0: primer que es fa d'aquestes característiques. És un festival de kebab.
1: Kebab?
0: No és de kebab? Perquè, clar, de burger estem més aviats. I de pizza, igual també.
1: Sí.
0: Ara en tenim de kebab, també.
1: Però el,
0: tu eres de kebab o què?
1: El menjar així d'origen turc, és de veres que últimament està imposant-se, i en molts barris, i en moltes localitats, tenim el despatx este de kebab. Mm. Tens un avantatge, és que estan oberts a hores, inclús intempestives. T'agrada la fam,
0: cert que sé sí.
1: Jo... Eixa fam no de les de la matinada, o aquestes coses, o arribes que dius, mira, no tinc res per a dinar, doncs pues mira... Et faig un kebab. Bueno, és una alternativa.
0: La meva xiqueta és superfan. Jo ne prenc ocasionalment, però la meva xiqueta és superfan. Bueno, molts, els nostres xiquets i xiquetes. I els meus padrinets. Veurem si és de veres que és així, perquè tenim a la nostra companya Mar en este festival de kebabs. Allà, a la fresca, tenim a Mar. Com estàs, Mar?
1: Hola, Mar.
2: Sofrimà? A la fresca.
1: Estàs a l'ombra.
2: Estic sofrimà. Mireu, estic com aquests rotllos que estan calentes, els rotllos de carn del kebab que estan pegant-se voltes i calfant-se i calfant-se, cuinant-se a foc lent. Jo estic igual. Jo estic igual. Mireu, me n'he vingut a la ciutat de València, justament al centre comercial El Saler. En la part de darrere està este festival de Kebab Market, que és el paradís per als amants d'este menjar, que si no estàveu introduïts encara en el món del kebab, este és el lloc idoni per a tastar-los, per a introduir-vos. I a més, és un festival, diguem, de kebab més gourmet, no? Més professional. Així competeixen 8 restaurants i és el públic el que exerceix com a jurat per a veure quin dels kebabs s'emporta eixe premi, com habitualment passa en estos festivals. Ja vos dic ara mateixa, n'hi ha ambient, ha començat a vindre gent, ja des d'este matí, és el primer dia que el festival obri este migdia, de moment estava obert només per les nits, encara que fa sol i fa bona cosa de calor, la gent està apurant i buscant l'ombreta i fent-se uns kebabs que vaig a dir-vos, és que són com el meu braç. Mireu, així n'hi ha un grup d'amics que estaven ara fa no res, estaven a la faena, perquè és que n'hi ha faena, per a menjar-se un d'estos kebabs. Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
2: Jo, vosaltres ja teniu la faena feta i enllestida.
3: Sí, sí, ara directes al sobre, a dormir un rato.
2: Per a recuperar-se, no? Ha costat o què?
3: A mi personalment no.
2: Jo t'he vist a tu molt animat, eh?
3: Sí, al meu col·lega és el que l'ha costat prou.
2: Jo t'he vist a tu que has anat tastant una miqueta de tots els teus companys.
3: He vingut en fam, les coses com són.
2: I estava bo o què?
4: Estava molt bo, estava molt bo.
2: Vos ha agradat? Vosaltres sou de kebab, normalment?
4: Sí, de normal són de kebab i de shawarma també. Són de les dues opcions.
2: És que n'hi ha diferències en això, com és?
4: Sí, a veure, el kebab com a tal és diferent. I perquè té la salsa de iogurt i després està el shawarma que té com un sabor a taronja. Que un poc més fort, però està bo també.
1: Ah, mira.
2: I vosaltres així, ui, què heu tastat? Perquè n'hi ha diverses opcions. Jo he vist un que tenia tòfona, trufa. Com és això?
4: Sí, el de trufa està molt bo. És molt gran, jo no me l'esperava tan gran, però...
2: És que és com el teu braç, t'he de dir.
4: Sí.
1: No, però mos a mos al final cau.
4: Però el final m'ha costat un poquet més. Però al final he complit.
2: Has complit. Has ajudat algun dels teus companys tu també, o com?
4: No, he pogut, avui no.
2: Però tu sí que has ajudat una miqueta.
3: I tant que sí, home. És que es veiem les caruses, pobres meus.
2: I escolteu, i és el primer festival que es fa de kebabs a València. Jo no sé si vosaltres també heu anat a altre tipus de festivals, per exemple, d'hamburgueses, i teníeu ganes de tastar una cosa aixina diferent.
4: Sí, teníem ganes de provar una cosa diferent, perquè vam anar al Champions Burger, també jo vaig anar al de les tartes, i està molt bé, està molt bé. Tant uno com l'altre. I este també.
2: Aixina tastes una miqueta de tot. Doncs moltíssimes gràcies, xics. Vos deixo així descansant una miqueta, que ara sembla que corre una miqueta d'aire per fer una becaeta. Jo crec que te pots posar en un d'estos banquets i va ideal, eh?
3: I tant que sí, que només deixem molt oberts, que si no, ahí me quede.
2: Xics, que aprofite. Moltíssimes gràcies. Escolteu, mireu, hi ha així una parella que jo crec que encara estan a la faena, justament. Crec que per així està costant més en esta taula. Bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
2: Te pillen en el mos a la boca, literalment.
5: Sí, tal qual m'ho havies dit que anaves a passar, tal qual m'has agarrat en el mos, que això és molt gran.
2: Però és un mos bo, està bo.
5: Això està boníssim. És el millor kebab que jo he provat en la meva vida.
2: No em digues, de què és el teu? Perquè així n'hi ha de receptes diferents.
5: Pues mira, m'ha agarrat el del Bad Boys este que tenen allà, que és de pollastre en una salsa secreta, que no sé molt bé de què és, però bueno. I formatge que tu flameix en aquest moment. Vull dir, un espectacle. Això per tastar-ho.
2: Ai, que bo! Escolta, i salsa secreta, però està bona? O sigui, que això, cap a dins... Així els companys d'ací darrere diuen que van a fer-se una becaeta directes, que ja això fa falta reposar-ho.
5: pues no estaría mal, no estaría mal.

0: Perquè hi ha un que comença ja de bon matí a fer coses per ahí pel món i al final dius, ara una becaeta... No sé si tindrem temps, però bueno, si fos possible sí que estaria guai.
1: I també té molt de mèrit fer-se el kebab, perquè el kebab és una cosa com molt de nit, no? Fer-se-lo també a migdia... Això és que tu eres aficionada a este...
0: Mira, t'he de dir que feia molt de temps que no menjava kebab, perquè això que de joveneta tots els divendres solíem agarrar kebab pa sopar, però ja feia molt de temps que no i ara... El meu home m'ha dit, per què no sé, tastem un kebab d'estos? Dic, xico, va, anem a provar-ho. I una experiència molt recomanable.
1: Doncs sí, que vaig molt bé, acabeu-vos, que encara vos queda un trosset. I res, ja a gaudir d'este festival.
0: Moltes gràcies.
1: Doncs mireu, este festival que ja va començant en plaça, és que cada vegada n'hi ha més ombra. Jo crec que això fins i tot crida, encara que l'hora ja va com cap a la vesprada, no? Que no apeteix tant com a l'hora de dinar. Se va fent una miqueta d'ombreta, que la veritat és que s'agraeix, i va començant a vindre moltíssima gent. I així com vos deia, n'hi ha 8 restaurants, n'hi ha 3 propostes valencianes, jo estic així amb 2 d'elles, un són de La Baix i altres són Xeva. Bona vesprada, xics.
2: Bona vesprada. Hola, bona vesprada.
1: Primer comencem amb Vicent de Xevab. Primera vegada d'este festival gastronòmic. Avui és el primer dia que teniu el migdia. Com ha anat la cosa de moment, Vicent?
2: Per ara estem molt contents. De fet, va ser una sorpresa ja el dimecres, en la quantitat de gent que n'hi havia abans de les 7, sí, era una locura. I per ara molt contents, a veure com es desenvolupa la resta de dies.
1: N'hi havia molta expectació, perquè és de veres que era la primera vegada que es feia en el món del kebab. Nosaltres tenim associat com el món del kebab com a una cosa de menjar de carrer, no? Que no té aquesta connotació, diguem, gourmet. Jo no sé si era culpa nostra la concepció o és que això s'ha modernitzat, el món del kebab, Tigran.
3: Pues... Yo tengo un amigo, le respeto mucho, es Jorge de Andrés, que es un chef bastante conocido en Valencia, y Jorge dice que la cocina viaja mal. Entonces yo creo que el kebab ya vino mal, y vino de aquella forma industrializada, y no tenemos ese concepto de kebab como es en su origen, ¿no? Y al final todas las culturas le meten algo dentro del pan y sacan, y si vas a sus orígenes, o no hace falta ir a Turquía, por ejemplo, en Alemania hay kebabs de buena calidad y tampoco hace falta ir a Alemania. Hay Instagram hoy en día, pues se puede ver todo a través de estas páginas y yo creo que ahora el trabajo que tenemos ahora con Kebab Market, que yo creo que es muy buena oportunidad, es como volverle a su origen y cada uno que le dé su toque especial que quiera, ¿no? Pues no hace falta que todos sean de ternera halal, puede ser de lo que sea, pero de un producto de calidad, no ese producto que estamos acostumbrados a comer.
1: Es como reeducarnos una miqueta, ¿no? Teníem eixa imatge de sempre del kebab.
3: Sí, y ya pasó esto con las hamburguesas. Antes, para comer una buena hamburguesa, teníamos que buscar un restaurante como bien, que hiciera su carne y demás, y había algún que otro fast food, hasta que aparecieron los locales de hamburguesa que sí que usaban carne de verdad, y carne de carnicería. Entonces funcionó y yo creo que sí que lo vamos a conseguir con el kebab.
1: I a veure, conteu-me una miqueta quines propostes teniu vosaltres, perquè n'hi ha de molts variades. Hem vist així alguns xics que tenien, no sé, formes molt originals, no? Per exemple, una de les altres paradetes tenia amptòfona, però vosaltres, quina és la proposta que porteu?
3: A ver, nosotros traemos carne de cerdo, que al final estamos en España y todo el mundo come cerdo y es uno de los productos que más se usa, pero para nosotros también es nuevo, tanto como para nosotros como para la gente que viene aquí, es una novedad y es bueno ver este tipo de festivales para saber en qué dirección va la cosa, ¿no? Entonces cada uno trae algo diferente, todos funcionan y es de aquí sacar alguna idea de decir, pues mi producto es bueno y puedo seguir en esta línea porque a la gente le gusta. Y es chulo. En concreto nosotros tenemos cerdo duroc, que marinamos la cabeza de cerdo 24 horas, la cabeza de lomo, y hacemos unos cortes finitos y pinchamos y lo ponemos al fuego.
1: I per així, Vicent, de Xevab, vosaltres porteu una proposta valenciana sempre.
4: Sí, home, diguem-nos Xevab no podria ser d'una altra forma. Nosaltres la idea que vam tindre el meu soci i jo va ser, pues, valencianitzar el kebab un poquet, no? Agarrar dos dels entrepans més clàssics de la cuina valenciana, com són el de potro, que és el que han portat així, o el blanc i negre, que també el tenim en els nostres locals, i clavar-ho dins d'un rotllo, bàsicament. No té molta més història. Agarrem el potro, tant el potro com la llonganissa i la botifarra, ho piquem i fem els rulos d'això.

0: coordinem i ho tornem així, en el moment. I després és molt clàssic, verdures, salsa de iogurt...
1: Mira, complementarà el sabor de la carn. I a més, vosaltres teniu la particularitat que ho feu tot sense gluten, a més.
0: Clar, tots els nostres projectes que comencem són sense gluten, que va ser un mal de cap molt gran, perquè el rotllo... De fet, no conec un altre. Això porta un any darrere de buscar un bon pa, de buscar un bon producte, i sí, mos van liar un poc, però al final ha sigut una cosa molt decent.
1: I vos volia preguntar, perquè parlaves dels rotllos, però el kebab, l'original és en rotllo, és en el pa de pita, és el durum, que és, mira, tira, me posa una cara de què, no?
2: Yo creo que, como he dicho antes, todas las culturas le meten algo al pan. Y esto pasa con todo, hay shawarmas, hay kebabs, hay gyros...
1: Claro, ni a diferencia, porque abans li preguntava on...
2: Esas, hay bocadillos, hay pizzas, no sé cuántas cosas te puedo enumerar, pero todas las culturas le meten algo al pan. Entonces, el origen del kebab yo no sé de dónde es, y tampoco sé de dónde está el origen del shawarma, y tampoco sabría decirte si hay una 100% de diferencia entre una cosa u otra, que me perdonen los palestinos, los sirios, los libaneses, pero yo no sé de dónde viene exactamente, de qué país viene, y esto... Es muy conflictivo. Tú sabes que cuando en una región pasa algo, todo el mundo dice que es suyo.
1: Es que todos son muy puristas también, el menjar que es nuestro. Y pasa así también con la paella, por ejemplo.
2: En cuanto te mueves un poquito, algo cambia. Pues la paella, en Alicante le ponen pimiento y es así.
1: Exacto.
2: Y luego llegas aquí, pues los puristas dicen que no. Pero yo creo que sí que es de por ahí, de Turquía, el origen del kebab, al menos la palabra kebab y cómo lo preparan ellos. Y es... carne de verdad dentro de un pan con sus salsas y alguna que otra verdura, no, es que no tiene
0: es,
2: más...
0: Es un producto saludable, realmente, es más saludable que molts altres.
1: Les propietats nutricionals, no? Té l'hidrat, té la carn, té la verdura...
0: Tens un plato de Harvard, que es diu, bàsicament, dins d'un rotllo. Ja tens els hidratos, lo que tu dius, hidratos, proteïnes, verdures, vamos.
1: I, en canvi, sempre el kebab s'ha associat, doncs, a eixe moment posterior, per exemple, que és el que comentaves tu precisament abans, que teníem eixa concepció dolenta del kebab, de menjar-lo en un moment, pot ser, doncs mira, després d'eixir de festa o en un moment que necessite una aportació calòrica molt forta.
2: Una aportació calòrica per baixar el alcohol, sí, bàsicament. A veure, jo no puc hablar molt mal del kebab.
1: No, al contrari, jo vull que el revalorices al cap de baix, tira.
2: Los años universitarios, pues todos hemos consumido y aparte de...
1: Tots tipus, a més.
2: Esa mentalidad de universitario pobre que teníamos todos, pues al final acabamos en un kebab, porque es algo barato, te llena... Y eres joven, estás sano, entonces el estómago te acepta muchas cosas que no debería. Y así que, pues, sí que es un producto que yo creo que seguirá en el mercado, por lo menos pues, a partir de las 2 de la mañana, ¿no? Que es cuando ninguno de nosotros espero no tener que abrir a partir de esa hora.
1: Claro, pero que así el que pueden trobar es una otra opción de buena calidad, un producto muy mirat, muy pensat y con baixa aportación nutricional también.
2: No tiene nada que ver comerte algo industrializado y a comerte algo que lo ha preparado una persona. Si aquí hacemos el pan, las salsas preparamos nosotros, preparamos la carne, el pincho... básicamente todo viene preparado por nosotros, pues tiene que ser más sano. Obviamente esto tiene un coste más elevado. Nosotros no podemos vender un kebab por 4 euros, por 5 euros, porque no...
1: Si teniu la carn marina es imposible.
2: No podemos, ¿no? Porque aparte los costes de personal son los que hacen que suba estas cosas y el coste del producto, porque usamos carne. Eso es lo que os estaba diciendo antes a nuestros amigos de Chebab y la carne es cara. Entonces, si es barato es porque no es carne.
1: I escolteu, la competència entre tots vosaltres, entre els 8 locals que n'hi ha ací, n'hi ha companyerisme, n'hi ha competitivitat...
0: Jo, en tots els events que he estat, això són famílies, al final. No se trata de tirar-li pedres a un altre, sinó vindre ací a fer la teva faena, perquè no t'aporta res, el contrari. Així que estem per ajudar-nos i cada un porta així la seva proposta. A més, són molt diferents.
1: Molt diferents totes.
0: Una de les coses que m'agrada, són molt diferents, per tant, que la gent trie. I ja està. I no és culpa d'un que venga més, no és culpa d'un altre que venga... No, no. La gent tria i nosaltres el que hem de fer és treballar i ajudar-nos.
1: Que la gent tria, que la gent esté a més producte de bona qualitat. Jo us volia agrair, Vicent de Xevau i Grande de la Baix, que vagi molt bé. Fins el 7 de juny teniu una oportunitat així tots de conèixer el món del kebab. El món del kebab, a més, això, fet amb estima, fet per persones que cuiden el producte i, escolta, amb propostes valencianes també, que això és important.
3: Molt bé. Genial, gràcies, Mar. Una abraçada a Tigran, a Vicent i a tota la gent que està disfrutant d'aixòs kebabs, que sí, no és el kebab que tenim potser en el cantó barat, que del que tirem, a lo millor, quan no tenim res a la nevera, perquè de tots els plats tradicionals, i este té centenars d'anys, conforme ens han explicat, sí, hi ha també la seva versió, diguem, de qualitat, no? En vols productes
4: a veure,
3: i
4: en qualsevol estima, gastronomia, no? De qualsevol cultura del món està la versió low cost, sí, chatarra o basura, i la versió en productes de primera qualitat, que són més saludables i segurament més cars. Però ja tenim... vaja, és assequible.
3: Totalment, totalment. Ja tenim les 4:28, apenes queden 3 hores per a la gran cita, per a la primera gran cita del València, València Bàsquet, perquè esperem que el diumenge tinga la segona, que siga la final en eixa Final Four. Mira, i l'Eurolliga se queda en València, no?
4: I en esta sintonia de punts, els nostres companys estaran contents perquè este cap de setmana cobra protagonisme dins de l'actualitat esportiva, això que està comentant, i de Punt Ràdio, evidentment, i per a la televisió pública també, allò que està explicant-nos ara mateix Ximo. Els oients de la ràdio, estigueu atents al Punt a Punt des de les 7:30 de la vesprada amb esta semifinal de l'Eurolliga.
3: Tenim els comentaris de Nacho Rodilla, des d'allà, des d'Atenes, i també la narració, també in situ, de Luis Urrutia, el que ja saludem. Hola, Luigi. Bona vesprada.
5: Ximo, com va la cosa per ahí?
3: Ai, molt bé, tenim ganes.
4: Sí, tenim molta il·lusió, la veritat, sí, de sentir-ho.
3: Com està l'ambient per allí?
5: Molts nervis. Pues mira, estem ja en la posició de comentarista d'este pavelló que es va fer per als Jocs Olímpics d'Atenes, així en 2004. El pavelló està en un 80% ocupat per seguidors d'Olympiacos, de l'equip d'ací de Grècia, i van a ser majoria aclaparadora perquè, per exemple, els seguidors de València Bàsquet encara no han arribat al pavelló. Han tingut endarreriatges en les seues eixides dels seus avions. De fet, un acaba d'aterrar, és a dir, que vindran en el temps justet, i els han deixat en la fan zone que hi havia en la plaça Sintagma de la ciutat d'Atenes, i des d'allí me conten que estan fent-los vindre caminant, escortats per la policia, i hi ha una tiradeta bona, eh? Així que jo crec que no deuen d'estar massa contents els seguidors de València Bàsquet. Estic veient ja, així dins del pavelló, la zona on haurien d'estar, i vaja, hi ha 10, 15 camisetes taronges, no hi ha més, la resta són cadires verdes que estan absolutament buides. Sí que estan els seguidors de Fenerbahçe, els que veiem. Tampoc veig els seguidors del Real Madrid. Està clar que ells es toca jugar la segona de les semifinals, perquè ara a les 5, en mitja hora, comença l'Olympiacos Fenerbahçe, primera plaça per a la final en joc. Però em sembla una llàstima, no?, en tota la il·lusió que hi havia en els seguidors del més de 700, que han vingut des de València, 3 vols charter, l'avió s'ha estropeat, no ho han pogut eixir des de València fins quasi les 2 de la vesprada, els altres dos també han vingut en cert retard, després els han dut supertard a la fan zone, i si ara els han dut en volta d'un autobús, els han dut caminant, pues en fi, no estaran massa contents. A l'equip no li passa res d'això, eh? Yeah. L'equip està perfecte, l'equip està fenomenal, i el tindrem d'ací a... una hora i mitja. En una hora i mitja estarà així l'autocar de València Bàsquet en l'equip. I abans, pues mira, disfrutant de l'espectacle que dona en la graderia el bàsquet grec, que sempre és un sinònim d'espectacularitat, de com animen, de com criten, i més si que està abrumadora superioritat com tenen en la graderia d'este pavelló en el recinte olímpic de la ciutat d'Atenes.
3: Vaja, pues quina llàstima, que seguidors i seguidores de València Bàsquet per este tema del retard i esta gestió, en fi, millorable, anem a dir, per a portar-los a l'estadi. Bueno, que tinguen este retard. Però en el moment que estiguin ahí, segur que Saronja i els Taronja se fan de notar. I tant que sí. I encantats a partir de les 7:30 d'escoltar-vos a Nacho Rodilla, a tu i a tot l'equip d'esta edició molt especial de Punta a Punt. Tu personalment eres optimista?
5: Molt, molt. Jo soc molt optimista de que l'equip va ser capaç d'aconseguir eliminar al Real Madrid i estar en la gran final d'esta Eurolliga. Diumenge ja serà una altra història, però sí que és cert que jo crec que avui sí, que avui l'equip és capaç i en la final qualsevol cosa.

cosa pot ocórrer, però València Bàsquet és un equipàs. Ha quedat segon en la lliga regular, ha eliminat Panathinaikos en un playoff realment memorable.

0: Posar-lo a la traveta de les semis de la Copa del Rei, també, i estar en aquesta final de diumenge, encara que, vaja, els dos equips, passi el que passi, no? Tant
1: Fàcil no va ser.
0: Olympiacos, va ser complicada la final, però molt il·lusionant. Esperem que els fans de València Bàsquet puguen estar prontes en aquest estadi i vos sentim a partir de les 7:30 en aquesta edició especial del Punt a Punt. Que hi hagi molta sort, estarem fent força, Lluís.
1: Gràcies, Rúbia.
2: Moltes gràcies.

0: I és el moment ara de parlar de teatre. És divendres, tot el cap de setmana per davant, i tenim una molt bona proposta de la que parlar-vos. De l'obra de teatre La Ternura, una comèdia romàntica que viatja al segle XVI, és divertida, és tendra, interpretada per grans actors i actrius valencians i valencianes, i està inspirada en comèdies de Shakespeare.
1: Que boniques aquestes comèdies de Shakespeare. No sé, quina és la nostra favorita. No? Sueño una noche de verano, que és una dolçor sempre. Basades en aquestes comèdies, una història en què els enredros de l'amor i la tendresa són protagonistes, com en aquesta cançó d'Olivia Dean, que diu que és tan fàcil enamorar-se. Bueno, igual no és tan fàcil. Igual en les cançons d'Olivia Dean, però en les comèdies de Shakespeare... Oh, això
0: és fàcil enamorar-se, però clar, després la cosa va embolicant-se.
1: Una obra que, ja ho hem comentat quan arrencàvem el programa, va ser guardonada en el Premi Max, el millor espectacle en l'any 2019, i que estarà al Thalia fins al 28 de juny. Són 6 setmanes que estarà en escena, però moltes funcions per davant, és de veres. No vos despisteu, perquè és un espectacle teatral que paga la pena veure, així que...
0: Que el d'on va triomfar, o sigui, sí, que poso per les piles.
1: Totalment.
0: Ui, tenim amb nosaltres a dos dels seus protagonistes, són dos grans actors valencians, són amics, els que ens estimem moltíssim i els que saludem ara mateix. Diego Braguins, que sí.
2: Hola, bona vesprada.
0: De cos present, que diria Matia Consolí.
2: De collo.
1: I quin cos.
0: I quin cosarro. Hecho para el vicio. I Jordi Ballester està per telèfon perquè no he plegat el taxi, perquè hi ha complicacions de trànsit.
1: Coses del trànsit, no?
0: Coses del trànsit.
3: Jordi Ballester. Tots bé, no?
0: Ah, sí, estem de categoria, i tu?
1: Què tal, Jordi?
3: És perfecte. Escolta, mà, que m'està mal no estar ahí, però, vamos, bueno, jo m'imagino que amb la vaga dels mestres, professors, ha sigut impossible.
0: No passa res.
1: Sí, hi ha problemes de trànsit en
0: sí,
1: diversos
0: amb el
1: carrers
0: estava
1: de la ciutat de València, sí. Mestres en el trajecte als llocs de concentració o de tornada, van també bueno, pues en comandeta, lògicament, perquè estan en jornada de manifestació també, la que fa 9 és 8, no? 9 o 10, ja porten diverses jornades, sí. I volen fer-se ressò i explicar també explicar-nos a la ciutadania els motius de la seva vaga. Clar, passen escoltats per la policia, per els carrers de València, i generen pues, problemàtiques de trànsit.
0: Però sort de la tecnologia, pues, podem parlar igual.
1: Això sí, quan tenim el WhatsApp, que s'escolta fenomenal.
0: Vinga, anem allà, en La Ternura, que ja es posava Ximo Damunt una taula que parles, reflexiona sobre l'amor, les relacions humanes i alguns altres embolics. Ara mos la conteu amb pèls i senyals, però fem un tast.
1: A veure, fem un tast.
3: Venga.
4: Celebremos que hoy hace 20 años que vivimos felices sin mujeres en esta isla solitaria.
5: Somos usadas como moneda de cambio.

0: y salgamos a cazar. Que el encuentro con los habitantes de esta isla se produzca cuando el destino quiera.
1: He soñado que l'Alfeli...
2: S'ubiquem una miqueta escoltant estos fragments, però encara ens ubicarem molt més. La trama realment és molt i molt atractiva i té molts dels girs, de les confusions, dels enredros, i s'ha complicitat amb l'espectador de l'obra de teatre que tenen, bueno, les comèdies, les bones i les clàssiques de Shakespeare, pues encara menys. Així que tenim moltes ganes de veure la parella. Esteu des del passat dimecres i fins al 28 de juny al Talia. El títol ja és molt suggerent.
3: Sí.
2: Estem en temps de reivindicar la ternura com a... inclús com a ferramenta revolucionària, diria jo.
3: Absolutament, absolutament. I jo crec que hem d'anar guanyant... guanyant les ànimes de la gent, saps? Jo tinc una cosina que és una cosa, una casualitat. Fa 2 anys ens vam veure, perquè ja viu a Argentina, ens vam veure a Madrid. Jo ni li havia dit que estava començant a preparar la preproducció d'esta funció i me diu, solo nos salvará la belleza y la ternura. Saps? Uh-huh. I me va dir aquesta frase i jo dic, pues mira, precisament ara estic preparant això. I és que només ens salvarà la bellesa i la ternura, eh? Perquè portem una marxa que ja és hora de que els... Jo crec que tampoc se reflexa en realitat tot el rebombori, tota la crispació i tot això, tampoc se reflexa en realitat en el 95% de la gent que no vol aquestes coses. Vol Clar. Viure més o menys feliç tot el que puga, solucionar els problemes de la vivenda, els mestres i els pares solucionar els problemes de l'educació, pues això és en el que estem. I tot l'altre pues és soroll. Que a més mai sabem si ixe soroll respon a alguna cosa real, perquè ja no saps quines coses són autèntiques i tal. Però bueno, Ai. Parlem de...
4: Parlem d'escoltar-la. En lloc de fer soroll, d'escoltar-la. No, de la tendresa, del sentiment, de mirar-se als ulls.
3: Ara me dirà, ara dirà Jordi el que li sembla, però jo crec que hi ha una cosa que és molt important i és que la gent, quan ix de la funció, ix amb un somriure. Vull dir, d'haver vist una cosa que li ha alegrat la vida durant 2 hores i li ha fet... pensar i reflexionar moltes coses i a lo millor algú ix amb ganes de dir-li a algun altre que l'estima, saps? Perquè d'alguna manera això és el que estem animant, a que la gent no tinga por a estimar, perquè estimar comporta un risc, no? Comporta molts riscos.
4: Molts riscos.
3: No, que el primer és que te diguin que no, però després la por a que li passi alguna cosa a la persona que estimes.
4: Sí.
3: Entonces, hi ha molta gent que es nega o que es resisteix a estimar per no passar pors, per no passar riscos, i esta funció el que defensa és que paga la pena estimar contra la por, contra els riscos, contra tot.
4: Sempre i en tot lugar, que diuen aquells.
3: Exacte.
4: Jordi, estàs d'acord? Sí,
5: estic totalment d'acord. A més, l'altre dia comentàvem en roda de premsa que moltes vegades dins de lo que és el pensament d'un actor, d'una actriu, que a vegades mos assalta el pensament de dir realment el que faig paga la pena, esta feina... Veus que n'hi ha coses tan importants com curar malalties, com fer coses importants en la vida, i a vegades els artistes pensem, jo realment això que faig com a actor, això de contar històries, això paga la pena. I te n'adones que quan fas una obra aixina, que la gent està 2 hores assentada en un teatre rient-se, a carcallar, passant-se-ho molt bé, però a més molt bé, l'altre dia, de fet, un amic meu se va pixar damunt i tot, Vull dir que els efectes
4: són automàtics i reals.
2: No, si combines, combines la comèdia i la pròstata i això va...
5: Efectivament. I damunt d'això n'hi ha aquest missatge de no tindre por a enamorar-se, no tindre por a estimar,
4: a sentir,
5: a ser lliure.
4: Sí.
5: I aquesta combinació, pues, a vosaltres com a actors, mos anem a casa pensant que, mira, jo he contribuït amb el meu granet de sorra per a que el món siga una miqueta millor. Encara que siga només un poquet, però una miqueta millor.
4: Per tant, és una obra que hi ha part de sentiment, hi ha comèdia, hi ha aventures, tota l'hora.
5: Comèdia n'hi ha molta, Gemma, però molta, eh? Molta.
3: Sí, però a mi m'agradaria subratllar que és que Sanzol és molt bo. L'autor és un dels millors autors contemporanis que tenim.
4: I que s'ha inspirat i agafat Pessiguets o Parts.
3: Sí, però...
4: Però ell ha fet una construcció memorable, pròpia.
3: Totalment pròpia. Ell s'inspira en les comèdies de Shakespeare, però no en un sentit de copiar-les, sinó en el sentit d'inspirar-se en el que per a ell signifiquen les comèdies, que són la màgia, el ritme, la sorpresa, els canvis de personalitat, els canvis de sexe... Vull dir, eixes coses, saps? I ell construeix este artefacte meravellós que és la ternura, que va pujant cada vegada, dius, ah, vale, és això, i entonces te fa una més. I ara una més, i ara que no les poden contar perquè són sorpreses que van passant, però també que no és una obra d'acudits. No. Sí, n'hi ha jocs de paraules, n'hi ha coses divertides, tal. Sinó que...
4: De situacions.
3: I l'humor... És com diu també Rebeca, és com naix de la vehemència dels personatges. No sé si això s'explica. Però ells lluiten contra coses que a la gent que està sentada en les butaques se partixen.
4: Rebeca Valls és qui ha dirigit
3: l'espectacle. Sí. També està Paula, la meva filla, Paula Braginski, Paloma Vidal i Bruno Tamarit. I Laura Romero, que és, diguem-ne, la que fa quan Rebeca
4: no pot... La cover,
3: no
4: pot. Com se diu això en...
3: És que lo de cover
4: a mi no... A mi, cover,
3: sí, però a mi no m'agrada.
4: És una actriu que substituís a Rebeca
3: no
4: quan...
3: No és que la substituís, també li ha fet la jugantia de direcció perquè Rebeca no podia estar dins,
4: o sea,
3: i fora.
4: És membre de l'equip.
3: Totalment.
4: Absolutament.
3: O sigui, Rebeca per a dirigir necessitava una actriu boníssima que estiguera en escena.
4: Ja.
3: Aleshores, Laura estava assajant amb nosaltres i Rebeca mirava, de fet... Els primers bolos es va fer Laura, fins que Rebeca va poder incorporar-se. I ara en el Talia n'hi ha una setmana i mitja que ve Laura també a fer la funció. Mm-hmm. És una més.
4: Sí.
3: És una més.
4: Una peça més de l'anglès. Contem-vos una miqueta també de la història.
3: La història. Conta tu, Jordi, que no ho parlo. Sí.
5: Pues mira, el que podem contar... Sense
4: això
5: del
4: que podem contar de la reina i les filles...
5: Per a que els oients se situen, d'acord? Època de l'Armada Invencible, la reina Esmeralda i les seues dos filles, la princesa Rubí i la princesa Salmón, se dirigeixen a Anglaterra perquè les té que casar en el duque de Lancaster i en el d'Essex, d'acord?
4: Sí.
5: Però ella, com és maga, vale, fa que l'Armada Invencible se'n vagi al fons del mar, o sigui, que en vagi a traste, perquè decideix rescatar a les dues xiquetes i anar-se'n les tres a una illa deserta on... volen fugir de l'esclavitud que suposa viure en els homes. No, perquè les dones estan destinades a viure en aquesta època pues, un paper secundari, són gastades com moneda de canvi...
4: Obligades a casar-se per clar, negoci...
5: Llavors, la reina, farta de tot això, diu, mon anem les tres a una illa a viure allí en pau. Què passa? Pues que en aquesta illa, dona la casualitat, no n'hi ha més illes en el món, que en aquesta illa viuen tres nyenyaors, un pare i dos fills, que fa 20 anys que viuen en aquesta illa fugint de les dones.
2: I viuen a soles allí.
5: El
2: pare i els dos fills estan a soles.
5: Sí.
2: I arriben aquests tres.
3: Sí.
5: Ahí estem.
4: Ay,
5: i a partir d'ahí, pues, tot, ja tot el que ve pues, és una darrere una altra.
4: I entenc que... Vosaltres sou els fills.
3: Sí, ell és Jordi, jo és que el vaig tindre molt, molt petit.
4: Molt jove, eh?
3: Superjove. És que Jordi se conserva molt bé, jo no tant, i el vaig tindre molt jove.
4: Ara va dir, pues que Bruno és el pare i vostres fills, però evidentment, pues, no.
3: No, ell és el meu fill gran i Bruno és el meu fill menut. I, bueno, tampoc, vull dir, tenim una diferència de 15 anys. Vull dir,
5: sí, bueno, el maquillatge, podria ser. El maquillatge i la perruqueria...
3: Home, jo avui m'ha assabentat que el base del València va ser pare als 16. Jax Moreno, crec que se diu, o no sé què. No sé. I va ser pare als 16, o sigui que, mira, és possible.
4: Poder ser, podria ser.
3: I nosaltres vivim a soles en l'illa i pensem, també fugint de les dones, el fill menut no ha vist mai una dona en la seva vida.
2: Però per què tu com a pare i els dos fills fuges de les dones en una illa deserta? S'explica això o no?
3: S'explica d'una manera...
2: Però igual té, una volta...
3: per qüestions tòpiques. Per qüestions, un poquet de cunyaos.
2: Un poquet de cunyaos.
3: Saps?
2: Per qüestions de sort. Les relacions, no, si les però, dones no han anat bé
3: no,
2: o alguna
3: cosa. No han anat bé, però després n'hi ha coses que si un, jo crec que si un se les agarra amb humor, uh-huh. Com hi ha moltes... molts comedians americans i tal, que ho gasten... La història de les diferències que n'hi ha entre les dones i els homes, no? Per exemple, quan això típic... La més típica és... en què estàs pensant? En res. ¿Com se pot estar pensant en res? Pues estic pensant en res, no estic pensant en res, estic mirant el futbol. No estic pensant... No? Pues sí. Són coses de cunyaos, però que tu dius... I me ve i me diu que no pot ser, que he d'estar pensant en alguna cosa. I tu dius que no estic pensant... Entonces, claro, diu, quin plaer estar així, no haver de pensar en res, no tindre l'obligació d'entendre què volen dir els gestos, els tons de veu. No, quan necessites dir-te una cosa, te la dius. No? Mira, en el primer monòleg que fa el meu personatge, diu això, quan necessitem dir-nos alguna cosa, la diguem. I quan no...
5: I quan no, no.
3: No. I entonces dius, i quan estem bé, ho celebrem. I quan estem malament, ens callem. I ja està.
2: Són coses de xoto.
3: Són coses de sí, cunyaos.
2: Però, bon cunyaos, però a voltes... Però, la vida clar, també parla.
4: És que es posen estos personatges.
3: És que si ho mires... vull dir que no, sé, no és per res greu. Són aquestes coses que si les mires en sentit de l'humor, dius, pues també és veritat, jo què sé, som diferents.
5: Vull dir, està jo no... molt ben escrit. Jo crec que sí. Sansol reflexa molt bé aquesta idiosincràsia masculina per un costat mm-hmm. i la femenina per un altre. I yeah. basant-se en aquests tòpics, però que estan molt ben escrits, sense trivialitzar-los massa ni sense fer-los barruers. És simplement l'anhelada llibertat masculina, que seria per un costat, i l'anhelada llibertat femenina per un altre, yeah. que realment després...
4: No és tan desitjada.
5: Claro,
4: tan
5: tot això després l'autor ho desmunta durant la funció perquè veus que realment no n'hi ha una necessitat d'estar sol, sinó tot el contrari. El que n'hi ha és una necessitat d'estar amb gent, amb companyia, amb estimar...
4: Compartir i estimar i la tendresa que dèiem.
5: Efectivament.
4: Que en esta obra ja heu rodat prou, vull dir, ja sabeu perfectament, o coneixeu perfectament, el feedback que vos proporciona el públic.
3: Brutal, brutal. Tots els dies el públic acaba en peu, aplaudint.
4: O sigui, que és un gust d'aquelles sobrevius, que tinc carameleta plegat a les meues mans,
3: però,
4: no?
3: Però primer que és un gust fer-la. Jo la vaig veure la versió de Teatro de la Ciutat, la que va dirigir Sansol en el Dèneu, la vaig veure en València. Me va encantar, vaig pensar tant de bo algun dia poder jo fer això. I mira, jo vaig complint somnis com en La dona de negre, que també la vaig fer amb Jordi. Sí. Ara la ternura, que després de l'estiu serà la tendresa, vull dir, tindrà la seva versió valenciana per a girar per la comunitat. El que passa és que nosaltres solem hem assajat en el text original i en l'estiu prepararem la versió per a que estiga a l'alçada d'esta, no? I el feedback és meravellós, perquè ja t'he dit que és una festa, uh-huh. és una festa permanent. Nosaltres no hem de fer res, no hem de fer forçar les coses, ni fer acudits, ni fer coses estranyes. Fem la funció i ja està, fluir.
4: Perquè té un bon engranatge, o una bona carpinteria, un bon muntatge, i després, clar, també ho heu posat, també les vostres mans, vull dir, és que estan mans de persones que van a fer-ho meravellosament bé. M'havies dit, el teu fill xicotet no havia conegut mai, que és el que interpreta Bruno Tamarit, no havia conegut mai les dones. Però Jordi... El teu personatge, què li passa, criatura?
2: Tu tens cara d'haver tingut alguna cosa en alguna dona. A tu què t'ha passat?
5: El meu personatge, hi ha un moment de l'obra que diu que va estar casat dos vegades con las comadres de Windsor.
2: Les alegres comadres de Windsor. Bueno,
5: vull dir que ell segur que també ha patit... Creo que también ha patido pero mejor olvidarnos, ¿no? Porque recordar la amargura amarga tanto como vivirla.
4: Recordarla, no. De rabo, ¿eh?
5: No vol parlar més del tema, recordar la amargura amarga tanto como vivirla. Sí, de seguro que va a tener también una mala experiencia. Ella es de un poco el fill més fidel cap a... cap al pare, ell accepta aquesta situació. Claro, el problema el tenim en el menut, que no ha vist mai una dona i el xiquet pues, té curiositat.
4: Té ganes,
5: no?
4: Perquè és llar, té curiositat.
5: Home, ell té moltes ganes, perquè damunt son pare li ha fet una descripció de les dones una miqueta peculiar. Yeah. I ell pues, no s'ho acaba de creure molt, però bueno, després se trobarà en una altra història.
2: Ai, i seus pares. I seus pares, també. Però, que traiem els fills, també. Però, quantes creences sí. Es fiquem en el cap.
3: Sí, però...
5: Que mira, això és un altre missatge bonico de l'obra, jo que tinc

0: xiquets, jo ho veig també, no? Que a vegades els pares, per protegir, sí, per protegir i per protegir, sí, fiquem els nostres... fiquem tants límits i tanta sobreprotecció que, sí, que ferim, no? Fem mal. Sí. No els donem la llibertat que els menuts necessiten a vegades per patir. Ho fem per patiment, però aquest patiment no és saludable per a ells. I això també està en l'obra, també.
1: Sí, ben dit.
2: Vull dir que el motor que a mi me va proposar Rebeca per a construir el personatge era l'amor i la por. Vull dir, aquestes dues coses és el que jo sempre ho tinc en el cap. L'amor i la por. L'amor que tinc pels meus dos fills, o sigui, jo no ho faig per fotre'ls, jo ho faig per protegir-los. I perquè tinc por. Tinc por. I entonces això, diguem-ne, que és una manera molt gran d'anar a les coses menudes i xicotetes, no?
3: El detall...
2: De que cada pare, cada pare que ens està escoltant ara dirà... I a lo millor el meu fill...
4: Me representa.
2: O la meva filla s'està perdent alguna cosa per una por meua.
4: Tota la raó. I entenc que en el cas de les dones, Paloma Vidal fa de mare,
2: sí,
4: que seria un poc un alter ego del pare,
2: sí,
4: en una altra circumstància, però més o menys...
2: Bueno, ella és una reina maga, eh? Jo sóc un llenyater.
3: En un moment...
4: O sigui, damunt ella s'empoderà.
3: Fa una tempesta i la lia parda.
2: No és conya, eh? No és conya. Vull dir que nosaltres, per a nosaltres també ens agrada i sempre ens ha agradat en totes les nostres produccions tindre una visió feminista i a favor de la dona, i entonces a mi m'encanta que la reina siga reina maga i que ella siga la poderosa i que el llenyater acaba dient-li on tu vagis, vaig jo, porta'm, que jo t'ajude com un bon discípul. Vull dir que sí, les dones són empoderades, però que...
4: I les filles també estan en dos plànols, com els teus? En dos actituds diferents per enfrontar les aventures?
2: Jo crec que són prou paral·leles, no, Jordi? Elles no, sí. Elles no tenen aquestes diferències.
0: No, és veritat que tenen, diguem, podríem dir que tenen la mateixa diferència d'edat que nosaltres, sí, i la menuda, diguem que la menuda potser estiga una miqueta més... també oberta a les experiències noves que li puguen vindre. Però sí que és veritat que són, en aquest aspecte no tenen tanta diferència, perquè elles sí que venen d'un món que sí que han conegut els homes. És que realment la especialitat única del fill menut, de no haver vist mai una dona, això el fa diferenciador.
4: Que... El fa peculiar. Sí,
3: una cosa que la naturalesa també va pel seu camí.
4: Fa la seva crida.
3: No, això ho fa.
4: Digues.
2: Anava a dir que de totes maneres en la promoció es ve, que ho puc contar perquè als 5 minuts de funció ja diu, elles decideixen disfressar-se d'homes,
4: sí,
2: per a que no les maten.
4: Per a protegir-se,
2: perquè no saben estos niñaters què van a fer.
4: Ja.
2: Entonces diu, ens disfressarem d'homes i aixina pensaran que som homes en la illa, no?
4: Clar, això pot donar peu a una sèrie d'enredros que...
0: Claro, això és total.
3: Molt s'inspiria,
2: I hi ha una altra cosa que també a mi em sembla superinteressant, i és que el menut, Bruno, el llenyador azul cielo, té molta necessitat d'amor i d'enamorar-se, perquè està en l'edat.
4: Clar.
2: I no coneix dona.
4: Clar.
2: I de sobte coneix un home...
3: Però que té una
2: atracció. Però que li agrada molt.
4: Que li atrau.
2: I entonces, ell no té cap problema en enamorar-se d'un home.
4: Clar.
2: Vull dir que, saps? Que
4: no hi ha constriccions socials allí, per tant, és lliure. Va decidir.
2: N'hi ha molts missatges que són superbonics. De sobte, pues el menut pues diu, pues no necessite dona.
4: Pues es lo
2: si
4: que hay,
2: tinc a tu.
4: Nostra... Pues lo que hay.
3: En lo bonico que eres, estupendo. Clar. Va per demanda tendresa i...
2: Pues claro, ja però això te digo que l'obra, a banda de que, bueno, de que després la penya se ho passa molt bé i riuen molt, és tot el temps pindoletes així de coses que dius, que bonico, ostres, este pensament m'agrada, no sé què, i ara carcallar, i riallada. És una festa.
4: És un caramel.
2: És una festa.
4: De text,
2: jo recomano que vinga la gent perquè hem tastat de tot. Vull dir, hem tastat l'estrena del Talia, hem estat en Arnitxes d'Alacant, hem estat en Carlet, en un públic autènticament d'ahir de la Ribera. Vull dir, manteneu, no?
4: Sí.
2: Que no són precisament... Que vull dir que no és
4: habituals
2: que...
4: Habituals d'anar a veure...
2: D'anar a veure teatre ni res.
4: Exacte.
2: I en tots els llocs funciona. O sigui, funciona.
0: Sí, en tots els... En tots

0: les funcions que hem fet, la gent dreta aplaudint, i amb una ovació sincera, tots en un somriure al rostre i algú amb llagrimetes als ulls perquè li ha tocat el coret, no? Però que, sobretot, els oients tenen que saber això, que van a veure una barreja fantàstica d'obron de teatre, de text, molt ben escrita, època, vestuari molt xulo, una escenografia meravellosa, amb unes llums
1: de Luis Crespo, la llum de Mingo Albir i el vestuari de Pasqual Peris.
0: I Pasqual Peris. I a banda, que van a veure una comèdia de situació i d'enredo. És que s'ho van a passar teta cañón.
2: I estan Diego Braginski i Jordi Ballester, que hem de confessar així públicament, anem a dir-ho, que són les nostres debilitats, tot i que ens fascina Bruno, ens fascina Paloma, admirem poderosament a Rebeca, i ojo a Paula.
1: Ojo a Paula, eh?
2: Ojo a Paula Braginski, que estàs tu davant, però jo crec que aquesta xiqueta... Anem a sentir parlar-te. Jo
3: no
2: vull seguir, no vull perdre amb res del que ja fas.
1: Jo, de veres, ho dic ara com... Jo, és la meva companya, a banda de ser la meva filla, però a mi jo estic en escena i me cau la baba. O sea, però...
2: O sea, les tiguetes també mos cola.
3: Entenem perfectament.
2: La ternura, no teatralia, no us la perdau.
3: Fins el 28 de juny. Gràcies, Mónico.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
2: Les llengüetes d'A Punts de Llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Ui, dinem, iaia!
5: Què diu, què, què?
4: Ai, per favor, que algú posi una coma, que si no es menjarem la iaia. Ui, dinem, iaia.
6: Molt millor.
7: Per fi, ara sí.
8: Que estan les mares patint, saps?
4: Moralitat. Una coma pot salvar la vida d'una iaia. Quan es fa servir la coma?
9: No ho sé.
4: Per a separar elements d'una numeració. He comprat taronges, cebes, tomates i bajoques al Mercat Central. Per a marcar incisos i afegits en un enunciat.
9: Pim-pam.
4: Nyalo dels 5 cèntims, que sempre fa broma, avui no ha vingut.
9: Fa pena.
4: Un altre cas, amb vocatiu.
10: Tira-li, enxufa-li.
4: Sense córrer, Nyalo.
11: Cuidao!
4: Un altre cas és quan somet un verb, però la frase igual s'entén. Jo vaig a Morella, punt i coma, tu, coma, a Xàtiva.
12: No ve a Xàtiva perquè ma mare no vol.
4: I quan no posem coma?
13: No tinc ni idea.
4: No posarem coma entre subjecte i verb. Els alumnes, coma, van arribar tard, estaria malament.
14: Fatal, filla.
4: Cal escriure, els alumnes van arribar tard.
15: Molt bé, molt bé. Estupendo.
4: Tampoc no posem la coma entre verb i complement directe. En l'ordre lògic de l'oració no posem la coma. He vist coma, el teu germà estaria malament.
16: Molt mal està tot.
4: Cal escriure, he vist el teu germà, tot seguidet.
16: Clar que sí.
4: Per tant, coma. La coma no és un element decoratiu, sinó que té les seues regles.
17: Al final mos tindrem que acostumbrar.
4: Fins a la pròxima llengüeta. Adeu.
3: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
18: De tu

0: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
2: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
3: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
1: En A Punt Ràdio.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2. De tu.

0: Segona hora i, bueno, l'última no s'ha de dir. Diuen que és la penúltima, sempre.
1: Sempre
0: no,
1: és la penúltima,
0: que
1: té raó.
0: Fins a les 6 de la vesprada estarem junts en esta edició de divendres, esperant també el que passi a la canxa d'Atenes amb el València Bàsquet contra el Real Madrid a partir de les 7 i mitja. I en este ratet, en la segona hora del programa, tenim un fum de propostes que fer-vos. Sí. Coses a fer durant este cap de setmana.
1: Agenda.
0: I arrenquem amb bona música, te sembla?
1: Música, també gastronomia, festes... És que pareu atenció, perquè sonarà repleta de coses xules. Aleshores, vols que comencem amb música?
0: Arrenquem i ho fem en Monty Peiró, una dona ben coneguda i reconeguda en el panorama del rock i el pop valencià, amb este tema, La meua pau, perquè ella té protagonisme en un esdeveniment musical de primeríssima categoria, tema.
1: És que aplega a València la quarta edició del Festival Fronteres, que reuneix a grans noms de la música, la literatura o el cine en les arts, en el Palau de la Música, en el Centre d'Art Hortensia Herrero i també en llibreries i en biblioteques municipals a la ciutat de València per a compartir experiències. Que ahir, per cert, se va fer referència al programa L'Hora de la Cultura, que igual vau escoltar. Doncs em sembla una passada de proposta. El que celebra és, com podem dir-lo, un creuament de disciplines? O sí,
0: jo
1: no?
0: És que penso que tant en la música com en tantes altres arts, les influències que poden tindre els gèneres en altres, músics o artistes d'una generació i d'altra, bueno, es enriqueixen d'una manera brutal. En este cas, parlant de música, pues imagineu-vos l'experiència que pot tindre un Víctor Manuel, per exemple.
1: Exacte.
0: I que obri la boca així a mi t'està contant...
1: Bueno, història de la nostra música contemporània.
0: La nostra història musical.
1: Pues com disciplines, gèneres, mirades, del 22 fins al 31 de maig, entre eixos conversadors, senyalaves a Víctor Manuel, Manuel Vilas, David Transhumante, Amparo Llanos de Dover, la recordareu, Monty Peiró, per això estem escoltant, la Paco Cerdà, Sandra Monfort, Javier Limón, és un productor extraordinari, bueno, Benjamín Prado.
0: Si obri la boca, quantes produccions en efecte ha fet Javier, i és un autèntic referent a la història també de la música pop i rock en Espanya.
1: I molt relacionada també i a flamencada. Benjamín Prado, Elvira Mínguez, escoltarem l'Escola de Berkeley a València, que també participa d'alguna forma. Dialoguen sobre músiques, tipus de gènere i de creació, i parlen, per exemple, d'autores com Jen Austen, lletres i musicalitat. Que se pot anar de bades, a més, que és un regal per als sentits.

0: sentiràs dir que...
1: Ai, senyor, perquè vull el teu amor, l'entusiasme contagiós d'esta cançó. És marca de la casa, d'una banda, d'una colla d'amics empordanesos, empeltats a Barcelona, col·legues des de l'institut, i des de fa uns 9 anys o així fan cançons junts i, de pas, pues, es fan feliços cada vegada al personal. Són la Ludin Bank.
0: Vinga, no fotem, ja som prou grans. Per saber com...
2: Vinga, no fotem, que ja som prou grans, eh? Ells diuen ells mateixos que són una quadrilla de gent de poble que copien a Bruce Springsteen. Encara que també
1: pues ja
2: es mola...
1: Pues ja està, vicepresident, ja me mola, mira que et diga.
2: Mola molt, jo. A veure, és un poc aquesta cosa de butade, no? Perquè són més coses. Els mola molt Dylan, el primer Dylan, tot lo de Pau Riba, bueno, aquí no li mola tot lo de Pau Riba, i està molt guai lo que fan i com ho fan. Diuen que els seus directes són una festa i pronte... Bueno, pronte, en unes horetes, ho podem comprovar.
1: Bueno, de si no res.
2: Si no res, a partir de les 9 s'obrin portes en el Loco Club de València per escampar les cançons del seu nou flamant àlbum, que es titula Pel barri es comenta. Cançons, xico, molt ben parides.
1: Molt ben parides.
2: Tot s'hi ha dit.
1: És una gran definició, no molt poètica, però molt certa. Molt ben parides.
2: És el que m'he dit.
1: Que ens acompanya la meitat de la quadrilla, uns quants d'ells. Teníem a Quim Carandell, a Pau Esteve, a Andreu Galofré. Ho he dit bé, tots els noms.
3: Fantàstic.
2: ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo esteu?
1: Vos han amollat... He venit en furgoneta, Joaquí, tu conté. Els han amollat estos tres així, així, pam, baixeu.
4: Efectivament.
1: I la resta ha seguit...
2: Per regalar per l'edifici per arribar.
1: Sí, sí. Més o menys ha sigut
2: d'ells. Bueno, tenim una vaga d'educació, ja sabeu, del sector, des de fa temps a València, està generant uns problemes de trànsit brutals. Pensaven que això podia passar, però vaja, així heu arribat, bueno, a la meitat de la quadrilla i l'altra meitat, que estan a la sala.
4: Muntant la bateria.
2: La dura vida del músic, però mola molt la furgoneta, no?
4: Hombre.
2: Mola molt,
5: bueno.
2: No.
5: No tant.
2: Okay.
1: Mitjoreta està bé.
2: Ja s'ha fet un poc llarg, no? Veniu de Barcelona.
5: Sí.
4: Jo venia d'Espolla aquest matí, que és a l'Empordà. M'he creuat, la de quilòmetres avui.
1: Tenemos una cosa també. Bueno, molts quilòmetres i estareu cansats, però després l'adrenalina pegarà a pujar. Però que teniu el sold out des de jo que sé quan.
5: Ja, que fort, això.
1: Que
5: guai. A mi em va sorprendre molt.
4: Sí, total.
5: Quina il·lusió.
1: Així hi ha moltes ganes de veure-vos, no?
4: Bueno, és que ja era hora, eh?
5: Sí.
4: Vam venir fa un parell d'anys, però va ploure i se'n va anar tot al garete una mica. I por fin. I avui por todo lo alto, perquè hi fa 2 mesos que vam vendre i no sé, tenim moltes ganes.
2: N'hi ha moltes ganes de la Ludwig. En esta gira 2026 estem penjant els vídeos, la primera vegada que vos vegem així a València, i esteu gaudint-la, tios? Bueno, ja ara ens contareu. I presenten les cançons del seu quart àlbum, vos dèiem, Pel barri es comenta.
0: Potser ja t'han dit alguns que per al barri es comenta que ens han vist passejar junts.

0: tenen un optimisme contagiós, esta quadrilla. El Barris comenta... Bueno, el Barris comenta que les vostres cançons d'amor, tant les elèctriques com les més líriques, les acústiques, estan agradant molt a la penya. Què vos diu la gent als concerts de les cançons? Què vos conten?
1: Buah! A veure, està tothom encantat, eh?
2: Sí.
1: Les canten, sí.
0: Se les saben.
3: Canten que espanta, eh?
1: Sí.
3: Perquè, a més, ara ja des de fa un... Bueno, abans no ho fèiem, però ara des de fa uns anys que anem amb els pinganillos, amb els iniers i tal, llavors tens els micros de públic. Hi ha vegades que veus la gent cantant i estem allà amb el tècnic de monitors dient-li en plan, puja'ns-els perquè...
0: Tio, hòstia, se la saben. Estan fent-nos els coros.
2: Sí, però contagien una energia.
3: Però més totes hi ha. No és allò que diguis, saben el hit, tal. És que lletra, o sigui, cada vers.
1: Sí, que hi ha molta lletra. I se la saben de memòria.
3: Hi ha molta lletra, aquest disc.
1: I mira que a mi se m'obliden molt.
0: No és xiribiribi por un pom-pom, tu sombrero y pontelo. No, no, ja hi ha mandanga.
2: Que diu que si l'obliden a dir, a mi se m'obliden molt les lletres.
1: A mi se m'obliden i la gent em corregeix. Que això ja és el colmo.
3: Bueno, i llavors després tu tornes a començar la cançó, no?
1: Sí, exacte.
0: I quan la cagueu així en directe, com, o sigui, quan ells està en una situació així, que, com s'ho feu, allò?
3: És que ens ha passat tot
0: allò
3: tota
0: de para
3: la...
0: i tal, o sigui, que
3: l'últim concert, què vam fer a l'últim concert? Va passar... Sí. Vam girar les estrofes de puesto, vam posar una de més, sí. O no sé què. Sempre ens ha passat, ha vull dir, sí. Forma part de...
1: Sí.
3: De...
1: Estem molt
2: del directe, de la vida. Forma part de la vida, eh?
3: Almenys...
2: A vegades se giren les estrofes, sí. I què?
0: I si voleu la gravada, està el disc. Esta és una altra.
3: Exacte. Ja, està, no? Per això funciona, per això funcionen els concerts.
1: Sí, clar, no prometem tocar com el disc, perquè ja està el disc per escoltar les cançons com el disc.
2: No, a més, els directes crec que han de ser una altra cosa.
3: Clar.
2: Perquè ho són, no? Atén-me una cosa, que, clar, és fascinant sentir, són amics de l'institut, però que guai, que amics de l'institut...
1: Bueno, i d'abans,
3: bueno,
1: eh?
3: Bueno, i d'abans. Sí,
2: o de ben petitets, de ben menudets, fóreu amics, i 2017... O sigui, en quin moment me diu, i ara anem a fer una banda de... seriosament? O, no, o ha anat venint? Com va venir la cosa?
3: Sí, no sé, una mica abans del 2017, no? Perquè ens teníem un grup d'institut, per dir-ho així, que feien versió, no? I tocàvem com a festes majors i tal.
2: Sí.
1: Sí.
3: Però llavors va haver un moment que vam dir... I si...
1: Sí, estava molt de moda l'esca a Barcelona. Aquí
0: sí.
1: També.
0: Aquí també va haver una...
3: Era l'àlbum aquest.
1: Sí. I clar, amb els grups valencians a Catalunya, tal, no sé què, i vam començar fent esca, més o menys.
0: I què éreu, els especials de l'Empordà o què?
1: Sí, no, això a Barcelona.
3: Això a Barcelona. Sí.
0: Ah, ja estava a Barcelona. Ja estava.
3: És que hi calimotjo.
1: Exactament.
0: Bueno, quatre àlbums ja, des del 17 aproximadament ja junts, com a banda, i en aquest últim disc, a més, en la vostra pròpia discogràfica, Premi de Rock, Premi Altaveu... Hòstia, això ha anat a tota virolla, no, xics?
1: Sí. Pam, no? A veure, sí. També ràpid, portem, no? Molts anys, no? Són molts anys que toquem junts, molts anys que tal. Aleshores, si una cosa no tenim és la percepció que tot ha anat molt ràpid. Tot ha anat molt bé, que és molt millor.
0: Molt
1: perquè sí. Molt ràpid a vegades no té per què ser bo. I menys en aquest sector, on moltes vegades les coses venen, pugen, baixen i s'han acabat. Sí. I al cap de dos anys ningú se'n recorda. I per això nosaltres anem bé, no anem ràpid, anem bé, que és encara millor.
2: És formidable. Sí. Sí,
0: I a més, això, que els passos els heu anat donant també, s'ha notat també l'evolució de la vostra música. I este últim disc a mi em sembla una combinació de lirisme i de vegades de power pop molt guai. I la bona vibra que teniu, la Ludwig Band, sí. També s'estén a la quadrilla que vos acompanya als concerts, al punt que són protagonistes de les vostres lletres i cançons, com esta que li dediquen a Xavier, el tècnic de so.

0: Pues vivint en la cançó de l'encontre en Xavier. Ha vingut a València, Xavier, o...?
1: Sí, ja estava aquí.
2: Ja estava aquí.
3: Ah, okay, va fer un concert.
4: Però existís la persona. Això és hecho real.
0: Si veniu avui al Local Club, la
4: coneixereu. Xavier.
1: Bueno, i ahir, perquè ahir va fer de tècnica a l'Arenà. Estava aquí a València, tenia un bolo aquesta nit passada també aquí a València.
0: Què és este de la barba?
1: El de la barba.
0: El de la barba.
5: Sí, sí. Aquest.
0: Que diu que beu gin tònic i igual gin tònic no és, no diu la cançó.
1: Exacte.
0: Sí, no?
1: De ginebra sola.
0: No. Que guai. Retrata l'encontre, o sea, és tal qual com va passar. No. No, hi ha una inventiva, una cosa.
4: Han llevat les parts que no podien contar-se.
0: Però, hòstia, és que és molt creïble. O sea, és que te dius, hòstia, que història més xula, no?
1: Bueno, això és de lo que es tracta. És un conte, i ha de ser un conte. No? Sí. I un homenatge al Xavier i a tots els tècnics de so. El Xavier fa molts anys que vam nosaltres ja, i és un mes, i vull dir, som amics. I si no és més amic nostre és perquè ell no vol, i ho fa molt bé. I de tant en tant ens diu, bueno, jo vinc a fer de tècnic aquí, eh? No em toca...
4: Si no te recordes el nostre to, no?
0: Sí, que tenien ese punt.
4: És una part fonamental del nostre equip.
0: Sí.
4: Però també sap escapar-se del nostre costat.
1: I ben fet que fa.
4: I un flem al cap, sí. Es fa bé.
0: Ells diuen que estan com a la fosca i allò, com que no volen el foc i no sé què, però són els pilars que ens aguanten.
5: Un aplaudiment.
0: Senyor Martínez. Un gran toro. Tècnics de so. Amunt, sempre. O sigui, estava mirant i hi ha algunes cançons, i a més de llegendaris que han fet cançons dedicades.

0: des dels pipes i els tècnics i tal, no ho sabia. N'hi ha una de Neil Young que es diu Tonight's the Night, que està dedicada a la quadrilla, i una altra de Jackson Browne, per exemple.
1: Hòstia.
0: Sí, tio, rascant, dic, algú haurà fet una cançó a un pipa o a un tècnic de sanitat? Doncs pues mira, esta gent sí que l'ha feta.
1: Que bo.
0: Està molt guai. A mi em sonava molt autèntic. Digueu que són contes, en general, les vostres cançons, però te fiques en les sabates del tipus que està contant la cançó, que eres tu, o el que sigui. Hòstia, són molt reals, són molt creïbles.
2: Bueno, justament per això són mentida. Perquè si fossin més veritat serien menys creïbles. Així és com funciona la literatura en general.
0: Sí, no?
3: Clar.
0: La vida no és tan...
3: La realitat a voltes... No, dius, si haguera escrit la realitat, no s'ho creuria ningú.
2: Claro.
3: Això també passa.
2: Això mateix.
3: Això també passa. A tenir una cosa que només hi el disc vostre... pareixia que no ve la cosa, no? Pel mes de març. Pues que es va colar entre els 10 vinils més venuts, com el de la Rosalía de l'Extremadura, Andrés Suárez... Això com ho digeriu, vosaltres?
4: Home, a mi me va encantar, això. O sigui, clar, és com molt fort, no? Perquè, a més, els noms de dalt són tots molt noms... Pues...
3: Quin vertigen un poc, no?
4: Bueno, més tu ets molt de cultura de disc i de vinil, vull dir que també...
3: A mi m'agrada molt també.
4: Claro, claro. I a més, pues... Són com noms que, quan eres més petit, els veus com molt a lluny, no? I dius, ostres, i de repente estàs ahí al costat de la mateixa llista, saps? I va ser com una cosa...
0: Una llista de vendes amb Extremoduro, tio.
4: Sí, que
0: de vinils, hòstia.
4: De vinils,
0: que guai.
4: Sí.
0: I esta cultura del vinil i d'editar en vinil i anar a firmar els discos precisament a les botigues de discos i tal... Hòstia, està molt guai.
4: Sí.
3: A nosaltres ens agrada perquè venim d'una època, no? En la que érem vinil.
0: Sí, clar. Era el que hi havia. Sí.
4: Ara està tornant un poc, també suposo, sí. Perquè quan ja hi ha molta saturació de tot el que és només digital i tal, suposo que la gent està tornant a apreciar la cosa d'anar allí, veure la persona que t'ha fet el disc, parlar-li, el tens allà a casa, pots mirar-la a portar, pots llegir les lletres...
3: Hi ha una part artesanal ahí de la cultura.
4: Sí, com un punt de col·leccionisme, que això la gent pues, ara se n'està donant compte que està guai. Bueno, no ho sé, eh? O potser són els d'antes que ho segueixen fent.
0: Sí, pots veure la lletra en un tamany raonable. I...
3: Però sí, és que això per les persones de la nostra quinta, lo del tamany raonable.
2: Sí. No, total.
0: T'has d'alçar a pegar-li la volta, una volta que ja... Escoltes totes les cançons del disc, perquè dius, igual te contin una història un ritual, o no, però la veritat és que està molt guai. I a més, esta quadrilla té, bueno, si els coneixeu, ja estem posant algunes de les que són així més, bueno, més pop, per dir-ho així, una miqueta més elèctriques, però té una vena lírica que mola molt en cançons molt, molt xules i parleu molt de relacions, no? Parleu d'estima. Uh-huh. D'això estàvem parlant en Braginski de la tendresa, no? De la revolució de la tendresa, no? De reivindicar l'amor, de parelles que van i venen i això. Algunes, ja dic, són líriques i altres... Bueno, pues altres li peguen més... Estem en això,
3: sí,
0: primo?
3: Sí,
0: la 3, al power pop.

0: Ahí en les cançons també hi ha una reivindicació també del estribillo, dels coros i de fer cançons a la clàssica. Mola molt, això. Aquesta manera de construir-ho, no?
1: Totalment. Havia de petar aquest estribillo i peta, eh?
2: És que, sí, no? És però, que peta. Vam aconseguir el viral.
0: La neu preparant, ja va, pam. En els concerts també passa, no? Com es rep, diguem, és esclafit, no? Aquesta energia.
1: Va, aquesta cançó, bueno, i totes, la veritat, és que dona un... Ara m'estan agafant ganes de tocar.
3: Ara. Sí. I a l'hora de crear-les, quin és el procés? N'hi ha una norma, un sistema de treball? Pues, però posem una lletra, posem una música, tal, ara li fem més... Jo aposto això. Com? Com sou a Patusqueu?
1: Sí, bueno, això sempre ha anat més o menys que jo els importo cançons i ells els agraden o no els agraden. Aleshores he après a escriure perquè els agradi a ells.
3: O sigui que també n'hi ha hagut alguna volta que li heu dit esta, no?
1: Moltes! Mm.

0: Moltes sí. vegades.
1: Bueno, més que no és com un...
2: Una voltecita.
0: Treballa tu més.
2: Però ja s'has agafat el punt, o què?
0: Bueno, no, per ells també els hi canvien els gustos. Si sí, home, portem 15 anys tocant junts, clar que els hi tinc els gustos agafats. Però...
3: Si el rotllo s'arriba al Quim, allà a la sala d'assaig, i tant a la guitarra, i diu, mira això, i dius, hòstia, no, Quim, tu...
1: No, tampoc...
3: és un poc dur, que se ho ha currat, hòstia, que igual està tota la nit allò. Que,
1: més aviat és un
3: mira
1: silenci.
3: Mira quina seqüència d'acord més guapa, que mira quin estribillo.
0: No, callen, callen, el pitjor
1: és que callen. És més un silenci,
0: cara. Els agrada silenci, no els agrada. Silenci. Ai. I s'ha d'interpretar...
2: Ja vas captant-los tu, no?, com interpretar-los.
0: No, perquè el bo és que toquen quan els agrada. No diuen ah, sí? res, però es posen a tocar i aleshores toquem i no sé què. I sempre hem fet les cançons tocant. Vull dir que el de l'ordinador l'hem gastat poc més aviat. Mm-hmm. Amb aquest disc, de fet, l'hem
2: eliminat.
0: L'hem eliminat bastant del procés creatiu i fins que no hem anat a gravar, el que se'n diu gravar, l'ordinador no feia res. Que això, pocs discos, crec, ara mateix es pot dir que es facin així. Que no té cap valor afegit, això, però, bueno, és
1: no,
0: una curiositat.
1: No, així va anar, el vam assajar molt.
0: El vam assajar molt.
1: Sí.
2: I esteu on volíeu estar? I si mire fa, no sé, 2010, quan començava això, 2015, no sé. És este més o menys el camí que somiàveu, que volíeu, que desitjàveu?
4: És difícil imaginar com ha de ser, però jo crec que sí, per la meva part, no vull dir... Mm-hmm. O sigui, potser no estàs imaginant com tots els detalls de com serà, però és bastant paregut a lo que... No sé, està bé.
2: I com vos projecteu d'ací, jo què sé, 10 anys més?
4: Són molts anys, 10 anys.
2: O el 25.
3: Bueno, el següent LP, tu.
2: El següent LP, no va.
0: Va, mira, a mi em fa més por pensar en el següent LP que pensant d'aquí 10 anys, la veritat.
4: Sí, sí. Si Déu vol, tornarem aquí. Ah. Però és que d'aquí dos dies ja estarà pesat.
0: Sí, no, ja ho sé, ja.
3: Però el rotllo ja. Que pel barri es comenta heu deixat el llistó alt i ja com un dir, hòstia, i ara
0: sí,
3: què fas?
0: Sí, sempre no? Hi és, i fins i tot quan està el llistó baix, no, i sobretot que ara de sobte passar la ressaca i tot plegat s'ha de començar a treballar un altre cop i s'han de venir idees i porto un temps que les idees em venen, em passen i no m'esforço en intentar-les agafar. I ara un altre cop ve el moment de cazar mariposes.
3: Bueno, i vosaltres què feu? Al ser el Quim el que se ocorre sempre, eh?
4: Home, sí,
3: com
4: sí,
3: és la cosa?
4: Si li preguntem en què es posarà més nerviós.
2: Ah, va. Sí, que es deleguen i part. I l'estiu, com se presenta? Teniu concerts? Teniu... Sí.
4: Intenso.
2: A tope de pau.
4: Intens.
2: Una calorada. Heu vingut així el dia que més calor fa, segurament?
4: Sí, no?
2: A València. Bueno,
4: una ha canviat de
2: calor. Ha plegat l'estiu ja, de cop.
0: Sí. Està tremendo.
4: No, aquest estiu serà no parar.
0: Sí, demanem a Gandesa.
4: Sí. És veritat.
0: I tornem a València a l'octubre un altre cop. Així que si algú s'ha quedat sense tal, no sé si això s'havia anunciat ja o no, però...
2: Però estigueu pendents, perquè la intenció és que l'octubre tornen a vindre.
3: Una sala o un lloc més gran? O...
0: Crec que un lloc més gran.
3: En negociació? Ah,
0: sí, a un lloc més gran. No València ciutat.
2: No vale. Molt bé.
3: A un festí. Pot ser. Bueno,
4: jo no ho sabia. Ja tornarem a venir, us ho explico.
0: Clar, pararem aquí un moment i tornarem a parlar.
2: Fenomenal. Vos esperarem amb els braços oberts.
3: I tant que sí. La Ludwig Band. De Ludwig Band...
4: Beethoven.
2: A tope de pau.
3: Don Luis de Beethoven.
0: Don
3: Luis de Beethoven.
2: Infinites gràcies, a més, per haver fet la paradeta i haver-se'n baixat vosaltres tres a saludar-nos.
4: Ho hem fet per no carregar, per no muntar.
1: S'havia de fer.
4: Només ho hem fet.
2: Que faltarà la resta. Ja ens ha vingut bé. Ja vos dic que ens ha vingut de categoria.
4: És broma, un plaer.
3: Un abrazo, Roger, si estàs escoltant. És el que té més feina, no? Per muntar la Ludwig. Porto una Ludwig o no? No porto una Ludwig.
4: No.
3: Bueno, la batera que siga, la que
4: posa. Exacte. Em portava.
3: Molt bé.
2: Ja sabeu que estan esta nit al Loco Club, que les entrades estan exaurides, però ells estaran amb moltes ganes, tots, que estigueren així, i tranquils que a l'octubre tornaran. Bueno, ja, i si no seguiu-los, també podeu arrimar-se allà on estiguen al llarg de l'estiu, que faran moltes parades. La qüestió és pujar i baixar, no estem tan lluny. Gràcies, criatura.
3: A vosaltres. No, mira lo del tècnic de so.
4: Què passa?
3: Pues que se'ns ha quedat lo 201, no? Això és lo que deies.
4: Ui, ha canviat de
3: barba.
4: No és el mateix.
2: Doncs ara ens ha canviat.
3: Ara l'has posat. Lo que diga el tècnic de so. José, tu manes. Ja està, en esta despedim. Això és el que tocava. Sí, vale, ja està. Molt bé.
2: Gràcies.
3: Gràcies, José. El tècnic de so.

0: Vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Que ja tenim les 5:37. Estem en l'última espenteta fins a les 6 de la vesprada en aquesta edició de divendres de la Vesprada de punt. Bueno, després d'este bon rato que hem passat en la Ludwig, podíem haver posat l'aire condicionat des de veure si la calícia que va venir en torres, pobrets, en la furgo. I l'aire no l'havíem posat. Bueno, i ara una miqueta més refrescaets. Anem a l'agenda?
2: Seguim en agenda perquè tenim coses ben xulíssimes que contar-vos.
1: Tira-li.

0: amb el ritme de la Unió Musical d'Alberí, que ens n'anem ara a esta població de la Ribera Alta, a Alberí, on s'inaugura en un ratet, a les 8 de l'esprada, el nou espai cultural del Convent dels Àngels.
1: I ens ho conta l'alcalde del municipi, que és Toño Carratalà, que estarà ben orgullós i ben content, perquè la veritat que és un espai fantàstic, s'ha fet una rehabilitació que ha costat molt, però que, escolta, ha quedat superbé.
0: El lloc és espectacular.
1: I l'espai és una autèntica passada. Alcalde, Toño, què tal? Bona vesprada, enhorabona.
2: Hola, bona vesprada, Ximo. Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, quin goig,
0: veritat. És que és un com retrobar aquest espai recuperat i, a més, afegir-lo com a espai cultural.
2: Sí, a més, probablement és un d'aquests dies que passaran a la història del nostre poble,
0: sí.
2: Perquè vos tinc que dir que és l'obra més gran que han fet en la història en l'Ajuntament i per a un poble com Alberic, un espai així, penseu que és un edifici en més de 300 anys que estava abandonat al voltant de fa un segle. Inclús en els anys 80 se va valorar derruir-lo i afortunadament al voltant del 2017-2018 es començarem a plantejar una rehabilitació i finalment al 2022 aconseguirem esta subvenció del Ministeri, que per mitjos propis no haguerem pogut dur a terme, però gràcies a això anem a recuperar el que sens dubte és l'edifici amb major valor patrimonial del nostre poble i se va convertir en un racó de cultura, també de música, perquè haveu ficat precisament a una de les nostres joies d'Alberí, com és la nostra societat Unió Musical, pues se va convertir precisament això, en un espai per a disfrutar dels nostres artistes i sobretot valorar el que som com a poble, perquè este tipus d'edifici no deixen de ser un trosset de la nostra història.
0: I tant que sí, home. Va ser inaugurat el 1689. Van viure primer caputxins, després va ser desamortitzat, va ser cedit a l'Ajuntament el 1842 i va albergar presons, escoles, acadèmies musicals. Va ser quarter de la Guàrdia Civil, jutjat quasi no hi fa un segle. Volien enderrocar-lo perquè s'havia deteriorat. Vull dir, és que és història cada pedra que s'hagi pogut conservar. Ja sabem quan i com va començar la reforma, però fes-nos una xicoteta visita. Anem a aprofitar que estem amb l'alcalde, que ens servisca dels nostres ulls radiofònics per saber com és l'edifici, quines característiques té.
2: Pues entre ells és un convent que no deixa de ser pues una espècie d'església, no? En dos naus laterals, en unes cúpules espectaculars, que queden algo de les pintures, però per falta de pressupost no les han pogut rehabilitar, però la idea és fer en una posterior fase d'esta rehabilitació.

0: posició, uh-huh. i en els laterals, molt curiosos, perquè en les dos naus laterals que n'hi havia les criptes on estaven soterratge els cossos de, dels monjos, i a més n'hi havia un cementeri parroquial, algun dels feligresos de l'època se soterraren, pues actualment ho havien fet de cristal il·luminat i se pot caminar per damunt i pues bueno, se veuen, se bonen les criptes baix i bueno, pues al final això forma part també de la història i és, pues és prou curiós que s'ha conservat prou bé i denota pues, el que ha sigut i així també permet a tota la gent del poble conèixer, perquè a pesar de tota la història que esteu repassant de tota la història que esteu repassant de l'edifici, sí. degut a este abandonament dels últims anys, este edifici era pràcticament desconegut per a la immensa majoria del poble, per això avui quan el presentem pues, n'hi ha moltíssima expectativa, no? Entonces avui estem molt il·lusionats, mm-hmm. això és un d'aquests moments en el poble que és com si fora la presentació de les festes del poble,
1: ja,
0: pues clar. És algo així el que anem a viure avui. Així que vos tinc que dir, ara que falten dues hores, estic hasta un poc entre nerviós i emocionat, la veritat.
2: Clar, és normal, és que és història.
1: És història. I és un moment històric per al
2: poble. És un moment tan especial, tanta gent també, que estareu implicats en el projecte. I no sé per aquí serà, quan es faci la inauguració, la, diguem, l'apertura oficial, Toño, aquí vas a dedicar-li un pensament, també, perquè també s'han recordar-se des que no estan, també, sí. jo trobo, que sí. segur que... Ai, quina il·lusió, no?,
1: ho
2: haver viscut, i això, perquè és un moment molt especial, no?, perquè és el fruit d'un treball col·lectiu, també, el que avui s'inaugura, no?
0: Sí, a més, a mi m'agrada dir això... més que un èxit polític, és un èxit del poble, no?
1: Sí.
0: Perquè és un tros del poble que recuperem i ja que ho has dit, precisament este matí estava pensant, a tots ens passa, no? Mm. Que sempre recordem alguna persona que mos ha transmès els valors de les coses que vulguem, no? Mm-hmm. Estic segur que a vosaltres vos passarà el mateix en la vostra professió i a mi em passa el mateix. Mm-hmm. I en este cas recorde, pues en tant com mon pare, com... N'hi hagué un cronista oficial d'ací del poble, que era Antonio Torres, que era una persona de les que més m'ha influït a mi personalment, que en l'Ajuntament, a més, no, no pensava dir-ho, però avui este matí estava pensant-ho i recorde quan me van dir allí en el Saló de Plens de l'Ajuntament hi ha dos quadres molt grans. En uno està un antic mercat que n'hi havia a la plaça, que era un mercat molt bonic, molt... que era de madera, i avui seria una autèntica xolla, però en els anys 70 el derruïren. I en l'altre n'hi ha un quadre precisament d'aquest edifici, no? I recordava al poc de ser alcalde, perquè la veritat ja duc alguns anys, me va dir, per favor, si algun dia pots, no permetisgues que aquest edifici acabi igual que el mercat. I este matí m'estaven recordant aquestes paraules, perquè no me'n recordava, i jo dic, este veres, mira, si estigueren així o mon pare o Antonio, que bonic, perquè me ho van dir en el seu dia i després de tant de temps ho havien aconseguit i, no sé, és algo molt especial. I de veres t'ho agraïssim, perquè no ho recordava i gràcies a haver-me ho dit ara m'han recordat això.
1: He vingut al cap.
2: Tu ho has explicat molt bé, a més, Toño, sí. És un treball de col·lectiu i el remat també de molta gent que ha espentat a que el projecte siga realitat i tantes generacions que hi ha darrere, i a més és un edifici que conta també la història del poble des de fa tant de temps. Fija tu, has dit, Gemma, 1689. És que imagina, testimoni de la vida del poble, tot i l'abandonament i això.
1: Sí, però
2: un dia bonico, no? A més, se va fer un concert...
1: Sí, crec que l'acte, alcalde, és presentació de l'edifici, parlaments, perquè també estarà l'arquitecte encarregat del projecte, Salvador Vilaferrer, benedicció, mm-hmm. placa commemorativa, el que va ser una inauguració d'un edifici, però hi ha concert, Aires del Mediterrani.
2: Que això sonarà... Vaja,
1: glòria pura.
2: Això té que sonar una sonoritat especial, no?
0: Sí, perquè, a més, efectivament parla l'arquitecte de l'edifici, que és l'arquitecte titular de la Catedral de València, és a dir... estem parlant d'una autoritat de l'arquitectura patrimonial, no? Perquè fixeu-vos que, per cert, gràcies a això he sabut que la Catedral de València té un arquitecte titular que s'encarrega de la conservació, uh-huh. I esta és la persona que s'ha encarregat del projecte de rehabilitació del convent. Això demostra que és una persona de moltíssima categoria.
1: Una autoritat.
0: I després, sí, una autoritat, efectivament.
1: Totalment,
0: sí. I després pues, fem un concert que el dirigís un director d'ací del poble, que és Juan Bautista Meseguer, que era teniente coronel de la banda del rei. Entonces és algo també molt especial per al poble. A més, ells mateixos estan superil·lusionats perquè donaran la primera toc, el primer toc melòdic en este edifici, que també pues, bueno, és algo molt especial, si, si cap.
2: Quantes coses simbòliques, és veritat, passaran...
1: És un moment històric, amics i amigues.
2: I molta llagrimeta, alguna que altra caurà.
1: És un moment històric, nosaltres ara...
2: D'emoció,
1: en el Vedic es viurà en primera persona, però d'això se parlarà de 50, 100, 200 anys, i és molt emocionant tot. I després, aquest espai preciós que avui s'omplirà de música celestial, amb este concert i sota la batuta del mestre Juan Bautista Meseguer, he de dir que ara s'ha d'omplir. Vull dir, la idea és esa, que la cultura tinga ahí un lloc de residència habitual al Veric.
0: Totalment. I això és la finalitat que busquem i és el que esperem. I ara que dius aquestes paraules, Xema, en la vida que visguem, no? I en lo ràpid que visguem, aquest tipus de coses no les valorem. Vale. Però jo crec que en els pobles es viu d'una manera un poc diferent. Mm-hmm. Encara que el Verí tinga un poc més de tamany i està relativament prop de València, encara tinga un caràcter un poc cosmopolita, però a pesar d'això siguem poble i jo crec que sí que valorem aquests moments. Serà per a nosaltres un d'aquests moments d'ací 20 anys. Te'n recordes el dia que obrirem el convent?
1: Sí.
0: Què feres aquell dia, no?
1: Mm-hmm.
0: Pues,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Ens permetis parar un poquet en la nostra vida frenètica que visguem tots para pues donar-li valor a lo important que tinguem, i que a mi m'agrada presumir molt lo important que tinguem els pobles i los privilegiats que siguem és que som de poble, de dir que som de poble. I bueno, avui ho anem a celebrar.
1: Avui ho anem a celebrar, donar-li i valor a lo important realment. Paraules de l'alcalde d'Alberic, Tono Carratalà, enhorabona per este moment que aneu a viure d'ací no res. Gràcies per atendre'ns i llarga vida de programació i continguts ben xulos a este convent històric. Gràcies.
2: I enhorabona.
0: Moltes gràcies. Una abraçada
2: gran.
0: Moltes gràcies a vosaltres. I a Ximo, per despedir-me una cosa, que ell recordarà que va ser pregoner de les festes de la Setmana Santa d'Alberic.
1: Però si m'ho està dient tot el dia està pegant molt la tabarra en el tema, alcalde.
0: Hi ha un trosset de core d'Alberic, net,
2: Un trosset. En la Ribera tinc algun empelt, en efecte, i en Alberic un de molt especial. Moltes gràcies, Tono. Una abraçada gran.
0: Un abraçada.

0: Nina cantant Espérame en el cielo, corazón, preciós. Per què l'hem escollida? Perquè forma part de la banda sonora de Matador, la pel·lícula de Pedro Almodóvar, complís 40 anys, i que podrem veure amb la següent proposta al Festival Internacional de Cine d'Alacant, que viu la seva 23a edició.
1: Així 40 anys?
0: La pel·lícula.
1: De Matador.
0: Pa matar-me toda, perquè jo me'n recorde. Ai, senyor.
1: Senyor. Bueno, parlant dels reptes que té el Festival Internacional de Cine d'Alacant, bueno, pues anem a parlar també, efectivament, no? en el seu director i el saludem.
0: Sí, Vicente Seva.
1: Hola,
0: ¿cómo
1: Vicente?
0: Estás?
1: ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal todo? Molt bé.
0: 23 edicions, sí, sí. Criatura, això està ja consolidat, arrelat, i cada any el repte de que estiga encara una miqueta millor que la versió anterior, no?
2: Sí, sí, una miqueta millor, i nada, seguimos trabajando y hacemos una vista atrás y digo, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Sí,
0: ¿cómo pasa de rápido?
1: Estábamos hablando de los 40 años de Matador y ya 23 años del Festival Internacional Alacant, vaya tela. Bueno, per descomptat, completament consolidat, molt estimat, i ara ens parlaràs, perquè en la inauguració, compta tu, Vicente, perquè teniu un nivell, un talent i un glamour d'entrada a teatre principal. Això ja, meravella.
0: Imprimis caràcter.
1: I vaig a quins premiats o quins guardonats tan especials, homenatjats, no?
2: Sí, este año, bueno, tenemos un trío de ases, ¿no? Como dicen, pues con Javier Gutiérrez, con el premio de honor, Clara Lago, por su también trayectoria, el premio Ciudad Alicante, y como no, el gran director Pablo Berger, con el premio Ciudad

0: de la Luz, así que va a ser una gala muy, muy amena.
1: Ai, i amb això comença. Comença una programació, he de dir-vos que si no mos donarà temps a repassar-la tota. Per tant, la meva recomanació és que entreu a veure-la, que en el seu web està claríssimament especificada, perquè trobareu coses molt interessants. I vull també assenyalar que, si parlem dels homenatges demà en la inauguració, per exemple, en la Cloenda, l'homenatge el rep Cristina Rodríguez, el Premi Fashion Cinema, perquè és una de les vostres banderes, lo del Fashion Cinema, que jo crec que en molts altres festivals... és una percepció molt personal, no se li dona la importància que té el fashion, el vestuari, els complements, tot això que acaba de configurar els personatges de cada història.
0: Sí, esta sección que la coordina Rosario Puñales, pues es un para un tributo y un homenaje a todos los diseñadores y diseñadoras de vestuario para poner en valor el gran trabajo que hacen. Y sí, este año es pues para Cristina Rodríguez, que es de aquí, de muy cerquita de Benidorm.
1: De Benidorm, sí,
0: que ha estado 7 veces nominada a los Goya. Y bueno, y este año el festival pues le hace este merecido homenaje.
1: Y ella dona también una masterclass, ¿eh? Si estoy open dance, sí. Si vos interesa.
0: Sí, el 29.
1: Sí. Mm-hmm. Vicente, y tenim curts, metratges, llargmetratges, xerrades, col·loquis, laboratori de projectes, lo de Fashion Cinema, que ja ho hem comentat, els homenatges, que també... fes tu alguna paradeta que t'interessi. Nosaltres hem assenyalat, perquè mira, fa no res vam entrevistar els protagonistes de Cowgirl, que és una de les que es podrà veure. Ahir estigueren així... Sí. Els protagonistes de Mi cielo, tu infierno, El meu cel, el teu infern, que també... Clar, a nosaltres ens ha cridat l'atenció lo de Matador, per exemple, però igual tu t'havies assenyalat alguna coseta, dius, això? Això és un caramelito.
0: Sí, sí, y aparte este año también, aparte Cristina Rodríguez, homenajeamos a Roque Baños, con el compositor musical en la gala
1: ¿sí?
0: de Cloenda.
1: Sí,
0: y va a ser una semana de mucho, bueno, 92 cortometrajes de 18 países, de más de 1.200 recibidos, que se dice pronto, y 7 películas a concurso, 5 películas invitadas, la sección de Fashion Cinema que hemos comentado,
1: sí.
0: Y luego también como Marruecos, como país invitado, en ahí Casa Mediterráneo. Y por la mañana haremos el laboratorio de proyectos, donde Apun Radio y Televisión también participa en este laboratorio para buscar coproducción, entre otras producciones. Y nada, muy bien, muy contento.
1: 40 anys de Matador. També està el documental de David Delfín, que és molt xulo.
0: Sí.
1: En definitiva, que recomanem mirar la programació. I tu com estàs de nervis, Vicente? Perquè esto ya lo tenemos aquí. Tú ya lo tienes todo enllestido, que diem así.
0: Casi, casi. Siempre es casi, casi.
1: Ya tens planxat el traché pa demà?
0: Sí, estoy en ello, me estoy pensando. Cuidado bueno, que me quemo.
2: Que vaya molt bé. Home, des de la inauguració fins a la Cloenda, tindreu treballat com és habitual i marca de la casa, també. Ja teniu també molta experiència, tots els detalls. Organitzar un festival, qui no ho ha fet això,
1: no sap
2: la faenassa que és, però és una, però és un goig també, és un disfrute també per a vosaltres.
1: I a nivell de mitjans de comunicació, vaig a donar-te les gràcies, Vicente, perquè no tots funcionen tan estupendament com funcioneu vosaltres.
2: Sí, posem les coses molt fàcil. Moltes i això gràcies. També pensar en la comunicació és molt, molt important, i des d'ací també pues, posar l'accent en l'empenta que des de la Ràdio Televisió Pública se fa les produccions valencianes, en l'audiovisual en general, que també, escolta, igual és tirar-nos flors un poc a nosaltres, però, evidente, és el que toca com a tele pública, també, claro.
0: Tenemos que apoyarnos, sí.
1: Doncs gràcies. Vicente,
2: pues que vaig molt bé, esta 23 edició. Una abraçada gran.
0: Un abrazo, molt bé, gràcies.
1: Escoltem la dansa de Castalla, perquè Castalla en set avui la 32 edició de la Fira de Sant Isidre durant tot el cap de setmana, Joaquí.
2: Bueno, és que Castalla és un lloc d'encontre de la província, i en esta Fira de Sant Isidre què trobarem? Paradetes de comerç, les que vulguis, hi ha actes culturals. Jo us recomano que mireu la programació, trobareu gastronomia, tradició, oci per anar en família. De què es tracta? D'activar econòmica i culturalment el poble. Estem parlant de 43.000 metres quadrats de superfície. Mare meva, això són moltes paradetes, molts
1: són
2: expositors,
1: Estic a tot el poble, quasi.
2: 280 expositors, 44 en són locals de Castalla, i es preveuen 80.000 persones al llarg de la setmana.
1: Important.
2: Crec que hi ha un grapat de novetats, a més, que
1: sí?
2: s'ho han treballat,
1: Mira, alguna podem dir. Per exemple, que al llarg del recinte hi haurà pantalles LED que ofereixeran informació, te faciliten orientació, n'hi ha també l'eixida d'una etapa ciclista, n'hi ha un encontre provincial de folklore, que sabeu que les danses a Castalla són molt importants, hi ha una tornada de concentració motera, acompanyada també de cotxes clàssics, una nova ubicació de la zona d'autocaravanes, un

0: nou espai escènic a la plaça de la Font Vella, una zona de fira d'atraccions que és la més gran i que està connectada amb el mercat medieval. I atenció a l'esmorzar popular de dissabte per a reunir vins i visitants. I això i moltes coses més.
1: Per a no perdre seu. I seguim de fira, en este cas la fira gastronòmica a la plaça Major de Calp, Fira Calp 2026. Jo és que és escoltar fira i gastronòmica en una mateixa...
0: I se te fan els ulls, els veïns, si te virillen, gran cosa.
1: Això és un comboi que tenim en Calp.
0: Anem a la fira gastronòmica de Calp, que té 21 estants de restaurants i cafeteries, 2 de cocteleries i 6 comerços que ofereixen els seus productes. Els hostalers oferten, a més, 4 tapes i unes postres per caseta a preus populars. I les propostes són ben barades.
1: Què trobem?
0: Què te diré jo? Pues...
1: Home, si estem en Calp,
0: què?
1: Estem en la Marina,
0: què?
1: Estem al costat del Penyó d'Ifac, hi haurà arrossos bons,
0: tots els que vulguis,
1: mariners, hi haurà peixet,
0: el que vulguis, s'ha cascut por el millor del món, més fresquet.
1: I després també hi ha cosa gourmet, perquè és una fira de categoria, algun vinet bo, també podrem tastar.
0: Sí, hi ha tastos de vins, de veres i de cocteleria, com dirà des, i hi ha un concurs a la millor tapa de la fira votada pel públic, així que si aneu i la tasteu, podeu votar-la. Però és que a més participen les capitanies de moros i cristians, la fila berberescos i la fila marins corsaris, que participen com? Pues desfilen d'una banda, però també gestionen les barres. Així que aneu allà a fer gasto, perquè això després aprofita per a patrocinar les festes. I, bueno, junta això, moltes activitats paral·leles, actuacions musicals, dansa, teatre infantil, passacarrers, discomòbils, exhibicions de zumba per a menuts i per a grans, tallers de batuts naturals, signatura de llibres, animació, tributs musicals a l'Oreja de Van Gogh, Amaral, Fito i Sergio Dalma i, sobretot, i el que més estimem, són la passadeta, felices paradetes, on les tapes triomfen d'allò.
1: Un arrosset de peix, això estic a teoria.

0: Que se calle Sergio Dalma, que entra en la rondalla de la fila de oficis de Benasal, per l'amor.
1: ¿Qué pasa la rondalla?
0: Pasa la rondalla. Del 23 al 25 de maig, en les festes de Sant Cristòfol, allà a Benassal, destaquem la tradicional romeria a l'ermita, el volteig de campanes i festejos taurins. Recordem que dissabte se fa dinar de germanor, diumenge missa, al sant, rondalla i cor, i després va el volteig de campanes i la benedicció de vehicles, típic de Sant Cristòfol, i lliurament de banderins. Dilluns, la romeria, que és de l'església de la Mare de Déu de l'Assumpció cap a l'ermita, i va acompanyada de la recua engalarnada. Voleu veure el que és? Aneu a Benassal. I ja està.
1: Sí. Clar, Benassal sempre és un sí. Sí.
2: Una noche de invierno. Llevo mucho tiempo esperando que llegue este momento.
1: No serà que són festes en Almassora per Santa Quitèria?
0: És que avui és Santa Quitèria. Ah, felicitats, Quitèries!
1: A veure-ho dit.
0: És avui dia gran, s'han cuinat les famoses calderes, s'ha entregat el caldera d'honor, un dia gran. I resta en el sopar de Paiporta d'esta nit, bona cosa de ball i música, i després pues, demà se pot fer arqueologia en família, passar pel mantell la patrona, sopar tombe de bou... Vaja, sempre sense parar de ballar. Diumenge ja és més dedicat a la xicalla i a rematar les festes amb alegria i bon humor.
1: Bueno, jo hem tingut també les festes de Sant Pasqual a Vila-real, que encara cuegen i s'haurà de rematar en bous.
0: Clar. En bous i demà el gran dia de les paelles, que això és una ambientació gran.
1: Això és molt important.
0: Mira, per, acabarem en Jacaranda, perquè demà actuen dins el marc de la Festa de la Rosa de Castelló de la Plana este grup de boleros preciosos en les seues serenates i rondalles. I nosaltres ens n'anem...
1: Ale, que passeu molt bon cap de setmana i a partir de les 7 i mitja que guanya València Bàsquet i el diumenge a la final.
0: Per favor, i dilluns a les 4.
1: Adeu.
3: La vesprada d'Ap.

0: Som la veu de tots. Som APO.
1: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
2: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
1: En A Punt Ràdio.
3: Este dissabte, des de les 12 del matí, Punt a Punt.

0: amb l'última jornada de Lliga en primera divisió. El Villarreal es juga a la tercera plaça front d'Atlètic de Madrid. El València buscarà la competició europea davant el Barça. Llevant i Elx lluitaran per la salvació a Sevilla i Girona. A més, última jornada en primera federació amb l'Hèrcules buscant la classificació per la Copa del Rei. I l'ascens a Lliga a Sobal en joc per a Agustinos Alacant i Fertiberia Puerto Sagunto. Amb pilota valenciana i tot el poliesportiu. Tot en directe. Este dissabte des de les 12 del matí al Punt a Punt.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
3: Efectivament.
2: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
4: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
5: Home, claro, es que tot això ho ha viscut jo.
2: Però de veritat, cal triar bàndol?
6: Sí. No.
2: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
4: No tinc ni idea.
2: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
7: Ui, que bonico!
2: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
8: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
2: A mi el reggaeton em dona marxa.
9: Home, pues clar.
2: No tot han de ser jotes i albades. Tintiririn, tintiririn, tintiririn, tintiririn. Mira, ya, perquè...

0: convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
1: I ai, rata, rateta meva, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
0: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa. Oh!
2: Sí? Oh, però que moderna!
0: Vinga, iaia, nosaltres ballem.
3: Ai, rata, rateta meua, que així no són tots arreu.
0: Una jota reggaetonera.
2: Oh, que són de bones! M'encanten!
0: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
4: A mi m'agrada la Pantoja.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
5: A Punt Ràdio.
6: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
7: Cada divendres, Terra de Bous. Amb Germà Estela.
5: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat 103.0.
8: De tu!

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Avui és divendres 22 de maig. Ja saben que la Fira de Sant Isidre, la més important del món, continua endavant imparable, com ha de ser, en les bones notícies i en les que no són tan bones. Avui, de nou, una cita per a un cartell de figures que combina la veterania i també la joventut. Sebastián Castella, Emilio de Justo i Tomás Rufo en veus de Victoriano del Río. Segona compareixença de Sebastián Castella, que ja va donar la cara en la primera de les seues vesprades en eixa correguda que no va poder ser del Paralejo, com saben, i va ser substituïda per una correguda, bueno, pues que no va donar el joc desitjat. I bueno, pues són les coses que tenen a vegades els cartells més emblemàtics. D'altra banda, també en clau valenciana, demà dissabte 23 celebra una correguda que és la tercera ja en la seva història, que es diu Sorollana, en homenatge a Joaquín Sorolla, el pintor de la llum. Una correguda de Victorino Martín serà en Bocairent, ja saben, organitzen els ramaders i empresaris i apoderats també, es llama Martí. I una correguda que té un cartell amb Rubén Pinar, Román i Álvaro Lorenzo. Per què és important esta cita? Per què és important? Pues, principalment perquè és una plaça de bous molt especial, que és la plaça de bous de Bocairent, perquè és una correguda que té eminentment un missatge i una imatge també valenciana 100%, i perquè l'aposta és gran per part dels germans Martí per portar una correguda de Victorino Martín en el que suposa una correguda d'este ferro tan complicat, tan important i que té tants seguiments i seguidors, no? Per això és important que aquesta plaça de bous de Bocairent s'ompliga. Però avui volem contar-los també una història diferent d'un torero diferent. Fa dues setmanes, ja saben que la plaça de bous d'Alacant es va obrir per a un tentadero de figures i mestres d'altre temps. Es va fer un viatge en el temps perquè Gregorio Tebar, als 80 anys, va tornar a torejar a Alacant. I ho va fer amb Carlos Escolar Frascuelo, amb Antonio Sánchez Puerto i amb Juan Antonio Esplà. Lo de menys va ser la qualitat o no de les vaques de Zacarías Moreno. Van tindre classe, però no van tindre força. Lo més important va ser l'emoció de tornar a veure la il·lusió en els ulls d'un torero, Gregorio Tebar Pérez, l'inclusero que, repeteix, als 80 anys va tornar a torejar i a sentir-se torero. Avui estarà així, l'inclusero. Avui anem a parlar en un dels toreros més destacats dels 60 i 70, sobretot en Madrid, nascut a Albacete, però criat pràcticament en Alacant. Moltes històries, molta experiència, no dona moltes entrevistes, per això jo crec que és una bona ocasió parlar amb l'inclusero. I per què se va fer aquest tentadero? Perquè l'inclusero complix, celebra 60 anys d'alternativa, una alternativa, per cert, que va prendre a València un 19 de març de l'any 1966. Benvinguts, benvingudes. Això és, i així comença, Terra de Bous.
2: Terra de Bous. Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.
1: En poques ocasions, ho té el privilegi de poder entrevistar a un torero de la terra que continua en actiu i que hagi complit 80 anys. Això jo crec que és un cas inèdit o poc habitual en la tauromàquia, en la història de la tauromàquia. A més, és alacantí d'adopció, encara que va néixer a Albacete, i està de plena actualitat perquè va ser protagonista d'un tentadero fa pocs dies a la plaça de Bous d'Alacant, que va ser un autèntic èxit. Va eixir per la Porta Gran una vegada més i tot el món està parlant del que va fer, del que va passar en un any 2026 molt especial, el que va fer Gregorio Tebar, el inclusero. Mestre, maestro,

0: con unas palmas y yo dije, ha merecido la pena querer ser torero, solamente por este momento.
1: Y no era fácil, ¿eh? Que el maestro te diera su beneplácito y te diera, y te aceptara, ¿no? Dice, tú eres uno de los nuestros, eres, no eres de Sevilla, pero eres uno de los nuestros. Eso tiene mucho, mucho mérito, mucho mérito.
0: Yo esa escuela, la escuela vasqueña, es para mí lo máximo, lo máximo. En naturalidad, en profundidad, en gusto, esa es mi escuela.
1: Maestro, ¿qué le diría usted a los jóvenes que quieren ser toreros, que como usted también hace años sueñan con ser figura y con obtener triunfos grandes y que les respeten y les recuerden, ¿no? A toda esa juventud que viene, de verdad, algunos a las escuelas, otros desvinculados de las escuelas, pero que quieren ser toreros, ¿no? ¿Qué mensaje es el que usted les da en este camino de inicio y de formación cuando muchos están perdidos?
0: Relaciono tu pregunta con mi continuación, que no estén perdidos, que quieren ser toreros, que quieren ser figuras, que quieren ser millonarios, que quieren ser los mejores en esta profesión y que no se equivoquen y que echen su visión, su mente detrás de esta forma de torear, de esta forma, pero que sepa que es la forma auténtica del toreo, que haya competición, pero que quieran ser toreros. Si no, pues chicos, se dediquen a otra cuestión, porque el torero no está loco, está tres veces loco. Con una locura normal no es suficiente, porque te juegas tu juventud, te juegas tu vida, y hay que estar muy seguro, y que pongan atención. ¿A quién? Siempre se parte de algún maestro, todo el mundo, todos aprendemos de los que saben y de los que han estado ahí arriba. Y entonces eso es lo que les pido, que no se equivoquen, que quieran ser toreros, que tengan esa locura dimensional para poder soportar el no tener novias, el estar sacrificado todo el tiempo, porque hay que vivir para el toro, ¿eh? Yo tengo 5 hijos y 11 nietos. Y vivo para el toro.
1: Ahí queda, maestro. Ha sido un placer este rato de charla. Gracias por la generosidad de atendernos y de compartir sus sentimientos, que no es fácil, que no es fácil. Y le agradezco mucho que haya compartido este rato con los oyentes de este programa y también con nosotros y con esta casa. Muchas gracias.
0: Gracias, Germán. Muy amable. Y tengo que, ya que estoy, aprovecho, con tu permiso, para dar las gracias al Ayuntamiento de Alicante, a Mari Carmen de España, al alcalde, a todos, y luego a Paco Llorca, a todas las personas que han estado alrededor mío en este movimiento, José Miguel, mi hermano Pepe, en fin, todos, y muchas gracias, muy amables, muchas gracias.
1: Una Gisó de vida, una Gisó que no més poden donar els mestres. Gregorio Tebar, el inclusero, 80 anys, 60 anys en la professió i continua en actiu. Quin exemple. Gràcies, mestre. Gràcies. Continuem endavant. Més temes i més assumptes així, en Terra de Bous. Fins ara.
2: Terra de Bous, en A. Ràdio. L'actualitat taurina amb Germà Estela.
3: Amb un equip de gala. Punta a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punta a punt. L'esport ben contat, punt a punt.
4: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
3: Si hi ha partit, tens una cita amb Luis Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
5: Hola, soy Rubén Pinar y quiero felicitar al programa Terra de Bous por volver a hablar de toros en A Punt Ràdio. Mando un fuerte abrazo.
1: Rubén Pinar, que és un dels protagonistes en aquesta correguda sorollana, tercera correguda sorollana, que celebra demà, dissabte 23, Rubén Pinar, Román i Álvaro Lorenzo en Bous, de Victorino Martín. Tot un aconteixement en clau valenciana, per cert, que gran entrevista a la que ens ha donat Gregorio Tebar, el inclusero, parlant com parlen els mestres antics. Però bé, anem al present, i el present és actualitat del que ha de passar demà, en Bocairent, en horari de vesprada, però sembla que durant tot el dia la correguda sorollana serà una gran celebració. Anem allà en directe, anem a saludar a Paco Martí, empresari, ramader, amic d'este programa i apoderat també. Paco, molt bona vesprada.
6: Molt bona vesprada, Germán.
1: Bueno, 24 hores abans d'eixa gran cita de la tercera correguda sorollana, com esteu vivint aquestes hores prèvies? Com està l'ambient? Conta'ns.
6: Germà, pues sí, la veritat que estem molt contents i amb moltes ganes de que arribi demà, el dia de la correguda, la tercera correguda sorollana. La veritat que este any ha sigut una aposta molt forta, no? com ve sent també els anys anteriors, però este any la veritat que entre els tres toreros, tres matadors i sobretot de la ganaderia de Vitorino Martín, l'aposta va ser molt forta i la veritat que ha tingut molt bona acceptació per part de tot l'aficionat i es prevé que hi haurà un molt, molt bon ambient.
1: És important que la gent sàpiga de la importància d'aquest referent, d'aquesta correguda sorollana, per tot el que simbolitza, no? per la relació també tan intensa que té el Sorolla amb Bocairent, perquè ja em vau contar que part de la bandera, no? de l'estandard del poble està pintat per ell, per Sorolla, i per això jo crec que va néixer la idea d'una correguda sorollana que a poc en el temps va anant donant pes, no? a la idea. Ja és el tercer any, jo crec que, a més, amb veus de Victorino Martín, tot té molta més importància, no?
6: Pues sí, Germán, la veritat que nosaltres sí que teníem una cosa clara, que era que el que volíem, no? El que preteníem és que la gent no vinguera sola a lo que era la correguda, no? Que veguera l'espectacle que xanara, sinó que l'aficionat que vinguera a Bocairent, que es desplaçara hasta així, entre el poble, lo bonic que és, i totes les activitats que fem nosaltres durant el dia, que comença des de les 12 en l'apartat dels animals, després hi haurà un dinar en la ganaderia, que vindrà tot l'aficionat que vulgui dinar, i després d'ahir del dinar passarem al passacarrer, que els tres matadors aniran davant de la banda de música en carros de cavalls fins a la plaça de Bous, i d'ahir ja començarà la correguda. El que pretenem és, no?, que quan vingui l'aficionat de Bocairent, que passi un dia en gran, no?, que no siga sol la correguda i anar-se'n, sinó que passi un dia interessant en el nostre poble.
1: Seria preciós, no?, que la plaça de Bous de Bocairent estiguera plena de gom a gom. Seria la idea, no? No només de la gent pròpia de Bocairent, sinó també la gent de València, la gent d'Alacant, de tota la comunitat, no? De tota la contorna, que el que han de fer és eixe dia pensar que la gran cita taurina està en Bocairent, no?
6: Pues sí, la veritat que jo que estic, no?, en el tema de la gestió de la venda d'entrada, la veritat que va desplaçar-se penyes de molt lluny, no? Estem parlant que van a vindre autobusos de la Vall d'Uixó, van a vindre un altre autobús de Segorbe, un autobús d'Alacant. La veritat que la correguda, no?, ha tingut molt d'interès i així anem a fer de l'aficionat d'arribar a nosaltres, no? I estic segur que va haver demà un ambientazo en la plaça, que el cartell i la correguda, la veritat que s'ho mereix.
1: Home, jo no sé si... Home, suposa que sí que heu vist la correguda de Victorino Martín. Bocairent és una plaça preciosa, és de veres que és una plaça de Bous, un emplaçament preciós. Però, bueno, és una plaça d'una localitat que no és una plaça gran, no? Si suposa que això, heu comptat en això, vol dir que el volum dels bous i la serietat del volum del bou de Victorino, això es veurà el doble en la plaça, no?, de gran.
6: Pues sí, la veritat que hi ha que agrair als tres mataors, no?, perquè fer una aposta en... Fer una aposta de matar una correguda de Victorino, no?, que sempre té les seves complicacions, no?, i més si cabe en una plaça com la de Bocairent, que les dimensions del ruedo és molt xicotiu, la veritat que és d'agrair, no?, per als tres mataors. I sí, la veritat que la correguda Victorino, està clar que Victorino no va portar, encara que sigui una plaça de tercera, no va portar una correguda que no acorde, no?, a lo que és el nom de la ramaderia. I la correguda, la veritat que està molt ben presentada, l'aficionat va quedar supercontent i va emocionar-se segur.
1: Els tres matadors, Rubén Pinar i Román, és de veres que estan més acostumats a aquest encaste, no? És de veres que Álvaro Lorenzo és el que té menys experiència en Victorino Martín, però també des del començament, no?, quan se li va oferir, quan vareu parlar d'eixa terna, quan se tancà aquesta terna, va dir que sí des del primer moment, no?
6: Pues sí, conforme dius, Germán, de Rubén Pinar no hi ha res que dir, no? És un expert en esta ramaderia, i després Román igual, no? Román, després de l'any passat, va tirar una orella en Madrid, la Fira d'Otoño, i este any està altra volta cartelada en Victorino en Madrid,
1: sí,
6: en San Isidro.
1: Sí,
6: són dos toreros especialistes, no? I després, per què Álvaro Lorenzo? Álvaro Lorenzo, nosaltres l'any passat vam apostar per ell quan estava aixina un poquet la seva carrera, si no un poc tan valent, van apostar per

0: en el Plaza de Requena, en una correguda de Adolfo Martín, y ve que va a ser una de las faenes de la temporada.
1: Sí,
0: La
1: señor.
0: verdad que le va a ser un gran bou, iba a estar a la altura, y yo creo que això li va a servir molt per este any, no? Rellançar un peliu, no, la carrera, i està en guanyar cartelada en Sevilla, està de Madrid, després de l'absència de l'any passat, i creiem també, el meu germà i jo, que devien de donar-li l'oportunitat, i el cartel es conforma per això.
1: Tu saps que Lorenzo té molta relació personal en València perquè la seva dona és valenciana i viu a València també. I això estableix una relació intensa en esta terra i, de fet, ell ja ens ha dit, també ho va dir en la presentació, que volia tindre més presència i més importància en tot el que se fa així a València, no? Una prova d'això és esta correguda sorollana. Si haguérem de cridar a la gent que encara, que jo crec que són poques les persones que no saben que n'hi ha una correguda sorollana en clau valenciana 100%, però si haguérem de cridar l'atenció i convidar-les a que vinguin a veure un espectacle diferent, què li diríeu com a empresaris que se trobaran demà de vesprada en Bocairent? Què trobaran?
0: Pues li demana a la gent que no s'ho pense, no? Que arribi així a Bocairent, que demà va ser un gran dia pel món de la tauromàquia. Un dia que es va estar rodejat del dinar en la ganaderia, el passacarrer en els carros, i després estic segur, no? Que tant els bous com els toreros van a donar-nos una gran vesprada. I després, com no, no? Què dir de la plaça de Bous de Bocairent, no? Que és jo crec que de les més boniques, no? D'Espanya. Que no s'ho pensen, la veritat que no s'ho pensen.
1: De les més boniques d'Espanya i de la Comunitat Valenciana, segur, no? Un tresor arquitectònic és una meravella. Paco Martí,
0: Sí, no és.
1: que tot el treball, com se diu en estos casos, està ja fet, no? Ara el que toca és disfrutar del que passe, que la correguda en vista, i a partir d'aquest moment que els toreros, pues, això, donen lo mateix que sempre, no? El 100% de qualitat, que això ja, per descomptat, ja comptem amb això. Molta sort, estarem allí, estarem molt pendents i que siga la vesprada sorollana, la tercera correguda sorollana, una gran cita emblemàtica i de gran nivell, com mereixeu. Gràcies, eh?
0: Moltíssimes gràcies, Germán. El veiem demà.
1: Sí, senyor. Paco Martí, 50% d'eixa ramaderia dels germans Martí, que demà tenen la gran cita d'eixa correguda sorollana. Tots vostès estan convidats. Per cert, que Esplà està rebent un homenatge també en esta vesprada en Madrid, en la sala Antoni Benvenida, per aquests 50 anys d'alternativa. Nosaltres tornem la propera setmana amb més convidats, amb més actualitat i més continguts. Gràcies. Fins ací el nostre programa Terra de Bous. Adeu.

0: avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
0: I corre l'oratge.
1: Ena.Ràdio. De tu a tu.
2: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
3: fem banda
2: amb el millor repertori de músics valencians.
3: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
2: Desfilarem al costat dels nostres músics.
3: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
5: De tu a tu.
1: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A punt ràdio. De tu a tu.
6: Este dissabte, des de les 12 del matí, punt a punt. Amb l'última jornada de Lliga en primera divisió, el Villarreal es juga a la tercera plaça front d'Atlètic de Madrid. El València buscarà la competició europea davant el Barça. Llevant i Elx lluitaran per la salvació a Sevilla i Girona.

0: A més, última jornada en Primera Federació amb l'Hèrcules buscant la classificació per la Copa del Rei. I l'ascens a Lliga a Sobal en joc per a Agustinos Alacant i Fertiberia Puerto Sagunto. Amb pilota valenciana i tot el poliesportiu. Tot en directe. Este dissabte des de les 12 del matí al Punt a Punt.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
2: De tu

0: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A.Punt Ràdio.
1: Caiguda lliure, seguint les pigues, dibuixant constel·lacions a les esquenes, deixant la realitat als marges.

0: Sonem.
1: On estaves tu? En quin racó s'amagava la teua llum?
0: A Punt Ràdio.
1: En quin fang s'atrapaven les teues mans?
0: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.
1: Amor.

Hola, què tal? Salutacions i benvinguts al 90 minuts. Són les 11 i 3 minuts de la nit i per davant tenim 90 minuts de programa a 100.1 Ràdio, a la seva casa. Avui amb tot l'equip després de una eliminació complicada a Atenes, en José Navas, al control tècnic de la nau, i ja sabeu, amb Carlos Urrutia, en l'edició i producció del programa, i el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del mateix. Ja sabeu que a partir d'ara, els divendres i dissabtes, els farem companyia a nosaltres i en les nostres veus des de les 11 fins a les 12 i mitja de la nit. Veus que vos conviden a quedar-vos un ratet en nosaltres i que vos recorden que podeu sintonitzar-nos en totes les freqüències de Apunt Ràdio, en la seva app, el seu web, i que podeu escoltar el programa en format podcast en iVoox una vegada acabem i que, com sempre, també podeu participar en el programa com si fóreu un mes en les vostres opinions i missatges. A on? En les nostres xarxes socials, en x@90minuts, en Instagram 90minuts ràdio, tot en lletra, en TikTok @90minuts, el 90 en xifra, la resta en lletra, i en àudios al WhatsApp 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Així podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, que és: confies en que es doni la carambola que porta el València a Europa? Confies en que es doni aquesta carambola que es té que donar per a que València, Club de Futbol i la ciutat de València torni a Europa? I és que és una nit d'analitzar diferents situacions. No comença avui bé la nit, perquè València Bàsquet ha perdut a Atenes en la semifinal davant del Real Madrid. Un resultat decebedor que deixa un regust de boca amarg i que no fa justícia a lo que durant la temporada hem vist a este equip. Els de Pedro Martínez, que han començat el partit en algo de dubtes, però tractant d'imposar el seu ritme anotador en un primer quart que han guanyat 28-26, i que després l'aparició de Gesonja, de Andrés Feliz i de la resta de cracs del Real Madrid ha fet que al temps de descans, tot i que s'havia activat ja el Montero en 11 punts al segon quart, anarà guanyant l'equip blanc. Patint en defensa, València Bàsquet no ha pogut frenar les espentades i els reons d'un Real Madrid que, al cap i a la fi, estarà a la final davant Olympiacos, i és així com l'aventura històrica de València Bàsquet arriba a la seva fi. Hi ha gent que ho compara en París el 2001, on el València va caure també davant el Real Madrid, i és que si algo es sembla, si en algo es sembla, és el dolor i les cares dels aficionats que, vestint de taronja, se'n tornen a casa fotuts. Tot i això, la temporada ja és històrica per a València Bàsquet, que ha trencat barreres i que ha dit en veu alta que és un equip important a Europa. No cal oblidar tot el llarg camí que ens ha portat fins ací, i tampoc cal oblidar que això no s'ha acabat i que encara resta temporada en ACB, on és molt important tractar de guanyar els 3 partits que et queden abans del play-off per a la Lliga. Des d'ací, per suposar l'enhorabona a València Bàsquet, als seus dirigents, als jugadors i a l'estaf, per fer-nos somiar i per il·lusionar a tanta gent fent honor al seu himne i seguint l'alegria d'un poble i l'orgull de la ciutat. Per altra banda, en el futbol, este cap de setmana es decideixen moltes coses. Una d'elles, a banda de la salvació del Llevant i de l'Elx, és que el València, atenció, podria tornar a Europa 6 temporades després. Qui ho anava a dir? Jo recordo fa uns dies que dèiem això de quines ganes de que s'acabi la temporada. I és perquè no imaginàvem que en el guió n'hi hauria un xir inesperat i el València podria classificar-se per a la Conference. Sembla que va ser fàcil, perquè cal primer de tot fer els deures, guanyar-li al Barça, que sí, que ve d'una aventura en el parc d'atracció.

0: sessions, de veure a Bad Bunny, però que eixiran 11 al camp i que aquests 11 són bons. I després, fent-ho els deures, bueno, pues tindran que punxar el Rayo Vallecano fora de casa davant l'Alavés de Quique, un Rayo que estarà pensant en la final de la Conference, i el Getafe, que s'enfronta a un Osasuna que no està salvat. És una carambola, però es pot donar, i en cas de fer-ho, el València tornaria a Europa 2.264 dies després, des del 10 de març de 2020. 11 i 8 minuts, avui no hi ha hagut primera divisió, però sí bàsquet, on en Atenes, València Bàsquet ha caigut 90-105 davant el Real Madrid. Així comença el 90 minuts i per davant ens queda molt per contar. Avui les fotos venen de tot o res. Fi del trajecte a Atenes. València Bàsquet ha caigut 90-105 davant el Real Madrid en la semifinal de la Final Four d'Atenes, en un partit on, a pesar de les baixes, l'equip d'Escariolo ha superat en lectura de xoc els de Pedro Martínez. Ara els Taronja tornen a València per enfrontar un tram final de temporada a la Lliga.
1: Un partido que hemos estado por debajo de lo que nos hubiera gustado, en parte porque Madrid ha hecho un muy buen partido. La primera parte han estado muy acertados en el tiro de tres puntos y luego yo creo que lo que ha marcado la diferencia ha sido el rebote defensivo, donde no hemos sido capaces de ser consistentes, y esto les ha permitido tener muchas canastas fáciles y muchas segundas opciones.
0: L'última heroïcitat, el llevant viatge a Sevilla per a enfrontar-se a un Real Betis classificat per Europa i que no té res en xoc. Sí que es juga molt l'equip de Luis Castro, que no vol confiar-se i que es juga la permanència en la Cartuja.
2: Yo he dicho siempre, en cuanto los puntos eran posibles, que no estábamos muertos y que yo creía que era posible. ¿Cómo nos daban como muertos? Y no estamos ahora. Y una de las cosas que no estaba hecha era el descenso. Había muchos que creían que ya estábamos muertos y no estábamos. Y ahora es el contrario. Los puntos son posibles para descender, sí, entonces tienes que dar el máximo y tienes que hacer el trabajo hasta el final.
0: Les llàgrimes de Sarabia tenen que ser d'alegria demà. L'entrenador de l'Elx ha trencat a plorar a la sala de premsa, deixant-se portar per l'emoció abans d'un partit tan important com és el de Girona.
3: La conexión con la ciudad, con la gente. Eso, mi hija es andorrana, pero ha vivido aquí prácticamente siempre y me decía, Aita, tú eres el portero, yo soy el Elche. Entonces, bueno, son cosas que van mucho más allá del fútbol. Y esta semana, con toda esa responsabilidad que tenemos, pues también estamos decidiendo vivir desde la felicidad, desde el disfrute, desde la ilusión y desde el reto. Y desde, como he dicho antes, quedar en la historia de este club y de esta ciudad para siempre.
0: Corberán parla d'Europa en la jornada 38. En les anteriors 37 rodes de premsa prèvies al partit, Carlos Corberán no va anomenar la paraula Europa. Ara, en la 38, i amb opcions de, després de carambola, entrar en Conference League, el tècnic del València marca clarament l'objectiu.
4: No nos hemos merecido hablar de Europa hasta esta jornada, porque no hayamos conseguido los puntos suficientes para consolidar al equipo en primera división y poder optar a algo más. Y ese momento ha llegado en esta última jornada y, como tenemos esa posibilidad, a luchar al máximo por conseguir los tres puntos ante un rival que es el campeón de la primera división española, un gran equipo.
0: Final per l'ascens a la Lliga EFA. Este dissabte, a les 6 de la vesprada, es veuen les cares. En la final per l'ascens a la primera divisió, el València Club de Futbol i el Villarreal Club de Futbol Femenín. Se passe el que passe, el futbol valencià s'assegura la presència d'un equip en primera després del descens del Llevant. Sagunt somnia en tornar a Asobal. El Fertiberia Port Sagunt juga a casa la final per l'ascens, la fase final per l'ascens. En les semifinals es veurà les cares amb l'Aina i Tassuna, en un partit que podràs seguir i viure en el punt a punt demà a partir de les 6. Els titulars del dia d'avui són les 11 i 12 minuts. Vos recordem la pregunta del dia per a xarxes i àudios en el 6-9-42-18-01. Confies en que es doni la carambola que porta el València Club de Futbol a Europa? Fem una pausa per a la publi. De tot això i moltes coses més parlem així en el 90 minuts.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble. ¿Pasa siempre?
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
9: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
10: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
11: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
12: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
13: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
12: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
11: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
13: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
14: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
13: Juga amb nosaltres esta temporada.
15: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
16: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil-CAT, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
17: Por la mañana café, por la tarde ron.
18: Escoltes, 90.

0: 11 i 16 minuts de la nit i és el moment per a viatjar de nou cap a Atenes perquè en la capital grega ja estan escoltant-nos els protagonistes avui també en la retransmissió de Apunt Ràdio, Luis Urrutia i Nacho Rodilla. Bona nit.
1: Hola, què tal? Salva, bona nit. Des de la sala de premsa d'este OACA, des de les seues entranyes, des d'on estem reflexionant al voltant de què li ha ocorregut a València Bàsquet en la jornada d'avui?
0: Una derrota, Luis, que jo crec que deixa tocat anímicament a València Bàsquet per la il·lusió, no? Sobretot que en la que arribava a un partit en el que no hem acabat de veure al València Bàsquet que estem acostumats a veure, no?
1: Sí, per a mi hi ha dos frases en este postpartit. Uh-huh. Una és de Pedro Martínez, la frase és «Nos hubiera gustado jugar mejor». Uh-huh. Més enllà de lo que ha fet el Madrid, Pedro sap que ni ell ha dirigit a l'equip massa bé, ni l'equip ha jugat massa bé. I l'altre s'ha produït dins del vestidor de València Bàsquet, on ha acudit Juan Roig en quant ha acabat el partit, i els ha dit als jugadors «cabeza alta, sentiros orgullosos». I quan el mecena s'acosta allí i els diu «ei, va alçar-se», jo crec que és un xute de moral enorme per a uns jugadors que efectivament ara no deuen d'estar feliços ni orgullosos del partit que han fet. El Real Madrid ha sigut millor, punt. No tinc més reflexions que fer al voltant d'això. I sí que et dona la sensació de que quan parlàvem d'inexperiència en els jugadors,
0: sí,
1: que s'ha notat. I que també s'ha notat la inexperiència de Pedro Martínez en una Final Four a la que mai no havia arribat i ha vist com l'equip s'ha desagnat des del rebot defensiu on el Real Madrid pues, li ha atacat constantment i ha aconseguit 10 captures. 10 rebots en atac, és una xifra altíssima.
0: Lo bo de tindre-vos allí és que ens podeu acostar la sensació, les cares... ¿Cuál es el, no sé si malestar, ¿no? pero que tienen los jugadores de València Bàsquet? ¿Quiénes son les cares de los jugadores de València Bàsquet? ¿Qué es lo que diuen? No sé si parlen molt, poc, o evidentment no tindran ganes de fer moltes valoracions, pero ¿quiénes son les, com diuen ara els moderns, ¿no? I m'incluís, les vibres de València Bàsquet i dels jugadors després de la derrota?
1: Només he pogut veure a Saco i a Pradilla en la zona mixta. No feien bona cara, és el que no feien bona cara, però sí que és veritat que les paraules de sobretot perquè d'immediat han començat a preguntar-los pel futur, no? I el futur, sí, es diu dimarts, divendres,
0: clar,
1: i diumenge. Tenim 3 jornades de Lliga, que són les 3 últimes que donaran la classificació final. A partir d'ahir els play-offs, sabem lo important, la diferència entre quedar tercer i quedar quart en la lluita pels play-offs, i pues València Bàsquet té el futur ja, vull dir, en poc més de 72 hores té el següent partit, té que tornar, demà tornem a València, però l'equip dimarts ja se'n va a Saragossa, així que no tenien bona cara, Salva, els jugadors no tenien bona cara, però demà que els tornarem a veure en l'aeroport, de segur, me ho tornes a preguntar demà de la nit i t'ho diré.
0: Està per ahí, Nacho?
2: Així estic, Salva.
0: Nacho, imagina que la il·lusió en la que no tan sols anava l'afició taronja, sinó també nosaltres, no? Després d'una temporada, el viatge que segur que heu estat parlant, Luis i tu, tot el viatge a l'avió, de com calia plantejar el partit, de les baixes del Real Madrid, s'ha parlat molt de l'absència de Tavares, de Len... no sé si tota aquesta bola que s'havia fet d'il·lusió ara encara fa més mal, perquè jo no vull parlar de decepció, és que jo crec que no podem parlar de una situació decebedora o decebedora, perquè València Bàsquet ha arribat a una Final Four per la seva primera vegada en la història i és de veres que no se'n va en un bon partit, però arribar ahir ja és un mèrit.
2: A veure, esta derrota no tapa ni va tapar,
0: clar,
2: la gran temporada que s'ha fet, però sí que deixa coses a la evidència, no? Que a este nivell no tan sols juga a pensar en la parçada ofensiva, que tens que plasmar un guió com aquest que ha plasmat el Madrid de més contundència des de des del tema tàctic, des de la disciplina física també, no? I el Madrid quantes vegades t'ha tallat una possible transició i t'apretava i t'ofegava per a frenar-te? Pues, les quatre faltes que té per a utilitzar en cada quart no t'han aconseguit ni una més. Després del treball físic del rebot, i ahir no te'n pots anar sols a que és qüestió de centímetres, perquè no, perquè avui no té a Tavares ni a Allen. És més des d'una situació de d'intensitat, d'anar, no? De voler un poc aquests balons. Què vull dir? Que a este nivell cal plasmar també altres coses. Pots estar més desacertat en la part de l'ofensiva, però darrere tens que endurir i ficar el llistó on cal ficar-lo. Tens que aprofitar també, avui, per exemple, que no té a Tavares, tindries que haver aprofitat més per moments les situacions de poder jugar prop de l'anella. Bueno, va d'altres coses, este màxim nivell, això és nivell top i així, qualsevol coseta decanta cap a un costat o cap a l'altre, i avui crec que la inèrcia del partit és la que marca que el Real Madrid estava en la mentalitat que corresponia per a jugar una semifinal de Final Four, i a València Bàsquet li ha faltat trobar ixa essència seua. És que fa mal perquè ho té, València Bàsquet té aquesta capacitat, i tots pensaven que avui anava a ser capaç d'imposar-ho perquè transmitia ixa sensació competidora, però no ha aparegut en el partit. Per moment semblava que se volia agafar al marcador, però era més qüestió d'agafar-se al marcador que d'agafar-se a ese llisto d'agressivitat que requeria l'encontre.
0: Parlant de noms propis, i sé que no vos puc llevar molt de temps, però a qui has trobat a faltar, Nacho?
2: No, jo, per exemple, en aquesta situació, crec que també, diguem, de jugadors, han faltat jugadors, és evident, però avui també, igual Branko Badio no estava encertat, de fet fa aquestes dues faltes, després per a mi s'excedeix massa en situacions individuals, i Pedro tampoc li otorga galons a un

0: jugador de la segona unitat per a donar-li continuïtat, no? Per a mi de la Real, Nano, quan apareix en el partit, ho fa bé, eh? Però el penalitza massa ràpid. Darius Thompson, comentàvem al llarg de la retransmissió, que semblava que no estava, però tampoc té aquesta continuïtat. I ahí ha faltat, jo crec que la inèrcia de Branco Badio i de Montero també, perquè són un poc és que encapçalen aquesta vertient ofensiva i són aquests generadors. I bueno, ha estat aquest llistó habitual que imposa, però no és qüestió de noms, és qüestió de lo que ha marcat fins ara este València Bàsquet i que avui no està ben en aquesta línia i possiblement altres des de la banqueta podrien haver tingut aquest punt de protagonisme major per a trobar un poquet de frescura en pista. I després tens que trobar equilibri també en certes posicions, perquè inicialment Mario és on ja, després Gavi Dex ha anat a jugar-te d'esquenes, a percutir-te, a penalitzar-te sobre el rebot ofensiu, i ahir has jugat en inferioritat, ahir has de doblar, d'anar dos contra un per a que se lleve la pilota de damunt, sobretot és on ja que troba molta facilitat en aquestes accions properes a l'anella. Bueno, són situacions puntuals, situacions també des de lo tàctic, a lo millor, bueno, cal corregir, perquè veurem com acaba la classificació en Lliga CB, però podria ser també que acabaràs trobant en el Real Madrid. Bueno, són coses ara per analitzar i per a ficar un poquet al detall, però que després d'una derrota així, pues és el que toca i se fa per a també tractar de millorar i encarar este tram final de Lliga CB.
1: Vos faig la última per a els dos, Nacho i Luis. En esta situació, en esta eliminació, creieu que afectarà anímicamente de manera negativa para lo que resta de temporada en la Lliga CB?
0: Per a mí no. Pedro siempre a cada momento un poco más crítico de baixo ha tornat a apretar claviges y el equipo se ha refet. Y después, bueno, Luis acaba de comentar un missatge que ha deixat Juan Roche en el vestidor. Crec que això és una espenta també en quant a lo anímic, en quant a creure en el que ve ara, en l'immediat, no? en este futur pròxim, i estic convençut que Pedro, davant qualsevol situació de baixonet, torna a exigir i torna a pegar-li una volteta a l'equip encara més en quant a nivell d'exigència, i damunt tens aquest punt de confiança que transmet també Juan Roche al vestidor.
1: Luis?
2: Anímicament,
1: tu creus que...
2: Pues yo creo que no debería. El equipo es jove, no debería. Yo creo que li ha vingut gran el partit d'avui, que València, bueno, pues deu d'agafar esa experiència de la que es parlava, i que jo estic segur de que el que resta de temporada siguen... 4 setmanes, siguen 6, siguen 8, en fi, les setmanes que li resten a la temporada, depèn d'on aplegui València Bàsquet, si es queda en quarts, en semis o si aplega a la final de la ACB. Jo crec que té una idea, té l'estil. Les derrotes poden arribar, sí, clar que sí, però el concepte, el joc, la idea, saber a què juga, València Bàsquet ho té. I jo crec que una derrota no deu d'empanyar ni la bona temporada que ha fet, ni la bona idea, ni el bon estil, ni totes les coses que està fent bé jornada darrere de jornada a l'equip de Pedro Martínez.
1: Luis, Nacho, suposo que ara ja...
2: Deixa'm només que xafesisca que es confirma la gravíssima lesió d'Usman Garuba, trencament absolut del taló d'Aquiles, un any. Estarà de baixa Usman Garuba, i que, és una molt mala notícia per a qualsevol esportista, no?, que tingui una lesió tan greu.
1: Semblava que era això, i a la fi, pues, com ens confirma Luis Urrutia, des d'Atenes, pues, té trencat el tendó d'Aquiles. Luis, suposo que ara descansar, tractar de sopar alguna cosa, no?, i demà qual és el pla per a tornar a València?
2: Sí, demà 11 del matí ix el vol charter des de l'aeroport d'Atenes en direcció Manises, així que pues cap a l'hora de dinar estarem ja per València per a que l'equip pugui descansar, que ho necessita. Dissabte, jo suposo que també diumenge, dilluns tornarà a entrenar, i dimarts viatge a Saragossa per a ixe partit que, per suposat, també viurem així en el punt a punt en Apunt Ràdio. El dimarts, el partit crec que l'han programat 9:15 de la nit, així que des de les 9 viurem per a...
1: Sí, correcte.
2: Per acompanyar a València Bàsquet.
1: 9:15.
2: Després de la derrota...

0: També, Salva.
1: No, no, clar.
0: Tenim que estar en l'equip.
1: Tota la temporada, Luis. No és un moment puntual. Nosaltres estem al costat de l'equip tota la temporada. Pues Luis, l'equip necessita descansar, però vosaltres també. Així que vos vaig a acomiadar i bon viatge de tornada. Luis i Nacho.
0: Un abraç. Adéu.
2: Vinga, adéu, Salva.
1: Un abraç i bona nit als dos, els encarregats de contar-nos com ha estat el partit de València-Bàsquet davant el Real Madrid en esta Final Four en Atenes, on, de manera dolorosa, no? València-Bàsquet es torna a casa el dia de demà. Això en quant al bàsquet, però anem en més assumptes del dia, més temes del dia, canviem al futbol perquè demà València-Barça, a l'entrenament, a la convocatòria. No han entrenat Lucas Beltrán i, per tant, no entrarà a la llista, no estarà per sanció Erai Schomert, i el que sí que torna és Arnau Danjuma, després de superar eixes molèsties en l'esquena. Del partit de demà ara parlarem molt en la tertúlia, però també més temes i noms propis, com és el cas de Guido Rodríguez. Este matí contàvem a les xarxes del 90 minuts i del punt a punt que a la casa de Guido Rodríguez hi havia una coneguda empresa de mudances en un camió traguent coses, i qui m'ho contava este matí me deia: la casa està en venda, però clar, és estrany, no? Perquè si tu estàs negociant, o com suposadament està negociant el València en Guido, una renovació, pues igual estires un poquet, no? O li demanes uns dies o li dones algo de marge, no? Per a tractar de quedar-te a eixa casa. Ho parlava este matí amb Manolo Montal quan parlàvem d'este assumpte, però inclús vos conte més. Des de ja fa uns dies, el segon cotxe que té en la casa Guido Rodríguez no està, tampoc. Vull dir, van desapareguent coses de la casa i de l'entorn de Guido Rodríguez. No vol dir res, vol dir algo. El temps dirà què és el que vol dir esta situació, en la que ahir el jugador també va eixir en caixes de la ciutat esportiva de Paterna. Ell deia que eren camisetes. Acaba en contracte en juny i no ha acceptat oferta del València. Té l'interès del Villarreal, però esta setmana, en el 90 minuts, contava Salva Folgado que les pretensions econòmiques de l'argentí les ha rebutjat el Villarreal, i que l'equip groguet, i evidentment és quasi impensable que el València també arribi a aquestes quantitats que demana Guido Rodríguez. En quant al mercat, més informació, i anem a contar les posicions que el València busca al mercat, encara que resta el partit de demà, i això podria canviar un aspecte, no les posicions, però sí un aspecte. El València busca de manera low cost, lliure, cedit al mercat, un porter, dos laterals drets, com ja hem contat des de fa setmanes així en el 90 minuts, un central dretà, un pivot si ix o no renova, en este cas Guido Rodríguez, i un jugador per a la banda dreta, un jugador per a que jugue en la banda dreta. Estes són les posicions que el València li ha donat prioritat en el mercat només acabe la Lliga. Què passa? Que evidentment estem pendents de la carambola del dia de demà. Si el València entra en Conference, a mi el que em diuen és que el perfil serà un escalonet superior al que treballarien, en este cas, si el València no entra en Europa. Així que veurem què és el que passa. Depèn també de la situació del València de cara a la pròxima temporada i de si es classifica o no per a Europa. En els dos últims assumptes respecte a l'actualitat del València, este matí coneixíem la renovació de Mario Domínguez, el davanter del València Mestalla, que ha fet una temporada molt bona en quant a registres golejadors, 19 gols, 16 en Lliga i 3 en la Premier League International Cup. Renova fins 2028 i farà la pretemporada amb el primer equip. Falta signar el contracte, és l'únic que faltaria, però ja està acordades les condicions, signarà el seu contracte fins 2028. I una situació més, este matí informava el nostre company Paco Polit que membres del Consell d'Administració del València, Quim Blanco i Koyama Kalimuddin, va ser president d'uns dies del València, Koyama Kalimuddin, van estar ahir per la vesprada en València, molt propet d'un hotel conegut, en prop de Mestalla, i que els agrada de manera habitual per estar per allí, i que van estar per a eixa reunió del Consell, que es dona cada trimestre de manera ordinària de del club. Els dubtes és, estaran a Mestalla en el partit de demà, veuran el València-Barça, i feia una pregunta retòrica, que és, veuran la manifestació de demà, que també tenim que parlar d'aquesta manifestació. Són els temes del dia que volíem comentar en l'actualitat del València, i abans d'anar en tertúlia anem també en les prèvies i cròniques de lo que es té que jugar este cap de setmana, perquè és una jornada importantíssima, és l'última jornada de Lliga per al Llevant, per a l'Elx i per al València. Comencem per el Llevant, perquè Betis-Llevant demà és la juga al Llevant, i ens porta la prèvia el nostre company Dani Hermosilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buena nit.
2: ¿Qué tal, Salva? Bona nit. El Llevant té el partit definitiu per a aconseguir una permanència que seria absolutament històrica, perquè ha arribat a estar fins a 7 punts d'aquesta salvació. Té l'últim partit en el camp del Betis, que no es juga res, està classificat per a la Champions. La plantilla no ha entrenat fins a dijous, però Manuel Pellegrini sí que ha dit avui que volen una alegria última per a la seva afició, una afició que està amb els granotes, perquè recordem que el Llevant va ajudar el Betis guanyant al Celta per classificar els verdiblancs després de 2 dècades per a la Lliga de Campions. Luis Castro ha fet avui la roda de premsa i ha dit això, ha dit el que ve dient tota la temporada, que volen la victòria, que volen puntuar i no dependre de ningú més. Per a este partit tindrà la baixa per sanció de Brugge, el davanter català, que va ser expulsat i que ha sigut sancionat per 2 partits després de la sanció en el dia del Mallorca. També tenen les baixes de Víctor, és segura, ho ha dit Luis Castro, com també la baixa d'Elguezabal i Carlos Álvarez, que ja coneguem, són de llarga durada. El dubte és Toljan, i sembla que pel que ha dit en roda de premsa no arribarà, almenys si no està al 100%, no serà de la partida, i segurament Nacho Pérez, que va fer un gran partit contra Osasuna, contra Mallorca, perdó, estarà en el seu lloc. Tot el Llevant està acompanyat de més de 1.000 seguidors de granotes, segurament molts amb entrades de forma privada, que s'acostaran a la Cartuja, on no hi ha un excessiu ambient, però sí molta presència de seguidors del Llevant Unió Esportiva. I en quant a l'equip a l'11 inicial, no variarà del que ja va eixir contra el Mallorca, amb Ryan a la porteria, Nacho Pérez, que seria la gran novetat, amb Dela, Matías Moreno i Manu Sánchez en la línia defensiva, per davant Kervin Arriaga, gran partit i gran final de temporada per al d'Honduras. També estarà Pablo Martínez amb Olaza. En les dos bandes estarien en principi Iker Losada o Tunde, i en l'altra Ivan Romero, punta d'atac per a el golejador de Tavernes de la Valldigna, Carlos Espí. Recordem, a les 9 en la Cartuja, Betis Llevant en busca de la salvació matemàtica del conjunt granota.
1: Gràcies, Dani, i anem també en la prèvia del partit importantíssim entre el Girona i l'Elx. Ens la porta el nostre amic Raül Pina. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: Què tal? Salutacions, molt bona nit, companys. El partit demà per a l'Elx és clau, és la vida, és la salvació, és la permanència, no hi ha altra. És una final sí o sí, després d'això no hi haurà res més. Estaràs en primera divisió o estaràs en segona divisió? Perquè és una finalíssima contra el Girona a Montilivi. El Girona també se la juga, és a dir, només li val la victòria. En el cas de l'Elx és diferent, li val la victòria o l'empat. I després fins i tot hi ha un parell de possibilitats si cau derrotat, en què també amb aquestes variables podria fins i tot abastar la permanència. Però anem a posar-se en el millor dels escenaris, ser optimistes i que l'Elx empata o guanya el partit a Montilivi, que és un partit, per cert, d'alt risc. Es juguen la vida tots els equips, es juguen estar la pròxima temporada en primera divisió. Arbitratge d'Hernández Hernández del Canari. La realitat amb este àrbitre en primera divisió és que l'Elx no ha guanyat cap partit, i que esta temporada els dos que li ha xulat d'Hernández Hernández, el de Sant Mamés amb polèmica per aquell penal de Pedro Vigas a Emery Laporte, amb derrota sobre la botzina, i també derrota al Coliseum, a Getafe, contra l'equip de Pepe Bordalás. aquestes dinàmiques també es trenquen i s'ha de trencar demà, sí o sí. Montilivi és un lloc de bon record per als il·licitants, per als franjaverds. Recordem aquella centrada, minut 96, des del costat esquerre de Fidel, i la pilota li va caure al cap a Pere Milla, al segon cap, enviant el baló a l'interior de la gàbia, atorgant-li a l'equip, aleshores entrenat per José Rojo Martín Pacheta, un ascens a primera divisió i una pàgina

0: èpica, la mateixa que vol escriure, en este cas en 2026, rememorant eixa de 2020, el conjunt franjavert. Un Elche, el de Sarabia, que per cert té les baixes de Iago Santiago i d'en Boallar, però les bones notícies és que Rafa Mir, que sí, va anar convocat a la Cartuja, però es va quedar a la graderia. L'altre dia no va eixir tampoc a calfar en el partit contra el Getafe. Sembla que ja deixa enterrar-hi els problemes als isquiotibials i que està ok. Això sí, porta un mes sense competir. L'últim partit que va jugar va ser el 22 d'abril al Martínez Valero contra l'Atleti de Madrid. Héctor Fort també ha tingut diferents problemes, però està també amb el vistiplau del cos mèdic per afrontar el partit de demà. I la bona notícia, jo crec que la millor de les notícies, a banda de que Rafa Mir podrà competir en el segon acte sí o sí, si és requerit per de Sarabia, és que Aleix Febas, el futbolista de la Terraferma, torna novament després de sanció i serà sí o sí titular en el duel a Montilivi. També torna Petrot, que recordem que havia sigut expulsat amb anterioritat i que en este cas també pot tornar a la llista de convocats de demà per a Girona. L'equip havia ja d'esta mateixa vesprada. Descansa contra un equip, el de Mitchell, que té diferents futbolistes que sí que tenen problemes físics, musculars, però van a ser infiltrats i van a jugar, com és el cas d'Estuani o com és el cas, per exemple, de Francesc. Amb estos ingredients, la formació titular de l'Elx i la que va presentar Eder Sarabia, que estarà novament a la Llotja complint partit de sanció, estaria l'11 de l'Elx format per Dituro en porteria. En zona defensiva estarien Víctor Chust, el valencià, amb el Kaiser, David Affengruber i Pedro Vigas. Costat dret, eixe perfil per a Tete Morente, el contrari, l'esquerre per a Germán Valera. Al mig camp, com hem comentat, tornaria l'Eix Febas, acompanyat de Marc Aguado i de Gonzalo Villar, i en punta Andrés Silva, sí o sí segur, el portuguès, el referent de l'equip en atac, acompanyat o bé d'Álvaro Rodríguez, si aposta per dos davanters o per contra, per un futbolista versàtil que pot ajudar al mig camp i que pot tindre arribada també des d'eixa segona línia, com seria Diang.
1: Gràcies, Raül. Se la juga l'Elx, també davant un Girona que té tot en xoc, i baixem un parell d'escalons perquè en la primera ref també ens porta la prèvia completa dels tres equips de la comunitat, l'Hèrcules, el Dense i Villarreal B. Gonzalo Blanes, què tal, com estàs? Bona nit.
2: Què tal, salutacions, bona nit. Demà es juga la última jornada en primera federació, llevant el partit de l'Elx, que ha sigut traslladat al diumenge per la vesprada, ja que el Múrcia té la permanència matemàtica i el conjunt d'Elda el títol de campió. Així que l'últim partit, el que tancarà la competició oficial, es jugarà l'Enrique Roca, l'Eldense, que està de festa després del meritori ascens com a campió. Un partit per acomiadar-se de la competició i a partir de la setmana següent a treballar per a la construcció d'un conjunt per al nou Pepico Amat per al futbol professional. Dissabte a les 6:30 de la vesprada tenim la jornada unificada. El partit més atractiu per als nostres es jugarà el Rico Pérez, perquè l'Hèrcules rep el Nasti de Tarragona. El conjunt visitant es juga la permanència, on també estan implicats Betis Esportiu, Tarazona i Torremolinos, mentre que l'Hèrcules té que guanyar i esperar algun resultat positiu per a jugar la Copa del Rei. També a les 6:30 de la vesprada el Villarreal B, que ja té el play-off, jugarà l'últim partit de la temporada regular. Després, encetarà el camí de l'ascens via dos eliminatòries. El conjunt de David Albelda juga davant un equip, l'Atlètic Sanluqueño, que ja ha baixat. L'única combinació positiva en l'última jornada per al filial groguet és guanyar el seu partit i que el filial de l'Atlètic de Madrid perga davant el Algeciras. En aquest cas, afrontarà el playoff no des de la quarta posició, sinó com a tercer. Per tant, l'Eldense campió logra l'ascens, el Villarreal B jugarà el playoff i l'Hèrcules, com a molt, lluitarà per la Copa del Rei.
1: Gràcies, Gonzalo. I han jugat avui València Bàsquet 90-105 Real Madrid. Ja hem analitzat aquest encontre i aquesta dura derrota dels de Pedro Martínez, però també estàvem pendents en el dia d'avui, en el punt a punt d'avui, en modo bàsquet, d'aquest tercer partit dels play-offs per l'ascens a la Lliga ACB, on Lucentum Alacant ha perdut 72-113 davant Movistar Estudiantes. La crònica del partit, també Gonzalo Blanes.
2: Final de temporada per al Lucentum Alacant en derrota molt clara davant Movistar Estudiantes, que ha sigut millor en la sèrie i que s'ha classificat per a la Final Four de A Coruña per 3-0. Avui, l'encert en el tir exterior del conjunt de Movistar ha sigut espectacular, ha fet un festival de triples, ha batut el rècord
3: de 23 triples que hi havia en la Lliga CB, ha fet 26 i el resultat final crec

0: que és molt aclaridor, ha guanyat 72-113 Movistar Estudiantes. Rubén Perello, tot apunta que no continuarà la temporada que ve a la banqueta del conjunt alacantí, que esta temporada, després d'una molt bona primera volta, era quart, ha acabat en el joc nou i pràcticament no ha pogut competir amb un Estudiantes que ha sigut clarament superior en els play-off. A partir de demà començarà un nou projecte esportiu del Lucentum Alacant, en nous propietaris, buscant en un futur la Lliga ACB. Però avui ha sigut un partit decepcionant i finalment Estudiantes s'ha portat la victòria en un resultat, insistim, molt clar, 72-113 per a el conjunt visitant.
1: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Ràdio.
2: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: de divendres, que bueno, pues avui hemos aportat a Iván Herraiz des de la cadena COPE. Gràcies, bona nit.
1: A ti, Salva, un abrazo muy fuerte.
0: I a uno que s'estrenava, no en el periodisme, però en les tertúlies de divendres, Diego Picó, Marca, i que ja té agendat en el seu Google Calendar, o no sé si és Apple, però...
2: És de Apple, és de Apple.
0: Pues, no sé com se diu, en el calendari, comprar-se la colònia de Canyet.
2: Hombre, el dia 26 bajo, porque además tengo una cooperativa de esas
1: que... cooperativa de
2: en
1: esa.
2: La puerta de mi casa en Valencia, en la calle Avena Lavar, o sea que voy a bajar, vamos, el primero, voy a estar el primero.
0: Pues gracias, Diego, un abrazo.
2: Una abrazada a todos.
0: Y un placer. Y ahora vos deseo, mis compañeros, de l'Hora de la Cultura. De seguida tendré el podcast del programa en las nuestras xarxes sociales y en el web de Apunto. Doneu-li like y comenteu y compartiu. Recordeu fer-vos suscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Més esports en esta sintonia demà 12 i 5 amb una nova edició del Punt a Punt. Nosaltres tornem demà dissabte a les 11 de la nit en més informació i en tot el final de la Lliga en primera divisió. 12:30, acaba 90 minuts, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
1: Este dissabte, des de les 12 del matí, Punt A Punt. Amb l'última jornada de Lliga en primera divisió, el Villarreal es juga a la tercera plaça front d'Atlètic de Madrid. El València buscarà la competició europea davant el Barça. Llevant i Elx lluitaran per la salvació a Sevilla i Girona. A més, última jornada en primera federació amb l'Hèrcules buscant la classificació per la Copa del Rei. I l'ascens a Lliga a Sobal en joc per a Agustinos Alacant i Fertiberi a Puerto Sagunto. Amb pilota valenciana i tot el poliesportiu. Tot en directe. Este dissabte des de les 12 del matí al Punt A Punt.
0: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
3: cantarem un munt de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
2: cantem. De dilluns a divendres, a les 19:30, amb Maria Fuster en A Punt.
1: Este dissabte, des de les 12 del matí, Punt A Punt. Amb l'última jornada de Lliga en primera divisió, el Villarreal es juga a la tercera plaça front d'Atlètic de Madrid. El València buscarà la competició europea davant el Barça. Llevant i Elx lluitaran per la salvació a Sevilla i Girona. A més, última jornada en primera federació amb l'Hèrcules buscant la classificació per la Copa del Rei. I l'ascens a Lliga a Sobal en joc per a Agustinos Alacant i Fertiberi a Puerto Sagunto. Amb pilota valenciana i tot el poliesportiu. Tot en directe. Este dissabte des de les 12 del matí al Punt A Punt.
4: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
4: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
5: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a Fem Banda, el programa on parlem sols de música. Sabíeu que tal dia com avui, 23 de maig, va néixer fa 137 anys el compositor José Padilla, autor del Pas Doble Valencià o també, per exemple, del Relicario? La seva obra va ser declarada per la UNESCO el 22 de juny de 1989 d'interès internacional. Doncs en el concert d'avui farem un xiquetet homenatge al mestre José Padilla, escoltant la seva obra.

més coneguda així a la Comunitat Valenciana, el València, que l'any passat van celebrar el seu centenari. En el programa d'avui, com sempre, començarem escoltant el concert d'avui dissabte. Després continuarem amb la secció Músics Valencians pel Món i viatjarem cap a Bèlgica i entrevistarem a Ricardo Matarredona, clariner baix de la prestigiosa Orquestra Simfònic de la Monet, a Brussel·les. Tot seguit, entrarem en la secció Avui amb qui parlem i tindrem el gust de conversar un poquet amb el compositor i director alcoià, José María Baix Satorres. I ja després de les notícies de les 9, arribarà la secció Educació i Salut i parlarem amb el saxofonista Eladio Sellers Navarro, que ens parlarà d'un projecte, anomenat Breaking Sax. I acabarem, com no, ha de ser d'altra manera, amb l'agenda musical. Moltes gràcies per acompanyar-nos i comença Fent Banda. En el concert que anem a escoltar ara, escoltareu 7 obres. Començarem la primera fent eixe xicotet homenatge que ha dit abans al mestre José Padilla i anem a escoltar la introducció o el coro de les hilanderes i pescadores Dale que dale al martillo, te quiero porque tienes en los ojos la mirada traicionera de la seua sarsuela, la bien amada. Tot això que acaba de dir escoltareu el València de Padilla. La sarsuela La bien amada, composta per José Padilla i estrenada l'any 1924 al Teatre Tívoli de Barcelona, és una de les obres més representatives del compositor almeriec vinculat a València. Aquesta obra destaca pel seu caràcter costumista i per la seva ambientació mediterrània, ja que reflecteix la vida popular valenciana, especialment la dels barris mariners i les tradicions de la costa. L'argument gira al voltant de diverses històries d'amor i dels costums del poble valencià, mostrant un ambient alegre, festiu i ple de música. A través de les seues melodies, Padilla aconsegueix transmetre l'essència de València, combinant ritmes populars amb l'elegància pròpia de la sarsuela espanyola. D'aquesta obra naix el famós pas doble València, que amb el temps es convertirà en una peça coneguda internacionalment i considerada un autèntic símbol musical valencià. Escoltem ja el coro de les hilanderes i pescadores Dale que dale al martillo, te quiero porque tienes en los ojos la mirada traicionera, per l'Orquestra de València i el Cor de la Generalitat Valenciana, dirigits pel mestre Manuel Galdulf.

No direu que hem començat molt bé el dia escoltant este pas doble tan significatiu per a nosaltres, el València del mestre Padilla. Doncs, fet este xicotet homenatge, seguim el concert escoltant el concertino per a clarinet i orquestra de cordes de Donizetti. El concertino per a clarinet i orquestra de Gaetano Donizetti és una de les obres més destacades del repertori romàntic per a clarinet, composta al voltant de l'any 1816. Esta peça mostra la influència del bel canto italià, estil pel qual Donizetti és mundialment conegut gràcies a les seues òperes. L'obra està escrita per a clarinet solista i orquestra de corda i destaca pel seu caràcter elegant, virtuós i molt melòdic. El compositor aprofita totes les possibilitats expressives del clarinet, alternant passatges de gran agilitat tècnica amb moments lírics i delicats que recorden les melodies vocals de l'òpera italiana. El concertino presenta una estructura breu però molt brillant, en la qual el clarinet es converteix en el protagonista absolut. L'instrument dialoga constantment amb l'orquestra, creant una atmosfera refinada i expressiva que posa en valor tant la tècnica com la sensibilitat de l'intèrpret. Escoltem ja el concertino per a clarinet i orquestra de corda de Gaetano Donizetti, interpretat per Riccardo Matarredona al clarinet, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de la Monet.

Aquesta obra és molt apreciada dins del repertori clarinetístic, perquè combina virtuosisme i musicalitat i continua sent una peça habitual tant en concerts com en concursos i audicions de clarinet. Acabem d'escoltar el concertino per a clarinet i orquestra de cordes de Donizetti. I seguim el concert d'avui, però anem a canviar d'instrument, de gènere, d'estil, de tot. I anem a escoltar el grup 3+1 Saxophone Quartet, l'obra The Age of Saxophone de Bruce Holcombe. The Age of Saxophone és una obra escrita per a banda i dedicada a la família dels saxòfons. Esta peça destaca especialment per posar en valor la versatilitat i la riquesa sonora d'estos instruments, capaç d'interpretar tant melodies líriques com passatges de gran energia i virtuosisme.

L'obra presenta diferents seccions contrastades que permeten escoltar els diversos registres dels saxòfons. Escoltarem un saxo soprano, el alt, el tenor i el baríton, creant una gran varietat de colors i textures musicals. Holcombe combina influències del jazz, la música contemporània i l'estil simfònic de banda, aconseguint una peça dinàmica i atractiva per al públic. A nivell interpretatiu, The Age of Saxophone exigeix coordinació, precisió rítmica i una gran capacitat expressiva per part dels músics. Els saxòfons assumeixen un paper protagonista constant, dialogant amb la resta de la banda i demostrant totes les possibilitats tècniques i sonores que té l'instrument. Escoltem ja The Age of Saxophone del compositor Bruce Holcombe, interpretat per el grup 3+1 Saxophone Quartet.

espectacular esta obra, interpretada pel quartet de saxos, tres mesos, saxofon quartet, i acompanyats per la banda de la Societat Musical La Nova d'Alcoi. I seguim ara escoltant el mateix grup, tres mesos, saxofon quartet, exactament, anem a escoltar d'ells a un component, el saxofonista Eladio Sellés Navarro, que interpretarà el Tango Club de Molinelli. Tango Club pertanyeix a una obra de quatre quadros de Nova York i és una obra del compositor italià Roberto Molinelli, conegut per fusionar la música clàssica amb estils moderns com el jazz, el tango i la música cinematogràfica. Esta composició està inspirada en la ciutat de Nova York i retrata a través de quatre escenes musicals diferents ambients i emocions de la gran metròpoli nord-americana. L'obra combina l'elegància i el caràcter apassionat del tango.

amb ritmes contemporanis i harmonies pròximes al jazz. Molinelli crea una música vibrant i plena de contrastos en la qual es poden percebre tants moments íntims i melancòlics com passatges enèrgics i espectaculars. Anem ja a escoltar este Tango Club, interpretat per Eladio Sellés Navarro al saxo alt, acompanyat per la Societat Musical La Nova d'Alcoi.

Bravo, bravo, Eladio. Molt bona interpretació d'este Tango Club. I seguim el concert. Ja tornem a escoltar el quartet Tres Mesos Saxofon Quartet, que van interpretar la peça All Friends. All Friends és un tema que està dins del seu últim treball discogràfic anomenat Jassejant. I és un tema dedicat als quatre components del grup. David Castelló al saxo soprà, Eladio Seyes al saxo alt, tenor Moisés Olsina al saxo tenor i Raúl Richard al saxo baríton. Doncs, escoltem ja All Friends.

Me encanta este tema del quartet Tres Mesos Saxofon Quartet. All Friends, Beix Amics. I seguim el concert, però anem a canviar d'estil, de gènere, i anem a escoltar un pas doble del compositor José María Baixa Torres, que porta per nom La Lira de Quatretonda. Este pas doble va ser compost amb motiu de la inauguració de la seu social, del musical, inaugurada el 15 de novembre de 1997. Anem a escoltar ja, per la societat musical La Lira de Quatretonda, el pas doble La Lira de Quatretonda.

Molt bon pas doble del mestre José María Baixa Torres. Acabem d'escoltar el pas doble, la lira de Quatretonda. I acabem el concert d'avui amb una marxa mora del mateix compositor, anomenada Els Judíos. Obra composta l'any 1985 i dedicada a la fila judíos o jueus d'Alcoi, i destaca pel seu caràcter solemne, elegant i majestuós. Característica pròpia de les grans marxes mores del mestre Baix Sa Torres, que aconsegueix crear una atmosfera exòtica i misteriosa mitjançant melodies amples, harmonies riques i una instrumentació molt colorista. Doncs anem a escoltar la marxa mora als judíos.

0: Aquesta marxa mora que acabem d'escoltar combina passatges de gran força rítmica amb moments més lírics i expressius, recreant l'esplendor i la grandiositat de les desfilades mores. Acabem d'escoltar la marxa mora als judíos del compositor José María Baix Satorres. La veritat que avui hem escoltat un concert d'estils molt variats, des de música del romanticisme, passant per la sarsuela, el jazz i acabant en la música festera de moros i cristians. Doncs ara farem una xicoteta pausa i tornem de seguida. No se'n vagin, que estem així en res.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Tots amb el Castelló. Partit decisiu per a l'ascens a primera divisió front l'Osca. Amb Josep Lluís Gual i la llegenda albinegra Emili Sierpe. A més, la final per l'ascens a la Lliga Asobal. En directe, des del Port de Sagunt, els partits de promoció d'ascens a Segona Federació. Llevant B, Villarreal C i Atlético Saguntino, la Nucía. I la gran final per l'ascens a Lliga F entre el Villarreal i València. Tot en directe. Este diumenge, des de les 12 del matí, amb tot l'esport al Punt a Punt.
3: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
4: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
5: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
3: En A Punt Ràdio.
5: De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia,
6: amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge. Amb més històries i més proximitat.
5: Amunt i avall.
6: El magazín que et fa viure el territori.
5: Amb Sergi Olcina.
7: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora a Fem Banda. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Sabíeu que tal dia com avui fa 137 anys va néixer el compositor José Padilla, autor del Pas Doble València, o també, per exemple, del Relicario? La seva obra musical va ser declarada per la UNESCO el 22 de juny de 1989 d'interès internacional. En el concert d'avui hem fet un xicotet homenatge al mestre José Padilla, escoltant la seva obra més coneguda de la Comunitat Valenciana, el València, que l'any passat va celebrar el seu centenari. El podreu escoltar quan acabi el programa, el concert que acabem d'escoltar ara fa res, uns minutets. A partir d'ara continuarem amb la secció Músics Valencians pel Món. I ja estem a punt d'arribar a Bèlgica, on entrevistarem a Ricardo Matarredona, clariner baix de la prestigiosa Orquestra Simfònic de la Monet a Brussel·les. Tot seguit, entrarem en la secció Avui amb qui parlem i tindrem el gust de conversar un poquet amb el compositor i director alcoià José María Baix Satorres. I ja després de les notícies de les 9, arribarà la secció Educació i Salut i parlarem amb el saxofonista Eladio Sellers Navarro, que ens parlarà d'un projecte anomenat Breaking Songs. I acabarem, com no ha de ser d'una altra manera, amb l'agenda musical. Així que seguim així, en Fem Banda, on la música sona afinada i, si no, ho intentem.

0: I estem arribant ja a Bèlgica i anem a parlar amb Ricardo Richard Matarredona, que és un clarinetista valencià amb una destacada trajectòria internacional. Va realitzar els seus estudis superiors al Conservatori Superior de València i posteriorment ampliar la seva formació a Suïssa i a Bèlgica amb prestigiosos professors com François Benda, Yves Oliver o Raymond Dils. Al llarg de la seva carrera ha col·laborat amb importants orquestres europees com l'Orquestra Nacional de Bèlgica, la Valse Òpera o la Offenhaus a Zurich, actuant sovint com a clarinet solista. També ha format part de diversos ensembles especialitzats en música contemporània, compaginant la seva activitat orquestral amb la música de cambra. Des de fa uns anys forma part de l'Orquestra Sinfònica de la Monet a Brussel·les i el tenim ací per a parlar amb ell. Molt bon dia, Ricardo.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Yo, molt bon dia, encantada de parlar amb tu. Perquè,
1: igualmente.
0: Sí, perquè n'hi ha tanta gent que treballa fora d'ací de la terreta, i tinguem que fer ressò de tota la gent que està treballant fora com tu. Perquè des de quan estàs ahí a Bèlgica?
1: En Bèlgica estoy desde el 2008.
0: Uf.
1: Así que ya son 18
0: años. Ya ha plogut,
1: sí.
0: Ya ha plogut.
1: Sí, te vaig a 18 una... años aquí, sí. y luego estuve 2 años antes en Suiza. O sea, ya son 20 años fuera, ¿no?
0: 20 años.
1: Que pasan rápido.
0: Tota una vida, sí, ja ho crec que sí. Mira, en el teu blog, és a dir, jo buscant coses teues, he vist que fica, el clarinet és un instrument, és l'instrument més ric, és més ric que un diccionari. El clarinet és ric, més que un diccionari?
1: El clarinet tiene tanta diversidad, tiene tanto... Brahms decía que era el instrumento que más se acercaba a la voz.
0: Sí. És veritat el que estàs dient. I també buscant coses teues, és veritat, conforme tu has dit que fa 20 anys que estàs fora, era un article que et van fer i ficava un clarinetista a l'estranger.
1: Sí.
0: ¿Tires molt de menys la terreta?
1: Sí, claro. Mucho.
0: Sí,
1: mucho. Sobre todo es la un poco la cultura de la gente, sí. El buen tiempo, sí. La gastronomía, ¿no? Se echa mucho de menos también. Pero al final terminas encontrando cosas buenas ahí en todas partes.
0: Ya creo que sí.
1: Hay puntos muy buenos. Aquí la cultura de orquesta, de ensembles, de música contemporánea. Aquí en mi ópera a veces se hacen óperas muy modernas y siempre tienes un público que está para todo, ¿no?
0: Fidel, es decir, fidel y entregat. Fidel y entregat.
1: Sí,
0: correcte.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Cuántos años fa que estás en la Orquestra Sinfónica de la Monet?
1: Ya 8 años.
0: 8 años. ¿Puedes explicarme qué es eso? Porque es una institución, es la Casa de la Moneda, ¿no?
1: Sí. Era antiguamente era donde se fabricaba la moneda belga.
0: Pero actualmente es toda una institución porque creo que tenían escoles de música, no sé si és en el mateix recinte, en aquesta institució, cors professionals, està l'orquestra, n'hi ha cors infantils, és a dir, hi ha tota una institució, no?, formada.
1: Sí.

0: Estoy muy orgulloso también de que me hayan dado alguna bofetada por
1: És
0: no
1: que uno
0: haver
1: aprende això, eh?
0: passat.
1: És que uno aprende això.
0: Lo que me diría cuando era joven es aprende de las bofetadas y no estés mal, no pasa nada,
1: Molt
0: sigue,
1: bonic el
0: porque
1: que dius.
0: tenía muchos altibajos y es lo que me gusta decirle a mis alumnos, ¿no?
1: Sí. La veritat que el que acabes de dir és importantíssim. És a dir, un aprèn
0: Sí.
1: de caure i de calçar-se i que, sobretot, que tinga paciència, com tu has dit, no? No passa res.
0: Claro,
1: Alça.
0: claro.
1: Bé, estem escoltant, no sé si
0: Totalmente.
1: seguissis fent música contemporània, estem escoltant Penderecki, les tres miniatures.
0: Sí. Eso fue mi
1: I...
0: examen de Amberes, del
1: Ah,
0: Conservatorio de Amberes. Sí.
1: doncs ja no queda més temps. Ricardo Matarredona, moltes gràcies per parlar amb tu, per saber el que estàs fent per ahir, per Brussel·les, per l'Orquestra de la Monet, i una
0: Muchas
1: abraçada molt
0: gracias a ti.
1: forta, Ricardo, molt forta.
0: Igualmente,
1: Moltes gràcies.
0: igualmente. Muchas gracias.
1: A tu.
0: Gracias. Que
1: Vinga,
0: vaya
1: adéu,
0: bien.
1: adéu, adéu.
0: Gracias. Hasta luego.

0: I estem en la secció Avui en qui parlem, i avui la societat musical La Lira de Quatretonda rendeix homenatge a una figura imprescindible de la nostra música. Fa un homenatge a José María Baixa Torres, avui a les 7 de la vesprada al Centre Social de Quatretonda. José María Baixa Torres és un dels grans referents de la música valenciana i de la composició per a banda. Format musicalment al COI i posteriorment al Real Conservatori de Madrid, ha desenvolupat una extensa trajectòria com a compositor, director i instrumentista. La seva obra destaca especialment dins de la música de moros i cristians, gènere en el qual ha obtingut nombrosos premis i reconeixements, convertint-se en una figura imprescindible de les festes valencianes. Al llarg de la seva carrera ha rebut múltiples distincions honorífiques i el seu llegat és tan important que l'Associació Sant Jordi d'Alcoi dona el seu nom al Premi de Composició de Marxa Solemne José María Baixa Torres. També és membre fundador de l'Associació de Compositors de Música de Moros i Cristians. José María és mestre dels mestres i acaba de ser nombrat fill predilecte d'Alcoi. José María, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Molt, i encantada de parlar amb tu i donar-te l'enhorabona d'aquest nombrament que acabes de rebre de l'Ajuntament d'Alcoi. Important.
1: Bueno, això, sí, sí. Fa un any, ara fa un any.
0: Ah, ara fa un any que va ser nombrat. I sí. També el que sí que has fet és dirigir l'himne d'Alcoi en aquestes festes d'Alcoi, que van ser este passat mes d'abril, i que no és la primera vegada que l'has dirigit.
1: Sí, bueno, jo vaig dirigir l'any 84 l'himne de festes, sí. I després, 40 anys després, pues, m'ha tornat a tocar, no sé si és qüestió de loteria o de què és, però és curiós que mai m'ho esperava jo, això. I és un moment d'emoció i simbolisme l'acte este, jo crec, que no es pot oblidar.
0: Jo crec que per a un alcoià dirigir l'himne és... Jo crec que només... crec que Blanquer també el va dirigir dos vegades i després tu.
1: Sí, Blanquer el va dirigir també ja fa molts anys.
0: Sí.
1: Per una altra ocasió que va haver del centenari de la música festera, apareixer en l'any 84 o per ahir.
0: Sí. Eres un dels elegits, José María. És que el teu llegat està ahí, és a dir, tens molt fet per la música. Tens molt fet per la música. Esta vesprada reps un homenatge de la Lira de Quatretonda, al costat del meu poble, de la Lira de Quatretonda, i, per exemple, anem a escoltar un trosset d'un pas doble que tu vas composar per a commemorar el que és el musical de la banda, i és este, la Lira de Quatretonda.

0: José María, alguna vegada has contat totes les obres que t'has compostes? És una curiositat, eh?
1: Pues sempre ho tinc, les tinc més o menys, però no ho tinc clar, vull dir clar, que n'hi ha coses que les fas, les retoques i les deixes apartades. Sí. Ara sí que estic fent una espècie de recuento,
0: sí,
1: de tot el que tinc fet, entonces cada peça ja estic posant-li l'explicació que té, quan es va fer i per què es va fer,
0: sí,
1: i a qui s'ha de dedicar.
0: Sí, sí.
1: Tot això ho tenia molt per ací i per allà, entonces pues estic posant...
0: Estàs organitzant.
1: Sí, sí, vull dir, perquè a mi m'ha llamat molt l'atenció, sí, pues, quan hi ha un títol d'una composició,
0: sí,
1: que la que sigui, bueno, podria ser esta, la Lira de Quatre Tonda, no?
0: Esta, crec que el vas fer en el 97, 1997.
1: La Lira, sí, en el 97, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, deixar escrit de les peces el per què i, sí, per què estan dedicades, que ja ho ha dit antes, m'entens?
0: Sí,
1: en el 97,
0: sí, sí.
1: En el 97.
0: Correcte. A veure, José María, què significa per a tu haver nascut al Coll i créixer envoltant de música i de festa? Això jo crec que t'ha marcat la teua vida com a professional, no?
1: Pues sí, jo des de xicotet, des que em reconec de xicotet, pues m'agrada molt la música. Jo sé que quan venien les festes, o bé mon pare o bé el meu abuelo m'agrava de la mà i m'importava a veure els actes festers,
0: sí, sí, sí,
1: i sempre les bandes em llamaven l'atenció. Jo, ma mare era d'Alfafara.
0: Ah,
1: i mon pare era del Coll. Entonces, jo crec que quan anàvem a festes d'Alfafara, pues, quan arrencava la banda en la plaça per fer el passacalle en les festes en agost,
0: sí,
1: pues jo arreava darrere d'ell, darrere la banda, com una cosa de dir, això és el màxim que...
0: El màxim.
1: I ahí ve que hagi estat sempre en la cosa de la música, de la música, de la música.
0: Ja ho crec. Per ton pare no era músic?
1: No, mon pare no. Mon pare era un treballador normal,
0: sí,
1: que teixidor, com en el Coll, tot,
0: sí,
1: tot el món era aquell teixidor.
0: Correcte.
1: I entonces, pues jo vaig estudiar i després pues tenia que anar a fer faena.
0: Sí.
1: Però, desgraciadament, mon pare va morir molt jove.
0: Mm.
1: I, entonces, jo, la mania de la música, sí, la mania de música, hasta que li vaig dir a ma mare, mire, jo no vull seguir així en una fàbrica o en un m'haveren empleat.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: No
0: sí,
1: sé.
0: Sí, sí.
1: Entonces, vull anar-me'n a Madrid a estudiar música i veure què trac d'això. I, entonces, ma mare, pues, ho va comprendre.
0: Sí.
1: I res, me'n vaig vindre a Madrid, que ara, bueno, des d'entonces visc en Madrid, i la veritat que em va anar molt bé, perquè les coses, quan es fan en il·lusió, pues deixen a flote i deixen avant, com diríem, no?
0: Correcte.
1: I a partir d'ahir, pues, un porta el dos el porta el tres,
0: sí,
1: i al final, pues, apleguem on ha plegat. Vull dir, afortunadament, pues la vida pues m'ha afavorit també,
0: sí,
1: vull dir que la salut, aquestes coses, i he pogut fer tot el que he pogut fer, pues gràcies a l'empenyo i a la cosa aquesta del Coll. Jo sempre pensant en el Coll, jo estava a Madrid i pensava en el Coll.
0: Clar.
1: I, bueno, també la fortuna.

0: i ho dic sempre, jo he tingut la fortuna de casar-me amb una madrilenya. Una madrilenya que va comprendre des del primer moment...
1: Ese amor per al coi, no?
0: I ella pues, m'ha seguit, vull dir que sí. Avui en dia tinc el meu fill és fester, el sí. meu fill és madrileño, viu sí. en València, i tota la família estem integrats en el coi, vull dir que no ha sigut una família, tinc una filla i un fill,
1: sí.
0: I dos nets, entonces no ha hagut una cosa de dir, bueno, com jo he viscut sempre en mare, jo no conec el coi, pues el coi que, bueno, pues bé, una cosa més, però no, al integrar-se vol dir que ha estat tota la vida d'ací per allà, d'ací per allà, o sigui que el cotxe no coneixia només que
1: un itinerari.
0: Un itinerari que era Madrid,
1: Madrid al coi. Anava de memòria, el cotxe ja anava de memòria, sí, Madrid al coi i del coi Madrid. Anem a escoltar una marxa cristiana teua, esta.

0: José María, El Conqueridor. Sí. Esta esperada l'escoltarem per la Lira de Quatretonda. Però vull que em digues en quin moment vas pensar que la composició faria, formaria part de la teua vida. Quan vas, quan vas pensar vaig a fer una marxa cristiana, una marxa mora, un pas doble, un obro. Quan, i aquest moment?
1: Bueno, pues jo des del moment que comencé, jo tocava la música nova en el coll, i sempre he tingut la il·lusió d'imitar, vull dir, d'imitar els que feien música, o sigui, compondre música, et llamava a mi l'atenció. I entonces el vindre a Madrid i estudiar en el conservatori totes les assignatures corresponent a la composició, i a part de l'instrument, jo he tocat el violoncello i el clarinet. Entonces, tot això, pues, va fent marge, i ja plega un moment que vaig a intentar escriure una peça, presentar a concurs, en el coll, al concurs, i algunes voltes no han sigut premiat, altres sí. Vull dir que la composició estava també en el meu, en el meu ADN de voler fer algo que es quedara ahí per sempre.
0: I es quedarà per sempre. Tu, José María, encara quan escoltes una marxa teua que s'interpreta, continues emocionant-te quan l'escoltes?
1: Pues sí, la veritat és que sí. Jo, la veritat que igual que en directe que en CD, en casa em posa CDs i l'escolta, però tant en directe com en enlatada, com diem, és una emoció importantíssima, perquè recorda, pues, per tota la meva vida, i el que és l'haver fet tot el que ha fet. Però...
0: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Mira, eres compositor, eres instrumentista, eres també escriptor d'articles.
1: Sí.
0: Però en totes aquestes facetes, en quina estàs més lliure? És a dir, tens més llibertat?
1: Bueno, jo la que més és posar-me a escriure una peça musical. Uh-huh. És la que més m'ha llamat. Però també, per un altre costat, els músics normalment no són molt donats a escriure o fer història, que la facin uns altres. Entonces, pues, a mi sempre m'ha llamat l'atenció el llegir a compositors, a autors de música, veure qui és este, qui és l'altre, què faren, què no han fet, esta peça per què l'han feta, i l'ha feta, d'on és. Totes aquestes coses a mi m'han entusiasmat sempre. I bueno, ja han tingut sempre la cosa de que les revistes que en tots els pobles s'escriuen sobre la festa, que ixen antes de les festes, en el coi tenim la revista de festes, que ix uns dies antes o un mes antes de festes, pues escriure en este tipo de revista, pues era per mi, pues bueno, parlar d'una peça i descifrar-la, pues era molt il·lusionant. I entonces, pues tot això ha sigut sempre, tots els anys, una i una altra i una altra i una altra. Vull dir que no ha parat mai, quasi mai, de fer. De hecho, també vaig escriure la història de la música nova del coi, que és una cosa impensable que jo faria.
0: Sí.
1: I la veritat que ja fa uns anys, fa 10-15 anys, la vaig acabar, es va publicar, i és una cosa també que em sento orgullós, perquè dic, bueno, com jo he plegat a escriure un llibre d'una banda de música que ara està ja arrossant. Està quasi... falta encara un poc per plegar ja als 200 anys.
0: José María, el destí, vaig a dir-te, perquè estàs... Jo no sabia de quina banda vas formar part. Jo, ara després, entrarà a l'estudi un altre músic de la Nova o del Coi, Eladio Sellés Navarro. El coneixes?
1: Sí.
0: El tinc esperant. Ja, quan acabem l'entrevista, entrarà Eladio, que també és de la Nova d'Alcoi. un altre sí, músic, senyor. És a dir, el destí ha vingut que s'engendreu dos alcoians justament de la mateixa societat musical, la nova d'Alcoi.
1: Sí.
0: I ja que estem parlant d'Alcoi, estem parlant de la música de moros i cristians, tu creus que actualment la música de moros i cristians està vivint un bon moment? Perquè jo, quan era menuda, que anava a tocar per ahir a les festes de moros i cristians, des de que vaig tocar la primera marxa moro o marxa cristiana fins ara evoluciona el món. Aleshores, està visquent un bon moment aquest estil de música, aquest gènere?
1: Sí, sí. Pues bueno, ha canviat totalment, totalment, perquè, bueno, començant també perquè les bandes s'han fet més grans, hi ha més instrumentistes, i instruments que són normals en la banda no existien antes, com podíem dir, per exemple, la trompa o el fagot.
0: Correcte, correcte.
1: Ara n'hi ha trompes, n'hi ha fagots, n'hi ha bons bombardinos,
0: sí,
1: n'hi ha trombons de bares, n'hi ha per un tubo, percussionistes, percussionistes antes no serien solfa, salve-se quien pueda, però ara avui un percussionista pues és un titulat quasi, vull dir que toquen tots molt, i tot això pues, fa que el que escriu música o dedica temps a escriure peces pues té la possibilitat de ser més atrevit en escriure coses, m'entens? Vull dir que li passa igual que a la Dolçaina. La Dolçaina, sí. Jo me'n recordo, jo no escric molt per Dolçaina, però me'n recordo quan començava, no escrigues això, no passes d'esta nota, perquè esta nota no es pot fer, això nota
0: sí,
1: no
0: sí,
1: pot
0: sí,
1: fer.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Esta tonalitat no és bona, té que ser... I ara, avui en dia, escrigues el que escrigues, hi ha Dolçaines que ho toquen.
0: Sí, i molt bones. Aquest instrument
1: bones.
0: Ha evolucionat moltíssim. M'has fet riure, perquè recorde quan era menuda que el que tu has dit, els percussionistes, anaves a la banda i sempre la percussió, hi havia algun músic que portava el temps, és a dir, no sabia música, i aleshores per oït anaves indicant-li, anava indicant el mestre,
1: sí,
0: el ritme, i m'has fet recordar alguns músics. I m'he sí. la veritat de que és veritat, el que sí, està dient el mestre José María és veritat. És així.
1: El bombista li marcava el platillo.
0: Sí, sí, sí, sí. És així, és així. José María,
1: dime.
0: Al llarg de tota la teua vida, què t'ha ensenyat la música?
1: Pues bueno, la música m'ha ensenyat tot perquè també li ha dedicat tot el temps. Jo... m'alce de matí i estic pensant en la música, i en gite per la nit i estic pensant en la música.
0: Sí.
1: Tenim una cosa important.
0: Sí.
1: Jo parlo per mi, jo la incorporació a l'ordenador,
0: sí.
1: En què tens possibilitats de fer moltes coses, jo escoltar-les,
0: sí.
1: El posar-les en solfa, vol dir, sí. Claretes que es puguin llegir.
0: Clar.
1: Tot això ha fet que bueno, tot evoluciona. Vull dir que... El que passa és que jo pense que en la música de morts i cristians ja que tindré una cosa important, que el carrer, el desfile és 1-2, 1-2.
0: Sí.
1: I en 1-2 s'ha de clavar la música i no es pot complicar la

0: cridar el músic ni complicar la vida, perquè al final el resultat no és l'apetecible i és malgastar temps.
1: Sí.
0: I diners no, però malgastar temps. I la prova està que hi ha moltes peces de fa 100 anys i menys que no han parat de tocar-se. Per què? Perquè es toquen, podríem dir, en 4 músics.
1: Sí.
0: Vull dir, i quan fem una cosa que volíem, perquè els músics som a vegades molt pretensiosos,
1: sí.
0: Vaig a fer una peça que no sé què, no sé quantos, que serà sinfònica i no sé quantos, això, quan tens 100 anys a 120 músics, és sinfònic, però 120 músics en el carrer,
1: ja,
0: a voltes no donen la possibilitat d'escoltar això com devia de ser. I això ho tenien que tindre present, que no és té. Jo he sigut músic,
1: sí,
0: de la música de la Guàrdia Real,
1: sí,
0: i el músic militar té que tocar 1 i 2, i dins d'així
1: sí,
0: té que fer desfilar a tot un regiment. I si el director fa una composició en què vol clavar coses que no són, el soldat,
1: sí,
0: no funciona, no va a temps. I
1: no,
0: té
1: no, que... no toca terra, que jo sempre dic. Quan toques terra?
0: Ai,
1: no toques terra.
0: Ai.
1: Paraules sàvies les que estàs tu dient ara. És veritat tot el que estàs dient. N'hi ha,
0: sí,
1: vegades,
0: sí,
1: que se complica tant l'assunt que diguem i terra, és a dir, quan marquem el pas, no? I terra.
0: Claro, claro. Jo conté a voltes... Jo tenia un... Bueno, tinc, ara ja no us veiem, un company clarinetista.
1: Sí.
0: I dic, che, diu, jo quan vaig al meu poble...
1: Sí.
0: Pues me sento allà la música, com tot es toca, clarinet, molt bé, molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Diu, che, i un dia... mira, i dic, qui ha escrit això? Això no es pot ni tocar un clarinetista ja professional.
1: Sí.
0: I dius, això com és possible fer això si no es pot ni tocar quasi sentat com en el carrer? No estic criticant que no es pugui fer això, però n'hi ha que deixar caure notes i fer-lo claret perquè la música soni en el carrer i es pugui sentir. I aquestes coses, pues, a vegades no les tenim en compte els que escrivim música.
1: Correcte.
0: A festes o a una altra cosa, vull dir que...
1: Paraules.
0: N'hi ha que distinguir, penso jo, el que és la música a la festa,
1: sí,
0: i el que és la música després de la festa.
1: Correcte.
0: Si jo vull fer una obra pensant en la festa i que diga algo de la festa...
1: Correcte.
0: I siga un poema sinfònic, un poema musical, bueno,
1: sí,
0: ahí puc clavar i fer coses, però en el carrer està clar que és 1, 2, 1, 2.
1: Correcte.
0: 1, 2.
1: Paraules molt sàvies, José María. Una pregunta, de quina fila eres?
0: Jo en el coll és la fila Bascos. Que és
1: dels Bascos. No tinc res dels Bascos, però sí que tinc dels Judíos, una marxa mora. Teua.
0: Ah, sí, els Judíos.
1: Els Judíos. Doncs, donar-te gràcies, José María. Escoltant esta marxa mora als Judíos, esta vesprada es vegin per Quatretonda, aniré a escoltar l'homenatge que et fan, la lira de Quatretonda, a l'esa de la vesprada, al Centre Social, i una abraçada molt forta, José María. Moltes gràcies.
0: Bueno, pues igualment.
1: Moltes gràcies.
0: Un abraç ben fort.
1: Uf, una li s'obri el cor escoltant esta marxa mora. Els Judíos del mestre José María Baixa Torres, mestre dels mestres. I escoltant esta marxa mora, jo vos donaré pas, ara donarem pas, jo no, sinó donarem pas al bolletí informatiu de les 9 del matí. Tornem en uns minutets. No se'n vagin.

0: Són les 9.
1: A punt. Notícies.
0: Molt bon dia, com estem? Iniciem un dissabte 23 de maig amb calor que després detallarem en la previsió de l'oratge i ànims. També caldejats en la jornada que fa 11 de la vaga de docents. La Conselleria d'Educació espera rebre dilluns les propostes dels sindicats per a desbloquejar les negociacions després del rebuig del professorat a l'última oferta de l'administració. I avui, de vesprada, gran manifestació unitària a València, on s'espera l'arribada de milers de docents de l'ensenyament públic no universitari. La cita serà a les 6. Escoltem ara les reaccions de la consellera del RAM, Carmen Ortí, i després del portaveu de l'STPB, Marc Candela.
2: Estem esperant el document que les organitzacions sindicals ens van indicar que ens farien arribar per tal de reprendre de nou les negociacions.
3: Ara elaborarem un document unitari. Si depèn ara de nosaltres, no passa res. Convocarem nosaltres la mesa amb un document i intentarem desatascar la situació, però dependrà al final de l'administració si ens fa cas o no ens fa cas a les nostres propostes.
0: La pressió dels docents continuarà també dilluns a migdia i en la Conselleria d'Educació. L'Associació de Directors del País Valencià entregarà un manifest que dona suport a tot allò reivindicat en la vaga indefinida. Fins ara, 290 persones de la direcció de centres educatius han dimitit. A casa nostra, també, dos ferits de gravetat, 10 treballadors atesos per inhalació de fum i vora un centenar de pacients evacuats. És el balanç de danys personals que este divendres ha provocat l'incendi en la segona planta de l'Hospital de Torrevieja al Baix Segura. Pel que fa als ferits, a hores d'ara un d'ells està traslladat a la Fe de València amb cremades al 40% del cos. Així ho ha detallat el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, qui ahir es va traslladar a l'Hospital de Torrevella poc després de conèixer la notícia.
4: Las personas heridas está el paciente de la habitación 277, que es el inicio del incendio, con quemaduras en el 40% de su cuerpo. Lo hemos trasladado en helicóptero a la FEA, a la unidad de quemados. El paciente de la 278, que está enfrente por inhalación de humo, que está en intensivos, con pronóstico reservado. Y después 10 trabajadores de la casa que han tenido que ser atendidos

0: por inhalación de humo.
1: I a més, vora un centenar de pacients traslladats a altres dependències.
2: Hemos desplazado, como le digo, a 90 pacientes y estos 90 pacientes en este momento están perfectamente ubicados en otras habitaciones de este hospital. Además, hemos movilizado el resto de hospitales de la comunidad, concretamente de la agrupación sanitaria interdepartamental Alicante Sur, es decir, el hospital de Orihuela y el hospital de Elche, para que puedan atender todos aquellos pacientes que aquí no se puedan atender. Las urgencias están funcionando con normalidad.
1: Pel que fa a les causes de l'incendi, tot apunta al factor humà. Marciano Gómez.
2: Las causas se descartan por parte del cuerpo de bomberos, las causas técnicas, y todo apunta que haya sido un tema humano.
1: Canviem de tema. Continuen les reaccions a la imputació de l'expresident Zapatero. Felipe González diu que és centristor, tot i les diferències que manté amb Zapatero en aspectes polítics.
3: La presunció d'innocència de Zapatero es indiscutible y además no lo imagino en ese papel, pero eso no es un pronunciamiento, no es más que como lo siento y lo siento mucho.
1: Un to totalment diferent és per al següent notícia musical. El reggaeton i la salsa han pres Barcelona al desembarcament de Bad Bunny a Europa. Ha sigut a unes hores mateixes. ...59.000 persones a l'estadi olímpic. Bad Bunny arriba a la ciutat comtal i els assistents han dansat amb el fenomen musical de l'any, el portorigueny, que reunirà també més de 600.000 seguidors en els 12 concerts que donarà Espanya entre Barcelona i Madrid. Entre els moments estel·lars hi sent que per la casita i s'estructura situada al centre de la pista, inspirada en la típica llar portorriquenya, va pujar també Bad Gayal i amb el cantant del Puerto Rico van entonar el Yo Perreo Sola, un dels moments destacats. I temps ja per a l'horatge, temperatures d'estiu al migdia, amb horatge estable i assolellat. Bon dia, Joan Carles Fortea.
4: Hola, bon dia. Efectivament, horatge estable, assolellat, el que tenim i el que tindrem pràcticament tot el cap de setmana, amb alguns núvols alts que poden aparèixer esta vesprada i també demà diumenge. Temperatures primaverals, de nit i a primeres hores, ara bé, al migdia, de nou, avui i demà, temperatures d'estiu. Ràpidament pujaran les temperatures màximes per damunt dels 25 i 26 graus cap al litoral i ràpidament, terra endins, en seguida que anem cap a les comarques per litoral, superaran els 30 i els 32 de màxima. Temperatures d'estiu al migdia, avui, demà i gran part de la pròxima setmana, amb un horatge que es mantindrà estable, anticiclònic, amb un predomini del sol i, per tant, precaució en la radiació ultravioleta, principalment a les hores centrals del dia, perquè estem registrant valors molt alts i, per tant, toca aplicar la precaució a les hores centrals de la jornada. Tornem a insistir principalment entre les 12 del migdia i les 4 de la vesprada. Horatge estable, horatge anticiclònic, recordem, temperatures primaverals de nit i a primeres hores, però temperatures de ple estiu al migdia.
1: I en els esports hem de parlar de bàsquet, perquè València Bàsquet no va poder amb el Real Madrid en les semifinals de l'Eurolliga. El remat 90-105 per als blancs. Una de les claus importants, que no l'única, va ser el rebot en línies generals, però sobretot els ofensius. El Madrid va agafar de neu pels nou dels taronja. La final de l'Eurolliga la jugaran, per tant, el Real Madrid i l'Olympiacos demà a les 8 de la nit. Ara València Bàsquet ha de canviar el xip i centrar-se en la competició casolana per tal d'obtindre una bona classificació a la lliga regular de cara al factor camp en el play-off pel títol. Això és tot per ara. Els deixem de nou en el programa Fent Banda amb Imma Mateu.
5: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les

0: pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Som la veu de tots. Som

0: I ja després d'escoltar les notícies de les 9, seguim en la secció d'Educació i Cultura i Salut. I anem a parlar de l'Adio Sellés Navarro, que és un músic, saxofonista i docent amb una sòlida trajectòria acadèmica i professional. Inicia la seva formació musical a la Societat Musical Nova d'Alcoi i continua els seus estudis superiors al Conservatori Superior Òscar Esplà d'Alacant, ampliant posteriorment la seva especialització amb un màster d'interpretació de saxo al Conservatori Royal de Brussel·les. Al llarg de la seva carrera ha rebut reconeixements per la seva trajectòria musical i formativa, combinant l'activitat interpretativa amb la investigació, la pedagogia i la direcció de bandes. Ha exercit com a director titular en la Unió Musical de Xixona i ha desenvolupat una destacada labor docent tant a Catalunya com a la Comunitat Valenciana. Actualment, compagina la seva activitat educativa amb la difusió i promoció de la música des d'una perspectiva artística i pedagògica. I ell es va parlar d'una nova metodologia anomenada Breaking Sacks. I el tinc així al meu costat. Bon dia, Ladio.
1: Molt bon dia, Ima.
0: Bueno, ha vingut acompanyat per sa mare, que la tinc al costat també, així. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Ladio, acabem de parlar en un gran mestre alcoià, com és José María Baixa Torres, que no sabia també que era de la Nova.
1: Sí, ahí estem, ahí estem.
0: Ahí estem, és a dir, la Nova d'Alcoi té músics importants.
1: La veritat que sí, té una molt bona cantera, sempre ha tingut molt bons músics i tenim la sort de, claro, de tindre el mestre.
0: Clar que sí, clar que sí. Mestres de mestres, sí, que estan fent-li homenatge perquè justament esta vesprada en la Lira de Quatre Tones li rep homenatge i ha tingut el gust de parlar amb ell, la veritat que sí. Bé, Eladio, simplement una pinzelleta d'esta metodologia Breaking Sacks, se pronuncia així, no?
1: Sí, Breaking Sacks.
0: I explica què és esta metodologia.
1: Bueno, simplement és una nova manera d'entendre un poquet del procés metodològic de com ensenyem el saxo o qualsevol instrument de ben fusta, ben metall, però no seguint les línies tradicionals, sinó enfocant-se un poquet més en la sòlida base, sobretot en l'aire.
0: La respiració. És a dir, jo com a flautista, això em val?
1: Perfecte. Flautista, clarinetista.
0: Perquè jo estic majoreta i és el que em passa, que m'ofegue quan hi ha una frase llarga.
1: Qualsevol cosa. Per a la vida mateixa. Oh. O sigui, tot es basa en l'aire. Si no
0: l'estem,
1: és veritat.
0: El control de l'aire. Si controlem bé l'aire, tot va bé.
1: Tot va bé. Per al dia a dia, per a exposicions, per a parlar, per a... Què passa? Que quan toquem, som instruments de vent i necessitem eixe control, o per exemple en les bandes, no? Tu dirigeixes bandes. Vale? Pues com treballem això en una banda, no? Aleshores, jo m'he especialitzat en el meu instrument, però que ara ho estic aportant i ho estic compartint en tots els altres instruments de vent. És veritat que més ben fusta, perquè un poc és la meva especialitat, però es pot fer igual i n'hi ha gent que ho fa molt bé, en ben metall. Bueno, al final és com... Els instruments de corda treballen l'arc i es passen moltes hores en l'arc.
0: Fent arc.
1: Nosaltres tenim la sort o la desventatge moltes vegades, si ho mirem d'aquesta perspectiva, de que quan comencem tenim instruments que en mateixa nota es poden fer en mil tecles.
0: Tenim moltes
1: facilitats, però això ens debilita i ens fa despreocupar-nos de la part més important, que és l'aire. Aleshores, hi ha altres instruments, com per exemple una tuba, un trombó, el seu mecanisme és una miqueta diferent, el de la flauta, el del saxo.
0: Aleshores,
1: què passa? L'instrument més gran, necessitem més aire, més capacitat pulmonar, doncs això ha fet que hi hagi una sòlida trajectòria, investigació, sobretot, de tota aquesta tècnica. I jo simplement el que he fet és agafar

0: Paro i transportar-ho al meu instrument o als més afins al meu instrument.
1: Doncs això, ara més endavant anem a entrar de ple, però jo
0: sí.
1: Vull fer una, un poquet, una cronologia de la teua vida pel món de la música, no? I aleshores, tu quan comences a estudiar música?
0: Pues jo crec que a partir de 6 anys o 7 anys.
1: Estaves en la Nova, no?
0: Sí, bueno, mon pare és saxofonista.
1: Ah, ton pare també és músic.
0: Sí, sí. Això.
1: De la Nova també?
0: També. Clar, ja ve tot ahí una miqueta encaminat. Jo volia ser trompetista.
1: Ah, és a dir, que tu no volies el saxo.
0: No, sempre m'ha llamat la trompeta, els metalls.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Lo que passa és que, clar, pues, en aquest moment mon pare és saxofonista i no sé per què, bueno, arriba a casa i diu això, pues, no, trompetes no n'hi ha, n'hi ha saxos. Que casualitat. Però bueno, ahí estem.
1: Tu no li has preguntat mai si es va dir una mentida?
0: No,
1: és a dir, si es va enganyar, no, i va dir és que no n'hi ha ben trompetes.
0: No, la veritat és que en aquest moment en la banda, ara per exemple hi ha una corda molt, molt àmplia de saxofonistes i molts professionals,
1: sí.
0: Però en aquest moment, doncs, per circumstàncies, n'hi havia pocs saxofonistes i pocs alts. I per tant,
1: sí,
0: doncs,
1: sí, sí, sí.
0: Pot ser que tinguera.
1: Pot ser que sí. Bé, i estudies la primera etapa allí? La primera etapa,
0: sí.
1: d'estudiant va ser en la
0: sí,
1: Nova?
0: Sí, comencen 6 anyets, doncs, lo de sempre, el solfeig, la teoria...
1: Sí.
0: I...
1: Estàs escoltant, no?
0: Sí.
1: Ara parlarem d'aquesta concert.

0: Estem escoltant el concert per a saxo de Roland Vinge. O Vinge.
1: Vinge.
0: Vinge. Jo he vist les imatges i eres menudet en aquest concert.
1: Sí, bueno, tampoc tan menudet, eh? Ja, va ser el final d'ensenyances professionals. Estava ja...
0: Allí en el conservatori vas acabar en el coll?
1: Sí, vaig acabar en el coll i aquest mateix any havia entrat en el superior d'Alacant. Sí. I ja va ser quan el director, Joan Domènec Calaforra, i juntament amb la banda, doncs ens van proposar el que estava comentant abans, que n'hi ha una molt bona corda de saxos,
0: sí,
1: que estaven tots de manera paral·lela, i des que van començar doncs van fer un quartet amb Moisés, que era el mestre,
0: sí,
1: i anàvem doncs, tots això, doncs, molt de, uno al curs més avant, l'altre darrere, però bueno, que al final tots s'havien dedicat a això professionalment, al grau professional, acabàvem, i el director, Joan Domènec Calaforra, ens va proposar pues, fer de solistes en la banda. I cada un pues, va interpretar una peça. Pues, jo aquesta vaig escollir el concert de Roland Vinge, després estava un company, Jorge Oldra, va escollir de Messer Man, després Jaume va tocar la palindromia flamenca, i després un altre company...
0: Tot eren saxofonistes?
1: Sí, bueno, exceptuant un company marimba, que també havia començat a estudiar en el superior, Antonio, va tocar un concert per a percu i marimba, i després el company Raül Lledó va acabar en el concert del Simon, de Ferrer Ferran.
0: Sí.
1: I, bueno, tot això, en la banda de solistes.
0: Luisa, bon dia. Te'n recordes d'este concert? Perquè hauràs anat a molts.
2: A moltíssims.
0: Perquè la fan número un serà ta mare i ton pare.
2: Bueno, ha anat augmentant els fans, però...
1: La família, sí.
0: Sí, no? Sí. Te recordes d'este, és a dir,
2: claro que sí.
0: De banda i... Uh-huh. I en esta primera etapa teua, quin professor o quina persona es va marcar? És a dir, va ser important?
1: Bueno, la veritat que sempre te'n recordes de tots, no? I donar les gràcies a tots per aportar-nos i per acompanyar-nos.
0: Sí.
1: Després, des de Moisés, que va començar... Això, des de que tenia 6 anyets, és el primer que forma el quartet i mos motiva i vinga a fer concerts i buscar i... Van fer hasta un CD i tot.
0: Sí.
1: Casero, però bueno, va anar fent. Després també en el conservatori pues, tenia Georgina Miralles, també tenia pues, altres companys i professionals i coneguts, pues, com sobretot Gregorio Casasempere, que era el director del conservatori i el director de banda i que feia cambra amb nosaltres. I també va ser pues, una figura bastant clau perquè jo no anava a estudiar. Jo anava a fer les ensenyances professionals i acabava, sincerament. Perquè al mateix temps anava a començar una carrera a la universitat, una enginyeria, i bueno, tampoc no, ja dic, acabe sí, ja em dedico a l'altre. Però al final d'aquesta etapa de professional, pues bueno, bé, el curs anava molt bé, i acabe en cambra, en orquestra, en banda, i me'n recordo jo que Gregorio va parlar amb els pares, per què no ho intenta? Perquè, bueno, pues podria fer-ho, almenys que intente fer les proves i ja veurem. I al final, pues, no? Última hora de Xina corre cuita, venga, pues busca un pianista, el mateix que hem treballat, i si sale, bien, i si no, pues altra cosa.
0: I seguissis estudiant, i estem escoltant un concert que vas fer, crec que en Alacant, no?
1: Correcte.
0: En una, no sé, Promúsica Amadeu.
1: Sí, és una associació de música que, bueno, lo que, no sé si encara ho fan, però el que feien és donar unes beques musicals per a això, jovens intèrprets que pogueren especialitzar-se i que pogueren pues, aprofitar d'un aprenentatge una miqueta més extens que el conservatori i, bueno, una dotació econòmica per a poder llançar un poquet la carrera de...
0: Seguisses estudiant en el superior d'Alacant,
1: sí,
0: en Israel.
1: Sí, hombre.
0: Israel. Com recordes aquesta etapa?
1: Pues molt... Al principi dura, perquè clar, ja el dic, jo venia pues, la meva base musical i bueno, comences...
0: Però
1: i...
0: vas començar enginyeria també?
1: Sí.
0: A la vegada vas començar tot?
1: Sí, no vaig acabar, però ahí vam estar dos curs peleant i que sí, que no, i al final dius, pues, això és el que a mi m'agrada. L'enginyeria està molt bé, però a mi és el que m'agrada. I aleshores, pues, claro, al principi pues, tenia unes carències així un poc de més de base o coses que, claro, pues, que potser no havia especialitzat tant. I gràcies pues, a Israel, el primer any va ser durillo i va ser molta canya. I el segon, pues, bueno, ja es vam assentar un poquet i van dir, bueno, això pareix que anem fent ja un poquet, un camí, no?
0: Sí.
1: I aquí ja n'hi ha un més nivell. perquè també he de dir que clar, les proves pues, les fas en el superior, però ja vaig dir, ja t'ha dit, comença, escollis un, només un conservatori, perquè a veure, lo normal és que quan tu vols dedicar-te a fer la música, pues, quan hi ha proves d'accés a la superior, pues, tu agarres València, Alacant, o qualsevol lloc de la província o, no, o de fora de la comunitat, i vas fent proves a veure on tens la sort de poder entrar. Però jo només vaig escollir Alacant, si sale, bien, i si no, pues...
0: És a dir, tu només vas tirar... Perquè ara sí, ara, ara mateix, ara, en estos moments, estan preparant-se la gent per a fer les proves al superior.
1: Sí, sí, sí.
0: I la gent aposta per molts conservatoris.
1: Un dia, conforme estàs... Sí,
0: tu vas
1: sí.
0: dir, si toca, toca.
1: I no.
0: Heu vist el destí com va? És que és així. Jo dic, el destí, el destí.
1: I el destí és que no tocava, perquè jo no vaig quedar del primer.
0: Sí?
1: Sí, sí, no tocava. Sort de que una companya que va quedar en un altre lloc des primeres, però al final va renunciar a aquesta plaça
0: sí.
1: i va fer que jo, poguera, jo que estava en la reserva, el primer de la reserva, que entrara.
0: Buah, que curiós.
1: Si no, no m'era entrat. No estaria així.
0: Mare meva. No. I entres al superior, no és que entres, acabes el superior i te'n vas a Bèlgica. Va ser sí. la teua primera, el teu primer destí, no?
1: Sí, sí.
0: A Bèlgica.
1: Sí, i va ser també coincidències en aquests cursos de segon, a Israel... juntament amb l'altre profe, José Manuel Zaragoza, bueno, per coincidències, van en aquest moment, el professor Simón Díric havia guanyat, hi ha un concurs molt, molt important, que sí. és el del Dinant, on es va inventar el saxo,
0: sí.
1: que es fa cada, és com les Olimpiades, es fa cada, cada 4 anys. I és, bueno, el top. I
0: és més important que el d'Andorra?
1: Sí, clar. Sí. Sí. L'Andorra avui en dia ja està en un nivell molt, molt, sí, sí. molt important, però este sí, este és la...
0: El, sí, sí, el top.
1: El top, és la base, no? I en aquest moment el professor Simón Díaz, que acabava de posar això, els estudis a París, al conservatori, i va guanyar el premi. Entonces, en aquest moment, pues, claro, una vegada guanya el premi, pues, la gent pues, el busca, no? I, dir, i al final van coincidir, no? I el van conversar de que poguera vindre a fer una masterclass al conservatori d'Alacant. I quan va vindre, ell també començava en aquest moment a fer classes en el conservatori de Brussel·les. I juntament amb un company que estava amb Raül, que t'ha comentat
0: sí,
1: abans,
0: sí, sí, sí.
1: Pues acabem la masterclass i molt bé, ostres, pues, joder, el que heu tocat està bé, i per què no se'n vendríeu? Perquè potser n'hi ha un conveni Erasmus en Brussel·les, però no ho sé, ho han de mirar, tal, per què no ho tramiteu o ho mirem, no? I se'n veniu allí, i bueno, com comencem una nova etapa i una experiència. I a partir d'ahir és quan...
0: I te'n vas cap allà.
1: Sí, va ser en un Erasmus.
0: Sí, sí, sí. Vale. Quant de temps vas estar?
1: Un any.
0: Un any vas estar.
1: El primer Erasmus.
0: I aleshores n'hi ha un moment que decidisses participar en un concurs. Un concurs conegut que fa unes setmanes darrere estava fent-se sí. en el mes d'abril, no? En el mes d'abril, que és el d'Andorra. I vas tocar esta peça.

0: Te'n recordes, no? Sí. Quina edat tindries?
1: Això va ser justament a l'acabar el superior.
0: 2014 tinc jo per ser
1: sí,
0: apuntat.
1: 2014. Vaig acabar el 2013 i 2014.
0: 2014. Este Andorra Internacional Saxofón...
1: Sí, me'n recordo, perquè va ser el primer.
0: Este va ser el primer?
1: La primera edició. Ja fa uns quants anys que va fent-se.
0: Jo sé que està que en el mes de març-abril sí. està fent-se.
1: Sí.
0: Perquè un fill de Manuel Mondejar, no sé si
1: sí,
0: el coneixen.
1: Sí, Mondejar, claro, el director.
0: El director.
1: De la banda Muro.
0: Jo volia tocar-li el... Correcte. Al fi, i va dir, de moment no el molestes, que està ahí.
1: Correcte. Tot... Sí, sí, va començar, per això, una edició que pintava molt bé, però que era sí. la primera com a experiència per a ells i per a tots. I va ser una edició molt, molt nacional, un concursant de França, però ara s'ha convertit en un terreny sí. internacional que claro, venen de tot el món.
0: Correcte, és així.
1: És un...
0: I l'experiència va anar bé?
1: Sí, va ser la primera edició i també dels primers concursos que jo feia així a nivell més mm-hmm. internacional. No va estar mal, content, no vam arribar a la final, però sí que van quedar...
0: Però és que saxofonistes sou molts també, igual que flautistes, no?
1: Sí, sí, claro.
0: Tenen una pata a una pedra i apareixen ja, per ahí no. i dius, és complicat. Sí. No sé quanta gent es presentarà ara mateix a este concurs, però segur que són un munt.
1: I tots, és que perquè hi ha molts concursos com aquests que fan ja una preselecció en vídeo i tal, que ja pots quedar-te en casa, no fa falta ni que vagis. I saps amb qui vaig anar?
0: En qui?
1: En David.
0: En David Castelló? Sí. Ser... Allí es van conèixer o ja es coneixien?
1: No, ja es coneixien, però ahir van coincidir en el primer concurs.
0: Anda!
1: I en Raül també, el meu company, que sí, sempre sí, sí, sí. anaven en paral·lelo, però just també en David.
0: Estàveu destinats sí. a formar-hi aquest 3+1. Bé, continues formant-te, mm-hmm. fas màsters, fas tesis doctoral, i aquesta inquietud en un músic mai ha de parar.
1: No, sempre això és fonamental, és la base. Jo sempre dic que n'hi ha 3-4 potes no, que tenim que tindre ahí, o pilars fonamentals. Una, la interpretació, evidentment. Uh-huh. Què passa? Que tots molt volem dedicar a la interpretació, però un instrument com el nostre pues, és molt important, però, clar, nosaltres no tenim la sort de poder tocar en una orquestra. Sí, una vegada.
0: De...
1: Tant en tant, però no de manera...
0: No és un músic de plantilla.
1: Claro, no per això fixe. Després, pues, bueno, estan les bandes municipals que també fan una labor molt sí, important sí, sí, sí, i que, sí, clar, sí. Que es pot no, accedir, però la veritat que a nivell pues, d'interpretació, pues, viure només exclusivament de la interpretació és difícil sí. i en els temps que correm, no? Després, què tenim més? Tenim la investigació.
0: Sí.
1: Malauradament, pues, viure de la investigació i en el nostre camp...
0: De què vas fer la... És una curiositat. De què vas fer la tesi?
1: La tesi és tot d'aquest projecte, de 16 anys. Claro.
0: D'ahí naix?
1: Clar. Clar.
0: Doncs anem ahir.
1: Després.
0: I aleshores, què t'agrada més? Suposo que aniràs tot. Tocar o la pedagogia?
1: És que, claro,
0: és difícil,
1: És difícil. El que estava comentant, hi ha 3-4 pilars, no? La investigació, la pedagogia docència, la interpretació... Vale. I després encara n'hi ha un altre que sí que el tinc una miqueta més descuidat, però seria un poc la improvisació, la composició.

0: l'abuela i la mama, pues...
1: Sí.
0: Tu primer comences, no, preguntant això i comences el teu experiment fent poquet a poquet, al final pues, no, tu aprens a cuinar, sí, val, un altre escaló, no, un altre nivell, però quan ja saps cuinar, pues, després què fas? Intentes ensenyar-ho a, pues, a algú, a la teva parella o a, sí, algú, sí, que, sí, el pregunta, sí, sí. I ja, per últim, al final experimentes un poquet en, no, en, ja no fer una paella, sinó fer un altre tipus d'arròs, un altre, i vas experimentant. Al final, pues, tens que tindre tot uns vèrtexs, no, oberts i uns fronts per no sols dedicar-te a la interpretació, sinó també a la docència, a la pedagogia. I perquè una cosa és fer-ho tu, però i com fas entendre com s'ha de fer.
1: Això és molt important, perquè n'hi ha molts instrumentistes, professors, que a l'hora d'explicar aquestes dificultats que passa un alumne, no? Igual si no ho passa per...
0: Claro, una cosa...
1: Si no passa per el cos, que jo sempre dic, ensenyar-ho és complicat.
0: És molt complicat. Sí, perquè això es fa així, doncs. Com és així, no? Entonces, tens que haver passat, no? Tens que tindre aquesta vivència... a voltes molt dura i molt sacrificant, no? I a voltes dius, ostres, perquè a mi em passa això, no? Però a voltes jo també, i és un poc el que neix el projecte, no? A voltes, sí, he tingut parts, moments en la meva vida on no passes per un bon moment o per on no saps gestionar-ho, entonces, però això també el fa aprendre, no? I després poder-ho compartir i fer que l'alumne, no? El que tens, el que estàs explicant-li ho puga entendre. Perquè, clar, al final, el que estàvem parlant abans, internament, som instrumentistes de vent, però internament es passen moltes coses.
1: Sí.
0: No? Des de no és la respiració fins a que passa per l'instrument. Entonces, i no tenim la sort de poder veure's internament.
1: Correcte. Jo sempre dic que el que passa per el cos és el que tinguem que observar. I tu estaves dient, i explicant molt bé, que uno aprèn d'aquests moments difícils, que sí, no sap, sí, el perquè, que no li troba ningun sentit, i el temps... és el que li dona el sentit.
0: Correcte.
1: És el temps. I pues... ahir és on comença tot a dir, i per què a mi em passa? Igual a l'altra persona no està passant-li.
0: Correcte.
1: És així.
0: Però això és una miqueta com anar a aquest projecte.
1: Doncs no, ara anem a entrar, ara anem a entrar a explicar aquest projecte, d'esta metodologia, però primer escoltarem un tema d'un CD, que ja vam explicar així l'any passat, correcte, que el va llançar així, de 3+1 Saxofon Quartet.

0: Estem parlant en Eladio Sellés, un alcoià, que ha vingut a explicar una metodologia que jo vull saber els inicis, és a dir, quan vas conèixer aquesta metodologia, si ja n'hi havia informació d'aquesta metodologia, Breaking Sacks, i quan comences a... Però a calfar-te el cap amb tot això.
1: Val, el tema de lo que estem parlant de la investigació, pues, bueno, sempre he tingut curiositat, pues, en altres àmbits, una millor més de la part històrica del nostre instrument, o quan es va inventar, quines peces hi havia, tot això sempre ha estat al meu cap, no? De fet, quan vaig acabar el grau superior, pues, ja vaig fer una investigació a la part històrica. Mm-hmm. Vam parlar i també publicar moltes coses, articles de la part històrica del nostre instrument, sobretot també centrat en la part de la ciutat d'Alcoi, que també bueno, podríem parlar, però bueno, sí, no és el que ens hi aborda. I què passa? Que quan el que estàvem comentant abans de tots els concursos, aquesta part no, més competitiva, quan acabes els estudis superiors, pues, bueno, és evident, ara què fem, no?
0: Sí.
1: Sempre és el gran que els estudiants, quan acaben aquesta etapa...
0: Que tinguem sempre moltes ganes d'acabar.
1: Sí, però i ara què?
0: Però després és, i ara què?
1: I ara què, no? Comences a fer un concurs, comences a fer una prova així, una posició allà, un altre concert, però clar, al final comences a aglutinar molta informació, molta condensació ahí, amb una càrrega important, tant física com mental,
0: sí.
1: Sobretot mental, perquè al final la part mental, emocional d'un músic està estudiada, però encara ni...
0: Està estudiada, però no està estudiada tot el que... no tinguin tota la informació.
1: I sobretot que en les etapes...

0: de professional, elemental, professional, superior, tampoc ens acaben d'explicar.
1: No, és que quan comences, i això sí que anem a dir, quan comences, el que fas és tocar.
0: És lo més bonic, però claro.
1: Tocar tu, posar a tocar. Quan més notes fem,
0: millor. Més ràpid, millor.
1: Millor. I ixa part psicològica.
0: Mental, no? I claro, no està abordada ni profunditzada i és com un tenista, com un deportista d'èlit.
1: Igual.
0: El preparen, no? Tu en este partit no vas a guanyar-lo perquè vas a jugar contra el millor i no vas a guanyar-lo, però això serà un aprenentatge per al següent, no?
1: Correcte.
0: I al final, i avui estàs lesionat, pues mala suerte, no?
1: Sí.
0: I però anem a treballar psicològicament perquè el teu cos ho puga resistir. Claro, nosaltres, quan arriba ahí i vas, perds un concurs, no passes una fase, al final el teu cap es col·lapsa i dius, així, què passa?
1: Sí.
0: I comences a trobar-te en aquesta part interna,
1: sí.
0: I dius, vale, a veure, centrem-se, per què no passes? Perquè, no? Què ha passat, a part de la part... Perquè si tu li dediques, com tot, no? Professional, li dediques moltes hores. ¿Vale? Tu estàs en un quarto tancat i 8 hores. 4 de matí, 4 de vespre.
1: Sí.
0: Per dir un número, no? Però,
1: no, però estàs explicant molt bé.
0: I al final és quan dius, ostres, vale, centrem-se. Què ha passat així? No ha passat per això, per allò. Vale. I el dones compte que dius, ostres, però si així tinc un llarg recorregut i una base que a lo millor no és la que tocava.
1: Sí.
0: Val? I comences a trobar-te en tot este procés respiratori,
1: sí,
0: que parlàvem abans, i dir, ostres, pot ser que això siga un dels principals motius,
1: sí,
0: que no estic acabant de gestionar correctament.
1: Mm-hmm.
0: I ahir és on comença tota aquesta investigació. Dir, ah, vale, ahir està el problema, doncs anem a veure què podem, no, solucionar, o quina part, no? Perquè, doncs això, sempre en els concursos o en totes aquestes parts més competitives, doncs sempre tens nervis, evidentment, gestionats d'una manera correcta, pues són, es poden durar endavant, però si no, pues ja comencen ansietats escèniques, pors escèniques...
1: Uf. I n'hi ha molts músics que es queden per camí.
0: Correcte. Que a lo millor en una altra base o en una altra manera d'explicar o en una altra manera d'entendre no només la música, sinó la part d'esta part més psicològica, pues haurem pogut solucionar molts dels conflictes mentals que poden tindre. Que avui, per sort, he de dir que avui en dia n'hi ha molts especialistes.
1: Sí.
0: Val? Segurament ja han passat per ací.
1: Però encara, encara queda. Encara queda.
0: Però és un problema de base.
1: Sí, queda, perquè jo que estic en professional, encara queda.
0: Claro, perquè
1: queda molt.
0: Hem de fer entendre això al sistema, no? Un sistema pues, que fa... Quants anys que porta, no? El sistema educatiu. Val? En les seues matèries que val, està escrèdit, tal.
1: Sí, que podrem canviar del pla 66 al pla LOCSE, al pla... Però seguim igual.
0: Claro, quantes matèries n'hi ha que s'encarreguen de la salut mental o de la salut corporal del músic, no? I al final pues, som esportistes d'elit, no?
1: Sí.
0: I tenim aquestes necessitats, no només interpretatives, sinó també corporals i mentals.
1: I aleshores, tu quin diries que és l'objectiu principal d'este Breaking Sacks?
0: Bueno,
1: el principal.
0: El principal, doncs, això, arribar als tots els punts que arribar de conservatoris, escoles, poder compartir el que a mi m'ha passat i el que he considerat una metodologia, que al final metodologia és per dir per posar-li una etiqueta, no?
1: Sí,
0: però al final
1: sí.
0: Jo no he inventat aquest procés, sinó simplement el que he fet és recopilar de molts processos o sistemes que funcionaven,
1: sí,
0: o que he vist que funcionaven, en un recull, sí, val, d'experiències i un recull d'exercicis i de maneres d'entendre-ho per a poder que la gent, quan ho agarre i quan li ho explique jo, sobretot, quan vaig als conservatoris, a aquestes masterclass, que evidentment, el que sempre dic, d'un moment, d'una classe d'una hora, pues, evidentment no, això és... Però sí que és com, no, com la semillita que anem,
1: sí,
0: poquet a poquet, i que vaig expandint-se, i d'ací uns quants anys, pues, ojalà, ostres, allò que em vas explicar, que va ser com una pinzellada,
1: correcte,
0: però me'n recorde, i tots aquests exercicis que m'has pogut ajudar, no?, pues m'han funcionat. Val? Perquè això no sols és que jo ho explique, també hi ha una pàgina on està tot recopilat. Vale? I és totalment gratuïta, perquè jo el que vull és que poder ajudar. Entonces, l'objectiu és ajudar i compartir.
1: Correcte. És molt bonic el que estàs dient. Aleshores, tu tens una pàgina, jo he entrat ahir,
0: sí,
1: i està la metodologia explicada per fases.
0: Sí. Al final, el que ha sigut és estructurar un poquet

0: manera de com, quan agafem l'instrument, què hem de fer? Què passa? Que com comencem sempre, no? Però això, l'instrument, directament.
1: És a dir, tu treballes, per exemple, la col·locació corporal, la respiració, el diafragma...
0: Correcte.
1: Tot això vas per fases explicant.
0: Explicant i fent entendre, no? Que al final necessitem tot este procés més que fer notes, val? Tu eres director de banda, no, Imma?
1: Sí.
0: Quan vas a la banda, què estan fent? Quan entres
1: quan entra la banda?
0: Al local d'assaig.
1: Estan calfant, a la seva manera. Fent notes... Tururu, tururu, tururu.
0: Però aquí no has vist de ningú que està treballant la respiració.
1: Ningú de tots.
0: O posant-se un poquet la caire al puesto, o posant-se una col·locació corporal, treballant una postura...
1: El normal és arribar... De fet, jo que vaig assajar com a flautista, també faig el mateix.
0: Sí, sí, sí.
1: Cafe, monte...
0: I ale.
1: Tururum, i pa camunt, i pa cavall...
0: Pues això,
1: a sova.
0: Pues lo que passa que això passa a la banda, passa a amateur, i però també passa als alumnes. Avui dia pues tenim la mala sort, no, que portem unes vides estressants i de poc temps i moltes coses a fer, i els alumnes què passa? Pues que agarren, toquen, vale, pues ja està. Però això no
1: ja,
0: és.
1: Això ja va. Claro, això ja va, ja està.
0: Ja està. No, ara n'hi ha que fer una bona base, una bona base respiratòria. Entonces lo que jo he fet és estructurar pues, tots aquests exercicis, pues, un poquet d'exercicis de respiració, un poquet d'exercicis corporals, treballant sobretot en aparatos respiratoris, val? Això també és important. Val? Hi ha una sèrie d'elements, aparatos respiratoris, molts d'ells que no són a nivell, que s'han dissenyat a nivell instrumental, mm-hmm, o per les nostres necessitats, sinó que també les hem anat agafant d'altres instruments, d'altres especialitats, com de deportistes d'èlit.
1: Sí.
0: Val? O gent que fa apnea, val? Entonces, ells treballen una sèrie d'aparatos que nosaltres, pues, poc a poc, hem anat, nosaltres, perquè jo, pues, el que he vist i he recopilat, però això porta dels...
1: N'hi ha un aparell que tu tens per allí que es diu l'Ultra Breath.
0: Sí, l'Ultra Breath.
1: L'Ultra Breath.
0: Bueno, n'hi ha una quantitat, avui en dia, d'aparells que potser no s'han dissenyat en un fi metodològic musical, sinó que s'han dissenyat per a un fi esportista d'èlit.
1: Sí.
0: Val? I que, però que això no s'ha inventat ara, això porta des dels anys 70, 1970, en Amèrica.
1: L'especialitat que més treballa tot el tema de la respiració és el cant.
0: Correcte, perquè d'ahir sempre el que dic jo és la piràmide.
1: Sí.
0: Primer estan els cantants, evidentment, perquè si no és el cos. Ja,
1: que és l'essencial de tot, és la respiració.
0: Després estan els de metall.
1: Correcte.
0: Que és un poquet on agafo jo tota la bueno, del cant i del metall, perquè això el que estava comentant des dels anys 70, Amèrica, els instrumentistes de metall, sobretot, pues, quin instrument té que treballar? Quin és el més gran del metall? Pues la tuba.
1: Sí.
0: Tots els greus, no? Uh-huh. I després ja pues, estem, per desgràcia, estem la ben fusta, que com tenim tantes possibilitats i avui en dia n'han tantes recursos, no? Tantes boquilles, canyes de plàstic, sí, de no plàstic, passa l'aire i ja està.
1: Correcte. Estem parlant en l'àdio d'un tema superinteressant. Abans hem escoltat un tema del CD de 3+1, del Jazzejant, i ara escoltem un tema anomenat Tango Club.

0: Estem parlant en l'àdio, com he dit, cellers, i estem parlant d'una metodologia Breaking Sacks. I estem parlant de la importància que té l'aire. És la base. És la base de tot.
1: Si no, ens morim.
0: Correcte, és la base de tot. N'hi ha algun exercici, per exemple, que pots explicar ara fàcilment per la gent que està escoltant-nos, de dir, si feu aquest exercici diari, podeu fer-lo, és fàcil de fer. Un exercici facilíssim.
1: Jo sempre comence en el mateix. Per exemple, agafar lentament, escoltant música o el que vull, tancant els ulls, aire per la boca en una posició vocal, o després tranquil·lament llancant per el nas i a l'inversa. Però això és molt bàsic. Val? Sempre està demostrat que, clar, quan fem aquest procés d'agafar, soltar d'una manera adequada, pues, totes les nostres costes vitals es relaxen. Això no, està inventat i ja està demostrat. El que passa és que, sobretot en la música, el que treballem és agafar, soltar, i sobretot treballem en altres elements que són la resistència.
0: Sí.
1: Val? Aleshores, el que treballem sobretot és en aquests exercicis, o el que jo proposo són exercicis amb uns patrons musicals, que al final és la música.
0: Sí.
1: Val? Que tinc que durar una frase que dura 4 compassos en redones. Què fem? Treballem exercicis amb metrònom, agafem en 4, mantenim, soltem en 4.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: és a dir,
0: sí, sí.
1: Qualsevol patró d'aquestos pot, simplement imaginant-se 4 pulsacions en metrònom, evidentment, doncs, quan més lentes, doncs més difícil és agafar i soltar. Sobretot el que vull dir que la gent es quedarà en el procés d'agafar i soltar aire.
0: I això provocarà que tinguis més capacitat pulmonar, però sobretot que estaràs més relaxat.
1: Correcte. Tot això, el que a mi m'ha ajudat a entendre, uh-huh, és una, que puga, evidentment, a nivell musical, els frasejos ser més, tindré més capacitat,
0: uh-huh,
1: que al final, pues, s'ha de treballar. Cada un de nosaltres tenim unes masses pulmonars, no?, unes capacitats, i que les hem de treballar. Es poden ampliar, sí, no es fa de la nit al matí. Això és un procés que són hores, i per això és el que vull que entengui la gent, aquest procés, no?
0: Sí.
1: És que faig dos redones i ja està. No, això s'ha de fer de manera constant i sistemàtica. D'això tracta la metodologia, fer una cosa sistemàtica i constant. Aleshores, si treballem això i tenim present, pues, que podem augmentar la capacitat pulmonar, i sobretot tenint en compte els elements que el propi instrument,
0: sí,
1: podem fer d'elements de resistència,
0: sí,
1: pues, augmentarem, guanyarem, les nostres costes vitals evidentment baixaran, i tot això farà que al final, quin és l'objectiu? Quan aprens música, som músics, fer música.
0: Sí. Correcte.
1: Tot això està al servei
0: disfrutar,
1: de la música. Disfrutar.
0: Deixa, disfrutar. Que quan acabes i dius, és que no he pensat en res, estic disfrutant.
1: Correcte. A lo que antes no em passava. Quan
0: correcte.
1: Quan vaig a aquesta etapa que t'ha comentat abans,
0: sí,
1: tot eren coses, pensaments, nervis, ansietat, por escènica, no disfrutar.
0: Jo crec que el que estàs explicant és importantíssim, perquè això crec que ho passen la gran majoria, clar, dels músics, de no dir tots els professionals, sinó la gran majoria dels músics, d'aquesta etapa de... és que no estava disfrutant.
1: Correcte.
0: Però... i arriba un moment que tens que canviar el xip, perquè el que tens que fa és disfrutar tu, i fas disfrutar a la gent.
1: És l'objectiu, fer música i compartir-la, no? I això, pues, lo que dius, comentes, malauradament, pues, els alumnes, això es passa, no? No?
0: Sí.
1: Qui vol tocar? No, jo no, perquè em poso nerviós.
0: Sí.
1: No, jo no vull ganar aquest concurs. Mira, aquest cada setmana ha sigut el concurs de la Llosa,
0: sí,
1: de joves intèrprets, no? Hem passat,
0: correcte,
1: 50, jo estava en el tribunal, i passat 50 joves intèrprets, no? I, claro, pues, això ho veus, no? I dius, però n'hi ha algú que tenen aquest control de l'escenari, de fer música, de compartir-la, i d'aquest domini respiratori,
0: sí,
1: val? I d'aquest control, i n'hi ha altres que pobres, doncs, sí, dius, que ara no, n'hi ha algú que es posa a plorar, no vol així. Per què? Pues perquè potser ahí està el problema, no?
0: Sí.
1: I això és el que, gràcies a tota aquesta metodologia que ha anat, pues, fent, no?, recopilant, pues, ojalà la gent ho poguera agafar i compartir, i evidentment, perquè està demostrat, tot això no és que jo, porta molts anys, i jo el que he fet és recopilar-ho i demostrar-ho en una tesi,
0: correcte,
1: doctoral. Val?
0: Correcte. No és... Aleshores, tens la pàgina, que allí poden entrar,
1: sí,
0: i veureu, en el, sí, teu nom, l'àdio Cellers Navarro.
1: Breaking Sacks, Tot
0: està explicat i també n'hi ha classes que també dones online.
1: Sí, després no, pues, dient que si és online o classes particulars o sobretot el que em dedico molt sobretot és en el tema de compartir-ho en escoles o sobretot en conservatoris professionals
0: sí.
1: En jornades de masterclass o de setmanes culturals pues, em busquen per poder fer un taller i poder almenys conscienciar a aquest alumnat tan jove de les problemàtiques, no? I de què podem millorar.
0: Correcte. Mira, has així tu

0: al camí. Has dit del concurs de la Llosa i sé que estàs vinculat als projectes en S'enganxa.
1: Sí.
0: Què és el que fas allí en S'enganxa? Com col·labores en aquesta fundació?
1: Fem el que podem. Però és un amor mutu, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Amor com l'amor se paga, no? Clar, que quan jo faig tota aquesta tesis doctoral i aquesta investigació, pues, al final ho acabes, no? I pues, com malauradament moltes tesis doctorals o moltes investigacions al final acaben en un caixó.
0: Sí.
1: I ja està.
0: Com moltes composicions.
1: O com moltes composicions, no? I clar, què passa? Quan acabi jo tota aquesta investigació dic, i ara què puc fer? Si es queda en un caixó, pues bé, pues ja tindria el títol, tal, però que això no aporta res. El que vull que és compartir, no? Aquest objectiu que parlàvem abans. Aleshores, comença tot el procés, que és el resultat, no? Este de Breaking Sacks, no? Un procés molt casolà, val? Que d'això també m'agradaria fer consciència, no? Que els joves avui en dia tenen moltes facilitats i moltes coses i molta tecnologia, però a vegades es queden col·lapsats i dir, ara què? No, ara què, no? Buscar recursos. Això, este producte és 100% casolà. La pàgina web me l'ha feta jo.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Tot ho va fer jo. Menys el logo que me van fer. Però...
0: Mira, estàs recordant-me que de vegades jo dic una frase als alumnes, es dic una frase de dir, la música està al servici. No està per dir, què bo soc jo, no?
1: Clar,
0: està
1: clar.
0: Al servici. És a dir, què faig jo no so?
1: Compartir-ho. Compartir-ho, com?
0: Si no ho so.
1: I vaig dir, puc fer-ho, què puc fer? Va, pues tenim les xarxes socials, Facebook, tal, Instagram, vale, pues això, crea un compte, un logo, i comencem a compartir. Després, una pàgina web, pues, tampoc és que sigui un crack de la informàtica, però bueno, els recursos més o menys que tenia, pues vaig a fer quatre fotos, un logo, i ahí està tot, i comences a posar per aquestes investigacions, aquests articles, aquests exercicis, pues, que estiga tot ahí. Faig alguna entrevista a professionals per parlar, sobretot, la base és la respiració i la tècnica respiratòria. Val?
0: Correcte, és així. Bueno, estàs en S'enganxa,
1: i
0: que allí fas alguna màster,
1: claro,
0: no?
1: Clar, a partir d'ahir és quan entra en un poc... Clar, jo coneixia S'enganxa, coneixia a Luismi, a Lorena, a Alba... I dic, què podem fer? Pues bueno, jo dic, necessito un poquet més de suport a nivell del projecte, no? Pues que tinga un poquet més de visualització o que m'ajudeu a compartir-lo. I és quan comença un poquet el vincle, no? I a partir d'ahí, pues, ens ajudem. Quan ell,
0: correcte,
1: pots ajudar-me en això? Pues jo, encantat.
0: Correcte.
1: I a vegades al revés. Per favor, Luis, ajuda'm en donar-li un poquet de difusió o compartir això. I al final, pues, s'ha creat ahí un vincle molt, molt especial i molt important, i ens ajudem mútuament.
0: Correcte.
1: I ahí estem, mano a mano, pues, quan ell li necessita, ahí estem.
0: Estàs escoltant el que està sonant?
1: Sí.
0: Això és la nova.
1: La nova, també.
0: Colme.

0: Està sonant el quartet 3+1. 3+1 sí, saxofon sí. Quartet, que l'any passat vau llançar un CD, Jazzejant, i quins projectes teniu per en el quartet? És a dir, teniu alguns concerts?
1: Sí, mira, la setmana que ve, el dia 30, tenim un concert en el Gemesí. I després d'aquest estiu també tenim un concert a Planes.
0: Sí, perquè també allí fan un festival o fan una escola d'estiu,
1: sí,
0: no sé què és.
1: Sí, la primera edició, el mateix, juntament amb la S'Enganxa Fundació i un resident de Planes, que és el Bruno, de l'Oboe, pues han muntat una primera edició de música a l'estiu, on hi haurà pues, classes, hi haurà masterclass, parlarem també, hi ha una ponència, bueno, un taller que fa jo de la respiració, també per compartir-ho.
0: Tens els dies que són de juliol?
1: Sí, del 15 al 18.
0: Del 15 al 18, a
1: Planes.
0: Planes,
1: de la Baronia.
0: Està ja en les xarxes
1: sí,
0: ja està.
1: Sí, i en la web i tot, perquè es puguen apuntar. Lo mateix, jovens de ben fusta,
0: sí,
1: compartir, viure un estiu una miqueta diferent, allí, un poble encantador, i res.
0: I a més és molt bonic.
1: Molt bonic. De matins, classes, però després algun taller diferent, per exemple, de la respiració, i per les nits, concerts.
0: Correcte.
1: Aleshores, el primer dia inaugurem tot este festival, el quartet, 3+1, i l'últim dia tocarem de solistes amb la banda, els profes, i bueno.
0: La banda de Planes?
1: Sí, també.
0: Molt bé. Després de tots aquests anys que portes, què és el que continua motivant-te? Abans d'acabar, perquè estem ja estan avisant més. Estem ja acabant.
1: Ja
0: has vist que ràpid, que ràpid.
1: Pues bueno, lo que t'ha dit, fer música,
0: sí,
1: compartir-la, fer-la, participar d'això dels alumnes, de compartir vivències, i bueno, espero que siguin molt més anys ajudant, no?
0: Sí.
1: Ajudant, investigant, tindre aquesta curiositat musical, no sols per la part instrumental, sinó per tot, música.
0: I ja que ha vingut ta mare, que està ahí al costat, callaeta, quin paper han tingut fonamental els teus pares?
1: Pues
0: perquè n'hi ha que donar-li aquesta importància a molts dels músics que han aconseguit seguir estudiant,
1: clar, clar,
0: la importància que han tingut els pares.
1: Home, són els pares número uno, és el suport dia a dia, no? Són els que t'ajuden i els que el donen els mimos, no?, quan cal, però els que et posen un poquet a voltes quan, no?,
0: sí,
1: la guia eixa recta, no?, que dius, no el desvies d'ahir, ves per ací, ves per allà. I és que en el moment difícil, doncs, evidentment, no?, el posen molta estima i el que t'ajuden a, no?, al final, ells fan tot per tu i, bueno, tu intentes...
0: Pots dir alguna cosa, Luisa, o no pots dir res?
2: No, sí.
0: Perquè estàs emocionada i aleshores no sé si pots dir...
2: No, sí,
0: el
2: que vull,
0: No, és a dir, que sou fonamentals,
1: home,
0: sobretot
1: clar,
0: a l'inici.
1: Home, clar, a l'inici...
2: És que és una carrera molt pesada.
1: Sí. Molt llarga.
2: Que la gent no ho entén. Diuen, música, estudia...
1: I què
2: a
1: més?
2: A mi diuen, música, estudia... Jo
0: això ja... anem a canviar aquesta frase ja. Jo crec que ja toca
1: sí,
0: canviar,
2: I, bueno, música és que és xiquets de xocoteig...
0: Sí.
2: Tenen que començar de xocoteig, no és de dir, jo acabo batxiller i me'n vaig a fer
1: claro,
2: medicina.
1: És un art, no? A més, com en la nostra família, no? Mon pare correcte, músic, el meu germà músic.
0: Correcte.
2: Sí, final... sí.
0: Un dia vindreu així, tota la família, a parlar de música.
1: Vull,
0: Sí, n'hi ha que vindre la família.
1: Clar
0: és importantíssim,
1: sí,
0: és importantíssim. Estem escoltant un tema d'eixe CD Jazzejant, All Friends, que
1: All
0: és vells amics, perquè realment, conforme tu anaves parlant, sou vells amics.
1: Som molt vells
0: amics. Amics.
1: I que en compartim molt i espero que compartim molt
0: més.
1: Fem molta música junts.
0: Doncs, Eladio, soles en queda conèixer al baríton.
1: A Raül, correcte.
0: A Raül encara no el coneix, els altres sí.
1: Això és difícil de pillar, sempre té moltes coses.
0: Molt bé, però moltes gràcies per haver vingut.
1: Vindrem un dia als 4, també.
0: Sí, correcte. A veure si és de veres.
1: Correcte.
0: A veure si pugueu coincidir, que és complicat. Eladio, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: També, Luisa, per haver vingut així a acompanyar-nos.
2: Gràcies a
0: vosaltres. Gràcies i una abraçada ben forta. I seguim en l'agenda.

I seguim en l'agenda. I tenim molts concerts. És que n'hi ha una activitat brutal així en la nostra terra, en la Comunitat Valenciana. Avui, des de la campanya d'activitats comarcals, la comarca de l'Alcalatén, i l'Alt de l'Alts Millars fan un encontre d'escoles de música a l'Alcora. I tot començarà en res. A partir d'allà, a partir de les 10 del matí. A l'Alcora. Avui també, des de la mateixa campanya d'activitats comarcals, cinquè encontre d'escoles de música del Baix Maestrat. Avui, tot el dia, al poble de Benicarló. Seguim viatjant per la Comunitat Valenciana i avui també, i dins de la mateixa campanya d'activitats comarcals, encontre de bandes juvenils de l'Alt Palància a partir de les 6 de la vesprada al centre de majors del poble de Caudiel. I se n'anem cap a Alacant i la Unió Musical de Benidorm celebra avui el 13è Festival de Música i Família que fa la banda juvenil de la Unió Musical de Benidorm. Serà avui, en una horeta, a les 11 del matí, al Saló d'Actes de l'Ajuntament de Benidorm. I tornem cap a València, i avui també, dins del 8è cicle d'orquestres CaixaBank, any o temporada 2025-2026, concert de l'orquestra de Casino del Casino Musical de Godella, a les 7:30 al Teatre Capitolio de Godella. I no us penseu que anem a acabar, perquè encara no s'acaba. Avui també a la Casa de la Cultura d'Alfàs del Pi, concert per l'Orquestra Camerata Virtuosi, organitzat per la Societat de Concerts de Música Clàssica d'Alfàs del Pi, a les 8 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Seguim. La Societat Musical Santa Cecília de Requena, avui a les 7 de la vesprada, l'Auditori de la Societat Musical farà un concert anomenat Precertamen per anar calentant motors de cara al Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València. I acabe recordant que la Societat Musical La Lira de Quatretonda avui rendeix, que ja ho han parlat, homenatge a una gran figura imprescindible de la nostra música. Fa un homenatge a José María Baixa Torres a les 7 de la vesprada al Centre Social de Quatretonda.

0: Bueno, amics i amigues, fins ací hem arribat el Fem Banda d'avui. Esperem que vos hagi agradat, que vos hem fet companyia, que vos espero que vos hagi arrencat un somriure, que és el que més m'agrada. Segurament que enganxar-me, conforme m'enganxa, segurament que sabreu risc. Ja és important.
1: Són les 10.
2: A punt. Notícies.
1: A hores d'ara, en estos moments, més de 150.000 persones inicien els exàmens a l'oposició per accedir a una de les 18.000 places convocades per l'Administració General de l'Estat a casa nostra. Les proves es fan a Alacant amb més de 5.300 inscrits i a València amb més de 8.000 opositors i opositores. Els exàmens es fan de manera simultània en un total de 26 províncies de tota Espanya. Segons les dades proporcionades per l'administració, hi ha més dones que homes i un 30% dels opositors tenen entre 36 i 45 anys. L'alcaldessa de València, María José Catalá, ha anunciat que l'Ajuntament invertirà 58 milions d'euros en els 5 anys pròxims al llit vell del Túria. 29 en seran d'obra d'inversió i la resta de manteniment integral. L'anunci ha sigut en una trobada organitzada pel diari Les Províncies en què Català ha analitzat projectes i el futur de la ciutat.
3: Este año se cumplen 50 años de la cesión por parte del rey a la ciudad. Ahí estás. 50 años por parte de la cesión del rey a la ciudad del cauce del río, el viejo cauce del río, justo este año. Y nosotros vamos a aprovechar esa efeméride para inyectarle al antiguo cauce del río 51 millones de euros. A saber, 28 millones de euros en un contrato de gestión y mantenimiento integral durante 5 años a razón de 5,6 millones de euros al año.
1: Més coses. Les Corts han aprovat el pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre les irregularitats en l'adjudicació de vivendes de protecció pública per part de l'Ajuntament d'Alacant. La comissió ha donat el seu vistiplau al pla presentat conjuntament pel Partit Popular i per Vox amb 80 compareixents, entre ells l'alcalde d'Alacant, Lluís Barcala, però també altres responsables municipals, tècnics de la Generalitat i beneficiaris de les ajudes. Miquel Bascual, de Vox, y Javier Gutiérrez, del Partido Popular.
4: Añadimos un extenso listado de comparecientes, alrededor de 80, con nombres, con apellidos, los cuales creemos que ayudarán a conocer la verdad, toda la verdad, lo que ha fallado y cómo se tiene que mejorar para que no vuelva a pasar.
5: Tenemos un plan y en él petición de documentación. Algunos, como este grupo, ávidas por recibirla, ávidos por analizarla, por mucho que algunos ya tengan sus conclusiones antes siquiera de haberla visto.
1: L'oposició troba a faltar més compareixents i creu que la comissió serà paper mullat. Benjamín Mompó, del PSPP, María Josep Calabuig, de Compromís.
6: Això no és voler investigar ni les causes ni les conseqüències. Voler parlar d'expedients, però no parlar de responsables polítics. Això és una autèntica burla a esta cambra i a la ciutadania.
7: Si tenen a Barcala, però es deixen a tres dels quatre màxims responsables d'aquest cas, que és el senyor Carlos Mazón, el senyor Pérez Llorca i la senyora Susana Camarero.
1: I ja, com s'havia anunciat, la calor forta comença a notar-se a hores d'ara en temperatures d'estiu. Bon dia, Joan Carles Fortea, que en té els detalls.
8: Hola, bon dia. Efectivament, horatge estable, assolellat, el que tenim i el que tindrem pràcticament tot el cap de setmana, amb alguns núvols alts que podran aparèixer esta vesprà i també demà diumenge. Temperatures primaverals de nit i a primeres hores, ara bé, al migdia de nou, avui i demà, temperatures d'estiu. Ràpidament pujaran les temperatures màximes per damunt dels 25 i 26 graus cap al litoral i ràpidament terra endins, en seguida que anem cap a les comarques per litoral, superaran els 30 i els 32 de màxima. Temperatures d'estiu al migdia, avui, demà i gran part de la pròxima setmana, amb un horatge que es mantindrà estable, anticiclònic, amb un predomini del sol i, per tant, precaució en la radiació ultravioleta, principalment a les hores centrals del dia, perquè estem registrant valors molt alts i, per tant, toca aplicar la precaució a les hores centrals de la jornada. Tornem a insistir principalment entre les 12 del migdia i les 4 de la vesprada. Horatge estable, horatge anticiclònic, recordem, temperatures primaverals de nit i a primeres hores, però temperatures de ple estiu al migdia.
1: I en els esports hem de parlar de bàsquet, perquè València Bàsquet no va poder amb el Real Madrid en les semifinals de l'Eurolliga. El remat 90-105 per als blancs. Una de les claus importants, que no l'única, va ser el rebot en línies generals, però sobretot els ofensius. El Madrid va agafar de neu pels nou dels taronja. La final de l'Eurolliga la jugaran, per tant, el Real Madrid i l'Olympiacos demà a les 8 de la nit. Ara València Bàsquet ha de canviar el xip i centrar-se en la competició casolana per tal d'obtindre una bona classificació en la lliga regular de cara al factor camp en el play-off pel títol. Nosaltres tornem amb més informació a les 11. Ara els deixem amb el programa Fora de Cobertura.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
9: De tu a tu.
10: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
11: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
9: De tu a tu.
12: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
13: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura, benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en este dissabte 23 de maig de 2026. Un dissabte en què se mos ha quedat un poc... en fi... un sabor agredolç de la derrota de València Bàsquet ahir en la Final Four, i ara parlarem d'això també. Abans, saludar als nostres col·laboradors habituals. Jota González, com estàs?
14: Muy buenos días, Donís, aquí estamos.
13: Manuel Andrés Celapico, com estàs?
15: Molt bon dia.
13: Alfredo Esteve, com estàs?
16: Avui fa un dia maravillós, fenomenal.
13: Maravillós, veritat. Dani Gallego, com estàs?
17: Molt bon dia, pues superbé. Un dia més, així, superguai.
13: Molt bon dia, molt bon dia. Què te vaig a dir? Molt bon dia, però haurà sigut millor, Podria haver sigut millor.
17: Sí, és de veres, és de
16: veres.
13: Imagineu que estiguem parlant de que... Che, que demà tenim la final de... Que anem a ser campions d'Europa, que... Bueno, les coses venen com venen. Sumari i comencem.

0: precisament dissa final del València Bàsquet, dissa semifinal o participació en la Final Four del València Bàsquet, parlarem amb Salva Gomis per a començar. D'estilisme capilar en Dani Gallego. Atenció, perquè encara que fora de l'espai habitual arriben les bandes de música fora de cobertura. I parlarem en Òscar Guillem i de les coses que estan passant en la societat artística musical l'artesana de Catarroja. Parlem de cine i de Star Wars en particular, veritat, Manolo?
1: Sí.
0: De cine i de Star Wars.
1: De Star Wars, de Grogu. Saps quin és Grogu? Jo te vaig a parlar aquí.
0: Tu saps que li digué Chewbacca a Luke Skywalker?
1: No.
0: Sí, saps que li digué quan estaven ahí en l'escaleta de l'Alcó Milenario, se miraren en un moment tens que sabien que cap dels dos s'anava a oblidar mai en la vida. I en aquest moment Chewbacca li posava la mà en el muscle a Luke Skywalker i li digué:
2: no te vayas, Zarapico, por favor.
1: No, sí.
0: Bueno, també parlarem de moda en Fora de Cobertura i acabarem la primera hora parlant del plat valencià del dia. Atenció, perquè la segona hora, en acabant de l'informatiu, ve carregar de coses molt interessants també. Parlem en Agustín Bravo, parlem en Rockstar, que és el nostre convidat especial del dia, i l'humorista Karim també estarà Fora de Cobertura perquè ve a la Rambleta de la ciutat de València. Això i més coses. Homenatge al Balleter, rànquing musical, l'habitual en Fora de Cobertura per a donar pas al Punt a Punt a partir de les 12.
3: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Precisament parlàvem del bàsquet, de la Final Four, i d'aquestes derrotes que a voltes fan mal, i aquestes altres que deixen un silenci estrany, perquè el somni estava ahí, perquè el València Bàsquet havia arribat a una Final Four. En fam, en il·lusió i en un moment en què tota l'afició mirava cap amunt i en somiava. Però el bàsquet, com la vida, no sempre premia el que més ho desitja. Salva Gomis, com estàs?
4: Què tal, companys? Com esteu? Bon dia.
0: Molt bon dia. Va ser d'ahir una part important d'aquesta retransmissió i d'aquesta forma de transmetre el somni als oients de Punt Ràdio.
4: Sí, en una temporada en la que, bueno, pues ja passarà el que passarà, València Bàsquet ja s'havia fet somiar, la temporada després de lo d'ahir continua sent excel·lent i continua sent històrica, perquè mai en la història de València Bàsquet s'havia arribat a una Final Four. És un camí llarguíssim, durant moltes jornades a l'Eurolliga, i també tenint en compte que competeixes en Copa del Rei i en Lliga CB, i bueno, pues el trajecte i el projecte també de València Bàsquet pues està creixent a una velocitat abismal, perquè bueno, pues ja te dic, arribar tan lluny no s'esperava. Ha estat un regal, ha estat una sorpresa. Els deberes que volíem més, i que la il·lusió era, bueno, pues la de arribar el més lluny possible, encara que, bueno, pues no tenim experiència en aquest tipus de esdeveniments esportius. Una Final Four, bueno, pues és semblant a lo que podrien ser unes semifinals, una final de Champions, fent la comparança amb el futbol, i normalment, bueno, pues els equips que tenen més experiència pues manegen millor aquest escenari, i en el cas del Real Madrid, bueno, pues és que tan sols un dels jugadors més veterans del Madrid, com és Sergio Llull, porta 11 Eurolligues. Vull dir, és que aleshores, bueno, pues la diferència era abismal, i València Bàsquet començava el partit en un primer quart bé, però després el Real Madrid pues es va imposar i te va, jo crec que, anul·lar en totes les teues principals característiques.
0: Mira, a mi m'ha vingut al cap, no t'ho vaig a enganyar, és tornar a somiar i fer-ho de manera molt intensa, però la final de París, del València.
2: Totalmente.
4: Sí, a molta gent, a molta gent.
0: Així l'estudi ho han pensat tots, Salva.
4: Sí, perquè és el Real Madrid, perquè la il·lusió és la primera vegada, la inèrcia en la que arribes, perquè en aquell moment el València arribava millor que el Real Madrid, en este cas el València Bàsquet arribava millor que el Real Madrid, però arribes allí i ells estan tranquils, segurament han dormit absolutament a cama solta, perquè ja saben el que és això, per a ells era una més, i per a tu pues eres nervis d'una primera vegada i una estrena, no? I quan, si no t'eix bé tot de primeres, pues ja comences a ficar-te nerviós, a eixir-te'n del partit, y a precipitarte en situaciones que no, de normal no te precipites, ¿no? Y yo creo que es lo que le va a pasar al València Basket ahir. Y sí, molta gent ho compara amb aquella fatídica final a París davant del Real Madrid, que, bueno, pues la gent també se'n torna a València plorant i desilusionada.
0: Però tants paral·lelismes hi ha en aquella final, en aquella situació, que l'any següent tornarem a la final i anarem a Milán.
4: Sí, es de veres que tampoc acaba bé, però bueno, sí que es de veres que no es va afonar, no? el projecte del València en aquell moment. Pues, en este cas, jo estic convençut de que València Bàsquet, el projecte, va continuar sent ambiciós, que l'any que ve la intenció serà tornar a fer playoff. Arribar a una Final Four és molt complicat, però tornar a fer playoff en l'Eurolliga serà de segur un objectiu. I bueno, i també té més competicions el València Bàsquet, la Copa del Rei, la Lliga, això no ha acabat. Continua el València Bàsquet en la temporada regular a l'ACB, queden tres jornades, després el playoff. Vull dir, això no acaba, no és temps per a plorar o per a llestimar.
0: Sí,
4: cal alçar-se. No n'hi ha que donar llàstima, lo que n'hi ha és una aventura que s'ha acabat, però encara queda, no? I cal alçar-se, bueno, rentar-se en la pols, no? d'este colp i d'esta caiguda, i la veritat és que encara, pues, per davant queden partits contra Saragossa, contra Gran Canària, contra el Barça, i després un playoff de Lliga que jo crec que té que servir també per a llevar-se l'espineta d'esta Eurolliga.
0: Efectivament, com has dit, estem vius, seguís la vida, seguís la lliga, i a més encara podem celebrar moltes coses. Salva Gomis, moltíssimes gràcies i enhorabona també per la retransmissió d'aire.
4: Un abraç, gràcies a vosaltres.
0: Un abraç molt fort.
3: Amics, estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
0: Amics, continuem Fora de Cobertura i ho fem canviant de terç absolutament, perquè parlem d'estilisme capilar, però quina llàstima, eh? Podríem estar avui celebrant una altra cosa?
5: La veritat és que sí, però hem d'estar contents. A veure, jo, per exemple, tinc relació amb un dels jugadors de bàsquet en la peruqueria i la veritat és que ell ho vivia en una il·lusió tremenda, amb més ganes de disfrutar-ho. I tenim que estar contents perquè hem fet història. I haguera sigut superguai guanyar, però hem estat ahí que no hem estat mai. Tenim que estar supercontents i estar
0: a tope. Tu saps quanta faena haver tingut, Dani? Si guanyem la final, me rap el cap. I tenim que anar a la peluqueria.
5: És que jo no sé per què tot el món, quan fa les apostes, sempre té que pagar el moño. Per què?
0: Bueno, faena és, no?
5: Aposteu sé jo que... Sí, això sí, faena és. Per aquesta banda està molt bé, però jo què sé, aposteu... Mira, em vaig a fer 10 casalles o em vaig a fer 10 entrepans.
0: Sense alcohol?
5: 10 entrepans, 10 entrepans. De col, per exemple. A veure si aixina... Però sempre la perruqueria, sempre la culpa de la perruqueria.
0: Bueno, són les coses anem a que fer. Passen. Parlem d'estilisme capilar, Dani?
5: Per supost, anem allà.
0: I parlem d'estilisme capilar relacionat en pel·lícules i en sèries televisives.
5: Sí, perquè continuant en la secció que vam fer l'última vegada, que va estar superguai,
0: molt interessant.
5: Que va quedar un poquet coixa, que encara faltava donar-li un poquet més de canya, aixina que anem a parlar dels pentinats icònics de les pel·lícules de cine i de sèries de televisió.
0: Parlarem d'algunes com Salvador por la campana.
5: Exacte.
0: Per exemple, de Zach Morris, aquell moño s'acordeu?
1: Parlarem de... El ros més ros dels matins de dissabte,
0: Efectivament.
1: Totalment.
0: També de La Casa de Papel.
5: Correcte. Los Ángeles de Charlie.
0: Efectivament. Sí, I avui per on vas continuar?
5: Pues anem a veure. Jo pense que vaig a deixar a veure si ho endivineu. Anem a començar per pel·lícules, val?
0: Oh, bueno, molt bé, molt bé.
5: A veure si tenim per ahí la banda sonora que vos va a ficar un poquet en situació.
0: Mira, un segon, perquè ja que parlem de bandes sonores,
5: sí.
0: Presente al convidat que vindrà en la pròxima secció, que ja tenim l'estudi. Òscar Guillem, com estàs?
6: Molt bon dia, moltíssimes gràcies.
0: Parlant de bandes sonores, jo crec que és obligatori, d'obligar compliment, el presentar el director de la Societat Artístico-Musical L'Artesana de Catarroja. A més, que és una veu autoritzada per a valorar i avaluar aquestes bandes sonores. Val, Òscar?
6: Pressupost.
0: Vinga, anem a veure si endevinem esta.
7: Hombre. Però, vamos, la primera nota.
5: Home, esta és superevident. ¿No?
1: Cabia.
0: Sí.
1: Cabia. Cabia. Ja està.
0: Podia haver puxat, no?
1: Podia haver puxat a la taula. Cabia. Ja està bé. Cabia. El va a deixar afonar-se.
0: Esta és la de al passar la barca, me dijo el barquero, ¿no?
5: Efectivament. Claro, sí. Estem parlant de Titanic i, evidentment, parlem de Celine Dion, que, com sabeu, ara està super de moda altra vegada, perquè després de passar la seva enfermetat, ara ha tornat una altra vegada.

0: als escenaris, i és una cosa super top que no volia deixar passar, però escoltant esta magnífica veu.
1: Això és una fita molt important.
0: És un mític.
1: Vamos, ja te parlo per una banda de pressupost de la pel·lícula, de la banda sonora, però tinc que parlar també de la tornada als escenaris de Celine Dion.
0: Sí, sí, sí. Això... I conforme estava, que estava en una enfermedad súper complicada, súper difícil de... Perquè era una cosa molt complexa, no? No era una enfermedad, diguem, a l'ús, no? Era una cosa molt complexa, i com ella ha lluitat i s'ha recuperat, o sigui, és una locura i és algo èpic el que hagi tornat als escenaris, i que era súper, súper guai.
1: Un aplaudiment per ella, per favor.
2: Bravo.
1: Bravo.
0: Superguai, Celine Dion.
1: Com relacionem amb el pentinat?
0: Tendrem que parlar de pentinats, que evidentment, si tenim que parlar d'un icono de la perruqueria i la pel·lícula Titanic, és de, evidentment, de Leonardo DiCaprio, en ixe moño que duia, en ixa ratlla enmig, que era
1: el cosí de, clàssic. El cosí de Leonardo da Vinci, no?
0: Sí, sí, sí, és cosí, és cosí, sí. cosí germà.
3: Segon,
0: sí.
3: A la tercera, banquillo.
0: Però del poble del costat, no era del mateix poble, que no era una cosa diferent.
1: Està clar, està clar.
0: Bueno, parlem d'ixa ratlla enmig que duia Leonardo DiCaprio.
1: Middle part,
0: és el que fem ara, traduïm ara al pentinat d'ara. Sí que és de veres que tenim que tindre diferències en el que és el pentinat, perquè sí que és de veres que el Leonardo DiCaprio, la capeta tota recta, com molt clàssica, molt ben pentinada.
1: Molt Nick Carter, Backstreet Boys.
0: Exacte, yeah. Ixa línia. I ara el middle part d'ara, ixe pentinat que a tu t'agrada tant el nom, d'un poc més de textura,
1: és
0: un poc més cap arrere, d'un més textura, un poc de degradat en la zona de la patilla i de darrere, que es diu Taper Fade, i canvia un poc, però per ahí va la cosa. O sigui, és una referència de les pel·lícules que han marcat tendència i en fem pentinats que encara aixina ara estem duent en la moda.
1: A veure quina és la següent.
0: Anem allà. Esta és més difícil, eh?
1: Esta has anat
0: a pillar.
1: Home, has anat a... Esta l'heu endevinat, pues ara aneu a veure.
0: Home, no van a ser totes fàcils, no?
1: No.
0: Anem a veure.
1: Ha quedat clar, ha quedat clar.
0: Estem parlant de la pel·lícula Corazones de Acero, que aixina sí que segur tots la coneguem un poquet més. I el protagonista és Brad Pitt. És una pel·lícula en la qual estan parlant d'un pentinat que és de... Bueno, la banda sonora ja m'ho està dient, no? De batalla, i és un pentinat que duia Brad Pitt.
3: És la dels tanques, no?
0: Sí.
1: Què tenen aquestes bandes sonores que te fan... O sea, te situen ja en el camp de batalla?
4: Bueno, al final, que pensé que con Titanic, no? Al final apleguen un poquet a la persona que està, no? Sentim-nos, i en este cas, com a bandes sonores Titanic és... una de les més importants, amb l'Oscar. No pertenís a una banda sonora de John Williams, però una també de les més importants, com James Horner, no? També. I, bueno, Corazones de Acero, exactament igual. O sea que... aplega.
0: En aquest cas, el pentinat de Brad Pitt era un pentinat undercut. Això què vol dir? Que va els costats i darrere superrapat en un escaló, i la banda de darrere, la banda de dalt va tot com un tupé pentinat cap arrere. És un pentinat que estem veient i continuem fent en les perruqueries dia a dia. Així que segur que Brad Pitt continua influint en la tendència.
1: És un poc destroyer, no? Un poc de...
0: És un pentinat en caràcter.
1: Un poc de guaperas castigador, no?
0: Sí. Aquí estoy yo. Chupa bueno. De cuero... Sí.
1: Bueno, pues parlant de sopa de cuero.
0: Anem a veure la següent.
2: Ay, qué buena.
3: Vamos.
0: Esta sí que vamos.
1: ¿Hay algún dubte? Yo creo que es la película de estiu per excelencia. Parlant de la setmana pasada, però jo crec que és la película de estiu per excelencia.
0: Sí. I la película d'estil també. Perquè tenien un estil supermarcat que va ser tendència, però és que no és que va ser tendència en l'època, és que encara continua gent que li agrada ixe rotllo, ixe tendència, i continua tant en la roba, sinó que em corregisca si l'amic, el nostre amic de l'estilisme. I la veritat és que és una passada com la tendència continua avui dia. Si parlem, evidentment, del super, super actor que va ser el protagonista, John Travolta, que a més ha sigut viral ara, no sé si ho heu vist en les xarxes.
3: Que maravilla el moment en el Festival de Cannes. Que maravilla.
5: Quina, com t'agradava la gorra que portava.
3: Sí. Anava bé vestit,
1: guai, no? Estava molt jove, molt guapo, molt templat.
3: Sí.
5: La cirurgia hace milagros.
1: Sí, efectivament.
3: I emocionat, i emocionat, que plorà, que plorà.
5: Anava la filla, una... és que anava la filla.
3: Sí, però plorà com una regadora, sí, perquè sí, li donaren la palma honorífica de Cannes sense que ell se ho esperara. Anava sí, per a presentar una pel·lícula i de repente li va dir el director del festival: per cert, tin, i li amollà, i li amollà la palma d'honor, tot el món en peu, aplaudint. I jo me vaig emocionar de veure a Travolta emocionat. Què vols que te diga?
1: De veure-ho a Travolta?
3: A Travolta.
0: A Travolta,
3: tercera.
0: A Travolta.
3: Xan, xan, xan.
0: Arribarà un moment que no podrem més, eh? Continuem, que la següent sèrie, a veure si la següent, pel·lícula, a veure si vos sona.
2: Esta és més complicada, eh?
0: És complicada, però vull dir-te una cosa. N'hi ha gent que serà al nivell de friki com jo i com alguns dels que estem així, que la coneixen segur.
1: A veure, evidentment, la pel·lícula crec que l'han vist tots.
0: No falla.
1: Però la banda sonora no és el que ha calat d'aquesta pel·lícula.
0: És de veres, és de veres. Però jo penso que sí, que sí que la tenim que conèixer. De fet, hi ha gent que jo sé que se la fica fins a per a dormir.
1: Ocho apellidos vascos va ser una pel·lícula que marca un abans i un després en la forma d'entendre el cine irreverent, o te diria inclús políticament incorrecte.
0: Mm-hmm, correcte.
1: Perquè va ser una pel·lícula que, feta a base d'humor, no va ofendre a ningú. Igual que n'acabant Ocho apellidos catalanes, Ocho apellidos marroquís... per a mi un 10, de veritat.
0: Un 10, tal qual.
1: De quin pentinat parlem? Perquè...
0: Sí que és de veres que en aquest cas, parlant de pentinats de perruqueria, és una pel·lícula espanyola que evidentment no té la mateixa influència a nivell global, però sí que és de veres que si parlant del nostre Dani Rovira, duia ese moño tipo mallet, que era, com si se'n recordeu, un poc com despentinat per davant i un poc més llarguet en la banda de darrere, i fa un canvi, perquè si recordeu la pel·lícula, si l'heu vist, al principi va pentinar, repeitinat allà en la gomina, a l'estil més andalús, sí, i després ja canvia un poquet el moño i li dona un rotllo superguai. I, per supost, parlarem també del serrei de Clara Lago, no? De la protagonista, que és ese serrei super, super marcat, que també va fer tendència.
1: Això és el típic flequillo de hachazo, que li diuen, no?
0: Exacte. Bueno, continuem ara en sèries. Anem allà.
3: Que bonico.
0: Bueno, aquesta sèrie, companyeros, jo penso que tots la coneguem. Bueno, tots els que tenim una edat, perquè sí que és de veres que la gent que ja és de no, Millennium, com és ara? Generació Z?
1: Bueno.
0: Ara estem en la Z?
1: Ara no és la de Cristal.
0: ¿La de Cristal? No, sí, jo crec que això és un mal nom.
3: Ara estem en los Z i creo que són los Alfa o algo així.
1: ¿Ja li han pegat la volta?
3: Sí, li han pegat la volta ja al pernil. O sigui que han passat de la Z ja als següents.
0: Bueno, els Millennials sí que coneixen perfectament aquesta sèrie. I estem parlant d'un pentinat que en els 90-2000 va ser icònic, que estaven els dos protagonistes, que eren Kimi i Valle, que eren els dos protagonistes de la sèrie, que Kimi duia ese moño de home un poc llarguet, un poc macarra, despentinaet, i Valle duia una meleneta en les metges que recordava també a lo que era la sèrie que varen parlar l'altre dia de Friends, de Jennifer Aniston. Duia un poquet i ese rotllo perquè era més o menys una època pareguda. Sí, sinó que per allà anem.
1: Però bueno, mítica.
0: A veure si tenim per ahí la següent. Esta, anem a donar un segon, però ja el coneguem, eh?
1: Bueno, però ja te l'ha encantat.
3: Sí, te l'ha encantat, exacte.
1: A veure, físico-química, pues, ve a ser el mateix cas que companyeros.
0: Eh? Efectivament, i de fet, si vos fixeu, per exemple, el serrei que va dur Angie era molt paregut al que va dur després Clara Lago en la pel·lícula de Petits Vascos, que era en ixe serrei molt més marcat, i el look de Max Iglesias, que era el protagonista, que era el guapo de la sèrie, que evidentment molts de nosaltres hem anat a la perruqueria intentant ser igual de guapo que Max Iglesias.
1: Pues no m'ho has dit.
0: No m'ho has dit, però ho hem intentat.
1: Seguim en la següent. Toma ya.
0: Hola, esta la coneguem.
1: Des del primer acorde.
0: Bueno, estem parlant, evidentment, de la sèrie de Aïda, que en els anys 2000 també va marcar la influència, perquè, si vos doneu compte, el paregut al de la pel·lícula d'Ocho Pillos Vascos, el pentinat era clau en lo que és la imatge de cada personatge. És a dir, en funció, per exemple, si parlem de... Si recordeu el personatge de Jonathan, que duia ese moño més macarra, un poc més llarg per darrere. Si parlem, per exemple, en el moño de la Lore, era efectivament el mateix, no? La típica xica així un poquet extrovertida, no? Si bueno, parlem el d'Aïda igual.
1: Sí, absolutament.
0: Pentina de mare...
1: Eren estereotipos.
0: Tal qual, eren estereotipos, i sí que és de veres que el moño jo pense que influïa moltíssim en lo que era el caràcter de cada...
1: El del Barajas, el boi és ahí, pues, desanxelat.
0: Exacte, molt destarifat. És aixina, és aixina. Aixina que un top 10 a la sèrie d'Aïda.
1: Tenim una última.
0: Anem a per ella.
1: Una matina, mi sono alzato. A veure, ja parlàvem d'ella la setmana passada, no?
0: Sí que és de veres, però és que jo pense que la sèrie de La Casa de Papel dona per a més.
1: Dona per a més, efectivament.
0: De fet, estem ara, veiem mogolló que està tornant. Bueno,

0: d'eixe moño curtet, primer, la primera temporada en Serrell i Meleneta curteta, i després en El Malet, que va causar molta tendència, però és que paregut a la sèrie d'Aïda, en el cas de La Casa de Papel també els personatges estan super, super marcats i super identificats, i el moño també fa una labor molt important en això. Per exemple, si parlant del professor, eixe moño un poquet més serio, més clàssic, que dona una sensació com més retraïda, no?
1: Una sobrietat del personatge acompanyant.
0: Efectivament.
1: En el vestuari, en el moño.
0: Tal qual. Si parlem de Denver, per exemple, en eixe moño ja un poquet més rullat, un poquet més desfet, dona eixe punt un poquet més agressiu, no?, que tenia el personatge. Si parlem de Nairobi el mateix, eixe punt més racial que duia en les seues trenes i demés. Així que estem parlant d'uns pentinats super, super adequats als personatges.
1: Fins així la secció d'avui.
0: Deixem el peluconsell per un altre
1: dia. Per favor, no, avant del peluconsell.
0: Sí, anem
1: no,
0: a per ell.
1: No pot faltar ràpidament.
0: Super, super ràpid, anem a per el peluconsell, i és que estem arribant al temps de BBC, és a dir, de bodas, bautizas, comuniones, aixina que cuideu la vostra imatge, arriben dies de fer-se moltes fotos, i quan se fem fotos després, voleu recordar-se en una bona il·lusió, que no se'n recordem en una de este moño que duia jo este dia.
1: Gran consell, eh? Gran
0: jo
1: consell.
0: Crec que és important.
1: Gran consell. Seguim en Fora de Cobertura.
2: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: I estem nosaltres en l'estudi número 1 de Punt Ràdio, encara que ja l'he presentat abans, el nostre primer convidat del dia, el senyor Òscar Guillem, director de la Societat Artística Musical L'Artesana de Catarroja. Un aplaudiment per ell, per favor.
3: Ole! Grande! Un he de dir una cosa, director, això m'agradaria, que soc president.
1: No sé, a veure, al final, el que mana. És que,
3: exacte,
1: el que mana.
3: No sé si al final si soc el que més mana o no, però bueno, en este cas, gestionant sí que sí.
1: President,
3: que
1: perdó.
3: No, que va, Òscar, president. Per a res.
1: Bueno, l'artesana estava sempre un moment molt dolç, veritat?
3: Sí, la veritat és que sí. Els més de 100 anys d'història, no?, que portem endavant ja. Per cert, en l'any 28 farem això 100 anys, però com a artesana.
1: Tindrem que fer alguna cosa, eh?
3: Per supost. Tornarem així per a fer-ho a lo grande.
1: Home, per favor, per favor.
3: I sí, bueno, la trajectòria de l'artesana és la que n'hi ha. És el llibre, la història està marcada en lletres d'or, no? Però bueno, volíem portar endavant ara, en aquest any, algo que fins ara no hem fet, no? I és portar una acadèmia estival. Estem acostumats a veure, quan aplega l'estiu, curs de música a tota la comunitat valenciana, a Espanya, a Europa, al món, i bueno, era un dels reptes que volíem portar endavant, i aquest és l'any,
1: Però ha organitzat una cosa molt potent.
3: Sí, al final comencem un poquet a lo grande, no? I volem portar-ho endavant any darrere d'any, però aquest any sí que comptem amb un dels percussionistes, en este cas un marimbista més important del món, a més, un dels marimbistes que vamos per excel·lència, i el creador de la reconeguda marca o tècnica Stevens, que bueno, és un referent.
1: Timbal solista de l'Orquestra Nacional d'Espanya i solista internacional de percussió.
0: Juanjo Guillem.
1: Juanjo Guillem, i el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Hola, Juanjo, com estàs?
4: Hola, bon dia a tots, des de Madrid.
1: Bon dia, benvingut a Fora de Cobertura. Des de Madrid, però te sentim propet, eh? I en breu estarà... Venga. I en breu, bueno, en breu tornes a Catarroja, no?
4: Sí, bueno, en breu serà en juliol. No sé si podré anar abans per motius professionals i tal.
1: Bueno, això és en breu, te queda un meset i poc.
4: Sí, bueno, este país acaba de complir el primer plaç la primera selecció d'instrumentistes. Això és Haces Música, Acadèmia Estival de Música de Catarroja, que hem plantejat com una continuació dels estudis de l'any. No? No volem sols que siga un curs d'estiu, volem que siga algo molt més serio, molt més especialitat, molt més directe als alumnes, i ja han passat esta setmana, hem elegit, perquè jo tinc la llista, encara ho saben tots, els sols la tinc jo, dels elegits, no volem massificar-ho, o sigui, vam elegir 12 músics de totes les edats, que era una premissa fonamental per a mi, de tindre bons músics de totes les edats. No hem elegit els millors, sinó a gent en
1: projecció.
4: En projecció i en possibilitats de créixer i de poder que d'ací uns anys hagin evolucionat gràcies a les classes impartides en este

0: de Gran Estival.
1: Per guanyar l'experiència...
0: És la primera vega.
1: Sí.
0: És la primera vega que ho fem, estem molt contents.
1: Això és molt important, Òscar.
2: Sí, bueno, hice la idea.
1: Un experiment a caballo ganador.
2: Parlem amb Juanjo, sí que comencem en caballo ganador, però la idea, com diu Juanjo, és portar una continuïtat i fer un referent sí. a Catarroja com a un dels cursos més importants de música, l'excel·lència de la música en estiu. I bueno, comencem en Juanjo i esperem que això sigui per molts anys.
1: Juanjo, gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura, en Apunt Ràdio, i un plaer. A la teva disposició, quan tornes per ací.
0: Senyor, moltíssimes gràcies. Perdoneu-me, tinc que anar a un altre... Estic en un meeting important que organitza jo també. Així que... Endavant. Gràcies a tots.
1: Gràcies a tu i gràcies per donar-nos esos minutets per estar amb vosaltres.
0: Bon dia.
1: Gràcies.
0: Bon dia, gràcies.
1: Òscar, l'artesana, com dia està anant més allà, no? I en
2: sí,
1: guany
2: bueno.
1: també, com vis, una altra fita, feia vora 30 anys que...
2: No està bé. El certamen de internacional de bandes de música a Via d'Altea, i com bé dius, ha sigut una notícia que s'ha donat esta setmana.
1: No participa a altra banda de la Comunitat Valenciana?
2: No participa a altra banda de la Comunitat Valenciana, som la que representem d'alguna manera la Comunitat Valenciana i, bueno, competim entre cometes, no? Perquè al final la música és lo important en un certamen i el treball que se fa durant tot l'any és lo més important, però estarem presents ara al certamen de Via d'Altea, junta a una banda de amigos de la música de Jumilla i una banda portuguesa de la banda de música de Consensao. I bueno, és el que sempre hem dit en les societats musicals, quan no participes a un certamen, bueno, al final tens aquesta motivació des de la presidència, no? En aquest cas jo com a màxim representant de la junta directiva sempre dic el mateix. Portem molts objectius socials, logístics, educació, bueno, al final des de l'artesana el projecte musical el que volem és portar endavant i que aquest projecte musical se convertisca, bueno, pues en un continu, no? En rere any o cada dos anys, i que la participació en un certamen siga part de l'artesana. Allí estarem i representant a Catarroja, al poble de Catarroja. Sabem que n'hi ha dues societats musicals, però en aquest cas serà l'artesana que estarà present.
1: Fort abraç per a la Unió Musical, també.
2: Correcte. I bueno, molta il·lusió per part de tots i bueno, a treballar, com se diu.
1: Òscar, venim representant a la a tot el conglomerat de bandes de música de la Comunitat Valenciana, perquè que curiós que senten Altea no participe una altra.
2: Bueno, n'hi ha una designació. Hem de dir que el certamen Via d'Altea complís la 58a edició, és un dels certames més importants de música de banda del món, val? I n'hi ha moltes bandes que sempre volen participar. N'hi ha una designació per part del comitè, en base a projecte, en base a currículum, en base a història, i bueno, n'hi ha moltíssimes bandes de la Comunitat Valenciana que han sigut partícips d'aquest certamen, han guanyat el certamen, han portat el nom de la Comunitat Valenciana al món, en este cas, per mitjà del certamen de Via d'Altea, i enguany es toca a nosaltres. Jo sempre dic una cosa, i ho va sentir, i va quedar molt, molt, molt, molt, molt a dins, i és que el llenguatge de la música és un llenguatge universal.
1: Sí.
2: Però la música de banda li parla al món en un llenguatge i en un idioma, i això és el valencià. O sigui, que som, d'alguna manera...
3: Som aborrenant la pell,
1: bravo,
3: eh?
1: Aborrenant
3: la pell.
1: Bravo, bravo.
2: Sí, per tant, penso que podem estar molt orgullosos, i aquest és l'any en què l'artesana estarà representant, pues, a aquestes bandes de la Comunitat Valenciana, i aquestes més 560 societats musicals.
1: Grandíssim. Òscar Guillem, enhorabona, gràcies per estar amb nosaltres.
2: No, gràcies a vosaltres per donar espai en aquest magnífic programa, i a tema que jo m'agrada molt, jo penso que qualsevol dia vinc així a col·laborar i a opinar.
1: Queda't un
2: ratet, estilisme, bandes sonores, pel·lícules...
1: Mira, pues ve Star Wars, així no és que queda, no te'n pensa,
2: me queda.
1: Seguim fora de cobertura.

0: Jo me'n vinc amunt. Només pensar en aquestes paraules tan sentides que Chihuahua li va dir...
1: Està bé. Sí,
0: però és que, de veritat, però és que... Imagina't-ho. Imagina't a Chihuahua, de repente.
1: No me vull imaginar.
0: No?
2: Vale.
0: No.
2: Jo m'imagino a Chihuahua i me'n ve a la ment Faena.
1: O sea,
2: en la demonio que te ixe, té la marinera.
1: Ixa bona.
0: I Alfredo pensa en Chihuahua.
1: Com més vestim.
3: Pensa que sí, sí.
0: I diu, home, per una banda, pues, sí, perquè hi ha mercat, no? Hi ha mercat perquè no té roba, i per altra banda dius, bueno, és que no n'hi ha mercat perquè no gasta roba. És, no sé, és una doble lectura un poc complicada, no?
3: Difícil, difícil, molt difícil.
0: Sí, anem a veure què vos conta Manuel Andrés Taratico de Star Wars.
1: Primer, parlant de bandes sonores, cal parlar en pie i saluden al senyor

0: John Williams en 90 sí, pico de anys, que encara està... fa dos anys o així ja que no, però que en 90 i pico ja complits, dirigia la banda,
1: estava
0: dalt de la tarima en la batuta i portant la banda, John Williams, que és és el, igual dic una barbaritat però me dona igual, és el Mozart o el Beethoven de les bandes sonores, imprescindible.
1: Jo diria un animalà i és el puto amo.
0: Mira, sí, sí. Pues també me pot valdre, també me pot valdre.
2: Perdona, això ho he de prendre jo quan tingui la sort d'anar al concert de cap d'any a Viena.
0: Sí.
2: Això és increïble, jo ho aconsello quan pugueu que aneu, perquè això sí que és fora ja de totes les galàxies.
3: I aquesta paraula no se pot dir a aquestes hores en la ràdio, però s'accepta perquè és que és la veritat. Així no és que...
2: Però sí, sí, com és músic, sap que és el que vull dir, no? O sea que
4: entre cometes.
0: Anem a...
5: És de veres que era el número uno.
0: John Williams, cal parlar de John Williams per a parlar de Star Wars, encara que no anem a parlar ni de John Williams ni de l'Star Wars que estem acostumats, val? Perquè este fi de setmana s'estrena una pel·lícula que va obrir una nova ventana dins del món de Star Wars i que sona exactament aixina.
3: Esta és la d'Aladín, no? La del genio. Que...
0: Sí, sí.
3: Se pareix molt, eh?
0: Aladín.
3: Se pareix molt.
0: Ja. La guitarra. Ludwig Göransson, que és un altre dels grans compositors d'este moment, ja guanyador de l'Oscar per Sinners, i que és el que fica música a The Mandalorian. És l'aposta de Star Wars, de Lucasfilm per a Disney+, Plus, per a la seva plataforma de streaming, que va ser tot un èxit, que té tres temporades i que ara pega el bot a la gran pantalla en The Mandalorian en Grogu.
3: Tots aquests timbals, no digo que no vos recorden a la cançó del genio d'Aladín. No us ha vingut al cap?
0: Perquè a mi sí. No. A mi saps el que me recorda? Parlant... Sergio Leone, Spaghetti Western... té una... I és el que jo crec que va intentar Ludwig Göransson, perquè volien els creadors de la sèrie portar-nos al món de l'Spaghetti Western. I ara ho contaré per què.
3: Ha pegat un xir. Però a mi... Sí,
0: però... Ara ve.
4: Però on estan sempre presentes metalls ixos de fondo,
0: sempre.
4: No?
0: Sempre. Com... Imprescindible.
3: Sí. Dona una força...
4: Exacte.
3: I no puxó.
4: Genial.
0: Esta és la versió de Göransson per a la pel·lícula que s'ha estrenat esta setmana, de Mandalorian en Grogu. És la primera pel·lícula de Star Wars que torna a la gran pantalla des de fa ja un grapa d'anys. Feia temps que en la gran pantalla no n'hi havia la marca Star Wars. Ara canvia radicalment en una aposta que jo considere que és molt fidel a lo que pensava George Lucas que havia fet el dia que Star Wars era per a xiquets, en els monstres, en els robots, que era una pel·lícula per a xiquets, que volia que els xiquets anar, i de fet, quan va agarrar una altra volta la saga i va fer l'episodi 1, l'amenaça fantasma...
3: No era per a xiquets?
0: El què?
3: La pel·lícula, la saga.
0: La saga és per a xiquets, per a grans, però, per a iaios, per a tot el món. Per a tot el món, és transversal. Però ell va pensar en els xiquets, i de fet, quan va agarrar i va fer l'episodi 1, l'amenaça fantasma, en el 99, si penseu en aquesta pel·lícula, és una pel·lícula en moltes criatures, la carrera de vaines, el no sé, molt pensat per a la gent jove, o lo que potencialment és la gent jove.
3: Ojo, perquè ara, el univers de Star Wars o t'encanta o t'avorris com una ostra.
0: Sí, això també ha passat. Això també conec a gent que no li agrada per a res Star Wars, i en canvi... Aquí a les proves me remito, pues que pensé en el Imperio Contraataca, en el Retorno del Jedi, en la primera, i me se m'aborrona la pell, i és part de l'educació sentimental i cinematogràfica, per lo menos meua, no? I de molts amics i de molta de la nostra generació. I de fet, estava llegint un estudi que s'ha fet al voltant d'esta pel·lícula i tal, perquè la conversació ara en estos moments està en si serà el gran èxit que necessita Disney i Star Wars per a repuntar la saga, o serà una pel·lícula que cobrisca gasto i ja està. Perquè guanyar diners van a guanyar.
3: Tu què creus?
0: Que diners, guanyar diners van a guanyar.
3: Con John Moleon, no?
0: Sí, a guanyar diners. Perquè, a veure, Els disfraços del Mandalorian, els Grogus xicoters de peluche, que és Disney, que és Lucasfilm, que és merchandising. Ahí és on està els diners.
4: Està clar, està clar.
0: O sigui, la pel·lícula guanyar diners va guanyar diners. No sabem si va ser...
3: És una de les franquícies que més explota el màrqueting fora de lo que és el cine.
0: Sí, clar, per supost. N'hi havia un altre... Primer vaig a citar el perquè me pareix una dada molt significativa... I ara després te conte lo del merchandising. En els estudis que s'estan fent de a quin sector, no? Quina és la finestra d'edat que pot interessar este tipus d'estrena, el de Mandalorian i Grogu, val? I n'hi ha espectadors de cine per baix dels 13 anys i dels 45 pac amunt. És a dir, els xiquets i...
6: Els pares de xiquets.
0: És una pel·lícula familiar, o per lo menos és el que busca Disney, que siga una pel·lícula familiar, que siga transversal per a molts xiquets i per als pares que van viure la
3: és una aventura per als pares.
0: La saga inicial.
3: És una aventura de majors encoberta, no? Te'n portes als xiquets.
0: Bueno, a veure, és que n'hi ha una cosa...
3: Però
0: això te dia lo de la música de Goranson i la intenció dels creadors de la sèrie. És que, per una banda tensa, Grogu, que és un Yoda xicotet, paregut a Yoda, no? Xicotet molt graciós, que és un animatrònic, que se mou, que té una careta entranyable, que té poders, que és Jedi i tot el rotllo. I per una altra banda...
3: No és Yoda de xicotet?
0: No.
3: Ahí va.
0: Ara t'explique de què va el de Mandalorian, perquè veig que vas més perdut.
3: Ahí
0: que...
3: va.
0: Vamos.
3: Pensava que era Yoda de xicotet.
0: No.
3: Pensava que era una preqüela.
0: Ara te ho explique. Però per una banda tens a Grogu i per una altra banda tens al Din Djarin, que és el mandaloriano, que és un Clint Eastwood en l'espai. És un Clint Eastwood en l'espai, és un vaquero, és un home solitari, és aquell home sense nom que dia Sergio Leone en les seues pel·lícules, no? De por un punyado de dòlars i tot això, que va trobar un xiquet, el xiquet va trobar un pare i se varen fer de Mandalorian i Grogu. Tanto monta tanto, no? No? Les dos ingredients per a formar una gran aventura. Què passa en el Mandalorian en Grogu? ¿Vale? Estem en la etapa posterior al retorno del Jedi. En el retorno del Jedi, per als que no vos en recordeu, la estrella de la mort se rebenta, l'imperio patís la seua caiguda o el començament de la seua caiguda. La història comença 5, 10 anys després, crec que són 5, 6 anys després del retorno del Jedi, del Jedi. Jedi o Jedi? Perquè, clar, els de 40 i molts, 50 i encara no, diem Jedi. Però és Jedi.
3: A veure,
0: les coses com són.
3: En Catarroja se diu Jedi de tota la vida,
4: tota
3: no?
4: La vida.
0: De tota la vida un Jedi.
4: De tota la vida.
3: Han dit Jedi perquè la xota sí que li han donat una pronunciació anglesa, però a l'ahir pues, se l'han quedat. Com un ni pa ti ni pa mi,
0: vale,
3: saps?
0: Pues el Jedi. Pues va reventar tot en el retorno del Jedi, val? I se ha format la nova república, s'està fent una galàxia nova, però n'hi ha remanents imperials. Un d'aquests remanents imperials encarreguen a un cazarrecompenses que es diu Din Djarin, el mandaloriano, que és mandaloriano del planeta Mandalor, li encarreguen que té que recuperar certa mercancia valuosa. I en el primer episodi de Mandalorian, no faig més spoiler de la sèrie, només el primer episodi, quan este vaquero, este Clint Eastwood de l'espai, arriba per agarrar ese material que vol recuperar l'imperi, és un xiquet en una cuna. És un pequeñito Yoda, que es diu Grogu, que després coneixerem que es diu Grogu, que és un aprendiz de Jedi que se va salvar de tot el que va passar en les primeres pel·lícules de Star Wars, en les primeres prequeles, i que el remanent imperial vol per alguna cosa. Ho vaig a deixar ahí perquè així no vaig a spoiler. I això és la història. Ara és una altra història. Jo crec que no és molt necessari haver vist la sèrie per anar a veure la pel·lícula. Crec que pot entretindre a xicotets com a grans.
3: Que tenim que continuar parlant de cine, però en altra
0: vertent. I que, bueno, que Star Wars sempre és una bona idea.
3: Sempre és una bona idea, efectivament. Sempre, el cine sempre és una bona idea. Seguim parlant de cine, però canviem. Per què? Perquè parlem del Festival de Cannes, però el Festival de Cannes que no només és cine, sinó que també és una passarel·la, no?
2: Total. O sea, la competència que avui en dia és grandíssima. Los Ángeles, Cannes, Cannes, Los Ángeles. En aquest moment a mi m'agrada més Cannes, perquè se veu més classe, més estil. Vamos, o sea, es que se la mincha. A nivell estil, jo no parlo per el que tu dius, no. Parlem el que a vosaltres ens agrada, que és l'estil. Una de les coses que ens ha cridat molt l'atenció a tots és que Georgina, la de Ronaldo, que la que vos digui, la que portava el rosari de set, ¿verdad? Bueno, pues ha estat allà en Cannes i ha tret un vestit que l'ha tret tres vegades Grace Kelly en l'època de Grace Kelly.
3: El mateix vestit?
2: La còpia.
3: Ah, bueno.
2: El mateix vestit, no la còpia. Entonces, bueno, són les coses que mos crida l'atenció.
3: A voltes, i se xolles, sí, bueno, se guarden.
2: Sí. Bueno, n'hi ha vegades, està... Però el Perpulis traga un Chanel, traga un Chanel de feia 20 anys, o sigui que això sol passar, no? Un vintage d'estos. Però el que mos crida l'atenció és que ha guanyat ja, per mi, Cannes a los americanos, como decimos, perquè los americanos son extravagancia y no elegancia. Cannes sí que té elegancia encara. En cas que se nota aquesta alta costura parisina que està ahí, ¿no? O sea, la prova que así tengan, que yo alucine, yo soy como la vieja escuela de los diseñadores de lápiz, matita en italiano y papel. De lo que nos agrada funcionar así. Esta dona, que para mí es increíble, la John Collins, 92 años, és impressionant com va cautivar a tot el món, tant per el disseny, per el peinat, per les joies i
3: per tot.
2: Quin
3: vestit portava, Fredo?
2: Portava un vestit fet a medida d'una dissenyadora inglesa. O sigui que és algo increïble. Ha tornat a recuperar Cannes el glamour que és que torna d'alguna manera lo que passa en Los Ángeles, que s'ha perdut el glamour. O sigui, no n'hi ha glamour, no n'hi ha res que mos agrades de la moda, ni en roba, ni en... És que no té el glamour que ells han actuat molt bé. París ha actuat molt bé a recuperar l'alta costura.
3: Quines altres estrelles del firmament hi havia per Cannes? Que...
2: Bueno, de l'època de antes, sí, de l'època de antes estava John Collins, estava Jim Fonda, que m'encanta. O sigui, que també té 92 anys. I és impressionant el vestit que duia. Portava un Gucci fet a medida per a ella, que estava impressionant. I en el cant, una de les coses que també ens ha cridat a mi i a tots els que som agrada ha sigut un espanyol que hem tingut així, que és, estava Javier Bardem, però no, a mi no m'ha agradat com anava en res. O sigui, anava el típic smoking, però el que ha sigut increïble ha sigut Carlos Sainz, el hijo. Ha sigut un bellezón, perquè és un bellezón, además el tío, anava impecable, portava un smoking fet a medida, pentinat impecable per lo que és el smoking.
3: Quina diferència hi havia de l'smoking de Carlos Sainz Jr. a Carlos Bardem?
2: Pues que el que portava Javier Bardem és un smoking que
3: ellos, Javier Bardem,
2: un smoking que no se veu qualitat, i Sainz havia un smoking d'una gran qualitat.
3: El tall, no?
2: El tall i la qualitat de la tele. Això se nota moltíssim.
3: Això podem veure en fotografies?
2: Sí. Jo, la informació que jo tinc és o parlar en Milán, que és quan me donen tota la informació, que tu saps que totes les setmanes parlo en Milán, per saber com va el tema, i en acabant, o sigui, les fotografies, a mi m'agraden més veure-les així que veure-les en mòbil. El mòbil se perd molts detalls en aquestes coses.
3: El paper cuixer, no?
2: Sí, no? És que és el que tota la vida s'ha fet un disseny. Quan tu has fet un patronatge, l'has fet en paper i en llapis. O sigui, que tornem a tot això. I una de les coses que volguem reivindicar és que l'alta costura ha estat un moment difícil, però ha estat en un moment recuperant-se altra vegada. Perquè jo crec que tots són ciclos. Ha passat un moment que molts diuen que la gent anava en aquestes històries molt tortera, a passar ara un moment altra vegada de nivell, de classe, de glamour, de saber estar, de saber vestir-se, de saber maquillar-se, i això és importantíssim, i de saber ficar-se les joies, en quin vestit n'hi ha que ficar-se.
3: Perquè si parlem de joies, Cannes...
2: Bueno, com a joies, Cannes ha superat tot el que és Los Ángeles en tots els aspectes. Parlem del nostre món. O sigui, tots els aspectes ho ha superat tot increïblement, inclús el públic que n'hi havia. O sigui, jo per mi està més preparat saber on va a Cannes que va a Los Ángeles. Perquè n'hi ha més glamour, n'hi ha més classe, n'hi ha més nivell. Pensem que n'hi acabant els hotels i els restaurants i tot el que n'hi ha alrededor. És increïble les festes que n'hi ha. I n'hi ha gent que se canvia de vestit, n'hi ha gent que se canvia de tot. I això
0: tu no creus, Alfredo, que... estem veient ixa moda, ixos models tan refinats, ixe glamour que tu estàs dient, perquè Camps demana tindre ixe glamour per la seua configuració.
2: No, heu demana Camps i heu demana els professionals. Clar, que sabia, vale. Lo que vos ha dit, s'havia perdut un poquet l'extravagància, la paraula que jo sempre he dit moltes vegades, que jo he aprengut del senyor Armani, que tinc la sort de treballar en ell personalment, era que prevalecia més l'extravagància a l'elegància. Camps vol recuperar l'elegància.
3: Alfredo, els dissenyadors, la gent del món, la gent del món de la moda pot reivindicar ese valor, no? Ese principi. Sí. Però és faena i autoritat de Camps el declarar un dress code per al seu event.
2: Això és escaparte mundial.
3: Claro.
2: És l'escaparate mundial, que és el que és... O sigui, el que tingueu que pensar és això, que és l'escaparate mundial. I és quan veus la diferència d'Àngeles a Camps. Perquè...
3: Claro, Los Ángeles és més transgressor.
2: Sí, és a mi no m'agrada. Últimament el que s'està veient gent que sigue parlant de l'entrega de los Oscars, que tal, que qual, però un poc la imatge puesta en escena a mi no me convenç. O sigui, no me convenç perquè així és un altre... Així s'estan recuperant, que ho ha dit, l'alta costura ben feta i a mà, manual. O sea, no el ordenador que hace un diseño y ya está. Que això és el que ha passat un poc en Los Ángeles. Así n'hi ha que recuperar l'ofici de tota la vida.
3: Però més que l'ordenador que fa el disseny, no anem també per... bueno, per, ja no per modes, sinó per personalitats més marcades en aquest aspecte, no? En extravagàncies, dissenys psicodèlics, coses que van... a trencar directamente en lo establecido.
2: Sí, mira, el mensaje es clarísimo que estaba comentando. John Travolta, que no parece... perdón, no parece John Travolta, porque es... Sí, eso, pero el mensaje que les ha dado antes es está intentando potenciar a la seua filla para que nisca un valor intelectual ahí desde el mundo del cine. ¿Por qué? Porque saben lo que está pasando en América. En Amèrica s'ha fet massa comercial. Tu estaves dient-ho antes. Mm-hmm. Jo he estat a la tenda de París diverses vegades de Disney, tu saps que n'hi ha cola. Va comprar tot el... És així o no és així?
0: Clar, el merchandising.
2: Però sabem el que és això. Això tots sabem on està fet, per quin preu està fet i on està. Entonces, el que vols recuperar París és el nivell, la classe i la història, i no el merchandising este. Perquè és un poc... Mira, si tots estem parlant de les pel·lícules i de les actrius i els actors d'antes, per què és? Perquè els que estan salint d'hora nuevos, jo t'ho he dit moltes vegades, és que no mos diuen res. La que guanyà l'Oscar en guany, quantes vegades està criticada la persona esta, la irlandesa, per lo mal vestida que anava? Estan, per això estan apostant tant per recuperar el que han segut les passarel·les estes, que són escaparate mundial.
3: L'alfombra roja, no?
2: L'alfombra és escaparate mundial, o sea, però és... a més és que aquestes estrelles que això, és que jo a vegades ho dic així, més a mal dir-ho, no n'hi han, és que no ixen.
3: L'alfombra roja al final és la passarel·la 2.0. La passarel·la és pues bueno, el disseny de laboratori un poc i anem a marcar un poc els estils, però després ja quan fructifica i quan ja físicament existís, el que realment marca les tendències és l'alfombra roja.
2: Però el problema que n'hi ha és que s'ha fet massa comercial. I entonces s'ha fet massa comercial i s'ha perdut la sensibilitat. Entonces, quan ja es parlem de tant comercial, de guanyar diners, de que tot siga això, s'ha perdut un poc la sensibilitat d'aquestes actuacions, tant en la música, com en la moda, com en tot.
3: Gràcies, Alfredo Esteve. Parlem ara de gastronomia. Carolina Quilis, Casa Borràs, Pineda, València, com estàs?
6: Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Carolina. Per a un dia com avui, en què han passat tantes coses i en què parlem de, bueno, del dia post a la derrota de València Bàsquet, que estem un poquet afectats. Alçamos l'ànim en la gastronomia.
6: Pues mira, avui havia pensat jo en fer una fideuà, que és un plat molt emblemàtic en tota la comunitat valenciana. Els ingredients són els mateixos que una paella de marisc, però en este cas canviem l'arròs. Per els fideus.
3: Gros o fi?
6: Pues ja dependís de gust. A mi m'agraden de les dues bandes, de les dues formes, gros i fi. Això és independentment cada un el que vull posar, però que bueno.
3: Però, els més ortodoxos utilitzen el gros o el fi, o indistintament?
6: Pues indistintament, Denis, ja te dic que va a gust. O sea que no, ni hacen que preferís el gros y ni hacen que preferís el fi.
3: Bueno, pero la zona de las
6: Afores... Yo te dije que lleva temporada. Dime.
3: Sí. Dime que dices.
6: No, dime.
3: Carolina, Dick, vale, no te preocupes, que per la zona de las Afores, Dick, que
6: pues
3: la fideuà és una religió.
6: Exactament. Mira, les zones de més típiques de la comunitat valenciana Mira, en València, sobretot, en Gandia és la cuna de la fideuà, que és on se feu, on se pot dir que ahí es comença el tema de la fideuà. Després, Cullera, València, en València, sobretot, mira, Cabanyal, Malvarrosa, el que és Pinedo, el Palmar, Sueca i zones de l'Albufera. En Alacant, pues, tenim Dénia, Jàbea, Santa Pola, Villajoyosa, Calp. En Castelló, pues, està Peñíscola, Vinaròs, Benicarló, Oropesa del Mar i el Gró de Castelló. Com bé podem escoltar, és la zona costera de tota la comunitat valenciana, on tenien costums marineres. I els ingredients, pues, portar el que és sèpia, calamars trossejats, mero també trossejat, unes gambes, unes galetes, la clòxina, que ara ja estem en temporada de clòxina, tomata trituraeta, ratllaeta, piber roig, safrà i

0: fideus, Donís. I els fideus, com estem dient, poden ser grossos o finets.
1: Molt bé. Carolina Aquiles. Carolina, si anem al voltant informatiu, te prenc la recepta d'Isa perquè això ho hem de provar, eh? Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Carolina Aquiles, Casa Borràs, Pineda de València. Anem al boletín informatiu i tornem ràpidament de més fora de cobertura.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia, com estan? Esta vesprada a les 6 eixiran professores i professors de l'ensenyament públic valencià no universitari en manifestació convocada pels sindicats STEP, UGT, Comissions Obreres i CESIF amb el lema La comunitat educativa alça la veu. Són ja 2 setmanes de vaga en protesta per a reclamar millores en l'educació pública valenciana. La Conselleria d'Educació espera rebre, després de dilluns, les propostes dels sindicats per a desbloquejar les negociacions després del rebuig del professorat a l'última oferta de l'administració. Carmen Ortí, consellera d'Educació, i Marc Candela, portaveu de l'STEP.
2: Estem esperant el document que les organitzacions sindicals ens van indicar que ens farien arribar per tal de reprendre de nou les negociacions.
3: Ara elaborarem un document unitari. Si depèn ara de nosaltres, no passa res. Convocarem nosaltres la mesa amb un document i intentarem desatascar la situació, però dependrà al final de l'administració si ens fa cas o no ens fa cas a les nostres propostes.
0: I a hores d'ara, més de 150.000 persones es presenten als exàmens d'oposició de les 18.000 places que ha convocat l'Administració General de l'Estat. Així, en la Comunitat Valenciana, les proves es fan a Alacant, on hi ha més de 5.300 inscrits, i a València, on hi ha més de 8.000 opositors. Els exàmens es fan de manera simultània en un total de 26 províncies a tot Espanya. Entre les reaccions a la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero destaquen les de l'expresident Felipe González, que ha dit sentir tristor tot i les diferències que manté amb ell en diversos aspectes polítics.
4: La presunció de innocència de Zapatero és indiscutible i, además, no lo imagino en ese papel. Pero eso no es un pronunciamiento, no es más que como lo siento y lo siento mucho.
0: Les Corts Valencianes han aprovat el pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre les irregularitats en l'adjudicació de vivendes de protecció pública per part de l'Ajuntament d'Alacant. Hi haurà 80 compareixents, entre ells l'alcalde, Luis Barcala, però també altres responsables municipals, tècnics de la Generalitat i beneficiaris de les adjudicacions, Miguel Pascual, de Vox, i Javier Gutiérrez, del PP.
5: Añadimos un extenso listado de comparecientes, alrededor de 80, con nombres, con apellidos, los cuales creemos que ayudarán a conocer la verdad, toda la verdad, lo que ha fallado y cómo se tiene que mejorar para que no vuelva a pasar.
6: Tenemos un plan y en él petición de documentación. Algunos, como este grupo, ávidas por recibirla, ávidos por analizarla, por mucho que algunos ya tengan sus conclusiones antes siquiera de haberla visto.
0: L'oposició troba a faltar més compareixents i creu que la comissió serà paper mullat. Benjamín Mompó, del PSPB, i Maria Josep Calabuig, de Compromís.
7: Això no és voler investigar ni les causes ni les conseqüències. Voler parlar d'expedients, però no parlar de responsables polítics. Això és una autèntica burla a esta cambra i a la ciutadania.
8: Que tenen a Barcala, però es deixen a 3 dels 4 màxims responsables d'aquest cas, que és el senyor Carlos Mazón, el senyor Pérez Llorca i la senyora Susana Camarero.
0: L'alcaldessa de València, Maria José Català, ha anunciat que l'Ajuntament invertirà 58 milions d'euros en els 5 anys vinents al llit vell del Túria, al Jardí. 29 en seran d'obra d'inversió i la resta en manteniment integral.
9: 50 anys per part de la fusió del rei a la

0: Del cauce del río, el viejo cauce del río, justo este año. Y nosotros vamos a aprovechar esa efeméride para inyectarle al antiguo cauce del río 51 millones de euros.
1: I en els esports avui, el futbol en primera divisió a partir de les 9 de la nit. Torna a ser altra jornada de transistors. Arriben la jornada ja 38 i el campionat acaba. Encara resten moltes coses a decidir, sobretot en la part baixa de la classificació, però també en llocs europeus. Raül Pina, bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Frederic. Pel que fa al València, rep el campió el Barça, que porta ja un parell de setmanes en mode vacances, i per a disputar la pròxima edició de la conferència, el València ha de guanyar i que Getafe i Rayo no superen l'Osasuna i l'Alavés respectivament. Quant a la zona baixa, el Llevant juga a casa del Betis i està virtualment salvat. Sumant, no hauria de mirar cap altre escenari. Només baixaria a segona si perd el seu partit, l'Elche perd a Girona, Osasuna puntua a Getafe i el Mallorca no guanya. I acabem amb l'Elche, que abastaria la permanència a Montilivi contra el Girona amb un empat o amb el triomf. Si perd, el miracle depèn d'altres combinacions més complicades.
1: Gràcies, Raül, és tot. Tornarem amb més notícies a les 12 del migdia en un nou butlletí informatiu. Tenen tota l'actualitat al seu abast al nostre web a puntmedia.es. Fins després.
3: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
4: De tu a tu.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel Requena, 100.9. De tu.

Mare meva, és que acabe de veure un momentet i resulta que vaig a gravar els xics perquè és que, de veritat, que esteu mirant a Roque com parla, com no vos

0: Molt bé. En el número 1, Roque, esta la tens que endevinar tu, val? Te vaig a donar pistes, val? Vinga, van, hi ha tres pistes. La primera és que el cantant és d'una pedania del sur de València.
1: Vale. No tengo ni idea.
0: D'un barri, una pedania del sur de València. És la primera pista. La pista número 2 és que pel color pareix ecologista, la cançó. Una pedania del sur de València és... I en acabant, que la cançó pel color pareix ecologista.
2: Sigo sin...
0: Pista musical, pista musical.
2: Gracias.
0: Vinga, pista musical.
3: Las pistas son criminales. Les dos que has fet, les pistes són criminals.
0: La, és
3: que...
0: la tornem a escoltar. A veure,
3: la musical, musical jo crec que sí que s'endivina, però... La...
0: A veure.
4: Quina?
0: Has dit?
2: No, és que no sé què és. No.
0: Bueno, si te dic que la pedania del sud de València és el barri de la Torre...
5: Qué bueno.
0: I pel color pareix ecologista...
3: Es que són criminals.
0: Com un color verd...
2: Estoy más perdido que una rana en un concierto de Scorpions.
0: Torres.
3: Qué grande. Estoy más perdido que una rana en un concierto de Scorpions. Eso sí que me ha gustado, ¿ves?
2: Vale, Torres es que es una ciudad. Es un pueblo, uno que sea.
0: No, sí, pero la Torre.
6: La Torre.
0: La Torre de la Torre.
6: De Valencia.
0: Si li posem davant de Torres, li posem Diego. Diego. Torres.
2: Diego Torres. No
0: color.
3: ¿Y el verde de qué color? ¿El verde qué transmite? ¿De qué es
6: esperanza.
3: Color?
6: Esperanza.
0: Color esperanza.

0: És motivadora, no? Taputxa,
1: sí.
0: Taputxa.
1: Sí,
2: okay.
1: Sí.
2: Sí. Una letra molt bonita.
0: Esa, una, bueno, una cançó per a alegrar-te el dia.
1: Sí, no? Sí.
3: Así es, Donny, ese es el himno por excelencia, si me permites, a la resiliencia. Nos recuerda que aunque el panorama sea difícil, cambiar el futuro depende de vencer los miedos y atreverse a mirar hacia adelante siempre.
0: Pues ahí está, el color esperanza. Y se n'anem al próximo convidat telefònic, en este cas. Parlem amb Samuel López, membre de l'associació cultural Valentia Forum, perquè avui, no, avui no, sí, avui, avui, efectivament, avui és el nou homenatge al Palleter. Samuel, com estàs?
4: Sí, hola, molt bon dia, Donís, moltes gràcies.
0: Molt bon dia, benvingut a Fora de Cobertura a Punt Ràdio. Tenim homenatge al Palleter, tot un símbol del poble valencià, no?
4: Correcte, sí, al final se dona la circumstància avui de que, bueno, nosaltres ja començarem a fer este acte, no?, perquè no hi havia ninguna institució ni ningú partit que el fera, i ja es començaran ja fa 9 anys, i res, vull sonar la circumstància que damunt un 23 de maig fou quan s'ha al Palleter, o sigui, que avui millor dia impossible per fer aquest homenatge.
0: Bueno, tu, mira que cosa, mira que cosa. Molt bé, de què consta l'homenatge?
4: Pues aquest homenatge, bueno, se divideix en dos parts, d'alguna forma. En què tal és 18 de l'Esprà, a les 6 de l'Esprà, avui, en la plaça d'Escurs, a les Torres de Serrans, ahir fem un xicot de Parlament d'una vinculació, pues, bueno, del paral·lelisme d'entre el Palleter i la situació que n'hi ha avui dia actual, no? Fem una marxa passant per les principals carrers de València, no?, del centre de València, passem per Diputació, anem per la plaça del Negrito i apleguem a les Torres, allà a l'estàtua, on tenim dos xicotes parlament. Esta intervendrà, en este cas, Noelia, que és membre de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que el que farà serà contar-nos la història de, del Palleter, i, finalment, en este cas, és Xema Ferrer, el periodista i escriptor, que recitarà el que és el poemari o l'auda del 2 de maig. I després farem una xicoteta ofrena floral a el que és l'estàtua i en això, pues, bueno, sentirem els nostres himnes i en això acabarem el que és l'acte.
0: Personatge històric, el Palleter, Samuel.
4: Correcte, sí, sí, al final, per això, és una proclama, Vicent Domènech, al final, un humil Palleter, no?, que al final venia unes palletes incendiàries al veure tota la situació que estava tenint Espanya per la invasió napoleònica i les notícies que aplegaven de l'alçament en Madrid el 2 i 3 de maig, pues, declarar la guerra a Napoleó, no?, en aquest tan conegut crit, no?, com és un pobre Palleter li declarar la guerra a Napoleó, visca Fernando VII, muy gran estradiós. O sea, al final és una conseqüència, no?, que es va sortir també a nostre territori d'aquest alçament i pues, res, al final la Junta Suprema de València, en este cas que era la màxima institució, pues, no va tindre només que declarar al final la guerra i organitzar la defensa de tot el nostre territori.
0: Enhorabona, Samuel, per aquest homenatge. Avui a les 6 de la vesprà en la plaça dels Furs, Torres de Serrans, ciutat de València, passa a carrer per alguns dels carrers principals del centre històric, hem comentat, fins a l'estàtua del Palleter. Gràcies, Samuel López, i enhorabona.
4: Moltes gràcies. Gràcies, bon dia.
0: Fort abraç. Seguim en Fora de Cobertura, amics. Tenim notícies absurdes i surrealistes. Te dic una cosa, Roque, perquè algunes d'elles te van aparèixer, pues no sé, bueno, surrealistes, però és que podríem agarrar el periòdic d'avui i algunes també apareixerien surrealistes. Seran veritat o no, però en qualsevol cas podrien ser-ho. Preparat?
1: Perfecto.
0: Anem a jugar.
3: Vamos adelante. Dice la primera noticia que un polémico conferenciante organizó un retiro espiritual en el desierto de Arizona. Diseñó una dinámica en un tipo de sauna improvisada para que sus seguidores desafiaran sus límites físicos y mentales. El experimento místico terminó con personas hospitalizadas por deshidratación extrema e insolación.
0: ¿Verdadera o falsa?
1: Verdadera, seguro, porque hacía un calor ahí, seguramente hacía un calor...
0: María, ¿verdadera o falsa?
2: Suena verdadera, tiene sentido que algún gurú de estos haga algo así y se cargue a media pura.
5: Yo creo que es falsa. Yo creo que es verdadera.
0: Yo voy a decir verdadera también, ¿eh? Jota González, ¿qué es?
3: Desvelamos, Donís, y es que este desastroso retiro espiritual en Sedona del conferenciante James Arthur Rey es totalmente verdadero.
0: ¡Bravo!
6: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Sí que feia calor ahí, ¿eh? Sí que feia calor.
0: Todo al vinda.
3: Se convirtió en uno de los mayores escándalos del mundillo del coaching. Tengo otra noticia por aquí que dice que un broker real se reconvirtió en conferenciante motivacional cobrando sumas astronómicas. Durante una gira en Australia, el público que había pagado entradas VIP de hasta, ojo, $23,000, se quedó completamente estupefacto cuando, tras apenas unos minutos en el escenario hablando de ventas, el broker soltó el micrófono a mitad de una frase, se bajó del estrado y abandonó el recinto en un coche de lujo porque consideraba que los asistentes tenían una energía muy pobre.
2: Es que era un broker.
0: Era un broker que parlava de ventes, però pareix que el públic no estava en sintonia en ell. Per això va decidir abandonar Janssen. A mi no, jo crec que no.
2: Després de pagar
3: 23.000 dòlars la entrada VIP.
0: No, no.
2: Suena a tener poca vergüenza.
0: Sí, molt poca.
2: Però claro, jo conozco algun broker que també seria algo así. O sea que igual, no sé.
0: ¿Verdadera o falsa, Roque?
2: ¿Qué te suena?
1: Yo, personalmente, no sé si será verdadera o falsa, pero lo que sí que... Si ese broker que dices tú, tienes que, por lo menos, acabar la charla y luego ya te vas educadamente, no es hasta luego, Lucas.
0: ¿Diguen verdadera o diguen falsa?
1: Yo diría que... Pinta un poco falsa, pero... Yeah.
0: ¿Falsa, María?
2: Yo creo que verdadera también.
0: Verdadera.
5: Yo creo que es falsa.
6: Yo verdadera.
0: Yo creo que es falsa también.
3: Pues Donis, este lobo de Wall Street llamado Jordan Belfort existe y esto sucedió durante su gira por Australia.
6: ¿Això ho va fer Jordan Belfort? El logo Jordan de Wall Street, Belfort, sí, el logo de Wall Street, el verdadero personaje en que se va a inspirar
5: Rocky, no,
6: Scorsese para hacer la película.
2: Pues
6: ¡hala!
2: El logo
6: de Wall Street.
0: Pero qué locurón, ¿no?
6: Vamos.
3: Así es, son cosas que pasan por el mundo, Denis.
6: Maravilla.
0: Vale, ¿te anima otra?
3: Claro que sí. Dice que una conocida coach de organización doméstica que cobraba miles de euros por dar conferencias sobre cómo vaciar la mente ordenando los armarios fue denunciada por sus vecinos debido al hedor de su vivienda. Cuando la policía local entró con una orden judicial, descubrió que la mujer sufría un leve síndrome de Diógenes. Acumulaba kilos de basura que bloqueaban las ventanas.
1: Pues tiene pinta de que... a ver, no sé si será verdad o falsa, pero...
0: Yo voy a decir falsa, Roque. Yo voy a decir falsa.
2: ¿Verdadera o falsa? ¿A ti qué te suena?
0: Chúatela, no te va a costar dinero.
1: Pues... A mí me huele que es falsa, ¿eh? A mí me huele que es falsa.
3: Te huele, ¿no? Por lo que sea.
6: Por lo que sea.
5: Nunca mejor tremendo, dicho, tremendo. Que huele mal.
2: Yo también creo que falsa.
5: Bueno, vale, va. Como no he acertado ninguna, creo que es falsa.
0: ¿Falsa?
6: Trola, falsa.
0: Jota.
3: Desvelamos una ironía poética demasiado perfecta, pero totalmente ficticio.
5: Pero olía mal, ¿eh?
2: Olía mal.
1: Sí, ya está oliendo un poco a falsa.
0: Me huele que es falsa, digo. Bueno, venga, una última, Jota.
3: Una última. Un famoso orador motivacional organizó un seminario masivo en Dallas, donde el plato fuerte para vencer el miedo era caminar descalzo sobre carbón ardiente. El subidón de adrenalina y los gritos de «sí se puede» nublaron el juicio de muchos. Más de 30 personas terminaron con quemaduras de segundo y tercer grado en los pies. El evento se convirtió en un desfile de ambulancias y los participantes descubrieron que la mente no siempre puede ignorar las leyes de la termodinámica.
0: Això té tota la pinta de que hi ha algun cafre que ho ha fet.
5: Perdona, en Galícia se hace. En Galícia, con la época de las meigas, se sigue haciendo. Hay un día que sigue haciendo y hay gente que lo pisa.
6: Pero
5: no sé
6: lo de caminar per damunt del foc, sí que n'hi ha tradicions en Espanya que és caminar per damunt del foc.
0: Sí, però el matís és distint.
5: Però en Galícia se sigue haciendo,
0: El matís és qualsevol agarra, passa per ahí...
5: No, jo no ho hago.
6: Ara, vendreu per un coaching, tio, jo m'ho crec, jo això m'ho sé com...
2: Que se haga bien hecho es una cosa, otra cosa es que...
5: Exacto, los gallegos te digo que lo hacen, ¿no?
0: Bueno, no ho intenteu en casa, sigueu gallecs o...
2: No.
0: Roque, ¿verdadero o falsa?
1: A ver, yo creo personalmente que és falsa si no haguessin estudiat com Toni Pons. Ah,
0: sí, sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Te volia anomenar, que tenim un amic en comú, que el diuen Toni Pons, efectivament, i que podria fer aquestes coses i no passaria res.
2: Claro.
1: Sí, sí, perfectament.
0: Diguem verdadera, per tant?
1: Jo diria que verdadero si lo hace él, ni falso si lo hace otro.
0: Bueno, el cas és que claro. Ho han fet, però s'han cremat.
2: Claro,
0: o sigui que... Ei, verdadera per ahí?
2: Sí, sí.
0: Verdadera. Verdadera,
5: jo falsa.
0: Falsa, Alfredo.
5: Verdadera.
0: Verdadera.
3: Y esto es verdadero, ocurrió en un evento del orador llamado Tony, pero no Tony Pons, Tony Robbins.
0: Vaya, vaya, vaya. ¡Se n'anem! ¡Se n'anem! Amics de Fora de Cobertura, de veritat, un plaer haver compartit esta última hora, les dues hores, en tots aquells que estan a l'altre costat del fil radiofònic, però sobretot quin plaer més gran compartir esta segona hora de programa en companyia de Rockstar. Eres una verdadera inspiració, amic, de veritat, una verdadera inspiració i un exemple de vida. Gràcies i enhorabona, Roque.
1: Muchas gracias. Todo está bien.
0: María Calvo, mare de Roque, enhorabona a tu i a la teua família també.
2: Gràcies, gràcies.
0: I de veres, i enhorabona per criar el fill que heu criat.
2: És un orgullo.
0: És un espectacle.
2: És un orgullo.
0: Alfredo Esteve, gràcies. Manuel Andrés Zarapico, gràcies.
6: De res.
0: Jota González, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Amics de Fora de Cobertura, si n'anem, tornem demà a les 10. Farem un nou programa de dos horetes en tots vosaltres, però entretant, vos convidem a continuar en sintonia en esta casa i en tota l'actualitat deportiva de la comunitat valenciana. En punt a punt. Gràcies, adeu.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Concentració hores d'ara a Madrid, anomenada Marxa per la Dignitat, convocada arran la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero. 50 associacions conformen la Societat Civil Espanyola, entitat que ha promogut la protesta, demanen la dimissió de Pedro Sánchez. Escoltem Santiago Abascal, líder de Vox.
2: Y por eso hoy mismo hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra.
0: La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morán, i secretària general dels socialistes valencians, sobre una possible moció de censura, ha dit que no hi ha cap projecte a l'altre costat que reunisca una majoria social. Ho ha dit a València en l'esmorzar popular d'inici de campanya de les municipals en què es postula Pilar Bernabé com a alcaldessa en el 2027. I també entre les últimes reaccions, la de l'expresident Felipe González, que ha dit que la interlocutòria judicial és immensa.
3: La presumpció d'innocència de Zapatero es indiscutible y además no lo imagino en ese papel, pero eso no es un pronunciamiento, no es más que cómo lo siento y lo siento mucho.
0: Hi ha tres persones valencianes entre els integrants espanyols de la flotilla d'ajuda a Gaza detinguts per les forces israelianes. Alguns dels seus companys han compartit les experiències de maltractament des d'Istanbul i relaten violència física i psicològica. S'espera que arribin a Barcelona d'ací a una hora. Escoltem alguns testimonis.
4: Desde que nos iban a lanzar al mar la noche, nos cogían todo el rato la cabeza para mirar hacia abajo, nos tiraban agua a la cara, nos amenazaban de que nos iban a matar. Había violencia física, pero había una violencia psicológica.
5: Costillas rotas, narices rotos, brazos rotos, lesiones mucho más importantes.
6: Del suéter de la de adelante, así posiciones humillantes mientras se reían, ¿no? de todo aquello.
0: També de l'exterior dels Estats Units, Donald Trump suspèn l'agenda i ni tan sols assistirà al casament del seu fill. La decisió de quedar-se a la Casa Blanca ha disparat el rumor sobre una intervenció militar a Cuba o sobre alguna decisió important sobre l'Iran. I mentrestant, a la Xina ja són 90 els morts en una explosió en una mina de carbó al nord-est del país. La xifra de víctimes podria augmentar en les pròximes hores, ja que en el moment de l'accident hi havia 250 treballadors baix terra. La majoria, més de 200, ja han sigut evacuats, però encara hi ha persones atrapades. S'investiguen les causes d'aquest accident miner, un dels més greus ocorreguts a la Xina en els últims anys. I en els esports, avui en futbol de primera divisió, a partir de les 9 de la nit, torna a ser una altra jornada de transistor i de patiment. Uns acabaran celebrant i altres plorant. Raül Pina, molt bon dia.
7: Molt bon dia. Sí, són les dues cares de l'esport. Imma, arribem a aquesta jornada 38 i el campionat acaba. Encara estem moltes coses a decidir, sobretot en la part baixa de la classificació, però també encara per definir llocs europeus. Pel que fa al València, rep el campió, el Barça, que porta ja un parell de setmanes en mode vacances. A nit de fet estaven al concert de Bad Bunny a Barcelona. I per a disputar la pròxima edició de la conferència, el València ha de guanyar i que el Getafe i el Rayo no superen l'Osasuna i l'Alavés respectivament. Això així ho veu el tècnic del València, Carlos Corberán.
8: La verdad que nosotros desafortunadamente no nos hemos merecido hablar de Europa hasta esta jornada, porque no hayamos conseguido los puntos suficientes para consolidar al equipo en primera división y poder optar a algo más.
7: Quant a la zona baixa, el Llevant juga a casa del Betis a la Cartuja i està virtualment salvat. Sumant, no hauria de mirar cap altre escenari. Només baixaria a segona si perd el seu partit. L'Elche perd a Girona, Osasuna puntua a Getafe i el Mallorca no

0: Guanya Luis Castro o Teclar.
1: Dependemos de nosotros, tenemos 90 minutos para hacer un buen partido, para intentar hacer el mejor posible. Llegar aquí con la posibilidad de hacer el objetivo es claro que es muy bueno.
0: Acabem amb l'Elche, que abastaria la permanència a Montilivi contra el Girona amb un empat o bé també amb el triomf. Si perd, el miracle depèn ja d'altres combinacions més complicades. Estes són les sensacions de Sarabia en la prèvia.
2: Las sensaciones, las señales son muy positivas. Estamos con mucha ilusión, con mucho foco, con muchas ganas y con mucho convencimiento.
0: Així que esta nit, Imma, cal estar preparats i previnguts. El cor patirà.
3: Avisats estem i que no siga massa. Ho deixarem estar.
0: No, que el València vagi a la conferència, que salve el Llevant i que salve l'Elx.
3: A per ell. Vinga. Moltes gràcies, Raül Pina, i fins ara. Els deixem ara amb el programa Punta a Punta amb Paco Polit.
4: Así comença Punta a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Surrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

Salutacions, què tal? Molt bon dia, són les 12 del migdia i 6 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt de Na.Ràdio. Per davant una jornada de dissabte plena d'esport, avui de carrereta des d'ara i fins les 12 i mitja de la nit. Avui us portem un matí relativament tranquil, amb doble edició, això sí, de la xarxa esportiva, especial final del play-off d'ascens a Lliga F, amb entrevistes amb els entrenadors de Villarreal femení i de València femení, i també dos entrevistes top a la llegenda Vega Jimeno, la llegenda del 3x3 retirada fa unes setmanes, i també el president del Fertiberia Port de Sagunt d'handbol, que organitza este cap de setmana la final del play-off d'ascens a Lliga Asobal. Després, ja sabeu, a les 3, informatius, i a partir de les 3 i mitja repassarem el que va ocórrer ahir a Atenes, la derrota de València Bàsquet per 90-105 davant el Real Madrid, i també començarem amb la prèvia de l'última jornada de Lliga en Primera i Primera Federació. També estarem en la manifestació contra Peter Lim en el centre de València a partir de les 5 aproximadament, i vos contarem pilota valenciana, handbol, futbol femení, l'última jornada de Primera Federació a les 6 i mitja, i a partir de les 9 de la nit, el tancament de temporada. Esperem que amb bones notícies per a València, Llevant i Elx Club de Futbol. Benvinguts a la passió de l'esport, benvinguts a la màgia de la ràdio. Són amics i amigues les 12 i mitja del 12 del migdia i ara mateix 7 minuts. I així comença, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, el Punt a Punt. Amb Daddy Yankee, com sempre, com mestre de cerimònies. Ja heu escoltat a la majoria de membres de l'equip en la intro del programa. Afegim també, com no, a Chente Oliver a l'edició de l'Espai este matí. Completant el team Punt a Punt de Wii, tot l'equip de tècnics de Punt Ràdio Wii, representats així per Maite Freitas. Cuando me vaya de aquí nada me llevo. Que després van rotant, eh? Després van apareguent uns i altres. Estarà per així Maite Freitas, també Manolo Palomar, estarà per així Elena Herrera, bueno, tota la gent que està fent possible tota la temporada el fet de que este programa soni també cada cap de setmana. A la conducció de l'espai, encantat de fer-ho, servidor Paco Polit, per a tota la jornada d'avui i demà a partir de les 3 i mitja, si no canvia res. Ja sabeu que també la rotació així al capdavant del programa és una constant, i ja sabeu que vosaltres, amics oients, també sou fonamentals. No vaig a tirar el emit, normalment vaig a recordar un, que teniu la possibilitat de ser un mes en la nostra transmissió des d'ara i fins les 12 i mitja de la nit enviant àudios de WhatsApp al 611-3873-17. 611-3873-17. Avui acaba la Lliga en Primera Divisió. Acaba la

temporada regular en Primera Federació. Tenim el partit de final del playoff femení entre València i Villarreal, Villarreal-València en este cas. Podeu opinar de qualsevol cosa, també del que va passar ahir en Atenes en la derrota de València Bàsquet. Àudios de WhatsApp al 611-38-73-17 i si no, @puntapunt en Twitter, TikTok i Instagram. I a banda de recordar-vos com podeu ser un mes en el Punt a Punt, una part fonamental del programa, sempre la nostra audiència Siena Punt Ràdio, vaig a recordar com fem cada dissabte de matí el menú del dia, que avui està més que picant.

Menú de dissabte en el Punt a Punt, 23 de maig de 2026, que anem a encetar, ja estem en directe, a partir de les 12 i mitja aproximadament, d'ací a una estoneta, començarem en la prèvia de El Partidàs, que comença a les 6 en la ciutat esportiva José Manuel Llanez, en eixe mini-estadi Villarreal. València Club de Futbol, a partir de les 12 i mitja, d'ací a una estoneta, escoltarem a Toni Galindo parlant amb els entrenadors dels dos equips, amb Jordi Ferriols i també amb Miquel Crespo. Aproximadament a l'una del migdia, primera de les dues edicions de la xarxa esportiva. Per una banda estarem amb el periodista i creador de contingut d'Elda, centrat en tot el que fa el Deportivo Eldense, Ángel Sánchez, que ens va contar com ha estat la seva setmana. Volíem avui tindre a una persona que estiguera involucrada directa o indirectament amb la festa de l'Eldense, que esta setmana ha estat protagonista per aquest ascens èpic la setmana passada, el cap de setmana passat, a segona divisió. Ángel Sánchez, a partir de la una del migdia i aproximadament a l'una i quart, una i vint, estarem també amb Rafael Fenollar, el responsable del projecte Estadio Juca, i que ara mateix està funcionant molt bé en xarxes socials i també, evidentment, en el seu canal de YouTube amb el podcast setmanal del qual ells són els responsables. Doble edició de xarxa esportiva per avui. A partir de les 2 de la vesprada, entrevista de la Fundació Trinidad Alfonso a Vega Jimeno, llegenda del bàsquet 3x3, exjugadora ja, perquè va retirar-se fa unes setmanes i que va rebre fa uns dies també l'homenatge de la Fundació Trinidad Alfonso. Anem a conèixer de la mà de Vega Jimeno tot el que ha estat la seva carrera, les seues sensacions una vegada deixat l'esport de la cistella i quin és el seu futur més proper. Com deia abans, des de les 2, una entrevista molt xula a Vega Jimeno. I a les 2 i mitja de la vesprada, entrevista a Carlos Argente, president del Fertiberia Port de Sagunt. Ja sabeu que els play-offs van a ser en el pavelló Port de Sagunt este cap de setmana. Els dos partits se disputen esta vesprada i volien parlar de la mà de Salva Gomis amb el presi del Fertiberia Port de Sagunt. Tot això serà pel matí, a les 3 informatiu, i ara, a partir de les 3 i mitja, repassem el que vos anem a contar.

Com deia, a l'estrès informatiu, 3:30, tornem en el punt a punt. Anem a fer un repàs molt exhaustiu de tot el que va passar ahir a la nit en Atenes. De fet, el nostre equip d'enviats especials ja estan tornant ara mateix en avió des d'Atenes, des de Grècia, i ja estaran per ací esta vesprada. Parlarem amb Nacho Rodilla i farem un recull dels àudios de la nit. Nit dolorosa per a València Bàsquet després de la seva derrota davant el Real Madrid. Escoltarem lo millor del que va comentar Sergio Scariolo, també, evidentment, del que va comentar Pedro Martínez, de Pradilla, de Sergio de Larrea, i farem també una mini prèvia del que està per vindre demà. Recordem, la final va ser Olympiacos-Real Madrid i també contarem aquest partit en el punt a punt. Estarem en Nacho Rodilla i també, a partir de les 4 aproximadament, doble prèvia també de tot lo de la nit. Anem a escoltar als entrenadors de primera divisió, Carlos Corberán, a el seu rival Hansi Flick, també, com no, a Luis Castro, entrenador del Levante Unió Esportiva, a Pellegrini, l'entrenador del Betis, i per últim, com no, a Mitchell i a Eder Sarabia, els entrenadors del partit de l'Angoixa. La setmana passada li va tocar al Levante, va acabar guanyador en aquest duel davant el Mallorca, però avui totes les mirades posades en Montilivi, 9 de la nit, Girona, Elx. Pràcticament el 90% de les opcions de descens passen pel que ocorre en aquest partit. Escoltarem a Mitchell i també a Eder Sarabia. I com no, també anem a repassar l'última jornada de Primera Federació. Hem d'escoltar als entrenadors, a David Albelda per part del Villarreal B, a Beto Company per part del Hèrcules i, com no, al campió d'eixe grup segon de Primera Federació, a el bo de al bo de Claudio Barragán, que, clar, ha estat tota la setmana pràcticament de ressaca, no literalment, metafòricament, perquè tota la setmana l'Eldense ha estat celebrant eixe ascens a segona divisió. A partir de les 4:30 començarem obrint ja comunicacions. A les 5 tenim la manifestació contra Peter Lim i Meriton des de la plaça de l'Ajuntament de València. Estarà per ahí Carlos Urrutia per a contar el minut a minut i eixe a caminar, lent però segur que constant, dels aficionats que se congreguen cap al camp de Mestalla. A les 5 també pilota individual de raspall femení. Victòria s'enfronta a Amparo. Anem a contar tot des del trinquet de Bellreguard de la mà de Matías Oliver. A partir de les 6, handbol, primera de les dues semifinals dels play-offs d'ascens a Lliga Asobal. Fertiberia Port de Sagunt, Anaitasuna. Tot amb Toni Galindo des del pavelló Port de Sagunt. També a les 6, com he comentat abans, Futfem, final del play-off d'ascens a Lliga F, partit d'anada, Villarreal femení, València femení. Amb Javier Vicente Lozano contarem tot des del miniestadi de la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. A les 6:30 comença la jornada unificada, l'última de la temporada regular, jornada 38 de Primera Federació. Per una banda, des del José Rico Pérez, el duo dinàmic Gonzalo Blanes i Toni Cabot ens contaran l'Hèrcules Nasti de Tarragona. N'hi ha molt en joc, eh? El Nasti se juga no baixar, l'Hèrcules se juga guanyar i tindre alguna opció en funció de les caramboles i els resultats d'abastar una posició que doni accés a la Copa del Rei 2026-2027. Per l'altra banda, el Villarreal ve a les 6:30, ja està classificat per als play-offs, però el que vol és acabar en la millor posició possible. Atlético Sanluqueño Villarreal ve des de l'estadi El Palmar, ens contarà el partit Álvaro Molina. Continuem, 6:30, pilota individual de raspall femení, el segon partit d'avui, Anna davant de Marc Jiménez des del trinquet de Bellreguard, com sempre amb Matías Oliver als comentaris, i a les 8:30, handbol, l'altra semifinal dels play-offs d'ascens a Lliga Asobal, Burgos, Agustinos Alacant, amb Toni Galindo des del pavelló Port de Sagunt. I arribem a la nit, 9 de la nit, jornada 38 de la Lliga en Primera Divisió, unificada excepte un partit que s'ha de disputar demà per la nit, que és el Villarreal Atleti de Madrid, que també vos contarem demà diumenge. Però a les 9 de la nit, per una banda, camp de Mestalla, València-Barça, el València que vol el retruc, la carambola màxima per a clavar-se en Conference League, amb Manolo Montal, Carlos Urrutia, Fernando Gómez Colomer, Charlie Egea i Juanjo Rodri. Mateix horari, 9 de la nit, Girona-Elx, com he comentat abans, és el partit en majúscules des de Montilivi amb la narració de Raúl Pina. I per a tancar, també jornada 38, esperem només un puntet, si poden ser el 3 millor, però només un puntet li val, és suficient per al Llevant, inclús perdre seria suficient en funció dels resultats, però tractem de no forçar la màquina. Betis-Llevant des de la Cartuja, 9 de la nit, amb la narració de Salva Folgado. I ja sabeu que a partir de les 11 de la nit, el recull de tot el que ha passat en la jornada d'avui, de la mà de Salva Gomis i Carlos Urrutia en el punt a punt els últims 90 minuts. Això respecte al que va passar avui, però hem de repassar també el que va tindre lloc ahir a la nit.

0: Repassem, evidentment, és una notícia malaurada, però l'hem de contar també la derrota ahir de València Basket, que va caure derrotat per 90-105 davant el Real Madrid en una semifinal de la Final Four, que va ser, pot ser un dels pitjors exercicis de València Basket de tota la temporada. No se va veure ni l'intensitat, ni el joc, ni sobretot l'encert des de fora, des de dins, davant un equip que estava minvat, evidentment, en la prèvia del partit, sense Àlex Len, sense Edi Tavares en la pintura, també en una baixa sensible en la recta final per la lesió d'Usman Garubá, que se va trencar l'Aquiles i que evidentment no va estar en la gran final davant Olympiacos demà, però tot i això València Bàsquet no va poder aprofitar pràcticament res de les seues virtuts i, com diuen els joves ara, va petxear, va ser un petxeo sense cap tipus de contemplació. Pot ser el dia menys indicat per a no donar el 100% del seu nivell, però tot i això hem de recordar que el camí de València Bàsquet ha estat espectacular esta temporada. Segon equip de la temporada regular en la Eurolliga, va ser la millor classificació històrica de València Bàsquet en la màxima competició europea, arribar a la Final Four i caure davant un equip que ahir se va notar, i ahir de fet feia la comparança per la nit del que me va recordar el partit. Evidentment no és el mateix esport, però me da la sensació de que n'hi ha molts puristes del bàsquet que no deixen comparances. No, a veure, jo puc fer una comparança d'un partit de futbol en un partit de tennis, o en un partit de rugby en un partit de handbol, o en un partit d'handbol en un partit de bàsquet, perquè això és esport, i l'esport té unes dinàmiques, unes mentalitats, unes habilitats i unes conseqüències i una forma d'afrontar els partits que moltes vegades són absolutament calcades independentment de l'esport. I ahir València Bàsquet, per desgràcia, me va recordar molt a aquella final de l'any 2000 en Sant Denis del València davant del Madrid. A nivell mentalitat, sobretot, eh? A nivell mentalitat i després, evidentment, traduïda a nivell d'encert. El València no va ser el València Bàsquet i, per desgràcia, va caure derrotat. En el postpartit, després, ja sabeu, a les 3:30 anem a fer un repàs més ample amb Nacho Rodilla per a parlar de tot el que va passar, però anem a escoltar els protagonistes. Per una banda, Pedro Martínez, molt tocat, evidentment, per la derrota, també orgullós del camí del seu equip en la màxima competició europea i que va fer esta valoració de per què la derrota del seu equip per 90-105. Pedro.
1: Un partido que hemos estado por debajo de lo que nos hubiera gustado, en parte porque Madrid ha hecho un muy buen partido. La primera parte han estado muy acertados en el tiro de tres puntos, y luego yo creo que lo que ha marcado la diferencia ha sido el rebote defensivo, donde no hemos sido capaces de ser consistentes, y esto les ha permitido tener muchas canastas fáciles y muchas segundas opciones.
0: Les paraules de Pedro Martínez, que va tindre lectures més amples, eh? Com deia abans, després repassarem en un poquet més de temps el que va comentar el coach del conjunt taronja. Ara escoltem a Sergio Scariolo, evidentment parlant de tot el que va fer el seu equip bé, que van ser moltes coses, evidentment. Jo parlava abans de que València Bàsquet no va donar el seu nivell, però també hem de recordar que el Madrid tenia baixes importants i va suplir-les, jo crec que en moltes garanties, va canviar la seva forma de jugar, i precisament d'això parlava el tècnic italià Sergio Scariolo.
2: Obviamente hemos tenido que reinventarnos por completo. Nuestro equipo tiene un sentido claro y una identidad clara, construida semana tras semana, mes tras mes, que nos ha llevado a la temporada que hemos hecho con Eddie, con Alex. Obviamente, si no están, tenemos que inventarnos algo y buscar alguna idea diferente. Como había dicho, no estaba muy preocupado para la parte ofensiva, porque teníamos claro lo que teníamos que hacer. Sí lo estaba, y con razón, en la parte defensiva del rebote, ¿no? Y de hecho, hasta que no hemos asumido el control del rebote en el tercer cuarto, no hemos sido capaces de tomar una ventaja clara contra un equipo que cada vez volvía al partido. Así que, bueno, más o menos sí, más o menos lo que pensaba, lo que esperaba. Sinceramente, una gran ejecución por parte de los jugadores de lo que hemos preparado y un gran esfuerzo para coger 17 rebotes más que el Valencia, realmente chapó.
0: Ese es el detalle, ¿eh? 10 rebots més que València Bàsquet amb un joc interior tocat per les lesions. Va ser un dels fets diferencials de la derrota ahir de València Bàsquet davant el Real Madrid. A la finalització del partit, pues, evidentment, les cares eren, jo crec que prou cridaneres. Va baixar Juan Roig als vestidors del OACA per a donar un missatge d'ànim i manifestar als jugadors que estava orgullós del seu treball aquesta temporada, i acaba el camí de València Bàsquet en l'Eurolliga 2025-2026. Un camí preciós que ha portat al conjunt taronja a la seva primera Final Four de la història. Esperem que no siga l'última, i esperem, com li va passar a aquell València l'any 2000, que aquesta experiència li doni el pozo, li doni la veterania, li doni el rigor necessari per a la pròxima vegada que se veja en una d'estes, donar un resultat molt, molt diferent. Això respecte al partit de València Bàsquet ahir, que, com us he recordat, repassarem a partir de les 3 i mitja en el punt a punt. Però ahir també tingueren més bàsquet. Partit de play-off de primera FEB, el tercer partit entre Lucentum d'Alacant i Estudiantes. Si en el cas de València Bàsquet no va mostrar el seu nivell davant el Real Madrid i va caure de manera merescuda, en el cas de Lucentum la sèrie ha estat una desfeta, però una desfeta absoluta. En el primer partit, molt superior Estudiantes. En el segon partit, més igualat, però finalment Estudiantes en aquest tironet en l'últim quart que va donar el segon colp. I ahir, l'equip rival va agranar absolutament a Lucentum. No n'hi hagué opció. Va agarrar un avantatge molt pront en el partit de 10-12 punts, una forqueta que se va mantenir pràcticament inalterada. I en el tercer quart i en l'inici de l'últim quart va arribar a un més 30 d'avantatge per a ja ser, pues, com deia abans, una desfeta absoluta. El marcador final no deixa lloc al dubte. Lucentum 72, Estudiantes 113. És un més 41 per a Estudiantes, que ahir a banda va batre el rècord de triples en primera FEB en un partit. 27 triples li va clavar el conjunt madrileny a Lucentum d'Alacant. És a dir, va fer 81 punts des del perímetre. 27 triples, eh? És una absoluta barbaritat. I la diferència entre equips, evidentment, el Lucentum, que ha tingut un final de temporada molt, molt decebedor, se va clavar finalment per només un punt al playoff, i en el moment en el que l'ha agarrat un equip en empaque, en pozo, pues no ha estat pràcticament un partit just. Molta, molta diferència, 3-0 en la sèrie, classificat per a les semis del playoff el conjunt madrileny. Anem a escoltar, per cert, a Rubén Perelló, al tècnic del Lucentum d'Alacant. Anem a veure com està la seva continuïtat, perquè una cosa és acabar la temporada en sensacions lleugerament negatives, però és que la imatge de l'equip en este playoff ha estat molt roïna. Ahir escoltàvem a Gonzalo Blanes parlar de dubtes al voltant de la figura de Rubén Perelló, que ja veuríem si continua la temporada que ve o no al capdavant del Lucentum. Anem a veure si esta no és una de les últimes rodades de premsa del coach Rubén Perelló després de la desfeta a ir davant Estudiantes.
3: Bueno, es complicado, ¿no? En este momento es hacer una valoración post partido. Se han dado muchas circunstancias. Felicitar a Movistar Estudiantes por su clasificación para la Final Four. Creo que han demostrado, obviamente, que son mejores que nosotros. Pedir disculpas porque no hemos sido capaces, sobre todo nuestra afición, no hemos sido capaces de competir al nivel que requería a jugar un partido en casa. Llevamos mucho tiempo sin competir, excepto el partido que les ganamos en liga regular. La segunda vuelta, bueno, yo creo que ahora comentaremos, hemos perdido un poco la identidad como equipo y no hemos sido capaces de ser regulares y de tener, ¿no?, esa identidad que nos caracterizó sobre todo en la primera vuelta. Salimos de tú a tú, se decanta un poco el segundo cuarto por el enorme acierto, ¿no? Creo que han sido 27 triples en total de Estudiantes, no sé si debe ser récord, o sea, en la liga y en categorías superiores y donde sea. Es verdad que el segundo cuarto han estado muy acertados, y nosotros, bueno, no haciendo un mal partido, ¿no? Al final te vas con una renta de menos 16, ¿no? Tercer cuarto, ellos han estado con peor porcentaje, ¿no? Y aún así te ganan de 10. Es un querer y no poder. Muchísima gente importante nuestra fuera del partido. Es difícil competir, hemos probado de todas las situaciones. Cuatro tipos de defensa de bloqueo directo, jugar con todos, cambiar posiciones. Y, bueno, hemos intentado poner soluciones a todo y la verdad que no hemos sido capaces de conectar, ¿no? Y bueno, ya en el último cuarto yo creo que ya nos hemos dejado llevar un poco. El acierto ahora de salir en ese momento, ¿no?, pues todavía les ha incrementado más el acierto que tenían, la confianza que tenían, y bueno, Nosotros, pues como decía, tocados porque creo que en los dos primeros partidos hemos competido más de lo que quizá el resultado diga. Hemos competido por momentos a un gran nivel. Obviamente son mucho mejor equipo que nosotros, lo han demostrado.
0: Les parables del coach del Lucentum de Alacant, que con ella a ir va a tancar la seua temporada en una desfeta moldura al pabelló Pedro Ferrandiz. Lucentum 72, Estudiantes 113. Va a ser un mes 41 per al conjunt visitant. Això respecte al que va passar ahir. I me faltava, abans de fer un xicotet paró i endinsar-nos en la prèvia del FUTFEM, de més esport valencià avui dissabte, perquè tenim handbol femení, en este cas el play-down, la cinquena jornada de la Lliga Guerrera Ciberdrola per a mantenir la categoria, i tenim doble partit, eh? A les 7 de la vesprada l'Elda Prestigio, que s'enfronta al Lanzarote en Elda, i també el Morvedre, que juga en casa a partir de les 8 de la vesprada davant el Valladolid. Per la nit, una vegada comencen els partits, anem a estar fent seguiment i us contarem com acaben l'Elda Prestigio i el Morvedre en la seva lluita per a tractar de permanecer en la màxima categoria en la Liga Guerreras Iberdrola de handbol femení. Són les 12 i 29 minuts, anem a fer un xicotet paró i a la tornada parlem de FUTFEM prèvia d'eixa gran final del playoff, partit d'anada entre Villarreal femení i València, que comença a partir de les 6 de la vesprada en Villarreal.
4: Gràcies per escoltar-nos. Som APU. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu

0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
1: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5. De tot.

0: Punt a punt.
1: Tots i mitja en punt. Com deia abans, mini prèvia que anem a fer al respecte de futbol femení, de tot el que va passar esta vesprada. Per cert, no ho he comentat abans, us he jugat a la final de la Champions femenina a partir de les 6 de la vesprada en el Ullevaal Stadium de Oslo, a Noruega. Un partidàs entre el Barça i l'Olympique de Lió. És, si no m'enganye, la quarta final, la quarta Champions que vol guanyar el Barça. És la sexta final que disputa el conjunt culé. I a banda, jo crec que té molt de morbo, perquè el Barça s'enfronta a l'Olympique de Lió, que està entrenat pel seu exentrenador, un entrenador que va fer una tasca espectacular en els últims anys, fent el Barça un dels equips més dominants de, no només a Espanya, sinó també al panorama europeu. I evidentment, el conjunt culé, que en la prèvia ahir, per exemple, a Hansi Flick li preguntaren per la final, també el Barça s'ha volcat per a tractar d'abastar una nova Champions per a les seues vitrines. Serà a partir de les 6, estarem pendents de tot el que passés i, evidentment, si hi ha campió espanyol, contarem també en cas de que arribi la victòria del Barça davant l'Olympique de Lió. Anem a veure què passa a partir de les 6. A banda d'això, no ho he comentat, però en Lliga EFA no n'hi ha jornada, precisament per este partit, perquè el Barça ha de disputar la gran final de la Champions. Sempre se allibera la data de esta penúltima jornada de la Lliga EFA per a el foradet de la final de la Champions, però sí que hi haurà futfem entre setmana. Anem a recordar que el Llevant juga davant la Lama a partir de les 7 de la vesprada i serà el pròxim dimarts, un partit en el qual no n'hi ha res en joc. El Llevant ja és equip de segona divisió, visita Múrcia davant una Lama que està mirant així la classificació. Encara està a dos jornades del final. No, la Lama també està descendit, correcte. Ha estat el Luz Logroño, el que ha pegat un tironet. Correcte, doncs duel entre dos equips descendits, a Lama i Llevant, i que, bueno, que no té història pràcticament, perquè el Llevant Unió Esportiva ha perpetrat, i la paraula és correcta, perpetrat, una temporada per a oblidar. 8 punts en la jornada 28, 8 punts és una cosa absolutament inaudita. I és una de les pitjors classificacions que recorde de qualsevol equip en esta categoria. I si parlem del Llevant, que va ser en el seu moment un dels més dominants, no només a Espanya, també a Europa, va ser un dels fundadors de la Champions femenina, va ser el primer equip que va jugar en Europa en el nostre país, doncs bueno, és duríssim, la caiguda del Llevant Unió Esportiva, que l'any que ve jugarà en Lliga EFA. I el que és pitjor per al Llevant, jugarà en Primera Federació, jugarà en Segona Divisió Femenina, i un dels seus rivals, Llevant o Villarreal, sí que pujaran per a disputar la màxima categoria. I s'endinsem precisament en eixa prèvia, en un partidàs que comença a les 6 en la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza, en eixe Villarreal-València, partit de anada. La tornada serà dissabte que ve, dia 30, a les 6 en el mini de Paterna, en l'Antonio Puchades, i el nostre company Toni Galindo ha volgut parlar amb els entrenadors en la prèvia del partit. En primer lloc, anem a escoltar a Toni Galindo parlar amb Miquel Crespo, en el tècnic del conjunt valencianista.
2: Avui al Punt a Punt de Punt Ràdio ha volgut parlar amb el tècnic del València, perquè ja sabeu que esta vesprada, avui dissabte, se juga el primer partit de la final per l'ascens a la Lliga F, el futbol femení. Pues està de festa el futbol femení valencià, perquè dos equips, València i Villarreal, es disputen estar presents en la màxima categoria del futbol femení. Miquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos al lío, que en un ratito ya tenemos ahí ese primer partido de la final. ¿Cómo ves a las chicas?
3: Hola, buenas tardes. Bien, la verdad es que, bueno, tranquilas, motivadas, con ganas, con ilusión, que es al final el punto más importante para este tipo de partidos, así que bueno, con ganas de que empiece y hasta final.
2: Miquel, ¿cómo se trabaja un partido o una final a doble partido? ¿Qué se trabaja más, el aspecto físico, táctico, el mental, o un conjunto de todos? ¿Cuál que consideras que es más importante?
3: Bueno, yo creo que un conjunto de todos, ¿no? Creo que al final el conocimiento que también tenemos

0: preciosa, la que esperamos ya con ansias, ¿no? Que empiece, será esta tarde a partir de las 6 de eso, de la tarde, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, a la vuelta el sábado 30 en el Antonio Puchades de Paterna. Pues gracias, Miquel, por tus palabras aquí al Punta Punta Pun Radio y mucha suerte, ¿eh?
1: Les paroles de Miquel Crespo, de la mà de Toni Galindo, que també ha parlat, Toni, amb el tècnic del conjunt groguet.
0: Bueno, pues estem ara amb Jordi Ferriols. Estem en el lloc on d'ací a unes horetes se va disputar la primera, el primer dels partits de la final, anada i tornada, de Ascensa Lliga F. Villarreal-València. Estem en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza i el tècnic del Villarreal femení. Partit, com hem dit, partit doble, el València parteix en un xicotet avantatge, que és el factor camp i millor classificació. Recordem que n'hi ha pròrroga, però en cas d'empat no hi ha penals i passaria el millor classificat en la lliga regular, que en aquest cas és el València. Com afronteu això, Jordi? Com afronteu, com s'afronta una final a doble partit on partiu en una xicoteta, un xicotet desavantatge?
2: A veure, més que desavantatge, pues, també ho tenim com... li girem la volta a la tortilla, no? I ho veiem com un... com un punt positiu de que sabem que tenim que girar a guanyar els dos partits.
0: A mort, no?
2: A mort, independentment dels, dels dos resultats. Igual que pues, per part del València jugar també en aquesta relaxació de que potser un empat et pot servir, pues, sempre pot ser que també les emocions te juguen una mala passada. Nosaltres sabem que sí o sí hem d'anar per la victòria dels dos partits, tant com a casa com, com allà a Paterna.
0: I un partit, així, el doble partit, una final a doble partit, això com se planteja al llarg de la setmana? Com se planteja una final d'aquest estil? Més un treball físic, tàctic, mental o una conjugació dels tres factors?
2: Molt bé, mira, pense que ho van fer també ara les semifinals contra l'Osasuna. A nivell de futbol, a l'altura que estem de temporada, si haguem de canviar alguna cosa, estaríem prou fotuts per afrontar una final o una semifinal del play-off. Crec que m'ha repetit en diverses entrevistes de que a nivell tècnic i tàctic les jugadores ja ho tenen tots. Ara l'ajuda que han de rebre per part del cos tècnic és saber que estem en elles, plantejar-los diferents escenaris, saber quins recursos anem a tenir els diferents escenaris. Elles tenen clar el que va passar en cada escenari, què tenim que fer en cada escenari, i després el futbol ja el tenen innato. Pues bé, el resum seria pues, controlar les càrregues perquè pleguen bé, no? I després pues, a nivell emocional pues, ser-hi suport o ajuda que els pegui aquest plus per a plegar de les millors condicions possibles.
0: Tu que estàs dia a dia en elles, les veus treballar tant tu com les veus? Pues, estan, en ganes, estan rabioses ja perquè arriba el dia?
2: Sí, així no és. Pense que després de l'última eliminatòria que vam fer a casa, que se va veure un Villarreal femení espectacular, pues, per sort s'ha vist durant tota la setmana. I no hi ha res més bonic per a elles que també per lluitar per el seu futur, i sabem que les condicions de la Lliga F són millors, pues, elles estan emocionades i en el cap completament concentrat en intentar fer-ho.
0: Tu has passat tota la teua carrera al futbol femení, agafes l'equip, bueno, l'equip venia d'un descens, i en aquest moment pues, Virginia García deixa de ser entrenadora, tu que estaves de ullador l'agafes i agafes el comandament del primer equip i dius, ai mare, quina, que m'ha caigut damunt, no? Què fa Jordi Ferriols quan li diuen, ahí tens el bitxo?
2: Pues molt bé, el primer sent conscient, no? de on t'anaves a posar i fer un treball que pense que han de fer tots els entrenadors vagin on vagin, que és primer conèixer a un mateixa per a poder traslladar tot allò que vol a un grup de persones. I pues, primerament vaig fer aquest treball a nivell express i després sabia que tenia un gran grup de jugadors i sobretot que estava un gran club, que independentment de que les coses hagin exigit o no, el Villarreal pues, a nivell instal·lacions, a nivell metodologia, a nivell recursos, és dels millors d'Espanya. Jo he jugat així també com a jugador, sabia on anava a estar. Ara bé, jo tenia que pegar aquest pas express perquè sóc molt jove, que no té res a veure, però sí que no havia tingut aquesta antiguitat o experiències, com vulguis dir-ho, per tant pues, vaig tindre que nutrir-me de gent que tinc al meu voltant, de professionals que tinc al meu voltant així dins del club, i pues, adquirir-ho tot això i després portar-ho a què és Ferri, qui és Ferri, quina idea és la de Ferri, junt amb la del Villarreal, i pues, per sort va eixir bé.
0: Clar, i això és l'altre, perquè estem, bueno, el Villarreal és un club de l'elit, diguem, en l'elit en el futbol masculí, però també en el futbol femení, estem parlant d'un club de primeríssim nivell europeu, I l'exigència va a acord en aquesta categoria, no?
2: Sí, així és. A veure, també hem de pensar com treballa el Villarreal, no? El que no s'exigeix quasi està ben fotut, com a jugador o com a entrenador, que per sort he viscut les dos vertents.
0: Una altra coseta. Què destacaries del teu equip? O sea, d'aquest conjunt de jugadores que tens, quina virtut creus que té el teu equip, l'equip, el Villarreal de Jordi Ferriols?
2: Mira, pues crec que no me n'aniria coses tècniques i tàctiques, perquè pense que això mos avorriríem. Les agradaria molt als entrenadors, però la resta mos avorriríem, perquè parlaríem massa de futbol. I jo pense que ho ha resumit en una paraula, no? Equip. Al final veig un conjunt de persones de diferents edats, però que han congeniat molt bé entre elles. I al final hi haurà dies que estarem més acertades, menys acertades, però ixa unió, ixa missatge positiu que jo sempre li dic a elles, la manera en la que tracten pues, les capitanes, com per exemple Nerea Cienfu, Lucía Gómez, a les més joves que li fan créixer, pues penso que és el que ens ha portat així, ser un equip, ser solidàries, ser exigents en el nostre treball, però tenint els peus en terra.
0: Jordi, estàvem comentant que tu tota la teva carrera com a entrenador l'estàs enfocant al futbol femení. Què s'està perdent la gent que no ve a veure el futbol femení per prejuís? És a dir, jo t'ho dic perquè jo com a periodista he vist molt de futbol masculí i quan he començat a fer futbol femení a mi m'ha enganxat completament, ho ha comentat també en Miquel Crespo, el tècnic del València. Qui ve a veure el futbol femení és que s'enganxa perquè és tremendament divertit, és molt tàctic, té algunes diferències amb el futbol masculí, però bueno, és que és molt lògic i molt mínimes, però és que és divertidíssim. Què s'està perdent la gent per prejuís?
2: Bueno, més que perjudici, jo penso que és que el futbol femení a hores d'ara encara no té la mateixa visualització que el futbol masculí, i és aixina, no? Tu pots veure partits de segona divisió perfectament a la televisió, la segona divisió femenina, que és la primera ref on estem, en este cas el València i el Villarreal, no hi ha manera de poder veure-ho. Sí que és veritat que n'hi ha altra manera de veure-ho, que és vindre a veure-ho als camps de futbol, i sí que és veritat que s'ha vist un creixement molt gran respecte a l'afició. Sols fa falta veure l'últim partit així a
0: les graderies plenes,
2: i bé, jo penso que el futbol femení està en el camí correcte, que tenim que seguir tant jugadors, entrenadors, clubs apostant per fer-ho visible, i crec que ho vaig dir en una entrevista a la federació, que és responsable nostra fer-ho visible, és a dir, no pots anar a un partit de futbol i a lo millor te parlo jo pel meu criteri, no? Deixar de jugar la piloteta o tindre una identitat clara per voler guanyar el partit, pegar quatre pilotes i que el partit no tinga ritme, que no tinga intensitat. Pues, si nosaltres fiquem d'aquesta part, poc a poc anirà responent molt més la gent.
0: Moltes voltes les audiències, per exemple quan ha jugat la selecció espanyola, pues, ha recolzat l'audiència a aquests partits. La veritat és que han anat molt bé, i això vol dir que la gent realment li interessa si tu li ofereixes la possibilitat de veure-ho.
2: Sí, així això li fa falta veure-ho. La setmana passada, dimecres, no sé si va ser, el Barcelona i l'Atlético de Madrid jugaven la final de la Copa de la Reina, i al camp de les Palmes, crec que era, no? Si no recordo mal, se van plantar 27.000 persones.
0: Ja,
2: i jo ho vaig veure per la televisió. Pues imagina't, el partit va ser molt agraït de veure. Si no recordo mal, el resultat va ser 3-1 a favor del Barcelona. Pues hi ha futbols i futbols que si me pregunten a mi, pues a mi m'agrada més veure aquest partit que a lo millor veure algun altre de la lliga masculina o de la segona divisió, etc.
0: Ha evolucionat molt el futbol femení?
2: Mira, s'ha evolucionat que jo t'ho dic, pues, a nivell tècnico-tàctic, les xiquetes que venen de baix estan apretant i ven tenen una formació molt més clara. Per exemple, nosaltres tenim el cas de xiquetes de 15 anys que estan en dinàmica de primer equip, que això és d'elogiar. I és veritat que a lo millor així a Espanya encara estem a veure si peguem aquest últim passet, però tu veus a fora d'altres, per exemple a Anglaterra, pues, hi ha jugadores també de molt de talent. Nosaltres estem patint a xiquetes del Barcelona B que tenen 15-16 anys a la Lliga i juguen les xiquetes com avions. Per tant, jo penso que encara estem en aquest procés de seguir creixent, però l'evolució és exagerada.
0: La clau també és l'escola, no? Que cada vegada vagin afegint-se xiquetes des de categories més menudes i que vagin seguint tot el procés d'evolució cap al primer equip, no? Pot ser deixar la clau, que pugueu treballar amb elles des de ben menudes cap a poder disfrutar d'elles en el primer equip, no, Jordi?
2: Així
0: una coseta, com esteu de baixes? Perquè l'últim partit Alexia se va retirar coixejant i bueno, semblava que estava fotuta. Com està?
2: Sí, bé, pues Alexia no va poder competir.
0: Baixa. A banda d'Alexia, què? No, o no vols dir-ho?
2: No, jo soc sincer. Si anem a veure aquesta vesprà.
0: Sí.
2: Bé, doncs és Alexia l'única que està fotuda, que li desitjo des d'ací una ràpida i exitosa recuperació, però la resta estem com avions.
0: Quina ambient esperes esta vesprada?
2: Bé, doncs són les festes del poble. Espero que s'ompliga com l'última vegada, clar que sí.
0: Una coseta, un dels dos estarà en Lliga F, passe el que passe, jo crec que serà una injustícia per al que no estiga. A les jugadores se'ls prepara per a la victòria. Les estàs preparant també per a una possible derrota, entre cometes, o no classificació, no ascens a la Lliga F? O això ja no ho estàs pensant encara i ja vindrà aquest tema?
2: Ja t'ha dit la primera o la segona pregunta, que nosaltres ens hem preparat tots els possibles escenaris. Sí que és veritat que l'hem evitat el més possible, no? Perquè confiem i estem segures de que anem a donar-ho tot per intentar pujar a la Lliga F, però clar que sí, que se pot donar el cas de que no pugem a la Lliga F i podrem estar ben orgulloses del treball que hem fet esta temporada, però esperem que se puge i si és tranquil·lets millor, i si s'ha de patir, pues se patirà, però si és tranquil·lets millor.
0: Jordi, sé que te vaig a dir una cosa. Guanya qui guanya, passe qui passe, puge qui puge, per nosaltres és una faena, perquè la veritat, vos tenim un carinyo enorme, tant al Villarreal com al València, ens feu disfrutar cada jornada i celebrarem molt per el que estiga, recolzarem el qui no aconsegueix l'ascens i lluitareu per poder estar, o lluitarà per poder estar tant el Villarreal o el València en la pròxima temporada en Lliga F. Siga que siga, guanya qui guanya, passe qui passe, moltíssima sort, de veritat, Jordi. Punta a punta a punt ràdio estarà allí al costat dels dos equips. La llàstima al Llevant, que baixa, però té que estar un representant del futbol valencià en la màxima categoria, Jordi.
2: Així és, crec que tu ho vaig dir l'últim
0: partit. Que se veien molts partits per acabar.
2: Te vaig dir que de lo que m'alegrava és que segur que un dels dos equips estarà a primera, per tant, la comunitat valenciana estarà representada a la Lliga F, que penso que és importantíssim. Ojalà en un futur tornem a estar Villarreal, València i Llevant, independentment dels anys, en guany a qui li toque i els altres a qui li toque, però que el més pròxim possible la comunitat valenciana siga un de les millors comunitats a nivell de futbol femení.
0: Bueno, la base la tenim. A les 6 de la vesprada, sí, en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza de Villarreal, Villarreal femení, València femení, primer partit d'esta finalíssima de la Lliga Femenina de Primera Federació per l'ascens a la Lliga F, la tornada el dissabte dia 30 també a les 6 de la vesprada. Jordi, moltíssima sort, anem a veure què passa i ho contarem així al Punt a Punt a Punt Ràdio.
1: Les paroles de Jordi Ferriols, de la mà de Toni Galindo, com sempre, fenomenal el treball del nostre company. L'escoltareu esta vesprada, en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, a partir de les 5 i mitja, ja en aquesta primera comunicació de cara al partidàs entre Villarreal i València Club de Futbol. De futbol femení ja ho hem comentat tot, esta vesprada també a les 6, l'eixa final de la Champions entre el Barça de Pere Romeu i el Olympique de Lyon de Jonathan Giraldes, comentava abans, ex-entrenador del Barça fins a 2024 i va ser pràcticament el que va posar els fonaments, no?, d'un equip que serà mateix molt dominant. Gran final de la Champions en Oslo i ja sabeu que dimarts serà el partit de Lliga EFA sense transcendència, jornada 29, entre el Llevant Unió Esportiva i el Alhama. Serà en Múrcia, el Llevant que visita el seu últim camp abans de tancar la temporada en casa. Les 12:59, anem a fer una xicoteta pausa i a la tornada estem ja en xarxa esportiva avui, primera de les dues edicions. Anem a parlar molt del Deportivo Eldense.
3: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Tots amb el Castelló. Partit decisiu per a l'ascens a primera divisió front l'Osca. Amb Josep Lluís Gual i la llegenda albinegra Emili Sierte. A més, la final per l'ascens a la Lliga Asobal. En directe, des del Port de Sagunt, els partits de promoció d'ascens a Segona Federació. Llevant B, Villarreal C. I Atlético Saguntino, la...

Andalusia i la gran final per l'ascens a Lliga F entre el Villarreal i València. Tot en directe. Este diumenge des de les 12 del matí amb tot l'esport al punt a punt. La xarxa esportiva, la vessant més actual del nostre esport.

0: Hay dos jugadores que van a ir, uno es portero, otro medio centro, Hugo González y David Bernabéu, pero
1: Bernabéu.
0: probablemente si uno tiene que jugar será González.
1: Anem a veure si té la possibilitat. Deia que estem acabant, Àngel. Dos preguntes ràpides. Quina opinió tens sobre esta nova etapa amb nova propietat que va començar el passat mes d'octubre? Juan Carlos Trujillo, la presidenta Carolina Holguín, Mario Rosas en la direcció esportiva, que per cert va ser el seu aniversari, si no m'enganye. Felicitats a Mario Rosas. Un mític del Barça, un tio que tenia una qualitat brutal i que de moment esta temporada també en la parcel·la de la gestió està posant el seu esforç també a millorar la situació de l'Eldense i de moment està tenint aquest èxit de l'ascens a segona divisió. Què penses sobre esta nova etapa, esta nova propietat al capdavant del club?
0: Bueno, yo creo que de momento bien, o sea, no se le puede decir nada. En su primer año, dos ascensos de los dos equipos principales, han abierto una sección femenina que el club no tenía y también va como un tiro, con lo cual, en ese aspecto bien, como todos los lados hay cosas a las que mejorar, pero bueno, yo creo que también viene por la adaptación, ¿no? al país, porque ellos tienen equipos en Suiza y en Colombia, y yo creo que el fútbol aquí en España funciona muy diferente a esos dos países, con lo cual esa adaptación yo creo que todavía es pronto para verla. De momento bien, resultado deportivo no nos podemos quejar, obviamente, y las decisiones que han ido tomando en este aspecto va bien. Ahora hay que ver cómo será el proyecto en segunda división. Y yo creo que ahí puede estar donde se vaya a declinar la balanza, si para lo positivo o para lo negativo.
1: Per a tancar, com no estàs així presencial, deixarem per a la següent vegada que pugues estar així a l'estudi, però vaig a fer 3-4 preguntes ràpides del ping-pong que normalment li fem als convidats. Per exemple, són preguntes, Àngel, de resposta ràpida, la primera resposta que te vinga al cap.
0: Perfecto.
1: El teu vídeo somniat per al teu canal de TikTok.
0: Ascenso a Primera División.
1: A primera divisió, perfecte. La teua entrevista somniada.
0: Buas, te diría que. Buas, no. Ahora mismo me has pillado en blanco, la verdad.
1: Vale, perfecte, pues encara no tens un objectiu ahí, perfecte. Entrevista somiada en el canal, sense resposta de moment. MVP de la temporada del Deportivo Eldense.
0: Ramón Vila.
1: Ramón Vila, perfecte, el porter. Nota per a Claudio Barragán, de l'1 al 10.
0: 10.
1: Un 10. I per a tancar, si penses que en segona divisió, si n'hi ha fortuna amb el tema de les acreditacions i de més, el teu contingut en xarxes, en segona divisió, pot petar-lo la temporada que ve.
0: Seguro.
1: Segur que sí, no?
0: Sí.
1: El tens claríssim, perfecte. I te ho has passat bé, per a tancar?
0: Muy bien, la verdad.
1: Bueno, pues ja saps que així en la xarxa esportiva també ens agrada donar-li veu a noves veus, no? A periodistes joves, com és el teu cas. Àngel Sánchez, periodista, creador de contingut en Elda, que ha estat seguint el Deportivo Eldense esta temporada i que ha viscut en primera persona des de dins les celebracions de l'ascens a segona divisió des de primera federació. Àngel, tota la sort en el teu projecte, també a nivell professional. Ja saps que estem en contacte, eh? Qualsevol cosa, ja saps que així al punt a punt, a Anar.Ràdio, tens la teua casa.
0: Vale, muchas gracias.
1: Un abrazo, amic.
0: Hasta luego. Adiós.
2: Anar.Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
3: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Anar.Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Anar.Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@anar.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Este diumenge, des de les 12 del migdia,
7: punt a punt.
5: Tots amb el Castelló. Partit decisiu per a l'ascens a primera divisió front l'Osca. Amb Josep Lluís Gual i la llegenda albinegra Emili Sierte. A més, la final per l'ascens a la Lliga Asobal. En directe, des del Port de Sagunt, els partits de promoció d'ascens a Segona Federació. Llevant B, Villarreal C i Atlético Saguntino, la Nucía. I la gran final per l'ascens a Lliga F entre el Villarreal i València. Tot en directe. Este diumenge, des de les 12 del matí, amb tot l'esport al punt a punt.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8.
9: De tu a tu.
5: La xarxa esportiva, la vessant més actual del nostre esport.

0: Continuem en temps de xarxa esportiva, 1:26, i anem a parlar, per una banda, hem estat amb el Deportivo Eldense, que ha estat protagonista esta setmana, evidentment, en l'actualitat esportiva, i ara anem a parlar amb un altre protagonista que també té un projecte molt interessant en xarxes socials, que és un poquet més, anava a dir, heterogeni, no? Tot i que avui ha vingut equipat a la entrevista, i a mi sempre me crida molt l'atenció quan venen equipats, sobretot perquè són sempre camisetes de la temporada. I jo que ara mateix tinc la prohibició en casa de la meva dona, jo crec que amb bon criteri, de no pot entrar cap camiseta si no me desfaig d'algunes anteriors. Però és que les anteriors no vaig a deixar anar cap d'elles. Anem a presentar el projecte Estadio Juca. Per als més joves ja sabeu el que és una juca. Jo no el sabia fins a fa 4 o 5 dies. En castellà, la cachimba de tota la vida, val? Pues ara es diu la juca aixina, val. Rafael Fenollar, hola Rafa, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: M'has preguntat abans, si vols, en valencià o en castellà, eh? Jo te vaig a preguntar, en valencià tu pots parlar com vulguis.
1: Sobretot... Crec que parlaré castellà, castellà. Per la gent que m'escolta.
0: Perfecte.
1: Nosaltres, els de Sevilla.
0: Sí, no?
1: Els
0: sí,
1: meus
0: sí.
1: Col·laboradors, i bé, parlaré castellà.
0: Perfecte.
1: Castellà no, mejor, ja està.
0: D'on és tu?
1: De València, d'aquí.
0: València Capital.
1: València Capital, Tavernes.
0: Perfecte.
1: Blanques.
0: De Taverne, home, per favor, jo tinc molts amics ahí en el Carraixet.
1: Ai?
0: I moltes presentacions que hem fet ahí en el Tavernes, en que de fet ara el fin de temporada, i sempre fa, i aprofite per a mirar una salutació a Pepe Rus, al president del Tavernes.
1: El presi.
0: Sempre fa el 20, 21, 22 de desembre la presentació de temporada, un fred, una Marcha. Rasca, tio.
1: Però bé, està bé, Pepe és... Bueno,
0: Pepe, Pepe es el
1: es especial.
0: Pepe es el millor. Bueno, salutació al Tavernes Blanques Club de Futbol, que és un mític de l'Horta. Estadio Juca, eh? Ara sí que me vas a contar de què va això, però de moment en el nom, i per cert, en el regalet que m'ha portat així, que està per així la tassa, que jo crec que és magnífica. Ara, quan arribi a casa, la meva dona dirà el mateix. Això què és? I jo, pues bueno, una cachimba.
1: Una juca.
0: No? Una juca, no? Una juca que està per així, que se pot veure en el nostre canal de YouTube, que tenim així, molt agraït per el regal. Com va començar este projecte? Perquè tinc entès que no només estàs tu, sou tres o quatre, no?
1: Tres o quatre.
0: Sí.
1: A veces tres, a veces cuatro, pero sí, todo esto comenzó por un grupo de WhatsApp, pero esto viene de antes, esto viene de la pandemia, que yo creo que la pandemia, dentro de todo lo malo, fue una oportunidad única para crear contenido, ¿no? Dentro de esa desgracia. Y nos conocimos tres o cuatro chavales hablando sobre el mundillo de la shisha.
0: Sí, correcto.
1: Y veíamos que teníamos en común una pasión. Digamos que siempre discutíamos sobre fútbol, pero broncas tremendas. Y yo dije, mira, esto lo podemos llevar a que yo estoy en el mundo de la cachimba, pero podemos hacer un proyecto. Y bueno, comenzó como una idea, se lanzó, pero poco a poco se fue fraguando y comenzamos hace tres meses y vamos para adelante.
0: Es decir, tú estás vinculado profesionalmente al mundo de los juques, ¿no?
1: Se puede decir que
0: sí. Se puede decir que sí, perfectamente. Y ahora mateix, ¿cómo está desperdigat el equip per tota Espanya? Porque me has dit que tú estás así en la Comunitat Valenciana y evidentment portes els colors del València Club de Futbol, porta la senyera, per als que no teniu el YouTube davant, la camiseta de la senyera 25-26, però la resta de companys, d'on són?
1: Cristian i Munitis són de Sevilla.
0: ¿Munitis?
1: Sí.
0: ¿Per què li diu Munitis?
1: ¿Es
0: xicotet?
1: Més o menos,
0: vale.
1: Sí.
0: Vale, vale.
1: Y también está...

0: 30 segones per arribar a les 2 del migdia i és temps per a parlar. Com sempre fem així en el punt a punt amb els nostres amics de la Fundació Trinidad Alfonso, que ja sabeu que estan en estos dies també d'acomiadament. Fa ja unes setmanes va fer oficial la seua retirada la jugadora valenciana de bàsquet 3x3, Vega Gimeno, un membre del projecte FER, una membre del projecte FER des de 2020, 6 temporades, i que va anunciar la seva retirada com a jugadora de bàsquet professional en el mes d'abril. Una de les esportistes FER més llorejades, amb triomfs en eixa medalla de plata en els Jocs Olímpics de París 2024, en el conjunt femení de 3x3, i també, com no, molts campionats que ara de seguida anem a repassar en la seva veu. Vega Gimeno, bona vesprada.
1: Hola, què tal?
0: Nosaltres fenomenal. M'imagino que tu ara en més temps lliure, no? Després de l'anunci, de la retirada i també de l'acte que va tindre lloc, que ara sí ja repassarem la

Hola, com estan? Dissabte 23 de maig i temperatures estiuenques que a hores d'ara ja se situen en 30 graus a Vilamarxant, al Camp de Túria i a Sorita, als Ports. Abans del sumari, una notícia que acabem de conèixer. El cigarret d'un pacient al costat d'una bombona d'oxigen ha sigut la causa de l'incendi ocorregut este divendres a l'Hospital de Torrevieja, al Baix Segura, que ha causat dos ferits. Un d'ells amb cremades al 40% del cos, una desena d'empleats lleus i el desallotjament parcial del centre sanitari. Ara sí, sumari i comencem.

0: Enèsima jornada de mobilitzacions del professorat de l'ensenyament públic després de 10 dies de vaga reclamant millores. Esta vesprada està prevista una nova gran manifestació al centre de València. Les negociacions estan estancades i ara tot es fia a la proposta que els sindicats presenten dilluns. La marxa eixirà a les 6 de la plaça de Sant Agustí i finalitzarà a la plaça de l'Ajuntament amb el lema «La comunitat educativa alça la veu». I la dimissió de Pedro Sánchez és el que han reclamat els assistents a la concentració a Madrid anomenada Marxa per la Dignitat arran les investigacions judicials per la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero. Escoltem Santiago Abascal, líder de Vox, i Alicia García, del Partit Popular.
1: Y por eso hoy mismo hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos, tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra.
2: Los españoles van a decir lo mismo que ya le han dicho a Pedro Sánchez en las urnas. Pedro Sánchez, dimisión.
0: La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Gianna Morant, secretària general dels socialistes valencians, sobre una possible moció de censura, ha dit que no hi ha cap projecte a l'altre costat que reunisca una majoria social. Reaccions també la de l'expresident Felipe González.
3: La presunció d'innocència de Zapatero és indiscutible i, además, no lo imagino en ese papel. Però eso no es un pronunciamiento, no es más que cómo lo siento, y lo siento mucho.
0: Hi ha tres persones valencianes entre els integrants espanyols de la flotilla d'ajuda a Gaza detinguts per Israel. S'espera a hores d'ara a l'aeroport de Barcelona. Alguns dels companys han compartit experiències de maltractaments.
4: Desde que nos iban a lanzar al mar en la noche, nos cogían todo el rato la cabeza para mirar hacia abajo, nos tiraban agua a la cara, nos amenazaban de que nos iban a matar.
0: I a l'aeroport de Bilbao hi ha hagut incidents entre els que esperaven els passatgers de la flotilla i la policia autonòmica. I per primera vegada en la història, tres pel·lícules espanyoles opten al màxim guardó del Festival de Cannes, que es desvelarà esta nit. 22 films competeixen per una palma d'or que enguany podria creuar els Pirineus. I en els esports, dos apunts. Avui, nova jornada de transistor en el futbol de primera divisió, i en bàsquet acaba el somni de l'Eurolliga per a València Bàsquet. Raül Pina, bona vesprada.
5: Hola, molt bona vesprada. Imma, jornada unificada en esta jornada 38 i darrere de la competició en primera, i per a seguir en el punt a punt de ràdio, tots exceptuant el Villarreal Atleti de Madrid, que es juga demà, juguen esta nit a les 9, quan els nostres, el València, rep el Barça amb opcions de classificar-se per a Conference. Tot i això, l'equip de Corberán ha de guanyar i mirar altres escenaris. No depèn de si mateix. Respecte a la salvació, el Llevant té fet de manera virtual, amb un empat al camp del Betis, o certifica sense contemplar altres variables, i l'Elche se la juga a Montilivi amb el Girona. Un empat també garanteix la salvació, però és el partit de la mort perquè els catalans estan obligats a vèncer per tal de no baixar a segona. I si l'Alls perd, hauria de valorar opcions més complicades en funció del que passarà en altres duels. I ahir les variables no són tan favorables. I pel que fa al bàsquet, a nit de les semifinals de l'Eurolliga, València Bàsquet va caure 90-105 amb el Real Madrid, que jugarà la final contra Olympiacos. La clau de la derrota la dona Pedro Martínez.
6: Yo creo que lo que ha marcado la diferencia ha sido el rebote defensivo, donde no hemos sido capaces de ser consistentes, y esto les ha permitido tener muchas canastas fáciles y muchas segundas opciones.
5: Després del bon paper a l'Eurolliga, amb aquesta classificació per a la Final Four, tot i la derrota a les semifinals contra el Madrid, ara toca canviar de xip i pensar en la Lliga CB.
0: T'esperen després, Raül, gràcies. I molta calor estiu en Cagüí, que ara es detalla en la previsió. Lluís Obiols, bona vesprada.
7: Bona vesprada. Són moltes les localitats de nord a sud que ja superen els 30 graus. De fet, ja s'ha arribat als 31 graus a Sorita, als Ports, 31 a Vilafamés, a la Plana Alta, també a la Pobla Llarga, al Camp de Túria o a Sumacàrcer, a la Ribera Alta. Per tant, un dia de calor, les temperatures un poquet més frenades a la costa, però a l'interior, aixes màximes de 30 a 33 graus, i acabarem el dia amb cel ras, però podrien aparèixer alguns núvols alts poc importants. Esta pròxima nit i matinada hi ha bascós a la costa, les mínimes de 17 a 19 graus, a l'interior un poquet més fresca, i demà tornem a tindre aquesta situació de sol amb aixes màximes que en alguns casos arribaran fins als 30, puntualment 32-33 graus, especialment, com diem, a l'interior. Únicament demà poden aparèixer alguns núvols baixos al sud del Golf de València, poca cosa, perquè augmentarà la humitat i també augmentarà un poquet la força del vent de gregal a la costa sud. Per tant, un diumenge de sol amb esos núvols baixos a primera hora, especialment en zones de la costa, i van des de núvols alts. I la pròxima setmana, sol i més calor. De fet, les previsions a més llarg termini ens indiquen d'un nou ascens de la temperatura que a partir de dimecres dijous ens portaria a parlar de temperatures, atenció, superiors als 35 graus als punts més càlids del territori.
0: Moltes gràcies, Lluís. Són les 3 i 6 minuts de la vesprada. Es parla Isma de la Concepción i el control de so tenim a Manolo Palomar. Ara sí, comencem.
8: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
9: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
10: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
11: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
10: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
9: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
11: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
12: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
11: Juga amb nosaltres esta temporada.
13: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
14: De tu a tu.
0: Dissabte de mobilitzacions el professorat de l'ensenyament públic després de 10 dies de vaga reclamant millores. Té la informació Xavi Carrau.
15: La pressió del professorat no afluixa, ja són 10 dies de vaga, de mobilitzacions de nord a sud del territori. Davant de la Conselleria, del Palau o de les Corts, la reivindicació segueix intacta, com recorda Marc Candela, que és coordinador sindical de l'STEP.
16: El conflicte continua, que no hem arribat a un acord.
15: Més recursos, millors infraestructures, menys alumnes per aula, menys burocràcia i millors sous. La consellera d'Educació, Carmen Orti, es comprometia esta semana les Corts a seguir treballant.
17: Esta administración va a seguir trabajando para que el acuerdo se cierre cuanto antes, porque al otro lado de la mesa están las familias.
15: Però les negociacions han anat de fracàs en fracàs i estan estancades. Fins i tot el president Llorca ha demanat esta setmana autocrítica a les parts.
18: Algo estan fent mal amb les parts si no són capaços de posar-nos en comutos d'acord. No?
15: Per a dilluns, els sindicats anuncien una nova proposta a la consellera d'Educació.
19: Tendim la mà per arribar a un acord. Ixa és la nostra voluntat.
20: Nosaltres treballem matí, vesprada, nit, però com a contrapart l'han de respectar.
15: Si s'admeten les peticions, desconvocaran la vaga. Si no, es farà efectiva també la dimissió en bloc de 200 equips directius. I tot, recordem, a les portes dels exàmens finals i les PAU. Esta vesprada s'espera una nova demostració de força.
0: Gràcies, Xavi. Canviant d'assumpte, arran la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero, concentració este matí a Madrid anomenada Marxa per la Dignitat, una entitat que ha promogut la protesta i demana la dimissió de Pedro Sánchez. Escoltem Santiago Abascal, líder de Vox, i Alicia García, del Partit Popular.
1: Y por eso hoy mismo hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entra en prisión provisional y también la declaración como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra.
2: Los españoles van a decir lo mismo que ya le han dicho a Pedro Sánchez en las urnas. Pedro Sánchez, dimisión. Yo entiendo que Pedro Sánchez tenga miedo. Miedo a que el tiempo se le acaba. Por eso hoy estamos aquí y pronto debemos estar en las urnas.
0: Per la seva part, la ministra de Ciència i secretària general dels socialistes valencians, Diana Morán, sobre una possible moció de censura, ha dit avui que no hi ha cap projecte a l'altre costat que reunisca una majoria social. També, entre les últimes reaccions, la de Felipe González.
3: La presunció d'innocència de Zapatero és indiscutible i, además, no lo imagino en ese papel. Però eso no es un pronunciamiento, no es más que cómo lo siento, y lo siento mucho.
0: I a casa nostra, la nova Moixeranga del Xemessí ha retut homenatge avui a les víctimes de la Dana de Catarroja, informa Alberto Alonso.
12: Així és, i la colla ho ha fet com millor sap, amb una figura anomenada la reverència que representa la solemnitat i, sobretot, el respecte i el dol per les 230 víctimes de la Dana. Un acte amb molta càrrega emocional que ha culminat amb un minut de silenci i l'ofrena d'una corona de llorer en memòria dels que ja no estan. La colla també ha entregat a l'Associació de Víctimes Mortals

0: Els de la Dana, el fons recaptats en una campanya solidària de venda de samarretes. Escoltem Raúl Sanchís, president de la nova Muixeranga d'Algemesí, i Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació Víctimes Mortals Dana 29 d'octubre.
1: Més que els diners, és la càrrega, el missatge que hi ha darrere de les pròpies samarretes, no? Que és el dir a les víctimes, no esteu sols.
2: La nova Muixeranga avui és la culminació de tot un treball, però que dur quasi de 9 mesos en nosaltres. Un homenatge que mos plena, que mos aplega al cor directament.
3: Dissabte de final de maig en temperatures estiuenques. A la nostra comunitat més de 30 graus a punts de l'interior i a la costa també calor sufocant. Alacant, Cristina Badal.
4: Així, Alacant, a la platja del Postiguet, a hores d'ara estem a 26 graus. És la temperatura més alta que s'espera durant el dia d'avui. La mare està tranquil·la i la temperatura de l'aigua ronda els 22 graus. Per això, aquesta platja està plena de gent i molts banyant-se. Però molta precaució, amb els raigs ultravioleta, l'índex està molt alt, entre un 8 i un 9. Per això, és necessària molta protecció, sobretot a les hores centrals del dia, entre les 12 i les 4 de la vesprada. S'esperen dies calorosos i a la setmana que ve el termòmetre podria arribar fins als 30 graus. Un clar exemple del que s'espera l'hem tingut esta nit a Benidorm i a Gran Alacant i han tingut la primera nit tropical de l'any.
5: Ya tenemos noches tropicales y así estoy del aire acondicionado, el sudor y todo.
6: Ahora al 2% porque sí estaba haciendo mucho calor.
3: I per afrontar la campanya d'estiu, el sector turístic necessita més de 2.000 persones en restauració, neteja o comerç. Sònia Silvestre ens ho conta.
7: Sí, la campanya d'estiu necessita reforços i un exemple el trobem a l'hotel Oliva Nova. Ernesto Santos n'és el director corporatiu de Recursos Humans.
8: Personal de restauració, tanto camareros, personal de sala como de cocina, luego personal de limpieza y camareras de piso. Llegamos a contratar ahora mismo más de 150 personas durante este periodo.
7: Contractes de treball per a uns mesos que no tot el món vol. Víctor Tatay, director de la companyia de recursos humans Adeco, a la Comunitat Valenciana.
9: L'hosteleria, històricament, és un sector que ha tingut molta estacionalitat i sempre ha tingut molts problemes per reclutar. Encara costa trobar gent compromesa en les condicions que el sector pot oferir.
7: Per això, la millora de les condicions de treball és clau.
8: Nosotros intentamos apoyarnos en más de 50 años de trayectoria para ofrecer un proyecto pues, a medio y largo plazo.
7: Per exemple, en la recepció d'este hotel hi ha un equip estable durant tot l'any, de què forma part Bàrbara García.
10: Som unes 10 persones i sí que és de veres que ara per a estiu ve una persona més a recepció.
7: Caldrà esperar que passi l'estiu per a saber si les 2.000 vacants que té ara el sector turístic, segons el portal d'ofertes d'ocupació InfoJobs, s'han pogut cobrir.
3: Moltes gràcies, Sònia. I el Mercat del Cabanyal celebra la quarta edició de l'entrada de la clòtxina coincidint amb la campanya d'este mol·lus que els productors qualifiquen de bona. Rosa Mateu ens informa.
11: En esta edició s'han repartit 4.000 racions de clòtxina valenciana, una clòtxina procedent del port de València de menor tamany que el mejilló i amb un sabor que la fa única i diferent de la resta. Enguany, la campanya ha sigut molt bona gràcies a les pluges. Segons ens han explicat des de l'agrupació de clòtxiners de València, enguany s'espera arreplegar 1.200 tones de clòtxina valenciana des d'ara fins a finals d'agost. Escoltem José Luis Peiró, president de l'Agrupació de Clòtxiners de València, Miguel Ortega, president de l'Associació de Venedors de Cabanyal i també alguns usuaris.
12: Com a conseqüència de totes aquestes plogudes d'aquest hivern, el que ha arrastrat és que a la mar ha plegat aliment i la clòtxina pues, ha crescut més ràpida que a 3 anys, quan no plou.
13: I cada vegada més afluència de gent i molt més coneixement. Eh? O sea, se reconeix molt més el que és la clòtxina, la temporada de la clòtxina, els mercats i tot en valor.
14: Està molt bé, perquè patrocines pues, tot lo de, en fin, del cabanyal, d'ací de la voreta de la mar.
15: A mi gusto, más sabroso que el mejillón.
16: Anem en els xiquets al Festival de la Clòtxina a provar-les. I molt bé.
17: Per donar a conèixer-la, qui no la conega, la recomane.
3: I mentrestant, el peix perd protagonisme en la nostra dieta. Veus expertes asseguren que en consumim menys quantitat del que pertoca. Saïla Lluc ha anat al Mercat del Cabanyal de València a esbrinar la raó d'esta tendència.
18: El consum de peix ha caigut. En l'any 2000 en menjaven 40 quilos a l'any, ara 18. Què hi ha darrere d'este canvi? La pujada del preu del peix i el marisc n'és un. Segons l'INE, s'ha incrementat un 48,2% en 10 anys. Els pescaters Pedro Samper i Francisco Javier Benalba ens donen les claus.
19: Sí que ha subit un poc.

0: Quito lo que es el tema del marisco, pero ya te digo, es por la demanda.
1: Fa 20 anys no, perquè n'hi havia molta barca, ara n'hi ha menys barca, ara n'hi ha menys barca, n'hi ha menys peix. El peix n'hi ha que pagar-ho més.
2: El canvi generacional també influeix. Escoltem Flor Domingo i Amparo Bolner, pescateres.
3: La gent més jove no fa peix en casa, és molt costós.
4: No poden pagar el peix de platja. El del supermercat és de veres que és molt més econòmic, però perquè no té res que veure en el peix de proximitat.
2: El ritme de vida ha fet canviar la manera de consumir-ne.
5: Una vez a la semana, más o menos.
2: També ha influït en la demanda del tipus del producte, com assenyala Benalba.
1: S'ha fet molt delicat. La gent ara vol lomo, que no tinga espina.
2: Altra conseqüència, com indica Flor Domingo, és l'augment del consum de peix i marisc. Fora de casa s'ha incrementat un 8%.
3: La gent se'n va fora a menjar peix, al restaurant, a on siga.
2: 5.000 pescateries han tancat a Espanya en els últims 20 anys.
6: Les notícies del cap de setmana. Edició migdia.
7: I anem al món. Fa uns moments s'han arribat a l'aeroport del Prat de Barcelona els activistes de la Global Summit. Entre ells hi ha tres valencians que formaven part de la flotilla segrestada per Israel. A Bilbao hi ha hagut incidents entre els que esperaven i la policia autonòmica, amb almenys una detenció a Baterol.
8: La tornada a casa dels 44 espanyols que formaven part de la flotilla, entre ells tres valencians, s'ha retardat perquè alguns han hagut de rebre atenció mèdica en hospitals d'Istanbul, on van arribar dijous. Tinc les costelles adolorides, però als àrabs o als que no semblaven europeus els van colpejar molt més que a mi, diu este activista mentre mostra la seva esquena plena de ferides. Dilluns, llanxes militars d'Israel van assaltar les 54 embarcacions de la flotilla quan es dirigia a Gaza amb ajuda humanitària.
9: Nos volvió a sorprender la violencia que emplearon para subir muchos gritos, muchos golpes.
10: Nos amenazaron desde que nos iban a lanzar al mar en la noche. Nos tiraban agua a la cara, nos amenazaban de que nos iban a matar.
8: En les embarcacions viatjaven 400 activistes de 45 països.
11: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda.
8: La violència que van patir durant 3 dies i 3 nits de segrest s'ha pogut veure arreu del món gràcies als vídeos que va compartir el ministre de Seguretat israelià, l'ultranacionalista Ben Gvir.
12: Soldat que em va agafar va ser terrible, la veritat, molt, molt sàdic, molt, molt dur. Me va apretar les brides aquí, que encara tenc les marques.
8: La Global Summit prepara accions legals per presumptes agressions, detenció arbitrària i altres vulneracions del dret internacional.
7: Gràcies, Eva. I als Estats Units, Donald Trump suspèn l'agenda i ni tan sols assistirà al casament del fill. La decisió de quedar-se a la Casa Blanca ha disparat el rumor sobre una intervenció militar a Cuba o sobre alguna decisió important sobre l'Iran, informa Rebei Blasco.
13: Donald Trump va fer campanya per a les eleccions de mig mandat del mes de novembre. Un mítin a Nova York en què no ha oblidat la política exterior, amb una guerra en stand-by a l'Iran, un conflicte obert amb Europa i l'OTAN i una operació militar a Cuba en fase de preparació semblant a la de Venezuela.
14: You know, we've taken out so much oil in Venezuela, we pay...
13: Hem tret tant de petroli de Venezuela que hem pagat els gastos de l'operació 25 voltes, ha dit. De l'Iran ha reiterat que mai tindrà armament nuclear i que la guerra acabarà pronte. Falta saber si per la força o per la via diplomàtica, i hi ha notícies en els dos sentits. Els rumors s'han disparat perquè el president ha suspès l'agenda i no estarà en el casament del fill este cap de setmana. Assegura que té motius per a quedar-se a la Casa Blanca, on s'ha reunit amb els assessors de seguretat. Pot ser per a parlar de l'Iran o també de Cuba, on ha incrementat la pressió fins al punt de portar les relacions bilaterals al pitjor moment en 70 anys. A l'Havana encara ressonen les crides de milers de persones en suport a l'expresident Raúl Castro. Els Estats Units l'han imputat per l'assassinat de 4 rescatistes d'una ONG fa 30 anys, quan l'exèrcit cubà va abatre 2 avionetes que assistien els balseros. Washington planeja ara una operació militar per a segrestar Raúl Castro, com va fer amb Nicolás Maduro el 3 de gener.
7: Ampliem els continguts esportius, molt de futbol, bàsquet i pàgina poliesportiva. Raül Pina, hola de nou.
15: Hola de nou, bona esperada, Imma. Jornada 38 en primera divisió, acaba el campionat i encara resten moltes coses a decidir. Pel que fa al València, rep el campió, el Barça, que porta ja un parell de setmanes en mode vacances. De fet, el Blaugrana, molta part del planter i jugadors que avui estaran a la gespa de Mestalla, estaran a nit al concert a l'Olímpic de Montjuïc, aquest concert de Bad Bunny, a Barcelona. O sigui que, com dic, estan pensant més en vacances, en Eivissa, que no en jugar al futbol esta vesprada nit a Mestalla. I per a disputar la pròxima edició de la Conferència, el València ha de guanyar i que el Getafe i el Rayo no superen l'Osasuna i l'Alavés respectivament. Això hi ho veu Corberán.
16: La verdad que nosotros desafortunadamente no nos hemos merecido hablar de Europa hasta esta jornada, porque no hayamos conseguido los puntos suficientes para consolidar al equipo en primera división y poder optar a algo más.
15: Sobre el paper, amb un Barça de vacances entén que no ha de tindre problemes o molts per més el València per a superar-ho, però això és futbol 11 contra 11. I per cert, que des de les 5 partirà, des de la plaça de l'Ajuntament de València, una manifestació en contra de la gestió de Peter Lim i també dels que donen suport en l'entorn valencianista i que són de casa i els que han contribuït a que, en este cas, el València ja ha perdut aquest nivell futbolístic i que porta ja 6 temporades sense estar a Europa. Aquesta manifestació acabarà a les 7 al Camp de Mestalla, a les portes del Camp de Mestalla, 2 hores abans d'aquest partit. I quant a la zona baixa, el Llevant juga a la Cartuja amb el Betis i està virtualment salvat. Sumant, no hauria de mirar cap altre escenari. Només baixaria a segona si perd el seu partit, l'Elche perd a Girona, Osasuna puntua, Getafe i el Mallorca no guanya. O sigui, molt complicat. Luis Castro ho té clar.
17: Dependemos de nosotros, tenemos 90 minutos para hacer un buen partido, para intentar hacer el mejor posible. Llegar aquí con la posibilidad de hacer l'objectiu es claro que es muy bueno.
15: Molt complicat que baixi el Llevant, pràcticament. El conjunt Granota ho té fet o mig fet o quasi fet en un alt tant percent. I els Granota, per cert, comptaran amb el suport de més de 1.000 aficionats que ja estan a Sevilla. I acabem amb l'Elche, aquesta part de primera divisió, que abastiria la permanència a Montilivi puntuant contra el Girona, al qual només li val vèncer per a salvar-se. És el partit de la mort. Si l'Elche perd, el miracle depèn d'altres combinacions. La primera passa per derrota del Llevant, Osasuna puntua, Getafe i el Mallorca no guanya. O bé, altra opció per a salvar-se, perd el Llevant, perd Osasuna i a més guanya el Mallorca a l'Oviedo. Estes són les sensacions de Sarabia.
18: Las sensaciones, las señales son muy positivas. Estamos con mucha ilusión, con mucho foco, con muchas ganas y con mucho convencimiento.
15: Més de 400 seguidors a Frenteverds estaran a Montilivi perquè siga de nou un lloc èpic. I també va ser així. Recorde, ese mes d'agost del 2020 estàvem en la Covid, els camps encara no s'obrien, estaven tancats i l'Elche va bastar sense la primera divisió amb aquell gol en el minut 96 de Pere Milla de cap, quan el partit ja estava practicant a punt de concloure. Així que esta nit el cor dels aficionats Imma patirà. Confiem que els nostres donen alegries als seus aficionats i que el patiment siga menor a partir de les 11 de la nit. I en segona, demà, penúltima jornada, el Castelló viatja a Osca, quan falten 2 jornades, els albinegres en play-off d'ascens a primera, però no poden errar contra un equip en descens. I en primera federació, última jornada també, com en primera, però amb l'Endelse, que ja el tenim en segona. Ara és el torn per al Villarreal B. Si guanya en Sanlúcar i perd l'Atleti madrileny a casa davant l'Algesires, el filial groguet acabaria tercer amb el factor camp a favor per a les semifinals del play-off d'ascens a segona. L'Hèrcules juga, en este cas, també en el seu estadi, l'estadi José Rico Pérez, contra el Nàstic, que es juga la vida. L'Hèrcules encara té possibilitats d'abastar la Copa del Rei. Tot això serà a les 6:30 de la vesprada i canvi de valor. Semifinals de l'Euroliga no va poder ser. El remat 90-105 per al Madrid contra València Bàsquet. Des de Sergio Escariolo jugaran demà la final contra Olympiacos Atenes. La clau de la derrota, com hem comentat abans, la donava Pedro Martínez. Va ser el rebot.
19: Yo creo que lo que ha marcado la diferencia ha sido el rebote defensivo, donde no hemos sido capaces de ser consistentes, y esto les ha permitido tener muchas canastas fáciles y muchas segundas opciones.
15: Ara és el moment de centrar-se en la Lliga CB i acabar el lloc més alt possible en la Lliga regular per tal d'afrontar el play-off pel títol. En primera FEB, també en bàsquet, la nit del Pedro Ferrandiz Alacant, el Lucentum va dir adeu a la temporada, 72-113 contra un Estudiantes que estarà en la final a 4 per l'ascens a la Lliga CB. La sèrie de quarts per a Lucentum finalitza, en este cas, 3-0. I han sigut molt superior els madrilenys, els d'Estudiantes. Acabem amb motor, però abans deixem un apunt d'ascens a la Lliga Asobal. Parlem d'handbol. Al pavelló del Port de Sagunt anem a tindre aquesta oportunitat de dirimir, si voleu, també la pròxima temporada hi ha equips que poden acompanyar Els nostres a Leona Alacant, al Balló Port de Sagunt, està estat a les 6, Port de Sagunt a Nait Asuna, primera de les semifinals a les 8 i mitja, Agustinos d'Alacant en Sant Pablo Burgos. Els dos nostres, espero que sí, que es juguen demà la final per a estar a la Lliga Sobal la pròxima temporada, i a Caga Motor, com et deia, Imma, Fórmula 1 a les 6, carrera al sprint del Gran Premi del Canadà. Pole per a Russell, per davant

0: d'Antonelli i Norris, Carlos Sainz, partides del lloc 10 i Alonso des del 16. I torne a recordar-ho, avui és jornada, dia, vesprada nit de Transistor, de la ràdio. Atents al punt a punt de Punt Ràdio per a una nit de passió i emocions, amb el futbol sobretot, amb aquesta primera divisió, amb el València i també la part baixa, on se la juguen l'Elx i el Levante.
1: Espero que siga alegre, que té tot. Això serà bo per al cor, Raúl Pina.
0: Sí, segur que sí.
1: Molt bona vesprada.
0: Bona vesprada.
1: I per primera vegada a la història, tres pel·lícules espanyoles opten el màxim guardó del Festival de Cannes, que es desvelarà esta pròxima nit. També serà interessant estar atents. Anem a moure.
2: Els 20 minuts d'aplaudiments a la pel·lícula dels Javis, la més ovacionada del festival, la coronen com a una de les favorites per emportar-se esta nit la Palma d'Or. Soldadito español. Una obra inacabada de Lorca inspira La bola negra, drama en tres temps sobre les vides entrellaçades de tres homosexuals. Javier Ambrós és un dels codirectors.
3: A mí me robaron un referente cuando yo era pequeño y estudiaba Lorca. Si a mí me lo hubieran explicado, para mí hubiera tenido una importancia muchísimo más grande.
2: Almodóvar és un dels productors de la cinta dels Javis i a la vegada competís amb ells per a fer-se amb el màxim guardó de Cannes amb Amarga Navidad, una història sobre l'autoficció, el procés creatiu i les relacions afectives.
4: ¿Quién te crees que eres para salvar a nadie?
2: Per al director manxec, rebut a França com una llegenda, seria tota una fita, perquè ja compta amb altres tres premis del festival en altres categories. Però no ho tindrà fàcil perquè ha de mesurar-se amb la mestria de Rodrigo Sorogoyen, que xafa fort a la catifa roja de Cannes. De cine dins del cine i de la relació entre un pare director i una filla actriu parla el ser querido.
5: Tu sigues yendo al cine. Sí, dime que vas al cine, por
6: claro,
5: favor.
6: Claro, voy al cine.
2: La interpretació de Javier Bardem, coprotagonista del film, el situa com a favorit en les quinieles del premi al millor actor. Siga com siga, esta nit es desvelarà el palmarès d'un festival en què ja ha quedat demostrat que el cinema espanyol està en plena forma. No se va.

0: I cada any més persones centren els seus viatges, continuen parlant d'oci, amb una activitat clau, observar les estrelles. Amb el recent viatge d'Artemis 2 i el pròxim eclipsi de sol a l'agost, ha incrementat l'interès per l'observació astronòmica, en su compte José Manuel Martínez.
1: L'espai sempre ha fascinat la humanitat, tant que s'ha desenvolupat un turisme que gira al voltant d'observar el nostre cel. És l'astroturisme. Escoltem Joan Manel Bullón, president de l'Associació Cultural Astronòmica d'Aras de los Olmos.
2: Se produeix una curiosa simbiosi entre l'afició a l'astronomia, la curiositat pel cosmos i, com no, descobrir coses com si estiguérem de viatge en qualsevol indret de la Terra.
1: L'Observatori d'Aras de los Olmos ha impartit un taller sobre aquest tipus de turisme. Coses com coneixements bàsics sobre l'astroturisme, material o per preparar l'eclipsi de sol d'agost. Roger Mira és el responsable de l'àrea d'astronomia del Centre Big History de Divulgació Científica Mediambiental.
3: Com passen els eclipsis de sol? Què és el sol? Com fotografiar l'eclipsi? Mesures de seguretat que s'han de prendre de cara a veure l'eclipsi en seguretat?
1: És un turisme creixent. Gent de la ciutat que ve a estos pobles de l'interior per escapar de la llum de les ciutats. Perquè alguns tresors es poden veure només alçant el cap.
0: Un tresor també per als que han anat a Barcelona participaren en l'autèntica festa portorriguenya en el primer dels 12 concerts que Bad Bunny farà a Espanya. L'eufòria del públic va demostrar que este fenomen va més enllà de la música. Verònica Marc.
4: Així com a una divinitat i amb una ovació de 3 minuts, reveren a nit Bad Bunny les més de 50.000 persones que ompliren l'Estadi Olímpic de Barcelona, que es va convertir en una autèntica festa llatina. Quasi 3 hores de grans èxits en el començament de la seva gira per Europa, amb David tirar més fotos. Convidat sorpresa i una posada en escena amb referències constants a les arrels migrants de l'artista.
5: Está dejando muy en alto Latinoamérica en sí.
6: Me he cruzado toda España, desde Sevilla a Barcelona.
4: El cantant de Puerto Rico s'ha convertit en una de les veus més visibles contra les polítiques migratòries de Donald Trump. En els últims mesos ha llançat missatges contra les deportacions massives i a favor de la comunitat llatina en la Super Bowl o els Grammy.
7: We're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans.
4: Avui torna a repetir el concert i el juny farà parada a Madrid amb les entrades esgotades.
0: Moltes gràcies, Verònica. Això és tot per ara. Els dissem

Salutacions de nou, què tal? Molt bona vesprada. A les 3 de la vesprada, 32 minuts. Reprenem el pols de l'actualitat informativa a nivell esportiu, així en el punt a punt. Ja sabeu que estem en marxa des de les 12 del migdia amb tot el que està passant en esta jornada de dissabte 23 de març de 2026, dia, com dèiem este matí, important també en clau hemeroteca, no? En clau efemèrid, perquè recordem que fa 25 anys el València, tal dia com avui, estava jugant eixa segona final consecutiva de la Lliga de Campions, que va acabar malauradament en un empat a un entre València i Bayern de Múnich, i que finalment en la tanda de penals, aquella parada d'Oliver Kahn primer a Carboni i posteriorment al Flaco Pellegrino, va aconseguir, en este cas per al Bayern, el triomf, la victòria en la final de la Champions, i en el cas del València, pues, la segona decepció de manera consecutiva. Han passat 25 anys, i pareix que fa només uns dies. El que deia, que avui portem en directe des de les 12, hem contat moltes coses este matí i hem de contar tot el que va passar en el punt a punt ara de seguida. Anem a fer un repàs, minuciós, al que va tindre lloc ahir a la nit en el OACA, en eixe duel que va mesurar a València Bàsquet i al Real Madrid, que va acabar en la derrota i eliminació del conjunt taronja a la Final Four de la Eurolliga. També anem en una prèvia intensa amb àudios, amb els fragments d'àudio dels entrenadors de primera i primera federació, perquè avui és jornada unificada en les dues categories. A partir de les 5 estarem en eixa manifestació contra Peter Lim i Meriton en la plaça de l'Ajuntament, fent la cobertura, com sempre, així en la Ràdio Pública Valenciana, de la mà de Carlos Urrutia. A les 5 també tenim pilota individual de raspall femení, victòria contra Amparo, Matías Olivera, amb tots els detalls des del triquet de Bellreguard. Obrirem la finestra del play-off d'ascens a Lliga Asobal en handbol masculí. Fertiberia Port de Sagunt, Ana Itasuna, a les 6 amb Toni Galindo des d'Eixe Pavelló, Port de Sagunt. També a les 6, Futfe, en final del play-off d'ascens a Lliga EFA, partit d'anada. Villarreal València amb Javier Vicente Lozano des del Ministadi i la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza. I a les 6 i mitja, com deia abans, comença la jornada unificada de Primera Federació. L'únic partit que no se disputa és el de l'Eldense, que serà demà. Però avui sí que juga, per exemple, l'Hèrcules al Rico Pérez davant del Nàstic de Tarragona. Estaran allí el duo dinàmic en Alacant, Gonzalo Blanes i Toni Cabot, i també el Atlético Sanluqueño Villarreal B, que ens va portar Álvaro Molina des d'eixe estadi El Palmar, tot el que passe en la jornada de Primera Federació. 6 i mitja, pilota en este individual de raspall femení, l'altre partit que enfrontarà avui a Anna i a Mar Jiménez des de Bellreguard. A les 8 i mitja, handbol, l'altre partit de semifinals del play-off d'ascens a Lliga Asobal, Burgos davant Agustinos Alacant, de la mà de Toni Galindo. I a partir de les 9, els 3 partits que avui tenen a 3 aficions de la Comunitat Valenciana absolutament frenètiques: València-Barça des del Camp de Mestalla, Girona-Els des de Montilivi i Betis-Llevant des de l'Estadi La Cartuja. Tots els detalls des de les 9 i, evidentment, la prèvia des de hora i mitja, 2 hores abans, sobretot en el cas del Camp de Mestalla, on s'espera avui un gran ambient davant del Barça i un gran ambient per a acomiadar la temporada 25-26. I a les 11, ja sabeu, punt a punt, últims 90 minuts, de la mà de Salva Gomis i Carlos Urrutia per a fer el recull de tot el que passe en esta jornada. 3:35 al bàsquet.

0: Perquè ja estan de tornada els nostres enviats especials a Atenes, a Grècia, que en les darreres 48 hores ens han contat tot de pe a pa, no? Pràcticament tots els detalls de l'expedició taronja a eixa Final Four, la seva primera en la història de l'entitat i que finalment va acabar a ir de manera malaurada per als nostres interessos. Per una banda, Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona vesprada.
1: Vale.
0: Hola, Luis, bona vesprada.
1: Hola, què tal, Paco? Salutacions.
0: I a l'altre costat també Nacho Rodilla, que no està de seguida. Bueno, pues te pregunte, Luis.

0: Luis, primer per la tornada dels jugadors de l'expedició este matí. Com ha anat la situació en aquest aeroport de Manisa i sobretot les cares de l'expedició en la tornada des de Grècia a València?
1: Per el que hem pogut parlar en ells i sobretot per la sensació que ens donava el gest que feien, és que no hi ha tragèdia. Vull dir que, tot i tornar de Grècia, no hem tingut un viatge tràgic de tornada. Vull dir, tot molt professional. Tu vas allí, fas tot el que pots, no teis bé el partit, perds i te'n tornes. I a continuar amb els propers reptes per a l'equip de Pedro Martínez. Així que, si pensem que pot tindre un impacte esta derrota en la semifinal de la Final Four en el que resta de competició, jo te diria que no. Però, en fi, ja són dos semifinals en les que cau l'equip en esta temporada, la semifinal de la Copa del Rei, la semifinal de l'Euroliga, però encara ens queda molt, no? Recordem, la setmana que venen tres partits de Lliga CB i a partir d'ahir l'inici dels play-offs de la competició per a tractar de aplegar el més lluny possible. Però la resposta a la teua pregunta és no es veu que hi hagi una tristor, un gran pesar entre els jugadors i tampoc entre el cos tècnic després de la derrota d'ahir.
0: Nacho Rodilla, ara sí, bona vesprada.
2: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Li has pegat moltes voltes al partit d'ahir des de que va acabar el duel a l'OACA?
2: Pues sí, la veritat, no? Perquè sembla, a veure, evidentment no se té que fer ninguna tragèdia, però sembla una oportunitat perduda o una bona oportunitat per a València Bàsquet, no? Era este semifinals i bueno, la sensació és que l'equip ho intenta, però que no té forma d'enganxar-se, no al partit, sinó, te diria, a sensacions habituals d'aquest equip, no? De eixe ritme, d'eixa pressió defensiva. No sé, era com si faltara eixa punteta de xispa, eixe ritme tan frenètic que juga este València Bàsquet, i possiblement és evident que tot el factor ambiental, tot el que rodeja una Final Four, pues te pugui afectar i tot eixe entramat és probable que te sobrepassara d'aquesta manera, no? No permitint-te ser tu mateixa.
0: No sé si podem escoltar un parell de fragments que tinc per així que volia també comentar amb vosaltres de Pedro Martínez. El primer en ordre, el de Pedro, este és molt, molt crianer al respecte d'una de les claus del partit, sobretot una de les claus de la derrota, el de Pedro.
3: Sí, bueno, ahora obviamente cuesta un poco ser muy positivo, porque nos hubiera gustado primero ganar y si no, pues competir mejor de como lo hemos hecho, pero evidentemente que ha sido una muy buena temporada en Europa, donde hemos conseguido, yo creo que muy buenos resultados, compitiendo bien casi siempre y yo creo que haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno, cuando pasen unos días creo que la valoración será incluso más positiva de la que podemos hacer ahora.
0: Competir, Nacho, millor del que ho hem fet. És que per a mi és la gran clau de la derrota, Ahir. Més enllà dels mèrits del Madrid, que són inqüestionables, i que ara de seguida, si voleu, parlem d'ells, crec que ahir València Bàsquet va ser una ombra del que ens havia demostrat durant pràcticament tota la temporada.
2: Sí, i que difícil és trobar un València Bàsquet que és una ombra, com tu dius, quasi 40 minuts.
0: Tot el partit,
2: perquè
0: sí.
2: Tot el partit, no hi hagué forma de trobar continuïtat, trobar agressivitat defensiva, realment enganxar-se en les sensacions de partit. Jo, no, alguna persona me deia, no, és que si fa Taylor el triple, se fiquem així, no, però la percepció de lo que se manejava en pista era que tot estava en lo que marcava el Real Madrid, no, en lo que volia jugar en cada moment, aprofitant molt bé desventatges, i el València Bàsquet que no trobava, no? I, bueno, aquesta frase de Pedro crec que mostra la perfecció que estigueres, però que t'haguera agradat competir millor. Algo habitual en València Bàsquet, competir-ho, competir-ho tot fins al final, portar-ho tot a l'extrem, i que en esta ocasió, el pitjor dia, no? El pitjor dia per a no estar, pues va ser ahir, no?
0: Un altre fragment, i ara pregunté a Luis, però Pedro, parlant del rebot ofensiu, que va ser una de les claus de la derrota també, rebot ofensiu.
3: Evidentemente no voy a decir que con Tavares hubiéramos ganado, porque Tavares es un jugador muy diferencial y que no juegue en, de entrada es mejor, ¿no? para los rivales. Bueno, yo creo que lo que ralentiza el juego ha sido el rebote ofensivo del Madrid. Yo creo que eso, evidentemente, aparte del coste que tiene con las canastas fáciles que te meten, te saca un poco del ritmo. Y bueno, yo creo que hemos intentado correr. Es verdad que mejor en la primera parte que en la segunda, pero no ser consistentes en el rebote creo que nos ha sacado un poco del ritmo ideal.
0: De ese rebote, Luis, va a tindre Real Madrid per davant de València Bàsquet en les absències d'Edi Tavares, d'Àlex Len i en el tram final de partit d'Ousmane Garuba.
4: I de 9 rebots en atac.
0: I de 9 rebots. És que és increïble.
4: És una xifra altíssima. I si te'n recordes, Paco, abans del partit, quan Movistar li entrevista a Pedro, va dir més o menys que ells no siguen capaços de fer de la debilitat una virtut. Vol dir, ells saben que els falten els dos pivots titulars i que sense pivots no hi ha rebot. Per tant, cal que tot l'equip ajude per a tancar el rebot. Ixa era la idea. I això és exactament el que va passar. I Pedro ho diu abans del partit. És a dir, que una de dos, o ell no va ser capaç de transmetre els seus jugadors de la importància del rebot defensiu, o els seus propis jugadors no sigueren capaços de superar per energia les entrades de sobretot els alers i els bases. Feliz va fer 3 rebots en atac.
0: Sí.
4: No, els jugadors de València no tingueren prou energia com per a parar els jugadors del Madrid que atacaven, que carregaven de forma constant per a aconseguir el rebot defensiu. No sé si va ser una qüestió de l'entrenador que no va ser capaç de transmetre aquesta idea que ell ja sabia perquè l'explica abans del partit, o és els jugadors els que o els va faltar energia o estan acostumats a jugar en tanta velocitat que una miqueta se despreocupen del rebot ofensiu, del rebot defensiu, i que aquesta càrrega constant que feien els jugadors del Madrid és la que va rebentar tota la idea de partit de València Bàsquet.
0: Nacho, al respecte del rebot defensiu en cas de València, ofensiu en cas del Real Madrid i el joc interior, el que pareixia un punt feble del Real Madrid abans del partit se va transformar en un dels seus majors avantatges, perquè València Bàsquet no va saber jugar eixa carta al seu favor.
2: Sí, no va saber jugar-la, no? I després també que València Bàsquet en eixe tema rebotejador és dels millors de la competició, és un foco clar en la idea de Pedro Martínez del xoc per a tindre solidesa. Jo crec que València Bàsquet, perquè te rebotejarà André Fedi, te rebotejarà els alerts, vale? No és per a mi és una qüestió d'això, d'energia, no? De que ells entraven, percutien i te feien forat. I en algunes situacions també, sobretot en la segona part, en el balanç defensiu, València Bàsquet arribava moltes vegades desemparellant, no? Com, o sigui, no ubicant-se cadascú en el seu. I aquests desavantatges també de vegades de centímetres, el Madrid te percutia i te penalitzava. Però va més per la via d'això, de plasmar aquest guió que sempre li dèiem a l'equip, no? De físic, d'energia, d'anar a cada pilota, cada valor dividit que fora nostre, i en este cas va ser tot el contrari, més ambició en aquesta faceta rebotejadora que va tindre el Real Madrid.
0: Al respecte també són detalls crianers, per cert. Luis, t'he escoltat abans també, s'ha confirmat durant el matí la situació de Garuba, no sé si és oficial perquè no he vist si el Real Madrid ha té comunicat o no, però ja ahir a la nit ja parlava Sergio Escariolo, no va estar en la final de demà, que per cert contarem així a les 8 de la vesprada Olympiacos-Real Madrid en el punt a punt, però lo de Garuba, el Aquiles té tota la pinta de que no només és absència per a demà, sinó que va ser per un temps llarg, eh?
4: No, ahir la notícia era, ixia des del vestidor del Madrid, que era trencament total del taló d'Aquiles o del tendó d'Aquiles, i que era un any de baixa el que tindrà Ousmane Garuba. La lesió és molt greu. Així que demà el Madrid contra Olympiacos, que juga en la canxa de Panathinaikos, té que jugar sense els seus 3 pivots. És a dir, contra València li faltaven 2, contra Olympiakos li faltaran 3. I si els pivots d'Olympiakos juguen com ho van fer ahir davant de Fenerbahçe, no li dona cap opció al

0: Madrid i guanyar demà.
1: Bueno, anem a veure què és el que passa. Per exemple, ahir jugadors com Gavi Deck van fer un treball a nivell interior espectacular i se va notar. De fet, va ser un dels detalls. Va dir Pedro Martínez una frase que volia recuperar al respecte de que al València Bàsquet li costa davant el Madrid. Ara vos pregunté per este tema i el històric.
2: Nos está costando jugar bien contra el Madrid en general, ¿no? Al principio les ganamos los primeros partidos, pero últimamente ellos están siendo capaces de defendernos bien y sacarnos un poquito de nuestro ritmo. Algunos jugadores muy importantes están notando ahí la buena defensa del Madrid y en este sentido pues nos sacan un poco de nuestro punto y de nuestra identidad, ¿no? Ya no todo tiene que ver con nosotros, sino que también tiene que ver con el mérito del rival.
1: Parlava Nacho, el coach, de que al principi de temporada, en el mes de setembre, si no recorde malament, en eixa victòria en la final davant el Madrid en la Supercopa, va ser 4 punts, 94-98, si no m'enganye. D'aquella victòria han passat ja els partits, i en Eurolliga i en Lliga ACB també, i és que pareix que és segurament el rival que més se li atraganta a este València Bàsquet de Pedro Martínez, que ha demostrat que, bueno, pues que en Europa ha perdut davant equips, és normal, és Eurolliga, però, per exemple, que li ha guanyat 3 consecutius a Panathinaikos, és a dir, el nivell de l'equip està fora de tot dubte. Per què se li atraganta Real Madrid a València Bàsquet, Nacho?
3: Mira, en el vol de tornada vas dir, m'he chutat un ratet en Pedro Martínez, i ell també deia que el partit de semifinals de Copa del Rei, que en l'aspecte psicològic li ha jugat en contra València Bàsquet i li ha jugat molt a favor al Real Madrid, no? Perquè en el dia en el que tu, per a mi eres millor que el Real Madrid, però eres millor 36-37 minuts, no t'emportes la victòria, no? I és com si avui no l'has tret, ostres, quan te'l vas a traure, no? I al Madrid li fa créixer. Ell entenia que tot això també, el tema psicològic respecte als enfrontaments contra el Real Madrid, jugava en contra. Després, hi ha que dir coses també en quant a Sergio Scariolo, que de primeres, en l'arrencada de temporada, ell anava més unant coses, és cert que no equilibrava el quinteix, però i no trobava continuïtat, però poquet a poquet ha trobat un engranatge, estabilitza també els seus quinteix ficant alerts alts, i en els alerts alts, a nosaltres, per exemple, ens està penalitzant molt, no? I està fent obligat a situacions defensives que ahir jugues sempre en desventatge. Bueno, són cosetes que el rival té plasma, no? I que també crec que en el tema de Coco, a nosaltres, ixe factor, no? Ixe enfrontament directe, quan sembla que ho tens tot en les teues mans i se t'escapa, també a nivell mental te puga haver afectat.
1: I Luis, la pregunta per a tu. Per què el Madrid li resulta un enemic, un rival tan... no sé, és que no meix la paraula, tan complicat a València Bàsquet esta temporada?
0: Pues te voy a decir una cosa, a Valencia y a tots. Estem parlant del pressupost més alt d'esta Eurolliga, que és el que té el Real Madrid. Estem parlant de el gran favorit a aconseguir la Eurolliga. És un equip extraordinari. Ara pipat per les tres baixes, però si el Real Madrid acudirà demà a jugar la final de l'Eurolliga en Tavares, en Lenny, en Aruba, pues seria vaja, superfavorit per aconseguir la victòria. És que el Madrid és molt bo. Vull dir, València Bàsquet és un equip que, però València Bàsquet ha jugat 4 de les últimes 5 Final Four. És un equip, ja dic, en un pressupost descomunal. És el gran abanderat del bàsquet europeu. Que te guanye, pues, per a mi entra dins de la normalitat. Vull dir, el que seria normal és que València Bàsquet habitualment li guanyarà al Madrid. Lo normal és que el Madrid habitualment li guanya al València. El mal sabor de boca que ens queda és que València no juga bé. Que a València se li escaparen conceptes del seu joc que habitualment els té. Jair no estigui, i el Madrid els castigava un darrere de l'altre. I perquè, clar, en segones, terceres opcions, quants punts va fer el Madrid ahir? És que si queden moltíssims. A la fi, perds per 15 anotant 90 punts, que per a una Final Four és una xifra molt alta. De fet, ahir es va tenir tots els rècords d'anotació en un partit de final a 4, en unes semifinals d'Eurolliga. Però és que el Madrid és molt bo. Vull dir, No vull dir que ahir València juga bé, perquè no és veritat, però és que no vull llevar-li mèrit a lo que va fer el Madrid ahir.
1: Aprofite per a preguntar per més temes més enllà del partit. Una vegada va xiular-se el final, va sonar la botxina i València Bàsquet va quedar eliminat. Per exemple, Luis, quan va baixar el mecenes de València Bàsquet i el màxim accionista Juan Rocha al vestidor, el club traslladava aquest missatge d'orgull, no? d'estar orgullosos de la temporada que havia fet l'equip. Pel que vas veure en zona mixta, pel que vas veure en el postpartit, m'imagino que també, pues bueno, per una banda, la decepció de l'eliminació, que és el sentiment immediat, però com deia, conforme passen les hores i ara enfrontant les últimes jornades d'ACB i el play-off, pues jo crec que esta temporada va quedar com una fita històrica també per a la història de València Bàsquet.
0: Mira, Juan Rocha era un home feliç. Per a d'ell complia un somni, com per a tants seguidors de València Bàsquet, el seu equip estava en una final a 4 de l'Euroliga. Ell va veure el primer encontre en meitat de la graderia, al costat d'alguns seguidors en la zona... on diguem de la tribuna principal, però no estava en la llotja, eh? Estava en la tribuna principal, al costat de la seua dona, al costat de la seua neta, en la fila de darrere d'ell, Víctor Ruengo, i alguns membres també de la seua junta directiva, i ell se li veia feliç, radiant, mirant el partit de Fenerbahçe i Olympiacos. Després, per al segon partit, quan ja València era protagonista, i ja serà a la llotja, va ocupar el seu lloc al costat de Chus Bueno, exjugador, per cert, de Pamesa València i actualment CEO de l'Euroliga, i ell ahir va patir més, però no m'estranya que després del partit baixara el vestidor i diguera als jugadors la cara alta. Orgull. Això que ha fet este equip era impensable fa 8 mesos, quan començava la temporada. Així que hem perdut, no hem jugat bé, ens ha superat en quasi tot el Real Madrid... Però lo important és donar-se compte del recorregut que ha fet aquest equip, líder de l'Eurolliga després de la primera volta, segon en la Lliga regular, segon equip que supera un 0-3, deixa fora de la final a 4 per la Tireikos en una final a 4 que es juga en sa casa. Vull dir que són tants mèrits els que ha conquerit València durant aquest temps que ara mateixa no cal mirar-se les sabates, cal mirar dalt. I jo crec que és el missatge que l'equip necessita, no sol perquè jo crec que és de justícia, sinó perquè queda per davant el repte de guanyar la Lliga ACB.
1: Uh-huh. I al respecte d'això, Nacho, te pregunte a tu, són dies de Final Four, com passa així en Espanya, a nivell més nacional, amb el tema de la Copa del Rei, on se junten els agents, les agències, els representants, els apoderats de tots els jugadors més importants del panorama nacional, en la Final Four de l'Eurolliga passa exactament el mateix, però a nivell internacional, a nivell europeu. I en les darreres hores, una vegada va acabar la seminatxo, pues s'ha parlat molt, per exemple, de Jan Montero, s'ha parlat molt d'eix interès d'Olympiacos, recordem que és un jugador que va renovar fa uns mesos fins a 2028, que té una clàusula d'eixida, no sé si és quilo i mig, una cosa aixina, però Olympiacos, Nacho, això no són diners, com deia aquell, això ho pague jo, però bueno, la veritat és que una vegada acabada la Final Four i en tot en jugar-se encara en la Lliga ACB, perquè queden tres partits de temporada regular i els play-offs, pues és de veure que la temporada que ve la fisonomia d'aquest equip almenys pareix sobre el paper que va tindre més d'un canvi.
3: Sí, és possible que tinguis canvis perquè ho estàs fent tan bé que realment el que vas a tindre és això, que clubs pregunten, se menegen per a poder fitxar a jugadors de València Bàsquet, i en aquest cas la figura de Montero, diferencial, estel·lar al llarg de tota la competició, i això obri un poc l'abanico d'equips top, no? Com Olympiacos, que estan preguntant i darrere de la situació de Montero. Montero té l'objectiu entre sella i sella de la NBA, el que cal veure és si fa abans un pas intermís, no? Però sí que és cert que van estar tots darrere d'ell, se ho ha guanyat en la pista per a tindre aquest seguiment, i que qualsevol club d'Eurolliga que tinga pasta pues vulgui afrontar aquest fitxatge. Però anem a esperar, perquè també la decisió del jugador és la que determinarà, és a dir, lo bé que ha estat així, lo bé que ha connectat en la grada, lo bé que ho ha fet en pista, pues jo crec que me vull que agafar a d'això, no? Però que van a estar tocant-lo a ell i a altres jugadors de València Bàsquet és evident, i a partir d'ara pues, tota aquesta rumorologia va aparèixer pràcticament cada setmana.
0: Bueno, al voltant d'això, Paco, a mi m'agradaria dir que si este equip haguera sigut campió, el equip estava desmuntat en tota seguretat.
1: Buah, però segur.
0: Haguerem vingut a per tots. Però ara que l'equip no aconsegueix guanyar títols, pues una miqueta s'alça el dubte, no?

0: sobre, ya no tan sobre Montero, que está demostrando, pero Ayr tampoco es el equipo que estira el equipo a la esquena para guanyar el partido. Dubtes al voltant de Darius Thompson. Ayr o Mari Moore va a jugar només 4 minutos. De la Rea juga bé, però no aplega a ser important per a aquest equip. Gran decepció Ayr el partit que va fer Branco Badio. Vull dir que si estos equips en estos, si estos jugadors en estos partits donaren la talla, està clar que l'equip es desmanté. Ara jo crec que algun dubte s'alça, no sobre la qualitat, sinó sobre la valua real d'estos jugadors.
1: Pues la realitat del mercat és que una vegada te fas un nom en Eurolliga, és normal que tota la gran quantitat de taurons que n'hi ha vagin a pels teus millors jugadors. Per a tancar este repàs que hem fet de la semi d'Ayr de la Final Four, l'opinió més personal de cadascú dels dos. Nacho Rodilla, per a tu, és la primera vegada que estàs en una Final Four com a... anava a dir, com a membre d'una expedició seguint a un equip candidat a guanyar el torneig. Quin balanç fas i, sobretot, com pot ser això un punt d'inflexió per a València Bàsquet de cara al futur?
2: Home, això deu de ser no un punt de partida, però sí que un objectiu. Ho has abastat esta temporada, no?, en la que poc a poc vas configurant peces que te porten ahí, per tant, no el de clavar-te cada temporada ahí, però el de tindre sempre esa ambició, no?, d'estar en tres millors. I en quant a lo que significa una Eurolliga, pues te diria que les acreditacions, els mitjos acreditats per a una Final Four és algo bestial.
1: 600, no? 600, 650, una barbaritat.
2: Sí, sí. Tot un corredor, tota una sala immensa, ple de mitjos de comunicació de tot arreu, inclús de jocs on no hi havia cap equip que participava en esta Final Four. Per tant, bueno, una experiència brutal que se'n va més enllà de lo que uno pot pensar i que quan ho veus allí i ho vius en directe te dones compte de la dimensió. La prèvia també d'aquestes semifinals, no?, de la que arrencava la competició entre Olympiacos i Fenerbahçe, l'ambientazo que reinava també, sobretot en aquesta primera semi, perquè clar, ho acaparava quasi tot l'afició de Olympiacos, però com a experiència i com a demostració, no?, del verdader potencial d'esta Eurolliga, pues queda plasmat en això, en ixe seguiment i en ixa atenció que genera l'Eurolliga de cara als mitjans de comunicació.
1: I Lluís, tu que portes molts tirs pegats ja, com has viscut d'esta fita històrica per a València Bàsquet en els seus primers 40 anys d'història, la primera vegada que arriben a Final Four?
0: Bueno, pues és un esdeveniment de màxim nivell europeu, amb certs problemes organitzatius, perquè a Eurolliga encara li falten coses per a plegar, per exemple, el que és UEFA. Una és una competició oficial, l'altra, Eurolliga, és una competició privada. Hi ha cosetes que li falten, però, mira, és una gran competició. La hem disfrutat una barbaritat. Problemes de desplaçaments, problemes de que tinc que gravar el fals directe, que me tinc que enviar, que tinc que comprar el cotxe, que me tinc que portar, que l'autobús me aplega en 40 minuts de retard. En fi, pues moltes coses de les que hem viscut al llarg d'estos dies i que, però que a la fi, Paco, ens deixa el gran sabor de boca de que València Bàsquet ha estat en una final a 4. Jo l'únic que desitge és que, ja que Ayr tan encertadament comparaves la primera final de Champions del València com esta primera Final Four de València Bàsquet, que no siga flor d'un dia.
1: Correcte, que n'hi hagi continuïtat i que s'arribi més vegades perquè n'hi ha que perdre Final Fours per a guanyar el Final Fours. Eixa és la meva teoria.
0: Sí, tal qual, jo estic completament d'acord. I que l'equip, pues l'any que ve torne a classificar-se per al play-in de l'Eurolliga, encara que no arribi, que a la següent altra volta estiguen els play-offs, i si és possible que el guanyi, que torni a aparèixer. En fi, que sigui un equip que amenace en estar en la Final Four habitualment i que de tant en tant pues, l'equip estiga, no? Jo és lo que li demanaria a este València Bàsquet, que jo crec que està demostrant al llarg de la temporada que es pot codejar amb qualsevol equip d'Europa.
1: Pues esperem que n'hi hagi futur i com ja va passar en eixa primera Champions de l'any 2000, que me va vindre ahir a la nit al cap, i jo sé que a molts oients també, i de fet vaig comentar-lo en xarxes i m'han contestat un fum d'oients dient exactament el mateix, que tenien eixa mateixa

0: Aquesta sensació, no, no és futbol, és bàsquet, són esports diferents, però la mentalitat de l'esport sí que té paral·lelismes. I hi hagué cosetes que me feren eixa comparança des del principi pràcticament del partit. Enhorabona al Real Madrid, estarem demà molt pendents del que passa en eixe partit davant Olympiacos, una final que comença a les 8, que narrarà Luis Urrut en el punt a punt, però així posem el punt final a la cobertura especial que hem fet així en este programa, en el punt a punt del programa de retransmissions esportives de Punt Ràdio durant els últims 3 dies, seguint a València Bàsquet en el seu periple a Grècia i en la tornada malaurada després de la derrota ahir en les semis de la Final Four. Nacho Rodilla, Luis Urrutia, un abraç als dos, fenomenal treball i a continuar, que encara queda molt de temporada per davant.
1: Adéu.
2: Vinga, moltes gràcies, un abraç.
1: La setmana que ve, dimarts, divendres i diumenge, tres partits a CB per a València Bàsquet.
0: Allà estem, no n'hi ha temps per a lamentar el que va passar ahir. Abraç, amics.
2: Vinga, adéu.

0: Som a punt.
1: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poall i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, una ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
2: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: Este diumenge, des de les 12 del migdia, punt a punt. Tots amb el Castelló. Partit decisiu per a l'ascens a primera divisió front l'Osca. Amb Josep Lluís Gual i la llegenda albinegra Emili Isierte. A més, la final per l'ascens a la Lliga Asobal. En directe, des del Port de Sagunt, els partits de promoció d'ascens a segona federació. Llevant B, Villarreal C i Atlético Saguntino, la Nucía. I la gran final per l'ascens a Lliga F entre el Villarreal i València. Tot en directe. Este diumenge, des de les 12 del matí, amb tot l'esport al punt a punt.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
5: De tu!

0: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: Cinc minuts sobre les 4 de la vesprada i obrim ara torn per a fer la prèvia de la... Anava a dir, del gran final, no? Del final apoteòsic d'esta temporada 25-26 de Lliga en Primera Divisió. Recordeu que tota la jornada està unificada, excepte un partit que se juga demà a la nit, a les 9, eixe Villarreal Atleti de Madrid, però avui tenim 9 partits que van a mesurar, jo crec que el nivell de tensió i de recolzament al voltant dels aficionats que tenen problemes de cor, perquè avui, en eixos 9 partits a les 9 de la nit, a la vez Rayo, Celta, Sevilla, Espanyol, Real Societat, Getafe, Osasuna, Girona, Elx, Mallorca, Oviedo, Betis, Llevant, Real Madrid, Athletic Club i València, Barça, n'hi ha molts, molts milers, centenars de milers d'aficionats en Espanya que esta nit ploraran d'alegria, els que se salven, els que aconseguisquen els objectius, i altres ploraran, evidentment, de pena. Dos equips van a conèixer avui que la temporada que ve estaran en segona divisió. Sempre és un colp monumental. El que esperem, evidentment, així en el punt a punt, en A Punt Ràdio, és que Llevant Unió Esportiva i els clubs de futbol aconseguisquen la permanència en els seus compromisos. Anem a fer un xicot de repàs de tot el que va passar en la jornada d'avui. Anem a encetar, evidentment, parlant d'eixe València-Barça que comença a les 9 de la nit. Un partit en el qual hem de contar moltes coses en la prèvia. Per exemple, en el cas del Barça, que pràcticament no han entrenat en tota la temporada, en tota la setmana. Un Barça que ja el cap de setmana passat davant el Betis va estar, com diu aquell, de camp i platja, que a banda va rebre la malaurada notícia de la lesió de Fermín en un problema en el quim metatarsià, que se va perdre el Mundial, i que això ha posat en alerta encara més al Futbol Club Barcelona i sobretot als jugadors que van a ser mundialistes. Per exemple, en la convocatòria de Wii, perquè Hansi Flick feia oficial la convocatòria este matí, n'hi ha futbolistes importants que no van a estar. Un d'ells, Jules Koundé. Altre, més important encara, Rafinha, que no va a estar en el partit d'esta nit. Vindran molts jugadors també del filial, estava mirant per ací Xavi Espart, estava mirant Tomi, està també Runi Barsdi, que ja és un habitual del primer equip, el tercer porter del filial també, Koshen, Cortés també, és a dir, és una alineació la que pot plantar avui el Barça en el camp de Mestalla que té absències significatives. Hem parlat de jugadors com Rafinha, no està tampoc Lamine Yamal, que continua lesionat, però a banda de tot això, i és les ausències d'esta nit, esta setmana el Barça va tindre 3 dies lliures, dinar d'acomiadament de temporada i d'homenatge a Lewandowski dimecres per la nit, sopar, perdó, i ahir estigueren la meitat de la plantilla pràcticament en el concert de Bad Bunny a Barcelona. Anem a veure en quina predisposició ve el Barça al camp de Mestalla. Però clar, l'última vegada que s'estava parlant de que si el rival no va estar en l'assumpte, que si el rival va vindre despistat i tal i qual, va ser fa 3 setmanes, i l'Atlètic de Madrid C, amb jugadors de l'equip juvenil, amb jugadors de l'equip filial, li va passar per damunt al València, va guanyar 0-2 i gràcies. Per això t'he dit que les absències del Barça per avui són importants, però és el Barça, és el campió de Lliga i sempre és un rival complicat. Anem a recuperar declaracions dels protagonistes. Per exemple, Carlos Corberán, que en la prèvia d'ahir feia referència a les opcions de l'equip encara, i ara de seguida les repassem, d'entrar en jocs europeus.
2: Tenemos la ilusión todos de dar una alegría a nuestra afición, de hacer un cierre de temporada o acabar la temporada de la mejor forma posible, y más aún sabiendo que hay una opción que el equipo se ha ganado en esta última jornada de tener la posibilidad de entrar en competición europea. Por lo tanto, creo que eso es lo que está por encima de cualquier aspecto. Lo personal no es importante. Uno siempre sabe que soy consciente de los resultados que hemos obtenido, pero también de la oportunidad que tenemos mañana de competir bien contra el Barcelona, sabiendo y siendo conscientes de la posibilidad que eso puede conllevar. Así que la ilusión, las ganas, la responsabilidad es máxima.
1: Paraules d'un Carlos Corberán que també feia referència a les qualitats d'este Barça, minvat per absències i que va presentar jugadors poc habituals, però que, com deia abans, continua sent el Barça.
2: Creo que es un error hacerlo, dar por hecho que hablar de partidos donde un equipo no se juega nada, pienso que es faltar, entre comillas, al respeto a la profesionalidad de cualquier jugador profesional de fútbol. Todos los jugadores, cualquier equipo quiere ganar partidos, a nadie le gusta perder partidos, y todos los partidos son competitivos. hablar de escenarios que no son reales para mí no conlleva nada. Lo importante mañana es hacer aquello que depende de nosotros y poner la pierna, ser intensos, correr, esforzarnos, es algo que siempre depende de nosotros. Por lo tanto, no perdemos ni tiempo ni energía en saber la vida ni cómo ocupa el tiempo ningún tipo de rival.
1: Un rival que Condella ve prácticamente campi platja. Corberán, parlant de demanar disculpes a la afició, li preguntaren si el fet de tindre opcions d'entrar en Conference League en l'última jornada és una forma, d'aquella manera, de demanar disculpes per una temporada que ha estat, anem a ser sincers, molt lamentable del València en primera divisió, en la qual ha estat pràcticament més temps pendent de no baixar que de pensar en algun objectiu més ambiciós. Han passat 37 jornades per a que l'entrenador del València hagi parlat obertament de tractar d'acabar la temporada en llocs europeus. És un resum, jo crec, paradigmàtic del que ha estat un any per a oblidar. Demanar perdó, no demanar perdó, Corberán.
2: La afición no quiere palabras, la afición quiere hechos y quiere ver un equipo que se entrega, que se compromete, que da lo mejor de sí y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no hay... El futbolista no puede, no son palabras la forma de comunicarse con la afición, son comportamientos, son partidos, es entrega y eso es lo que mañana tenemos que hacer delante de ellos para darle una alegría.
1: Les paroles de Carlos Corberán. I ara anem a recuperar un fragment molt xicotet de Hansi Flick en la prèvia del duel que tenia lloc ahir a la vesprada. Fent referència al partit d'avui, és acabar la temporada en un bon nivell. També li va enviar una salutació a l'equip femení del Barça, que recordem a les 6 de la vesprada

0: juga a la final de la Champions davant l'Olímpic de Lió. Hansi Flick en anglès, de seguida traduís parlant del duel davant el València.
1: And of course we also have to make our chops. We want to win the last game. I think it's always a good sign when you win the last match to end with a victory. It's important. This is what we want to do.
0: Deia que evidentment havien de fer la seva tasca, que volien guanyar el partit i que sempre és una molt bona notícia quan termines la temporada guanyant els últims 3 punts de la competició. Un Barça que no va arribar als 100 punts ja des de fa unes setmanes i que evidentment William Estallà va presentar, com deia abans, un 11 en modificacions. Això respecte al València-Barça, partit a les 9 de la nit. Ja sabeu que des de 2 hores abans aproximadament estarem en les rodalies perquè a banda tenim la manifestació que comença a partir de les 5 de la vesprada en la plaça del Ajuntament. Obrim finestra per a parlar del Girona-Elx. 9 de la nit en l'estadi de Montilivi. Ara mateix els dos equips que estan en la lluita més directa per la permanència. El Girona, que està en 40 punts en descens. L'Elx, que té 42, justament per damunt. Si la setmana passada estava tot en mans del Llevant Mallorca, este cap de setmana totes les mirades posades en Montilivi. En la prèvia del partit, una de les imatges més importants de la prèvia la va donar Eder Sarabia. Se va emocionar, se va aborronar quan li preguntaren per la dedicatòria en cas d'acabar la temporada en primera divisió i d'abastar la permanència per a l'Elx Club de Futbol, i se'n va recordar, evidentment, d'un dels seus mestres en les banquetes, com és Quique Setién.
2: La conexión con la ciudad, con la gente. Eso, mi hija es andorrana, pero ha vivido aquí prácticamente siempre y me decía, Aita, tú eres el portero, yo soy el Elche. Entonces, bueno, son cosas que van mucho más allá del fútbol. Y esta semana, con toda esa responsabilidad que tenemos, pues también estamos decidiendo vivir desde la felicidad, desde el disfrute, desde la ilusión y desde el reto. Y desde, como he dicho antes, quedar en la historia de este club y de esta ciudad para siempre.
0: Ese momento en el cual s'aborrona, efectivament, va posar-se a plorar. Eder Sarabia, l'altre dia, en la roda de premsa prèvia al duel davant el Girona. Un partit al qual arriba l'Elx, després de la victòria del cap de setmana passat, per 1-0 davant el Getafe de José Bordalás Jiménez. Un José Bordalás que no ho he dit, però jo crec que és important també comentar-lo en el punt a punt. Entrenador alacantí, nascut a Alacant, i que va ser anomenat ahir fill adoptiu de l'Ajuntament de Getafe. Ahir a Bordalàs li donaren eixe reconeixement de fill adoptiu de la ciutat de Getafe. Va estar en l'Ajuntament amb els responsables del consistori, va rebre el reconeixement molt, molt emocionat, i allà està José Bordalàs pues fent història en una temporada en la qual, recordeu, el Getafe és un dels equips que està en eixa lluita per acabar en llocs europeus en una plantilla, jo crec que no és enganyar a ningú, una plantilla que no té damunt del paper nivell per estar en Europa. Però els resultats manen i l'any de José Bordalás i el Getafe ha estat, per a mi, excepcional al nivell del de Íñigo Pérez i el Rayo Vallecano, que també encara té opcions d'Europa i que també encara pot guanyar un títol en la final de la Conference League davant el Crystal Palace. Però això, d'un altre tema. Estem parlant del Girona, Elx. Hem parlat de Sarabia i de la seva emoció. Ara Sarabia, després d'una setmana en victòria davant el Getafe, les sensacions positives en les quals arriba el conjunt il·licita, al qual, recordem, li val un empat per abastar la permanència.
2: Estamos sacando muchísimos puntos en este último tramo, que estamos compitiendo muy bien, que tenemos juego, pero que las sensaciones, las señales y absolutamente todo pues son muy positivas. Estamos con mucha ilusión, con mucho foco, con muchas ganas y con mucho convencimiento para la final, finalísima de mañana.
0: Finalísima de demà. Una expressió que va repetir hores després Michel Sánchez, el tècnic del Girona. El Girona s'ha clavat en un forat inesperat o relativament inesperat, igual que Osasuna, per cert. Ara de seguida repassem la resta d'equips involucrats. Però el té en la mà. 40 punts. Si guanya Girona en casa a l'Elx, el Girona se salva. És a dir, que el partit és a cara de gos. Michel, al respecte de la final que se disputa esta nit en Montilivi.
3: No he pensat res perquè necessitem guanyar. No he jugat altre partit en altres circumstàncies. És el que toca i estem preparats per fer una final, que és el que penso que és per nosaltres. El que ha passat ja, Edu. Queda un partit. Podem pensar moltes coses, però queda un partit. I hem de guanyar un partit, una final, i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans, ni on està cadascú. Un partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i són capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
0: El Girona 40 punts, Elx 42 punts, Girona-Elx, un en descens, altre fora de descens, un que caurà, altre que viurà. Perquè és molt complicat una carambola que no siga que un dels dos acabi en segona divisió. Evidentment, molta vore en esta carambola el Mallorca, que juga, recordem, davant l'Oviedo en l'última jornada i també en eixe Getafe-Osasuna, en el qual el Getafe se juga, evidentment, entrar en la Conference League i Osasuna se juga la necessitat d'almenys un punt per abastar la permanència. Tot això respecte al partit de Montilivi i falta per tancar, evidentment, el Levante Unió Esportiva. El cap de setmana passat, eixa remuntada del conjunt, victòria del conjunt Granota per 2-0, va deixar la feina 95% feta, però has de tancar-la, i has de tancar-la en un viatge de la il·lusió que ha organitzat el club durant tot el matí, durant tota la jornada, viatjant cap a Sevilla. Avui hi haurà un fum d'aficionats del Levante acompanyant a l'equip en l'estadi La Cartuja. Betis-Levant, 9 de la nit, anem a escoltar protagonistes. Per una banda, Luis Castro, el tècnic del Levante Unió Esportiva, que ja fa setmanes que està molt insistent en aquest missatge de que ell creu.
4: Yo he dicho siempre, en cuanto los puntos eran posibles, que no estábamos muertos y que yo creía que era posible. ¿Cómo nos daban como muertos? Y no estamos ahora. Y una de las cosas que no estaba hecha era el descenso. Había muchos que creían que ya estábamos muertos y no estábamos. Y ahora es el contrario. ¿Los puntos son posibles para descender? Sí, entonces tienes que dar el máximo y tienes que hacer el trabajo hasta el final.
0: Es una buena reflexión, ¿eh? El fe de que durante muchas semanas muchos aficionados al fútbol, incluso muchos equipos en el nuestro país, donaban al Levante per amortizat, un equipo que tenía muy complicada la seua salvación, pero que la realidad es que en las darreres 10 jornadas siempre había una expresión de Luis Aragonés cuando decía que siempre tenía que arribar a los últimos 10 partidos en buena posición porque en los últimos 10 partits on està la pomada. N'hi havia que arribar a la pomada en bones condicions. I efectivament, els números del Levante en les últimes 10 jornades, que van de la jornada 28 a la jornada 37, són 20 punts de 30 possibles. És el segon millor equip de la Lliga empatat en el Real Madrid. El Barça, evidentment, el primer, que va tindre una ratxa de marcadors espectaculars, que té 24 o una cosa així, però 20 punts de 30, eh? 20 punts de 30, el Levante Unió Esportiva en esta ratxa brutal ha aconseguit posicionar-se bé, no salvar-se encara, però posicionar-se molt bé de cara a esta última jornada. Amb 42 punts, té una puntuació que ara mateix, en un puntet, al Levante li bastaria. Però inclús sense guanyar punts avui, en una derrota, també el Levante tindria opcions matemàtiques de permanència. Però això sí, no estava mort l'equip i s'ha demostrat. No està salvat encara l'equip i s'ha de demostrar. Castro parlant de que el Levante efectivament arriba viu, molt viu, pràcticament superviu a l'última jornada.
4: Ellos saben que hemos trabajado mucho para venir a la última jornada podiendo hacer el objetivo. Han trabajado muy bien y están mirando partido de Betis como todos los que han mirado antes. Y vamos a jugar para terminar el objetivo, que es lo que hablamos siempre desde el principio, y ni estamos mirando combinaciones o no combinaciones, porque eso son cosas que no controlas. Yo ya peleé aquí muchas veces de lo que no controlo, a mí no pierdo tiempo con eso.
0: Bueno, pues un Luis Castro en el seu lloc, sense eufòries, sense confiances, i recordant que bueno, un partit en el qual el Betis no se juga res, el Betis no se juga absolutament res, ja va ser clean classificat, és matemàticament equip de Champions League, tot està ja embastat de cara a la temporada que ve, pues el Betis i el Levante, que tenen necessitats molt diferents. En el cas del Betis, pues un tràmit davant la seva gent, això sí, una festa segurament perquè la classificació per a Champions fora vora 20 anys que el Betis no xafava la màxima competició europea, mentre que el Levante sí que necessita fer els deures i almenys rascar un puntet per a garantir la seva permanència. Precisament anem a escoltar al tècnic del conjunt bètic, a Manuel Pellegrini, a l'ingeniero, que parlava ahir a la prèvia de la dificultat d'un Llevant que sí que s'està jugant la vida en la seva visita a la Cartuja.
5: Bueno, sería muy importante un aliciente más, como dice usted, porque está con nuestro, está nuestro público aquí. Por supuesto que jugando en casa, jugando local, creo que las victorias se valorizan y se disfrutan el doble. Así que mañana, ojalá, como digo, a pesar de que tenemos la temporada prácticamente terminada, nos queda este último paso que lo tenemos que dar adelante. No, sin lugar a duda que no va a ser nada fácil. Cualquier rival que esté jugándose la permanencia en el último partido va a ser un rival difícil. Pero van a haber 4 o 5 partidos exactamente iguales, por eso digo que nosotros tenemos que entrar con la intención y con la capacidad de sumar los 3 puntos aquí en casa y después la suma de lo que le pueda dar a Levante a los otros equipos ya es problema de cada uno de la temporada, pero vamos a encontrar un rival complicado que se va a jugar la vida en cada balón.
0: Efectivament, i jo crec que el Llevant ha d'eixir en eixa mentalitat i és una opinió molt personal, però bueno, el Llevant és lo que primer ha de fer en un equip que a banda tindrà algun altre futbolista en opcions de Mundial és eixir, marcar ratlla, ser contundent i sobretot tractar de fer el primer gol lo abans possible i ja marcar la línia respecte a la resta de partit. Per què? Perquè un 0-1 se pot prolongar, si guanya Llevant bé, però és que si l'empate també, l'empat li val al conjunt d'Orriols. Anem a recordar les combinacions, i ara de seguida més notícies de la jornada en primera divisió, però les combinacions per avui, vaig a recordar-lo durant la vesprada per als aficionats del València, del Llevant i de l'Elx. Comencem en el València. Les úniques opcions d'Europa per al València, és a dir, opcions de jugar Conference League, ni Champions ni Europa League, Conference League 2026-2027 són A, guanyant el seu partit davant el Barça, sí o sí, no n'hi ha altra, ha de guanyar sí o sí el Barça, i B, si el Getafe empata o perd, davant Osasuna, i el Rayo empata o perd davant Alavés. Si el Rayo guanya, res a fer. Si el Getafe guanya, res a fer. Però si empaten els dos, o perd un dels dos, o perden els dos, i el València guanya, el València té millor averaj general i, a banda, més punts en un dels casos que seria el del Rayo Vallecano. Per això, la combinació del València per a jugar Conference l'any que ve és molt fàcil. Guanyar i que els altres dos no guanyen. Ja està. I han de ser els dos. Si guanya un, eixe que guanya serà l'equip europeu. Si guanya el Getafe, Getafe en Europa. Si el Getafe se la pega però guanya el Rayo, Rayo a Europa. I si els dos se la peguen i el València guanya, el València aniria a competició europea l'any que ve. S'ha preguntat per el tema de les posicions, si n'hi ha possibilitat de que fins al 9è vaig a competició europea i demés. Bueno, anem a explicar ràpidament l'assumpte. La temporada que ve ja n'hi ha 5 equips que van sí o sí a la Champions League, que són Barça, Madrid, Villarreal-Atleti, Villarreal-Atleti, tercer i quart, quart i tercer, dona igual, i el quint, que és el Betis. Eixos 5 equips jugaran Champions. El sext, que és el Celta, jugarà Europa League, sí o sí. La Real Societat, que va guanyar la Copa del Rei, jugarà Europa League, sí o sí. I després falta una última plaça. Per una banda, el 7è classificat siga Rayo, Getafe o València, jugarà Conference League. Però si el Rayo Vallecano acaba 7è i el Rayo guanya la Conference League, eixa plaça desapareix. Eixa plaça desapareix. I aniria cap al Rayo, que jugaria Europa League. Eixa, és a dir, en eixe escenari, la plaça de Conference desapareix. N'hi hauria 8 equips espanyols en Europa, 5 en Champions i 3 en Europa League. Un per classificació, el Celta, altre per campió de Copa del Rei, que és la Real Societat, i altre per campió de la Conference, que és el Rayo Vallecano. Jo crec que està superclar. Per a aficionats que ens han preguntat al punt a punt, i han enviat missatges, i han enviat àudios i tal, igual preguntant per el tema de la classificació, que si pot anar fins al 9è, que si el València s'acaba a 8è... No. No, no. Per anar a Conference, 7è. Si no acabes 7è, no vas a Conference. Ja estaria. És prou senzill, en eixe cas. Tot això ja definit i està claríssim. Si el València no acaba 7è, no aniria a cap tipus de competició. El 8è, el 9è, no. Val? jo crec que està molt ben explicat. Com deia abans, l'opció del València...

0: la sèptima posició és l'única, junt a la del Getafe, de que tinguem l'any que ve 9 equips en Europa. O Getafe o València són els únics que poden ocupar eixa plaça. Si el València o el Getafe acaben sèptims, si el Rayo Vallecano guanya la final de la Conference League, l'ordre dels factors seria els 5 equips de Champions, Real Societat a l'Europa League via Copa, Celta a l'Europa League via Liga, Rayo Vallecano a l'Europa League via Conference, i si n'hi hauria eixa sèptima posició per a un equip que jugaria prèvia de Conference League, que seria o Getafe o València. I en eixe cas sí que n'hi hauria 9 equips la temporada que ve en Europa. Però si és el Rayo el que acaba en la sèptima posició i el Rayo després guanya la final de la Conference, no corre una cap a baix per al vuitè. Això ha de quedar superclar, eh? Perquè si no està nit, n'hi haurà oients que pregunten i tal i qual. Això ha de quedar superclar. Així que el València el que ha de fer és acabar sèptim. Punt. Acabar sèptim per a garantir que almenys l'any que ve tindràs possibilitat de prèvia en eixa Conference League. Jo crec que ha quedat superexplicat, però recordarem tot, perquè jo entenc que la gent no estiga 12 hores a l'altre costat de la ràdio durant la vesprada. En això tanquem els tres partits d'esta nit, però ja sabeu que n'hi ha més. Demà per la nit tenim el final d'una era, d'una segona era, en el cas de Marcelino, que acaba la seva segona etapa al capdavant del Villarreal davant l'Atleti de Madrid. 9 de la nit, diumenge, Villarreal-Atleti de Madrid. N'hi ha ara mateix empat en la classificació, dos equips estan jugant a la tercera posició. En cas d'empat a punts, el Villarreal te l'haveràs guanyat, és a dir, a l'Atleti li fa falta una victòria per abastar la tercera posició. Un empat o una victòria donen eixa tercera plaça, que són 5,6 milions d'euros per al Villarreal, per al conjunt de groguet. Anem a escoltar els protagonistes de cara al partit de demà. Per exemple, Marcelino García Toral, parlant del seu agraïment després d'aquests 3 anys al capdavant del submarí en esta segona etapa en Villarreal.
1: Pues primero, quería dar las gracias al presidente y a la directiva por este reconocimiento, que es inesperado, pero del cual estaré agradecido de por vida, ¿no? Y para mí es un orgullo y un honor estar ahí en ese paseo, estar ahí incrustado en la cerámica, ¿no? Lo que significa para el estadio del Villarreal. Y bueno, pues en este viaje me acuerdo de la familia, de los compañeros, de los jugadores, de los trabajadores, de toda la gente que nos ha acompañado.
0: Paraules de Marcelino García Toral, y este matí ha parlat el Cholo Simeone al respecte del seu rival de demà.
2: Bueno, está claro de que mañana es un partido importante de cara a terminar mejor en liga de lo que hemos estado durante toda la temporada, porque siempre hemos estado por debajo del tercero, si no me equivoco. Y bueno, esperemos poder tener la conciencia de hacer un buen partido y en consecuencia poder terminar lo más arriba posible, que en este caso sería el tercer lugar. Está claro, vamos a jugar con un equipo que querrá terminar de la mejor manera, con la salida de Parejo, la salida del míster y con su último partido de local, con las características clásicas que tiene el Villarreal durante toda la liga, que lo identificó muy bien en su juego, y bueno, veremos cómo se desarrolla en el campo.
0: Les paraules del Cholo Simeone. El partit és demà, farem una prèvia un pèl més extensa demà per la vesprada. 9 de la nit en l'estadi La Ceràmica, Villarreal, Atleti de Madrid. Notícies de la jornada. Estes són importants, perquè afecten a algun dels partits d'esta vesprada. Anem a seguir molt atents en la sintonia del punt a punt. Per exemple, estem molt pendents d'eixer a l'Alavés Rayo Vallecano, un Alavés que ja està salvat, que no se juga res en casa, el Rayo Vallecano, que sí que necessita la victòria per a, com deia abans, tractar de fer-se en una posició europea via Lliga per a no dependre l'any que ve de classificar-se per a Europa en eixa final de la Conference League que ha de disputar la setmana que ve. En eixe duel, coses. En el Celta de Vigo-Sevilla, pues coses també, perquè el Celta el que necessita també és conservar eixa sisena posició, fer-lo de la manera més important possible, i sobretot anem a veure què és el que passa, perquè este matí la EMET ha activat l'avís per pluges i tempestes. El partit en principi es manté

a les 9 de la nit, però és de veres que el Celta ha hagut de cancel·lar la, com se diu, la xuntança, que era l'esdeveniment que havia programat per avui en la prèvia de

bàsicament perquè no només estan en eixa penúltima posició i al fil del descens, perquè el Mallorca ha de confiar en una carambola increïble per a la permanència, sinó és que a banda, en les últimes hores, Martín de Michelis ha tret l'escopeta. Ahir en la roda de premsa va tindre una referència a algun futbolista, algun no, a un. Li preguntarem per Kumbula quan li preguntarem per el seu estat físic. La resposta, no sé res de Kumbula. Li repreguntaren i va dir, a bon entenedor, poques paraules. No sé res i sé molt. Això va ser Martín de Michelis ahir. Clar, l'incendi és important, perquè el propi Kumbula va penjar un missatge en Instagram ahir a la nit i vaig a llegir-lo de manera íntegra en castellà. Diu, me enteré por la prensa de algunas noticias y comentarios que ponen en duda mi profesionalidad y compromiso con el Mallorca. No permito que se cuestione mi implicación y mi compromiso profesional. Habrá momento y tiempo para aclararlo, pero ahora todas las fuerzas deben estar centradas en el partido de mañana. Sigamos unidos, Amunt, Mallorca. Pues está la cosa B. Està la cosa bé en el Mallorca, que recordem, és el que en principi més senzill té sumar els 3 punts, perquè juga en casa davant l'Oviedo, un Oviedo superdescendit des de fa setmanes, però la realitat és que l'ambient ara mateix ahí dins és una bomba de rellotgeria. Kumbula, en una acusació directa per part de Martín de Michelis de, pues això, d'absència de professionalitat. Partits per estar pendents, evidentment, eixe Mallorca-Real Oviedo, evidentment el Getafe o Osasuna, i que a banda afecta als 3X valencians. Per una banda, el Getafe de José Bordalás, que guanyant seria equip europeu, empatant en funció del que passe, igual li val també, i Osasuna, que necessita puntuar. Necessita Osasuna puntuar per arribar als 43 punts i quedar salvat, jo crec que al 90%. És a dir, Osasuna, que no va regalar res la seva visita al Coliseum Alfonso Pérez Muñoz. I per últim, l'altre partit per estar pendents, eixe Alavés Rayo Vallecano. El Rayo preparant-se per a la final de la Conference. L'Alavés salvadíssim. En principi el Rayo, que tindrà una tasca relativament còmoda. Ara bé, anem a voler les rotacions d'Íñigo Pérez davant l'Alavés, perquè en una final al caure d'ací uns dies estarà interessant veure l'alineació que trau Íñigo Pérez, el tècnic madrileny, en la seva visita a l'estadi Mendizorroza. Estarem pendents de Mendizorroza, estarem pendents, com no, d'eixe Coliseum a Getafe i també del camp de Son Moix. Els tres camps principals per estar pendents a banda de Camp de Mestalla, La Cartuja i Montilivi. Dels altres partits, Real Madrid Athletic Club, que en el Madrid se van acomiadar un fum de futbolistes, Alaba se'n va, també Carvajal se'n va, anem a veure com és l'acomiadament a Álvaro Arbeloa, i este matí, també és notícia important a nivell nacional, ha confirmat Enrique Riquelme, l'empresari de Cox, Alacantí, però que té vida feta des de fa molts anys en Mèxic, que va presentar-se a les eleccions del Real Madrid. Un banc d'Andorra és el que finalment li va portar les garanties per a eixe aval de vora 200 milions d'euros, que és una barbaritat, però bueno, si has de presentar-te, tu t'imagines, Mònica o Juanjo, per a presentar-se a eleccions de la teua escalera, on vius tu, on tens tal igual, per a eleccions de president de la comunitat, 200 milions d'euros de patrimoni o de garantia o d'aval. Coses estranyes, però bueno. La resposta de Florentino Pérez és que ha posat una pancarta com la que va fer Laporta en el seu moment, la de ganes de volver a veros, però en el cas de Florentino ha posat una pancarta molt gran en Madrid, en la seva cara, i els títols de les 7 Champions que ha guanyat durant els seus mandats. Comença la campanya electoral, perquè Florentino Pérez, si no n'hi haguera campanya electoral, no se gastaria els diners en fer una lona gegant. Però bueno, ja tenim salseo en Madrid per a les pròximes setmanes. Això respecte al partit, bueno, de lo que és el compromís, poquet a rascar, també va ser l'últim partit del Xingurri Valverde com a tècnic de l'Atlètic Club de Bilbao, serà en el Bernabéu i serà a les 9 de la nit. I l'altre partit, per a no estar pràcticament pendents, perquè no n'hi ha res en joc, ja tenen tot fet, i evidentment han patit moltíssim, sobretot més en el cas de l'Espanyol, Espanyol Real Societat, a les 9 de la nit, i Celta de Vigo-Sevilla. El Celta,
que sí que

pot rascar un poquet més en, a nivell de punts en Europa, però que està classificat igualment per a competicions europees. I en el cas del Sevilla, ja salvat de manera matemàtica, però ho ha passat molt malament. Sevilla i Rayo i Espanyol. Sevilla i Espanyol han estat dos equips que ho han passat molt, molt malament en esta segona mànega de la competició. En tot això, a les 4:37, tanquem este mini resum de tot el que ha passat, tot el que va passar en primera divisió, però falta per fer un canvi i ara parlar de primera federació.

0: miran per así, es que resulta que el Celta y el Getafe, crec que en cas d'empat a punts, el Getafe té millor averaix. Per això està el partit dins de la jornada unificada, però bueno, el Celta, que encara podria perdre a sexta posició, estava jo enganyat. 51 punts per al Celta, jocs d'Europa League, i el Getafe té 48. És a dir, hauria de guanyar el Sevilla i el Getafe guanyar el seu partit per a que el Getafe avançara al Celta en la classificació. Com deia, ja tenim tot preparat en primera divisió, tot ubicat, i ara hem de parlar dels partits d'esta vesprada en la jornada unificada de Primera Federació. El primer pas el donarem d'ací a una estoneta en eixe estadi José Rico Pérez, en Alacant, Hércules Nàstic, a les 6:30, de la mà de Gonzalo Blanes i de Toni Cabot, el duo dinàmic en la ciutat alicantina. Prèvia del partit, anem a escoltar a Beto Company, fent la referència al rival, un Nàstic que es juga la vida, que es juga la permanència en este grup segon de Primera Federació, un Hércules que s'està jugant un miracle en forma de carambola a tres bandes per a aconseguir plaça per a Copa del Rei. Impossible o quasi impossible, però Beto Company diu que han de lluitar per la victòria.
1: En absoluto, cero. Yo a lo que me debo es al Hércules, no tengo ninguna duda. Como siempre digo, en cada partido y en cada entrenamiento uno se juega el puesto y se juega la credibilidad y se juega la profesionalidad y a mí no me pone ningún tipo de aprieto. El pasado es pasado y el pasado está ahí. Obviamente uno intenta ser empático en la vida, no solo en el fútbol, sino en la vida, y se pone en la piel de ellos. Y ellos, pues bueno, pues es un partido pues con tintes a drama, pero también me pongo en la piel del Tarazona, en la del Betis, en la del Torremolinos, absolutamente. Entonces, creo que hay que dudar cero del compromiso, obviamente, de la deportividad, de la profesionalidad, tanto nuestra como del colectivo. Nosotros saldremos al 1000% a ganar el partido y a intentar que con todos esos rebotes pues nos podamos meter al menos en la Copa del Rey. Pero vamos, yo no siento ningún tipo de incomodidad, porque no la puedo sentir, porque esto es fútbol profesional, esto es rendimiento, y si el Nastic no consigue salvar la categoría, no será por el resultado que obtenga o no obtenga aquí.
0: Pues un Beto Company que té passat en el Nàstic de Tarragona i era, de fet, l'inici de la compareixença i la primera resposta del tècnic català, que és de veure que en la seva arribada a l'Hèrcules va millorar el rendiment de l'equip, però el final de temporada s'ha embrutat. En el cas de l'Hèrcules, que ha acabat en sensacions no massa positives i en algun que altre dubte de cara a la temporada que ve. A bastant, això sí, la permanència en dos jornades d'avantatge i encara en opcions de tractar de classificar-se per a la Copa del Rei. Ja contarem la setmana passada en el Futbol Més Nostre la situació. Ara mateix el que ha de fer l'Hèrcules és acabar el més dalt possible en la classificació. Ja sabeu que el conjunt d'Hèrcules està en la novena posició, 53 punts, està empatat en l'Antequera i està a dos de l'Algeciras, que té 55 i està en la sèptima posició. Lo més... anava a dir, és complicat, però lo més positiu per al conjunt alacantí que Antequera i Algeciras no guanyen i tractar d'abastar aquesta sèptima posició de cara a una possible classificació per a la Copa del Rei. Recordem que els filials no poden jugar-la, ni el Atlètic de Madrid B ni Villarreal B, i que són els primers 5. Anem a veure. És complicat, perquè l'Antequera i l'Argeciras també tenen comptes pendents i en el cas, per exemple, l'Europa té 57 punts, l'Argeciras encara té opcions de play-off complicades, per opcions de play-off al cap i a la fi. Anem a recordar que en la jornada unificada d'avui se disputa tot excepte el partit de l'Eldense demà. A les 6:30, Antequera Torremolinos, Atlético Sanluqueño Villarreal B, Atlético de Madrid B Algeciras, Cartagena Betis B, Europa Eivissa, Hércules Nàstic, Sevilla

0: Atlético, Alcorcón i Tarazona, Sabadell. Que la classificació ara mateix, ja sabeu que està l'Eldense com a líder, campió i equip de segona divisió. El Sabadell, Atleti de Madrid B, Villarreal B i Europa estan en playoff d'ascens. Cartagena té 56 a 1 del playoff, Algeciras 55 a 2 del playoff, Antequera fora ja d'opcions de playoff, però en la vuitena posició. I l'Hércules té 53 en la novena posició. Guanyar i esperar és l'única cosa que pot fer l'Hércules d'Alacant de Beto Company. I precisament en aquest objectiu de la Copa del Rei parlava Beto en la prèvia del partit.
1: A nosotros la Copa nos gusta, primero, por meter una competición más, una competición de este prestigio. Creo que el Hércules siempre debería jugarla y bueno, el formato de Copa de hoy en día es una cosa un poco extraña. Yo no estoy muy de acuerdo, a mí me gustaría formatos más abiertos con todos, pero bueno, es otro discurso, otro debate. Pero me gusta, creo que es interesante, creo que es motivante para todos y debe serlo. Todo lo que sea jugar, obviamente, pues como más partidos mucho mejor. A mí me gustaría jugar todas las competiciones posibles. Yo sería partidario de jugar miércoles, domingo, sin ningún tipo de dudas, porque creo que es lo que realmente engancha a la afición, al cuerpo técnico y a los jugadores. Y luego, pues bueno, pues está el aliciente ese de que con este formato ir a campos de equipos de inferior categoría, donde creo que el Hércules de Alicante puede ser un reclamo, ¿no? Por el hecho de poder ir a campos donde incluso puede ser que en la historia no hayamos visitado nunca. Y después está claro que el hecho de jugar, de intentar superar esa primera ronda y jugar contra equipos de segunda división o primera división, el Rico Pérez, pues es devolver un poquito el sabor, ¿no? Ese de ese fútbol al cual queremos estar en un corto plazo de tiempo, y creo que siempre es interesante, ¿no? O sea, a nosotros nos interesa muchísimo, nos gusta, nos motiva y tenemos de verdad esa ilusión de poderlo conseguir.
0: Paraules de Beto Company fent referència a ixe all-in de l'equip tractant d'aconseguir un miracle, que seria la classificació per a la Copa del Rei, perquè és de veres que la temporada ha estat molt decebedora per a l'afició de l'Hércules d'Alacant. I el rival que arriba jugant-se-lo tot, absolutament. El Nàstic de Tarragona, anem a recordar, per baix, Sevilla Atlético, Atlético Sanluqueño, Marbella, són equips que ja són de segona federació. Betis Deportivo i Tarazona estan en 45 i 44 punts en descens. Torremolinos i Nàstic estan en 46 punts fora de descens, però només a un punt del Pou. I el Teruel, el Múrcia, els dos equips ja estan salvats, és a dir, ara mateix, Torremolinos, Nàstic, Tarazona i Betis B se van a jugar, aquests quatre equips, dos places de descens. El Nàstic de Pablo Alfaro, el mític Pablo Alfaro, arriba al José Rico Pérez en la necessitat de com a poc, anava a dir, sumar no és suficient, igual no és suficient, no sumar, guanyar el seu partit per a deixar darrere els seus rivals. Escoltem, era metge o dentista? Que era metge, no? És metge, sí, és metge titulat. Pablo Alfaro, que a banda de metge era un central que pegaba, que arreaba prou y que es el técnico del Nasti de Tarragona esta temporada.
2: Pues llegamos como tenemos que llegar, como bien dices. Hemos estado muchas semanas, hemos hablado de muchas finales, de muchos partidos importantes, y como esto pues poco a poco llega a su fin, queda lo más importante, queda lo más decisivo, el partido en un buen estadio, ¿no? Ante un buen equipo, no en un buen escenario, ¿no? Un buen contexto para finalizar una campaña que ojalá y nosotros tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos y en nuestros pies y en nuestra cabeza para terminarla pues de la mejor manera posible. Todos sabemos cuál es el objetivo, no hay ninguna duda, lo que dependemos de nosotros, que lógicamente está en nuestras manos y que tenemos que, sabiendo que eso, que es que ya no hay más, que es el último día, el último partido, que las estadísticas ya no sirven de nada, porque no sirven de nada, conforme uno va teniendo años, va aprendiendo que en los últimos partidos de todas las ligas, de todas las competiciones, de cualquier año, pasan cosas siempre que no suelen pasar durante el año. Por lo tanto, ya te digo, a preparar el partido lo mejor posible. La semana ha sido buena, y como siempre, sin lanzar las campanas al vuelo, porque hay que refrendarlo mañana compitiendo, pero con esa intención vamos, con esa intención y con esa ilusión, tenemos la ilusión de acabar la temporada bien.
0: El Nàstic de Tarragona de Pablo Alfaro, que té la il·lusió d'acabar bé la temporada i d'abastar la permanència. Quin és el problema? Pues bàsicament que este equip fora de casa és un cataclisme, és un desastre total. I no són paraules mies, són paraules de Pablo Alfaro.
2: Tienes razón, no es que estamos viendo al mejor Nastic, estamos viendo un Nastic de visitante, no hemos acabado nada bien, la verdad. Toda la fortaleza que hemos mostrado aquí, porque es cierto, pues fuera nos ha faltado. Pero ya también te digo, es que es el último partido, es que no hay las estadísticas. Yo es que esta semana casi prácticamente las páginas con datos las he quitado casi todas. ¿Por qué? Porque conozco los finales de temporada, porque sé que son totalmente diferentes, porque muchos futbolistas de todos los equipos, su cabeza está ya en situaciones distintas, porque las vacaciones están cerca, porque tengo contrato o no tengo contrato, porque es el último partido de todas las ligas, ¿no? ¿Y cuál es nuestra ventaja? Que tenemos un objetivo, lo tenemos a nuestro alcance y tenemos que pelearlo, ya digo, como estaba Finsal Darrer Minut, Darrer Partit. Ese es nuestro único lema.
0: Bueno, pues el lema del Nàstic de Tarragona, que efectivament tindran que lluitar fins al darrer partit, fins al darrer minut, fins a l'últim moment de la temporada. A partir de les 6:30, en eixe estadi José Rico Pérez, anem a estar molt pendents d'eixe Hèrcules de Alacant, Nàstic de Tarragona, amb Gonzalo Blanes i Toni Cabot. Faig un incís breu en este repàs de la primera federació, esta jornada unificada, perquè, a banda de tot això, estem pendents també de pilota valenciana. Esta vesprada, a partir de les 5 de la vesprada, en el trinquet de Bellreguard, comença una jornada doble, d'eixe individual de raspall femení, en la partida que van a disputar Victòria i Amparo, i que ens va contar des del trinquet en Bellreguard, Matías Oliver. Hola, Matías, bona vesprada.
3: Hola, molt bona vesprada, Paco. Avui estàs més relaxat, que la setmana passada, el cap de setmana passada que se pegareu tots els companys, increïble,
0: Bueno, pues moltes gràcies. Este cap de setmana tenim un altre paregut, sí que és de veres,
3: Sí, sí, sí, sí. No res, com bé dius, així estem. En el trinquet de Bellreguard ara mateix estan calfant les dues primeres jugadores que jugaran a aquesta semifinal del campionat individual de raspall femení, i es referim a Victòria i l'altra contendent, que és Amparo, que és una semifinal que enfronta la gran dominadora del MAMA femení contra una de les jugadores més importants del circuit en els últims anys. Victòria, que és la gran referència del quadre, són 8 títols de l'individual, 7 d'ells consecutius, i que torna a ser la rival a batre en esta edició. I a més, la podem veure en el rànquing oficial de Pilota Pro com la número 1 de res, però és que Amparo és la número 1 de les mitgeres, així que no va ser només una semifinal pel nom de Victòria, sinó un duel de dos jugadores situades en la part més alta de la classificació professional, cadascuna en la seva posició natural. I dos jugadores que este 2026 ja saben el que és guanyar. Victòria va guanyar la Lliga, Amparo va guanyar fa poquet el Trofeu Mancomunitat de la Safor, i dues jugadores que en els quarts de finals van tindre el mateix resultant contundent. Victòria va superar a Júlia per 25 per cap al trinquet de Rafael Buñol, mentre que Amparo també va tindre una final sabatera, és a dir, 25 per cap, contra Mireia Badia a Xavi. I la partida també un punt interessant en el perfil de les dos, perquè Victòria és la gran especialista del MAMA en esta etapa moderna del raspall femení i ha convertit l'individual en el seu territori natural, i cada edició es juga en la mateixa pregunta: qui pot tallar la seva hegemonia? Mentre que Amparo arriba amb el repte de convertir el seu enorme pes com a mitgera en una victòria individual davant la rival més difícil. Amparo, de fet, ja sap el que és arribar a una final, va ser el 2007 amb només 7 anyets, i ara té l'oportunitat de tornar a posar el seu nom en una final de l'individual, i la clau pot estar en a veure si Amparo pot allargar la partida i traure victòria de la seva zona de controls. Amparo en quarts ja va demostrar que tenia molta confiança en ella mateixa, i per davant tindrà una pilotària que ha fet del MAMA, com diguem, el seu escenari perfecte, que sap imposar el seu ritme i jugar amb seguretat, i sobretot no donar opcions quan agafa avantatge. Així que això pot ser un pas més de victòria de camí cap a una altra final, cap a la defensa del seu reinat, i una oportunitat majúscula per Amparo per a tombar la gran favorita, trencar-la de lògica del quadre i confirmar també el seu gran moment que ha demostrat al llarg del 2026. Així que vesprada de raspall femení, primer amb victòria contra Amparo, i després, una vegada concloga aquesta partida, tindrem la segona semifinal, que serà la de Ana Puertes, l'altra gran favorita, este títol contra Mar Jiménez.
0: Pues d'ací a 8 minuts s'encetarà aquesta primera de les dues partides que anem a oferir en el punt a punt, victòria davant Amparo des del trinquet de Bellreguard. Una abraçada, Matías.
3: Una abraçada.

0: La partida de pilota, les partides de pilota, sempre així en el punt a punt de la mà de CaixaBank.
1: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
0: Set minuts per arribar a les 5 de la vesprada. Continuem de seguida fent eixe repàs a l'última jornada de la primera federació, però també anem a obrir línies en el que està previst que comence, que s'enceti a partir de les 5 de la vesprada en la plaça del Ajuntament. Ja fa uns dies el col·lectiu, l'associació Llibertat València Club de Futbol va convocar una manifestació que arrencaria, que s'encetaria a les 5 de la vesprada des de la plaça de l'Ajuntament per la defensa del València Club de Futbol i contra la gestió de Peter Lim. I volíem també conèixer en primera mà, des de primera mà, com està l'ambient en la prèvia d'aquesta manifestació, si n'hi ha molta gent, si n'hi ha poca gent, el que pensa el personal que s'està congregant en la plaça de l'Ajuntament, de la mà del nostre Carlos Urrutia. Hola, Carlos, què tal? Bona vesprada.
2: En la calor que fa esta vesprada, Paco, bona vesprada. La veritat és que n'hi ha pocs, però sorollosos, de moment. Jo no crec que n'hi ha que més, mai ha sigut massa bo per a calcular més de 300 persones, així que, tot i encara falten 7 minuts per a les 5 de la vesprada, hora fixada, així en la façana principal de la plaça de l'Ajuntament d'esta més que concentració, marxa, des d'ací, des de l'Ajuntament, suposo que pel trajecte per la carrer de les Barques cap al camp de Mestalla. N'hi ha un dispositiu policial, tant de municipals com de nacionals, normal, tampoc exagerat, i en els dos voluntaris que jo d'estar en la platja o fem-nos un gelat, com som Manolo Montaldi i jo, anant a costar cap ací, la veritat és que, pues bé, càntics de moment, Peter Betellà, Corberà en dimissió, i això és el que de moment hi ha. I te dic, sobretot, Paco, sorollosos, perquè sembla que Llibertat Valencianista, l'organitzadora, ha repartit a quasi tot el món xiulets, així que estan tots, venga a bufar al cigronet, que està des del xiulet, i fent soroll. Però de moment, tranquil·litat absoluta, poqueta gent, moltes pancartes grogues, les habituals de Lim Go Home, i suposo jo que molts dels que així estaran ara, després, estaran al seu lloc, a la seva localitat, al camp de Mestalla.
0: Si no m'enganya, un dels assumptes curiosos o crianers de la vesprada, Carlos, és que crec que n'hi haurà coincidència, no sé si temporal o física, d'uns sí, metres o de molts, en l'altra manifestació que n'hi ha convocada esta vesprada en el centre de València, no?
2: La dels profes, Paco.
0: La dels profes, sí, correcte.
2: És el que falta, que jo sé, ara existe la vesprada. Així se va ajuntar el torbellino en l'huracan. Mare de Déu, sí, perquè a més els ànims estan caldetxaets, la veritat és que està calentes també entre els professors. Jo és que, com no m'han agradat mai les manifestacions, jo m'agrada la pau sempre i el soroll el mínim. La veritat és que suposo que ho tindrà previst també el dispositiu policial, tant, ja t'he dit, la municipal, la local com la nacional, si coincideixen, se solapen. Jo que no sé si algú és molt valencianista, molt antilim i damunt és profe, pues això sí que se repartisca.
0: Bueno, pues vesprada el que deia d'activitat en el centre de València, en eixa manifestació de Llibertat UVCF que comença a partir de les 5 i també la manifestació de la comunitat educativa que també s'enceta d'ací a una estona en el centre de València. La línia oberta, Carlos, per a protagonistes, per a soroll, per a qualsevol cosa, mentre continuem el repàs, i ara de seguida en 4 minuts tornem amb tu, ¿vale?
2: Molt bé, fins ara.
0: El que comentàvem, continuem fent el repàs de tot el que va tindre jo que esta vesprada en el punt a punt. A partir de les 6 i mitja, ja sabeu, a banda del partit de l'Hèrcules d'Alacant, juga el Villarreal B. En el conjunt del Villarreal, les coses més o menys estan clares. És un equip que ja va jugar play-off de cara a eixe potencial ascens a segona divisió, que ja està classificat de manera matemàtica. Això sí, encara s'ha de confirmar, per exemple, la posició definitiva i el rival. Un Villarreal B, el conjunt de David Albelda, que està en 62 punts, a 2 només de l'Atlético madrileño i a 3 només del Sabadell. Podria avançar l'Atlético madrileño, però crec que la veràs en el Sabadell el té perdut, i a banda han de jugar els seus partits. El que està clar és que l'Europa ja no el pot agarrar, és a dir, com a poc el Villarreal B acabarà la temporada quart, que ja me pareix una cosa magnífica i que està molt per damunt de les expectatives de David Albelda a principi de la temporada. Precisament anem a recuperar les paroles del tècnic Groguet, del excapità legendari del València Club de Futbol, i que va estar, mira, precisament, avui que és 23 de març de 2026, que fan 25 anys d'aquella segona final de la Champions. David Albelda va estar en aquest partit, ja fa 25 anys. Encara no era, això sí, capità de l'equip. Albelda, anem a recuperar, per exemple, el seu comentari al respecte del rival d'avui, l'Atlético Sanluqueño.
3: Es difícil hacer un análisis porque hablamos de un equipo descendido que ha hecho muchos cambios en diciembre, que seguramente ya estén pensando en acabar para irse de vacaciones. Pero así todo, es un equipo joven y esto te hace indicar que van a competir bien. De hecho, es lo que han estado haciendo los últimos meses, a pesar de estar en una situación complicada o incluso estando descendidos. Han competido muy bien y hay partidos que no han sacado un buen resultado, pues muchas veces por mala suerte, pero no porque hayan sido inferiores. Entonces todas estas cosas nos tienen que poner en alerta para intentar dar nuestra mejor versión si queremos ganar allí.
0: Albelda, que també feia referència a, una vegada ja estàs classificat matemàticament, és inevitable mirar a l'altre grup, al grup primer, a aquests potencials rivals en el play-off d'ascens a la segona màxima categoria, a segona divisió. Albelda, per una banda, deia que el partit no sobra, però per l'altra feia referència als rivals de play-off que poden eixir de ese grup primer.
3: Bueno, pues como hasta ahora. A ver, no me gustaría que el equipo cayera en la relajación de que el objetivo está hecho. Yo creo que hay que apurar todas las opciones posibles, intentar hacer nuestro deber de ganar, porque aún puede haber variaciones en el otro grupo en cuanto a los rivales, pero sobre todo para nosotros es difícil, sí, pero si se da que podemos, por ejemplo, adelantar al Atlético de Madrid, pasaríamos a tener el factor campo a favor, ¿no? Y eso en este tipo de eliminatorias es importante. Bueno, con esto quiero decir que al final tenemos algo en juego, con lo que no me gustaría caer en la relajación de que, como ya tenemos el playoff, este partido está de más. No lo considero así. Sí, en el otro grupo se están jugando ahí las dos o tres plazas entre cuatro o cinco equipos. Con lo cual, nosotros estamos en la obligación de hacer nuestro deber y esto es una situación que no estás ahora para elegir rival, ¿no? Creo que estamos contentos de haber cogido el playoff después de la temporada que hemos venido de menos a más. Y tenemos que pensar en cumplir nosotros y si después no se dan las circunstancias, no se dan. Creo que el playoff, sinceramente, el rival da igual porque va a estar todo muy ajustado, muy igualado.
0: Les paraules de David Albelda diuen que efectivament el Patrick no sobra i que n'hi ha que estar molt pendents dels rivals potenciats en aquest playoff, en el qual ja anem a tindre segur al Villarreal B de cara a aquest objectiu de pujar a segona divisió. Les 5 en punt de la vesprada. Tenim la línia oberta en la pilota, la línia oberta en el centre de València, en aquesta plaça de l'Ajuntament, però hem de continuar afegint més continguts a banda d'acabar, ho farem després, el resum a la primera federació. Per exemple, ja sabeu que és un cap de setmana especial, així en el punt a punt, per la handbol, per que en el pavelló Port de Sagunt se disputa esta Final Four de ascens a Lliga Sobal i el primer dels dos partits que anem a oferir en el punt a punt està al Caure. Estava prevista la primera comunicació d'ací a una estona, però és un tio que li agrada arribar en molt de temps als jocs per a empapar-se de l'ambient, per a tindre un poquet més de coneixement de com està la situació. Així que, primera comunicació, pavelló Port de Sagunt, a les 6 se juga el partit, Fertibera Port de Sagunt, Anaitasuna, semis de playoff d'ascens a Lliga Asobal, un partit que ens va portar Toni Galindo. Hola, Toni, Sagunt, molt bona vesprada.
4: Hola, Polido, Paco, què tal? Salutacions, molt bona vesprada. Bueno, i saps per què m'agrada arribar pront als jocs? Pues perquè així ja tinc l'oportunitat de veure, per exemple, ara mateix, que tinc els jugadors d'Anaitasuna, que més que escalfar estan fent la mona. Perquè, bueno, tu has vist alguna vegada escalfar algun equip d'handbol xutant a porteria tres tios davall dels pals en el culer en pompa a veure qui li pega
0: culer
4: a la part de darrere?
0: Un culer, sí, sí, sí, de tota la vida, sí.
4: O sea, Pues això, ahir estaven pegant-li, vinga la patada, és a dir, que poden fer-se una lesió, no sé. Bueno, pues consiga, estaven els dos equips així escalfant, Certiberia porta segon, que ja s'ha retirat, efectivament. A les 6 de la prada arrencarà este primer dels partits de les semifinals per l'ascens a la Lliga Asobal, la màxima categoria de l'handbol nacional. Anem a veure què passa. Certiberia porta segon, que acaba en segon lloc de la taula classificatòria en 44 i s'enfronta al quin classificat, Anaitasuna, que acaba la Lliga regular amb 39. Els enfrontaments, els duels directes en esta Lliga entre els dos equips s'han resolt els dos a favor de l'equip del Port de Sagunt, així que anem a veure què passa després de, si després de dos temporades en esta divisió d'honor de plata Certiberia Port de Sagunt pot tornar a la màxima categoria de l'handbol nacional. Fa dos temporades ja vaig estar jo en ixe ascens de categoria de Certiberia Port de Sagunt, a veure si podem repetir la cosa. Això serà demà en la gran final, anem a veure què passa en esta primera semifinal. La segona, recordem, a les 8 i mitja entre Sant Pablo Burgos i Agustinos d'Alacant, l'Agustinos d'Alacant que viurà el partit més important de la seva història, mai ha aconseguit un ascens a la Lliga Asobal, així que esperem, desitgem que eixa finalíssima de demà a les 12 del migdia, així a Port de Sagunt, siga entre dos equips de la Comunitat Valenciana, però això anirem per parts. Primer, esta primera semifinal, després, eixe Sant Pablo Agustinos d'Alacant.
0: M'envien un missatge, efectivament, d'un bon amic des de les Rodalies d'eixe pavelló poliesportiu Port de Sagunt. Estava mirant per ací, és un detall que no has comentat i me pareix molt malament. Molt a prop d'una de les entrades, n'hi ha per allà una graella de torraes.
4: Anem a veure, anem a veure, Polit. Parles abans d'hora. Perquè jo ara mateix a la nostra productora, Mònica, li he dit, escolta, dic, me dóna temps a eixir fora i gravar l'ambient que està previst.
0: Però la gent s'està fent ahí uns bocates i uns entrepans de categoria, tu.
4: Tranquil, perquè en el moment que finalitzi esta connexió amb el senyor Poli Don Paco, me'n vaig immediatament fora, vaig a gravar eixa graella, eixa torrada argentina que està ahí fora, que quan jo he arribat no hi havia ni torrada, ni argentina, ni llonganissa, ni botifarra. Ara sí que estarà tot, estaré al fum ahí en plena efervescència, així que li ho passaré després a la nostra companya Clara Alcover perquè ho pugueu veure tots en les xarxes socials del Punt a Punt, així que no perdrem cap detall. Ah, i una altra coseta, parlant de detalls. Espectacular la decoració d'este pavelló municipal del Port de Sagunt, dels quatre racons d'ací del pavelló, amb il·luminació que recrea els colors de cadascun dels equips que es veuran les cares ací en esta competició, en esta Final Four, així que no perdrem cap detall ací al Punt a Punt amb un ràdio. Recorden, a partir de les 6 de la vesprada, des del pavelló municipal del Port de Sagunt, este Certiberia Port de Sagunt, Anaitasuna.
0: Recorden també que hem parlat a les 2:25 aproximadament en Carlos Argente, de la mà de Salva Gomis, una entrevista amb el president del Certiberia Port de Sagunt, que contava precisament això, que volia deixar el pavelló lo més bonico possible, que les aficions se sentissin com a casa, més enllà de la vessant esportiva, el Certiberia Port de Sagunt, que vol pujar a la Lliga Asobal, però per davant de tot és la imatge del club, la imatge de l'equip, el recolzament de tota la ciutat de Sagunt a l'handbol, i que volien que esta organització siguera un autèntic èxit. De moment, encara no han començat els partits, però el pavelló que ja està engalanat per a el primer dels partits. Deixem a Toni Galindo ahí espigolant en la graella, en la torra que està ja en marxa, i està en pendents de l'inici de la partida de pilota en el trinquet de Bellreguard, de Matías.
5: Hola, Paco, bona vesprada. Efectivament, ara mateix s'acaba de fer la presentació. Estan les dos jugadores situades sobre la canxa. Amparo començarà des de la treta, ha guanyat la reballada, que va vestida de... Bueno, van les dos de blanc, ¿vale? Però per a diferenciar-les, una va de roig, que de roig significa sempre que és la favorita, la número 1, com és Victòria, i Amparo, que va de blau, com dèiem, ells des de la treta, i és una situació molt important, perquè si defensa els seus xocs des del blau, no es pot fer-li mala Victòria, seria prou significatiu que guanyarà esta partida, i de moment li així de cara, o sigui que anem a veure com comença, perquè ara mateix se situa Amparo en la treta, està botant la pilota, està l'home bo Juan del Genovés, que recordem és un campió de l'individual de raspall masculí de principi dels anys 2000, i ara mateix aquí se'n calfant, Victòria també està preparada, està situada en la zona del nou, Amparo que li pega i li pega en la pilota contra la paret, que és el típic alfament de tots els jugadors de pilota, i així no res, va començar esta partida. Pareix que se situa Amparo en la zona del dau, estan ahí xerrant amb l'home bo, estan esperant no sé què, la veritat, però ja hauria de començar, d'ací no res.
0: Pues molt pendents de la partida entre Victòria i Amparo, la pilota valenciana sempre al punt a punt.
1: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
0: 5 de la vesprada i 6 minuts, i abans de tancar el repàs de la primera federació, falta per fer la prèvia del partit del Dense que juga demà. Carlos Urrutia, centre de València, a la plaça de l'Ajuntament. Comença o no eixa marxa, eixa manifestació de Llibertat València Club de Futbol?
2: Comencen i comencen els càntics. Estan ara tots agachats mentre estan dirigint-los el líder que porta el megàfon, i la veritat és que estan ja

0: I n'hi ha gent jove i n'hi ha gent de la de tota la vida, jo, clar, tot, més de vora 40 anys fent això, m'ha trobat amics com el meu benvolgut Quique, el piano de la penya valencianista La Seva de Benaguasil. Quique, amic, com estàs?
1: Molt bé, per una banda trist, perquè així no traguem el problema de Peter Lim. Passen els anys, nosaltres, mira, mira amb la pel·lícula tinc. Emocionat, però això no veig futur.
0: A més, esperàveu un poquet més de gent, no, Quique?
1: Sí, jo crec que sí. El que passa que diu que després hi ha una manifestació a les 6 i solapa l'altra i, bueno, sempre hi ha una excusa per no fer res.
0: Aquesta és la dels profes també, clar.
1: Sí, claro. I sempre... I a veure si els xavals se classifiquen per la conference, i a veure... Si els xavals se classifiquen per la conference, vaig anar al segon, perquè dos partits a la setmana aquest equip no pot aguantar. És gina, amic.
0: El que està clar és que és el que s'ha organitzat avui, Quique, per a protestar contra la propietat del València, i és una més, però és que la gent ja està un poquet desencantada, fa molta calor, és pront encara...
1: Sí, és el que tu dius, és que no traguem el gat del sac. Jo no fallava mai a cada manifestació, però és que m'indigne dins de mi. No tenim il·lusió, ens han robat la il·lusió. Un pare, tu coneixes amb un pare i ma mare, 81 anys, 78 anys, i avui estaran allí. I mira, és un sentiment, però un sentiment que ens estan burlant de nosaltres, no?
0: Pues ànim, paciència
1: i
0: sobretot que no n'hi ha que incidents i que siga que la festa en pau.
1: I salut per a vosaltres, Carlos.
0: Gràcies. El meu amic Quique, el piano de la penya valencianista, La Seva de Benaguasil, Paco. Ja heu sentit que la gent, ja n'hi haurà vora 500 persones, però esperaven, jo crec que tenia una pressió de molta més afluència, però és veritat, és que prontes són les 5 de la vesprada, fa moltíssima calor avui, i la vesprada serà llarga, perquè fins les 9 no és el partit, Paco.
2: Sí, però més enllà del comentari que efectivament és a les 5, de que efectivament hi ha la manifestació de la comunitat educativa a partir de les 6, la realitat és que el treball consistent per part de Meriton i per part de el màxim accionista Peter Lim i els seus satèl·lits ací a València en desactivar, en desarbolar, en fer trossos absolutament l'oposició, està funcionant. I és la realitat. I és una realitat que l'hem contat ací des de fa molt de temps, perquè és un treball que no depèn d'un dia en concret. És un treball que Meriton i els seus satèl·lits a València porten endavant a diari. I és com la gota malaia. I arriba un moment en el qual, efectivament, les convocatòries que estan fetes en tot el sentit, que estan fetes ja per a que no n'hi hagi excusa en el tema de tallar la prèvia d'un partit, per a que no n'hi hagi excuses per a no tallar l'entrada dels aficionats dins del camp. Pues sempre amb molta cura, sempre la posició a Peter Lim ha d'anar en moltíssima cura per a reunir, per a afegir voluntats, mentre que Meriton, pues això, posant-li el paraigües damunt o regant les plantes adequades, té tot el suport que necessita per a desactivar aquest tipus de concentracions. Per exemple, te vaig preguntant, Carlos, n'hi ha algun representant de l'agrupació de penyes del València?
0: Jo no els he vist.
2: Te pregunte, Carlos,
0: n'hi ha pocs.
2: N'hi ha algun representant de l'associació del Xicotet Accionista?
0: Tampoc els he vist.
2: Pues ja tenim dos exemples. Per continuar, ni algun representant institucional de la Associació de Futbolistes, Xufa Giner, algun membre de la seva directiva?
0: No, senyor.
2: Bueno, pues jo crec que està tot dit en eixe comentari. Estem parlant de pràcticament tres dels organismes que haurien, damunt del paper, de tindre més influència a nivell social en qualsevol club de futbol. I la realitat és que en un moment en el qual el València ha passat pel fil del precipici una temporada més, no estan en el dia en el qual ja s'ha confirmat la permanència i on s'hauria de protestar. Per què? Perquè, evidentment, Carlos, no és... Esta guerra no és la seua.
0: És que és veritat, i tu en recorda, jo no m'oblidaré mai en la vida de la frase de l'himne regional, del tots a una veu. I la veritat és que no estan tots a una veu, totes les forces vives, tots els que no són Meriton, no estan així, junts, arribant el muscle a l'hora, Paco, és la veritat.
2: Bueno, pues...

0: Si poquet a poquet se va afegint gent, anem a estar al costat d'aquest recorregut de la manifestació contra Peter Lim, contra Meriton Holdings i, evidentment, contra la gestió que està emportant-se per davant el prestigi i, sobretot, la trajectòria esportiva del València en les darreres 7 temporades. El València ha arribat a l'última jornada avui on una carambola li donaria la possibilitat de jugar la prèvia de la Conference League temporada que ve. Però estem en la jornada 37. En la temporada en la qual més barat va estar classificar-se per a Europa pràcticament de sempre. És una barbaritat. Per això t'he dit, Carlos, per a tancar este pas, sí, que ara mateix la situació diu que a les 5 i 12 minuts la convocatòria en la plaça d'Ajuntament no arriba a les xifres que esperava l'organització, això per una banda, i per l'altra que ara de seguida començarà el pas, el camí, rumb al camp de Mestalla per a acabar la concentració d'ací a uns minuts.
1: Exacte, i de tot això serem testimonis i ho anirem contant en directe en el punt a punt.
0: Gràcies, Carlos. De seguida tornem.
1: Fins ara.
0: A les 5 i 13 minuts anem a tancar el resum de la primera federació.

0: Perquè efectivament faltava per fer el comentari al respecte del duel que va tindre lloc demà en la nova Condomina, el Reial Múrcia Eldense. A partir de les 6 de la vesprada és l'únic partit que han tret fora de la jornada unificada, de la jornada 38 de Primera Federació. Un Eldense que ja és equip de segona divisió, que ha passat tota la setmana de festa pràcticament, molt paregut al que li ha passat al Barça, els dos equips vesteixen de blaugrana, però en el cas de l'Eldense jo crec que en doble mèrit, perquè mai va estar un dels favorits per a l'ascens. Recordem, és un equip que se va quedar pràcticament en jugador i mig. El passat estiu, una vegada va baixar de segona divisió, s'ha hagut de fer una plantilla des de zero, s'ha hagut de fer una plantilla també en moltes retallades a nivell econòmic, inclús per darrere d'altres dels transatlàntics de la categoria. Parle de inclús l'Hèrcules, parle del Sabadell, de l'Atlético Madrileño, equips que tenen també potencial múscul a nivell econòmic per a pujar. I l'Eldense de Claudio Barragán, pues, que ha aconseguit una fita històrica. Este cap de setmana passat feia el reportatge al respecte de com estava l'equip quan va arribar i de com ha acabat l'equip quan ha terminat. I és una cosa absolutament boja, eh? Lo de Claudio Barragán és una barbaritat. Anem a recordar que va fer el Eldense a Claudio primer entrenador de manera provisional després de la jornada 8. L'Eldense havia visitat el camp de l'Europa en un partit que va acabar en empat, si no m'enganye, i li va donar un punt al conjunt d'Elda. Acabava de fer-se oficial l'arribada de Juan Carlos Trujillo, de l'empresari colombià, de Carolina Holguín, la nova presidenta, i de Mario Rosas, que és el responsable esportiu, màxim responsable esportiu a nivell institucional, a l'accionariat del club. Estem parlant del mes d'octubre de 2025. L'Eldense estava a 2 punts del descens. L'Eldense havia guanyat 2 partits en 8 jornades. 2 victòries, 4 empats, 2 derrotes. Se va acomiadar a Javi Cabello i va arribar provisionalment Claudio Barragán. Pues quan va passar això, Claudio ja venia de fer un miracle en l'Eldense B. I en el moment en el que va firmar per el primer equip, 2 setmanes després se va fer definitiu, no?, el seu fitxatge fins a final de la temporada, el director esportiu li va col·locar, Víctor Lafuente, 1+1 en cas d'ascens. Estem parlant del mes de novembre. Bé, des del moment en el que Claudio se va fer càrrec de l'equip, en casa, per exemple, l'Eldense ha perdut 1 partit, ha empatat 2 partits i ha guanyat 13. Ha sumat el 85% dels punts en casa. El balanç de Claudio Barragán com a míster de l'Eldense esta temporada són 19 victòries, 8 empats, 5 derrotes. 19 victòries, 8 empats, 5 derrotes. I en la penúltima jornada, cap de setmana passat, 2-1 al Atlético Madrileño per a abastar la permanència. La història és increïble i de moment va tindre continuïtat perquè Claudio té contracte de cara a la temporada que ve en segona divisió. Si no arriba un altre equip que faça una oferta o que vulgui emportar-se al tècnic de Manises. Anem a escoltar precisament a l'OVE Miracle del Eldense, Claudio Barragán, parlant en la prèvia del duel davant el Reial Múrcia.
1: ¿Va a ser un partido de solteros contra casados?
2: No, a mí no me gustaría que fuese así. Sé en las circunstancias que nos encontramos, bueno, pues parece como que cuando hace la mudanza parece como que viene la calma, pero es en realidad yo quiero que mi equipo compita y que se divierta, como lo venimos haciendo. No tenemos que hacer nada extraordinario, sino simplemente hacer lo que venimos haciendo. Esa es un poco la idea, lo que hemos venido haciendo desde que llegamos. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque para eso entrenamos, para eso están en el día a día los...
1: Para eso os pagan, claro.
2: Exacto, los menos habituales, y para eso tenemos la gran afición que tenemos. Le damos una última alegría, genial, pero por lo menos que se vea un equipo competitivo, un equipo que quiere ir a ganar el partido. Enfrente, evidentemente, de la clasificación, de que se han salvado, pues bueno, no te dieron... Consiguieron la salvación en Torremolinos. Frente es que, como te vayas de paseo con el equipazo que tiene el Real Murcia, pues igual luego no venimos todos cabreados.
0: Efectivament, és que la realitat és que el Múrcia, he parlat abans de Sabadell, he parlat abans del Europa, he parlat abans de l'Atlético Madrileño, he parlat abans de l'Hèrcules, he parlat abans de l'Eivissa, però el Múrcia també, eh? El Real Múrcia, per afició, per massa social, per com ha reviscolat de les seues cendres en les últimes jornades, era un dels favorits per a priori, a principi de temporada, lluitar per l'ascens en esta categoria. Pues no li han anat bé les coses. I afortunadament van canviar a temps de tècnic, va arribar Curro Torres i ha aconseguit salvar a l'equip d'una situació molt peluda en la qual s'havia clavat. A Claudio, en la roda de premsa d'ahir, també li qüestionarem per la setmana del campió, perquè recordem que va pujar el cap de setmana, va tindre l'inici dels festejos avortats, no? Diumenge, perquè va caure una tromba d'aigua gran en Elda, no va poder ser, però l'endemà, dos dies després, va ser la visita a l'Ajuntament, la Rua... Bueno, la festa ha estat màxima en Elda en els darrers 6 dies i per això pues, li han preguntat a Claudio per com s'ha passat la setmana de l'ascens a segona divisió.
2: Una alegria immensa, immensa de ver a la gente en la calle, de ver a los futbolistas, a las novias, a las mujeres, a sus familias, el disfrutar. Pues eso al final pues te llena, ¿no? de satisfacción y bueno, y de saber que las cosas han salido como uno quería, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía estamos, yo creo que en una burbuja, por lo menos yo, porque ahí me levanto por la mañana y no me lo creo todavía que estemos en este momento. Pero bueno, es la realidad, ¿no? La realidad es que hemos sido un equipo muy, muy regular y que hemos merecido con creces el ascenso a la segunda.
0: Un tècnic que té molts tirs pegats, Claudio Barragán, que estava desencantat amb el futbol post-pandèmia, no? Quan va acabar la seva etapa en Huelva, va ser, si no m'enganye. Després va estar en el Club Costa City, en segona valenciana, i només l'any passat, en el mes de març, va estar firmat per el Dense B. En estos 14 mesos la història ha capgirat absolutament de cop i volta per a Claudio Barragán, que ara és nou tècnic de segona divisió, si no canvia res de cara a l'any que ve. Y a Claudio le preguntaren per lo que significa asimilar l'èxit.
2: Bueno, empiezas a mirar números y es difícil de asimilar, ¿no? Sobre todo cuando estás en una categoría tan, tan igualada como esta y hay tantos buenos entrenadores y tan buenos equipos, ¿no? Y asimilarlo, pues la verdad es que te enorgullece, ¿no? El tema de que, bueno, pues la remontada del equipo ha sido espectacular. Si miras los números y te quedas así como diciendo, es que esto es mucho, ¿eh? Llegar a estar a, no sé, a 11 puntos del líder en su momento, pues, pero fíjate, a superarlos tanto a él como en aquella, creo que era el Atlético de Madrid, me parece, y bueno, pues superar a dos equipos, Atlético de Madrid y Sabadell, y me dejo pues también al Murcia, al Hércules, Ibiza, Europa, que ha hecho un campañón también recién ascendido. O sea, es que asimilar esto es complicado, ¿eh? Es complicado por, ya te digo, por los rivales, por todo en general. Hay mucho nivel.
0: Y de Claudio Botema a Curro Torres, ex del València Club de Futbol, un jugador que va guanyar pues això, dos lligues, una UEFA, i que en la seva travessia en les banquetes va passar, per exemple, per el filial del València, pel València Mestalla moltes temporades. Un Curro Torres que després de tindre experiències fora del nostre país ha tornat per a entrenar a este Reial Murcia, al qual ha aconseguit salvar, ha arribat a temps, i feia esta referència respecte del rival d'este cap de setmana, un Eldense al qual vol guanyar per a acabar en bon sabor de boca en casa.
3: Siempre hay objetivos que, por lo que tratar de conseguir los tres puntos, de disputar el partido, a pesar de que afortunadamente pues ese objetivo que no queríamos pues al final lo cumplimos la semana pasada, pero siempre individualmente y colectivamente lo tenemos y aparte yo siempre me gusta recordar una cosa, que cuando te pones la camiseta de, en este caso, del Real Murcia, tienes que salir a competir siempre al 100%.
0: Curro Torres, que también va a esmenar, jo crec que també un punt important d'interès en el partit de demà, i és l'últim partit de Pedro León com a jugador en actiu. El jugador de Mula, el murcià, que penja les botes per fi, després d'una temporada super complicada per a ell, no només a nivell esportiu, sinó també a nivell institucional, perquè Pedro León forma part de l'accionariat del Reial Murcia. És un poquet el cas com el de Joaquín, per exemple, o com el que vol Sergio Ramos ara en el Sevilla. Pedro León, que en principi jugarà uns minuts, anem a veure quants, però que se retira després d'una trajectòria molt dilatada, exjugador del Llevant, del Getafe, del Real Madrid, i evidentment pues, Curro Torres, que el que vol és un mes 3 per a dedicar-li la victòria a l'etern capità del Murcia.
3: Yo creo que la trayectoria que tiene habla por sí sola. Pues un futbolista que el otro día en la despedida pues ve la gente que ha convivido con él durante mucho tiempo, el cómo se expresa hacia Pedro León, no solamente como futbolista, sino para mí lo más importante es como persona. Y trataremos de darle la mejor de las despedidas, de la mejor rodeado de compañeros que le puedan aportar 90 minutos durante el tiempo que él decida estar dentro del terreno de juego y poderle ofrecer una despedida. Yo creo que al final cuando un futbolista llega a todo el mundo nos ha llegado, eso es así, pero creo que pues, él, por fortuna tiene salud, se retira bien, no ha podido dejar al club de su vida en donde él quería, pero trataremos de darle las mejores de las despedidas para que tenga la mejor sensación posible.
0: El partit de demà, eixe duel de l'Eldense visitant el camp del Múrcia, que serà a partir de les 6 de la vesprada. 5 de la vesprada, 25 minuts, tanquem el repàs de la primera federació, la prèvia de tot el que està per vindre esta vesprada, i tornem al centre de València, Carlos Urrutia, per a veure per on va eixa columna, eixa manifestació contra la gestió de Peter Lim. Per on esteu ara mateix?
4: Pues mira, ja s'ha estirat i la veritat és que al final sí que està acudint més gent ara, jo calculo més de 1.000 persones. Els primers ja han passat la façana emblemàtica del Banc de València, que és la Caixa Grec i del Teatre Principal, però encara està passant gent. N'hi ha tres pancartes grans amb els organitzadors de la manifestació d'esta marxa. Així una de les coses, el més important és, a banda dels comentaris, dels crits, en contra de la gestió de Meriton, certificar que no n'hi ha cap tipus d'incident en esta marxa. De moment tenia que ser pacífica i és pacífica totalment. Així que me'n vaig, això és com la volta ciclista que feia jo feia 25 anys, a un altre punt de connexió. Ja me n'aniré ara a l'altra vorera de l'Albereda. Una volta passen el pont de la Peineta.
0: Què diu el personal per ahir, Carlos? Vull dir, a nivell de repercussió, a nivell de presència de la gent, a nivell d'ambient i sobretot a nivell de cabreig, què pensa el personal per ahir?
4: Primer que esperaven més gent, tot i que ara ja s'està animant. La Curva Nord ha vingut també, per cert, s'ha afegit a això, a esta marxa. Segon, que n'hi ha molta gent molt cremada perquè veuen que la protesta és una obligació moral que tenen perquè se senten com se senten sota la propietat de Meriton del València, però que la veuen un poquet estèril perquè saben que de poc o de res va valdre. Així que els ànims estan un poquet decebuts i més també en el que han patit els aficionats del València, a banda de lo que s'han avorrit anant a més tallenguant o mirant per la tele els partits de fora de casa.
0: Bueno, pues ara després, en el següent punt de comunicació, a veure si podem també escoltar el que pensa el personal. A les 5 de la vesprada, 27 minuts. Tanquem de moment, estem encara en línies obertes amb el centre de València, però és moment de parlar de futbol femení.
5: Espai oferit per Teika, el bon vending.

0: 5 de la vesprada, 28 minuts. Hem de fer aquesta primera comunicació amb el futbol femení perquè tenim un partit importantíssim per al futur més immediat de Villarreal, Club de Futbol i de València Femení. Tot preparat en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza en el duel d'anada de la gran final dels play-offs d'ascens a Lliga F. Un partit que comença d'ací a 32 minuts i que ens va contar Javier Vicente Lozano. Hola, Javier Villarreal. Molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Paco, gens de punt a punt i molt bona vesprada. Benvinguts a la ciutat esportiva de la Ceràmica, on el Villarreal i el València juguen un joc de la millor lliga femenina, la Lliga F. Les groguetes intentaran buscar així un resultat més que positiu per afrontar la volta a la tornada amb un avantatge important, mentre que les valencianes volen traure un bon resultat per a matar l'eliminatòria dins de 7 dies, on jugaran a Paterna amb la seva afició. Recordem, ja tenim les alineacions per part del conjunt de Jordi Ferriols. Jugarà en Quesada a baix espals, la defensa per a Miguelet, Lara, Cienfu i Moreira, el mig del camp per a Maria Medina i la capinerea, i dalt el trident ofensiu per a Macías, Lauris i Aixa. Per part del València Fèmines, el València Club de Futbol jugarà en Marina. En porteria, la defensa per a Tamarit, Elena Pérez, Celia i Pauleta, la capi. En el mig del camp, Gemma, Yasmín, en les bandes Marcano i Mascarell, dalt, Tere i Martí. Recordem que a partir de les 6 de la vesprada, sí, en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, en el miniestadi, començarà la primera l'anada de la final de la lluita per l'ascens a Lliga F entre el Villarreal i el València.
0: Tot preparat a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Faltava preguntar-te cosetes, Javi, ara després fem una salutació també que tenim pendent, però primer, ambient a mitja hora del partit, com va la cosa?
1: Molt bon ambient, eh? Molta gent, així en el mini, aproximadament, i encara resten, no? Mitja horeta, i aproximadament, ja dic, que 300, 400 persones, segur, i jo crec que s'ompliran les grades, sobretot de tribuna, d'ací del mini. Molta gent de Grogueta, algun també de València, que ha vingut a veure el seu equip, però de moment, ja dic, les graderies s'estan plenes. Sí que n'hi ha que dir, que recordem que l'eliminatòria és d'anada i tornada, que el València va quedar tercer classificat, que té el factor canxa a favor, ja que el Villarreal va acabar per darrere de les valencianes, i en cas d'empat en l'eliminatòria n'hi hauria pròrroga. El que no n'hi hauria serien penals, perquè pujaria en aquest cas el València femení.
0: En les dues eliminatòries prèvies, el València que va empatar a 0 al Albacete i que va guanyar l'altre dia per 4-3 en el partit de tornada, un partit que se va complicar molt en la recta final en eixa expulsió de Nazaret, que no va estar avui en eixe partit davant el Villarreal, sí que estarà en el partit de tornada després de complir el compromís de sanció, mentre que el Villarreal va aconseguir un 1-2 en la seva visita a Tajonar en el partit de anada, i l'altre dia també va aconseguir la victòria davant Osasuna en la tornada. És a dir, el que estava previst des de feia molts mesos, i el comentarem en les seccions i així en la sintonia del punt a punt, duel valencià en tot l'alt per a buscar l'única plaça per a un equip valencià la temporada que ve en la Lliga F, perquè recordem que el que puja d'estos dos equips serà l'únic representant de la comunitat després del descens del Llevant femení. Ara de seguida tornem tu, però abans anem a escoltar els protagonistes, els entrenadors. Per una banda, tècnic del conjunt local, Jordi Ferriols, per part del Villarreal.
2: Estem en la final, no? Crec que ha sigut un... Bueno, és un premi molt gran per a les jugadores, ja ho vaig dir a l'acabar el partit, se ho mereixen. I, doncs bé, preparant-lo de la millor manera possible. Si contra l'Osasuna ja ens havíem enfrontat moltes vegades, contra el València encara més, perquè vam jugar a la pretemporada i vam jugar en Copa. Dos equips que ens coneixen molt, ens tenen estudiades i les tenim estudiades, doncs anirem a per les seues debilitats i explotar les nostres fortaleses. Bé, doncs espera això, no? Un València molt reconegible, sobretot era que deixa mobilitat.

que genera aquesta incertidumbre en les intermitges, després molta verticalitat per fora, genera molta conducció. Bé, València, que segur que té les idees

0: en el partido de Liga que jugamos allí, y creo que va a ser, se va a decidir en detalles y se va a decidir en que seas capaz de acertar en el detalle cuando te toque, ¿no? Entonces, creo que van a ser partidos muy igualados. Sabemos que ellas tienen, bueno, muy buen trato de balón, que defienden muy bien, que son capaces tanto de atacar como de defender con el balón muy bien, y que ahí, pues bueno, vamos a tener que estar muy bien ajustadas. Sabemos que también es un equipo que te... Que en ese bloque medio que ellas plantean, pues bueno, te pueden dejar también cierto espacio con balón. Entonces, bueno, creo que va a ser un momento de gestión mucho de balón, de saber defender cuando lo tengan ellas y saber atacar cuando la tengamos nosotras. Y sobre todo de momentos puntuales, ¿no? De momentos puntuales en los que hay que acertar y hay que estar acertadas, tanto a nivel defensivo como a nivel de ataque.
1: Pues con de ya les declaracions dels tècnics, i abans de fer un xicotet paró, Javier Vicente Lozano, vaig a aprofitar com a part interessada, però no, en este cas per a fer promoció, que jo crec que és lo seu, perquè esta setmana formares part de la 11a edició dels Premis Augusto Martínez en Paterna, mm-hmm. i volia aprofitar primer per a donar-te l'enhorabona com a un dels premiats, però sobretot a nivell fonamental per a posar en valor el nivell de la resta de premiats. Jo crec que el meu és més circumstancial que altra cosa, però en l'esdeveniment va estar bueno, Luis Rioja, Moleiro, Víctor Júnior, Carlos Espí, Carlos Tatay, Pablo Campos, vull dir, el Manises, Núria Gavilán, Juan Ramón García, que és llegenda del Paterna, el Benicalap com a club de futbol, vull dir, esta edició ha estat molt, molt sucosa, molt interessant i molt merescuda per als premiats.
2: La veritat és que sí, sempre dependisses molt de com apleguen els equips, no? Valencians, o en este cas València, Villarreal i Llevant, que eren els que tenien jugadors, no? Que estaven premiats, a veure com arriben, no? Les últimes jornades, si se juguen algo, si no. Però la veritat és que enguany sí que el club, no? Les ha deixat vindre, i és d'agrair, la veritat és que d'agrair això. A més que, bueno, pues són uns premis que donem des de fa ja, crec que era la undècima edició, no? I la veritat és que portem i el fem molt de carinyo, no? I per exemple sí que m'agradaria destacar, per exemple, la presència de Carlos Tatay, que bueno, pues totes coneixem, no? De la seva evolució en Moto3,
1: piló de motociclisme, va tindre un accident, fa un parell d'anys, i ara està preparant el Dakar, no?
2: Sí, per al 2028, va dir. Aixina que és una primícia en aquest sentit, perquè va dir que està preparant per al Dakar, i que la veritat és que és un dels premis que sempre el portem en el cor, perquè són gent, no? Que d'alguna vegada, d'alguna manera o una altra, pues tenen que afrontar la vida en un somriure, no? Perquè no n'hi ha una altra forma d'explicar-ho. I jo me recordo que també va estar fa uns anys Javier Ochoa, el ciclista, també ha estat Casinos, David Casinos. La veritat és que, ja dic, és un dels premis que donem que és molt, molt bé. I la veritat és que, ja dic, que sí que bueno, pues vore a Moleiro, a Luis Rioja, a Campos, la veritat és que sempre ens agrada, no? A Carlos Espí també. En este cas, el premi periodístic per a tu, per a Paco Polit, no? Per el treball que has fet durant tants anys, no? Donant tanta cabida al esport base i al... Hi ha un esport que, a una de les categories, no? Que no se veuen tant, no? Com és la preferent, l'esport de baix, on ixen els nanos. Jo crec que bueno, pues la veritat és que va ser un esdeveniment molt, molt bonico, i que el fem tots els anys, la veritat és que amb molt de carinyo.
1: Bueno, pues des d'ací, evidentment, per la meva part, l'agraïment per el guardó, i també, sobretot, l'enhorabona per el nivell dels guardonats, i alguns que han passat per eixa cerimònia, com Vicente del Bosque, Keylor Navas, Marcelino, Pepe Reina, Hugo Duro, Mosquera, Palop, Fernando Mezcolomer, Carlos Soler, Guillamón, Cañizares, Morales, Pepe Lu, Camarasa, Ángulo, Marcos Sena, Ocho Torena al seu moment, Mateu Laoz. Vull dir que el palmarès és espectacular, el quadre honor és espectacular, i l'edició 2026, la 11a d'estos premis Augusto Martínez Valors de l'Esport de Paterna, va ser meravellosa. Així que des d'ací, enhorabona a Javier Vicente Lozano com a membre del jurat i a la resta d'integrants. Te deixem ahí, Javier, a l'espera. Ara de seguida estarem novament amb el futbol, però abans feia el vaticini Matías Oliver de que igual tenien partida sabatera en el trinquet. Matías, ha acabat així o no?
3: Efectivament, Paco, estàs aprenent vocabulari, eh?
1: Home, clar, que jo sé molt, eh? El que passa és que no parle massa, però jo estic en el meu lloc, eh?

0: és aprendre cada vegada de vosaltres, i ja està.
1: Muy bien, muy bien. Doncs sí, partida sabatera, com no la favorita era Victoria Díaz, i no ha fallat. 25 per cap, perquè enfront ha tingut un Amparo, que ho ha intentat, de veres, o sigui, és de veres, i sí, des de la treta, i tenia que aprofitar això, però ha començat amb nervis, un poc de rades, i Victoria, des de darrere, és molt diferencial, és capaç d'encarar la pilota amb facilitat en la galeria, capaç de tancar la pilota per dins i marejar el rival, i un poc el que diem en la prèvia, doncs dur el ritme del xoc, i això ha matat a un Amparo, que com a bona mitjera, en el moment que pot eixir d'aquesta... d'aquesta paret, d'aquesta rebot, d'estar ahí resguardada en el rebot, ahí era quan podia atacar, quan podia pegar-li en força, ho ha intentat, però és que davant tenia a la que és l'autèntica dominadora d'este campionat. Com deien, són 7 títols consecutius, 8 en total, i 24 anys només, o sigui que encara queda Victoria per a molt. Ja tenim la primera classificada per aquesta final del diumenge, que per el matí al trinque de la Llosa de Ranes serà Victoria, i ara anem a esperar qui l'acompanya, si serà Ana Puertes o serà Marc Jiménez. No sé si tenim temps per a parlar ara un poquet d'esta segona semifinal, Paco.
0: Pues ara de seguida hem de fer un xicotet paró, però ara de seguida tornem per a fer la prèvia d'eixa partida entre Ana i Marc Jiménez, que serà a partir de les 6:30. De seguida tornem al trinquet de Bellreguard, són les 5 de la vesprada, 39 minuts. Estem en directe en la sintonia del Punt a Punt, d'ací en A Punt Ràdio.
2: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Tots amb el Castelló. Partit decisiu per a l'ascens a primera divisió front l'Osca. Amb Josep Lluís Gual i la llegenda albinegra Emili Sierte. A més, la final per l'ascens a la Lliga Asobal. En directe, des del Port de Sagunt, els partits de promoció d'ascens a segona federació. Llevant B, Villarreal C. I Atlético Saguntino, la Nucía. I la gran final per l'ascens a Lliga F entre el Villarreal i València. Tot en directe. Este diumenge, des de les 12 del matí, amb tot l'esport al Punt a Punt.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
7: De tu a tu.
5: Punt a Punt.
0: Les 5 de la vesprada, 41 minuts. Tenim 5 minuts per a fer 5 comunicacions en tot el que n'hi ha ara mateix d'esport en directe. Per una banda està per ací Clara Alcover. Hola, Clara, bona vesprada.
8: Bona vesprada i calurosa vesprada.
0: Calurosa vesprada, però ara de seguida anem a arreglar això, eh? O obrim la finestra o posarem l'aire condicionat. Que destaquem d'esta vesprada de dissabte, en la qual n'hi ha esport en directe, no massa, però sí que n'hi ha també poliesportiu.
8: Tenim bola en xoc al pavelló Cerro del Telégrafo de Madrid, on el nostre Aitex Pasalcoi disputa el segon partit de play-off pel 9è i 10è lloc de l'Hockey Lliga davant del Addis Hockey Rivas, una eliminatòria que arriba, recordem, després d'una temporada molt exigent per als alcoyans, on el PAS va acabar la fase regular en la desena posició, mentre que el conjunt madrileny ho va fer 9è, amb molt poca diferència entre els dos equips. Ara està en xoc acabar la temporada en ixa novena plaça final, que es donaria pas, podríem dir, es donaria bitllet per a la competició europea. Així que és un any ja històric per al Aitex Pasalcoi, després de conquistar la WSE Trophy Europea, i ara mateix al descans, Rivas 1, Aitex Pasalcoi 5.
0: Pues de moment, bona victòria per al conjunt alcoyà. Això respecte al poliesportiu, que ara de seguida continuarem repassant en Clara Alcover. Però

0: Continuem en cosetes. Per exemple, ja ha fet la prèvia abans de el comentari que anava a fer Matías Oliver des del Triquet de Bellreguard. Matías, havien de fer el comentari previ a eixa partida entre Anna i Marc Jiménez, que s'enceta a partir de les 6:30 i que van a tindre temps les jugadores de Calfar, perquè, com dèiem abans, victòria sabatera de Victòria, 26 per cap davant Amparo, és a dir, hi ha 3/4 d'hora per a que les jugadores calfen correctament. Què poden contar d'esta partida a les 6:30?
1: Sí, no crec que comença a 6:30, jo suposo
0: començarà
1: que
0: abans, no?
1: Un poc. Sí. Encara no han començat a calfar, però de totes maneres us anirem informant. El que podem comentar d'esta partida, doncs, que jo crec que esta sí que va estar més igualada, perquè tenim per un costat Anna Puerta, res de venir per rei, per l'altre costat Marc Jiménez, mitgera de Bicorp, i dos jugadores que saben el que és guanyar este individual. Recordem, Victòria ha sigut la primera classificada per aquesta final del campionat individual de raspall femení, que es jugarà diumenge que ve a la Llosa de Ranes, i ara sí tenim a la gran aspirant Anna Puertes, que arriba com a número 2 del rànquing dels restos del raspall femení, només per darrere, com dèiem abans, de Victòria, que és la número 1, i per l'altre costat tenim a Marc Jiménez, que és la tercera en aquest rànquing, en este cas de mitgeres. Són dos jugadores que, com dèiem, han guanyat l'individual. Anna Puertes el va guanyar en 2017 i 2018, però és que acumula 5 subcampionats. De fet, és que et diria que són els dos botxins de Victòria, perquè Anna Puertes ha sigut campiona dues ocasions, 5 subcampionats, però és que Marc Jiménez va ser campiona en el 2015 i subcampiona 4 edicions. Totes elles han perdut contra Victòria, i sinó que és una partida la que passa a la final segur que li té ganes a la pilotària de València. El camí hasta sí ha sigut diferent. En este cas, Anna va passar a semifinals després de vèncer a Míriam, a Rafael Buñol. En este cas, Anna va guanyant 10 per cap, Míriam es va lesionar i ja es va donar la victòria per a Anna, mentre que Mar va haver de vèncer 25 per 10 a Natàlia en una partida disputada al trinquet de Xàbia. I què podem dir més? Doncs que Anna Puertes l'any passat va ser un any increïble, va ser campiona de la Copa, campiona de la Lliga, campiona del Mestres. Li va faltar aquesta final de l'individual precisament contra Victòria, i enguany havia arribat a la final de la Lliga. N'hi ha que dir que a mi m'havien xivat que estava lesionada abans de l'individual. Jo tenia por de que no poguera competir, però m'ha comentat que teníem una xicoteta lesió en l'oblicu, però que s'ha pogut recuperar, aixina que està perfectament per intentar aspirar a una nova final. I per la seva banda, doncs, Marc Jiménez sempre brilla en competicions per equips, no ha tingut la mateixa sort que en este cas Anna, però ja vos dic jo que és una pilotària que val la pena seguir, i sinó que una nova oportunitat d'arribar a una final de l'individual per amb dues jugadores, com dèiem, Anna Puertes contra Marc Jiménez, la res que més regularitat té contra una mitgera que ha recuperat sensacions en un moment clau. I en xoc, aquesta segona plaça en la final de la Llosa de Ranes del diumenge que ve. I com sempre diem, encara no anem a dir va de bo, però sí que la pilota li diga la millor.
0: Sí, anirà de bo d'ací a uns minuts en el trinquet de Bellreguard, en aquesta partida entre Anna i Marc Jiménez. Un abraç, Matías!
1: Fins ara, Paco.
0: Continuem amb jocs de comunicació, punts de comunicació oberts. Per exemple, queden només 14 minuts per a encetar el partit en el pavelló Port de Sagunt. Toni Galindo, com està l'ambient ja dins del pavelló?
2: Mira, mira, Paco Polet, escolta. Brutal el soroll que ja sí, ja de les graderies del pavelló Port de Sagunt. Està la marea roig i blanca animant, també està la megafonia que comanda Javi Teruel. Les graderies que ja comencen a poblar-se, els dos equips, tant Fertiberia, Port de Sagunt, com Aitasuna, que continuen l'escalfament fora. Un ambient brutal, t'he enviat foto d'eixa torrada argentina, també vídeo a Clara Alcover. Ahir, Paco Polí, hi ha molta feina, eh? Ahir és de bota de vi i carbonato per a darrere. Brutal, eixa torrada que hi ha. Molta calor, tant dins com fora del pavelló, molt de ventall en les graderies, així que estem ja en la recta final, pràcticament uns 12-13 minuts perquè arrenqui esta primera semifinal. D'ací serà entre Fertiberia Port de Sagunt i Aitasuna de Pamplona el primer finalista d'esta ascens a la Lliga Sobal.
0: El vídeo d'eixa graella, d'eixa torra, ara mateix a Argentina, les rodalies de,
3: ja està publicat,
0: del Port de Sagunt, del pavelló Port de Sagunt, ja està publicat, ja podeu veure com ha estat ahí salivant, com el llop del els dibuixos animats, no? El McWolf estava ahí sempre que se li feia la boca aigua. O sigui,
3: hem
0: estava
3: de dir que té molta sort en tots els llocs al que se li envia
0: sempre
3: a treballar,
0: menjar,
3: perquè sempre hi ha
0: menjar.
3: Festa, menjar, ambient...
2: Sí, la llàstima és que no vos arriba l'oloreta que
0: ai,
2: feia
0: mare.
2: I s'ha torrada.
0: Això ha de
2: brutal,
0: ser un espectacle.
2: Tremenda.
3: Pues profit, de la nostra part.
0: Espectacle en Sagunt, sí senyor. Espectacle en Sagunt, espectacle dins del pavelló Port de Sagunt, d'ací a 13 minuts que comencen.

0: Comença el handbol en este primer partit de semifinals del play-off d'ascens a Lliga a Sobal. Més cosetes, per exemple, Carlos Urrutia, han de fer últim pas abans de el torn per als nostres companys dels serveis informatius per aquesta manifestació pel centre de València. Estic veient imatges, pareix que cada vegada se va afegint gent a la caminata, sí, sí. I on, no sé on esteu, però m'imagino que ja poquet a poquet arribant al camp de Mestalla.
1: Pues mira, te contestic ara mateix en el cantó del passeig de la Albereda amb el carrer del General Gildolf, que és el carrer que va cap a la façana principal de Mestalla. La continuació és l'avinguda de Suècia. A més, és un punt ara mateix curiós perquè a 50 metres està el Palau Alameda, on la gent està de festa fent el tardeo. A 75 metres està el bus del Futbol Club Barcelona perquè estan al Westing. I jo ara pensava que era pel pont de la Pineta, però no, m'he ficat així, en el pont de les Flors, on estan ja a punt de creuar, jo calculo que en 5 minutets, perquè ja veig els cotxes de la policia, els furgons de la Policia Nacional, a punt de creuar, com dic, el pont de les Flors, els manifestants que conclouran la seva marxa al camp de Mestalla.
0: Pues en cas de que n'hi hagi novetat, línia oberta sempre de la mà de Carlos Urrutia per a la recta final d'eixa concentració, d'eixa manifestació contra la gestió de Meriton i de Peter Lim pel centre de la ciutat. I abans del paró, me demana pas perquè ja tenen alineacions confirmades des de Alacant. Anem a obrir línies del partidàs que comença a partir de les 6:30 de la vesprada, d'ací a 41 minuts en el José Rico Pérez per a acomiadar la temporada i per a veure si n'hi ha un miracle i una carambola i l'equip acaba en llocs que donen accés a jugar la Copa del Rei la temporada que ve. Jornada 38, Primera Federació, grup segon, Hèrcules Nàstic, Gonzalo Blanes en la narració, Toni Cabot als comentaris. Hola, Gonzalo, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal? Salutacions a punt, Paco. Partit importantíssim per al Nàstic, que es juga el futur, que es juga la permanència i no caure a Segona Federació. Molts aficionats del Nàstic que s'han desplaçat a la camp per a alentar el seu equip en una final per la permanència i, com bé ha explicat, partit en el que l'Hèrcules busca la Copa del Rei, té que guanyar i esperar relliscada d'algun equip per a tindre opcions d'entrar l'any que ve en la competició del CAU, però evidentment ese no era l'objectiu i l'Hèrcules ja està quasi pensant més en clau de la propera temporada, on es parla de la continuïtat de Beto Company, això és segur, i de l'arribada de com a mínim 10 fitxatges per a millorar el plantel. Així que avui també serà dia per a molts jugadors de l'actual plantel d'acomiadaments del Rico Pérez. Com bé has comentat, ja tenim les alineacions per part del Nàstic de Tarragona, que juga la permanència. L'equip de Pablo Alfaro juga en Rebollo en la porta, Camus, Keliane, Montalvo, Óscar Sanz, Moi Delgado, Pau Pujol, Hugo, Gerardo i Baselga. I atenció, perquè l'Hèrcules arriba a l'última jornada en moltíssimes baixes, però tot i això no aposta per la pedrera i li dona continuïtat a l'11 base el tècnic Beto Company. En la porta, Carlos Abad, defensa de 4, amb Samu Vázquez, Monsalve, Rentero i Retu. Així falta Javi Jiménez per lesió i entra l'11 Retu. En el doble pivot, Mangada i Medi Puig. Tres mitges puntes, Andy Escudero, Nico Espinosa i Unai Ropero. I com l'altre dia va marcar, té premi, Fran Sol. Avui, a l'11 titular, crec que en l'últim partit en la samarreta de l'Hèrcules. El partit el xiula José David Martínez. Ja veurem si hi ha més ambient del Nàstic que de l'Hèrcules, perquè evidentment, Paco, hi ha molta decepció en l'afició local. És pràcticament estiu en Alacant. Jani Cid es portés a calfar. En 39 minuts arrencarà la última jornada en este grup 2 de Primera Federació al Rico Pérez entre l'Hèrcules i el Nàstic de Tarragona.
0: En el partit presentat només he de fer una repregunta a Gonzalo Blanes, si és, Gonzalo, si se t'ha passat ja el cabreig del d'ahir, de l'espectacle ahir, espectacle per dir alguna cosa, del Lucentum, i bé, si 24 hores després canvia d'alguna manera la situació de Rubén Perelló, perquè vaig escoltar la roda de premsa ahir, l'hem escoltada de fet este matí en el punt a punt, en el tram de matí, esos 27 triples d'estudiantes, 72 centrets, és un 41 punts de diferència, és una barbaritat, i si va canviar alguna cosa de cara a la temporada que ve, perquè no és arribar agònicament a classificar-se per als playoffs, és que t'han fet un 3-0 sense despentinar-se i sobretot en una imatge ahir molt preocupant.
2: Sí, en tota la segona volta, eh? Recorde que l'equip anava quart en la classificació i pensava en el factor camp en el playoff, i d'això van passar al joc nou i perquè van perdre de 7 un partit a l'última jornada on tenia el marge de perdre de 8 i la imatge ha sigut molt roïna. Hi ha que dir, Paco, que ja en la temporada encetada va canviar el propietari de la Fundació Lucentum, ara són propietaris mexicanos, que de moment el que li havien era donat continuïtat al projecte perquè havien arribat en la temporada ja encetada, però ve un director esportiu nou i jo crec que la primera decisió és el canvi de tècnic. I jo crec que dels jugadors que hi ha el plantel actual del Lucentum, el 80% se'n van. Així que, a la qüestió que ens dius, decepció, perquè s'esperava més al play-off, i canvi total per a la temporada que ve, on el nou propietari parla de començar a fer un equip, un projecte, com un únic objectiu, amb un únic objectiu, i és que, en breu, l'equip torne de nou a la Lliga CB.
0: Pues veurem què és el que passa en el Lucentum de Alacant el pròxim estiu, però efectivament la forma d'acabar, de caure en els play-offs no va ser precisament la millor. Ara de seguida torna en Gonzalo, quan estiga també Toni Cabot per ahí per a la prèvia del partit que comença d'ací a 37 minuts en el José Rico Pérez. I abans de fer eixa aproxe amb els companys d'informatius, Clara Alcobert, teníem també més poliesportiu que comentar de waterpolo.
3: Una de les grans notícies del cap de setmana esportiu és la que vaig a contar-te, Paco, perquè el club waterpolo Elx ja és equip de primera divisió després d'un play-off absolutament espectacular. Els il·licitants han firmat una eliminatòria per al record i han certificat eixa ascens amb autoritat, superant el Concepción Ciudad Lineal amb un marcador global contundent de 40-18. De fet, el partit de tornada que ha acabat fa unes hores ha sigut pràcticament una exhibició amb victòria per 27-6, i el club culmina així un projecte que porta anys creixent i que ara aconsegueix el premi gran, que és competir la pròxima temporada en primera divisió. I des del punt a punt volem donar-los la enhorabona a tot el club Waterpolo Elx per este ascens històric a primera divisió, i destacant també que el Waterpolo valencià pues continua fent història i que ens alegrem moltíssim per tot aquest esforç i treball que hi ha darrere de cada ascens.
0: Enhorabona, clar que sí, al Waterpolo, així en la comunitat valenciana, que ha estat protagonista en esta temporada en el punt a punt. Crec que ja estan a punt d'eixir Javier Vicente Lozano en Villarreal, les protagonistes per a este Villarreal València femení, almenys la imatge que tenim des d'ací, des de la càmera frontal, en la zona de la llotja del mini, bona pinta en la zona de tribuna a nivell d'afició, d'espectador.
4: Sí, ja dic que s'està omplint, i jo crec que si no se va a omplir lo que és la graderia de tribuna, va ser quasi ese 100%. En front, en una de les graderies, escorades, se situa la afició del València, però pràcticament tot el món així, en aquestes camisetes, en samarretes de color groc, repulsant, com diem, al Villarreal femení. La que sí que ha eixit ha sigut Miguelet, que complís en el dia d'avui 100 partits, aixina que enhorabona la jugadora del Villarreal, i estan a punt d'eixir, com tu dies, les jugadores tant del València com del Villarreal. Recordem, per part del conjunt de Jordi Ferriol, eixen ara mateix a totes les jugadores, en Quesada, baix espals, en Miguelet, Laura, Tienfu i Moreira en defensa. Al mig del camp, era Maria, per a Sara Medina, i la capinerea dalt, Macías, Lauris i Aixa. I per part del València femení, Marina en porteria, Tamarit, Elena Pérez, Celia i Pauleta, la capi en defensa. Al mig del camp, era Gemma, Yasmín, dalt, Marcano, Mascarell, Tere i Marina Martí. Estan ja totes les jugadores sobre el rectangle de xoc, com diem, en apenes 5 minuts començarà l'anada de la final per l'ascens a la Lliga F entre el Villarreal femení i el València Club de Futbol Femení també.
0: Tot preparat en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Futbol femení sempre en el punt a punt, sempre de la mà de Teika.
5: Espai oferit per Teika, el bon vending. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
0: Recordatori també necessari de que en la sintonia del punt a punt vosaltres també, amics i amigues, podeu tindre veu i ser un més en la nostra transmissió @puntapunt en Twitter, TikTok i Instagram. ens seguiu en les xarxes per a veure els vídeos, tot el que fan els nostres redactors desperdigats per tot arreu en la Comunitat Valenciana, per a veure les curiositats, per a veure els gols, per a veure les narracions, per a veure tot el contingut de les xarxes, però també per a interactuar amb nosaltres, per a enviar missatges, per a comentaris, per al que vulgueu, @puntapunt, en Twitter, TikTok i Instagram, i també, com no, la possibilitat de ser un mes en la transmissió enviant els vostres àudios de WhatsApp, que sempre tenen cabuda al nostre programa. Per exemple,

0: àudio de WhatsApp o missatge de WhatsApp al 611-3873-17. 611-3873-17 és el WhatsApp del Punt a Punt i arroba Punt a Punt en Twitter, TikTok i Instagram. El de seguida farem la primera comunicació del partit del Villarreal, però abans ja tenim les jugadores preparades. Javier Vicente Lozano en Villarreal, en eixa ciutat esportiva en la qual l'ambient és espectacular i són dos equips que se coneixen molt bé, que han tingut molt de tracte, inclús en pretemporada, el Villarreal en la seva equipació habitual. Ahí està Pauleta, la capitana del València en l'equipació roja, i que avui van enfrontar-se en un frec a frec que durarà 180 minuts, perquè hem de contar la tornada dissabte que ve.
1: Correcte, i està fent l'arenga ara el Villarreal en el mig del camp. El València, que vestís en el dia de avui de roig, enfront de nosaltres estan les banquetes. I ara sí que va plegar Quesada, la portera del conjunt del Villarreal en el mig del camp, con diem, a fer l'arenga. El València, que la fa en totes també les suplents. I ahí estan. L'arenga, i va a començar el partit. Recordem, el primera pilota que serà per al conjunt valencià. I mentre que no han dit res, però les àrbitres en el dia d'avui, Beatriz Arregui com a principal, l'assistente de la zona de les banquetes serà Xiomara Díaz, l'assistente de la zona de tribuna Andrea Salvador, mentre que la quarta àrbitra és Maria de los Ángeles Fernández, a punt de començar, així com dien, sí, en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, el Villarreal València.
0: A punt de començar, queden 30 segones, també ja tenim tot preparat, Toni Galindo en el pavelló Port de Sagunt per al primer partit de semifinals.
2: Ah, sí, tenim ja els dos equips que acaben d'eixir la pista, estan saludant ja totes les aficions, el ple, pràcticament ple, este pavelló municipal del Port de Sagunt, així que ja tenim preparat els dos equips perquè inicia el partit. Després de les salutacions es situaran els sets inicials en cada part d'esta pista, així que està a punt d'arrencar esta primera semifinal entre Fertimèdia, Port de Sagunt i l'Aitasuna.
0: També més coses que teníem pendents. Clara, el cover del poliesportiu està vesprada.
3: Tenim més vesprada d'handbol valencià, amb dos cites marcades en roig en esta recta final de temporada. El primer partit
1: a les 7
3: i el segon a les 8, on l'Elda Prestigio i el Balonmano Morvedre afronten dos partits. A l'Elda el conjunt disputa davant la seva afició l'últim partit com a local del curs, i on les d'Elda arriben amb la permanència ja assegurada a la Lliga Guerreras Iberdrola i volen acomiadar la temporada a casa amb una alegria davant el Zonzomas Lanzarote, que sí es juga a continuar viuen i s'ajuita per la salvació. I també molta atenció a Sagunt, on el Balonmano Morvedre afronta igualment l'últim partit a casa d'una temporada, on el conjunt saguntí, després d'assegurar matemàticament la permanència la passada jornada, vol celebrar amb la seva afició i tancar el curs amb bones sensacions davant l'Aula Valladolid.
0: Pues el handbol protagonista en el Punt a Punt, el futbol femení també, Javier Vicente Lozano en Villarreal.
1: I la primera pilota ha sigut un baló, una pilotada llarga directament fora, i està intentant eixir en la pilota controlada del Villarreal, però la pressió del València fa que no isquen pràcticament de l'àrea. Ara sí, la pilota per a la banda dreta, per a Nerea Puja, està encara en el seu camp, la pilota llarga, busca Maixia, la màxima golejadora del Villarreal, al final s'ha perdut per banda i serà treta des de la banda esquerra per a Pauleta, l'altra capi, la del València femení. Jugant en curt, jugant la defensa, tocant el València en curt. La pilota, com diem, per a les centrals, en la frontal de l'àrea de Marina. Estem el primer minut i mig. La pilota de llarga en cama esquerra, molt bé a la creuament. Aixita ahí Nerea i serà de nou banda per al conjunt valencià. Minut 2 de partit, de moment tot està per decidir en esta eliminatòria entre el Villarreal i el València. Empat a 0, sí, en el José Manuel Llaneza.
0: En marxa el futbol, de seguida està en marxa també l'handbol. Clara Alcover, estava mirant per ahí, això
3: perquè
0: què
3: volia preguntar-li al nostre company Lozano què tal ha estat ixe homenatge que han fet en la prèvia al partit.
0: A Migueles, no?
1: Molt bé, sí, exacte, a la jugadora del Villarreal, molt bé, l'han donat una samarreta en 100 partits disputades. Bueno, una samarreta per a colgar-la en casa, se podria dir, i la veritat és que un homenatge que a mi sempre m'ha agradat molt, aquest tipus d'homenatge, sobretot a les jugadores, no? I la veritat és que, ja dic, que és una de les jugadores clau per al conjunt de Jordi Ferriols, i la veritat és que l'agrada. S'ha volcat, se podia dir, en la jugadora del Villarreal.
0: Pues homenatges en Villarreal, en marxa el partit, de seguida estem en el handbol. També demana pas Carlos Urrutia, Carlos, en la manifestació contra Peter Lim en el centre de València, ja arribant al camp de Mestalla, correcte?
4: Ja quasi arribant, efectivament.

0: Efectivament, i estem al costat de l'organitzador, que és José Antonio Pérez, líder de Llibertat del València Club de Futbol. José Antonio, bona vesprada, com estàs?
1: Hola, bona vesprada, aquí estamos, defendiendo al València.
0: Quin resum fas de la marxa?
1: Bueno, quien ha querido estar está y somos los que estamos defendiendo lo que le están denunciando, lo que le están haciendo al Valencia. Yo creo que es muy importante. Me gustaría que hubiera venido más gente, pero somos unas 5.000 personas, está bien.
0: Es que es donaba, yo arriba a tales 5 cuartos, me donaba un poco de pena, de, ostras, 200, 300 personas, pero ya sí que se ha fechite conforme sí. Agua comenzar por el carrer de las Barques, ya un poquet más.
1: Me ha pasado lo mismo, en la plaza del ayuntamiento se veía, ostras, muy desangelado, pero la gente se ha ido uniendo. Me gustaría que hubiera más gente, no lo niego, pero 5.000 valencianistas que se preocupan por el futuro de su club me parece interesante.
0: Y sobre todo porque no hay hagut cap tipus de incident.
1: Como nunca, esta creo que es la sexta entre concentraciones, vaciados, marcha que promovemos desde Libertad y nunca ha habido ningún incidente. Siempre lo he dicho, la afición del Valencia es muy cívica y sabe luchar por su club de forma respetable.
0: O sea, el único problema es que esta es una manifestación totalment legítima en el plànol moral, però no molt pràctica, perquè el que n'hi ha és el que n'hi ha.
1: Bueno, no es práctica porque el pueblo, la sociedad está haciendo lo que tiene que hacer, que es denunciarlo, pero quienes tienen que responder a la sociedad, que son los políticos, las administraciones, son las que le están dando de lado.
0: De tota manera, el més important que no és que incidents, i ara que després podeu gaudir d'un partit de futbol.
1: A por los tres puntos.
0: Vinga, gràcies.
1: A ti.
0: José Antonio Pérez, el líder de Llibertat VCF, Paco, el convocat d'esta manifestació que està allà a 20 metres de l'autobús del Futbol Club Barcelona, passant ara mateix per una de les façanes de l'Hotel Westin, on està concentrat el rival del València i actual campió de Lliga. És a dir, que en 5 minuts ja arribaran a l'avinguda de Suècia. Els xiulits són per al bus del Barça, que el tenen al costat.
2: Sí, és un clàssic a banda dins de la manifestació. Un dels col·lectius que la recolza és Curva Nord i en el moment en què s'ha passat per al costat del hotel del Barça, pues, com sempre, els càntics contra el conjunt dirigit per Hansi Flick, una rivalitat...
3: Arrenca el partit al postre segur.
2: Absolutament molt antiga. De seguida tornem al final d'aquesta manifestació, en cas que n'hi hagi qualsevol novetat en Carlos, però Toni Galindo ja en marxa, el partit a molt en el port de segon.
3: S'acaba de cumplir 30 segons d'este primer semifinal. Atenció, ara que tenim un atac de Fertimena per el segon. Tenim a veure com es resol la pilota. No per la possessió, serà falta a favor de l'equip de València, de l'equip del Port de Sagunt. Una bona opció ara per a Fertimena per a poder aconseguir i encetar el marcador. Ahí conduix la pilota Alberto Serradilla Cuenca. Anem a veure, està en la línia ara de 12 metres. Ahí tenim com fluctua la pilota, llançament. La parada de la defensa de l'Aita una. Este es el set inicial de Fertiberia, Port de Salut, Jacob Pelco, Daniel Martínez Jiménez, Àlex Poser, Mateus de Novais, Alberto Serradilla, Nicolás Ungri i Carlos Martín de Bolaños Ruiz atacant en estos moments. Ara Itasuna, estem en el primer minut, a punt d'arribar al primer minut, 20 segons de partit. Fertiberia porta el segon 0, ara Itasuna 0.
2: En marxa l'handbol, en marxa el futbol femení i també, com no, hem d'obrir línies per al següent partit que comença a partir de les 6 i mitja de la vesprada, el Villarreal B, que vol afiançar eixa posició i qui sap inclús avançar a l'Atlético Madrileño en funció de que el que passa en esta última jornada. A partir de les 6 i mitja en eixe estadi El Palmar, Atlético Sanluqueño Villarreal B, ja amb alineacions confirmades, Álvaro Molina. Hola Álvaro, bona vesprada.
4: Bona vesprada, companys. Salutacions a tots els oients de Le Punt a Punt. Arriba i sa última jornada en primera rev i el Villarreal B, amb els deures fets, visita el Palmar, on, com bé has dit, jugarà el quedar en tercera o quarta posició, depenent també del que faci el filial Matalafer. Repassem ràpidament les alineacions. Per part del filial groguet, Albelda, que fa moltes rotacions i la primera arriba en la porteria. Juga l'ucranià Yakif Kinareikin, línia de 4 amb Bonafé, Sierra, Iván Rodríguez i Ene Cortiz. El doble pivot d'avui serà Tiam i Pablo Pascual. Per la dreta, Nizar. Per l'esquerra, Arnau Forés. I en punta, Ayman Arguic i Etienne Eto. El Atlético Sanluqueño, per la seua part, que ja ha descendit i que juga al no ser el cuer, Isam Rocafort en porteria, línia de 4, Raúl Sola, Noah Pavón i Arnau Bargallo. Per davant, Twizzard amb José Andújar, dreta Sergio Niza, esquerra Julio Cabrera i en punta, Kikín amb Marcos Denia. xiula Pol Arenas des de les 18:30 hores. Així al punt a punt, Atlético Sanluqueño Villarreal B.
2: Presentat el partit, gràcies, Álvaro. Serà un dels dos partits que anem a contar des de les 6:30 de Primera Federació. De seguida també estarem novament en José Rico Pérez, amb Gonzalo Blanes i amb Toni Cabot. Però abans, qui està dominant, Javier Vicente Lozano, en els primers minuts en el partit en Villarreal?
5: Pues ha començat molt fort el València, però a mesura que avançava el temps és el Villarreal que està apropant-se més a la meta de Marina. Així que ara mateix te podria dir que és el Villarreal, els locals, els que estan intentant aplegar més a la meta del València.
2: El Villarreal que domina en l'inici de partit, estem en el 9 de la primera, de moment 0-0 en el futbol femení. I també qui ha eixit millor en més ganes, en més empenta en esta semifinal del play-off d'ascens a Lliga a Sobal, Toni Galindo en el port de Sagunt.
3: Acaba de marcar el segon gol en Aitasuna, gol que ha marcat Teo Marquesino, està dominant de moment en estos compassos inicials d'esta semifinal l'equip de Navarra. Estem a punt de Real, gol de Fertiberia, port de Sagunt, retalla distància. L'equip de Sagunt, Àlex Bosser marca, estem en el 4 de la primera part, Fertiberia part de Sagunt, 1 a Aitasuna 2.
2: Començat en moltíssim ritme també eixa semifinal de l'handbol. Tornem a Villarreal, Javier.
5: La pilota per a la portera, per a Quesada, intentava plegar en banda esquerra, Lauri, se'n va, molt bé el creuament, Celia, la pilota de nou per al Villarreal en defensa, tocant ara una de les entrades, Miguelez en curt, per a Cienfu, de nou per a Miguelez, Miguelez per a Cienfu, gira sobre si mateixa, de nou torna per a l'altra defensa, com diem, Miguelez d'alt, intentava llegar a plegar, per ahí, Aixia, Salvador, molt bé, Pauleta, directament fora, treta de banda per al Villarreal, en banda dreta, serà Nerea, la capi del Villarreal, la que va a ficar el balón moviment, en curt, per a María, María intentava conduir davant de tres jugadores del València, és molt bé, la pilota darrere, Miguelez, en curt de nou per a Moreira, tocant la defensa del Villarreal, tot encara en el seu terreny de xoc, ara ja rebassa això dels terrenys de xoc, molt bé el canvi d'orientació per a la dreta i el plega Nerea, en curt buscava a Sara Medina, la central, segon pal, rematada, la parada de Marina, la rematada i en el segon pal estava pràcticament a soles, crec que ha sigut Macías i molt bé la parada de Marina, la veritat és que ha plegat la rematada sense molt de defecte, sense un xut molt de potent i la veritat és que Marina, la meta del València Femenias, que ha pogut parar la pilota sense cap problema, de nou jugant el València en curs, equivoca, torna a guanyar el Villarreal, ahí estava en la banda dreta Sara Medina, encarava a la seua part, res, en curt, darrere, de nou jugant per a Maria, Maria gira sobre si mateixa, enredeix la pilota, de nou per a les centrals, per a Miguelez, està fent molt de mal, està buscant l'esquena de les defenses del València, en pilotada llarga el Villarreal i jugant el conjunt groguet, estem en el minut 11 de moment, empat a 0 sí, en el miniestadi de la Ciutat Esportiva José Manuel Llanesa.
2: Domini del Villarreal en els primers minuts de partida davant el València en la Ciutat Esportiva. També recorde que portem ja 10 camí de 11 minuts de la gran final de la Champions League, està de moment 0-0 entre Barça i Olympique de Lió. El partit està disputant en Oslo, en el Ullevan Stadion, i per cert me diu Carlos Urrutia, a Carlos, que se dona per finalitzada a les 6 i 10 minuts esta manifestació, esta concentració contra la gestió de Peter Lim ja al costat del camp de Mestalla.
0: Així és, Paco, perquè just en este moment està ja la capçalera d'esta marxa, d'esta manifestació en l'avinguda de Suècia, enfront de la porta principal del camp de Mestalla. N'hi ha una sentada ara, se senten tots en terra, però res, certifiquem que fins així la riuà, fins així la marxa, els components de la Curva Nord també, que creuen per davant de les pancartes, així que sense incidents en poc més d'una hora i 10 minuts s'ha cobert esta marxa en contra de la gestió i de l'administració del València des de la plaça de l'Ajuntament fins ací, fins al camp de Mestalla.
2: Repregunte abans de tancar, ha comentat abans José Pérez, el president del col·lectiu de l'Associació Libertat de València Club de Futbol, que l'afluència està de 5.000 persones, o sigui, has pogut preguntar a més fons, a fons de delegació de govern o de policia, però quina xifra donem, finalment, d'assistència?
0: Bé, sempre és complicat. És veritat que s'han anat afegint moltes persones. Jo, els membres de la Policia Nacional que he preguntat m'han dit que al voltant de 2.000 persones.
6: Al voltant de 2.000 persones. Uns 2.000, altres 5.000. Un clàssic també les concentracions. Perfecte, pues tanquem de moment la manifestació. Carlos, m'imagino que no va parlar ningú ni fer un comunicat final ningú. Si n'hi ha qualsevol tipus de novetat, ja deixem la línia oberta per a l'arribada dels busos d'ací a 3 quarts d'hora aproximadament.
0: Exactament. Jo te vas dient.
6: Perfecte. Un abraç, Carlos.
0: Adéu, fins ara.
7: Hasta la Carlos. He de dir que tota la prèvia del Barça estos dies és jugadors en el concert de Bad Bunny,
6: jugadors
7: sense entrenar.
6: La setmana del Barça està duríssima, eh? Duríssima. I a banda, avui no ha vingut Rafinha, no ha vingut Fermín, no ha vingut Lamin, no ha vingut Koundé. Venen xiquets del conjunt filial i el Barça, tres dies lliures.
7: No, han entrenat mig, un dia, pense.
6: Mig entrenament dimecres, però tingueren el sopar per la nit de l'acomiadament de Lewandowski, un altre dia lliure.
7: I el
6: dijous entrenaren, divendres concert i avui viatge i jugar. O bueno, el Barça va arribar com jo, bàsicament, al camp de Mestalla. Però bueno, ja han tingut protagonistes en la sintonia del Punt a Punt després de la manifestació contra la gestió de Peter Lim en la plaça de l'Ajuntament. Ara mateix ja es porta en directe, línies obertes amb els partits del 6:30 de la vesprada. Ja està el gran Toni Cabot en Alacant. Hola, Toni, Rico Pérez, bona vesprada.
8: Ja està, sí, Toni.
9: Sí, no oigo. Hola. Sí.
6: Hola, Toni. Toni Cabot, bona vesprada.
8: Espera, que Toni no t'escolta.
6: No m'escolta.
9: Ara sí.
6: Hola, Toni, com estàs?
9: Salutacions, company. Molt bona vesprada.
6: Lo més important, Toni, és que la temporada s'acaba avui.
9: Lo més important és, efectivament, això, no? Efectivament, una sensació d'alivio, no?, com es diu, no? Pues sí, efectivament, no? Després, i un poquet de ràbia, de més, no?, perquè mires la classificació, veus que eres el segon pitjor equip a domicili, el segon millor en casa, i dius, si sols que hagués millorat un poquet fora de casa, estaries de sobra entre els primers per a jugar almenys en playoff, no? Si no disputant algo o pugnant per has estat més dalt, no? Però bueno, en un poquet només que haveres millorat aquests números que tens fora del Rico Pérez, ara mateix estaríem expectantos, estaria un Rico Pérez abarrotat, estaríem en aquesta il·lusió de poder lluitar per l'ascens, però no, desgraciadament no és així, tenim que conformar-nos en un miracle que seria aconseguir la plaça en la Copa del Rei, que passa per guanyar avui i que fallen alguns altres, i despedir una temporada que, com vaig dir, per a mi que és de decepcionant i, evidentment, en un fracàs absolut, perquè que l'Hèrcules estiga ara mateix sense tindre opcions de lluitar la promoció d'ascens, no es pot tildar d'una altra manera que no siga fracàs, no?
6: Jo imagino que els dos heu fet els comptes més en detall, però bàsicament la carambola o el retruc que ha de produir-se és que al Jesús i Antequera se la peguen, bàsicament.
8: Sí, està també el Cartagena, que le tenim col·laborat guanyat. Si el Cartagena perd, que va en el joc 6, és complicat, i l'Hèrcules guanya es classifica. I després, Paco, per aliar un poc més la història, si l'Hèrcules queda en el joc 8 de la classificació, hi ha que veure el 8 del grup primer.
6: Correcte.
8: Perquè depèn del resultat d'Unionistes. Però, per a no complicar, l'Hèrcules té que guanyar, que això quasi enviaria el Nàstic a segona federació, si no hi ha un miracle per darrere del Nàstic, i l'Hèrcules té que esperar la relliscada de 2 de 3 d'Antequera, Algeciras i també el Cartagena, que entra un poc en l'equació. En el cas del Cartagena, només val que perga el seu partit.
6: Pues, Toni, jo he vist coses més rares en futbol, però, per exemple, el primer de tot és que l'Hèrcules guanya lo seu. I avui arriba Pablo Alfaro literalment en el ganivet entre les dents, perquè se la juguen a una carta, necessiten com a poc, jo crec que un empat igual no li val, no? Necessiten guanyar sí o sí, i el rival pot ser un dels pitjors per a una última jornada.
9: Efectivament, no? El Nàstic se juga tota una carta, té que guanyar sí o sí. Ja, desgraciadament, fíjate tu, el panorama que tenim el Rico Pérez, jo quasi crec que hi ha més gent del Nàstic que de l'Hèrcules en l'estadi.
6: Possiblement.
9: Jo crec que això no ho ha vist mai en la meva vida, des que vinc al Rico Pérez. I, bueno, pues, però efectivament, l'Hèrcules no es juga pràcticament res, la afició està totalment desconnectada de la temporada ja, no vol saber res, vol que això acabe, i no s'ha arrimat al Rico Pérez, ha decidit no vindre al Rico Pérez avui, són les incondicionals, i esperar a veure què passa, però, bueno, tota l'atenció està, com dius, en el Nàstic de Tarragona, un altre històric, que està a punt d'anar-se'n al quart escaló del futbol, sí, del futbol nacional, si finalment no és capaç de guanyar avui el Rico Pérez.
2: Aprofita i repregunte, perquè està per allà enmig també, l'Algeciras és un dels equips que ha de relliscar per a beneficiar a l'Hèrcules, i pregunte Álvaro Molina que el Villarreal B també està molt pendent del que faça l'Atlético Madrileño, perquè juga en casa, en el Cerro del Espino davant l'Algeciras, i si l'Atlético de Madrid B no guanya, en aquest cas, és quan el Villarreal sí tindria la possibilitat de pegar una urpada a la classificació i col·locar-se tercer en la taula.
10: Sí, jo crec que, com bé dius, estarà pendent, però en l'alineació que trau el Belda, jo crec que no tant. O sigui, sent un filial, al final jo crec que li dona igual si jugar en casa la nada que la tornada, perquè estem dient que no juga Rubén Gómez el porter, no juga Dani Budesca, no juga Hugo López, José Lillo Gaitán, Albert García, Carlos Macià i la Sanediata. És a dir, que ha tret un equip que no té tants minuts i que jo crec que està pensant ja en aquest playoff, i si es dona la carambola que queda en tercera posició, perfecte, però si no, jo penso que este Villarreal competirà i té igual l'equip contra el que jugue, i té igual també si el partit de tornada és fora de casa.
2: Pues ara de seguida tornem amb els companys de Villarreal B i de Hèrcules, protagonistes a partir de les 6:30 en els partits de primera federació. Clara Alcover, més coses.
7: Tu sabies que n'hi ha una modalitat de futbol americà on no fa falta placar a ningú i que a més va ser olímpica en Los Ángeles?
2: La del Mocaoret, correcte.
7: El flag football.
2: El flag football, sí.
7: Pues el flag football continua creixent a tota velocitat i avui ha tingut protagonisme valencià a Sueca amb la disputa de l'Open valencià masculí, una cita que repartia les places per a la Spanish flag ball. M'encanten els noms que li posen a tots els campionats de futbol americà. És el campionat d'Espanya i on el gran dominador ha tornat a ser el valencià Firebats Black, que s'ha proclamat campió després de superar en la final al Sueca Templaris per 45-19, i on els dos equips aconsegueixen així un bitllet per a aquesta fase nacional de Calatayud. És un nou èxit per al Firebats, tot un referent espanyol en esta disciplina, i on l'equip amb més títols d'Espanya del flag football, una modalitat que, com hem dit, cada vegada té més seguiment i està agarrant com un poc més de fama, i que ja mira directament cap a aquest debut olímpic de Los Ángeles 2028.
2: Sobretot a nivell base, a nivell de xiquets, el flag football, que cada vegada és més interessant, perquè els pares que tenen dubtes de igual el rugby per al meu xiquet o la meva xiqueta no m'acaba d'agradar, però el flag football ahí és de veres que lleves el component més físic. Evidentment continua, perquè la velocitat, l'agilitat continuen sent importants, però ja no te'n pots portar un placatge que te parta pel mig. Jo crec que és també important, i el flag football, que també té lloc així en la sintonia del punt a punt. 6:20 de la vesprada, anem a actualitzar com van les coses. Per exemple, Javier Vicente Lozano en el partit de FUTFEM, en un dels dos que tanque la temporada en primera federació.
5: Estem en el minut 20, camí del 21. El València ha tingut una oportunitat important. La internada per la dreta de Tere i a punta ha estat de rematar Mascarell, que no ha plegat per centímetres. De moment, com dient, així en la ciutat esportiva, José Manuel Llanez en el miniestadi. Villarreal 0, València 0.
2: I passem també al port de Sagunt. Toni Galindo de la Torra Argentina, fora del camp, hem passat a la Torra del Fertiberi a l'inici, però poquet a poquet s'està apropant el marcador i ja la cosa està només dos gols.
3: Mare de Déu, quina semifinal que estem vivint així al pavelló municipal del Port de Sagunt. És elèctrica, és intensa. Atenció! Aleta Sura! Fora! Espectacular! Quin partit estem vivint! Igualadíssim en estos moments. Més dos per a l'equip de Navarra. Fertidària, Port de Sagunt 5, que ha reviscolat. Afortunadament ha arribat a estar l'equip de Navarra en un més 4. Ara estem en un més 2. Fertiberia por de segon 5, Anaitasuna 7, estem ja en el 14 del primer temps.
2: Aprofite per a repreguntar-te, Toni, per l'ambient finalment dins del pavelló. M'imagine que Anaitasuna també ha portat alguns dels seus aficionats. I finalment, quina entrada tenim?
3: No està ple al 100%, però l'ambient és espectacular. Podríem dir que està en un 80% ple les graderies d'aquest pavelló municipal. Atenció, atac del Fertiberia por de segon. Atenció a la rematada d'Alberto Serradilla. La final, el llançament. Ui, que s'ha assenyalat. Pues igual són 100 metres, eh? A veure, que igual són 100 metres. No, és falta per a Fertiberia. Semblava que era penal, llançament de 100 metres. Però bueno, serà una bona opció per a Fertiberia por de segon. Com estava dient, la entrada és espectacular, és molt bona. Recordem que ara mateix només hi ha dues aficions, la de Fertiberia por de segon i la d'Anaitasuna. i després ja vindrà la de la San Pablo Burgos i la de Agustinos de Alacant. Bueno, pues de moment això, un 80% estic aguantant perquè anem a tenir una jugada boníssima per a que Fertiberia porta el segon és clave a només un punt de diferència en el marcador. Estem a punt d'arribar al 15. Ahí tenim la jugada en línia de 6. El llançament que se'n va cap arrere. Bueno, pues res de dos minuts que crec que ha assenyalat per algú. Ahí tenim la Teixidor que pot llançar. No, ni la deixa per aquí. La deixa per a Mateus. Bueno, pues res. Així estem aguantant perquè la jugada està en la línia de 6 metres. De terra, de tassura,

0: Sabet. Bueno, finalment la parada de Nikola Malivojic, que és el porter de l'Aitasuna, 15 d'este primer temps, Fertiberia port de segon 5, en Aitasuna 7.
1: Ara a posar ordre també a l'inici de la partida en el trinquet de Bellreguard, perquè Matías Oliver està a l'espera d'eixa segona semifinal entre Ana i Marc Jiménez.
2: Doncs sí, ara mateix acaba de començar esta segona semifinal. Ana Puertes per un costat, vestida de roig, Marc Jiménez per l'altre. Ha començat amb Ana Puertes des del rest, està imposant la seva treta, és primer xoc, ara mateix Balinet, i a més del raspall femení, tenia que dir que també teníem altres partides en marxa i tenim la primera partida que s'ha conclòs al trinquet de Pedreguer, en este cas d'Escala i Corda, on Salva Palau ha guanyat 60-25 a Francesc, i a més de resultat ha deixat ja a Francesc sense opcions. El campió de la Lliga es queda amb 3 derrotes i dins a fase de quarts de final per a classificar a aquestes semifinals, i Salva Palau fica molta pressió en la segona partida, que jugarà Xiner contra Alejandro. Si Xiner guanya, el classificat del grup serà Xiner i Salva Palau, i si Alejandro guanya, hi haurà un triple empatador, dues victòries entre Xiner, Alejandro i Salva Palau, i caldrà aplicar el criteri de desempat. Ara mateix, així a Bellreguard, Anna no dona opció, tanca el Balinet, situa el 5 per cap, recordem, partida de raspall, partida a 25 xocs.
1: Sempre la pilota valenciana, així en el punt a punt de la mà de CaixaBank.
3: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina aquest espai.
1: 6 de la vesprada, 24 minuts. Anem a fer una mini ronda per ubicar el primer marcador, si després recordem alineacions dels partits de les 6 i mitja. Primer, en Futfem, en este Villarreal València, Javier Vicente Lozano, minut i resultat.
4: Estem en el minut 24, quasi 25. De moment, empat a 0 entre el Villarreal i el València.
1: Playoff en handbol per a pujar a Lliga. Sobal, Toni Galindo en el port de Sagunt.
0: Dos gols consecutius de Serradilla. Clavat el 7-7 en el marcador. Fertiberia, port de Sagunt 7. Ana Aitasuna 7. 10-14 segons del primer temps.
1: Ja tenim els protagonistes damunt la xespa d'un dels partits de les 6 i mitja. Com no, el partit que se juga en l'estadi El Palmar. Anem a recordar Álvaro Molina les alineacions d'este Atlético Sanluqueño Villarreal B.
5: Per part del Villarreal, el conjunt groguet, que té moltes baixes, com hem comentat, moltes rotacions, en porteria Jakif Kinareikin, en línia de 4 amb Bonafé, Sierra, Iván Rodríguez i Enec Ortiz, doble pivote, Tiam i Pablo Pascual, Arnau Forés una banda, Nizar l'altra banda, Ayman Arguic i Etienne To en punta. Per part de l'Atlético Sanluqueño, Rocafort en porteria, línia de 4 amb Raúl Sola, Noah Obioma, Pavón i Arnau Bargallo, per davant, Twizard amb José Andújar, Julio Cabrera esquerra, Niza dret i en punta Kikin i Marcos Denia.
1: Imatge bonica ara també en l'estadi del Palmar, fent-li el corredor de campions a uns xiquets que m'imagine que seran de l'Atlético Sanluqueño, que han estat segur campions d'alguna competició. I tot preparat en l'estadi del Palmar, tot preparat també ja els protagonistes a punt de votar, al José Rico Pérez, Gonzalo Blanes, Toni Cabot. Gonzalo, recordem les alineacions.
6: Ja està en este moment i Sintel, Hércules i el Nàstic, així també homenatge a xavals de la Pedrera, sobretot al juvenil C, que ha lograt l'ascens, que estan posant amb els jugadors de l'equip local. Recordem alineacions per el Nàstic: Dani Rebollo en la porta, Camus, Pujol, Hugo Pérez, Moy Delgado en defensa, Òscar San, Montalvo i Gerardo en el mig del camp, bandes per a Abdaya i Pau, Baselga el davanter centre, i este és el 11 de Beto Compain, l'últim de la temporada per a tancar la 2025-26. Carlos Abad en la porta, defensa de 4 per a Samu Vázquez, Monsalve, Rentero, Retu, doble pivot, Carlos Mangada, Medi Puig, en millas puntes Andy Escudero, Nico Espinosa, Unai Ropero, la referència és Fran Sol, xiula el partit així el Rico Pérez, José David Martínez.
1: Tot preparat en el José Rico Pérez. Més notícies del futbol a nivell nacional. Per una banda, està jugant-se la final de la Champions femenina, a punt d'arribar al minut 30 de la primera part. Li han anotat un gol a l'Olympique de Lyon. Continua el 0-0 entre Barça i Olympique en eixa final que està disputant-se en Oslo. I també última hora de les eleccions del Real Madrid, i és que Enrique Riquelme s'ha presentat en la seu electoral per a presentar els papers, ha eixit en la documentació, i Enrique Riquelme de manera oficial és candidat per a ser president del Real Madrid. Oferirem més actualitzacions durant la vesprada, però per primera vegada pràcticament en 20 anys Florentino Pérez va tindre un opositor en eixe procés electoral.
7: Què te pareix a tu, Paco, això?
1: Pues molt curiós, sobretot perquè és un club que presumís de democràcia, sí. I per a presentar-se has de tindre 200 quilos en el banc, o que un banc te'ls avale. Que, per cert, el banc que els avalat ha estat un banc andorrès d'un empresari, Enrique Riquelme, que és alacantí, curiosament, nascut en Alacant, en Cox, però que això sí ha passat pràcticament tota la seva vida en Mèxic. Està vinculat al món de les renovables, si no m'enganyo.
7: Me pareix un valent.

0: Un valent va perdre, està claríssim, però el tema sí, igual no és guanyar. El tema és presentar una candidatura solvent per igual les següents eleccions, perquè el motiu pel qual Florentino avança les eleccions és precisament per a no deixar temps a armar una candidatura. Però bueno, estarem pendents de qualsevol novetat. Sí, anem a veure si Enrique Riquelme... Si vol donar una entrevista a la Ràdio Pública Autonòmica, si estem, eh? Enrique
1: Riquelme, el punt a punt,
0: superdisponible per a parlar d'un alacantí nascut a Cox i que va ser el candidat per a les eleccions del Real Madrid junt a Florentino Pérez. Junt, no, contra Florentino Pérez. N'hi ha hagut empat provisional, això sí, Toni Galindo, en el handbol?
2: Sí, sí, así ha habido un auténtico minuto de bochería. Atención que tenemos ataque de Fertibene, aporta el segundo. Atención que está en la semana de 6 metros. La parada del porter de Areta Osuna, Ander Martín, efectivamente. Arriba, hemos arribado a un 7-7, a un 8-8. Y ahora mateix estem a punto de arribar al 20 del primer temps, 8-9, per Areta Osuna. Y una circunstancia que, bueno, me ha resultado extraña. El delegado de la federación, Francisco Javier Alonso Povea. Uy, mira, mira, mira, mira, mira. Gol de Fertidaria por de segon. Empata, no, bueno. Ha marcat Oriol Teixidor. Mare meva, quina igualtat, quina intensitat, quina barbaritat de finis de semifinal. I quan estava dient, ha hagut una acció en la que un jugador de Fertibene, por de segon, ha tingut una acció poc esportiva, podríem dir, no? Bueno, li ha pegat un puro, un rapapolvo, el delegat de la federació, que l'àrbitre ha anat i li ha mostrat el xeta groga. Ha sigut un poc per aclamació
0: per
2: esbroncada del delegat de la Federació Espanyola. Bueno, pues això, estem ja en el 20 camí del 21 d'este primer temps. No, bueno, bueno, el marcador ataca a Naita Suna, ha marcat l'equip de Navarra, ha marcat Iker Elola, Fertibene 9, a Naita Suna 10.
0: Hem tingut el cooling break, Javier Vicente Lozano en Villarreal, tot continua igual, superat la primera mitja hora de partit.
3: A la pilota, el travesser, la rematada de cap, fora! El dispar de 35 metres, crec que ha sigut
0: David
3: Sara Medina.
0: A la creueta.
3: A la creueta, correcte. I la posterior rematada crec que ha sigut també d'Aixa, la que s'ha enviat fora. La millor oportunitat del partit en els peus de Sara Medina i aquest travesser que ha evitat el 1-0.
0: Pues ocasió claríssima per al Villarreal. De moment 0-0 entre Villarreal i València femení. Bon resultat en este cas per al València. Encara n'hi ha partit de tornada la setmana que ve. En marxa la pilota i a roda el partit en Alacant. Gonzalo.
4: Estava l'àrbit pendent de l'horari per a que tot el món comenci al mateix temps. Atenció al descans, que va ser llarg. Si tenen que quadrar tots els grups, perquè avui Paco és grup primer i grup segon, eh?
0: Com la setmana passada, igual.
4: Quan tinguin que quadrar tot, ja veurem. Però bé, així ja ha començat el partit. El que t'ha dit Toni l'ha clavat, eh? Jo crec que com a molt empat en afició, eh? I ara
0: Més de roig que blanquiblaus.
4: Sí, sí. A més, Toni, els de roig més animats perquè, òbviament, venen així a alentar el seu equip, que ha fet una temporada molt roïna. Eren aspirant a l'ascens i on està el Nasti de Tarragona, eh?
5: És increïble, efectivament, no? Quan les coses ja comencen a anar mal, doncs ahí estàs jugant tot una carta ja en l'últim partit de Lliga on posen a tenir el quart escaló com dia del futbol espanyol i un equip com el Nasti, un club com el Nasti, que en la tradició també que té, doncs pues, és difícil d'entendre, però bueno, ja el Moratos podem entendre més que ningú, perquè mira en el Pou en el que estem també fa molts anys, mira el que s'ha ficat a més el Saragossa, no? Tot el que és el Reial Saragossa. El futbol no perdona les males gestions i finalment tots acaben pagant, tanto pronto.
4: El primer baló llarg, Paco, era de l'Hércules, però és un regal, eh? Per a Dani Rebollo, per al porter del Nasti de Tarragona, que jo crec que no li val l'empat, tot i que, òbviament, estaran molt pendents del resultat dels rivals directes, del Betis i del Tarazona, però el més raonable és que per a que el Nasti que es quede té que guanyar avui així el Rico Pérez, i l'Hércules el que té que fer és sumar els 3 punts i esperar per a veure si té opcions de Copa.
0: Bueno, vos informe a Toni, a Gonzalo i ara és ella també a Álvaro, que vaig pràcticament un minut per darrere de vosaltres. És a dir, se jugarà la jugada, passarà el que passe, la repetició vos arribarà a vosaltres encara i a mi m'estarà arribant encara la primera acció. No vos podrà ajudar avui des de l'estudi. En marxa el futbol en el Rico Pérez, en marxa també el partit en el Palmar, Álvaro.
1: Correcte, primers minuts. Jo penso també que estaré amb eixe de lei. Pot ser que jo estiga també mirant-lo com tu en eixos minuts de retras. Primers ja, arribem al segon minut. El Atlético Sanluqueño, que vestís amb la seua samarreta habitual, verd i blanca. El Villarreal, el filial groc, tot de groc. Primers minuts, com diem al Palmar. Atlético Sanluqueño 0, Villarreal B 0.
0: El Atlético Sanluqueño que té a Jesús López al segon entrenador perquè el primer està expulsat des de la setmana passada. En marxa els partits de segona federació. Vaig aprofitar també Javier Vicente Lozano per a preguntar per una jugadora que ha caigut en el València.
3: Sí, i a més ha sigut una entrada de...

0: En el minut 33 de la primera mitad, así en el José Manuel Llaneza, Villarreal 0, València 0.
1: Aprofite també per a preguntar, Toni Galindo, en el port de segon. Estem a punt d'arribar ja... Estem en el tram final d'esta primera part i està aguantant-li molt bé el Fertiberia a la Netasuna.
2: Acaba de marcar des de 7 metres Paco Ruiz. Així que, ui, mira, quina acció, mare meva, una falta en línia de 9 metres a favor de Anaitasuna. Una conteria, acaba d'empatar el partit des de la línia de 7 metres Paco Ruiz. Així que estem 11-11 en el marcador, estem en el 23-39, el crono parat, Penix a falta. Així que ara té una bona oportunitat Anaitasuna per tornar a posar-se per davant en el marcador. Encara no ho ha fet en el que portem de partit en estos 23, però 24 minuts del primer temps. Fertiberia por de segon, així que 11-11. Igualtat màxima en este primera semifinal d'esta Lliga d'Ascens o esta Playoff d'Ascens a la divisió màxima de l'handbol nacional, a la Lliga Sobal.
1: De l'handbol passem a la primera federació, en joc el descens, en joc la Copa del Rei. Qui està dominant en els primers minuts de partit? Per cert, hi havia un home a terra, no?, per una colzada.
3: Sí, havia un jugador de l'Hércules, però per sort no ha passat absolutament res. Samu Vázquez s'ha recuperat, de fet ja està damunt del terreny de joc. Està dominant el Nàstic la pilota, però està l'Hércules en verticalitat. Ara, de fet, té la pilota el conjunt de Beto Company, tocant en curt el baló. Arribarà Andy Escudero, avui mangada. Recordem que està l'11 titular, que Benhamet ha sorprès que es quedarà a la banqueta. No va jugar l'últim partit perquè estava sancionat, però avui el tècnic li ha donat el premi, Toni, a l'equip que sí va jugar bé davant l'Algeciras. I és hasta raonable, no?, que hagi repetit l'11 que va guanyar aquest partit 0-2 i Benhamet va tindre que esperar la seva oportunitat a la banqueta.
4: Sí, a més sol ser Nacho Monsalve que entra per Bolo, no?
3: Correcte, que està sancionat, Bolo va a veure la quinta groga.
4: Efectivament, tot el demés és el mateix. És de veres que l'Hércules va completar un bon partit, va guanyar 0-2, a més va guanyar en solvència en Algeciras. Ojalà aquesta reacció hauria arribat molt abans, estaríem parlant d'una altra cosa, però sí, és lo normal és que després de veure el que van veure en Algeciras, on l'Hércules, com dic, va ser un equip solvent, un bloc solvent, que va jugar bé, pues lo normal és repetir ese 11, salvo, com dic, en esa excepció obligada per la sanció de Bolo, no?
1: Una pregunta necessària per als dos, perquè clar, filant conceptes i vosaltres que porteu un manejo de la informació ample, què vos pareix el tema este d'Enrique Riquelme i el Real Madrid? Perquè al final és, al cap i a la fi, és un empresari, és originari d'Alacant, de Cox, és de veres que porta tota la vida en Mèxic, però no deixa de ser un alacantí que se va presentar per a la presidència del Madrid. No sé, Toni, si tens alguna referència o Gonzalo de la seva figura.
4: Sí que en tinc, però jo soc amic personal del pare, d'Enrique Riquelme, pare. Tinc una gran amistat en ell, des de fa ja anys, a més, ens veiem periòdicament, a més, quedem per a dinar. Evidentment, ha parlat dels últims dies.
1: Li has dit, no s'està clavant el xiquet? Perquè...
4: Sí, el primer que vaig fer va ser cridar-lo. Ell no volia, el pare em va dir que és bastant jove, que tindria que esperar, que ja no era el moment i tal, però el xiquet està absolutament entusiasmat, és molt madridista. Recorda que el pare va ser directiu ja del Real Madrid.
1: Sí, correcte, correcte.
4: Tant en Calderón com després en Boluda, no?
1: És que per això té els 20 anys de soci necessaris per a presentar-se a la candidatura, si no, ni de
4: conya. Sí, no, però el pare, el que va ser directiu va ser el pare.
1: Sí, el pare, però que el fill des de que era molt xicotet és soci i per això sí que té eixe requisit complit.
4: Sí, efectivament, no? I, bueno, pues, com dic, finalment el xiquet, el fill, pues, ha decidit, el xiquet de 30 i pico d'anys.
1: 37 anys.
4: 37 anys, no?
3: Un xiquet.
4: No és tan xiquet, però, bueno, està decidit, és molt madridista, jo ho tenia en el cap des de fa molt de temps, evidentment no pensava que anava a ser ara, perquè la decisió de Florentino ens ha sorprès a tots, a tot el món del futbol, però, bueno, finalment ha decidit que sí i va per avant. Bueno, les possibilitats tindràs que tinga. Jo crec, sincerament, que crec que Florentino no va ser reelegit, va continuar en la presidència, però també és de veres que Enrique es posa en primera fila ja per a les pròximes eleccions, per a quan Florentino ja diga que fins aquí n'hi ha prou.
1: Té pinta de que això és l'objectiu primordial, és donar-se a conèixer de cara a les següents. Gonzalo, no sé si volies afegir alguna cosa.
3: No, simplement que jo només entrar al camp, li havia dit a Toni, podia vindre a l'Hércules, no? Però bé, és evident que és madridista.
4: Algun dia contaré una intrahistòria de dos grans empresaris de la Comunitat Valenciana que el van animar, el pare del fill, que també és un gran empresari, el van animar a fer-se càrrec de l'Hércules i, a més, aportant diners

0: Però no, no va voler. No, té molt bona amistat, a més, amb Enric Ortiz, el màxim ministeri de l'Hèrcules, però sí que es va tratar i es va abordar en un dinar en dos grans empresaris, dos dels més grans empresaris de la Comunitat Valenciana, la possibilitat de que Enrique Riquelme pare finalment recalar en l'Hèrcules.
1: Bueno, pues ahí está la información que dona Toni Cabó de pasada, pasada, y de Enrique Riquelme senior, no de Enrique Riquelme, el que s'acaba de presentar com a candidat i li han acceptat els papers en principi, també l'aval per a ser el oponent de Florentino Pérez en les eleccions del Real Madrid. Aprofite per a preguntar si 38 Gonzalo Blanes per eixe minut i resultat en l'inici de partit en el Rico Pérez.
2: Estem en el nou de joc de la primera part. De moment, massa por per part del Nàstic, no hi ha opcions de gol. 0-0 entre l'Hèrcules i el Nàstic de Tarragona.
1: Se quedem un parell d'opcions també Álvaro Molina en l'inici de partit també d'un Villarreal que, bueno, l'Atlético Sanluqueño està també en aquestes opcions de miracle, bueno, de miracle o pseudo-miracle, i en el cas del Villarreal B, el que ha de fer és esperar, perquè pressa pareix que no té.
3: Sí, és totalment primers minuts de tanteig. El conjunt del Belda, que convé pràcticament tots els partits, és el protagonista en valor. Una arribada per la dreta amb Arnau Forés, que no ha trobat eixa rematada. I com diem, primers minuts de tanteig. Ritme de moment molt baix. Arribem ja al minut 10 de partit amb el Sanluqueño 0, Villarreal B 0.
1: Aprofite també, clar, el cobert. N'hi ha més coses en esta vesprada que està poquet a poquet agafant velocitat. Està agafant velocitat. Ja a les 6 i mitja ja estem en quarta velocitat i la cinquena la ven a clavar a les 9 de la nit.
3: I gol del Villarreal.
1: Ojo.
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol del Villarreal B. Estàvem dient que estàvem en els primers minuts de tanteig i la primera que té el conjunt del Belda, la primera que té el davanter, Ayman Argui, que la posa dins en el minut 10 de partit. Primera ocasió i primer gol del filial groguet. Sanluqueño 0, Villarreal B 1.
1: Ua, la cacahuà també de la defensa de l'Atlético Sanluqueño. Molt bé, Aymar, la definició, Ayman, la definició magnífica. El porter que està a punt, Álvaro, de traure a la per baix, però finalment la pilota que entra plorant, gran gol d'Aiman en la definició, però la defensa ha estat ahí horrorosa.
3: I per cert, Paco, que el porter que és Rocafort és jugador que està cedit pel Villarreal.
1: Ai, mira.
3: En primera instància estava en el Talavera, no va comptar amb minuts, i en gener d'enguany se'n va anar al Sanluqueño, el Villarreal que va tancar eixa sessió amb el Talavera, i estarà en el Sanluqueño, però és propietat del Villarreal, és a dir, que és un jugador que coneix bé el conjunt groguet.
1: Bueno, pues el gol del Villarreal, que és el primer que tenim en partits valencians, però no el primer que n'hi ha en primera federació, perquè tenim també que comptar més gols que estan ara mateix passant en partits com, per exemple, el Sevilla 0 al Corcón 1, que s'acaba de posar per davant. I també, este és important, marca el Betis B. Cartagena 0, Betis B 1. Perill Gonzalo Blanes per al Nàstic. El Betis B, que posa les coses encara més complicades per al Nàstic, que ara mateix està empatant davant l'Hèrcules.
2: Sí, sí, ara ese gol és ruïníssim per al Nàstic, i si l'Hèrcules vol copa és bo, perquè si ara l'Hèrcules marca, avança al Cartagena. Hi ha una combinació, Paco, que és per a plorar.
3: I tenim bar, Bar en el Palmar.
1: Ah, vale, estan revisant.
3: Estan revisant si és fora de joc, que no és fora de joc,
1: no,
3: i l'àrbit Pol Planas ja li diu que és gol. I a més, en la repetició, en la primera repetició, es veia prou clar, però el col·legiat Pol Planas, que ha anat a veure ese gol, perdó, Pol Arenas, i ha donat el gol, que és gol, que estava en posició correcta, Ayman Argui, 0-1.
1: Bueno, parlava Gonzalo Blanes en Alacant.
2: No, no, te diré això, no? Que hi ha una combinació que si l'Hèrcules guanya, perd el Cartagena i perd l'Europa, l'Hèrcules es podria quedar a un punt del play-off.
1: Oh.
2: I la temporada tan roïna que ha fet...
1: Toni trenca el micro, si passa això,
0: Sí, no.
1: Després de la temporada.
0: Esa cifra també la contemplava, ja la sabia jo també, efectivament, i jo quan em vaig enterar l'altre dia, dic, tu, quan veus, si estos són capaços, al final, de que es queden solos un punt, és per a matar-los. Va ser la meva reflexió.
2: Atenció,
0: ara, ara no vaig a dir per a matar-los.
1: No, millor que no, per si de cas.
0: Metafòricament.
1: Correcte.
0: Però sí, sí, vaig pensar això, Paco.
1: Bueno, ara, pues, continuem anul·lant gols, El gol de la Corcón anul·lat. Bueno, ja sabeu que en primera federació funciona tot així. Se marquen gols, després se revisen i s'anul·len la meitat. Sevilla 0, Alcorcón 0, no canvia absolutament res. Deies, Gonzalo.
2: No, que s'ha lesionat Medi Puig, que esperem que no siga res, perquè, clar, una de les coses que li demanem a l'últim partit de Lliga és que no hi ha lesions, que ja han tingut moltes esta temporada. Ha sigut una entrada prou roïna de Gelardo, però salsa, Medi Puig salsa, és el segon esglai, Samu el primer, Medi el segon, però per sort els dos s'han recuperat. Atenció, que juga l'Hèrcules, Samu, ha tallat ara molt bé Camus, perquè aquesta jugada anava buscant el extrem dret, que és Andy Escudero, un dels que té contracte en vigor, i tot apunta que es quedarà, òbviament, a l'Hèrcules la temporada que ve. Samu Vázquez jugant per banda dreta. L'Hércules està millor ara que el Nàstic. Pilota per a Rentero. Rentero toca en curt. Per a Monsalve, la novetat a l'11. Bolo sancionat, un dels que tot apunta no continuarà. Com Retu, que acaba contracte. La pilota per a Unai Ropero. Tocant en curt, la per Fran Sol. És desesperant. Baló que recupera el Nàstic de Tarragona, que vol entrar per banda esquerra, que sap que ha marcat el Betis i que necessita sumar la victòria. La centrada al punt de penal. Eixe baló a les mans de Carlos Abad. És un partit complicat també perquè el Nàstic sap el que s'està jugant i l'Hércules en este moment té el control, té el domini, però de moment no ha arribat a les opcions a la porta de Dani Rebollo. Estem en el minut 14 de la primera part i per a que no falte de res, Paco, s'acaba de trencar el marcador.
4: Arrea.
2: Estem jugant sense marcador.
4: Bueno, pues tranquil·litat de moment, sense ocasions pràcticament.
2: Sí, com va 0-0, correcte.
4: No, important que tingues ahí el mòbil amb el comptador, el cronòmetre, en el 14 de la primera. Aprofite perquè estem a punt d'acabar la primera part en eixe partit entre Fertibera i Aitasuna de handbol. Toni.
5: El jugador d'atac per a Fertibera, porta el segon, anem a veure que està en línia de 6 metres, la pilota que se'n va cap a l'extrem. Uau, quin bloqueig en defensa de l'Aitasuna! Ara va veure què s'assenyala. Es falta a favor de Fertibera, porta el segon, estem a 9 segons o 8 segons perquè finalitzi este primer temps. Més 2 per a l'Aitasuna, 13 per a Fertibera, 15 per a l'Aitasuna. Així hi ha molt de nervi, moltes protestes. Ara estan els jugadors, diguen-li no sé què a l'àrbitre. També li estan recriminant alguna cosa a la defensa de l'Aitasuna. A Martín de Bolaños, el jugador de Fertibera, el delegat de la federació que s'acosta a parlar amb l'àrbitre. Estem a 3 segons perquè finalitzi la primera part. Ahí tenim la possessió, serà per a Fertibera, part de segon. Ves que agafa la pilota Alberto Serradilla, és qui té la possessió de l'esfèrica. Està marcant el seu company Arnau Fernández, que se'n vaig cap a la banqueta, va entrar Villarreal, el porter. Bueno, pues està a punt de posar-se la pilota en marxa. Ahí ves que té la possessió de l'esfèrica Carlos Martín de Bolaños. Està a punt de rebre la pilota Teixidor. Anem a veure per aquí, se'n va la pilota. Està, ui, mare meu, quines colzades estan pegant-se. Potser l'està tenint de totes les maneres amb la defensa de l'Aitasuna. Bueno, bueno, com se resol aquesta acció. 3 segons perquè finalitza la primera part. Més 2 per a l'Aitasuna. La pilota que encara no es posa en marxa. Està l'àrbitre mirant cap a totes les bandes. Està el delegat parlant. No, no, és que sembla que hi ha algun problema. Sí, hi ha algun problema amb el marcador.
4: Mare meva, tu, no n'hi ha manera. Sí, sí, sí. Pues un segon, perquè no. Tenim afegits vale. En Villarreal. Javi.
6: 3 minuts, estem en el 46, en anirem al 48. De moment empat a 0.
4: De moment 0-0 en Villarreal. Acaba o no acaba la primera part en el Port de Sagunt?
5: Acaba. Mare meva, s'ha costat més que la Sagrada Família de Barcelona. Pues mira, ha acabat perquè hi havia un problema amb el cronòmetre. S'havia consumit el temps quan no tenia que haver-se consumit perquè estava el cronòmetre teòricament parat. Així que s'ha rectificat, s'ha posat l'acció en marxa. Ha acabat en un no-res, ha acabat en l'acció en què no ha pogut marcar Fertibera, així que arribem al descans en un més 2 a favor de l'equip de Navarra. Fertibera porta el segon 13, Aitasuna 15. Tindrà que parar molt Sergio Mayo perquè Fertibera porta el segon, necessita agafar aire, necessita agafar un cert avantatge perquè va molt a remolc del que està fent l'equip de Navarra.
4: Dos per baix del conjunt saguntí, Fertibera 13, Aitasuna 15, després dels primers 30 minuts de partit. Tornem a Alacant, Gonzalo.
2: Ara és el Nàstic el que té la pilota, el que té la possessió. Estem ja camí del minut 17 de joc de la primera part. La sensació, Toni, és que, clar, el Nàstic està molt concentrat, entrat a tot, però també li està costant generar futbol en la pilota, eh?
0: Estan en 5 sentits, sí que és de veres que es veu un bloc concentrat, però també la falta, si està baix de la classificació és per algo, no? Li falten coses, no? Li falten moltes coses per arribar a l'àrea, li falten coses per a crear futbol, i això està notant-se ara, no? Però sí que és de veres que és un equip que des de logo té moltes ganes de córrer. Ui. Sap lo que juga.
4: Atents, i... amics. Gol del Atlético Madrileño. Atlético Madrileño 1, Algeciras 0. Evidentment això no agrada, per exemple, al Villarreal B, però Gonzalo, sí, sí.
2: Estem en el camí de la Copa.
4: Sí.
2: Ara falta el més complicat, que marque l'Hércules, però bé, ara sí, en la jornada, en este moment, si l'Hércules marca, estaria en lloc de Copa del Rei.
4: Que vole per a creure,
2: Fa 3 setmanes era un objectiu quasi per donar un motiu, no?, a la il·lusió, però era molt
6: final
2: complicat.
6: Final de la primera part del Villarreal.
4: Pues aprofite i te pregunte per els primers 45 minuts i l'afegit, Javier. Villarreal.
6: Sí, Final de la primera meitat. Empat a 0 entre el Villarreal i el València. La veritat és que tal vegada un poquet millor ha sigut el Villarreal en ocasions importants, com el dispar de Sara Medina, que s'ha anat a la creueta de la porteria de Marina, o l'ocasió que ha desaprofitat en este cas la jugadora Marina Martí per a part del València. 0-0 entre el Villarreal i el València en una primera meitat que ja dic que n'hi han hagut moltes ocasions i la veritat és que el públic en general s'està passant molt bé.
1: La primera part que acaba, a nivell estadístic ja ho hem comentat, sobretot més empenta per part del Villarreal, això sí, és el que esperaven d'este duel. El Villarreal, un equip que ofensivament ha demostrat coses molt interessants esta temporada, el València femení de Miquel Crespo, que és una absoluta roca a nivell defensiu i ha fonamentat gran part de les seues victòries sempre per marcadors estrets, 1-0, 0-1, fora de casa, en casa, i que de moment està aguantant este 0-0 fora de casa, que seria un bon marcador per al conjunt dirigit per Miquel Crespo, que recordem que conté aquest avantatge també la posició. La setmana que ve, un empat li acabaria valent al final dels 90 minuts i també d'eixa pròrroga que s'hauria de superar. De moment, el descans 0-0 en Villarreal. Aprofite Clara Alcobert per a també contar més coses d'esta vesprada dissabte.
7: En la nostra finestra poliesportiva del Punt a Punt ens encanta destacar tots els esdeveniments esportius de la nostra comunitat i hem de destacar Castelló, que es converteix este cap de setmana en la capital europea de l'atletisme amb la Copa d'Europa de Clubs, que torna a les pistes de la Gaeta Huguet amb més de 500 atletes de 12 països diferents i amb protagonisme destacat dels equips valencians, on el Faxa Platges de Castelló defensarà el títol continental masculí davant dels millors clubs d'Europa, mentre que la Diputació de València també arriba amb una de les grans referències en categoria femenina. Així que una cita internacional que reforça el pes de la comunitat valenciana en l'esport europeu i que situa Castelló en aquest epicentre de l'atletisme este cap de setmana.
1: Pues després de conèixer l'actualitat poliesportiva, després de recordar que al descans empaten Villarreal i València femenins 0-0 i que al descans també perd per 2 Fertibere davant Anaitasuna en handbol, 13-15. Dos comentaris ràpids. Primer, minut i resultat telegràfic. Álvaro Molina en Atlético Sanluqueño Villarreal B.
3: Arribem al minut 20 al Palmar. Sanluqueño 0, Villarreal B 1.
1: I minut i resultat, Gonzalo Blanes en Alacant.
8: Així estem al 21 de lloc de la primera part. Hércules 0, Nasti de Tarragona 0.
1: Pues amb tot ubicat, a les 6 de la vespre de 51 minuts, anem a fer una xicoteta parada, una xicoteta finestra, per a conèixer tot el que està passant en la comunitat valenciana, a Espanya i al món, de la mà dels companys dels serveis informatius, avui encapçalats per Imma de la Concepción. Hola, Imma, què tal? Bona vesprada.
9: Molt bona vesprada, Paco, i gràcies per donar-nos pas, perquè la marea verda del personal docent en vaga recorre el centre de València. Seguint la manifestació, està Xavi Carrau endavant.
10: Hora, milers de persones participen ja d'esta manifestació en favor de l'ensenyament públic. Ens trobem al carrer de Sant Vicent, docents, famílies senceres, molts xiquets i xiquetes i adolescents, doncs, acompanyen esta jornada de dissabte, esta protesta que arriba per enèsima vegada esta manifestació després de 10 dies de vaga i 2 setmanes de mobilitzacions. I ho fa després que han fracassat les diverses intentones de negociacions entre la conselleria i els sindicats. Han anat de fracàs en fracàs i al final ara estan estancades, tots pendents de l'última proposta que puguen fer els sindicats de cara a dilluns, quan es tornaran a reunir amb la Conselleria d'Educació per avaluar aquesta proposta. Diuen que si l'accepten, doncs s'acabarà així aquestes jornades de vaga, aquestes jornades de protesta. Si no, seguiran i, a més, es farà efectiva la dimissió dels 200 equips directius de 200 escoles públiques diferents que posen els seus càrrecs a disposició de la Conselleria per no estar d'acord amb les actuals polítiques educatives. Recordem que entre les reivindicacions principals, doncs, està millorar les infraestructures, més recursos, menys alumnat per aula, menys burocràcia i millors sous. La capçalera de la manifestació estava previst que era des de la plaça de Sant Agustí, però davant l'afluència de públic doncs s'ha hagut de traslladar cap a la plaça de Bous. La veritat és que des de fa ja uns minuts no para d'arribar gent des del principi del carrer

0: de Sant Vicent, des de l'eixida del metro, arriben pel metro també columnes de, insistim, milers de docents, de famílies completes amb xiquets i xiquetes que arriben des de diferents punts de la ciutat per a incorporar-se a esta marxa, a esta protesta, doncs, que ha de caminar pel centre de la ciutat fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. N'estem pendents.
1: Així és, Xavi Carrao, com dius, a les pancartes i xupetins verds han afegit avui les samarretes color rosa que porten alumnes com a símbol de la primavera educativa, i és que han volgut donar la veu a les famílies.
2: De sistemes de ascensores, rampes, ràdios, aules massificades. No tenemos recursos, no tenemos profesores. És superimportante.
1: Una de les mares que comentava ahir ses mancances i són propostes unitàries de totes les plataformes i sindicats presents esta vesprada. Escoltem Marc Candela, portaveu de l'Estebeb.
3: És l'enèsim document, però el tornarem a fer, perquè ara va resultar que és culpa nostra que no hi hagi negociació. Quan va ser la consellera la que es va alçar de la mesa i després ens va dir, pues va dir a vosaltres que estava esperant un document. No passa res, tindrà un document i ja està.
1: Així és, i això ho veurem a partir de dilluns. I fins ací, companys, esta entrada sobre l'última hora de la manifestació de personal docent no universitari en vaga. Companys de Punt a Punt, endavant, gràcies.
4: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
5: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
8: De tu a tu.
9: L'esport per a tots a Punt a Punt.
10: Quatre minuts per arribar a les 7 de la vesprada en eixa comunicació que havien de fer amb els companys dels serveis informatius en eixa manifestació multitudinària al centre de València per part dels col·lectius de l'educació i que ara mateix hem d'actualitzar en el que correspon al Punt a Punt, ja parlant d'esport, per exemple, en este segon gol que acaba de fer l'Atlético madrileño, 2-0 a l'Algeciras. I acaba d'empatar el Cartagena, també. Cartagena, un Betis, un. I acaba de marcar l'Europa. Europa, un, Eivissa, un. Ara mateix, Gonzalo, per una banda, el doblet de l'Atlètic de Madrid, bé, però l'empat del Cartagena, no tan bé, per als interessos de l'Hèrcules.
11: No, ese no és tan positiu, perquè, evidentment, el que necessitem és que pinxen els que estan per davant. Així ha estat molt a prop, a Paco, per cert, un gol del Nàstic en una opció que per a mi era fora de lloc claríssim. No ha alçat l'auxiliar. I acaba
12: penal
11: en córner.
12: Penal per al Villarreal, bé.
10: Penal per al conjunt de David Albelda, Álvaro.
12: Per al conjunt groguet. Quina internada de Nízar en banda esquerra. I pareix que sí que li toca per darrere. Pense que és Pavón, el capitán de l'equip del San Luqueño. L'àrbit que ni se ho ha pensat ha xiulat penal. I de moment, si el VAR no diu el contrari, serà penal per al conjunt d'Albelda.
10: A veure... És una empenta... Bueno, l'àrbit està molt a prop, Álvaro.
12: Sí,
10: està molt a
12: jo
10: prop.
12: Crec que sobretot en les cames, no sé si li trepitja per dins, i pot ser, jo crec, que cau per això. Ara està parlant amb el capità, l'àrbit que està mirant a aquesta zona on està el VAR, i a veure, marca el VAR, i se'n va a veure la jugada.
10: Jo he jugat...
12: Se'n va a veure la jugada...
10: Tota ma vida com a defensa, i me xiulen a mi eixe penal, i me envasa el camp, eh? Anem a veure... La garra, és que pareix que la garra per dalt, la garra els braços. I després el xafa sense voler.
12: I jo crec que per baix també n'hi ha algo, també. Bueno. Que jo crec que serà penal, però en este bar està, com bé diem, el col·legiat Pol Arenas mirant si pot ser penal per al Villarreal, bé, que seria Ese possible 0-2 quan arribem ja al minut 28 de partit. Continua mirant a la pantalla.
10: Sí, te deixe línia oberta en cas de que n'hi hagi finalment penal o no, ja m'avises. Però abans tenim una treta de cantó favorable al Nàstic, que està xutxant també. El Nàstic és el que està en més apurs ara mateix. Més gols en la categoria. Gonzalo marca l'Europa, el segon. Europa 2, Eivissa 0. I mentrestant, la situació ara mateix, l'empat del Cartagena, novament, deixa, anava a dir tranquil, no? Però relativament més tranquil al Nàstic, no? Perquè el problema era si guanyava el Betis, i ara mateix està empatant.
11: Correcte.
10: El és un xoc d'equilibris tota la vesprada.
11: Sí, a més hi ha una curiositat.
8: Segon és que temps al port de segon.
10: Tira, Gonzalo.
11: En els dos gols de l'Europa, l'Europa seria playoff i ja el Cartagena no pot ser playoff. Clar, tot influís, no? Estan com interrelacionat tot, no? Perquè per al Cartagena és una final si l'Europa no guanya. Però una vegada que l'Europa guanya el seu partit, el Cartagena ja no té opció d'arribar al playoff i és més clau per al Betis Esportiu. Van a passar coses. És una jornada de molta inseguretat per a tots. Així, de fet, hem estat a punt de cantar el gol de l'Hércules en un tir d'Unai Ropero que ha eixit molt a prop del pal. També el Nàstic ha tingut una a baló parat. Camí del minut 30, almenys s'anima el partit al Rico Pérez en opcions de gols, però així penal. De moment, 0-0.
10: Pues mira, ara anem a preguntar a Toni Cabot, però abans tenim penal en eix Atlético Saluqueño Villarreal B, que pot ser el segon pel al conjunt groguet, Álvaro.
12: Després de veure un parell de revisions, ha decidit que sí que és penal, perquè sí que en una repetició és prou bé, es veu prou bé, que el lateral Raúl Sola li xafa en eixa cama dreta a Nízar, que per cert és un jugador que té una facilitat de regat i té una verticalitat espectacular. Pense que va amb el número 10 a l'esquena, Etienne To, el jugador, el davanter, que no estava comptant amb molts minuts, però sí que ha fet algun gol ja esta temporada. I baix pals estarà Rocafort, que com bé han comentat antes, també és jugador del Villarreal. Ahí va Etienne To, a la mitja hora de partit pot posar el 0-2 al Palmar. El conjunt d'Albelda, Etienne To amb cama dreta, el col·legiat que ja xiula, va Etienne To. Etienne To fa aixes passades, llança Etienne To, la para Rocafort del rebot, la torna a parar Rocafort.
10: Bueno.
12: Quines dos aturades, però pense també que el penal no està ben tirat, no sé si ha anat al mig, la falla Etienne To en el minut 30 al Palmar, Sanluqueño 0, Villarreal B 1.
10: No és tan fiable des dels 11 metres com era el pare, però m'està arribant ara, per més... Per Colom, messager, el penal, i anem a veure l'execució.
12: La
10: sí, llança molt, mal, llança molt malament.
12: I crec que la para inclús en el peu.
10: Molt malament, en el genoll. I molt bé la segona, reaccionant des de terra Rocafort.
12: Una molt bona reacció del porter, el jove porter del Villarreal, bé? Que
10: bueno,
12: està
10: pues,
12: en guany en el Sanluqueño.
10: Efectivament, horripilant com ha tirat el penal Etienne To, podia haver estat el segon. Continua 0-1, favorable el partit als indetesos del Villarreal. Ha començat la segona part en el port de Sagunt. Toni Galindo, en quines sensacions?
8: Ha començat de moment malament per a Fertimera Port de Segur, perquè havia començat amb un gol de Naita Suna, però afortunadament s'ha reforçat l'equip del Port de Segur. Ha començat a remuntar, està ja en un més 1 per a l'equip de Navarra, 15 per a Fertimera Port de Segur, 16 per a Naita Suna de Navarra. Estem en el 32, camí del 33 de partit, així que ja comença la segona part. Ja no valen romanços, així s'ha de guanyar sí o sí, si es vol estar en la gran final per l'ascens a la Lliga Sobal de demà.
10: De el handbol, tornem, per exemple, a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, perquè Javier Vicente Lozano ja estan els protagonistes a punt de començar la segona part.
13: I són els protagonistes, per cert, n'hi ha hagut un altre homenatge en el temps de descans, Lucía García, la capitana del conjunt del Villarreal, que retira en guany, que penja les botes, i l'han fet un homenatge, com diem, a la jugadora del Villarreal, que ja les havien fet, diguem, que en termes més... en la ciutat esportiva i tal, però no en un partit. Han aprofitat per a donar-li també una samarreta en record de la seva trajectòria com a jugadora del Villarreal, encara que és psicòloga esportiva i estarà d'alguna manera o una altra lligada al món del futbol.
10: Pues...
13: Va a començar la segona meitat, Michel Arenga del Villarreal, el València ja està... en el rectangle de xoc, que en un parell de minuts començarà la segona meitat.
10: De seguida la segona part, moment 0-0 al descans. Tornem a Alacant, estaven en el cooling break fa un instant, Toni Cabot, me estaven recordant, no sé per què, dona sempre per a reflexionar, no?, estos parones enmig del partit de la temporada passada, de com va començar esta temporada que està acabant, la campanya amb Rubén Torrecilla, els dubtes d'estiu, els canvis, els fitxatges. Seria interessant, Toni,

0: no cometre els mateixos errors, les mateixes errades, però sí, també tinc els meus dubtes al respecte, tal com està acabant la temporada d'enguany.
1: Sí, bueno, aquí ja sí que sabem que molts ja és que poden continuar, que és que van a continuar, i és que van a despedir-se avui, no?, de la samarreta de l'Hèrcules, no? És de ver és que hi ha un protagonisme clar, pareix ser que va ser del propi entrenador, de Beto Company, per a la confecció del planter de l'any que ve. En aquest sentit, ell ho ha manifestat, ha dit que va tindre molta veu per a la planificació, i anem a veure quin és el protagonisme també de la resta d'integrants del cos tècnic, no? De Paco Peña, si finalment també Javier Portillo, que està en el Rayo, com sabem, que és el gendre del màxim accionista, pues torna a la cant o continua col·laborant des de Foro, i a veure també quin protagonisme té, quina incidència li deixa tindre el sogre, no? Lo que és clar és que sí que és de veres que pareix que va tindre una veu important en la confecció del planter el propi entrenador, en Beto Company, i ahí és on va jugar-se tot, no? En eixa partida. Pronte incident de dudes, però sí que és de veres que hi ha temps per a fer les coses bé d'una vegada ja que ja està bé, no? Ja són molts anys en el Pou, hi ha que eixir d'aquí, i ja saps el bloc que tens, saps el que sobra, saps el que es falta, i posar-te mans a l'obra i, a més, apostar. I jo ara mateixa que ha hagut eixer paró per a que refrescaren els jugadors, els integrants que ocupen butaca del Rico Perda han cantat el famós càntic d'Enrique Betellà. És que és una vegada més, i el màxim societat té que tindre clar que això no va parar fins a que faci un equip competitiu per eixir ja d'este pou.
0: Mentre Toni recupera la gola, te repregunta tu, Gonzalo, per en quina posició començarà la temporada que ve Beto Company. Parla't abans de Torrecilla pels paral·lelismes, no? Per acabar una temporada en sensacions d'estes ares i dolces, no? I de dir, a veure l'any que ve. És que jo crec que va començar més o menys en la mateixa posició.
2: Però hi ha una diferència, i és que l'any passat el secretari tècnic, el que siga, no volia a Rubén Torrecilla. Sí. I este any sí. Este any vol que continuï. Per tant, jo crec que ese és el gran canvi, no? La gran diferència. L'any passat Torrecilla va continuar perquè tenia contracte en vigor i perquè el màxim accionista va apostar per ell, perquè era el tècnic que va lograr un any abans l'ascens. Va reconèixer ese treball i va deixar a Rubén Torrecilla en contra de l'opinió del cos tècnic. I això crec que és una mala forma de començar, d'encetar un projecte. Este any, almenys, sí que està clar que el cos tècnic vol a Beto Company i que el màxim accionista vol a Beto Company. I també hi ha un últim punt que jo crec que és important. Rubén Torrecilla l'any passat, en l'última roda de premsa, va dir coses que donava la sensació que s'anava a anar, sí, i finalment es va quedar. Beto Company divendres va dir que estava molt il·lusionat i que tenia cuscanelles dins perquè pensava que l'any que ve anàvem a tindre un gran equip. Vull dir, el missatge no té res que veure. Una altra cosa és que ara tinguen el que diu Toni, no? La capacitat per a confeccionar un plantel per a ser competitiu, perquè el Dense ja està, enhorabona, per supost, en segona, el Villarreal B va jugar un playoff i l'únic equip de la comunitat que es queda fora és l'Hèrcules.
0: Sí, sí.
2: I això no pot ser, no? Aleshores, la gran qüestió així és si entre Beto, la secretaria tècnica i els diners del màxim accionista, per fi tenen capacitat de fer un equip sòlid, un equip que representa l'Hèrcules, que no pot ser una altra cosa que lluitant per els primers jocs de la classificació.
0: Tanca aquesta comunicació en el Rico Pérez, donant-li la notícia a Toni Cabot de que gol de la Ponferradina acaba de marcar Slavi. En el 1-0 marquen fora. Així, quan estan així, no. Però quan se'n van, sí que tenen gol. Però bueno, continua en recta final de la primera part en el Rico Pérez. Continua el 0-0 sense gols entre Hèrcules i Nàstic. Ha començat la segona part, Javier Vicente Lozano, entre Villarreal i València Femení, amb o sense canvis?
3: Sense canvi, les mateixes protagonistes que tancaren, o començaren, millor dit, la primera meitat, són les que estan jugant en esta segona part. De moment és el València el que pareix que tinga més la possessió, però ja dic que sense ocasions clares estem en el minut 3, camí del 4, de moment 0-0 entre el Villarreal i el València en la nada de la final per a l'ascens de la Lliga EFA.
0: Vaig a aprofitar que ara mateix el partit el tenim empatat en el pavelló Port de Sagunt. Toni Galindo, per a que me dones primer les sensacions en este inici de segona part i segon, que em contes, per favor, el tema de la mascota del Fertiberia, de què estem parlant, perquè jo encara no sé lo que és.
4: Bueno,
0: és una rata penada o que té una cara, un emoji de cara, o què és això?
4: Bueno, vaig a dir-te, jo, a veure, sé que és publicitat, però és que no tinc una altra explicació, perquè la gent pugui veure o transmetre visualment al

0: les meves paraules, la impressió que m'ha donat. És com si un M&M's l'haguera mossegat un vampir. És una cosa així pareguda. És a dir, és que és... Però bueno, jo me tornava a dir, això què és? I al final m'ho he preguntat, però pues resulta que és, o tracta de figurar l'escut de la pilla d'animació La Marea Roig i Blanca,
1: vale,
0: que és una pilota d'handbol en aquesta cara pues, d'enfadat, així com quan a Paco Polín no li deixen les coses i se passa a grunyir.
1: A diari. Aixa és la meva cara tots els dies. Tots els dies.
0: Pues això. Bueno, pues jo dic, mare de Déu, dic, això què és? Bueno, al final m'ho he pogut averiguar. Li ho he passat tot a Clara Alcover. Ho penjarà en xarxes socials, així que tots els nostres seguidors i oients poden veure tranquil·lament. Ui! Mare meu, aquí acaba de marcar la neta sura. Acaba de desfer l'empat a 18. Estem en el 36 camí del 38 de partit. A punt d'arribar al 8 del segon temps. Estava Fertivell a port de segon, que li havia pegat foc a la barraca. Ai, mira quina ocasió ha tingut ara en el que de port de segon. Carlos Martín de Bolaño a punt d'estar d'empatar de nou. Fertivell a port de segon, com diem. Estem en el 38 de partit, en el 8 del segon acte, Fertivell a port de segon 18, a Naita Sura de Neu.
1: De l'handbol passem novament a primera federació, n'hi ha més gols, la tocata que l'està caigent al Algeciras en 40 minuts, tercer gol de l'Atlético madrileño, Atleti de Madrid B3, Algeciras 0 en esta categoria, en esta última jornada de la temporada regular, en la que de moment també Álvaro Molina, en eixe estadi El Palmar, el Villarreal B està dominant, està guanyat i podria guanyar encara de més si no haguera fallat Etienne el seu penal.
2: I ara acaba de tindre per a fer el segon, ha pogut arribar a ese segon gol del Villarreal, que ho estem veient. Quan puja un poc la velocitat de joc, té moltíssima facilitat per arribar a la porteria local. Primer eixe gol d'Aiman, després eixe no gol, eixe penal falla de Tieneto i ara està arribada claríssima que no fa per a posar el segon i el sanluqueño, que ha tingut poquetes arribades, està jo crec que ja més pendent de tornar a refer-se en eixa segona ref i pensar ja en eixa nova temporada, deixant-se dur el conjunt local. Arribem ja al minut 40 i de moment també pareix que el Villarreal quedarà en eixa quarta posició i en eixe primer grup té pinta que el Zamora quedarà en eixa tercera posició, és a dir, que el més normal és que el Villarreal s'enfronte al Zamora en eixe playoff al Palmar. Arribem ja al minut 40, Sanluqueño 0, Villarreal B 1.
1: Recta final dels partits de primera federació en la primera part, també estem en futbol femení en marxa, estem en handbol masculí en marxa i també Clara Alcover posant-nos al dia del poliesportiu.
3: Anem a parlar de badminton, concretament del Club Badminton San Fernando, el campionat d'Espanya absolut i el gran paper que han desenvolupat i el Club Valencià ha volgut posar en valor aquest esforç i el nivell dels seus jugadors després de la seva participació en la gran cita espanyola celebrada este mes de maig. Entre els resultats més destacats han estat Lorenzo Adey, que ha aconseguit el bronze en dobles, mentre que Marc Guasch també ha pujat al podi amb un tercer lloc en dobles mixtos, i és un nou exemple del bon moment que viu el badminton valencià i del treball de base que continua portant esportistes de la comunitat a competir en l'elit espanyol a nivell nacional.
1: Pues enhorabona, clar que sí, sempre als practicants de badminton així en la comunitat valenciana, un altre esport que ha tingut protagonisme esta temporada en el punt a punt. Volia conèixer també, tenim una revisió ara mateix en el Rico Pérez, Gonzalo?
4: Sí, una revisió, home, a veure, tot el món té dret a revisar, eh? Unai Ropero és un salt entre dos i el tècnic del Nàstic interpreta que és roja.
1: Que li pega en la cara.
4: Sí, el àrbit ja ha dit que no, eh? Ja ha dit que no, que groga. Li ha mostrat groga a Unai Ropero i l'àrbit ha fet un gest al capità del Nàstic que sí que hi ha contacte, però que no hi ha mala intenció de fer-li mal en el colze. Així que s'ha quedat en groga Unai Ropero. Això sí, la revisió llarga i ara opció del Nàstic de Tarragona dins de l'àrea. Atenció, perquè crec que és... Sí, fora de lloc. Fora de lloc, ara com tarden tant en xular. Però ahí ha estat, Toni, el... Jo he parat dos minuts i finalment l'àrbit ha deixat en groga aquesta colzada d'Unai Ropero.
5: Sí, el Nàstic ha vist ahir l'oportunitat, a més, de traure partit. Evidentment, també ha tret un avantatge molt jugosa, perquè deixar el rival en un jugador menys, a més, en un futbolista interessant com és Ropero, li havia vingut molt bé, però no ha segut l'àrbit. Després ha fet el gest a Ropero, li ha dit que ha tret el colze, però no... Sí, alça el colze, però no en...
4: L'ha deixat en groga.
5: No la intenció de fer mal i bueno, l'ha deixat en groga. No?
4: Està el Nàstic ara un poc millor, però jo crec que la tensió que tenen és espectacular. Mira si hi ha tensió que els aficionats del Nàstic, que han vingut, que estaran al voltant de 1.300, no estan ni animant.
1: Estan callats, estan... Parats correcte, i callats en la tele.
4: Correcte, que normalment...

0: quan ve la gent de fora, saps que tenen un ambient diferent, festiu. No, no, estan tenint una tensió espectacular. Ara ataca de nou el Nàstic. La centrada, molt llarga, li ha pegat ahir a Dajad, molt, molt, molt llarg, el valor és per treta de banda. L'Hèrcules ha tingut una d'Unai Ropero, que s'ha anat a l'esquerra i poc més, eh? El porter Dani Rebollo no ha tingut treball, Toni.
1: Saps quan t'he dit que poden espavilar? Si per una d'estes el Tarazona li fa el primer al Sabadell.
0: Correcte.
1: O si el Betis acaba remuntant al Cartagena. De moment, com està tot empatat igual, Cartagena 1, Betis 1, Tarazona 0, Sabadell 0, i el partit d'Enrico Pérez igual, els tres de baix se salvarien. El Nàstic se salvaria, però patint com a gossos.
0: I l'Hèrcules que té que marcar un gol per a tindre opcions de Copa. Si no, és impossible, eh? No hi ha cap opció si no guanya el partit. Està jugant ara el Nàstic per Gínia de Cal. La pilota és per treta de banda. I serà per a l'Hèrcules. El partit, a més, té un ritme cansei, però que és que estem a 26 graus més que estan al sol, eh? Vull dir que els jugadors tampoc estan per a posar-li molt de ritme al partit. A més de la tensió que té per al Nàstic, estem en el 44, és a dir, en un minut, en el punt a punt de A Punt Ràdio, tindrem ja l'afegit del primer temps i s'acaba la temporada per al conjunt herculà. S'acaba la temporada en primera federació. Moltíssima sort al Villarreal B, que és el que va continuar competint. De mal el Dense s'acomiadarà per la porta gran camí de segona. I així l'Hèrcules, que té que regenerar el projecte per a la temporada que ve, perquè és el, de moment, l'únic que es queda de la Comunitat Valenciana en esta primera federació.
1: Quan hi ha gol de l'Eivissa per a retallar diferències, Europa 2, Eivissa 1, en la recta final. Ara seguida estem en els finals de primera federació i tornem al Futfem, però abans Clara Alcover teníem més cosetes que comentar esta vesprada.
2: Tenim més notícies de futbol americà valencià, que continua fent-se un lloc entre els millors equips de la LNFA2, on el València Giants ja està ja en semifinals del playoff d'ascens, després de superar en un partit infart al Reus Imperials per un ajustat 10-9, un triomf que manté viu el somni de pujar a la màxima categoria nacional. I ara el conjunt valencià es prepara per a una nova batalla davant del Alcorcón Smilodons en una semifinal que es disputa el pròxim cap de setmana i que donarà accés a aquesta gran final pel títol i l'ascens. No ha pogut continuar el camí l'Alicant Sharks, que cau en quarts davant del Jerez Jaguars després de competir fins al final. I tot i això, el futbol americà valencià confirma el seu creixement amb el Giants, que ja està entre els 4 millors equips de la categoria i on des del punt a punt els anem a seguir en tot el que facin, per supost.
1: En el futbol americà, clar que sí, sempre al costat dels equips de la Comunitat Valenciana. Un segon perquè n'hi ha faltes perilloses ara mateix en Villarreal. Javier Vicente Lozano, el València, que eixit en altra cara en la segona part.
3: Eixit en altra cara, la falta favorable al València, a punt d'estar de rematar, intentava eixir ara la contra el Villarreal i serà treta des de la banda esquerra per al clar del conjunt de Jordi Ferriols. Estem en el 12 camí del 13 de
4: gol del Sanluqueño
3: en la ciutat esportiva José Manuel Llaneta.
1: Tenim gol en el Palmar, Álvaro.
4: Arriba l'empat del conjunt local. Una pilotada llarga que no entén massa bé. Pensa que ha sigut Sierra. Li la guanya Sergio Niza i li posa l'empat al marcador. No la pot parar el porter ucranià i se mà a mà. Minut 46, són 5 d'afegit. Empat a l'Atlético Sanluqueño. Villarreal B 1, Sanluqueño 1.
1: A qui li dona el gol?
4: A Sergio Niza.
1: Sergio Niza. Molt mal el porter, eh? En la eixida, jo crec que se queda a mitja eixida.
4: I Sierra Blanet.
1: Molt blanets els dos. Blanet, els dos centrals.
4: I el porter que jo pensava que anava a fer una altra passada a Sergio, no l'ha fet, ha acabat ràpid, ha llançat bé i ha fet l'empat.
1: Bueno, pues sorpresa, eh? Pràcticament en la primera, anava a dir, aproximació clara.
4: Sí, aproximació.
1: Per part de l'Atlético Sanluqueño, en el afegit de la primera, que per set són, quants, Álvaro?
4: 5 minuts.
1: 5 minuts d'afegit. L'empat de Sergio Niza per a l'Atlético Sanluqueño. Sanluqueño, un Villarreal B, altre. Quant de temps afegit tenim en Alacant, Gonzalo?
0: 4 minuts d'afegit. Estem en el 47-2 i anem camí de vestidors.
1: De seguida tornem, però també estem en un partit que està en el fil. Toni Galindo en el Amol, en eixe playoff per a posar-se en la gran final d'ascens a Lliga Sobal.
5: Estem en el 44, a punt d'arribar al 45 de partit, de 120-21 a favor de l'Aitasuna, 20 per a Fertiberia, 21 per a Anaitasuna de Pamplona. Està atacant Fertiberia, port de segon, anem a veure com acaba la jugada per a l'equip valencià. Atenció perquè talla Anaitasuna, ahí tenim Sugni en línia de nou, la dona per a Fernández, anem a veure com acaba la jugada des de l'extrem, ella se ve penjant, gol! Gol de Fertiberia, Martín de Bolaños, 21-21, 45 de partit. Estem ja en el segon temps i atenció perquè tenim una circumstància. Fertiberia està jugant amb només un porter perquè sembla que s'ha lesionat el que de moment o l'habitual porter titular, que és Dani Martínez. Atenció, 2 minuts d'expulsió per aquí, 2 minuts d'expulsió, crec que és per aquí, per a Capitán. Anem a veure, que crec que tenim exclusió en les files de port de segon. No, tenim 7 metres. 7 metres per a Fertiberia, i per a Fertiberia, per a Granit Osuna. Circumstàncies adverses ara per a l'equip de port de segon. 21 en el marcador, empat així en el municipal de port de segon, quan estem ja en el 45 de partit. Estem en el 15 del segon acte.
1: No sé si arribes a la segona semifinal, eh? Al pas que anem...
5: No, home, no, tranquil.
1: Partit igualat, bueno, està la cosa ahí molt filada, eh?
2: Toni, em pregunta per xarxes, en el vídeo que mos has enviat, que era, a veure si ho adivinaven, no?, en ixe vídeo...
1: La mascota de... Sí, jo m'he quedat molt bocabada. Lo del Emanem en un vampir pegant-li un mos me pareix molt ben tirat, eh? Però bueno...
2: Sí, però tenim la resposta, que...
1: Sí?
2: Sí? Sí, Toni, conta-la.
1: No, l'ha contat abans, el tema de l'escut. L'escut, no?
5: És que tinc incontinència verbal. No sé aguantar un secret.
1: Un spoiler.
5: Clar. Ai, mira que l'atac de Granit Osuna a la mitja volta des de línia de 6. Falta a favor de Granit Osuna. Esta semifinal és tremenda. Jo no sé l'altra que ens va donar, eh? Però això és brutal, el que estem vivint així al municipal del Port de Segut. Es reclama falta a favor de Fertiberia i es falta a favor de Granit Osuna. Els jugadors del Port de Segut, que es tenen les mans al cap, estan al tractant del SAR. Els ànims de l'afició, que estan ben calentets. 21 al marcador, empat. Mira. Fora.
1: Ahí estem.
5: La pilota ja està en marxa. Ahí la posa en marxa Granit Osuna des de línia de 6. Ella se ve en gol. Gol de Granit Osuna. Gol de l'equip de Navarra. Crec que ha sigut José Paulo Pereira. Així que 21-22. Me supera l'equip de Navarra per Granit Osuna. 21 Fertiberia, port de segon. 46 de partit. 16 de la segona part.
1: Hem tingut més gols en primera federació. Retalla diferències l'Algeciras, que fa el 3-1 davant l'Atlético de Madrid B. Atlético madrileño 3, Algeciras 1. I acaba la primera part. Gonzalo Blanes, Toni Cabot en Alacant.
0: Descansa el Rico Pérez, 0-0, poc, molt poc ha passat, més tensió que futbol, una opció clara d'Unai Ropero, Grogues per a Retu, per a Unai Ropero, per a Fran Sol i per part del Nàstic, per a ningú, jugadors camí de vestidors, no hi ha gols, al Rico Pérez.
1: Toni, de la primera part destaquem alguna cosa més enllà de que l'interès està pareix en altres partits?
6: Sí, no hi ha res que destacar, seria forçar la màquina a destacar algo. Paco, perquè no hi ha res que destacar. Com diu Gonzalo, sol és un tiraporto que ha sigut d'Unai Ropero. Bueno, ha hagut un altre remat de Fran Sol que s'ha anat per als núvols, però sol és un tiraporto, no s'ha arribat, no s'han vist espais, no s'han creat espais, no s'ha vist ese joc ofensiu i ambiciós per a fer mal a la porteria contrària. Res que destacar, i el Nàstic que tampoc arriba molt.
1: Jo no dic res de gols.
2: Estem invocant el gol.
1: Estem invocant el gol, no? Ah, val. És que Adolfo ha decidit tirar un gol. No n'hi ha hagut cap gol.
7: En cap puesto.
1: Bueno, pues acabem en el Rico Pérez i descans en el Palmar. Álvaro.
7: Arribem ja al descans al Palmar en un partit que ja ho estàvem dient, el filial grogue tenia controlat a Mise 0-1, obra d'Aiman Arguic, Etienne Tocà ha tingut el 0-2, però ha fallat el penal, i el sanluqueño en la primera arribada que ha tingut, poca contundència entre Sierra i Yakif, i Sergio Niza que ha fet l'empat, jugadors ja han vestidos al Palmar, Atlético sanluqueño 1, Villarreal B 1.
1: De la primera part que deixen algun dels jugadors, Álvaro?
7: Sobretot en el Atlético Sanluqueño en quedaria más Rocafort, del jove porter que ha parat eixe penal, i per part del Villarreal jo pense que amb Nizar, que és el jugador que té eixa verticalitat i és el jugador que també ha creat eixe penal, i podríem destacar només aixos dos jugadors perquè el partit està tenint un ritme un poc baixet.
1: Bueno, pues ha tingut la possibilitat el conjunt Castellonen de posar-se per davant en un 0-2, finalment ha fallat eixe penal i ha acabat empatant l'Atlético Sanluqueño, que continua en eixa lluita per els jocs de dalt. Clara Alcover, més coses que hem de comentar.
2: Estan publicant en xarxes socials els nostres companys de Apunt Esports i també el propi club i s'ha rebuda que ha fet l'afició granota en la Cartuja, i és espectacular quin ambientàs n'hi ha. Me dona realment enveja.
1: Bueno, però el Levante és que se juga moltíssim esta vesprada. Són coses que a nivell de club és superimportant per a l'estabilitat i també el futur econòmic de la institució. De seguida estarem ja fent les primeres comunicacions en primera divisió, però abans havíem de tancar coses. I tenim futbol en marxa en Villarreal i també l'handbol en el Port de Sagunt. Però Matías Oliver, bona vesprada. Hem de contar com ha acabat la partida entre Anna i Marc Jiménez en l'individual de raspall femení.
8: Doncs la partida se l'ha ventilat fàcil, ràpida, ha sigut 30 minuts on Anna Puertes s'ha imposat des de la treta, s'ha imposat des del rest, un autèntic vendaval de la jugadora de Beniparrell, que repetirà aquesta final de l'any passat amb victòria el diumenge que ve, el trinque de la Llosa de Ranes, diumenge que ve per el matí. I és que de la partida, és que poc podem afegir, perquè sí que és de veres que Marta ho ha bregat, jugant molt per dins, però és que Anna està de forma increïble. I era la final que tots esperàvem, o sigui que a disfrutar d'aquest dia, a intentar la gesta d'Anna, perquè com dèiem, victòries, són 8 títols de l'individual, 7 consecutius. Anna també té molts subcampionats i també té 2 títols abans d'aquest domini de victòria. I una jornada de pilota que s'ha completat, com dèiem abans, amb l'escala i corda a Pedreguer, amb aquesta victòria de Salva Palau 60-25 sobre Francesc, i un altre resultat que estàvem esperant i que ara mateix és de 50-25 per a Xiner sobre Alejandro, que deixaria classificats tant a Xiner com a Salva Palau per a les semifinals del campionat individual d'escala i corda, que viurem demà en directe també per el punt a punt en la partida de Marc i José Salvador. Està corresponent al grup B, on se definís qui passa com a primer de grup, perquè estan els dos classificats, i ja la vesprada a Benissa serà la partida entre Julio Palau i Puchol segon, ja sense res a decidir en este cas classificatori. I també esta vesprada se jugava partida de raspall a la Llosa de Ranes, iban contra Sere, però en este cas és la segona jornada, no tenim encara resultats, però és la segona jornada de la fase regular, i si que no seria definitòria per a classificar-se. Així que això ha sigut la jornada d'avui de pilota, des del trinquer de Bellreguard, absolutament buit ara mateix. I res, a continuar, demà més pilota.
1: Molt ràpid, Matías, recorda el marcador d'Anna Contramar.
8: Anna Puertes, 25, Mar Jiménez, 0.
1: 25-0, novament partida sabatera. Un abraç, Matías.
8: Una abraçada.
1: Sempre de la mà de CaixaBank.
9: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
1: 7 de la vesprada, de 26 minuts. Ara de seguida fem primera comunicació en el camp de Mestalla, però abans volíem conèixer, per exemple, minut i resultat en un partit que està ara mateix en el fil. Toni Galindo, parlem d'handbol, parlem del playoff d'ascens a Lliga Sobal.
10: Atenció, ara sí, ara se pot haver trencat la dinàmica i Fertimena Port de Sagunt pot parar en el marcador, perquè s'ha posat ja més 1 en el marcador, li ha empatat ara a Naitas 1, però és que ara la tornada és quan pot tornar a posar-se per davant en el marcador. Ha trencat la dinàmica i ara pot començar a manar en el marcador, però de moment encara estem en empat, 23-23, estem ja en el 50, estem en el 20 d'esta segona part. Atenció, perquè està atacant Fertimena Port de Sagunt per posar-se per davant. Aita tenim el llançament des de 6, la parada del porter, però s'assenyala falta a favor de l'equip de Sergio Bayo. De nou té opció Fertimeria, porta segon per a posar-se per davant. Ahí està Teixidor, la tira cap a l'extrem, li s'escapa de les mans, ocasió perduda, 50 de partit, Fertimeria 23, Anaitas 1-23.
1: També busquem el minut i el resultat. Javier Vicente Lozano, l'equador del partit, el playoff d'ascens en la gran final entre Villarreal i València.
3: I el primer canvi s'ha retirat de Pauleta, la capi del València. Ha entrat Esther, jugadora per jugadora. La banda esquerra està ara Esther. De moment estem en el minut 23, camí de 24. Villarreal 0, València 0.
1: I aprofitem, ara de seguida farem la primera comunicació en la zona de dalt, però per baix, a peu de carrer, Carlos Urrutia, està a punt d'arribar el bus del València, també el bus del Barça, tot preparat per a la rebuda dels equips. Carlos.
11: I ja es tenen que afanyar perquè li queden 2 minuts i mig per a no fer tard, perquè saps que l'obligació és estar 1 hora i mitja abans del començament del partit, i estem a 2 minutets d'arribar a les 7:30 de la vesprada. Més plena la plaça de l'afició que mai, més plena la vinguda de Suècia que mai, també per les 2.000 persones que havien estat en la manifestació i que ja s'han quedat per ací, i per suposat la numerosíssima afició del Futbol Club Barcelona darrere de les tanques esperant l'arribada del campió de Lliga. Els cavalls de la Policia Nacional al principi de l'avinguda de Suècia, juntament amb

0: els policies que van a peu, ja preparats, fent d'aquest corredor, per a que presumiblement arribi abans el bus del Barça que del València. Però te dic una cosa, Paco, són i 28 i mig, li queden un minut i mig per a no fer tard.
1: A pagar.
0: Preocupació,
1: com a pagar. Així tot el món a pagar. Sí. A pagar.
0: Però tu saps que els directors de partit li centra un parraque,
1: sí, sí, sí, sí,
0: quan arriben tard a l'equip. A més, el Barça és que li costa més pegar-li la volta a l'edifici, al Westin, que vindre, sinó caminant, perquè estarà a 300 metres d'ací. Però, a més, l'autobús està encarat cap a, diguem-ne, el Palau Alameda, cap a Àtic, i tindrà que fer la volta i la revolta.
2: Claro.
0: No és senzill, no és que estiguin encarats en la cara del bus, de cara al carrer de General Gildoz. El cas és que està la gent
1: impacient, tal personal impacient.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Fent-se la cervecet d'alguns, en les terrasses, però ja tot el món dret. Jo crec que n'hi haurà, ja. Pues 4-5.000 persones per ací, per aquestes rodalies. Jo me n'he pujat a la segona balconada del camp de Mestalla, que és l'únic tir de vista que tenim clar per a decidir cap a quin costat anem, segons si arriba primer, Paco, el bus del Barça o el del València.
1: Ves en compte que encara t'emportaràs una bronca del club, per a variar, perquè sempre estan en tonteries en les balconades de l'Avinguda de Suècia. Doncs pues mira, anem a arribar a les...
0: A aquestes altures...
1: Ja, sí, altures. Que tirar-te la bronca tu, ja saben que és tonteria, ja ho sabem així, doncs pues imagina't en el València, no. ja ho saben també. Com deia, hora i mitja per al partit, hem de presentar este València-Barça. Fent la primera comunicació per a la jornada 38 de primera divisió. Tanquem la temporada i ho fem en el camp de Mestalla, en este València-Barça, un Barça que té moltes baixes, un Barça que esta setmana pràcticament no ha entrenat, però que ja tenim el precedent del dia de l'Atleti de Madrid, B, C o D, o l'equip que va presentar, 0-2 va guanyar al camp de Mestalla. Per a tancar la temporada en el Coliseu de l'Avinguda de Suècia, com sempre, als comentaris, Fernando Gómez Colomer, Juanjo Rodri i Charlie Egea, el micro sense fil ja l'he escoltat per a Carlos Urrutia, ens conta el partit Manolo Montal. Hola, Manolo, què tal? Bona vesprada.
3: Salutacions, Paco Polis, sintonia punt a punt en Punt Ràdio des de Mestalla en el partit que tanca la temporada 25-26, en el partit que llança el telo sobre esta campanya en altra edició de El año que vivimos peligrosamente, el València damunt té la possibilitat en una triple carambola d'intentar classificar per a la prèvia de la Conference League. I és l'alicient a dia d'avui que pot haver en este partit el Barça campió, el Barça que ha estat de setmana de cofre d'experiències, les ha gastat totes per a que no li caduquen, els sopars, la visita a PortAventura i el concert d'ahir de Bad Bunny. Ja veiem alguns jugadors que estan sobre el terreny de joc. En el València, en principi, els cinc sentits posats per a donar la millor mesura contra este Barça de circumstàncies i sobretot per a que no passen situacions anàlogues com les que van ocórrer el dia de l'Atlético de Madrid, que tampoc venia molt posat en el partit i t'acabà pintant la cara. A missa prèvia, en la protesta de Libertad UFF, que ha començat una miqueta tova, però que ha acabat acumulant prou gent en la protesta contra la propietat, de moment Mestalla 8, moltíssim calor avui per a este partit. Recordem, el que tanca en primera divisió la 25-26 per al València Club de Futbol en esta jornada unificada i en este partit que anem a contar en el Punta Punta Punt Ràdio, València Futbol Club Barcelona.
1: Presenta't el partit des de la zona de comentaristes del Punta a Punta en el camp de Mestalla. De seguida estarem de tornada. Carlos Urrutia, línia oberta, per a quan arriben els autobusos, que m'imagino que estaran al caure ja. Si no, algú va pagar esta vesprada, eh? Algú va pagar diners,
0: segur,
1: Carlos.
0: Sí. A puntet tenen que estar, que en el rellotge diuen que són les 7:32.
1: Bueno, pues el teu rellotge funciona, perquè són i 32, camí de i 33. Línia oberta, ara de seguida avises per a contar-nos l'arribada dels busos en el partit. Quina ocasió acaba de tindre ara mateix el València, Javier Vicente Lozano, en Villarreal.
4: I quina parada de Quesada, l'oportunitat per al València, la jugada per banda dreta, i al final Marcano, que no ha pogut batre la meta de Quesada en el minut 29, camí del 30, la millor oportunitat del partit, una contra molt ràpida per al València. A punt està de ficar el 0-1. De moment, empat a 0. I ara, de nou a pilota parada, l'oportunitat per al València. Aguantem la jugada. Pareix que vaig a ficar el balón, moviment de Mascarell, la jugadora del

0: Toni Galindo, que lo tenim ahí.
1: Atenció, que pot ser un més dos. S'assenyala que 7 metres, 7 metres, però Fertilèria pot posar-se en un més dos. Fertilèria 24, Anaitasuna 23, i falten pràcticament 5 minuts per acabar el partit i clavar-se en la final de l'ascens. Ahí tenim, a veure qui serà, bueno, qui té que ser, pues Paco Ruiz, que és l'encarregat del llançament des dels 7 metres. Ahí tenim el dorsal 12 de Fertilèria, port de segon. Paco Ruiz, que agafa la pilota. Paco Ruiz, que la bota. Paco Ruiz, que mira l'àrbitre. Paco Ruiz, que llança. Gol! Gol! Fertilèria marca.
0: Ojo.
1: 3-2. Fertilèria per segon 25. Anaitasuna 23. Entrem en la recta
0: un
1: final
0: segon
1: de la semifinal.
0: Toni, perquè arriba el bus del València, Carlos.
2: Sentim a l'afició. El primer que arriba és el bus del València, totalment negre, amb ixe letrero de terra de valentia, l'escut també en blanc i negre. Para en este moment en la porta 2, la porta Espanyeta. Encara no ha arribat el bus del Barça, s'obrin ara mateix, baixa el primer. Rangel, el delegat, després Ramazzani, Carlos Colberán, César Tàrrega, ja baixen els membres del cos tècnic del València i els jugadors. Moltíssima menys gent en la porta del bus del València que on té que arribar el Barça, que encara no ha fet acte de presència.
0: Pues res, m'imagino que hi haurà multa per als dos. Però bueno, de moment el València, que ja està Carlos Urrutia en el camp de Mestalla. Com veus les cares del personal? Perquè recordem, el València avui, per a parlar de l'entelèquia o de la carambola, ha de fer primer els seus deures.
2: Exacte, està vent ara mateix una càrrega de la policia en la plaça de l'afició, perquè havien encès dos bengales d'estes de fum, una negra i l'altra taronja, i han començat a córrer. Ha hagut més que càrrega, ha sigut minicàrrega, però sí que és veritat que han deixat llotjat la zona, l'han tingut que despejar, i la gent havia anat a creuar-se. Ara mateix estan en el carrer General Gildot, just abans de l'avinguda de Suècia, tallant el pas. Vull dir, si ara arribar el bus del Barça no pot passar, però estem apropant-nos,
0: sí,
2: cap així. Està encara la policia, de segur que en xarxes socials ho mirareu, però sí que estan carregant alguns policies contra alguns aficionats, tant policies a peu com a cavall. Moltes carreres, moltes porraes.
0: Però no has pogut veure com ha començat, està simplement una càrrega.
2: Sí, les bengales, el que t'ha dit, les bengales. Ha anat la policia. És l'àrea on es fiquen al costat del bar de Manolo del Bombo, saps on és?
0: Sí, la plaça de l'afició.
2: Clar, de la rampa de Caragol, que dona accés a l'amfiteatre per l'esquina sud.
0: Al costat de taquilla, Mestalla. Sí, porta 3.
2: Exacte, la porta 3. I de seguida també vos enviarem per a les nostres xarxes socials el material videogràfic. Estic caminant.
0: Sí, sí, tranqui, te deixa fer lo teu, que estàs fent quatre coses alhora
2: No. Sí, però...
0: Ja saps que a nosaltres ens costa un poquet més. Sí, no passa res.
2: No te cregues.
0: Bueno, pues càntics, encara no ha arribat el Barça. Sí. Ara de seguida me demanes pas per a l'arribada del rival en la jornada d'avui.
2: Jo te dic, tranquil.
0: Clar, el cobert que està sent el tema de xarxes, bueno, és que no pot, eh? Carlos està en moltes coses, tio.
3: Està en moltes coses. Volem fer un apunt
0: menut
3: sobre l'hoquei, perquè el València Club d'Hoquei està a un pas de fer història. L'equip femení va disputar la pròxima setmana la Final Four de la Divisió d'Honor B, amb un objectiu clar, que és pujar a la màxima categoria nacional de l'hoquei femení. Les valencianes enfrontaran el Jolaseta en una semifinal que pot valdre eix ascens directe, i en l'altra eliminatòria competiran dos equips filials, el Sant Cugat i el Vallès Esportiu. Així que una victòria classificaria el València per a eixa lliga Iberdrola, i on l'hoquei valencià pues podria tornar molt pront a eixa élite nacional.
0: Serà una notícia excel·lent. I comencen els partits, les segones pas, per exemple, Gonzalo Blanes, Toni Cabot, el Rico Pérez. Comença la segona part, ambos sense canvis.
4: En un canvi del Nàstic s'ha anat el lateral Camus, ha entrat en el terreny de joc Sergio Santos. En l'Hèrcules no hi ha cap canvi, és el primer minut del joc de la segona part. El Nàstic, que busca el gol de la permanència, però no ha arribat al remat per molt poc en una bona centrada. Estem en el 46, per tant, de partit, empat a 0 entre l'Hèrcules i el Nàstic de Tarragona.
0: La següent pregunta és: comença o no comença la segona part, Álvaro Molina, en el partit entre Atlético San Luqueño i

0: de Real BM.
1: I a roda la pilota, el Palmar amb un canvi en les files del conjunt andalús. Ha entrat el lateral esquerre Almagro per Bargallo. El filial groguet que no té cap canvi. Primer minut de la segona part, Sanluqueño 1, Villarreal B 1.
0: Javier Vicente Lozano en Villarreal, futbol femení. Pareix que se queda la pilota ara el Villarreal, que té un peliu més de domini en esta segona part.
2: Estem en el minut 35, a mi del 36. De moment, empat a 0 la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza. Villarreal 0, València 0.
0: I hem de contar els dos gols que acaba de marcar el Barça en la final de la Champions de Ewa Pajor per a posar per davant al conjunt culé. 2-0 està guanyant el Barça en la gran final de la Champions davant l'Olympique de Lió. Clara, més cosetes.
3: Tenim des de descans també a Elda, on Elda Prestigi mana per la mínima davant el Lanzarote Zonzomas, 12-11 en ixe partit de playoff de permanència en divisió d'honor, que recordem que les de Elda ja estan salvades.
0: I ara mateix tenim un partit que va ser històric per al Port de Sagunt, per al Fertiberia, perquè estem a res de classificar-nos per a la final. Toni.
4: Ara sí, Paco, ara sí, marca Anaitasuna. Estem en més 3 per a Fertiberia, Port de Sagunt. Ha faltat un minut per arribar al final del partit. Ara sí, Paco, la bogeria s'instal·la en el municipal del Port de Sagunt. Fertiberia, Port de Sagunt, 27. Anaitasuna, 24. I juga Fertiberia per a tractar de fer encara més ample este marcador.
3: Toni, trau el mòbil, eh?
0: Trau el mòbil, perquè queda un minut, menys d'un minut. Estem més 3 ara mateix. No para el partit el rival, no?
4: Però com que traga el mòbil? Què voleu dir?
3: Que tens que gravar i ser final d'infarto.
4: I com fas les entrevistes?
3: Tu ho has de fer tot, tu pots en tot.
0: Pareix la mare de Toni, bueno, és espectacular.
4: Mira. La imatge és brutal. Els jugadors de Fertiberia, mirant cap a la graderia. La gent que es torna completament boja. Alcen els braços, signe de victòria. Estem a pràcticament 40 segons per arribar al final. I atenció, tenim 100 metres per a Fertiberia per de segon. Això faria augmentar en un més 4 el marcador final. Atenció, ui, que tenim encarament amb jugadors de Anaitasuna i jugadors de Fertiberia.
0: S'està liant,
4: Atenció que s'està liant, sí. Atenció que tenim a capitán que s'encara amb la banqueta de Anaitasuna. He vist el tècnic de Anaitasuna, he vist a Ignacio Moyano Martínez, he vist també algun altre jugador que estava tot nerviós. Bueno, doncs ahí tenim a Paco Ruiz, que ja agafa la pilota, el delegat de la federació tranquil·litzant. Bueno, que no, mira ja. Jo estic mirant ja abraçades allí en la banqueta de Fertiberia, Port de Sagunt, lògicament, hasta allà està en la butxaca. Ahí tenim a Ruiz, que llançarà des de 7 metres per a clavar un més 4 en el marcador. Fertiberia estarà en la gran final de demà diumenge. Tant de bo siga, gràcies a Déu, per l'amor de Déu, que estiga també Agustinos el rival, que tindrem una final valenciana. Bueno, estem aguantant ahir 23 segons, bueno, 23 segons, no, menys de 23 segons. Estarem a 40 segons aproximadament, però al final no es reprèn el joc perquè estan ahí els àrbitres posant pau.
0: La pica baralla, sí.
3: Ja, 40 segons eterns. Bueno,
4: sembla que ja s'ha tranquil·litzat tot. Ja l'àrbitre que se'n ve així a la línia de set. Ja tenim la megafonia que posa el banda sonora esta de Psicosis, lo de quan apareix el ganivet. Ja anem a veure si pega una corbellada a Ruiz. Ruiz que mira l'àrbitre. Ruiz que llança, amaga, llança, gol! Gol! Més 4! Fertiberia por segon 28, Anaitasuna 24. Fertiberia estarà en la gran final per l'ascens a la Lliga Asobal de demà.
0: Bueno, pues el partit que va acabar en victòria del Fertiberia por de segon, però queden encara 40 segons per a tancar-lo. Ràpid mini ronda.
4: No, Paco, que això ja s'ha acabat.
0: Se va acabar.
4: No, ja ho donen per perdut. Se queda tot... Bueno, pues ja no fan res absolutament.
0: No ataquen.
4: De Stephen Cas.
0: Un segon, perquè n'hi ha problemes en les rodalies de Mestalla, Carlos.
5: La veritat és que sí, Paco, la veritat és que l'assumpte s'està ficant lleig, la cosa s'està ficant lleig, perquè n'hi ha hagut molts llançaments de pots, d'ampolles de vidre també, contra la policia. Han tornat a córrer, primer han intentat no carregar, després ja han anat cap als aficionats o cap a alguns dels aficionats on estaven tirant, i la veritat és que ara molta atenció. Jo calculo que uns 50 policies. El bus del Barça no ha arribat, perquè el bus del Barça encara no ha arribat i són menys quart. Estic enviant tot el material videogràfic, més que fotogràfic també, a Clara, el cobert perquè ho tinga, ho puga ficar en les nostres xarxes socials, que el veigis tu i que el veigeu l'equip del punt a punt. De moment sembla que seran un poquet de sanis, però la cosa s'ha ficat complicada, Paco.
0: Bueno, pues això en el camp de Mestalla, tornarem de seguida, però només acaba el partit en el port de Sagunt, Toni.
4: I estic així gravant, mira, el signe d'alegria, els jugadors que estan abraçant-se, es tornen bojos, pare la gravació, clara el cobert, que ara voldreu reaccions. Així fem absolutament de tot. I anem a veure a què agafa. A veure a què agafa. Mira, García, madre mía, qué nervios, qué semifinal. Pero bueno, lo importante, el equipo está en la final de mañana.
6: Hemos sufrido, pero lo hemos conseguido como un equipo, todos juntos, igual que toda la temporada.
4: Venga, pues a celebrar con los compañeros.
0: Penal per al San Luqueño.
4: Atención, uy, atención, porque así encara no se han acabado los nervios. Veig Sergio Mayo, que está parant al tècnic de Arantasuna, a Ignacio Moyano, que está, pero vamos, pero en la mirada criminal, Mare meva, els nervis totals, Bueno, pues jo vaig a agarrar. A veure, que agarre, bueno, Ruiz, bueno, espectacular, Quins nervis, qué nervios, que semifinal. Había que romper la dinámica. Tú has contribuido con los lanzamientos desde 7 metros. Habéis conseguido romper esa dinámica de anotadora de Aitasuna. La habéis recuperado vosotros. Y mañana a jugar la final del ascenso.
6: Sí, bueno, al final sabíamos, y la experiencia, que este tipo de partidos se suelen decidir en los minutos finales. Y bueno, estábamos ante todo un equipazo y es lo que ha sido, ¿no? Yo pienso que la tenemos que resetear y mañana por la final.
4: Bueno, mira, así se arrima Nicolás Ungri. Macho, ahora, vale, que va la charrada, así que compañeros. Ahora el equipo va a hacer la melé, la piña, para animarse. Bueno, vas a esperarme, pero así, si voleu. Ah, mira, bueno. No, ahí está, vale.
0: A veure, Toni,
4: Villarreal.
0: Un segonet. Te deixes pigolant, ara sí que ja tornem, però finalment què ha passat en aquest penal, Álvaro Molina, en el partit del San Luqueño?
7: Ha fallat el penal. Sergio Niza l'ha parat el porter ucrania. Yikav Kinarekin la falla el San Luqueño per a posar-se per davant. La para el porter del Villarreal. Minut 8 de la segona part. Continuem amb el San Luqueño 1, Villarreal B 1.
0: Això de moment en el Palmar. En el José Rico Pérez de la segona part, que no hem pogut actualitzar de moment, sí que tenim una lesió important, Gonzalo.
8: Sí, espere que siga més que s'ha fet mal que lesió, però Medi Puig es retira del terreny de joc, més mal que és ja l'última jornada. Es retira Medi, un dels jugadors que ha rebut a més una ovació per part de l'afició de l'Hèrcules. Entra Fede Vico, canvi obligat a Alacant. Estem al 8-9 ja de la segona i continua el 0-0 i el Nàstic buscant més que l'Hèrcules el gol que li donaria la permanència.
0: De moment en esta categoria estan pendents, per exemple, de que el Sevilla ve acaba de marcar el 1-0 davant l'Alcorcón, no n'hi ha hagut més canvis, la resta de marcadors se continuen exactament igual, 0-0 entre Antequera i Torremolinos, San Luqueño 1, Villarreal B 1, Atleti de Madrid 3, Algeciras 1, Cartagena 1, Betis 1, i el Cartagena se queda en un home menys perquè està en una roxa ja i una expulsió, Europa 2, Eivissa 1, Hèrcules 0, Nàstic 0 i Tarazona 0, Sabadell 0. La festa continua, Toni Galindo, en el pabelló Port de Sagunt, el Fertiberia jugarà de mala final.
4: Sergio Mayo, madre de Déu, senyor, la que han tingut, que nervis, que patiments, de desfibrilador, s'ha pogut trencar la dinàmica de Aitasuna i al final un més 4, de mala final.
9: Bueno, el que viene a ver partidos aquí al Municipal sabe lo que se va a encontrar, a un equipo que lo va a dejar todo hasta el final y el partido es muy largo. Creo que Aitasuna ha hecho un partidazo, que nos ha exigido lo mejor de nosotros y al final pues hemos tenido un puntito de suerte para poder llevárnoslo.
4: Oye, ¿qué ha pasado con el portero, con Dani Martínez?
9: Bueno, hoy ha estado menos acertado, pero entra su compañero, la portería es una cosa de dos y al final lo importante es que sumen.
4: ¿No ha sido lesión?
9: No, es decisión técnica.
4: Muy bien, bueno. Bueno, pues a celebrar, Sergio, y mañana por todas. Bueno, pues ahí, ahora falta, pues a ver qué pasa, ¿no? En esa segunda semifinal entre Burgos y Agustinos Alacant. Mira, por favor, mira, bueno, aquí tenga así. Así tenga Serradilla, bueno, Serradilla. Muchos nervios, Madre mía, cómo ha acabado el partido. Aquí parecía que fuera esto el baile de Torrent.
10: La verdad, hemos acabado la temporada un poquito con más empate y dos derrotas, pero bueno, sabíamos que el pabellón se iba a llenar mucho, que esto iba a ser un fortín y con caste y coraje, como buen andaluz, íbamos a sacarlo.
4: Estábamos todos temblando y digo, ay madre que no se ponen por delante. Cuando lo habéis conseguido, macho, os lo habéis comido con patatas al rival.
10: La verdad que el equipo nunca deja de confiar, siempre lo da todo y el partido dura 60 minutos, o sea que aquí hay que creer siempre y mañana por más.
4: A descansar, brazo fuerte para mañana. Ahí está finalísima, a ver si está el ascenso ahí, ¿eh?
10: Muchísimas gracias.
4: Bueno, pues cerradilla.
0: Vale,
4: bueno,
0: Toni,
4: abrazos.
0: Ya te hice peraílla, Fe, en la previa del segundo partido. Recordemos que el duel entre Burgos y Agustinos Alacant será el Wittimicha. Acaba el partido, la primera semifinal. Fertibera 20, Huitanetas 1 24. El Fertibera estará además en la gran final del playoff para puchar a Lliga a Sobal. Gracias a Toni Galindo. Y hemos de hacer un paro, pero avance, una mini ronda, pero ubicar minuto y resultado. Per ejemplo, en Alacant, Gonzalo Blanes, Toni Cabot, ¿cómo ha comenzado la segunda? Par minuto y resultado.
8: Estrem en el minuto 56, es decir, el 12 de Joc de esta segona part, así en el Rico Pérez, empat a 0 entre el Hércules y el Nàstic de Tarragona.
0: El Palmar, Álvaro.
1: Arribem al minut 11 de la segona part. Ha fallat un penal el conjunt local. Sanluqueño 1, Villarreal B 1.
0: I ja tenim afegit a Villarreal, Javier.
2: Estem en el minut 46, anirem al 51 de la segona meitat. De moment tot està per decidir. Villarreal 0, València 0.
0: I me vibra el telèfon, això diu que n'hi ha alineacions confirmades. De seguida estarem en els 11 de València, d'Elx i de Llevant.
11: Som a punt.
12: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
13: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
14: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
15: De tu a tu.
16: L'esport per a tots a punt a punt.
0: No minuts per arribar a les 8 de la vesprada. De seguida anem en alineacions, però abans. Primer, per exemple, en el temps afegit estem a punt d'acabar el partit d'esta anada de la final per a puxar a Lliga EFA. Tenim treta de cantó favorable al Villarreal, que està xutxant en la recta final. Javier.
2: Treta de cantó de l'esquerra de la porteria de Marina. Està apretant-lo... Lindo, es podía decir, el conchón de Groguet. Ahí está la teta cantó, la frontal de la chicoteta, la rematada, no. Al final es Marina, la guardameta del Valencia aquí. Agafa la pilota, estem en el 48, a 3 del final, 0-0 en Villarreal.
0: També volien fer eixa comunicació amb el partit en el José Rico Pérez de la segona part, de la qual continuem, Gonzalo, sense gols. I en un partit en el qual el Nàstic de Veres, jo m'imagino que estarà la gent en la banqueta pendent de la resta de partits i diem, bueno, el Nàstic, este empat ens va bé perquè no veig tanta urgència tampoc de l'equip visitant.
8: No, però mira, hi ha una curiositat que ha hagut una possible mà d'un futbolista del Nàstic, val? I estaven en la banqueta de l'Hèrcules mirant el vídeo, atenció que ataca l'Hèrcules, Benamet, la pilota dins de l'àrea, Fede Vico, el centre, tapona, dia que estaven en la banqueta de l'Hèrcules veient per a veure si reclamaven. I ha anat al Faro, a la banqueta de l'Hércules per a dir no reclameu, que no us jugueu res. Mira com estan de nerviosos en el Nàstic de Tarragona. Per cert, així s'ha retirat Unai Ropero, també lesionat. Ha entrat al terreny de joc Fede Vico. Dos canvis en l'Hércules, dos canvis obligats, els nervis en el Nàstic, que de moment està salvat en l'empat, però clar, està en un alt risc perquè qualsevol gol li pot manar a segona B. Estem, Paco, així en el 15 de la segona, 0-0.
0: Pues, bueno, Toni, molt expectant més per el Nàstic que per el Hèrcules, però el Hèrcules tampoc està achuchant ni buscant la Copa del Rei, no pareix que n'hi hagi més motivació.
17: El partit és un calvari, Paco.
8: Mira, Fede Vico, gol! Hércules ensenyala a la grada
0: Toni,
8: que li sobra totalment a Fran Sol, que marca el gol, se posa la mà en l'orella i li diu al que l'estaven xiulant, ara què? Bueno, pues ara el que hi ha que dir és que esta reacció arriba molt tard de Fran Sol, però gol de l'Hércules que en este moment estaria en la Copa del Rei, minut 60, centra Fede Vico, marca Fran Sol, estem en el minut 60, Hèrcules 1, Nàstic 0. Crec que en este resultat

0: Telgo Laveralle perdut en el Tarazona, el Nàstic baixaria a segona federació.
1: Toni Gavot te venere, però immediat, dos segons. És que és impressionant lo teu.
2: Però, escolta, és que és l'únic que s'ha vist en tot el partit, És l'únic, és el primer remat a Porto entre els tres pals, En la primera part ha hagut un tir de Unai des de fora de l'àrea que ha estat llepant el poste, però no entre els tres pals. I l'únic tir entre els tres pals és este. En tota, i fixa't tu el que portem ja, anem ja per el minut quasi 17 de la segona part, no? Bueno, pues el partit és un calvari, Bueno, ara està molt bé el gol de Fransol, ojalà servisca de més...
1: Molt bé Fransol la celebració, Bueno, va, les factures de Fransol...
0: Li ha sobrat totalment.
2: Està per a donar, està per a reivindicar-se, saps?
1: El que li faltava. Bueno, pues el gol de Fransol per a posar per davant a l'equip, estàvem ja en temps complit, Javier Vicente Lozano en Villarreal.
3: Estem en el 51, jo crec que ara la treta de porteria de Marina per part de València va ser la Xila. Xiula l'àrbitre, Beatriz Arregui, final. En la Ciutat Esportiva, José Manuel Llaneza, en la nada, desplay-off per a l'ascens, a Lliga EFA, Villarreal 0, València 0, tot es decidirà dins de 7 dies en la Ciutat Esportiva de Paterna, l'Antonio Puchades.
1: Pues molt ràpidament, pregunte pels millors del partit, les millors.
3: Me quede per part del Villarreal en Sara Medina i en ese tir fortíssim en la primera meitat, que s'ha anat a la creueta de la porteria del València, i per part del conjunt visitant en este cas, en quede amb Marina Martí, que ha fet molt de pupa en la primera meitat, sobretot en la banda dreta del València.
1: De l'àrbitre, ve regular, mal o desastrós, l'àrbitre?
3: Pues te diria que mal, roïna. Ha estat Beatriz Arregui, que ha desesperat, jo crec que a tot el món, no ha xiulat pràcticament res. Un xoc un poquet dur d'ambos conjunts, i al final, ja te dic, no agrada, jo crec, que ni al València ni al Villarreal.
1: 4 minuts per arribar a les 8 de la vesprada. Tanquem el partit entre Villarreal i València la setmana que ve. El dissabte a les 6 serà la tornada en el mini de Paterna. Un abraç, Javier. T'escoltarem després amb protagonistes al descans del partit de les 9. Un abraç.
3: Perfecte. Adeu, amics.
1: Música. Acaba la final de la Champions femenina en doblet de Salma Parayuelo per a posar el quart i definitiu per al Barça. 4-0 ha guanyat el Barça, enhorabona al conjunt culé, que guanya una nova edició de la Lliga de Campions davant l'Olympique de Lió. I com deia, ja tenim alineacions confirmades i anem a obrir de seguida també camps en Sevilla i també en eixe duel de l'Elx a Montilivi. Però primer, Manolo Montal, ja estan confirmades les alineacions del partidàs València-Barça.
4: Al mes la del València, Paco Amestole Dimitrescu en porteria. 4 darrere, Unai Núñez serà el lateral dret, Jesús Vázquez de l'esquerra, Pepe Lu i César Tàrrega seran els centrals. El doble pivot per a Guido Rodríguez i Filip Ullinich. A la dreta, Luis Rioja. A l'esquerra, Diego López. Mitja punta, Javi Guerra. Dalt estarà Hugo Duro.
1: El 11 del València Club de Futbol. I ara sí que sí, 3 minuts per arribar a les 8 de la vesprada. Anem a obrir, per exemple, l'estadi La Cartuja. Partit importantíssim per als interessos del Levante Unió Esportiva, que va fer la part complicada del seu tracte la setmana passada en la victòria davant el Mallorca, però que avui ha de rematar la faena. Betis-Levant, 9 de la nit, dins d'una hora i 3 minuts. Un partit que anem a contar en la sintonia del punt a punt de la mà de Salva Folgado. Hola, Salva, què tal? Bona vesprada.
5: Salutacions, Paco Polit, sintonia punt a punt de punt de ràdio. El Levant, que ja està en la Cartuja, aproximadament acompanyant d'uns 1.000 seguidors, que el que busquen és veure definitivament com tanca la permanència i la salvació matemàtica en la categoria l'equip de Luis Castro. Les combinacions són absolutament clares. El miracle del Llevant està cada vegada més a prop. Després de la victòria al Ciutat de València contra el Mallorca, el conjunt granota depèn de si mateix per a quedar-se en primera una temporada més. Per aconseguir-ho, necessita puntuar a Sevilla. Un empalival els valdria i sempre contra el Betis. Si no ho fa, també té moltes possibilitats de salvar-se. Continuaria en la màxima categoria, cas que un d'estos tres equips, siga el que siga, Mallorca, Elx o Getafe, guanyen els seus partits. Tenim ja la formació que presenta Luis Castro per a este decisiu partit a la Cartuja contra el Real Betis, amb Matt Ryan en porteria, amb Jeremy Toljan, que finalment ha arribat a temps i està per a ser titular en el lateral dret de la defensa, Manu Sánchez estarà a l'esquerra,

0: Vela i Mati Moreno tancarà la defensa. Des de la parcel·la de central, San Pablo Martínez, Kervin Arriaga o la Sagasti en el mig del camp. Punta d'atac, banda dreta per a Tundé, banda esquerra per Ivan Romero. I el davanter de referència serà el martell de Tavernes de Valldigna, Carlos Espí.
1: Que de fet, vaig estar en ell l'altre dia en Paterna, en aquesta entrega de premis. És més llarg que un dia sense
2: menjar.
1: És molt llarg, aquest xiquet. És molt llarg. Però bueno, el que deia, n'hi ha més gols, eh? En primera federació acaba de marcar l'Alcorcón per empatar el partit. Sevilla Atlético 1, Alcorcón 1. I també acaba de fer l'empat a 2 l'Eivissa. Europa 2, Eivissa 2. No canvia absolutament res. Abans de fer la primera comunicació en Montilí, en el que va passar en eixe partit, anem a repassar minut i resultat. Per exemple, Álvaro Molina en el partit del Villarreal, que se li ha complicat moltíssim tractar d'abastar d'ella. L'Atlético madrileño està guanyant, però acabar temporada regular en una victòria.
3: Se li ha complicat i arribem al minut 66. Albelda, que fa triple canvi, entra per exemple Álvaro Alcaide, que fa el seu debut en el Villarreal B. També han entrat els davanters Hugo López i Albert García. Se n'han anat Tiam, Aiman i Etienne To. Com diem, minut 66 de partit ací al Palmar. San Luqueño 1, Villarreal B 1.
1: I també volíem, després del gol de Fransol i eixa dedicatòria en la factura que ha eixit del calaix de manera insospitada, Gonzalo Blanes, com va la segona part en el Rico Pérez?
4: Estem en el 22 de la segona. Te pots imaginar que els nervis estan en el Nasti de Tarragona. El Hércules, que està guanyant 1-0 en el gol que ha marcat a Fransol, i el conjunt alacantí, que de moment mira de reulls els altres resultats per a veure si és copa, i el Nasti desesperat perquè si no remunta se va camí de segona federació.
1: Se complica la vida, efectivament, el conjunt de Pablo Alfaro. Les 8 en punt, Montilivi. Recordo un acudit antic d'eixos que deia que estàs més tens que piblàs en una cama de velcro. Pues eixe és Raúl Pina, que porta tota la jornada, que no cap en ell mateix, que porta tot el dia amunt i avall, perquè, clar, avui és un dia importantíssim per a l'Elx Club de Futbol, que se la juga en el partit més important. La resta són partits de futbol, inclús el del Llevant, també. Però este és un drama, en D majúscula, i la resta també. Girona, Elx, a partir de les 9 de la nit en l'estadi de Montilivi, un partit que anem a contar ja en Allianzons confirmada des de la mà de Raúl Pina. Hola, Raúl, què tal? Bona vesprada.
5: Hola, què tal, Paco? Jo estic tranquil, eh? Jo estic tranquil.
1: Sí.
5: Absolutament tranquil. Porta gran infermeria, si t'agrada la tauromàquia, no? Per a fer un símil amb el futbol. A vida o mort, és a dir, o te'n vas a l'infern en el dia d'avui o toques amb la punta dels dits el cel per al conjunt franja verd. És cert que dels tres resultats que es poden donar en un partit de futbol, com és en el cas en el dia d'avui a Montilivi per a l'Elche, dos li valen, però hi ha un problema. La victòria li val, l'empat li val, o sigui, sumar li val a l'Elche per a salvar-se i per estar la pròxima temporada en primera divisió. Pedre, ja no tant, ja has de veure altres variants en què impliquen, per exemple, la derrota del Levante en el dia d'avui. Així que, per tant, anem a abogar perquè l'Elche sume, siga de la manera que siga, un punt a Montilivi, més que siga, i abaste la permanència, però... Ai, a mi, que en els altres enfrontaments de rivals de l'Elche, pràcticament els equips no... El cas del Llevant, per exemple, no es juga res el Real Betis, estan ja pràcticament de vacances pensant en Eivissa. No és el cas dels futbolistes de Mitchell, del Girona. Els jugadors estan pensant en el que estan pensant, en el que només els val la victòria per a estar la pròxima temporada en primera divisió al conjunt de Montilivi. Així que... Partit a vida o mort en el dia d'avui, en un escenari que jo crec que tot l'incidentisme, tota la gent, tota la parròquia Franja Verda té bon record. Recorda aquella nit del 24 d'agost del 2020 en què en el minut 96 l'Elche, amb l'estadi buit des de veres, perquè era pandèmia, la Covid portava de cap a tot el món, i en aquest partit, que era l'últim, la tornada... del període d'ascens a primera divisió amb José Rojo Martín Pacheta a la banqueta, en el 61 va ser expulsat Estuani, un dels dos que encara està viu d'aquell partit. En l'Elche està
1: bueno,
5: viu
1: estan vius tots, crec que no ha mort ningú.
5: Bueno, tu m'entens.
1: Està en actiu. Vale.
5: Dels que juguen, dels que està encara en l'Elche, l'únic que està és Josan, perquè Gonzalo Villar va jugar la primera part de la competició i en gener va ser traspassat a la Roma. I Estuani estava en aquell partit també, va ser expulsat en el minut 61 i en el 96, entrada de Fidel, perfil esquerre, i al segon pal, Pere Milla. Marcava senyor. I atorgava l'ascens a l'Elche. Per tant, és un camp de bon record, d'èpica per a l'Elche, i avui també toca escriure aquesta pàgina èpica amb un 11 de l'Elche confirmat ja, Deder Sarabia. No sé si té data d'entrenador, no sé si és que li pesa l'escenari, la responsabilitat, però Dituro en porteria, tres centrals, això no varia. Els de sempre, almenys repeteix els de l'altre dia, amb Víctor Just, Affengruber i Pedro Viga.

0: Perfil dret per a Uba Sangaré, perfil esquerre per Germán Valera, Marc Aguado, Gonzalo Villar i Aleix Efebas, que torna a l'11 després de complir el partit de sanció el passat cap de setmana contra el Getafe. Tete Morente va estar en la mitja punta jugant entre línies en principi i només un davanter pur, només una única referència, el Torito Álvaro Rodríguez. Per tant, eix és l'11 de l'Elx, un únic punta a guardar la roba, no molt ofensiu, Eder Sarabia.
1: Bueno, pues el que dèiem, el partit del drama en Montilivi, mitja lliga, mirant ara mateix el que pot passar d'ací a 56 minuts en el Coliseu del conjunt gironí. I faltava, tenim 5 de 6 alineacions, faltava la del Barça, Montalt en Mestalla, que ja la tenim també confirmada.
2: Amb alguna sorpresa, com que per exemple en la porteria jugarà Wojtek Szczęsny. En la defensa de 4, Eric García a la dreta i Valde a l'esquerra. Els centrals seran Araujo i Gerard Martín. El tribot amb Marc Bernal, flanquejat per Gavi i Dani Olmo. En la punta de l'atac, Lewandowski, Ferran Torres i Marcus Rashford.
1: L'alineació del València, que ara de seguida anem a repassar, però mira, vaig a aprofitar, són les 8 de la vespre i 5 minuts. Primer minironda pel que tenim ara mateix en marxa. Gonzalo Blanes en Alacant, minut i resultat.
3: Minut 27 de la segona i va 1-0 perquè Carlos Abad ha fet una parada espectacular. Wow. Hércules 1, Nasti de Tarragona 0.
1: Álvaro Molina, com va la cosa en el Palmar?
4: Minut 72 de partit, una aturada espectacular. Podem contar de Rocafort a tir de bona fe, ha pogut ser el 1-2. De moment, 72 de partit, Sanluqueño 1, Villarreal B 1.
1: 8 i 5 minuts, de seguida fechim a la prèvia, a Fernando, a Charles Gea, a Juanjo Rodri, tornarà a Carlos Urrutia, així en el punt a punt ja, en prèvia a Calfán Motors per a l'última jornada en primera divisió.
5: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tú a tú.
6: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
11: De tu a tu. No ha
12: tampoc. L'esport per a tots a punta.
1: 8 i 7 minuts, trocotró en el Rico Pérez, Gonzalo.
3: Gol del Nasti de Tarragona. S'estava veient, després de la parada de Carlos Abad, el remat és d'Abdala, que marca per al Nasti. Va l'Hércules, la que acaba de perdonar el 2-1. Ha marcat Abdala en un llançament que ha pegat en el pal i ha entrat cap a dins. Imagina la festa en la grada del Nasti, que ara acaba de perdonar el Hércules, el que haguera segut el 2-1. Tenim minut d'hidratació. Ha empatat el Nàstic 1-1 al Rico Pérez en el 30 de la segona part.
1: Té molta sort en la rematada perquè li pega un defensa i fa una paràbola a la pilota i bueno, és un gran gol. Però, Toni Cabot, el que dèiem abans, és que no n'hi ha forma enguany d'estar contents en Alacant. La felicitat és efímera, sempre.
13: Efectivament, i ara, a més, sí que ha tingut el Hércules una ocasió clara, segon Nico. Per sols tenia cap que era acompanyat, posar la sabata, deixar que el baló colpejara en la bota i haver entrat plàcidament, no? Però ha volgut rematar estranyament i bueno, s'ha anat molt alt. Però bueno, sí, efectivament, pues és més de lo mateix. No, tampoc és que estava fet l'Hércules, ja ho han dit, un partit digne. El Nàstic que no arribava, ha avisat, això sí, ha avisat primer també en una mà que ha tret Carlos Abad, que ha sigut extraordinària, i després en un poc de fortuna, com acabes de comentar, pues ha ficat aquest 1-1 per a el goig d'aquesta afició que s'ha ficat ahir en el cantó del Rico Pérez, en el Fondo Sur.

0: l'ambient, tot preparat, ací a 41 minuts comença el partit i poquet a poquet omplint-se el camp.
1: Exactament, ja s'està omplint el camp de Mestalla. Juanjo Rodríguez, per cert, a punt d'arribar a este punt de connexió en la porta de darrere de la Llotja VIP. I dos coses. Una, com a resum dels incidents, les càrregues, malauradament, han sigut cosa sèria. He preguntat a un parell de policies nacionals, cap d'ells està ferit. No em consta de molt que n'hi ha ferits entre els aficionats, però la veritat és que ha sigut molt lamentable el llançament de tant d'objecte, de tanta ampolla, de plàstic plenes d'estes de litre i mig, d'ampolles de cristal que es trencaven sota els peus dels policies, sí, les carreres, cadires que han volat. Ha sigut prou desagradable. Això per una banda. I per l'altra, el que ha dit Corberán de que dinen junts el suor, això no és veritat, que se sàpia. Dinen tots, però no dinen junts. És a dir, n'hi ha un tram d'horari, quan acaba l'entrenament, en el que en el menjador, igual que desdichunen, allí en la ciutat esportiva, per un mer assumpte de regular el que jalen, el que mengen. Però igual puja una soles, que puja tres, no n'hi ha un dinar de tots, com es pot entendre d'aquestes paraules de l'entrenador, no, dient tots junts, no, dient tots en la mateixa ciutat esportiva, però no junts, sinó cada un a la seua.
0: Bueno, pues ahí está, mitges veritats, que moltes vegades són les pitjors mentides. Les 8 i 20 minuts, ara mateix el partit de l'Elx és el que, bueno, abans de parlar en Raúl Pina, molt ràpid, actualitzem el minut i el resultat. Primer, Gonzalo Blanes en el José Rico Pérez, perquè estem ja en la recta final de la segona part.
2: L'ha tingut Carlos Mangada, gran parada de Dani Rebollo, així que tot continua igual, 1-1, i estem en el minut 42 de la segona part.
0: I Álvaro Molina en el Palmar, també la recta final, el Villarreal en un home menys, aguantant el marcador, l'empat, i a veure si en una contra pot fer el segon.
3: 3 per a que conclogui el partit, i el Villarreal, que està tenint alguna ocasió, malgrat que està jugant amb un home menys, ha tingut ja també l'últim canvi, ha entrat Joselillo Gaitán, se n'ha anat Nizar, minut 88, com diem ja de partit, Sanluqueño 1, Villarreal B 1.
0: Raúl Pina, de les circumstàncies, mira, jo crec que podem repassar els escenaris, que els tinc per ací tots pràcticament definits. En el cas de l'Elx, estava mirant per ací, salvació de l'equip 65%, és a dir, més possibilitats de salvar-se que de baixar, només baixaria si perd el seu partit i el perjudica en resultats d'altres 3. Només baixarà si perd davant el Girona i, a banda, perd el Llevant, no guanya Mallorca, no guanya Getafe, és a dir, Osasuna empata o guanya, o perd el Llevant, derrota Osasuna i victòria del Mallorca. Baixarien Mallorca i Elx en tots aquests escenaris. Però el primer i fonamental és perdre davant el Girona d'avui. El més fonamental és aquest partit. Has de competir des del principi i saber que el Girona va eixir en el ganivet des del principi.
4: Absolutament. Tant en el ganivet que ja quan ha arribat l'autobús de l'Elx li han llançat també diferents objectes, o sigui que sí que estan en el ganivet i amb més coses entre els dents per a este partit, en què per a ells és una final, no? Ells sí que els noms els val la victòria, el Girona guanyar o guanyar. L'Elx pot jugar també amb aquesta ansietat del rival, però sincerament jo no jugaria tampoc en l'ansietat, jo aniria també a pel partit, no de manera desbocada, no eixir a per totes, però sí que almenys donar la sensació de voler mantindre la possessió de la pilota i de lluitar, no? Les disputes per a mi en este partit de segones opcions van a ser importants. Sí que Eder ha tret un equip de gent amb capacitat i amb pulmó físic i amb recorregut, però a mi principalment el que em sorprèn és jugar només amb una referència, no? Quan en tots els partits pràcticament en tots estàs jugant sempre o quasi sempre amb dos jugadors referents. L'altre dia a casa contra el Geta vas jugar amb Andrés Silva i també amb Álvaro Rodríguez, amb el Torito, i avui jugues amb Tete Morente per darrere d'Álvaro, no? És a dir, i Álvaro tampoc és un nou, pot jugar també com a segona punta, no? Si té un acompanyant com era Andrés Silva, però bueno, sí que és un davanter, en este cas, no té tant de gol com té Andrés Silva, te les pot pentinar, te les pot baixar d'esquenes, juga molt bé d'esquenes a porteria, però, sincerament, yo pensaba que no va a jugar en dos puntes.
5: Yo creo, Raúl, que eso lo hace para controlar más el centro del campo. El Girona juega mucho, mucho, mucho por dentro. Viene Unagi, viene Sigankov a veces, Iván Martín, tiene Fran Bel,

0: mucho talento, un equipo que intenta combinar, que te intenta meter atrás, bueno, que también tiene sus debilidades y bueno, pues eso, no sé si será Estuani luego solución de última hora, como ha sido en los últimos partidos y también es un gran recurso. Entonces, bueno, un partido de 100 minutos, de muchos detalles y bueno, sabiendo que evidentemente ellos tienen un gran potencial, pero que estamos muy preparados.
1: Y un partido como este, que es el matiz, has dicho matiz, pero en realidad no es matiz, no, es como, digamos, la gran característica del partido, que es una final, es como si fuera una final por la permanencia o una final por el ascenso, básicamente.
2: Les paroles de DR Sarabia en la previa del partido, pero es que me van a pasar Carlos Urrutia, porque ya está en Juanjo Rodri. Carlos.
3: Així és, està escoltant. Per cert, un detall també que teníem pendent abans, quan te deia jo que el bus del Barça no havia arribat. Just en el moment que ha començat els incidents, el bus del Barça l'han desviat i l'han fet entrar
2: per darrere.
3: Però una de les dues entrades darrere, sí, el plan B de sempre quan hi ha lío.
2: Bueno,
3: escolta, Juanjo Rodríguez.
2: Hola, Juanjo, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
2: Per fi s'acaba la temporada.
4: Bueno, per fi, no sé, igual la gent vol més futbol, no?
2: Bueno, n'hi ha un mundial, que no està malament, tampoc.
4: Sí, hi ha un mundial de per mig i jo crec que... Però per molta selecció que siga, que tot i que no hi hagi interès, però el València és el València.
2: El València arriba a l'última jornada en opcions europees, Juanjo. Te ho compten fa dos mesos i envies a fer la mà a l'interlocutor.
4: No tant, perquè la classificació, l'embut que s'havia produït de molts equips en una situació molt similar donava la impressió de que qualsevol que isquera d'aquesta situació podia tindre aspiracions europees i el València està en aquesta tessitura. De totes formes, possiblement tot és conseqüència del València, ja que reconeixer-ho ha tingut en moments puntuals molta sort i això també explica el futbol, també es compon de sort i el València en moments puntuals l'ha tingut tota.
2: ¿Te sorprèn l'alineació per a tancar Juanjo que trau el Barça avui en jugadors d'empaque prou titulars?
4: Bueno, jo crec que és una oportunitat per a Flick de preservar els possibles internacionals i, per altra banda, quedar bé la despedida de Lewandowski. De totes formes, l'equip que presenta no és per a agarrar-lo a broma. És un equip de moltes garanties i que, si tenen ganes de jugar, pot complicar-li molt la vida al València.
2: Recordem l'alineació, no està Lamine, no està Koundé, no està Rafinha i tampoc està Fermín, que se va lesionar la setmana passada. Parlem al descans, Juanjo, un abraç.
4: Molt bé, gràcies.
2: Anem amb els finals, és que no n'hi ha forma també de parlar del Llevant i tampoc d'escoltar al tècnic. Ara de seguida estarem en Luis Castro, però acaba el partit en Alacant, Gonzalo.
5: En felicitat per al Nàstic, que li val l'empat en quan xiulen en el partit del Torremolinos, i en decepció de l'Hèrcules, que acaba la temporada com ha sigut tota la temporada, Paco, quedant-se a portes de tot, final del partit, Hèrcules 1, Nasti de Tarragona 1.
2: Toni Cabot, hem de fer el resum del partit, però per fi acaba la temporada, no n'hi haurà Copa del Rei, i l'Hèrcules, que en este empat, pues bueno, el Nàstic celebrant que se queda en la categoria, i l'Hèrcules celebrant que s'ha acabat un any per a oblidar.
6: Sí, un partit que és el reflexe de tota la temporada, no? S'ha resumit, a més, en 90 minuts. Un Hèrcules que no ha sigut capaç d'estar entre els millors, que no ha sigut, no ha posat autoritat en el terreny de joc, que no ha mostrat el que tenia que mostrar un equip en aspiracions per a lluitar per l'ascens de la categoria, i finalment, pues, sí, amb moltíssima sombra, amb molta llàstima, pues, ha acabat, com dic, aquesta temporada en este partit que, com dic, jo crec que és el ple reflexe absolut de lo que ha sigut tota una temporada.
2: Destaquem algú, Gonzalo?
5: És complicat, però vinga, per tancar Carlos Abad, que ha tornat de l'apendicitis i de tot això, i ha ficat una mà espectacular, així que el porter de l'Hèrcules que ha evitat la victòria del Nàstic.
2: Tu te quedes en angú, Toni?
6: Sí, Carlos Abad també torna a ser rentero, pues, un jugador molt fiable en defensa, en aquests dos només, i bueno, hi ha despedida d'alguns que han estat diverses temporades, jo crec que ha sigut l'últim partit entre altres de Carlos Vangada, un alacantí.
2: De l'àrbitre, que no t'he preguntat, Gonzalo, ve regular o mal? O
5: pues ha estat bé. No, ha estat bé perquè no ha hagut cap oposició ni... Bé, ha estat bé José David Martínez.
2: Pues recordem que l'Hèrcules, després d'este partit, acaba la temporada i se va quedar finalment en la novena posició.

en 53 punts perquè en 54 punts, perdó, perquè l'Antequera va guanyar el seu partit, no ha acabat encara, però això sí, l'Hèrcules, novena posició, 54 punts, temporada per a

0: Monàrquic. Etienne Eto, que ha pogut posar distància, però ha fallat un penal. I el Sanluqueño, que mitjançant Sergio Niza ha fet l'empat. I el mateix jugador també ha tingut la remuntada, però ha fallat també un penal. Destacar aquesta targeta roja al davanter Albert García, que no jugarà el primer partit del playoff. Final, com diem, al Palmar. Sanluqueño 1, Villarreal B 1.
1: Molt ràpid, destacats del partit i l'àrbitre.
0: Igual que la primera part, el Sanluqueño en queda amb el porter Rocafort i per part del filial groguet, Nizar, que és el que li posa aquesta verticalitat i que sempre li agrada veure-lo jugar. I per part de l'àrbit ha estat bé perquè les decisions que ha pres les ha vist en el VAR i les ha confirmat. És a dir, que ha estat bé.
1: El Villarreal ve que acaba en la quarta posició, termina la temporada en 63 punts i estava mirant per ací, segons els resultats de l'altre grup, el rival continua el mateix, el Zamora, no? Efectivament, Zamora, que acaba en la tercera posició, 61 punts, el Zamora serà el rival del Villarreal en els playoffs. Un abraç, Álvaro.
0: Abraçada, companys.
1: Les 8:35 a la tornada, rus final de la prèvia, primera divisió, jornada unificada, jornada 38, ací en el punt a punt.
2: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
3: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
4: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9. De tu

0: Un equipo. Y a 11 jugadores del otro lado que también son muy buenos, y entonces es lo único que puedes hacer, es controlar lo que puede hacer el terreno de juego, estar concentrada 100% aquí porque no puedes distraer con nadie.
1: Muchas gracias, muy amable.
0: Gracias.
1: Luis Castro, el técnico del Levante, en las horas previas.
2: Silenci, por favor, que no paren de parlar esta gent. Faltaba per fer el comentari Salva Folgado del partit Levante Unió Esportiva, i de fet s'acaba de presentar a l'estudi, de seguida contem això, però primer Salva, a 20 minuts del partit, el que dèiem, tot preparat, el Levante que trau lo millor que té, i davant un Betis que anava a dir que està en xancles i en vacances. Ja,
3: bueno, no? Faltava donar a conèixer la formació del Betis, que forma Madrián en porteria, Bellerín, Llorente, Nathan i Ricardo Rodríguez en defensa, Marroca i Pablo Fornals en el mig del camp, la dreta per Antoni en atac, l'esquerra per a Abde, Isco i el Cucho estaran en punta d'atac. Recordem que solament una combinació, diríem, diabòlica faria fer perdre la categoria a la Levante Unió Esportiva. Victòria del Getafe, victòria del Girona, i que no guanyara el Mallorca contra el Oviedo. Això seria la combinació, diríem, diabòlica que enviaria a segona divisió el Levante Unió Esportiva.
2: Victòries de Girona i Osasuna, derrota del Levante davant del Betis i que en Mallorca no guanyi.
3: No li guanyarà
2: a un QR que ja està descendit. Exacte, és, sí, efectivament, una combinació diabòlica. Està per així també, perquè avui volia patir en comunitat, llegenda del Levante Unió Esportiva, Vicent Latorre. Hola, Lato, què tal?
4: Hola, bona vesprada.
2: Volies patir en els teus amics, bàsicament, no?
4: Sí, sí.
2: Vindre
4: sí,
2: a la ràdio a patir en tota la gent, no?
4: Ha sigut un error, però bueno, ja que estic...
2: No, mai, una errada mai, home.
4: Me quedé a veure el partit.
3: El problema, Lato, és què pensa la teua dona.
4: Eh?
3: La teua, què pensa la teua dona?
2: A la gent que t'has deixat en casa, el problema, no?
4: Si se salvem...
5: Tenia invitados.
4: Sí, així se n'anem a la
3: fora. Dí la veritat, no t'ha fet, no t'ha veia res estar en la comunió.
4: Ja,
3: home, vaig.
6: Sí, ja apetecia, apetecia. Les comunions són molt divertides.
2: Parla-li al micro, per favor, que estem en la ràdio.
4: Ha sigut un fallo meu, perquè quan t'ha arribat així no me deixaven entrar la policia.
2: Pues, no pot ser. No pot ser. Soc Vicent Latorre, deixeu-me passar. Com Gandalf en...
4: Vamos a plorar de xenoig i va dir, bueno, va, passa, vol de futbol.
2: Bueno, del partit d'avui és que està tot dit. Avui només has de fer la teua tasca, Lato, i guanyar-lo. Guanyar-lo, puntuar-lo, pelear-lo.
4: Tens que fer el que has vingut fent en els últims tres partits, no? Que és guanyar o empatar, eixir com has eixit, i no pensar en els altres resultats, sinó que anar tu a traure el teu punt com a mínim. I si pot ser, és tres millor. I ja està, i s'acaba una segona volta espectacular del Levante.
2: Pues...
4: Tot lo contrari seria, després d'estar patint tota la segona volta, el que baixar.
2: En les últimes 10 jornades, el Levante ha fet 20-30, eh? Está el tercer millor equipo de la Liga darrere de
5: Pero yo creo que hay un resultado que es el Mallorca, y yo creo que el Mallorca va a ganar, y con eso ya el Levante se salva, ¿no?
6: Y con empate también se salva.
5: Pues ya está.
4: Si el Mallorca no gana, baja seguro.
2: No, el empate no le vale, ¿eh? El empate no le vale, ha de guañar el Mallorca.
5: Si el Mallorca gana, el Levante se salva.
2: Sí,
5: pues ya está.
2: Efectivamente.
5: Ese ya se tiene que dar.
2: Tanca la paradeta en el cas del Levante, pero yo te digo que las opciones de salvación del Levante, Salva Folgado, son 94%. Només un 6%
3: de... Si no guanya, té moltes opcions de salvar-se. Continuaria en primera si uno d'estos tres equips, siga qui siga, guanya. Mallorca ha hecho Getafe.
2: Efectivament.
6: Però fíjate la estadística lo que es. El Levante tiene un 6% de opciones de baixar.
2: De baixar, sí.
6: Osasuna tiene 9, y para mí Osasuna tiene muchísimas.
2: Sí, claro, pero sí, porque el rival se juega.
6: La diferencia.
5: Sí, por el rival y por lo que se juega el rival.
6: Porcentaje,
5: y por
6: claro. Partido, claro. Cuentan victoria, empate y derrota, y un 9% me parece bajísimo para subir, que para mí tiene Osasuna de bajarlo.
3: La rebuda de la afición del Getafe al su equipo en ese partido contra Osasuna ha sido brutal.
2: Un espectáculo, ¿eh?
3: Brutal.
2: Bueno, sí. Y José Bordalás, fill adoptivo de Getafe, ¿eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Ya no me le falta la espada de Gaiskol.
5: La estatua. Para...
2: Sí, la estatua, y la estatua también. Sí, las pasa de Grayskull.
6: Pero la estatua, si sigue rejuveneciendo, será con el traje de la comunión. Porque Bordalás cada año está más joven. Está más joven.
2: El Bordalás de 6 años.
3: Los inmortales.
2: Los inmortales. Sí, sí. Solo puede quedar
3: con
2: uno.
3: Pepe Bordalás.
2: Tornem al camp de Mestalla. Todo preparado. Ahí está Carlos Orote. Ahí está Manolo Montal. Manolo, poquet a poquet, la gente omplint del camp de Mestalla. También un Valencia que es juga. Tindre la opción europea. Esa última carambola mágica del Valencia de cara a la conferencia de la NQB.
7: Sí, la última carambola para intentar estar en la previa de la Conference League este estiu. Va penar-se el camp, encara que, bueno, queden 15 minuts i jo veig molts buits en la graderia. I no m'agradaria deixar de comentar, Paco, en la primera imatge, a les 7:30, més o menys, 7:44, que és quan els jugadors han eixit al terreny de joc. Thierry Rendal, que no està en la convocatòria, ha eixit també, s'ha sentat sobre un baló, s'ha quedat mirant la graderia, com més o menys, imagina't que pensant, és l'última volta que vaig estar en este estadi, almenys defensant els colors del València, i després s'ha tret el...

0: Ui, quina parada del porter de Burgos. Estem en més 4 a favor de l'equip alacantí. 3 per a Burgos, 7 per a Agustinos. Espectacular començament de l'equip alacantí. Estem ja a punt d'arribar al 13 de la primera part. Això va com un passeig en barca per Santa Pola.
1: Puesto preparat i el que deia 11 per a començar el futbol. Anem a recordar alineacions. I comencem al camp de Mestalla. València-Barça, Manolo Montalt.
2: Este és l'11 de Carlos Corberán per a l'última jornada de Lliga amb Stoller i Mitieski en porteria. Defensa de 4 per a Unai Núñez en la dreta, Jesús Vázquez en l'esquerra, Pepe i Luis César Tàrrega seran els centrals. Doble pivot per a Guido Rodríguez i Filip Ugrinich. A la dreta, Luis Rioja. A l'esquerra, Diego López. En la mitja punta, Javi Guerra. En la punta de l'atac, Hugo Duro. Per part del Futbol Club Barcelona, Wojtek Szczęsny en porteria. Defensa de 4 per Eric García, per la dreta, Valde, per l'esquerra. Centrals, Araujo i Gerard Martín. En el tribot, Marc Bernal, flanquejat per Gavi Dani Olmo. En la punta de l'atac, Ferran Torres, Lewandowski i Marcus Rashford.
1: També, com no, el partit de la vesprada en la zona de baix, en eixe Girona. Elx a Montilivi, Raúl Pina.
3: Estos son Guilla 11, intocables, indomables. Pedra Eres, Sarabia, en l'Elx amb Matías Ezequiel, Ditura en porteria. Zona defensiva amb Víctor Chust, el Kaiser, David Affengruber i Pedro Vigas. Perfil dret per a Bua Sangaré, costat esquerre, punyal també per a Germán Valera. Mig camp, contenció i creació per a Marc Aguada, l'Eix Febas, el de la Terra Ferma, que torna a l'11 amb Gonzalo Villar. Mitja punta d'enllaç, Tete Morente, referent ofensiu, el Torito, Álvaro Rodríguez per la seva banda. El Girona de Miguel Ángel Sánchez de Michel, que forma un ex Fran de Verde en porteria, Paulo Gazzaniga. Zona defensiva per a Arnau, Víctor Reis, David López i altre ex de l'Eix, Àlex Moreno. Mig camp per a Witzel, Ivan Martín. Tres mitges puntes, Brian Hill, Unagi i Joel Roca, referent ofensiu el gegant Sigankov.
1: I com no, buscant eixe punteto, eixa victòria que dona la permanència matemàtica en l'estadi La Cartuja, Betis llevant Salva Folgado.
4: Una victòria, un empat, inclús una derrota, però no anem a tentar a la sort. Salvaria el Levante Unió Esportiva i el deixaria en primera divisió. Luis Castro forma amb Ryan en porteria, Tuljan, De la, Mati i Manu Sánchez en defensa, Riega, Pablo Martínez, Olasagasti en el mig del camp, Tunde, Ivan Romero i Carlos Espí en punta d'atac. Per part del Betis, Adrián en porteria, amb Bellerín, Llorente i Nathan Ricardo en defensa, Marroca, Fornals, Isco en el mig del camp, Anthony, Abde i el Cucho en punta d'atac.
1: I recordatori, com sempre fem en la sintonia del punt a punt, de que vosaltres, amics i amigues oients, podeu ser un mes en la nostra transmissió, @puntaput en Twitter, TikTok, Instagram. Qualsevol missatge el llegirem, el comentarem així al programa, i també al WhatsApp, àudios que podeu enviar i missatges al 611-3873-17, 611-3873-17. I si voleu ja, de cara als últims 90 minuts del punt a punt, també @90minuts per a comentaris a partir de les 11 amb Salva Gomis i Carlos Urrutia. Pues està tot preparat, ja tot presentat. Els equips que van a votar un pel·liu abans perquè és jornada unificada. I és que no sé, en un dia com avui, Fernando, no sé si fer porra o no. És que me dona molta por, eh? Les porres me donen molta por, eh? Me passa com a la gent que estava fora abans a l'avinguda de Suècia. Però bueno, del València esperem lo millor.
5: Sí, yo creo que deberíamos esperarlo. Tiene un partido complicado, pero sí, a mí me gustaría, porque si otros equipos dan la cara, han dado la cara contra este rival después de haber ganado el título, el Valencia tiene que hacerlo, está obligado a hacerlo.
1: Charlie, ¿esperen lo mejor del Valencia, sí o no?
6: Sí, hombre, claro, es que si no, no vengo a la radio. Yo siempre espero lo mejor del Valencia. Nunca me lo dan, pero yo no espero, como esperarlo, lo espero siempre.
1: La ilusión que no se perga mai. Sí. Vicent Latorre, del Teo Llevant, ¿esperen lo mejor esta vesprada?
7: Siempre esperen lo mejor. Después pasa lo que pasa, pero siempre esperen lo mejor.
1: Después pasa lo que pasa, digo. Y Raúl Pina, del Elx, güey, es que se ha de esperar sí o sí lo mejor, porque güey no ha tornado en red, ¿eh?
8: El mejor, o el que siga regular, l'empat, ¿no? El mejor es guanyar.
1: Regular ens va bé.
8: Regular es empatar, ¿no? Sí. Y dolento mal ya, el suspense es pedre. Y veure altres variables que yo creo que son complicades, no? Perquè s'han de donar moltes variables juntes per a que ells perden de saldo.
1: Tu, Salva Folgado, te poses en el meu lloc, no? De...
9: Totalment.
1: Home bo.
9: Totalment.
1: Esperar a veure què passa.
9: Així, dins solament falta Salva Gomis, que passe.
1: Ara després que passe, sí, ja, per atindre a tots. Manolo Montal, la gent que ja està calenta en l'eixida dels protagonistes, tot preparat al camp de Mestalla.
2: Ja necessita els protagonistes, ja ha eixit el València Club de Futbol amb la seva equipació habitual. Camiseta blanca, pantaló i calces negres, el Futbol Club Barcelona.

0: Barcelona amb la seva equipació en quant a la samarreta sí, en quant a les calces i el pantaló seran de color vi, és el més cridaner junt al moño a lo Marge Simpson de Ronald Araujo, tenyit absolutament de blau en els porters Wojciech Szczęsny, que és sense el cendrer, almenys això, i si hi ha de color taronja, de color nazareno, podíem dir. Estole Dimitrievski, el trio arbitral encapçalat per Cordero Vega, que va de color verd esmeralda. Estan els equips posant, per als, almenys el València, per als companys reporters gràfics. D'un moment a un altre va començar el sorteig de camps i va arrencar este partit. A veure què és el que ocorre amb el futur del València i la possibilitat d'entrar en la prèvia de la conferència entre el València Club de Futbol i el Futbol Club Barcelona.
1: Estem fent ara mateix les travesses. També volia conèixer, com no, no Carlos Urrutia. Carlos Urrutia, l'ambient ara mateix comentava Manolo, espectacular també en el camp de Mestalla. Tenim imatges, tot preparat per a una nit gran en Mestalla.
2: I el camp que està tècnicament ple, encara no del tot, però en el moment que es produïsca el xiulet inicial ja pràcticament no n'hi haurà cap cadira taronja a la vista. I la veritat és que l'ambient ha sigut aixina raret, en les càrregues policials i això, en els prolegòmens del partit, Corberán cridant no sé a qui, des de la banqueta, com si fos alguna persona en silles gol, i els membres de la curva, no, que més les han tingut en la policia, s'havia rumorejat que si no entraven a Mestalla no estan tots dins, així que tot preparat, l'herba perfecta, i d'ací a no res es produirà el sorteig que deia Manuel Montalt de qui tria camp i qui trau des del Cercle Central. Per cert, m'estava jo recordant una cosa ara, que clar, n'hi ha un valencià que és molt valencià en el Barça, que és Ferran Torres, suposo que se li haurà posat la pell de gallina quan ha sentit les sons de l'himne regional de la Comunitat Valenciana.
1: Bueno, no és la primera vegada ja que està Ferran Torres, i de fet algun que altre gol ha fet en el camp de Mestalla. Tenim ja sí, també els protagonistes damunt la gespa en la Cartuja, Salva Folgado, i estava Palmerín acompanyant els jugadors, Isco també, bueno, molts jugadors del Betis que també poden deixar a la plantilla esta temporada.
3: Bueno, és una jornada, Paco, de comiats en el Llevant, en el Betis i en la majoria d'equips de primera divisió en esta jornada unificada, i estava efectivament Palmerín, que és la mascota del Betis, i jo sé que a tu t'agrada molt les mascotes, formen per a la fotografia, els futbolistes de Pellegrini, també els futbolistes de Luis Castro, i sí que tot a punt per a que arrenqui el partit de la Cartuja.
1: Bueno, pues has preguntat abans, Fernando Gómez Colomer, el teu dubte quin era, de què pot passar?
4: No, era si Mallorca ganava, Elche perdia, Levante perdia i Osasuna perdia.
1: Pues n'hi hauria un empat entre Llevant, Elche i Mallorca, i has dit Girona guanyar o...?
4: Sí, no, Elche pierde, Levante
1: guana
4: pierde,
1: Girona.
4: Gana...
1: Pues caurien Elche i Mallorca. Perquè a triple empat el Llevant guanya sempre, però a empat simple davant l'Elx és l'Elx el que guanya. És molt curiós, però és el que n'hi ha.
5: I Osasuna, no? En el sistema d'ahir?
1: Quadruple empat estem igual. Si Osasuna no puntua estem igual. Quadruple empat també, el Llevant també se salvaria. Però bueno.
5: Baixaria l'Elx també?
1: Has de parar-li al micro, Lato, si no avui va ser molt complicat.
5: Baixaria l'Elx?
1: Sí, correcte. Bueno,
4: però vamos a ver.
1: Ara sí que confirme això, però és que ja és un quadruple que
5: no és fàcil. Ni ha que saber àlgebra.
1: Jo tinc un fum de combinacions, però bueno, ja no tenim també Raúl Pina, els protagonistes, dos roglets damunt de la xespa de Montilivi en el partit que ara mateix té a mitja lliga mirant.
6: Efectivament, Paco, es conjura l'Elche per a este partit èpic. Última jornada en primera divisió, jornada 38 d'esta temporada 2025-2026. A l'Elche li val l'empat, li val la victòria per a estar novament en el curs 26-27 en primera divisió.
1: Bueno, pues tot preparat Montalt en Mestalla, també el Rogle Fet, tot preparat per a l'inici de l'última jornada, tanquem la temporada 25-26.
0: Ahí sí és, tot preparat, ja ha fet el Rogle del València, el futbol, el Barça col·locat, el València també, però crec que Cordero Vega va a esperar l'ordre del director de partit per a que esta última jornada siga de veritat unificada i comencen tots els encontres a la mateixa hora. Ovació per a Stole Dimitrievski quan ha anat a la porteria del Fons Nord. Mentretant, ahí veig Cordero Vega parlant en Javi Guerra. En efecte, estan així tots parats, companys del punt a punt, esperant l'ordre del director de partit que està al costat del quart àrbitre. Imagine que quan reba l'ordre de la lliga, no sé qui serà l'encarregat, li donarà a la seva volta l'ordre al col·legiat, i el col·legiat xiularà per a començar el partit. Està Ferran Torres amb la pilota. Serà el Barça qui traga de centre a la dreta de la cabina de Apunt Ràdio, així en Mestalla, a l'esquerra de València. I de moment, tots esperant. Esperant l'odre per a començar la jornada, que imagine que serà el que estarà passant ara mateix
1: en la resta de camps, sí, sí,
0: de la primera divisió, a excepció de la Ceràmica, on juguen demà, però la resta ja estarà i vetre donant-se la mà al Pinganillo, que imagine que estarà esperant. En el meu rellotge són ja les 9 en punt de la nit. No ha de tardar molt Cordero Vega. Sí, per a començar el partit, ja estem així, no vull pensar no, les, que van al bar, eh?
1: Les, no, la segona part va oh, començar segurament a les 10 i 10, al pas que va...
2: Va, que són les 9. Va, que s'afanyen.
0: Mare meua.
3: Sopa, sopa, Carlos, aprofita.
0: Cordero!
2: No, home, és que a Gea i a mi mos agrada ser puntuals.
7: A mi moltíssim. A mi moltíssim.
2: Un partit que tenia jo també la il·lusió, Charlie. Sí. Un partit en tot l'any.
0: Sí. Cordero Vega comença a l'estalla.
1: En marxa el partit en el camp de Mestalla també. Ahí està Raúl Pina, tot preparat, i comença el partit també en Montilivi.
6: Efectivament, ja tot preparat. Arranca el partit a Montilivi. L'Elx a per l'empat o per la victòria. Dona el vistiplau Hernández Hernández. Situa el balón en moviment el Girona.
3: Acaba també de començar el Ciutat de València en la Cartuja. Primer se con passos de joc. Empat a 0 entre Betis i Llevant.
1: Tira-li, Manolo.
0: La primera pilota que te hace saltar Rega la combina amb Unai Núñez. Unai Núñez que agarra la pilota davant la pressió de Marcus Rashford. La combina amb el seu porter. Puntelló d'Estoli Dimitrescu. La tallarà de cap Gerard Martí. L'envia sobre Dani Olmo. El voleó d'Unai Núñez. El que fa és enviar-la. Se la lleva de damunt i l'ha enviat fora de banda per altre costat. Serà treta de banda en atac per al Futbol Club Barcelona per la dreta. Eric García per a Marc Beltrán. Que la juga ja per a Araujo i este per a Gerard Martín, jugant dels centrals del Barça. Ahí està novament Araujo, el capità del conjunt blaugrana en el dia d'avui. Jugant amb Eric García, que toca sobre Gavi. Gavi novament per a Eric García. Eric García al centre per a Araujo. Espera a la seua dreta Gerard Martín, però a la seua esquerra. Més a l'esquerra encara per a Alejandro Valde, que toca per a Rashford, novament Valde. La pilota de Valde per a Rashford a l'espai. Va amb tot César Tàrrega. La encala en la tribuna, pilota en banda per al Barça. Arribant al minut i mig de joc, la té el Barça. Novament Gerard Martín, combinant en la línia de centrals i sida de 3 per al Barça. Ahí ve a rebre Eric García, que toca sobre Gavi. Ferran, darrere per Araujo, i Araujo sobre Chesney, li pega malament que sin Chesney. A tocar amb el peu per a Gerard Martín, que l'envia llarga buscant Marcus Rashford, el valor que se'n va, i sen a l'unison a aplaudir els seus jugadors, Carlos Colberán en la seua zona tècnica i Hansi Dieter Flick en la seua, serà treta de banda, valor per al València per la dreta, pràcticament en la línia que divideix els dos terrenys de joc.
1: Un segon perquè tenim falta perillosa en el primer minut, segon ja en la Cartuja, Salva.
3: Sí, una falta claríssima d'Ivan Romero sobre el Cucho, falta en la frontal de l'àrea, en el piquete dreta, conforme ataca la formació de Manuel Pellegrini. Està posant la tanca defensiva Matt Ryan, falta que arriba en el minut 2 Camilla del 3 de la primera part de la Cartuja. Està Isco preparat per al llançament, també Anthony, sembla que va ser Isco, ja ho veurem, estan tots dos. La tanca de 4-5 integrants més un en terra. Llançament a les mans de Mati Ryan. Primer llançament a porteria sense conseqüències per al Betis. 2-3, primera part a la Cartuja. Betis 0, llevant 0.
1: Com ha començat Raúl Pina el partit en Montilivi?
6: Amb nervis per a l'Elx, amb una aproximació des de perfil dret en la diagonal que ha tirat Brian Hill. Al remat, l'Elx ha pogut treure la pilota dins de l'àrea. En eixa acció, però per ara dos de partit a Girona. Encara no té el valor l'Elx a Montilivi. Girona 0, Elx 0.
1: Tornem a Mestalla, Manolo.
0: La té Diego López, perfil esquerre, la posa a la frontal per a Rioja. Així Gerard Martí, ara la pilota queda solta. Perí, contra el col del Barça, pilota per a Ferran Torres. Per la banda dreta, l'envia sobre Marcus Rashford, que creix a l'àrea. Rashford que cau davant l'entrada de César Tàrrega. Era la nera neta, l'entrada del central del València. Això sí, pilota que per línia de fons serà treta de cantó, la primera del partit, la primera per al Futbol Club Barcelona, per la dreta del seu atac, per l'esquerra segons defensa el València, el club de futbol.
2: No corre nada la pelota. No,
7: ja,
1: que poc li costa al Barça muntar una contra en dos jugadors.
7: Però con lo que ríen ese campo, Fernando,
2: sí, sí, sí, está muy seco.
7: Igual
4: Yo creo que sí, que han regado, pero se ha secado muy rápido.
2: Han revisado, pero Poquet, aunque es que hace falta calor.
7: O lo ha querido el entrenador, que no esté tan rápido el campo. Probablemente el nuestro, digo.
1: Canto.
0: Ahora la pilota que va a Pirdal, Araujo que toca y un segundo retro, pero la trae el Valencia desde el área, chicota de balón que cae, pero Gerard Martín 10 del área, queda solta la pilota en el área, línea de fondo, arriba Ferran Torres, que se va perfectamente de César Tárrega, en la segunda, la ayuda de Javi Guerra.
2: El lío que le ha fet Ferran Manolo a Tárrega, madre de Déu.
3: Gol en la Cartuja, minut 4 de partit. No sé si estava en posició correcta o no.
1: O és mà.
3: Ja veurem, perquè se va revisar. De moment marca Abde, minut 4 per a 5 a la Cartuja. Betis 1, llevant 0. Crec que se va revisar.
1: Se va revisar, però l'Ato, primer la passada i després Abde molt a soles, en eixe punt de penal pràcticament. Anem a veure si no se la porta en la mà. No és fora de xoc, però...
5: És gol, eh?
1: És gol, eh? Sí. És una errada del defensa, me pareix.
3: Centra Anthony. I no hi ha absolutament res.
5: En tot cas, li pega la mà al del Llevant.
1: Pues és gol de Abde i ara mateix el Llevant que se posa en un problema, eh? Perquè la resta de moment encara han de passar coses, però se posa per davant Toni Lató. Vicent Latorre, el Betis en la primera que ha tingut, pràcticament.
5: Sí, el que ens ha passat en els dos últims partits. En el minut 4 o 5, jugar per banda, centro, i soles ens han rematat i ens han fet gol. I ara se complica la vida al Llevant, però bueno.
1: Pues el primer gol de primera divisió ha arribat en la Cartuja, justament l'únic lloc en el qual el Llevant no volia rebre. 1-0, estem en el 6 de la primera. Tornem a Mestalla, Manolo.
0: Amb la pilota que ja meneta el Futbol Club Barcelona, Eric García, que juga amb Ronald Araujo, que toca per a Gerard Martín, per dins, per a Dani Olmo, ha furtat bé Filip Urinic, que se'n va cap a la banda dreta, oxigenar eixe baló, servir-lo al mig per a Unai, molt bona la pilota d'Unai Núñez, per a Diego López, que le pega fora! Tenia sol el segon per a Hugo Duro, en la pilota servida entre línies, filtrada, per Unai Núñez, i Unai que hi havia posició antirregulària.
2: Era fora de xoc, eh?
0: I que serà pilota en defensa per al Barça.
1: Carlos?
2: Sí, és que era fora de xoc. És que la oportunitat ha sigut espectacular per a València, però havia pitat la xula de l'àrbitre fora de xoc.
7: Muy justo, sí, muy justo.
4: Sí, però y luego que ahí tiene que tirar.
0: Ferran arranca com una moto, se'n va... La pot posar al centre frontal de l'àrea, arriba Lewandowski, ha tocat Ugrinic, menys mal, molt oportú, molt oportú i s'ajuda d'Ugrinic. Való que intenta eixir el València, però s'enganya i recupera Araujo.
1: Ara mateix...
0: Barça, a cada volta que arranca Ferran, la defensa del València tremola.
4: Está muy bien. Sobre todo está con mucha chispa, sí, está muy fino, sí. Está muy fino, sabe que ahora viene el Mundial además. No ha jugado tanto en este último tercio.
7: Está muy maduro
4: mucho al principio.
7: Muy maduro como futbolista.
4: Y no está jugando de delantero, ¿eh?
7: No.
4: Que es donde de verdad le ha dado buen resultado al Barça.
1: Generació 2000, 26 anys va a fer este any. Yo creo que está en lo que se diu el prime. Sí. Pero claro.
0: En el València, precisamente, Marcelino comenzó a jugar en esa posición está ahora, en la banda dreta.
4: Sí, exacto, sí. No, el aquí jugaba en banda derecha, pero en el Barça, sobre todo, donde mejor le ha ido ha sido arriba, sí. Bajo mi punto de vista.
1: Un segon, Quina Niespla acaba de soltar Buba Sangaré en Montilivi, Raúl.
6: Sí, primera groga del partit, s'enganya, ja l'havia superat, sobrepassat Joel Roca i no agrana la pilota, sí que agrana finalment Joel Roca, passa baló, no passa futbolista, màxima del futbol que coneix bé Lato, així que en el set de partit, primera groga per a Buba Sangaré, Girona 0, Elche 0, falta perillosa en contra de l'Elche, falta lateral.
1: Que lleig, quan parlen coses boniques no parlen de Lato, però parlen d'una patada grossa i no, Lato coneix molt bé això.
6: Sí, sí. És una màxima del futbol, no, Lato?
1: Sí, ojo la falta, primer.
6: Allà va un Aji... El del Marroc per a votar i se falta des del perfil esquerre en zona 3 quarts. La pilota en cama dreta, tancadíssima, molt forta i passada. És per línia de fons, 7 i mig. Primer acte a Montilivi, Girona 0, Elche 0.
1: Mestalla Montalt.
0: La pilota serà per al Barça. Gerard Martín, la pressió d'Hugo Duro. La pilota per a Szczesny, que la trau amb l'exterior, perquè havia anat també bé a la pressió Diego López. Votava Unai Núñez. En este cas crec que era Robert Lewandowski, el polonès a terra, falta, pilota per al Barça. Perfilada a l'esquerra del joc del Barça en la línia que divideix els dos terrenys de joc. Darrere per a Gerard Martín, que toca per a Ronald Araujo. Valoro allà, tocant per a Eric Martín. Este, que rem novament, pilota per Araujo des del centre, oficiant Araujo jugant per a Gerard Martín, la pressió

0: Grinich. De lo de Javi Guerra, la trau Gavi a la dreta per a Marc Bernal. Intentava jugar en llarg per a Dani Olmo. S'ha llançat per terra Pepelu. Lateral per al Barça en atac per la dreta. Traurà ràpidament ja el conjunt barcelonista. Marc Bertran, que juga per a Ronald Araujo. Araujo per a Gerard Martín. Tot el Barça en canxa del València. Pilota a l'esquerra per a Marcus Rashford. Rashford amb la pilota. La juga darrere. Pilota per a Gerard Martín. Cerca central, Ronald Araujo. Canxa pròpia, obre la dreta per a Eric Martín. La demana per dins Dani Olmo. La demana per fora. En este cas era Ferran. Ferran amb la pilota. Juga novament per a Eric García i este per a Araujo. La mitja pressió de Duro i de Guerra. Pilota per a Marc Bertran, que juga per a Balde. El control de banda pudo donar-se-lo. Se la deixa per a Lewandowski. Se'n va Lewandowski, deixa per a Rashford. No pot controlar la pilota. Pressionat entre Unai Núñez i César Tàrrega. I la pilota espera al València. Se'n va Guido. Intenta eixir. Gira sobre si mateix. L'obri molt bé a l'espai lliure. Ahí cavalca. En este cas, Jesús Vázquez, amb tota la banda per a banda, va centrar Vázquez, Diego López, el baló, per a Hugo Felipe del Terra, la pilota morta, la pilota que ha tret la defensa del Barça, per a Unai Núñez i el Safara. La primera
1: gol
0: per perill del València. Per poquet no ha pogut ni Diego López, ni Hugo Duro en l'enganxe final. Tampoc Luis Rioja i en l'últim remat d'Unai Núñez. La primera arribada en perill del València sobre la meta de Wojciech Szczęsny.
2: Hoy se le ha quedado a Fernando Hugo Duro darrere.
3: Sí, un poquito atrás y en pierna derecha, pero la pelota de Valdés es lamentable. O sea,
4: Valdés,
5: es que
4: Valdés
5: es lamentable.
4: Valdés, es que Valdés
5: está lamentable.
4: Sense Valdés no n'hi ha ocasió.
3: La pelota de Valdés que...
5: Hoy voy pensando yo. Era un lateral con un futuro brutal.
3: Sí, Valdés lo
5: sé.
3: Se la entrega.
0: Que se engañen. A punt de tallar-la Luis Rioja. El baló que lluita Diego López en la banda esquerra. La trau el Barça. Pilota per a Ferran per a Dani Olmo. Dani Olmo que reté l'esfèric. La pressió dels homes del Barça molt alta. Del València molt alta, perdó. Acaba de fer falta segons Cordero Vegas. Queixa Mestalla. S'encoragina el València. I a donar instruccions Carlos Colberán. També està mirant fixament els seus Hansi Dieter Flick.
2: Un segonet perquè el Llevant que està poquet a poquet estirant-se ara mateix, una acció des de la banda. Continua la càrrega, el Llevant, Salva.
6: Sí, continua la càrrega l'equip de Luis Castro. És Karen Tundé des de la dreta. Sembla que està sent efectiva la pressió alta davant l'eixida de pilota de l'equip del Llevant Unió Esportiva, però a hores d'ara la bola continua sent per al conjunt del Real Betis, que està guanyant des del minut 4, gol de Abde a la Cartuja. Betis 1, Llevant 0. Amb este marcador, el Llevant encara, tot i la derrota, es quedaria en primera divisió.
2: Ara mateix seria a la vez 44. 4, Osasuna 43, Elx 43, llevan 42, pero salvat, porque el Girona y el Mallorca caurien a segona divisió. Precisamente en Montilivi continua tot en el Aram, Raúl.
7: Absolutament, però qui està portant la iniciativa, qui té el tempus del valor és el Girona, l'Elche guardant-se molt la roba, defensant moltíssim i busca l'eixida a la contra. Ja són 12 pràcticament d'esta primera part. Montilivi, Girona 0, Elche 0.
2: Tenim gol en primera divisió, marca Gonzalo, per al Real Madrid, que s'avança en el marca 12 de la primera, Real Madrid 1, Gonzalo, Athletic Club 0. Un gol que no canvia absolutament res. Això sí, el conjunt madridista que se col·locaria en 86 punts i el Athletic Club que estaria en 45 en la 12a posició. No canvia absolutament res. Mestalla, Manolo.
0: La pilota per a Dani Olmo, caure banda esquerra, pilota per a Marcus Razos, està a punt de pisar el lateral de l'àrea, se va cap a dins, el tir a porta, els punts de Dimitrescu, la pilota que escapa a la banda, ahí està Alejandro Valde, pugnant amb Luis Rioja, continua en Valde i Rioja, diu l'àrbitre que finalment la teta lateral serà per al Barça, no se decidien, ni Rioja ni Valde no han pogut controlar aquesta pilota que finalment ha favorit.
2: Hi ha gol important. Toni Martínez, Manolo, que fa el gol per a l'Alavés. Marca l'Alavés. Alavés 1, Rayo Vallecano 0. Una de les dos caramboles que fan falta de moment està provint. El Rayo està palmant 1-0 i el València que té ahí la finestreta cada vegada més oberta per a tractar de clavar-se en la Conference League.
0: I en efecte acaba d'arribar i segon a la graderia. Ja run. Pilota per al Barça que intenta jugar. Talla Luis Rioja en banda. Finalment la tocarà darrere. Baló. Mira si la se'n saca marcat a l'Alavés. Mira. Baló per dalt, recupera Filip Ugrinić. La baixa terra, no es complica la vida.

0: La juga sobre el suport de Sebastián Dimitrescu, que obri de primer, balón per a Tàrrega, la pressió de Rashford, la trau de Tàrrega per a Unai Núñez, Unai Núñez per el centre del València, intenta jugar Guido Rodríguez, cau a terra la falta de Dani Olmo, i serà pilota per al València.
1: Aprofitem la pilota parada en Mestalla, tornem a Montilivi, Raül, perquè ara mateix és un monòleg pràcticament del Girona, que està encalaixant ara mateix l'Elche a la seva àrea.
2: Sí, però ens ha a l'àrea del conjunt franjaver és Àlex Moreno. Àlex Moreno endarrint la pilota per a la centrada. Buscaven a Siancorp al gegant. El valor acabarà en tretes del cantó. Crec que és entrada del cantó, finalment. Almenys el que semblava en l'acció per al Girona, 14 del primer temps, està patint i de valent, i de quina manera l'Elche després d'eixa pilota que penjava ahí Unagi, i hi haurà córner en contra l'Elche.
1: De seguida anem, però primer el córner en la Cartuja, Salva.
3: Paula Sagasti acaba d'enviar la pilota a Carlos Espí per dalt del travesser de la porteria. Crec que tornen a donar córner, estava soles davant Sant Miguel, a la fi ha colpejat la porteria Espí, ha tocat en algun futbolista del Betis, i repetirà acció des del costat dreta del seu atac el llevant d'Unió Esportiva. Allà, córner, allà va Ola Sagasti, córner, tanca primer pal, ha posat ahí el cap Nathan per a rebutjar la pilota, llançament ara d'Ivan Romero,
1: la falta
3: i la pilota, l'acció estava anul·lada, primer quart d'hora completa la Cartuja, Betis 1 llevant 0.
1: Un segon, recordem, estem en marxa en primera divisió, però també com no, al descans. Tenim pinta de final valenciana demà, Toni Galindo en la Mol.
4: Tota la pinta de sova, molt bé, va de categoria per Agustinos, espectacular, més 7 per a l'equip alacantí, ha arribat a estar en un més 9, així que tot té traça que demà tindrem una final per l'ascens entre dos equips de la Comunitat Valenciana, entre Fertiberia i Déu Huiga, que també entre Agustinos d'Alacant. Així que al descans, Burgos 9, Agustinos Alacant, atenció, 16.
1: 7 gols de diferència favorable al conjunt alacantí. Tornem a Mestalla.
0: Amb la pilota jugada per César Tàrrega, banda dreta, pilota per a Unai Núñez, que la deixa per a Javi Guerra, amb poc avantatge per al valencià. Ha vingut des de darrere Gerard Martín per enviar la pilota al lateral, justament davant de la banqueta que ocupa Carlos Corberán en el València Club de Futbol. Ahí està Unai Núñez, es veneixen els seus companys, a veure qui fa l'espai per a rebre la pilota per a Ulnis, que és qui més ha corregut per a meneixar-se, i a la juga per a Pepelu, Pepelu amb pilota banda esquerra. La demana Jesús Vázquez. De moment la reté Pepelu i l'envia precisament a la dreta, on està Luis Rioja. Luis Rioja que la podrà parar, la para Luis Rioja, la protegeix amb el pit, darrere d'ell Valde. Luis Rioja per a Unai Núñez, però no la bona la pilota, la té que rectificar Unai Núñez sobre César Tàrrega. Tàrrega per a Pepelu, juga en el centre del València, en l'esquerra demana Jesús Vázquez, pilota per a Jesucito, ahí va Jesús Vázquez, la demana a l'espai Diego López, per dins trenca Jesús Vázquez, a veure què fa Jesús Vázquez, l'envia per a Diego López, línia de fons, la posa entrar Diego López, Hugo Duro, fora! La centrada de Diego López desde la parte izquierda remontaba línea de fons. La pilota per dalt, la casa Hugo Duro, la cabotecha, pero no troba portería. Segona arribada en perill del València.
1: Fernando, ese no le falla, ves tú, ¿eh?
5: No.
6: Ni Lato tampoco, ¿eh? Mamma mía.
5: La oportunidad ha sido muy buena. La verdad es que línea frontal del área pequeña y tenía toda la portería, se la ha ido por arriba. Pero bueno, la jugada... El Valencia está teniendo facilidad, claro. No, más que llegar está teniendo facilidad para tocar,
7: sí, para tocar,
5: saca la pelota jugada desde atrás, la presión no es muy intensa y se están atreviendo y les está saliendo. Yo creo que el índice de posesión incluso puede ser muy equilibrado o algo superior al Valencia, no lo sé.
7: De lo importante,
5: pero jugando, es decir, teniendo mucho más la pelota que otros partidos.
0: La pilota per al Barça dins de l'àrea, el remaderí García, el tapón a Pepelu, serà córner per al Barça.
2: Bueno, saps què passa, Fernando? Que és que la gent no s'esperava això, perquè jo crec que en diferència estos primers 20 minuts és millors de la temporada en un arranque de partit del València, però en molta diferència jugant-li de tu a tu al Barça i fent una pressió altíssima a la gent en lo que s'ha avorrit i el futbol tan vomitiu que ha fet el València.
1: Però Carlos, que el rival ahir estava veient a Badani, vull dir, anem a parlar també.
7: Bueno, y en Portaventura, que cansa más.
1: Splash, corner.
5: Fíjate si voy yo a Portaventura, cómo estaría por la noche.
7: Con el
5: miedo que le tengo a eso.
7: Y yo en el hospital estaría yo, o rezando.
1: La acción como acaba
0: de ser. S'ha enganyat Chesney, però no hi havia cap jugador del València.

0: distància per a replegar i sa pilota llançar a porta buida després de la roda del porter polònic del Barça.
1: Ai, mare meva. Bueno, partit boig, absolutament, en el camp de Mestalla. Ara mateix, a punt d'arribar a aquest minut 20 de la primera i ara pica baralla.
2: Siempre está jugando en todas las movidas, en todas.
1: Aguante el cántics ahí.
2: Madre mía.
1: Ah, bueno, está pasando alguna cosa ahí en la comunicación, pero bueno, aprofite para tornar a la Cartuja. Salva, reaccionar llevando de alguna manera.
3: No, ataca el Betis Ores Dara, ese Isco. Allá va Isco en la frontal de área, envolta de camisetes de color granota. Ahí está la pilota para el llevant, maneja Marc Roca. Obri a la dreta, Roca sobre Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez Arrere, toca Isco, triangula y el Betis. Dis l'àrea al conjunt de Pellegrini. Bola a la frontal, llançament de Fornals. Matt Ryan amb Espunch. La pilota li cau a Ballerín, retalla dis l'àrea a Ballerín. No va a llançar, ara sí, gol. Gol
1: fora
3: del
1: xoc,
3: Betis,
1: fora de xoc.
3: Acció anul·lada.
1: Sí.
4: Menos mal.
1: Pues sí. El llevant està molt mal, eh?
3: Jo crec que
1: molt
3: era
1: mal.
3: Prèvia a la, al llançament.
4: Prèvia, sí.
1: Sí.
3: Bueno, pues afortunadamente el Cucho estaba, no estaba fuera de xoc. El futbolista que li entrega la pilota, sí, Daneu Pera, 20. De la primera part de la Cartuja, gol anul·lat per fora de xoc el Betis.
4: Sí.
1: Estava davant de Matt Ryan. No està fora de xoc Bellerín, però sí molesta el Cucho en el primer llançament. Y asenyalen fuera de choca ahí.
2: Bueno, si es al revés, nos enfadamos un poco.
1: No, seguramente.
4: No, pero alzate el peu y le ha pasado por
1: Valle. Sí, pero eso que molesta, que molesta claramente.
5: Sí, le ha pasado por debajo del pie, entonces sí.
1: Una otra ocasión para el Betis. ¿Cómo va la cosa en Montilivi, Raúl?
6: Pero ahora, poco a poco, va entonándose el Elche, va agafándose...
0: A punto el Barça de marcar. La jugada pilotada interior para Alejandro Valde, que sense angle, tot i això, opta per llançar a portería. El balón se está bella en la xarxa lateral, mentre que... Ahí está la gente cantando contra la propiedad.
5: Y además tenía...
7: Siempre en el minuto de neu.
5: Creo que tenía a la derecha alguien para empujarla. Fíjate, aquí sí, el segundo palo Eric García la empujaba. Pero bueno, menos mal, la ha tirado fuera. Sí.
0: Per ser que en el Barça calfa Pau Cubarsí.
1: No era un jugador tocat ara mateix.
7: Efectivamente. Sí. Eric García, sí.
0: Ahora que se engaña Sesni. Aparece Luis Rioja para escudar per baix y enviar la pilota fuera de banda, impedir que Isquera tocan desde darrere el Barça.
2: He visto cuando han enfocado la grada, Corberán go home también. Pancartas amarillas.
1: ¿No? Pera Solís, pera Corberán y pera
2: no
1: Ron Burley también.
2: No lo había visto.
1: Noves.
2: No. La gente tiene imaginación. ¿No?
3: Groga en la Cartuja, no. Antoni, per simular un penal davant el Mati Moreno, 21 per a 22. Groga, Antoni, continua la victòria del Betis a la Cartuja per un gol a 0 davant el Llevant.
1: La cosa que no va gens bé per al Llevant, tot això, ara mateix el marcador, deixen al Llevant fora del descens. També en Montilivi, en el partit en el que han de passar coses per a que la resta d'equips estiguen més o menys tranquils. De moment continua el resultat, Ullere, Raúl.
6: Efectivament, no canvia la decoració, amb este 0-0 entre el Girona i l'Elche. Trata de tindre per moments, en algun instant, circulació de pilota a l'Elche, però és complicat i difícil perquè la batuta al tempus del partit és de l'equip català del Girona. 21 per a 22, primera part a Montilivi, amb este marcador l'Elche estaria en primera divisió la pròxima temporada. Girona 0, Elche 0.
1: Tornem a Mestalla, Manolo.
0: Corner per al Barça. En este cas, per l'altre costat, serà Marcus Rashford qui traurà la pilota i acompanya per atraure la corta a la curta. En este cas, Dani Olmo. Luis Rioja intentant obstaculitzar la teta de la curta. Ahí estan Rashford i Olmo. Aglomeració de futbolistes en el punt de penal del Barça, dos d'ells en l'àrea xicoteta. Alça el braç esquerre Marcus Rashford, l'anglès del Barça. És un dels jugadors que no se sap si va continuar o no. Rashford, que la posa a l'àrea xicoteta, i per dalt. Stole Dimitrievski, Soldier Boy, que va per dalt i atrapa. Ahí està el porter del València, esperant que s'ubiquen els seus companys. La pressió de Lewandowski, que fa que no puga jugar en curt. Trau en llarg, la va jugar Hugo Duro, no arriba.
4: Penalti.
0: Alejandro Valde, que fa un mal control. La pilota per a Luis Rioja, lateral de l'àrea, arriba a línia de fons. Intenta anar-li, obstaculitza Valde. Luis Rioja se'n va de Valde, va a terra. Diu l'àrbitre que no serà res, que serà treta de porta.
1: Un...
0: És possible que hi haguera falta.
1: Segonem, perquè en la Cartuja volen revisió d'una acció que finalment pareix que ja va agarrar en res, Salva.
3: S'estava revisant una acció de Nathan, una empenta per darrere sobre Ivan Romero. A la fi sembla que el VAR ha decidit que no. Havia caigut Ivan Romero.

0: És una acció en el cor de l'àrea de Carlos Espí. A la fi, minut 23 per a 24 d'esta primera part a la Cartuja. Betis 1, Llevant 0.
1: Lato, està aparegut.
2: Jo crec que és penalti, perquè a més estava en posició de tirar a gol. I l'espenta per res, el que passa que ara pareix ser que els espentos per res no són faltes. Bueno, és increïble.
1: Ja hem vist en un anterior que efectivament no pareix el més important.
2: Però és una xua de gol, Estava per tirar bé, a més la dreta, que és la d'ell, la d'Ivan Romero.
1: En Montilivi, Raúl, s'estira o no l'Elx per a tractar d'eixir de la cova?
3: No, l'Elx no s'estira, qui s'estirava ara és el Girona i s'enviament en llarg ahí de Pablo Gazzaniga perquè tractara d'arribar a la pilota Ivan Martín al remat, el valor se l'ha quedat Matías Ezequiel Dituro, 24 per a 25, tot continua igual a Montilivi, aquest resultat és vàlid per a estar el pròxim curs en primera divisió. Girona 0, Elx 0.
1: Més talla.
4: Pilota que havia controlat Robert Lewandowski en el mig del camp, demanava més la gent. La pilota d'Eric García per a Ferran, que entra intenta la vaselina sobre Dimitrescu, sobre la marxa, para ben col·locat, sense problemes el porter del València. Abans parlava Cubarsí amb Gerard Martín, és possible que siga el jugador que tinga molesties.
5: Però Araujo també està...
4: Li està en contacte els segons a Dimitrescu, que se la té que llevar damunt.
5: L'ambient espectacular, eh?
4: Sí, sí. La pilota per a Marc Bernal, que intenta eixir amb la pilota des de darrere. L'obvi a l'esquerra, on apareix Alejandro Valde. La llança a terra comença a córrer milles cap endavant, a través de la canxa del València. La serveix per a Marcus Rashford. Des de l'esquerra, Rashford va buscant cap al centre. La deixa per a Lewandowski, no l'ha trobat destinatari. El baló per a Luis Rioja. Ha intentat controlar, el baló queda solta. Apareix Javi Guerra, la deixa per a Unai Núñez. Mal control d'Unai Núñez. Cau a terra, recupera Dani Olmo. Demanaven falta en el València. La pilota per a Eric García. Eric García, padreta de l'atac del Barça. Serveix al centre per a, en este cas, Marc Bertran. Marc Bernal amb Valde. Valde novament per a Gavi. Ahí va Pablo Gavira.
6: Segona part de Port de Segon.
1: Comença la segona part de Port de Segon. Vaig aprofitar per a fer una mini ronda per ubicar els marcadors. Comencem en Mestalla, Manolo.
4: 26, primera part en Mestalla, València 0. Futbol Club Barcelona 0.
1: La Cartuja salva.
0: També minut 26 de la primera part, guanya el Betis, gol de Abde, Betis 1, Llevant 0.
1: I en Montilivi, Raúl.
3: 26 ja del primer acte, sense gols, Girona 0, Elche 0.
1: I tanquem futbol parlant de handbol, Toni Galindo en el Port de Sagunt.
6: Ha arrencat la segona part al pavelló municipal del Port de Sagunt, Meset per Agustinos, Burgos 9, Agustinos a la Can 16.
1: A les 9 i 28 en estos marcadors ara mateix baixarien Girona i Mallorca. A segona divisió acompanyant a l'Oviedo, el Llevant en 42, tot i perdre el seu partit se salvaria, l'Elche en 43, tot i empatar se salvaria també, i el València acabaria en la novena posició empatant davant el Barça, que és campió. Tornem a... Mira, ara Montilivi per a veure si trau la pilota des de darrere i fa alguna cosa l'Elx, que està molt passiu, Raúl.
3: Sí, ara sí, és Aleix Febas, arranca Aleix per aquest perfil esquerre, buscant entre línies a Germán Valera, torna per Aleix Febas, juga Germán Valera, frena, té guameu a Germán Valera amb Aleix Febas, desplaça el baló ahí a l'esquerra per a que torne la pilota a territori Fran Javert. Si l'envia cap a l'àrbitre a jugar de cara a Germán Valera, efectivament ho feia amb Affengruber. Són 27 del primer acte. L'Elx ara sí que té un poc el valor, però clar, si circules en horitzontal, el pots perdre com ha sigut ara el cas. Girona 0, Elx 0 a Montilivi.
1: A Sevilla, Sala Folgadonia, cooling break ara mateix.
0: Sí, pausa.
4: València, 4 per a 2, pilota per a Boduro, el balón per a Javi Guerra per a Boduro. Diego López fora! Amb tota la porteria per a Bey. Topeta en un defensor del Barça. Desaprofita el València en 4 per a 2. Será treta de canto per a l'equip de Corberán.
1: Ay, la 3 no hizo Fernando no horrorosa.
5: Y Javi Guerra demandaba más.
7: Sí, pide manos después del golpeo, sí, de Diego López. Yo creo que le ha pegado debajo de las piernas.
8: Yo también. Le ha acabado muy mal.
7: Además, es que Hugo Duro estaba el segundo palo solo, pero la pelota era esa, cortita, sí, para Diego. Sí,
4: bueno,
7: es verdad.
4: Pues va la teta de el córner. Abore el balón que llevó la punta de pena. La pilota queda morta, va a la frontal. Ahí le pega. El remata de César Tárrega y la parada de Boyd Szczęsny. Abaixa atrapant, blocant la pilota.
1: N'hi ha gol important en primera divisió, marca Orri Oscarsson per avançar a la Reial Societat. Espanyol 0, Reial Societat.

0: 1 i en este marcador, tenim per ací la calculadora, avança la Reial Societat al València, se posaria en 48 punts a un del Getafe i un per damunt del València i del Rayo Vallecano, que se queden en 47. Deia abans a la Folgado que va aprofitar ara Luis Castro per a tractar de reordenar, perquè són els primers 28 minuts més decebedors que recorden un partit tan gran del Llevant.
1: Sí, encara que el Betis tampoc diríem que ha assetjat massa la porteria de Ryan, però no ha estat tenint tampoc complicacions el conjunt andalús en quant a les ocasions. Que era nota pausa d'hidratació, de seguida se va emprendre el partit, canvi de la primera mitja hora a la Cartuja, Betis un gol de Abde molt pront en el minut 4, Llevant Unió Esportiva 0.
0: I en el partit decisiu també, Raúl Pina, el que deia, jo crec que també agarrotats els dos equips, molts nervis, moltes coses.
2: Sí, recordem que Uba Sangaret té una groga i ara arriba tarda una pilota dividida i jugant-se el tipus el futbolista il·lícita de Gaisit, el planter del Llevant Unió Esportiva. A Montilivi també pausa d'hidratació en el 29 del primer acte amb este Girona 0, Elche 0.
0: Achuchava el Barça en Mestalla, Manolo.
3: Sí, però ja s'ha llevat la pilota de damunt, el baló que el lluita per dalt. Marc Bernal lluitant amb Guido Rodríguez, que va a terra a l'Argentel i ho falta el col·legiat de Marc Bernal sobre Guido Rodríguez. Arribem a la mitja hora i diu Cordero Vega que és moment per a hidratar-se, per a refrescar-se. Cooling break en Mestalla, mitja hora de xoc. Recorden, València 0, Futbol Club Barcelona 0.
0: Te pregunte, Carlos Urrutia, per l'ambient del personal, més enllà de l'aigua i de més, però vibrant esta primera mitja hora, perquè el València ho està buscant i el Barça, bueno, en qualsevol moment pot pegar una urpada.
4: És que estan encantats els aficionats, Paco. Jo no me crec, de veritat, que estiga dient això. És que avui, per primera volta en la temporada, l'equip està animat a l'afició.
5: Pero Carlos, era lo que esperábamos, ¿eh?
6: Claro.
5: Era lo que esperábamos porque el Valencia tiene necesidad y a ellos les da igual. No es que les da igual. Es decir, si pueden ganar, ganarán.
6: Sí, pero mucho.
5: Pero perder tampoco les hace demasiado
0: Mira,
5: daño.
0: Mira, comentaris del personal aprofitant del cooling break en Mestalla, també en Montilivi, @puntapunt en Twitter, ens diuen que li preguntem a Corberan en el postpartit perquè hem hagut d'esperar 37 jornades per a veure esta actitud en el joc en el València. Primer, perquè el rival avui està mig de vacances. Y segon, pues es una buena pregunta. Por si
6: no, porque tú te juegas cosas, además, oye. Y es ilusionante jugarte esto.
0: Y la otra pregunta que envíen así un oyente, diu, porteu toda la temporada Donald Labras, en Carlos Espí y Toni Martínez es el Valencia, porta 15 pepos en primera división. ¿Por qué
6: no
0: Toni Martínez?
6: Pues
0: me parece una buena reflexión también. Pero no es per de Meri de Carlos Espí, es que porta 15 gols Toni Martínez del Alavés,
6: Desde que ha llegado Quique, es una barbaridad.
0: A tu t'agrada, Salva, eh?
1: A mi m'agrada Martínez. Sí, Toni Martínez. Jo crec que, com ha dit Charlie, un dels dos s'hauria d'estar en
6: el... Jo crec que
1: en el Mundial. Ja veurem dilluns, eh?
0: Ja veurem dilluns.
1: No, dilluns dona la llista.
0: No, dilluns dona la llista.
1: I a més ja ha anticipat que va haver un que...
0: Un que no ha anat mai.
5: Boleiro.
0: Podria estar ahí. Treta de canto favorable al Llevant en Sevilla. Salva.
1: Sí, no, ya treta de banda, pero al Llevant Unió Esportiva, Badrian de la Fuente, de la está seca en la pilota, de un llançamiento también, Yark potente, de la desde... Pues mira, la Tetencourt, sobre Tundé la frontera, per l'àrea. Se está equivocando moltíssim Tundé, sí. Al llarg de toda esta primera part.
0: Mira la contra.
1: Una contra. Ara la contra espera el Betis. Allà va Abde, deixa la pilota passar. No! I recupera afortunadament el Llevant Unió Esportiva, que tracta de incidir a la contracolpe, encara que ja estava absolutament replegat, en ese replegament intensiu, l'equip de Luis Castro. 32 per a 33 en la primera part. En la Cartuja guanya el Betis, gol de Abde en el minut 4, Betis 1, Llevant 0.
0: Ocasió en Montilivi a la carrega a l'Elx. Raúl.
2: Des de la dreta, ahí està jugant Buba Sangaré per a Gonzalo Villar. En darrerixe, Buba Sangaré ja a zona de Víctor Chust, Affengruber, a punt de perdre el baló, se'l queda, gran a la pilota, ahí està el Kaiser, se'n va d'un, se cau a la gespa, l'àrbitre deixa continuar, Álvaro Rodríguez que vol capgirar, ahí està l'Uruguayà, el Torito, i l'àrbitre que assenyala la falta anterior, la que li han fet al Kaiser, que ha ramblat ahí, que s'ha granat absolutament tot. Bona falta per a l'Elx.
0: Bona falta, i no sé si l'àrbitre va dir finalment si és groga o no, però bueno, ocasió clara per al el Club de Futbol, ja torna, ara de seguida estarem en eixa falta, però primer Manolo, qui porta la pilota ara mateix en Mestalla?
3: Ara mateix acaba de treure Dimitrievski, la prolonga Hugo Duro, la pilota a la frontal, recupera amb el pit Hugo Duro, se'n va amb una miqueta cap a fora perquè va perseguir per Dani Olmo, s'enganya i la regala a Lewandowski, la pilota a punt de recuperar el València, diu una vez que hi havia falta prèvia del conjunt València i esta pilota per al Barça.
0: Falta en Montilivi, Raúl.
2: En el 33, per a 34, la va votar un valencià, Víctor Chust. Ahí está el central de Elche, aguardante el balón, el Torito en el interior del área, le pasa entre les cames, va a pasar esa pilota, no irá per línea lateral de banda, la tendrá Pedro Viga.

0: Just en l'execució d'aquesta acció de pissarra en el córner. La pilota al cor de la xicoteta, rebut de punts Gazzaniga. El baló que eixirà pràcticament a la divisòria el controlarà Aleix Febas. La filtra per zona interior. L'ha perdut Ailelche, Tete Morente, però arriba Gonzalo Villar des de darrere. La deixarà en safata per a Matías Ezequiel Dituro. 34-35, primera a Montilivi, Girona 0, Elche 0.
1: Que xula va el Poblen, Mestalla, Manolo.
2: Xiulaven que havia intentat controlar Luis Rioja una pilota proper de la banda, justament per la dreta, en la línia que dividís els dos terres de joc, ha posat la puntera de la bota, s'ha balançat sobre ell Gerard Martín i demanava falta el Barça, però de moment l'àrbitre almenys havia assenyalat que la pilota favoria al València.
3: I ell no l'havia pitado.
4: No l'ha pitado.
1: No.
5: Le ha dado, es però,
4: peligroso,
5: però no l'havia pitado.
4: Peligroso,
1: le ha donat peu quan ha caigut el sí. jugador a terra, però bueno. Pues xoc para ten Mestalla, tornem a la Cartuja, Salva.
6: Tornem a la Cartuja, minut 35 de partit. Guanya el Betis, gol de ade minut 4-0 al Levante Unió Esportiva, que no està inquietant, I a mi el que més se me fa por del partit és que el Betis està divertint-se amb la pilota, tenint en compte que el Levante tampoc diríem que està mostrant que té ganes de guanyar davant d'un Betis que no ha jugat res com per a salvar la categoria. Ojo a la pilota a l'interior de l'àrea, Carlos Espí!
7: Gol!
6: Fora!
1: No
6: pot ser! Carlos Espí, Sant Miguel ha parat. La pilota le ha caigut a altre futbolista, Granota, que incomprensiblement... Això la sagasta.
1: L'ha parat el porter. Doble parada del porter.
6: És doble parada.
7: Fora de xoc.
4: La primera fora de xoc.
6: Primer en Carlos Epi, que estava fora de xoc, i després Olaza, i altra parada
1: bueno.
6: molt de mèrit d'Adrián Sant Miguel, que avui diu adeu com a futbolista del Betis. Que gran parada acaba de fer Adrián Sant Miguel. Jo crec que si és gol se revisa.
1: Està ben anul·lat.
6: La primera rematada.
7: Sí, la primera fora de xoc.
6: Estava fora de xoc Carlos Epi. Sí. Si te sembla, aguantem el córner. Ahí està el córner, costat dret, conforme ataca el Levante Unió Esportiva. Va Olaza Gasti a golpejar la pilota, cama esquerra, Olaza Gasti. Segon pal, es punxa per a rebutjar la pilota d'Adrián Sant Miguel. Minut 36 de la primera part, s'està lluint el porter del Betis. Betis 1, Levante 0.
1: Deixem una imatge, Manolo, d'Araujo parlant en eixe pel blau amb Carlos Corberán. Finalment se recupera o no el jugador del Barça?
2: Bueno, jo és que crec que Gerard Martín ha aprofitat perquè ja estava mauret. Recordeu que fa uns minuts hem dit que calçava Covar sí i que havia estat parlant amb el mateix Gerard Martín. Jo crec que ha aprofitat aquesta jugada per anar a terra perquè jo crec que...
1: Li estan posant grapes, en el cap, ara mateix.
2: Ah,
3: exacte, li estan posant grapes, la qual cosa vol dir que Cosit continuarà.
4: És que la falta
3: és que Covar sí està encara
2: a casa. Pilota per a Javi Guerra, que fa un reverse, va cap a dins de l'àrea, i la deixa fora, però Hugo Duro, Hugo Duro per a Javi Guerra, que entra dins de l'àrea! Que bé havia entrat Javi Guerra, trencant per dins, a la fi quan anava a fusellar Wojciech Szczęsny, la pilota d'Araujo va al cantó, ha salvat el uruguaià al seu equip en caixar el primer.
1: Una gran jugada,
4: Grandíssima.
1: Además a nivel técnico muy bien.
8: Quan Javi Guerra agarra la pilota és diferencial.
2: En la pausa de atació li estava demanant una miqueta Corberán,
4: Sí,
2: que
4: no?
2: Vinguera a rebre d'esquenes ahí en tres quarts i que intentara girar perquè anava a crear espai.
8: Sí, porque al principio estaba poco participativo, pero ha cogido ya en algún contragolpe y sobre todo en esta jugada ya está interviniendo de manera
4: había aparecido muy poco.
1: Córner.
2: Pues la pilota llançada per el futbolista del Barça, pero digo de la vez que esa pilota había eixit y que será
3: fuera de
2: porta, fuera de choc, finalmente.
3: Sí. Fora de xoc, sí.
2: Sí.
3: Serà no sé valor, per què, però és el que ha xiulat.
2: Sí, jo tampoc ho entenc.
1: Bueno, ha pitat perill, que és el que sempre passa en jugades dins de l'àrea.
3: Sí.
1: Tornem a Montilivi un segonet perquè continua. Està poquet a poquet estirant-se l'Elx i rascant molt el Girona en aquesta zona de tres quarts, Raül.
0: Sí, Arnau torna en este cas a tombar i ja per segona acció consecutiva Álvaro Rodríguez al Torito en una acció en què ja anava ja filtrant per dins i tirant cap a l'àrea de Paulo Gazzaniga. La falta és llunyana, la botarà Víctor Chust, ahí està, la pilota penjada.
2: Arribar Rioja, val de córner.
1: Un segon, Manolo, ataca.
6: Gol del Torito! Marca el Torito. L'acció d'estratègia en la falta que ha votat Víctor Chust. Així de la pissarra. Així en el laboratori del tècnic de l'Arsarabia, en John López, que avui està a la banqueta perquè ha d'estar a la graderia per l'expulsió a la Cartuja.

0: Que ve el Torito, que ve Álvaro Rodríguez, ha capgirat i amb l'esquerra fusellat a l'escaire creuant la pilota a Paulo Gazzaniga en el 39 per a 40. L'Elche pot respirar per ara. Sembla que no hi ha fora de joc. Iniciava lo de Víctor Chust, que és correcta eixa acció. En la passada en què ha tocat de cap a Pedro Vigas, ha controlat el salt del baló dos vegades, ha capgirat i després de baixar la pilota, agafant el bot, ha superat a Gazzaniga. Per tant, 39 i mig a Montilivi, a Girona. Girona 0, el Chun, Álvaro, el Torito Rodríguez.
1: Anava a dir que a Víctor Reis n'ha que a convidar-lo a un arrosset perquè molt blanet de defensa, però el gol és brutal. El gol que fa Álvaro Rodríguez per a posar el 0-1 i ara mateix l'Elx se posaria 14-45 punts, evidentment salvat el conjunt d'Alacantí, baixarien Mallorca, que està empatant, i el Girona, que està perdent, i el Llevant també se salvaria en 42. No sé si arriben o no les notícies, per exemple, a la Cartuja, però ara mateix l'únic que està donant, la d'arena, la de sorra, és Salva Folgado, el Llevant Unió Esportiva.
2: Està perdent l'equip de Luis Castro per un gol a 0 davant del Betis. El pitjor és que tampoc està generant ocasions de clares de gol, l'anterior que havíem anomenat, però si acaba d'entrar, si haguera entrat la primera rematada de Carlos Espín, haguera sigut anul·lada per fora de joc.
1: N'hi ha més gols en primera divisió. Marca Bellingham el segon per al Real Madrid. Real Madrid 2, Athletic Club 0. No canvia absolutament res a nivell classificatori. El Madrid continuaria segon i l'Athletic Club estaria en la 13a posició. Mestalla, Manolo.
3: La pilota de Rioja al centre per a Ugrinić. Ugrinić a l'esquerra per a Diego López. Per a Ugrinić dins. Ha tallat el timó Ari García. Quan intentava filtrar el suïcid, la pilota va per totes ahí, Pepelu, que hi ha a la banda, la pilota al lateral, sembla que ja torna al camp Gerard Martín, que ja em posa grapes, i jo crec que està una fotocopiadora, Carlos.
4: Sí.
3: Material d'oficina.
4: Li s'ha acostat i ara porta l'emmenatge en el cap, com si fos un pirata, i a veure el que li aguanta.
3: La pilota per a Guido, toca darrere el baló per a Ugrinić, que fa un canvi d'orientació, buscant Luis Rioja, talla dalt de cap, la Isa per a Gerard Martín, Gerard amb la pilota al centre per a Marc Bernal, que toca per a Gerard Araujo, per a Ronald Araujo, Araujo que obri la dreta, pilota per a Eric García, Eric que no té pressa, estem en el 42, ves el que decidisca afegir el col·legiat en una bona primera part del València, animós almenys. La pilota per a Gerard Martín, intentava jugar per a Ferran Torres, que se'n va d'Ugrinić, continua cap a canxa del València, cau Ugrinić a terra, diu l'àrbitre que li ha fet falta, que ha agarrat de la samarreta Ferran Torres, que quan
1: ojo,
3: arranca...
1: Un segon, Manolo, perquè este gol sí és important. Marca el Mallorca, Pablo Torre, gol del Mallorca, Mallorca 1, Oviedo 0, i ara mateix, mirant la classificació, això significa que el Mallorca estaria encara en descens en 42 punts, però el que s'afona és el Girona. Se quedaria en 40 punts i en les coses molt complicades. El Mallorca, tot i fer el gol, 1-0 davant l'Oviedo, estaria encara. Això sí, empatat en el Llevant, en 42 punts, però la veràs esperar el Llevant fora de descens, el Mallorca encara dins del descens. Mestalla.
3: Pues la pilota que intentava buscar Robert Lewandowski i que el que ha trobat és la intercepció amb el cos de César Tàrrega. I a Cordero Vega, xiulant, perdó, la falta del davanter polonès. Traurà des de la seva pròpia àrea Stole Dimitrescu, pilota per dalt, intentarà baixar-la Unai des de la banda. El baló al centre, lluita Guido, pilota per a Javi Guerra, intenta controlar el baló que és llarg per a Gavi. Gavi amb la pilota, jugant d'exterior per a Ferran Torres, que rep l'espenta d'Unai, no li ha agradat. El baló per a Gerard Martín, Gerard amb la pilota, la deixa per a Gavi, a punt de pedre Gavi, Gavi amb la pilota, continua amb el baló i el cedís darrere per a Szczęsny, que va tocar en culpa per a Araujo, dins de la pròpia àrea, arranca Araujo, se va de la pressió de Javi Guerra, continua Araujo, guanya metres, va passar a canxa del València, obre l'esquerra per a Valde, Valde descarrega per a Lewandowski, este novament per a Valde, Valde des de l'esquerra, busca la arribada de Dani Olmo, el baló arribava punant a May, Jesús Vázquez, serà córner favorable al Barça.
1: Córner favorable al Barça. Un segonet, Salva Folgado, perquè Tundé estava en problemes, però pareix que continua, no?
2: Sí, ha caigut a terra, sembla que no podia continuar. El mateix àrbitre li ha dit, però puedes entrar otra vez, pues sigues, i li ha dit sí. I a partir d'ahí, bueno, pues Tundé, que veixi del camp,
1: acabarà la primera part.
2: Ha tornat a entrar. 44 de partit a la Cartuja. Afortunadament continua Tundé, Betis 1, Llevant 0.
1: M'està llamant-lo.
3: Córner per al Barça, Marcus Rashford. Ahí está l'anglès per a posar la pilota. Alça la mà esquerra, va a colpejar cama dreta el balón, primer pal al pal. El remat del Barça al pal. No havia anat cap futbolista del València Club de Futbol. Ahí se baló, havia eixit Dimitrescu per a intentar tapar, perquè és evident que no arribava, però almenys per a obstaculitzar. I la pilota en el remat de cap, crec que és de Lewandowski, ha acabat en el pal. Crec que està Pepelu en terra perquè se n'ha d'endur per davant.
5: Sí.
1: Carlos.
4: Ràpidament, Isaac Alfar, Thierry Rendall. Per cert, l'afegit van a ser 5 minuts.
1: La topetada.
6: No le ha dado Dimitrescu. Pepelu. Yo creo que le ha dado Dimitrescu.
1: Sí. ¡Wow! Dimitrescu y ha pegado en el nas. Sí, sí.
6: Le ha dado Dimitrescu.
1: ¡Durísimo!
7: No el veo, además.
1: Bueno, sí, bueno, pues...
4: Que activar el protocolo ese de la conmoción, pues...
1: A Pepelu le han dejado el nas como el...
5: Sí, sí, como una berenjena, ¿eh?
1: Le han dejado el nas como el...
2: ¡Ojo, ojo! ¡Espía la cartuja! ¡Espí! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
7: Espera, l'ha pitat?
2: No. Pues no sé.
7: Espera, que estan tots molt parats.
5: És gol, és gol, és gol.
7: És gol?
6: De moment no l'ha dado.
2: Hem fet un coitus interruptus, la to.
7: Gol, la to.
2: És gol de Carlos Espía. La cartuja marca el Levante Unió Esportiva. Empata Carlos Espía la cartuja per al Levante. Quan s'havien donat 4 d'afegit en el duel contra el Betis, marca Espí. Empata el Levante Unió Esportiva. Betis, un Levantun.
1: Es l'inici de l'acció, el dubte. Però se queda tan a soles Carlos Espí.
2: Però, ser... però jo agrairia que deixar-ho que uno canta el gol i de ja, com fan els àrbitres, l'anulem o no l'anulem.
1: Per a la següent, Lato.
2: I no és fora de xoc.
1: No, no és fora de xoc. No
2: estava habilitat i és gol
6: la
2: de Carlos.
6: La duda és la falta d'Isco o no.
1: Sonem a veure. Però bueno, la passada és boníssima de Pablo.
2: De Pablo Martínez, sí, fantàstica, i el gol de Carlos Espí.
7: Com s'han quedat separats, jo m'he quedat i jo no m'ho creia.
1: Per això de defensa no valdria és un duro. L'empat del Llevant, estem en el 48, el gol de Carlos Espí que arriba sobre la botxina. Quant de temps havien donat, Salva?
2: 4.
1: Pues estem en la recta final, encara revisant-se el gol, anem a veure què és el que passa van a donar el gol segur. L'àrbit diu que sí. Empat al Llevant Unió Esportiva en esta recta final. Ara mateix el Llevant salvat en este gol, ja estava abans, però sumaria 43 punts i més encara lliure de perill. A la càrrega, per set, ahí està l'Elx que busca el segon, Raúl.
0: Anava l'Elx per la falta per darrere i groga per a Brian Hill, per a l'Elx del València. Claríssima eixa groga. En Montilivi s'afegiran 3 minuts, pràcticament ja només resten 80 segons i caducarà el primer acte a Montilivi. Està guanyant l'Elche 0-1 amb el gol del Torito d'Álvaro Rodríguez des del 39 de partit.
1: Busquem, per exemple, descansos, Celta 0, Sevilla 0. En Mestalla, Manolo, quant de temps s'han afegit?
3: Bueno, pues s'han afegit 5, però jo crec que per la
4: 5.
3: Topetada... Sí, 5, però per la topetada de Pepelu jo crec que encara afegirà com a mínim un mes,
4: Segur que sí.
1: Bueno, la topeta de Pepelu, deia abans, el ninot de neu de Frozen, que té un nas que és una... És impressionant el col que s'han portat, I ja veurem si no té alguna cosa més, i ja veurem si pot continuar, perquè Dimitrescu ha eixit cavall i picaor a per totes.
3: No cal fer ningú en el València, Paco, de moment.
1: Pues anem a veure si el descans no li han de revisar, però bueno. Un segon també, en la cartuja n'hi ha un jugador en terra.
7: S'ha doblat el dolor.
2: Sí, amb Ricardo Rodríguez i se li ha doblat el turmell ja, i a Carlos Speaker, que va continuar una miqueta cois, però contínuament celebra en la graderia de la cartuja precisament el gol del davanter de Tavernes de Valldigna. Resta un minut per a la conclusió de l'afegit a la cartuja. Betis 1, Levante 1.
1: En Montilivi també a la càrrega continua el conjunt gironí, que ara mateix estaria en segona divisió, i ixa groga per a Brian Hill. Estem a punt d'arribar a l'afegit.
0: Sí, ja s'ha complit els 3 minuts dels que havia donat l'àrbitre. Recordem que està esperant-se que l'Elx doni el vistiplau per a votar aquesta falta que ha fet Brian Hill. Ha funcionat l'estratègia, ha funcionat la pissarra en el laboratori d'Eder Sarabia i de John López. Eixe ha sigut el moment clau per a situar hores d'ara l'Elx per davant en l'Electrònic. I hi ha una altra falta que va votar l'equip de la ciutat de les Palmeres, i amb això jo crec que va concloure el primer atent de realitzar-la el baló Víctor Xust per a Matías Ezequiel Dituro. Ahí està Dituro, volcant el baló a la frontal del Girona, el to de cap d'Àlex Moreno, a les mans de Pablo Gazzaniga.
1: Mestalla, Manolo.
3: Córner per al València, Luis Rioja, que executarà des de l'esquerra de l'atac la pilota que vola a punt de penals, i vota Guido, la pilota a la frontal per a que li pegue Javi Guerra, el rima final que és el Sergi Córner.
1: Ui!
3: Rematado a Guido,

0: I així malament, però crec que el remat final de César Tàrrega i és boi de Szczęsny qui posa les mans per enviar novament la tota de cantó per a qui puga servir novament Luis Rioja. Ahí va l'andalús. S'incorporen Guido, Tàrrega, Unai, Pepelu, Hugo Duro i espera fora Javi Guerra. Ahí va Rioja, la pilota per dalt, el valor rebutjat, la lluitarà Guerra, la pilota per a Diego López, la cama canviada, la posa Diego López, el valor de Gerard Martín, li cau novament a Diego López, posa el peu Gavi i l'àrbitre diu que se va acabar la primera part, per a no xiurar ni se corre ni se falta.
1: Descansa Montilivi.
0: S'acaba la primera part, Cordero Vega, que més que Cordero Vega acaba de fer nòlit el borreguito, acaba d'enviar els jugadors al vestidor. Quina poca personalitat que tenen. No me complique la vida. Era o córner o falta. I diu, pues no, ale, al vestidor. I així el Barça no passa puros. Se'n va el Barça i se'n va el València. El protestante i César Tàrrega i Diego López al trio arbitral. Acaba la primera part sense gols. Millor el València que el Barça. De moment en Mestalla, València 0. Futbol Club Barcelona 0.
2: Descansa la Cartuja.
3: Com se retiren els protagonistes, Carlos, a Mestalla?
4: Calés els jugadors del València en l'àrbitre, perquè la que ha fet ha sigut de Jaimito, ha sigut de bombero. La veritat és que estan molt enfadats en ell, els jugadors del Barça a la seva, mirant el seu company a Eric García en el camp emmenat, però de moment tranquil·litat.
3: Tranquil·litat en la retirada de vestidors. Per cert, ha retallat diferències. Sí. L'Atlètic Club en la recta final d'esta primera part, que també ha finalitzat en el Bernabéu. Real Madrid 2, Atlètic Club 1. Guruzeta ha marcat en el 47 per a tractar de fer un poquet més interessant la segona part en l'estadi Santiago Bernabéu. Anem a repassar els marcadors. Al descans, a la vez 1, Rayo Vallecano 0, Celta 0, Sevilla 0, Espanyol 0, Real Sociedad 1, Getafe 0, Osasuna 0, Girona 0, Elche 1, Mallorca 1, Oviedo 0, Betis 1, Llevant 1, Real Madrid 2, Atlètic Club 1 i per últim València 0, Barça 0. Ara mateix podem escoltar a Diego López. Ahí está, Diego López amb els companys de Dazón.
5: Momento que aprovechan para regar un poquito el césped. Ya está llegando Diego López a la posición de
3: Ahora
5: Rafa
3: comenta,
5: Scrich.
3: Diego López.
6: Eso es, aquí estoy con Diego López, que está aprovechando también para descansar después de esta intensa primera parte. Estáis a un gol ahora mismo de meteros en Europa, se nota por la intensidad que le estáis poniendo. Buenas noches.
7: Buenas noches, sí. Bueno, creo que después de la temporada tan complicada que llevamos, tener opciones de clasificarnos a Europa es algo muy, muy bonito, que toda la gente se merece y bueno, vamos a seguir luchando por ello en la segunda parte.
6: Venías explicando que era una jugada, una acción, porque las habéis tenido, ¿verdad?
7: Sí, la acción esa que se la doy a Javi y me devuelve. El pase ha ido un poco por delante, entonces no me ha dado tiempo, he tenido que atacarla así y una lástima, pero bueno, creo que las estamos teniendo, estamos esperando bien el partido y nada, a remar la segunda parte y ojalá encontrar el gol.
6: Muchas gracias.
3: Al descans, el que deia ara mateix, com estan guanyant el Real Madrid, el Mallorca, la Real Societat, l'Elx i l'Alavés, això significa que està ara mateix caigent el Rayo Vallecano, no està guanyant, i no està guanyant el Getafe. Un gol del València davant el Barça, de manera increïble, de manera sorprenent i de manera carambolística, que és una paraula que m'acabé d'inventar, seria equip d'Europa per a la temporada que ve. Mentre que en el cas del Llevant Unió Esportiva, l'empat de Carlos Espí dona un poquet més de tranquil·litat. El Llevant, que estaria en 43 punts, sobretot de cara a aquest gol del Mallorca, que estava esperat també. Si el Mallorca guanya, el Llevant està tranquil, però el Mallorca ha de no liar-la del tot i guanyar el seu partit. I ara mateix el que està volant després d'aquest gol golàs d'Álvaro Rodríguez és l'Elx, que està en 45 punts, fora dels jocs de perill i molt tranquil, perquè és el Girona el que estaria condemnat. A les 9:54 minuts, Mallorca i Girona serien equips de segona divisió. Resum de les primeres parts. Fernando Gómez Colomer, un València
8: sí,
3: que ha fet un bon partit davant d'un Barça que està a altres coses.
8: Bueno, sí. Però bona primera part del València. Ha tenido facilitat para manejar la pelota desde atrás. La presión del Barça no es excesivamente intensa y el equipo se ha atrevido. Ha visto que existía posibilidad, se ha atrevido y bueno, ha podido salir desde atrás, como digo, con la pelota de los pies bastantes veces. También incluso al principio, cuando el Barça tenía la pelota, las líneas estaban muy juntas y ellos difícilmente te piden una pelota al espacio. Quizá Rashford te la podría pedir, las dos arrancadas de Ferran, pero no han tenido facilidad para jugar. Es verdad que han tenido dos oportunidades muy buenas, la de Balde y la de Lewandowski al palo, pero el Valencia ha sido mejor, ha llegado con más peligro, ha tenido alguna que otra oportunidad clara de gol. Y sinceramente está aprovechando muy bien esa facilidad que tiene para jugar desde atrás, e incluso también diría

0: ello, esa facilidad que tiene para encontrar posibilidades de remate en el área, porque así ha sucedido, algo que no ha pasado habitualmente a favor del Valencia durante toda la temporada, está pasando hoy contra el campeón. O sea que, bueno, como digo yo, está intentando aprovecharlo, lo está aprovechando, no lo ha reflejado en el marcador, pero puede que la segunda parte lo consiga.
1: Aguanta Charlie un segundo, porque está Juanjo Rodríguez, Carlos Urrutia, Carlos.
2: Sí, sí, así está, sentimos.
1: Hola, Juanjo.
3: Hola, buenas noches de nuevo.
1: Primera part bé, no?
3: Molt bé, jo crec que estem davant d'un València sobremotivat, d'unes ganes loques ja fora la pressió de la classificació, pot jugar en tranquil·litat i jugar davant d'un Barça, tot un campió i un club en uns jugadors, el segon equip, que no és el segon equip, és un injerto, per dir-ho d'alguna forma, no? Esta alineació que presenta avui el Barça. Crec que si algú ha merescut un gol ha sigut el València, ha tingut més ocasions de gol, encara que el Barça ha tingut un parell d'elles clares, però el València sense dubte està signant, en la meva opinió, el millor partit de tota la Lliga, com dia Fernando. És una pena que no és que ha prodigat molt més al llarg de la Lliga el València en partits pareguts als d'avui.
1: Com se diu en castellà, no? A bones hores, mànegues verds, bàsicament. És jornada 38.
2: Ara mare.
1: Però la realitat, Juanjo, i tanquem tu, és que un gol ara mateix, com no està guanyant el Getafe i no està guanyant el Rayo Vallecano, de fet està caigant davant l'Alavés, un gol clava el València en Europa.
3: Sí, sorprenentment, aquesta és la realitat. Ja ho he explicat abans de començar. La classificació facilitava una situació com la que estem passant. Havia un embut ahir de 5-6 equips que qualsevol que sumara ràpidament pues, se n'anava i accedia a llocs d'Europa, encara que és la competició possiblement menys important, però sempre és un atractiu i, per supost, increïblement per a la majoria de l'afició del València. Ningú pensava en Europa quan l'objectiu era salvar-se.
1: Pues anem a veure si acabem en final feliç, que seria inesperat, però bueno, molt benvingut. Un abraç, Juanjo.
3: Molt bé, parlem després.
1: Amb Juanjo Rodi, amb Carlos Urrutia, faltava Charlie Egea per fer el seu anàlisi de la primera part.
4: Muy rápido, si el Valencia hubiera jugado con la mitad de intensidad que está jugando hoy, estaría en Liga de Campeones casi, porque es tan flojita la primera división que te da pena que el equipo haya aparecido en 10 minutos en la noche de la semana pasada y ahora contra un equipo que es verdad que es muy buen equipo, que no quieren jugarse la pierna, porque muchos jugadores están jugando algo muy importante como es el Mundial. Y no olvidemos que la plaza que da es a la previa de la Liga.
1: Sí, a la previa de la Conference. Previa conference.
4: Ha habido equipos que han caído la previa. No.
1: Pero ya esté ahí.
4: He mirado a Fernando.
0: A mí no me mires.
4: Él tenía dudas.
0: Ya tiene que pasar hasta la fase de grupos y llegar a cuartos.
4: Pero no sabías que había previa.
0: En Conference League. No, eso no.
1: El todomalisme acaba de trobar un no.
0: Yo creía que ibas directo.
1: No, es previa.
4: En
0: Conference es previa.
4: Claro, lo he dicho. Lo digo,
0: la Liga Española no mete uno directamente en la Conference. No,
1: básicamente porque ya tens moltes places, claro. Ya tens set places a Liga prácticamente.
4: Pero
0: no me da miedo la previa.
4: A mí ninguno. Pero Osasuna...
1: Faltaría más.
0: Hombre.
4: Pero Osasuna cayó. A mí no me da miedo nada hasta que arranca el partido.
1: Es que sou lo pitjor, però bueno. També felicitat de moment Raúl Pina en l'Elx perquè en eixe golàs d'Álvaro Rodríguez ara mateix l'equip està salvadíssim.
5: Sí, absolutament. Recordem que l'empat li valia, però amb eixe gol solitari gol d'Álvaro Rodríguez per la mínima li val a l'Elx també, per supost, la victòria i a més li dona també un gran valor d'oxigen a l'equip de Sarabia de cara a afrontar la segona part que serà a tomba oberta perquè el Girona va tirar-se directament cap a la porteria de Mati Turó, que ha hagut de tindre alguna que altra intervenció, sobretot una que ha tirat el baló cap al costat en un xut des de fora de l'àrea de Brian Hill. Jo crec que ha sigut el pitjor moment i ha sigut després del gol. En tot cas, la victòria per la mínima 0-1, el gol l'as d'Álvaro Rodríguez del Torito li dona i se va l'oxigen per afrontar la segona part a l'Elche amb la victòria. Recordem que li val tant la victòria com l'empat per a no tindre que mirar cap altres escenaris i així mantindre la categoria una temporada més en primera divisió.
1: El top 3 d'assetjaments de la història de la humanitat està la caiguda de Constantinople.

0: Opla, el de Cartago y el que está perdiendo en la segunda parte al área de Dituro. Sí, sí. Yo creo que ahí va a estar...
1: A defensar y a traure aigua.
0: I a traure aigua.
1: I a aprofitar alguna contra, que la vas a tindre segur.
0: Sí, senyor. I faltava per comentar, Salva Folgado, la primera part del Llevantino Esportiva, que li ha costat moltíssim davant un Betis, que s'està divertint, però ahí està el martell de Tavernes per a fer un gol clau ara mateix per a respirar de moment.
2: Que el Betis se divertia perquè el Llevant apenas l'apretava, saber, semblava que tampoc el Llevant estava jugant-se gran cosa, suposa que són els nervis, com estava contant Raúl Pina, que estaven afectant l'Els, suposa que també el València en Mestalla, però la fi, una gran passada de Pablo Martínez filtrada sobre Carlos Espí, un gran control orientat de Carlos Espí i una bona definició per a un futbolista que, si abans se parlava de Toni Martínez, bueno, pues ha marcat Toni Martínez, que és valencià, ha marcat Carlos Espí, hi ha gols valencians en les acaballes de la Lliga i són dos davanters que opten a entrar en la llista, afortunadament, de Luis de la Fuente, que donarà a conèixer el pròxim dilluns. Empat a un, tranquil·litat amb el gol d'Espí. Jo crec que en el moment al Betis li mostres que tu t'estàs jugant la permanència. Jo crec que el Betis, Manolo, este Paco, baixarà també el seu ritme, deixarà de divertir-se.
0: Si rasques un poc...
2: El partit possible acaba en empat.
0: Si rasques un poquet a l'inici de la segona part, la diversió s'acaba. I és com a... Mira, sí, vosaltres sí, sí. N'hi ha dos o tres que teniu mundial i tal i qual. Poca broma. Per cert, Toni Martínez és murcià, però és que l'ha portat tota la vida. Sí,
2: sí,
0: en la comunitat valenciana.
2: Sí,
0: és pràcticament un mes de la comunitat
2: valenciana. El que és valencià sabe el Ruiz, que moltes vegades se confonen.
0: Correcte. El Ato, t'has deixat el... la cerimònia abans per a vindre a patir. Igual hagués canviat, però bueno.
3: No, jo he vingut convençut.
0: Convençut. De... Sí, sí, però feies mala cara fa 10 minuts, eh?
3: Perquè, no, quan t'ha marcat l'Elche, a mi m'ha donat la tranquil·litat.
0: Ai, clar,
3: l'Elche...
0: Bueno, i el Mallorca.
3: Igual té, que el Mallorca perdera, si l'Elche guanya o empata, el Llevant està salvat. És dir, baixa Mallorca i,
0: sí, sí.
3: I el Girona.
0: Per cert, els números són Carlos Espí en Lliga 12 gols
4: i
0: Toni Martínez 15.
3: Jo ho digui, no sé, fa dues o tres setmanes ho digui, que Carlos Espí és el que mos anava a salvar de baixar i de fet crec que és el segon percentatge.
2: 12 o 13, Paco?
0: 13, me pareix, en
2: 13,
0: este.
2: Són 13, en este, crec.
0: Sí, on hi ha un en Copa i en el de Wigger són 12.
4: En Copa jo li di 2, el dia de Orihuela.
3: El percentatge de gols per el Tej que ha jugat crec que és el segon de la Lliga Espanyola.
0: Això és inqüestionable, però bueno. Estàs tranquil en lo que n'hi ha ara mateix?
3: Jo estic tranquil sempre.
0: Sí.
3: Me posa nerviós, no dice cantar el gol, però això és habitual.
0: Jo estic tranquil sempre, 10 minuts després, no deixar cantar el gol igual de la permanència de Levan. És una gran declaració també de Vicent la torre. Les 10 de la nit i 3 minuts hem de fer un xicotet paró, van a començar en retard les segones pas, però abans... Sí, que vaig en tu, tranquil. Toni Galindo, que no vaig a tancar en tu, perquè està a punt d'acabar, si no ha fet ja el partit en el Port de Sagunt.
5: En estos moments, a falta de 20 segons, s'ha donat per guanyar ja per Agustinos. Quina salvatjada l'equip alacantí. Més 17, 23-40. Espectacular la victòria d'Agustinos Alacant. Així que Fertiberia, Agustinos Alacant serà la final per l'ascens a la Lliga Sobal. Tindrem final de la Comunitat Valenciana al Punt a Punt d'Amunt Ràdio.
0: Pues demà va ser un gran dia també d'esport en directe en esta sintonia. Estarem per la vesprada molt pendents d'eixa gran final de la Lliga del Playoff per a pujar a la Lliga a Sobal, que si no m'enganye, Juanjo, és per la vesprada a quina hora? Ah, les 12 y media del matí, correcte, es el matí. Es decir, poques horas para descansar, pero bueno, es una cosa que
4: es lo hace
0: un clásico también el handball. Sí, sí. Toni, anem a tancar, que estem en l'última...
2: He de patir jo demà pel matí a
0: Toni Galindo. Sí, demà pel matí, Salva Folgado estarà així presentat del Punt a Punt. Amb Toni Galindo...
2: No,
4: és fàcil.
0: Amb Toni Galindo i Luis Urrutia, els dos, que van estar allà en el pavelló Port de Sagunt. Un abraç, Toni!
5: Peligro en la condomina, adeu.
0: Peligro en el Port de Sagunt. 10 de la nit, 4 minuts. Tornem de seguida en la segona part dels partits de primera divisió.
6: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
7: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Tots amb el Castelló. Partit decisiu per a l'ascens a primera divisió front l'Osca. Amb Josep Lluís Gual i la llegenda albinegra Emili Sierte. A més, la final per l'ascens a la Lliga Asobal. En directe, des del Port de Sagunt, els partits de promoció d'ascens a segona federació. Llevant B, Villarreal C i Atlético Saguntino, la Nucía. I la gran final per l'ascens a Lliga F entre el Villarreal i València. tot en directe. Este diumenge des de les 12 del matí amb tot l'esport.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
9: De tu a tu.
7: Punt a punt.
0: Ja tenia els protagonistes damunt la gespa. Anem a veure, Manolo, en Mestalla, quin és l'horari per a iniciar, perquè l'altre dia ja veixerem en primera i també en segona i en primera ref, que sempre posen o fixen un horari que és 15 minuts després del final de l'últim dels partits. I m'imagino que en Mestalla igual haurem d'esperar un minutet encara, eh? Estava mirant per ací.
10: Bueno, se li ha corregut en la primera part i, evidentment, jo crec que la segona no se va jurar tampoc. Bueno, coses. Una, el Barça ha fet un canvi, se n'ha anat Araujo i ha entrat amb el 42 Xavi Espart. I...
4: Asegúrate la creixa, no?
0: Ahí està la substitució. Sí. Carlos...
11: El partit començarà a les 9 i 6. Vos dic jo.
0: Ara mateix.
11: El partit comença a les 9 i 6.
4: A les 10 i 6.
0: A les 9 i 6,
11: 9 i 6 en punt.
0: Està molt bé.
10: En Canàries.
4: Sí. En Canàries.
2: En Canàries.
0: Molt bé, Carlos.
11: No.
4: Que a les 10.
11: A les 10 i 6.
0: Gràcies. Gràcies. Gràcies, Carlos.
11: Ahí sí. És que sou de delicat.
0: Ara entenc,
12: estem en totes, eh? Estem en totes.
0: Entenc moltes coses, eh? Ara mateix. Però bueno, n'hi ha un segon. Substitucions. En Mestalla ja compta Manolo en el Barça, en la Cartuja Salva.
2: Pues ha entrat Oriol Rey, ha entrat Tai. Ara de seguida te diu els... Te dic, els futbolistes que ha retirat...
0: Tai Abel.
2: Luis Castro, sí. Bueno. Me sorprèn, d'inici estos dos canvis.
0: I Raúl...
13: En l'Elche, en principi, no hi ha canvis. I en el Girona, en l'entreacte està calfant Fran Beltrán, però en principi tampoc va moure fitxa el tècnic Miguel Ángel Sánchez Mitchell, el tècnic del Girona. Va començar ja, comença el partit del Girona en la segona part, va situar el baló en moviment en l'Elche.
2: Comença la Cartuja.
0: En marxa ja tots el partit de primera divisió. Tornem a Mestalla, Manolo.
10: En la pilota que intenta jugar de darrere Marc Bernal, que tocarà al centre, on ara oficia Eric García al costat de Gerard Martín. Obre la dreta per a Xavi Esparrina, que dividixi dos tres de joc. Freina i toca darrere, passada de seguretat per a Eric García. Eric García amb la pilota, jugant per a Gerard Martín. Gerard Martín amb la pilota, replega el València. Pilota per a Rashford, que toca per a Valde en esquerra. Ja en canxa del València, Valde no es complica la vida. Darrere per a Gerard Martín. Gerard Martín... que ha deixat i s'envenatge tan fort en el vestidor i sembla que du un apòsit que imagina que cobrirà les grapes, Carlos.
11: Efectivament, sí. L'apòsit ja passa a millor vida, però en principi estarà tot bé. Estic mirant ara mateix la disposició tàctica del València, sobretot en la situació defensiva, perquè jo crec que Pepelu ara està incrustat darrere, no sé, és una cosa un poc rara, eh?
10: Sí, a veure que per Guido, que pot recuperar, Guido que recupera, que l'intentava deixar per a Diego López, molt complicat el que intentava fer l'argentí, recupera el Barça, pilota per dins, apareix molt bé César Tàrrega, ha tallat esa pilota per baix, l'envia per a Guido, Guido per a Diego López, corre Diego López al camp per davant, entra per la dreta, Dieguito, va Dieguito, Luis Rioja, el camaga que li pega, el balón que topeta amb el de Llecau a Javi Guerra en la frontal, no pot controlar Javi Guerra, i si el Barça des de darrere, però tampoc combina i ve Ferran Torres i recupera el València. Centre lateral, pilota a l'esquerra per a Guido, Guido per a Jesús Vázquez. Jesús Peguet a la línia de cal, en canxa del Barça, pilota per a Guido. Guido que descarrega darrere, baló per a Pepelu. Pepelu oficia amb Ceres Tàrrega. Tàrrega que l'envia a Llàrega, que se pedrà per línia de fons.
0: Sí.
10: I serà treta de porta. No, pues mira, finalment la salva Gerard Martín, i la toca per Ari García, que obrirà per a Xavi Espart. Xavi Espart amb la pilota, se'n va de Diego López, l'agarra Diego López, continua Xavi Espart a punt de pedre. Diu realment que hi havia falta de Diego López, Xavi Espart a terra, pilota per al Barça.
0: Un segon perquè hem d'anar en una falta molt perillosa, favorable al Girona, Raúl.
13: Sí, que a més li ha suposat la cartulina groga a David Afengruve, al Kaiser, ell sí que hi ha hagut un canvi en l'entrenat, recordem que Hugo Sangare tenia una groga i estava jugant-se la segona, ha entrat John en el seu lloc, per tant, una permuta... En l'entreacte, en l'Elche. Falta perillosa en contra, després d'aquesta falta que comentaven, en la frontal de l'àrea del Kaiser, de David Affengruber, que demanava més intensitat als seus companys. Ahí està preparat per a executar el Girona, el xut, el trau di Turo, i arriba el gol del Girona, la pilota solta, marca...

0: Arnau per al Girona. La pilota li ha quedat solta després del xut d'ahir des d'eixa llarga distància d'Unagi, i el rebuig que envolta tirar-lo a un costat el deixa frontal. Marca, per tant, Arnau per al Girona, el capità. 3 de la segona part, s'equilibra el partit. Girona 1, Elche 1. Este marcador també li va a l'Elche.
1: Li valdria, perquè l'Elche quedaria en 43 punts. El Girona, això sí, es quedaria en 41. Encara estaria en jocs de descens. Quina ocasió ara mateix en la Cartuja, Salva!
2: Acaba de salvar el Betis el seu porter. Acaba de salvar Adrián San Miguel al Betis del segon del Levante Unió Esportiva. Llançament d'Ivan Romero després d'una bona acció de talla B des de la banda dreta. Gran parada d'Adrián, el porter del Betis. 48 a la Cartuja, començava la segona part del Levante Unió Esportiva. Per cert, els canvis, fora Riega, tenia una groga entre Oriol Rey i Tallavet s'ha incorporat per Tundé, que lesionat no ha pogut continuar, així que a hores d'ara ja amb dos canvis comença la segona part. Bé, per al Levante Unió Esportiva, empat a un al marcador a la Cartuja.
1: Què protesta el personal en Mestalla, Manolo?
3: Un agarró sobre Javi Guerra, que havia furtat a la defensa del Barça, s'endinsava cap a dins, però estàs tu, que Cordero Vega va xularisses.
4: Le ha cogido un poquito antes y luego ha continuado, pero sí. La falta era anterior, sí. Y era falta, además. Ahí.
3: Sí, sí.
4: De Gavi. Claro,
5: es que el árbitro, güey, no es que estiga haciendo un arbitraje roín, es que no se entera de res.
6: Es que es malo directamente, es malo.
3: Es que es muy roín.
1: Está de vacances preventives.
3: Quería que donat un València-Barça, Cordero Vega.
6: Ya.
3: Yeah. ¿Cómo será la resta? Ahora,
5: Ugrin está. Echaterra.
3: Ugrin Echaterra,
5: no,
3: correcto.
5: Hugo Duro.
3: Hugo Duro. O Luis Ri...
5: no, es Diego López. Diego López.
6: La han pisado sin querer, creo yo.
3: Bueno, pues de momento, en el Barça n'hi han un, dos, tres, cuatro, cinco futbolistas calfant. Y ahora ya comencen a calfar en el València.
5: El València también.
3: Sí.
1: Bueno, pues aprofite que n'hi ha jugador en terra en Mestalla. Recordatori a les 10 de la nit i 12 minuts. Ara mateix el lloc europeu seria per al Getafe, sèptima possessió. Ara mateix caurien Mallorca i Girona en 42 i 41 punts. Tant el Levant com el Elche estarien salvats. Això sí, el Levant en 43 en la 15a posició, l'Elche en la 17a posició, filant, fregant en el descens. Què està passant a la Cartuja, Salva, que poses cares?
2: Pues que no, res, que estava parlant Luis Castro, com és habitual amb el quart àrbitre, però que ja comença bé el Levant Unió Esportiva a esta segona part, eh? Allà va la centrada, ara molt passada, segon pal, no arribarà sobre Carlos Espí, però bona posada en escena del Levant en la segona part a la Cartuja, 5 per a 6 ja de la segona part, empata un al marcador.
1: Tot lo contrari, Raúl Pinal, l'assetjament del Girona en Montilivi.
0: Sí, perquè l'acaba de tindre també en eixa rematada de cap Joel Roca, està molt forçada la centrada de Sigankov, però ha capturat bé la pilota Matías Ezequiel Dituro. Són ja 6 de la segona part, recordem que en l'inici del segon acte ha empatat el Girona a Montilivi. Girona 1, el Xun.
1: Està Diego per a continuar, Manolo?
3: No, jo crec que no, i de fet crec que va així ja, Carlos, Largi Ramazzani, que se n'ha anat cap a la banqueta directament per a llevar-se la part superior del sandall, la sudadera, la de sudadora, i ahí està Largi, sí. Ramazzani, se va plorant, eh? Crec que...
6: És que s'ha roto, eh?
3: Sí.
6: S'ha roto.
5: Sí.
1: Van els companys... Tocant-li el cap,
5: consolant-lo,
1: perquè està...
6: Té mala pinta.
3: Té mala pinta, eh?
1: Un segon mentre ni ha retirat de Mestalla ni a córner favorable al Betis en la Cartuja.
2: I a córner favorable al Betis a la Cartuja va Pablo Fornals en la pilota a la frontal de l'àrea, jugada assajada, colpejava Isco, ha tocat, crec que era un futbolista granota, i la pilota se va al cantó, serà altra oportunitat des del cantó per al conjunt del Betis a la Cartuja.
1: Bona parada de Ryan abans en l'acció que li pegava un jugador del Levant i el
2: portador australià. Sí, era Marroca el que... disparada portería desde la frontal y gran parada de Matty Ryan.
1: Corner.
2: Segon corner consecutiu per al Betis de Pellegrini. Ara va Isco, llançament molt tancat, amb el cap acaba de rebutjar d'era la pilota que li torna a caure al mateix Isco. Encara talla bé d'Isco, buscar la centrada, no, la passava a la frontal de l'àrea, no troba receptor, intercepta Ariol Rey, obre la pilota a la dreta per a l'eixida, la contracol de Levante Unió Esportiva. Ahí està la Sagasti, ara està sobre talla bé, allà va talla bé, entra a l'àrea, està sol, va buscar la passava, no, retalla, tall, fora! Ho havia fet bé Tallavet i la pilota experta a la dreta de Matt Ryan. Minuts importants per a Tallavet i està jugant bé l'israelià de Levante Unió Esportiva.
1: Per cert, n'hi ha gol en primera divisió, marca Kylian Mbappé per al Real Madrid, que fa el tercer. Real Madrid 3, Athletic Club 1, no canvia absolutament res. El Madrid que continuaria en la segona.

0: la posició, també l'Atlètic Club, que se quedaria en la 13a posició amb 45 punts. En Mestalla, finalment, la substitució ha entrat Largi, finalment, Manolo.
1: Sí, ha sigut Largi, i té que haver sigut molt clara des de baix, Carlos, perquè fins i tot el propi Hansi Flick ha hesitat a donar-li ànims a Diego López, eh?
2: Sí, és que és... Jo vull que des dels estudis del Punt a Punt ens recolzeu si n'hi ha alguna repetició, no en si de les, que és la lesió, sinó el que possible abast. Vas a estar també pendent a través de Twitter i a veure si...
0: És que jo també...
3: Tenia la petició, però parecia que l'havien pisado i no l'han pisado.
0: No, és muscular.
3: Ha sido el solo, además.
0: Muscular.
3: No sé si muscular o rodilla,
4: O de rodilla. Muscular o de rodilla.
0: Però podia recolzar, eh?
3: Se le ha quedado, sí, pero se le ha quedado la pierna con un poquito clavada. Algo raro, sí. Tiene mala pinta.
1: Córner per a València. Després de la jugada a banda esquerra, primera intervenció de Largi Ramazzani. Pilota al cantó de Luis Rioja. Se queda només Uglich, també Jesús Vázquez amb Rashford. La resta, tots en l'àrea i la Ramazzani en la frontal. Traurà des de l'esquerra de l'atac del València Luis Rioja, va al Sevilla. Dorsal 11 a l'esquena per a posar la pilota en moviment. Canta Mestalla. Liu contra el punta, punta, punt ràdio. La pilota que vola, el remade que fora. Serà treta de porta per a Wojciech Szczęsny. Baló en porta per al Barça.
0: N'hi ha més gols en primera divisió. Marca l'Espanyol per empatar el partit. La Real Societat, que anava per davant del València, ara aniria per darrere. Acaba de marcar Dolan per a igualar. Espanyol 1, Real Societat 1. Ara mateix l'Espanyol està en 48 punts en este empat i la Real se quedaria en 46, perdó, i en la mateixa puntuació, 46 també, per darrere del València. Manolo.
1: Recupera el València, recupera el València. La pilota espera Pepe Lu, que toca per a Ramazzani en banda. No té espai, li fa un canyo a Xavi Espart. El valor se lleva de damunt del Barça con Pot. Ahí n'hi ha una indecisió entre Tàrrega i Jesús Vázquez, que rectifica Jesús Vázquez jugant amb Dimitrievski, que toca per a Unai Núñez. La pilota per a Javi Guerra. No ha pogut contactar, no arribava tampoc Hugo Duro.
0: I un segon,
1: Barça,
0: Manolo, perquè anul·len el gol de l'Espanyol. Correcció de VAR, anul·len el gol, continua 0-1 guanyant la Real Societat en el RCD Stadium.
1: Pues la pilota serà en el lateral, favorable al Barça. Ahí està Xavi Espart amb el baló justament davant de la banqueta d'Ocupa. Corberán, que fa senyes per a que l'equip siga més intens. Pilota per fora, la trau Lewandowski, l'envia per a Rashford, la trau de cap Unai Núñez. El baló que cau al centre del camp on intentava arribar Ugrinić amb Gavi. Ha guanyat Marc Bernal jugant per a Xavi Espart, i este darrere per a Eric García, que com dèiem abans, després del canvi ha passat a la posició de central. Eric per a Gerard Martín. Gerard Martín demana calma a Gavi. Gerard Martín, un moment, per Ari García. La pressió d'Hugo Duro, toca Gerard Martín per a Xavi Espart. Xavi Espart en la pilota. Ui, a punt de fer-se un embolic Ari García davant la pressió d'Hugo Duro. Pilota per a Gerard Martín. Gerard Martín per a Alejandro Valde. Valde amb la pilota intenta eixir. A veure què és el que fa. Toca molt bé per a Dani Olmo. Atenció, que ara la superioritat és del Barça. Corre Dani Olmo. L'envia a l'esquena a Jesús Vázquez. Molt bé. Rectificat per lateral esquerra de València. Pilota per a Guido, que intentava jugar d'exterior amb Javi Guerra. Ha tallat Gavi amb l'ajuda d'Eric García. Pilota per a Gerard Martín.
0: Un segonet, perquè primer n'hi ha hagut una substitució en el Betis important. Salva, se'n va Isco, que per cert se n'ha tocat, i ja veurem quant de xel ahir, i ja veurem si juga.
5: Sí, algun problema en el turmell dreta per a Isco. Retira per Pellegrini. Ha entrat lo Chelso al partit. 56 per a 57 de partit en la Cartuja. Betis 1, Llevant 1.
0: El Llevant que té un matalàs de dos situacions, que este moment està empatant el seu partit i a banda està guanyant el Mallorca. És a dir, el Llevant estaria lliure de problemes. Ara ve Raúl Pina en Montilivi. L'Elx està a un gol del Girona de la tragèdia, eh? I ahí està tota la temporada de l'Elx.
6: I està preparat ja Estuani per eixir a la gespa. Estava rebent últimes instruccions de Salva Funes, l'exjugador de l'Alacant i ajudant de Mitchell. Així que l'Elx haurà d'anar en compte també a l'entrada d'Estuani, que juga infiltrat, ja ho va dir en la roda de premsa prèvia Mitchell, per problemes al genoll, està així tota la temporada. Per tant, atenció, parar moltíssima atenció. El triple del canvi, eh? Està també Rincón i
0: tot
6: està Fran Beltrán.
0: Tot lo que té.
6: Se'n va Arnau, l'autor del gol, el capità del Girona. Se'n va Brian Hill, que tenia una groga. I falta el tercer del Girona, Bitzel. Per tant, triple canvi en el Girona. 13 ja de la segona part a Montilivi. Girona 1, Elx 1.
0: Al Levali vindria fenomenal un segon gol del Mallorca ja per a estar relativament tranquil, però de moment està a la càrrega el Betis. Salva.
5: Ahí está Anthony, a rebut del Cucho, llança Anthony, toca, crec que en Manu Sánchez, de la pilota ha de ser córner, diu l'àrbitre que no, no. Pues a mi me semblava que havia tocat el futbolista del Levante. En tot cas, treta de porteria per a Mati Ryan, 58 de partida. La Cartuja empata 1 al marcador.
0: El que deia, relativa tranquil·litat per al Levante, més problemes per al Girona, i el València que té eixa il·lusió, Manolo, perquè està només a un gol, perquè ni el Getafe ni tampoc el Rayo guanyen els seus partits.
1: Cada vegada guanya el partit, tampoc ho aconseguís fer el València. En el 13 de la segona part, en el 58 de partit, el València que intenta apurar les seues opcions d'intentar entrar en la pèrdua de la Conference League. Pilota de Xavi Espart per Ari García. Juga Ari García com a últim home en el Barça. S'oferís per dins Gavi. La pilota per a Xavi Espart. Banda de també s'encara per a Dani Olmo. La banda de Dani Olmo, Ramazzani, Dani Olmo per a Xavi Espart. Xavi Espart per dins per a Lewandowski, que descarrega d'esquenes per a Dani Olmo, que va a buscar Ferran Torres. Perill, perill, perill. Molt bé, molt ràpid en este cas. César Tàrrega, tot i això, l'arrencada de Ferran Carlos Urrutia era en posició antirreglamentària.
2: Efectivament, n'hi havia fora de joc del jugador de Foios, de Ferran Torres, però la segona meitat ha començat igual que la primera, amb moltíssim ritme. Veig que Hansi Flick, per cert, va manejar la banqueta. Sí. Està preparat de Jong per entrar al terreny de joc. Anem a veure, perquè farà un doble canvi.
1: I Christensen.
0: Ojo!
2: Exacte.
0: Ojo, marca el Getafe, marca Luis Milla. Minut 15 de la segona part, gol de Milla per al Getafe. Getafe 1, Osasuna 0. I ara mateix, en este marcador, primer, el Getafe seria equip de Conference, i segon, Osasuna està fregant la tragèdia. Se quedaria en 42 i els resultats, la combinació, deixarien encara al Mallorca i al Girona per davant. Però si marca el Girona, seria Osasuna el que cauria.
1: Gol del Barça.
0: Va.
1: En el remat a bot pronte de Ferran Torres, que se n'anava molt desviat, però apareix entre centrals per a desviar.
7: Fuera de juego, quizá.
1: El polonès Robert Lewandowski.
7: No.
1: De moment el dona l'àrbitre, marca el Barça. En el 15 de la segona part, en el 60 de partit, València 0, Barça Lewandowski 1.
0: És impressionant que estos tíos pràcticament a caminant. Mira l'acció que te guanya Lewandowski, eh? Aquí, sí, se la, sí. Aquí li la guanya.
3: Però Lewandowski ha marcat un mestalla varios goles d'estos en l'últim minuto, que le pega en la,
0: sí,
3: oreja,
0: gols de...
3: en, sí, la oreja, en la oreja, en el tobillo, que se despista.
1: És el que tenen el rematador, Charlie.
3: No, no, claro, no, és que eso vale dinero. Eso vale dinero. Eso, claro,
7: a vore, yo quiero ver si es fuera de juego.
1: Li envies un porc i amb el cul te l'envia a l'escaire.
0: A vore.
7: Ah, no, si està aquí... No, està... Oh, no, no, además, no, nada, nada.
3: Yo creo que metro.
0: Por dos metros. Fernando, per dos metros.
7: Por dos metros, claro. Oye, es que lo he visto rematar tan solo, que digo, ostras.
3: No, era tu
7: a ver si era fuera del juego, claro, claro, digo, a ver si está fuera.
0: Pero Iguaña la esquena a Tàrrega. Que Tàrrega está a per altres coses i Lewandowski está en la faena.
7: También es verdad que es complicado.
3: Porque es,
7: Ferran
3: le pega
7: fatal.
3: Es un churro.
0: Es un churro.
7: Es un churro. Ferran le pega fatal.
3: Es un churro.
7: Y está muy vivo Lewandowski, muy rápido además para
0: empujarla. El gol del Barça, llança el Barça als 97 punts, ja és campió, ja és líder tal igual. I el València se quedaria en la desena posició. En 46, Falca tenia esa posició, això sí, molt lluny de la lluita per Europa.
6: Què passa, Montilivi? Germán Valera, el xut de Germán Valera, fora! Desviada, tinguda el segon! La contra, ha pogut matar el partit amb un segon gol. Germán Valera, quina opció més bona. La passada de Marc Aguado, i sí, en posició reglamentària. Uah. Germán Valera ha posat la directa, la vertical cap a l'interior de l'àrea, i creua en excés el baló amb l'esquerra el futbolista Murcia.
0: Però fregant, fregant, quina ocasió ara mateix. Pues en Mestalla ara mateix, Manolo, el gol del Barça que li xafa la guitarra al València i la seva il·lusió. Com ha reaccionat la grada? Que no te pregunto.
1: Atenció, que demana penal, penal, penal, penal, penal. Demana penal. De l'àrbitre de moment viu que no, però en el remat d'Unai Núñez tots estan demanant el contacte amb el central basc i està demanant tot el València el penal. Carlos.
2: I groga per protestar d'una manera massa airada per a César Tàrrega. S'està jugant la droga també Guido. El jugador del València ha tombat en terra. Per a l'àrbitre no és penal.
0: A veure.
2: Així que és segur, jo crec que és segur, n'hi haurà revisió.
0: És que crec que està plantat el defensa.
7: Bueno, és la típica jugada que estira la pierna.
0: Residual, ara residual. Ara residual.
7: Núñez remata i le
0: golpea. Hem vist penes residuals.
7: I le golpea.
0: Anem a veure.
7: Però és jugada d'interpretació.
1: Sí. Pues yo ya sé lo que va a interpretar.
0: Bueno, puede ser penal, ¿eh?
7: Yo creo que no es penalti. No, yo creo que no.
3: Pero en este fútbol de actual.
7: No, yo creo que no es penal. Porque además el VAR va a despejar con el exterior. Ni siquiera le hace plancha. Yo creo que no es penal.
0: Bueno, Unai se va a quedar en tierra y van a revisar.
7: Pero pueden interpretarlo a favor.
0: Seguro que van a revisar. Y cuando Mestem se estiga Unai en tierra, millor. Pero a donarme ese yoca al dubte. Un segon, folgado, porque acaba de tindre una el Betis molt clara també, una arribada.
5: Sí, la tinguda, afortunadament per al Llevan, sense conseqüències. Estem en el 63 de partit. Sembla que s'ha recuperat el Betis. Però mira, la recupera el Llevan d'una esportiva. Recuperaba a Toljan la pilota para Iván Romero, que siempre batalla, siempre lluita. Falta para el Levante Unió Esportiva. Batallador, la torre, lluitador. Siempre Iván Romero, que guanya molts duels.
8: En la meua época le dieron un rompe huevo, que no se me paraba.
0: En esta también, ¿eh?
8: En esta también. Es más pesado que el gomón.
0: Pensaba que anabas a hablar una bella paraula, una paraula antiga.
8: En el fútbol es una bella paraula.
0: Un trencaos, molt bé.
1: Vicent Latorre siguió R mayúscula de la RAE.
3: Exacto.
8: No, pero es verdad, yo voy el nuevo equipo siempre.
5: Bueno, ya falta favor. Perilloso para el Levante, una caigute. Iván Romero está lluny, pero allí están los ejecutores. Pablo Martínez también, la Sagasti. A ver, aquí desde 12 colpecha. Ya ve todo ahí entre Nathan.
1: El Mestalla groga también, Carlos, pero a Unai Núñez, que protestaba, continuaba protestando el penal.
5: Mala falta del Levante, rebucha y. La defensa del Betis, acció sense conseqüència. Ojo. Recupera el Llevant, ja s'ameta a porteria. Rebota en un defensor del Betis. Acció sense conseqüències a la Cartuja. 64 per a 65, empata un al marcador.
0: Ara sí, acaba tota la picabaralla. Manolos, Carlos en Mestalla.
2: Sí, bronca del públic cap a l'àrbitre.
3: Pues que saque
2: a Sadik. Anima al seu equip.
3: Que saque a Sadik ahora para que vuelva loco ya la afición.
0: Més bochangada, més.
3: Es verdad.
2: Ah, pues ha començat a calfar fa només 3 o 4 minuts.
3: Pues claro, ese partido está para él.
1: Vale, Javi Guerra, Javi Guerra, Javi en la frontal. ¡Gol, gol, gol, gol, gol!

0: Sí, pero se complica la cosa.
1: Melato, ahora ya se complica la cosa.
0: El caso es que la segunda parte estaba fent-ho bé. Estaba fent-ho bé. El Levante ha tingut nou. Sí,
2: Mallorca no va, però, no va ni a empatar.
3: No.
0: Mallorca va ganando.
1: Va 1-0,
2: por eso, por eso. No va ni a empatar.
3: Yo creo que en Pamplona están suicidándose del miedo, ¿eh?
1: Sí. Ara mateix.
0: Sí, però llegar al final així a mi em da mucho miedo. Ara quan me pongo nervioso.
1: Raúl Pina no diu res, però no, Raúl Pina estem en la mateixa, eh? Perquè en eixe partit és on està la pomada
3: si no dices nada, mejor.
1: I cada vegada el Girona apretant més.
4: Sí, i ha fet un altre canvi, ha retirat Joel Roca, ha entrat Echeverri, va per totes el tenis del Girona, el balón se'l quedarà en la frontal de l'àrea xicoteta i se'n l'ha bé Matías Ezequiel Dituro, ja s'ha superat l'Equador del segon acte, el patiment és important, també el té el pare del Sarabia, Manu Sarabia, que está a la gradería de Montilivi.
1: Me está ya Manolo.
5: Groga per a Gerard Martín, perquè Javi Guerra se n'anava a altra volta al treslalon Carlos Urrutia, que ha tingut que ser de tres en falta per el central del Barça.
6: Que ha fet igual que Suárez de bàsquet quan cometen una personal, alçar el braç i dir sí, ha sigut jo, me l'ha menjat. Perquè la garra de la camiseta d'una manera molt aparatosa, la veritat és que jo crec que sense dubte és l'MVP del partit. Bueno. Passa el que passa en el marcador, sí, Javi Guerra.
2: Sí. Eh? I luego también el Barça incluso ha sacado a Christensen de central.
3: Sí,
2: de
3: que está como yo para jugar. Como
2: Guerra lo coge en una carrera, verás.
3: No, lo jubila.
1: También estará como tú.
3: Como yo, exacto, lo jubila. Vamos.
1: Bueno, un segon, ja corner en la Cartuja, Salva.
7: Sí, ja corner en la Cartuja després d'una gran passada, crec, de Olasagasti, que ha estat a punt ahir de punxar dins l'àrea. Carlos Espilla l'ha fet, s'ha anticipat un central, ha cedit corner i va llançament des del cantó per al mateix Olasagasti. Allà Olasagasti, que marca la jugada, pilota molt tancada. Se la menjava Adrián, no ha pogut contactar en el segon per Ivan Romero.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,

0: En el 73 de partit, València 2, Guerra i Rioja, Barça 1. Ha remuntat el València.
1: Manolo, n'hi ha triple canvi, no, doble canvi, en les files de l'Elx.
2: Sí, retira el goleador Álvaro Rodríguez, entrarà Andrés Silva, el portuguès, i l'altre que va a entrar és Adrià Pedrosa. Anem a veure qui és aquesta segona permuta. La primera la tenim clara, Álvaro Rodríguez, el Torito, pesa per pesa en la capdavantera de l'Elche, donant entrada Andrés Silva, el portuguès, i l'altre que retira és Gonzalo Villar. Per tant, retira gran partit del Murcia. Entrarà Adrià Pedrosa. Veurem com conforma, com rearma aquest mig camp el tècnic de l'Elche, Eder Sarabia, des d'una llotja, des d'on està dirigint el partit del seu equip, on està la banqueta, la seva madreta és Joan López, dona instruccions.
1: Estava mirant per ací les combinacions del Llevant, relativament tranquils, tot i estar perdent, sí, però sí. Un gol de l'Oviedo ara mateix i un gol de Sassuna ara mateix envien a Llevant a segona, eh? És que està passant. Vull dir, no està la cosa feta encara, Toni Lato, Vicent Latorre, no sap malament, però porten el teu nebot tota la vida. Però no està la cosa molt
3: no,
1: clara
3: no,
1: encara,
3: no.
1: Eh?
4: Hay que marcar.
3: Quan arribes al final aixina, tens que marcar, si no, cuidado, eh?
5: Levante està en primera divisió.
3: Jo crec que sí.
5: No tenéis ningún problema.
3: Jo crec que sí, però cuidado.
5: No hay ningún problema.
1: Bueno, tot mole en l'Aram. Més talla, Manolo!
0: La pilota per a Ferran Torres, que arranca des de la dreta la... Rebutja molt bé Ugris, apeta per a Ramadjani, va Ramadjani, en un contra un, per la banda esquerra, frena Ramadjani, li va pegar el baló que topeta en Gavi, i Xavi Espar, que se fa missa pilota, la deixa al centre, la pot recuperar Jesús, se'n va Jesús Vázquez cap a l'àrea, entra Jesús, penal, o fora? El xiula fora, necessite, no, penal, ha senyalat penal sobre Jesús Vázquez, el València pot sentenciar el partit.
4: Sí, havia penalti. El partido del chiquito de Spar este está siendo antológico, ¿eh? Manolo ha salido, ha regalado un gol, ha hecho un penalti.
0: Claro, es que la defensa comienza a ver, pero claro, Xavi Espar, Christensen, Bore correr a Christensen, Charlie.
4: Sí, sí.
0: Es Bore corre sí. A un butanero, pero sí. Carregate en dos bombones.
4: Sí.
5: Es fuera del área.
0: ¿Es fuera? Pues la tengo fuera.
5: Yo creo que sí.
4: Es muy justo.
0: Pero a mí está en la línea. Para mí es la línea.
4: Si la línea es penalti.
5: Si es la línea es, de, sí, es dentro.
0: Pues ya está, penal.
4: Sí, sí, penalti, no
5: puede pitar. Sí, porque no le da con el pie, le da con la espinilla.
4: Sí, lo va a pitar.
5: Y a lo mejor sí que lo deja dentro, sí.
4: Bernal ha sido esta vez.
0: Bueno, pues ahí va. Claro, un penal en el Valencia es un problema.
4: No, Ramadjani, hombre, está en el campo.
5: Ahí está Ramadjani, exacto.
4: Lo tira él.
0: La teja Viguerra, pero yo creo que en efecto va a ser Ramadjani.
4: Le están diciendo si es dentro o fuera, creo, ¿no?
5: Bueno, están revisándolo y...
0: Sí, están revisando. Temps de revisión, Mestalla. 31 de partit.
5: Yo creo
0: de la segona
5: que,
0: yo part.
5: Jo crec que és fora.
4: Si pica la de la derecha,
5: no, és que és la izquierda.
4: És la
5: pierna izquierda y es fuera. Pero
1: y
5: bueno.
1: A banda, Jesús Vázquez está tieso, ¿eh?
4: Qué buena final de temporada ha hecho Jesús Vázquez.
0: Bueno, droga... Per a Hansi Flick. Per a un utiller del Barça.
1: Ahí está. Ara de seguida avises Manolo si n'hi ha penal o no, però un segon salva perquè n'hi ha canvis en la Cartuja.
6: Hi ha un doble canvi en la Cartuja. Va entrar Raguber. També entra Losada.
1: Raguber.
6: I ara de seguida te dic que se va Olasagasti, que per a mi, excepte que tinga molèsties, estava fent un gran partit i un gran final de temporada. Olasagasti, me sorprèn el canvi, però Lassa se'n va fora. Entra Raguber. Y si entra Losada, pues cree que saca regata a Iván Romero. Ahora te confirme.
4: Hay Tallón, ¿no? Te falta un gol. Saca Tallón, te falta un gol. Es que no sé.
6: Ahora me cambios.
0: En Mestalla están entre el cooling break y el temps de revisión.
4: Están es posible con el aperitivo. Con el aperitivo.
0: Es posible que prenguen la decisión de mal migdia.
4: Sí, tiene pinta.
1: Pues no partís mes que estaría en. Pendents d'aquesta decisió. Però bueno, anem a veure finalment si és penal o no.
0: La trau fora.
1: Sí. Fora l'àrea.
4: És que era fora. Sí. Era fora.
0: I groga,
7: sí.
4: Per a Bernal.
7: Jo crec que és per a Bernal, sí. Guido que alça la gent.
1: Bueno,
4: Bernal.
1: La falta és perillosa, l'aguantem. Un segon i aprofitem el minut i el resultat també. Raúl Pina en Montilivi.
6: A Montilivi, el partit que ja està en aquest tram, el de l'hora de la veritat, resten 11 més l'ha afegit, ha fet un altre canvi Mitchell, ha entrat Lemar, ha retirat un central a David López, situa un futbolista més d'atac, ha d'arriscar el Girona, només li val la victòria per a quedar-se en primera divisió, l'empat li va a l'Elche, per tant, 9 i mig.

0: 11 més l'afegit del que resta, perdó, 11 i mig més l'afegit del que resta a Montilivi, continua igual, amb eix empat, l'Elx estaria en primera divisió, Girona 1, Elx 1.
1: De seguida triple canvi en la Cartuja, abans falta Manolo en Mestalla.
2: Sí, la va executar l'Adi Ramazzani. Canvi en el València.
3: N'hi ha canvi, sí. Omar Sadik i Dan Jumà, que entraran al terreny de joc en substitució.
2: No, és Thierry.
3: Ah, Thierry, perdó, sí.
2: I Rioja.
4: I Vázquez, no?
2: Jo crec que és Rioja, eh?
4: Sí.
2: No, és Vázquez.
3: Jesús Vázquez, que ha fet un partidàs, eh?
4: Sí.
1: Estava tieso,
3: al final. És un partit 3 o 4 mesos a un nivell alt, però avui altíssim. Això és la veritat.
4: Para mí, muy por delante de la llave.
3: Sí.
4: Para mí, sí.
2: Ya que plantejar ya esa successió.
4: Claro, estoy contigo.
3: I de Hugo Duro... Tranquilamente. Que ha fet un treball espectacular.
2: Sí.
4: Ha tenido dos o tres que no ha llegado por muy poco.
0: Al travesser Lemar a Montilivi, a tremolar la portería de Matías Ezequiel Dituro. Dum es la fallida a Montilivi, tocará partir de Valenti, de quina manera a Montilivi. Girona 1, Elx 1, Lemar al travesser.
1: ¿Cómo acaba la falta?
2: Pues ha acabat en el cooling break, que no era abans, sinó que el posen ara. L'ha llançat Ramazzani, desviada, i ara tornen a traure moment per a la beguda.
1: Pues mira, anem a aprofitar ara mateix la situació a les 10 de la nit, 42 minuts, en el València 2, Barça 1, en l'empat a 1 entre el Girona i l'Elx i la derrota provisional del Llevant, 2-1 davant el Betis. Ara mateix caurien a segona Mallorca i Girona. Osasuna se salvaria tot i perdre en 42 punts, el Llevant tot i perdre se salvaria en 42 punts i l'Elx en este empat se salvaria també en 43. I el València està guanyant, però també està guanyant el Getafe 1-0. El Getafe seria sèptim, jugaria prèvia de conference. El València acabaria en la vuitena posició perquè el Rayo Vallecano està de moment empatant a un davant l'Alavés en Mendizorroza. Ara mateix està passant tot en la zona de baix. Raúl Pina en Montilivi.
0: En Montilivi, on resten ja 9 més l'afegit i on està patint l'Elx amb aquest baló al travesser, a la fusta, que ha estavellat el Lemar, que ha fet tremolar i de quina manera la porteria de Mati Ituro. Ho han vist molt a prop els de Mitchell, que arengava, que tornava novament a que bramara Montilivi per a donar suport als seus. Juga Estuani en camp propi, ha tocat Marc Aguado, la busca Andrés Silva, ahí está Andrés Silva, vol ser la pilota a l'interior de l'àrea, Andrés Silva, el portuguès, li ha tret el baló Fran Beltrán, continua pugnant el portuguès, el baló va caure sobre línia de fons, a Marc Aguado, la deixarà de cara per a Germán Valera, la pot penjar, no amenaça, però no la centra, continua ahí amb la pilota, amagant-la el Murcià, el remat serà tret de banda per a l'Elx.
1: Buah, apretant ara Raúl, perquè s'accent-se damunt el domini del Girona en la segona part, eh?
0: Sí, i es prepara una altra permuta, Paco, entrarà Héctor Fort.
1: Ahí estem.
0: El futbolista cedit pel Barça. Abans anirà la treta de banda. L'àrbitre Hernández Danet diu que s'ha d'efectuar quan ell xiule. Però ell ja té preparat la permuta. Juan Sánchez està reclamant el canvi i John López rebent instrucció de Héctor Fort, però no entra ara. Haurà de ser en la pròxima. Sigankov se la quedarà per al Girona. Apreta per a tratar de recuperar l'Aleix Febas. També Andrés Silva. El rebuig del Girona a la divisòria. Pentinat Cristian Estuani. Ha de recular l'Elx, a defensar.
1: I un segon perquè este és molt important. Marca el Mallorca, 2-0 per al conjunt mallorquí. I este marcador lo que li dona és un matalàs pràcticament fonamental al Llevant, tot i perdre el seu partit. 2-0, gol del Mallorca davant l'Oviedo. El golejador vos confirme de seguida perquè està d'esquenes. És Morlanes, Manu Morlanes, ex del Villarreal. Mallorca 2, Oviedo 0. I este gol, Vicent Latorre, te dona... Ja més tranquil·litat.
5: Més tranquil·litat, perquè és molt complicat ja que perca el partit. Però bueno, està la...
1: Clar, és que el Mallorca, tot i este gol, no està salvat.
5: No està salvat.
1: Està encara en descens.
5: Sí.
1: Però sí que està fent la
5: seva
1: tasca.
5: El Mallorca és el que més complicat
1: el tenia. Efectivament. Bueno, en Mestalla s'ha repès el joc Montalt i continua guanyant el València, però això sí, continua guanyant el Getafe, no seria equip de Conference League.
2: No, i acaba de fer el Barça dos canvis més. Carlos.
3: Sí, l'exvalencianista Joao Cancelo, que ha entrat al terreny de joc. Se n'ha anat Marc Casado. Se n'ha anat també... Espera, que el tinc per a sí.
2: Casado acaba d'entrar amb... A veure, pilota per a Rashford. Xafa lateral de l'àrea, va a línia de fons. Va, amb ell Luis Rioja, pugnant i peleant. La pilota que finalment posa al peu Rioja. Diu l'àrbitre lateral per al Barça en atac.
3: Ja han entrat Marc Casado i Joao Cancelo. I sí. Els que se n'han anat han sigut Ferran Torres i no s'ha sigut també...

0: Sí.
1: Gaby.
0: Bueno, pues la victoria provisional del Valencia,
2: no,
0: pero eso
2: Alejandro
0: sí,
2: Valde.
0: Depenent del resultat del Getafe, se centrem en els últims minuts en Girona, perquè està tota Espanya mirant i se partit, Raúl.
1: Sí, i no entenc el canvi de Sarabia a l'entrada d'Héctor Fort, sí, però per a Aleix Febas, cridanera. Cridaner, el fet d'aquest canvi del tècnic de l'Elche, d'Eder Sarabia. Resten 6 més l'afegit en Montilivia, Girona, 39 per tant de la segona part. Servirà des de camp propi Matías Ezequiel Dituro. Pentinava Andrés Silva, sí. El Baroli arribarà finalment a les mans a Paulo Gazzaniga, tot i que tractava d'arribar també a per totes. Quin desastre el de Germán Valera, que ara de replegar i ha fet falta a Rincón, vorà la groga. El futbolista de l'Elx bota tota la banqueta del Girona, com es nota la tensió, eh?
0: Home, és que estan ara mateix en...
3: Oh! Mare meua! Esto le Dimitrevski a boca de canó! En el remat del Barça ha salvat en el segon pal. Quina parada del porter del València!
0: Pues Dimitrevski en la línia de gol, per evitar l'empat del Barça. Recordem el València guanyant 2-1. Això sí, guanya encara el Getafe. El Getafe seria equip de Conference. Tornem a Montilivi, Raúl.
1: La groga que comentàvem per a Germán Valera, que és hipoteca. La falta era llunyana en la divisòria, tirada per banda dreta. Segons ataca l'equip de Miguel Ángel Sánchez de Michel. 5 més l'afegit de patiment. Li resta l'Elche per abastar la permanència.
0: Groga per a Lemar, la apuntem també. I un segon perquè n'hi ha canvi important en el partit del Llevant. Salva.
4: Sí, minut 85 a la Cartuja. 2-1 està guanyant el Betis. Retira Luis Castro, Pablo Martínez. Entra Eta Eyong.
0: Montilivi.
1: Ahí está atacando Unagi desde el vértice del área. Perfil esquerre, amaga amb la centrada, li tapona Héctor Fort, la deixa endarrerida. Ahí la pilota perquè toque Lemar amb l'exterior, a Fran Beltrán. Fran Beltrán per a Ivan Martín, altra vegada Lemar. L'Elx absolutament tancat en una tiranyina que ha teixit l'equip de Sarabia en la frontal de l'àrea. Lemar que gira, mira de jugar ahí desde el vértice del área, quasi ja des d'aquest costat dret, amb Sigankov, el gegant, Hugo Rincón. La centrada d'Hugo Rincón, el rebuche de cap de Pedro Vigas, va caure la pilota a la frontal, la toca con pot ahí Andrés Silva, el balón li va caure a Ivan Martín. Ivan Martín que raseja per a Lemar. Lemar, alza el cap Lemar, amenaza pero no la centra, la vol filtrar a l'interior de l'àrea, Hugo Rincón.
3: Ojo en Mestalla, perquè crec que li han fet un gol al Getafe. Ojo en Mestalla, perquè de la manera que canta Mestalla, de la manera que canta Mestalla, pot ser que el Getafe acaba de rebre un gol,
5: Puede ser, però no...
0: O sea, si tenim...
6: Sí. Pues, la gent s'ha tornat loca,
3: Pues, caldrà confirmar-ho.
6: No.
0: Pues...
6: Algú fake news.
0: Pues algú ha fet la gràcia.
5: Però bueno, s'han enterat muchos.
4: A veure, igual és un penal.
6: Muchos i alhora.
7: Exacte, igual és un penalti, igual.
4: Igual és un penal en contra,
3: Estan parlant d'un gol 2-1.
7: No. Oye, Valde sigue en el campo, creo,
3: Sí, en Valde sigue en el campo. Sí. I el València a la defensa amb 5, Thierry a la dreta, Rioja a l'esquerra, Núñez, Pepe, Lutàrrega.
7: El rebote de Christensen no ha entrado por un centímetro,
3: No, que ha fet una parada extraordinària,
7: sí,
3: de Dimitrievski.
7: Pero además es que el balón, Manolo,
5: entra
7: casi todo.
3: Sí.
7: No, Dimitrievski es el héroe de este equipo, vamos.
0: El que sí que n'hi ha és un altre gol del Mallorca, que clava el tercer davant del Real Oviedo. Ara sí, Toni La Torre, que ja pot deixar de fer força.
6: Toni, no.
0: Culpa teua per tallar el gol abans.
8: Anem a fer el gol.
0: Gol de Murici, 3-0. Per al Mallorca, i el Llevant estaria salvat en este marcador.
7: Ja, si hace 4 goles, ja me voy, Ay.
0: Pero no, yo me he quedado en la mosca detrás de la orella en el tema de Osasuna, pero
7: igual volvemos a Eurovisión y la gente se ha emocionado, no sé.
0: O algú ha dit, o ha cantat en la gradería como una coña, y la gent se va
7: creure. Yo qué sé, yo estoy rato.
0: Bueno, la broma si ara mateix és que en tot el que està passant Osasuna estaria salvat. Però Raúl Pina, la broma també és que si marca el Girona, també l'Elx estaria salvat.
7: Sí.
0: També cauria Osasuna i Mallorca. Sí. És a dir, un gol en Montilivi condemna a Osasuna.
7: Com acabe un partit antes que l'altre, ojito.
0: Sí.
7: Ojito,
0: Per cert, un gol més...
7: Biscotto. Però puede haber, oye, si os dejáis marcar, eso lo he vivido,
1: Andrés Silva ahí amb Lemar, interior de l'àrea, guanya la partida Lemar, un poc més de sang, Andrés Silva.
8: Lemar está corriendo más que todo el año.
7: Más que en su vida.

0: Más que en su vida. Con lo buen futbolista que se sigue, ¿eh?
1: Le acaben d'anul·lar un al Madrid, que estava en posició il·legal. 3-1 continua el Madrid guanyant en casa.
2: Jugant Ivan Martín en Montilivi, en camp de l'Elche. Continua Martín, corredor central, zona 3-4. La deixa al costat per el davant, per a Sivankov. Ahí està l'ucraïnès. Sivankov arriba al vert des de l'àrea, ahí frena. No té capacitat per armar una centrada. Juga la curta Ivan Martín. Ivan Martín. Ahí amb Sivankov de nou. Sivankov alça el cap. Vol el desdoblament de... Iván Martín, la filtra interior del área, pero Hugo Rincón rebutja con pota ahí, marca Aguado el balón, que le tornará a cobre al Girona, al Sivankov.
1: Se había anulado el gol del Madrid, pero finalmente el done después de la revisión del VAR, gol de Brahim Díaz, Real Madrid 4, Athletic 1.
2: La centrada de Iván Martín, la pelota que la vol penjar de capa, Cristian Stuani, Dituro que la captura en la frontal de la chicoteta. A pentinar
3: Cristian Stuani. Y arrancada de Javi Guerra, va acabat en córner, pero cuando arranca este chicón... Tremola es, todo el Barça.
0: Es una barbaridad, es una barbaridad. Hasta la jornada 37 no jugó de segunda punta. No está mal el tema tampoco.
3: Bueno, es que también.
4: 8 minutos.
1: ¡Oh!
0: Soy exagerado.
1: Ay, yo sí que es una garba.
0: Ha marcado el Rayo.
1: Sí.
0: Me cague en la marca.
1: Marca el Rayo Vallecano. Buah. Ahora vos di que el golechador. Gol del Rayo Vallecano. Minut.
0: Es que ellos se
1: 91. A la vez claro un Rayo 2. Y el Rayo Vallecano. Que se posaria inclús per davant de Enteca Estat. Bueno, quin final de temporada està fent Enteca de cara als dos davanters, eh?
0: Pues aquí estuvo horroroso.
1: Enteca,
5: sí, és verdad, és verdad.
1: Enteca i un altre Alemão. Enteca i Alemão que han acabat la temporada com un avió, eh?
4: 5 d'afegit a la Cartuja.
1: Més 5 en la Cartuja, 7 d'afegit en Montilivi, està el Tomate ahí i Manolo tenim afegit en Mestalla.
3: 8 minuts, Paco.
1: Pues 8 minuts d'afegit també. Gol de l'Atlètic Club, el 4-2 per a l'Atlètic sense conseqüència en la classificació. Després vos comenta el golejador. Ara mateix Montilivi centra l'atenció de tota Espanya. Raúl.
2: Ahí està jugant el Girona des de camp propi i l'Elche a defensar-les totes. El valor li arribarà a Lemar. Lemar que controla. Avança mentre que Huacán contrari. Continua Lemar en la conducció. Davant ell estava John.
1: Qué curioso, van a guañar el 3 que buscaba en la conferencia.
2: Se ha retirado el Elche.
1: Getafe, Rayo.
5: De momento, sí.
2: El Elche se ha retirado. Germán Valeria entra Petrov para defensar. Ahí está Unagi. Vuelve a penetrar al interior del área. Porta, porta, porta, porta. Ahí es choque en el pit. John y también Tite Morente.
1: Bueno, que no voy a editar el gol. Hasta de Izeta, pero el Athletic Club 4 está guañante el Madrid.
0: Me alegro. No gol y minutos de año, Izeta.
1: Sí, efectivamente. Bueno, que no canvia absolutament res en la classificació. Tira-li, Raúl.
2: Patiment de la parròquia Franja Verda. Més de 400 il·licitants amb Montilivi per a tratar de portar el seu equip, de donar-li suport en este últim darrer partit de la temporada. Girona 1, Elche 1. Li val l'empat a l'Elche.
1: Sí, però...
2: un segon gol de l'Elche. La tranquil·litat total i absoluta. Un gol del Girona. T'envia al forat.
1: No, no, al forat no, a patir. T'envia a patir, perquè de moment està caient encara Osasuna.
3: Puf, Mestalla, Unai Núñez a punt de marcar en pròpia porta.
1: Ah,
3: córner.
1: Pues el que li faltava al partit. Córner favorable al Barça i Unai Núñez. Ui, mare meua, no. Quina rematada. Tornem a Montilivi, no. Raúl.
2: Jugant Lemar, Lemar. Lemar en la conducció.
1: Acaba el Madrid, 4, Athletic Club 2.
2: No controla, falta de Tete Morente. Falta de Tete Morente, Unagi. 92, 47 del segon acte. Encara 5 de patiment, bueno, menys de 5 de patiment.
1: La imatge de Montilivi és increïble, eh? La graderia...
2: És dramàtic, eh?
1: També la imatge, per exemple, la Cartuja folgado, que la gent està...
4: La imatge està tots els futbolistes de...
1: Pendent el telèfon.
4: De la banqueta, cos tècnic, pendents del mòbil i traslladant-los als companys que estan en el terreny de joc, que estiguen tranquils,
5: el más tranquil
4: que no van a fer de la categoria.
1: El major 3-0... No le iban a remontar un 3-0 claro, delante del Cuber, que ya estaba descendido.
0: Yo creo que el fútbol lo más dramático es un descenso.
1: Sí. Y en Mestalla, Montal, la gente está pendiente, imagínate, del Getafe y del Rayo en este 2-1. Yo creo que el Barça claro. También ya firma el 2-1.
3: Claro, evidentemente, el Barça ahora lo intenta, maneja muy la pilota, pero es que, como dèiem abans, el València ha passat a un 5-4-1 y está prácticamente todo tancat, intentant que el Barça, sobre todo, si puga manejar en 3-4,
2: atenció,
3: però no
2: més ella. La trau ahí con pot, amb la puntera de la bota, Víctor Chust. Uf. Treta de banda per al Girona, la penjarà Lemar, la pilota passada, el rebuig de cap de Tete Morente, al cap d'Héctor Fort, que la torna a pentinar, caurà el baló per a Echeverri, juga amb Unagi en l'esquerra, Unagi que arma la centrada, la rematada final a les mans de Dituro i la rematada de Cristian Stuani.
1: Un segon, a les 10 de la nit, 55 minuts, acaba el partit en Mallorca, Mallorca 3, Oviedo 0, el Levante és equip de primera divisió. Vicent Latorre.
0: Por fin el nombre bien.
6: Molt content.

0: Sí, bé, fenomenal.
1: He dit el teu nom bé, estic content. Ho heu aconseguit, eh?
0: Jo venia tranquil perquè era molt complicat que baixara.
2: Era molt difícil. Home, t'has fumat la comunió, mira, ja veus.
0: No, perquè volia veure el
1: partit. Bueno, el Levante està salvat, després fem el recull, però ara mateix Montilivi centra tota l'atenció. Raúl!
3: Jugant el conjunt gironí, l'equip català des de l'esquerra, és Unagi, Unagi emparellat amb Tete Morente.
4: Dimitrovski a córner! En el remat de cap del Barça, crec que ha estat en el remat de cap de Christensen.
3: Al pal, al pal, en el que la cartuja, el llançament de Tallaved, que haguera sigut l'empat a dos al marcador.
1: Bueno, la parada de Dimitrovski, al pal el Levant que ja celebra en la zona de banquetes la permanència en primera divisió, però queden encara dos i mig per al final en Montilivi, Raúl.
3: I el patiment es veu tant en la graderia com a les banquetes, la del Girona i la de l'Elche. Falta en contra de l'Elche. Falta en contra de l'Elche. A defensar a Mossegan en l'estratègia del Girona. La penja ahí el Girona, rebutja de cap Petrot, el balón li va caure a Lemar, Lemar en el vèrtex de l'àrea, perfil dret, continua en la conducció, en l'eslàlom, amb ella està Adrià Pedrosa.
2: Mira la cartuja.
3: La central la tapona Adrià Pedrosa.
0: Acaba ja.
3: El balón és per a Fran Beltrán, la circula el corredor central per a Ivan Martín.
1: Acaba el partit de la cartuja, el Levante Unió Esportiva jugarà la temporada que ve en primera divisió. Tornem a Montilivi.
3: El rebuig és d'Héctor Fort. A veure si ara està ahí Andrés Silva, encertat la passada, l'espai per Héctor Fort, la lluita amb Fran Beltrán, ha guanyat la partida Fran Beltrán, no hi ha falta d'alçar-se Héctor Fort, reclama falta la banqueta de l'Elche, però no, no, no, això és futbol i no hi ha falta. Unagi, des de l'esquerra, verd des de l'àrea, amb Tete Morente, amaga amb la centrada, la va aixar al corredor central, ahí està el xut, a les mans de Dituro, el xut final de Echeverri a les mans de Dituro.
1: I un segon, Manolo, n'hi ha canvi en Mestalla, també, eh?
4: Sí, senyor, se'n va. Sí. Després d'una jugada estratosfèrica de Sadik, que sols s'ha enganyat en la conducció final, hi ha canvi superaplaudit en Mestalla, Carlos.
2: A Javi Guerra.
1: Important. Acaba el partit en Mendizorroza. A la vez, un Rayo Vallecano 2. El València, que evidentment ja no té opcions europees. El canvi, Carlos.
2: Entre André Almeida i Javi Guerra, la millor i més calorosa ovació de Mestalla en tot l'any. Un Mestalla que feia 5 minuts, per cert, quan el partit està ja guanyat. Saps el que deia, veritat? Cormeran dimissió.
1: A les 10:58 acaba el partit en el Coliseum. Getafe 1, Osasuna 0. El Getafe jugarà prèvia de Conference League la temporada que ve. Tira-li, que estem ara en Montilivi.
3: 30 segons. 30 segons. 30 segons.

0: València, Guido Rodríguez, en la pilota que acaba la frontal, li pega a trencar, el balón pegadito a la soca del pal, supera Boy de Szczesny, per a que el València li falla el tercer al Barça, encara que no servisca per arribar a Europa, València,
1: sí.
0: Guerra, Rioja i Guido, 3, Barça 1.
1: Tornem a Montilivi.
2: La falta que la va penjar Unagi, munta Paulo Gazzaniga. El balón rebutja de cap, John. La pilota que queda solta ahí per a Sigankov. La pegamos cegada. La traute de Morente de cap. També Adrià Adrià Pedrosa. Ha de reventar esa pilota ahí. Andrés Silva con Puga en l'interior de l'àrea. Víctor Chust.
1: Recordem, un gol de Girona salva el Girona. El tren ja però de set a Osasuna.
2: Ahí mira el cronòmetre. Hernández, Hernández. I no xula al final encara. Que espera, que aguarda. Ara sí, final, final, final, final, final, l'Elche, l'Elche es queda en primera, l'Elche es queda en primera, l'Elche és de primera, Elche, Elche, Elche, Elche és de primera, Elche és de primera, bogeria! Entre els 400 franja verds, l'Elche és de primera, es queda, torna a ser Montilivi, un escenari màgic, allí es va viure l'ascens amb Pacheta, ara es viu també una permanència a Eder Sarabia, l'Elche, l'Elche és de primera!
1: L'Elche és de primera divisió, acaba el partit en Montilivi i el que cau al Pou de segona és el Girona de Mitchell. Mallorca 42, Girona 41, Oviedo 27, són els tres equips que cauen a la categoria d'argent. Ahí està la imatge d'Álvaro Rodríguez, el golejador del partit, Raúl Pina. Finalment l'Elche en 43 punts, una temporada més, l'equip de Sarabia estarà en primera divisió.
2: Ha costat altra pàgina èpica. Jo estava

0: tremolant amb aquesta falta que ha botat Unagi per al Girona, però al remat l'Elche sospira en el 97, es queda en primera el Girona que baixa. Ahí está Mitchell, estaba Alex Moreno. Buah. Es la imatge d'un equip trencat i del drama. I l'altra cara de la moneda, la de l'Elche, que es quedarà en primera divisió.
1: Bueno, pues anem amb protagonistes de seguida. Emparem a Carlos Espí perquè estem en Mestalla encara. No ha acabat el partit. Acaba o no, Manolo?
2: No, encara no. Jo crec que amb
1: és el gol
2: del València, clar, hi haurà un minut més sobre els 8 afegits. Serà Estoli Dimitrescu qui traurà de porteria. La gent que ha cantat de tot contra la propietat, contra sí. Corberán.
1: Jo encara, Manolo, estic pensant en el tio que s'ha inventat el gol.
2: Xiula Cordero Vega, xiulada monumental en Mestalla, eh? Sí, senyor. Això sí és Mestalla. Este Mestalla sí és reconeixible.
3: Flick que se'n va a la banqueta del València per tal de saludar a Corberán, que no s'havia enterat que Flick anava cap a d'ell. Xiulits de l'afició del València cap al Barça i cap al seu entrenador. Sí?
1: Buah! MVP del partit, a qui li donen? A Lewandowski. Bueno, serà de regal. Oh,
2: però...
1: va. Bueno, bueno, bé, bé, bé.
2: Va.
1: Molt bé la tele.
4: Estava entre Lewandowski, entre Lewandowski i jo.
1: Entre Lewandowski i Paco Gento.
4: És al·lucinant.
1: Bueno, pues acaba el partit, Manolo, se retira els protagonistes, la gent ha xiulat, però tampoc ha estat molt de temps, eh?
2: No, sí, però de seguida han posat megafonia, tal, però jo crec que és evident, jo crec que s'ha fet palesa la... el malestar de la gent i tot i que el València ara es queden en el cercle central alguns futbolistes, crec que no cal celebrar res, eh? Jo crec que hauríem de aplaudir, donar-li gràcies i clavar-se cap a dins. No sé què fa l'equip en el centre del camp, sincerament.
1: Bueno, res que celebrar. La realitat és eixa.
2: Res.
1: Res, absolutament res. Acaba l'última jornada en primera divisió a falta d'eixe Villarreal Atleti de Madrid de demà. Els resultats són Alavés 1, Rayo Vallecano 2, Celta 1, Sevilla 0, Espanyol 1, Real Societat 1, Getafe 1, Osasuna 0. El Getafe jugarà prèvia de Conference l'any que ve. Girona 1, Elx 1, l'Elx salvat. El Girona cau a segona divisió. Mallorca 3, Oviedo 0. El Mallorca, tot i guanyar, cau a segona divisió. Betis 2, Llevant 1. El Llevant, tot i perdre, jugarà en primera divisió la temporada que ve. Madrid 4, Athletic Club 2 i València 3, Barça 1. Anem a fer el repàs, ja ho hem comentat. Oviedo, Mallorca, Girona, els tres equips que cauen a segona divisió, el llevan salvat, també l'Elx salvat.
2: Perdona, Paco, xiulada molt gran en Mestalla cap als futbolistes quan estaven saludant des del centre del camp.
1: Bueno, pues anem a fer el resum del final del partit. Crec que anem a començar en el que més Raúl ens ha donat faena esta nit. L'Elx, en eixe gol d'Álvaro Rodríguez, després l'empat de la segona part del capità d'Arnau, però el Girona al Pou, el Girona al Pou, i l'Elx, un equip que acabava de pujar, se queda en primera divisió.
0: Es queda en primera, no? Ens ha fet de patir i de valent l'Elx amb eixe últim estat, amb eixe últim sospir, en eixe última acció del Girona, amb el xut de Echeverri que ha blocat Matías Ezequiel Dituro, i fins al minut 97 ja sobrepassat. Hernández Hernández no ha decretat la conclusió del partit. Al remat, el que li valia a l'Elx era sumar un o sumar tres per estar la pròxima temporada en primera divisió. Ha aconseguit tancar el partit amb eixe empat a un, i la victòria, la bogeria, la gespa baixada de Sarabia ja des d'on estava mirant el partit per acompanyar els seus futbolistes, per a somriure, per a respirar en una situació delicada, molt compromesa, molt difícil per a l'Elx, perquè anava a un camp on tenia un rival que es jugava amb ell la permanència. Era el partit que comentàvem, Paco, d'arribar al cel o anar-te'n a l'infern. L'Elx està en el cel, qui se'n va a l'infern a la segona divisió és el Girona. Tota la sort en el futur per al Girona, però nosaltres encantats amb un Elx que es queda en primera divisió. La bogeria continua a la gespa de Girona. Ahí estava Josan, que ja veurem què és el que passa amb el futbolista de Crevillent, però la pròxima temporada, el més important, l'Elx sí, també estarà en primera divisió i estarà Eder Sarabia a la banqueta.
1: Pues enhorabona a tota l'afició de l'Elx, temporada per a lluitar i temporada que finalment ha tingut un final feliç. Deixa que tens faena, un abraç Raúl i enhorabona també.
0: Vinga, adeu a la tele, a veure resums, adeu.
1: Bueno, pues l'Elx que s'ha salvat, ara de seguida estem en Mestalla també per a tancar, però abans el Levante Unió Esportiva també, Salva Folgado, anava a dir, ha fet la seva feina. Ha acabat perdent el partit per 2-1 davant el Betis, però les combinacions estaven ahí perquè la tasca grossa ja l'havia fet abans. Finalment, de les últimes 11 jornades, 20 punts de 33 i el Llevant de Luis Castro ha performat un dels miracles més...

0: més grans en la història recent de la primera divisió.
1: Mira, Paco, el 22 de febrer el Llevant va perdre contra el Barça. Des d'aquest moment, en un mes de febrer terrible, on estava a 9 punts de la salvació, a partir d'ahir el Llevant Unió Esportiva ha sumat 7 victòries, 3 empats i amb la de 8, 3 derrotes. Vull dir, fantàstic el que ha fet el Llevant, que estava absolutament desahuciat en febrer.
0: Vicent Latorre, tot i la derrota, les imatges de la gent de la Cartuja, els aficionats del Llevant, el viatge i l'expedició de la il·lusió a Sevilla...
1: 1.000 persones, eh?
0: Quina temporada i, sobretot, quina reacció en la segona mànega. Igual en este Llevant n'hi haurà canvis este estiu, però Luis Castro ha de ser el que guia este equip la temporada que ve.
2: Se va a guanyar, és a dir... Ara, jo estic feliç, per, sobretot per la segona volta que ens han donat, per els partits que hem vist. Jo he disfrutat moltíssim, en nervis, que jo me poso nerviós, però sí, se me passa. Però sí que és cert que he disfrutat. I bueno, avui el Llevant se jugava molt, però havia fet els deures en casa, que era important. I fer els deures en casa, en primera divisió, te fa guanyar molts punts, no? I bueno, i feliç per la gent que ha anat. Estem tornant a fa molts anys on anaven molts autobusos a desplaçar-se a veure el Llevant. Que ha hagut una època que no anaven i ara està tornant la gent a anar.
0: Pues enhorabona a la família Granota, enhorabona al Llevant Unió Esportiva, enhorabona als jugadors, al staff, també com no a Luis Castro, i enhorabona a tota esta gent que avui ha seguit el seu equip fins a l'altra punta d'Espanya per a emportar-se, no els 3 punts, ha estat una derrota, però una temporada més en primera divisió. Que important és per al Llevant una temporada més en primera divisió.
2: Molta, molta.
0: Enhorabona, Lato.
2: Moltes gràcies.
0: Un abraç, Salva.
1: Adeu.
0: Us escoltem demà a Salva Folado des de les 12 en el Punt a Punt. Està Carlos Espí, precisament, l'artífex de la reacció del Llevant a base de gols.
3: En el presente ejercicio, ahí tienen a nuestros jugadores en el centro del campo, está previsto...
0: No és Carlos Espí. No. Pues ara de seguida estarem amb Carlos Espí a veure si podem recuperar les declaracions del davanter del Llevant Unió Esportiva. Mentrestant, nosaltres també hem d'anar tancant al camp de Mestalla. Primer, Fernando Gómez Colomer, la victòria del València davant este Barça. No ha arribat per a la conference, però és de veres, han guanyat els tres, eh? Al final el Getafe, el Rayo i el València.
4: Era complicado. La verdad es que el tener la posibilidad ya era algo que satisfacía y que, bueno, te concedía esas ilusiones ante la expectativa de conseguir clasificarte para la Conference League. No tenía tan claro que el Rayo podía ganar en Vitoria.
0: La remontada que ha fet en la segona part.
4: Exacto,
0: ojo,
4: pero es que juega dentro de 3 días.
0: Y el Alavés ya estaba...
4: Claro. Pero bueno, también juega dentro de 4 días la final de la Conference League y sí que tenía un poquito más claro que, evidentemente, no de manera holgada, el Getafe podía ganarle a Osasuna. Pero bueno, el Valencia ha hecho lo que tenía que hacer. Tenía que jugar su partido, tenía que sacar la victoria y además ha hecho disfrutar a sus aficionados porque ganarle 3-1 al Barça no es habitual. Es cierto que el Barça que ha venido y cómo ha venido, pues no es tampoco un Barça habitual, pero bueno, el Valencia lo ha aprovechado, ha estado con personalidad, ha jugado mucho mejor que otras veces, han tenido menos problemas con la pelota en los pies, ha creado más oportunidades, su presión ha sido más efectiva, ha concedido menos oportunidades, aunque el Barça siempre tiene 3-4 claras, pero en otros partidos ha tenido muchas más. O sea que bueno, en general ha implantado sobre el terreno de juego los argumentos futbolísticos que le pedimos de manera habitual y de manera regular a lo largo de la temporada. Que hay partidos que no lo vas a poder conseguir, pero esto es lo que este debería ser un poco el enfoque de el equipo partido tras partido. Bueno, no ha podido conseguirlo a lo largo de esta temporada. Estos dos partidos no cambian mucho las cosas para mí. Y con la esperanza de que, pues bueno, se hagan las cosas mejor este verano y sobre todo se obtenga mejor rendimiento de la plantilla la temporada que viene.
5: Yo coincido con todo lo que dice Fernando. A mí tampoco me salvan del terrible año que hemos pasado futbolístico. Y mi lectura es muy fácil. Si el Rayo Vallecano gana la final de la Conference, que puede pasar, 9 equipos españoles van a jugar en Europa.
0: Sí.
5: Y tú no estás ni entre los 9 mejores españoles.
0: Sí, es correcto.
5: Por tanto, a partir de ese momento, cualquier tontería del entrenador, que para mí no tendría que salir, y de algunos jugadores, no me vale la pena.
0: Lo comente, Fernando, cara rara. No. Real Sociedad vía Copa, el Rayo vía Conference, els dos juguen Europa League. Y el Celta vía Lliga juega Europa League. Y 5 de Champions.
5: El que gana la Conference juega Europa League.
0: Sí, y de presta no, el Getafe no, previa de Conference.
4: Vamos a ver, que si yo me lo creo. Sí. Vale, yo pues os creo. Lo que pasa es que ha habido muchas pues, líneas diciendo que el noveno no,
5: que,
4: el noveno
5: que
4: sí.
5: Que nueve equipos juegan en Europa.
0: Tú, la regla es fesca siempre a Charlie Egea. El Sing de Champions, el Celta Vía Liga, el Getafe... No, el novel y la Real Societat.
5: Sí, pero ya
0: la Real Societat, porque acaba la Real Societat en la decena posición, pero juga per la Copa, la Europa League.
5: Vale, fijo, siempre los martes.
0: Tres Europa League, vale. Cinco de Champions sí, sí, y, claro, un de, claro. Y un de Conference.
5: Pero bueno, yo, por último, muy rápido. Yo me quedo más con el ambiente que he vivido en esta emisora, en esta temporada.
0: Hombre, gracias.
5: No, lo digo en serio, con vosotros, que me ha hecho recuperar la ilusión por el fútbol, que la tenía bastante perdida y que espero que los equipos. Estoy muy contento con los cuatro primeros.
0: Cuatro de momento.
4: Cuatro
0: de
4: Castellón.
5: Pero creo que hay que ser coherente, y yo lo soy. El Valencia necesita una reestructuración brutal, empezando por el banquillo.
0: Bueno. Charlie Egea, Fernando Gómez Colomena, está un placer comentar partís en vosaltres esta temporada. Ojo, que queda el Mundial, ¿eh? Vosaltres no os escapeo. Un abrazo a los dos.
5: Ahí discutimos mal, Fernando.
0: Ahí. Demana pase Carlos Urrutia, Juanjo Rodríguez para tancar. Juanjo, ¿estás por ahí?
6: Sí, así estic.
0: Bueno, pues Juanjo s'ha guanyat, però també ho ha fet el Rayo, també ho ha fet el Getafe, i bueno, no ha pogut sonar la flauta de la Conference, però avui bon partit, ¿eh? És de veres que el rival t'ho ha posat més senzill.
6: Sí, sobretot la segona part, però el València ha ficat tots els ingredients per a guanyar el partit, clarament. El Barça ha baixat la guàrdia en la segona part, però això no li resta mèrits al València. Lo trist és que no, això és que ha repetit moltes vegades més. No vull acabar sense enviar les congratulacions tant al Elche com al Llevant, i a veure com, què passa l'any que ve, perquè jo, després del final de Lliga de Javi Guerra, me pense lo pitjor, no? En quant a ventes i de més. Ramazani crec que també tindrà que...
0: Torna a Anglaterra.
6: Torna a Anglaterra. Guido pareix ser que no hi ha acord econòmic, i la veritat és que seria una pena que el València es debilitara i tornarem a patir una temporada com esta. Jo crec que el València, d'una vegada per totes, deu d'allunyar-se tot el que puga i lluitar per classificacions més honroses i més acords en la història, en l'historial del València i en el seu prestigi en tota Europa.
0: Pues te di lo mateix que abans, ha estat un plaer esta temporada fer els partits del València amb tu, i bueno, queda el Mundial, que jo sé que estaràs per així segur per a més d'un partit. Juanjo Rodri...
6: Ah, perdó, anava sí. A dir que Urrutia me va expulsar el altre dia.
0: Ah, bueno, pues, poc te passa. Poc te passa, és la realitat.
6: No, era broma.
0: Un abraç molt gran, Juanjo.
6: Igualment, Paco, un abraç.
0: Tanquem des de la llotja de Mestalla. Carlos Urrutia, te deixe que baixes a la zona de zona mixta, i després es el contem en els últims 90 minuts del Punt a Punt. I faltava el comentari de Manolo Montal des de la cabina. Manolo, per a tancar esta temporada de Lliga, temporada llarga del València, que finalment ha acabat en la zona Meriton. La realitat, bueno, novena posició.
7: Un clàssic al acabar en la zona Meriton, i tal com estava la temporada, bueno, pues ha sigut el mal el menys. Dos detalls. El primer, ha anat Largi Ramazzani a la curva nord a acomiadar-se. Ha anat després Erai Schemert, ha baixat al camp vestit de carrer, s'ha acostat també al fons de la, on està la curva nord, per a saludar. Li ha encantat Schemert, quedat-te. Ell s'ha dut la mà al cor i alçat l'altra mà. Ja veurem què és el que ocorre. I per últim, per què no estàs en Europa? Per què has sumat 5 dels 18 punts possibles contra els 3 equips descendits.
0: En aquest comentari crec que està tot dit, i afegeix el que ha comentat Manolo, que el València, via Carlos Rosique, com sempre el nostre company d'Agència EFE, va enllaçar la major ratxa de la història del club sense entrar en Europa. El València no s'ha classificat a Europa per 7ª temporada consecutiva, rècord de la història del club. De les últimes 29 temporades, el València ha estat 19 en Europa. De les 10 en les quals no ha pisat el vell continent, 8 han estat en Peter Lim.
7: Jo crec que... Paco, te van a vendre el quasi com un èxit al temps.
0: Pues quasi que veurem aquí com vencen també este estiu. Tanquem des de Mestalla. Un abraç, Manolo.
7: Un plaer, gràcies.
0: A les 11 de la nit i 15 minuts és moment de tancar. perquè ja està per així Salva Gomis, preparadíssim per als últims 90 minuts del punt a punt, i nosaltres en 30 segons fem el recull de tot el que ha passat este dissabte. Per exemple, la victòria al Fertiberia 28-24 davant Anaitasuna, la victòria d'Agustinos Alacant per 40-23 davant el Burgos, demà la final Fertiberia-Agustinos Alacant, final valenciana en el playoff d'ascens a Lliga a Sobal. Parlem de

0: handbol. En pilota valenciana, en el individual de raspall femení, victòries de Victòria i Anna, 25 per cap. Les dues s'enfrontaran en la gran final. També hem comptat l'empat a 0 entre Villarreal femení i València femení en el playoff, en la final per a pujar a Lliga F, la setmana que ve el partit de tornada. També hem comptat la victòria del Barça en la final de la Champions femenina, 4-0 davant l'Olímpic de Lió. L'empat de l'Hèrcules, 1-1 davant el Nàstic. Hèrcules, que no entra en Copa del Rei, acaba en mitja taula la temporada. L'empat a 1 de l'Atlético Sanluqueño davant el Villarreal. El Villarreal B, que acaba en playoff de primera ref, es mesurarà al Zamora en la eliminatòria per a passar a la següent i pujar a segona divisió. I per acabar, última jornada en primera divisió, València 3, Barça 1, Girona 1, Elx 1 i Betis 2, Llevant 1. El València, tot i guanyar, no se classifica per a Conference, acaba en la novena posició, 49 punts. El Llevant, tot i perdre, 42 punts. En la setzena posició, se salva, jugarà l'any que ve en primera divisió. L'Elx, en este empat, 43 punts, 15a posició, jugarà l'any que ve en primera divisió. Cau en a segona, acompanyant a l'Oviedo, al Mallorca i el Girona. Mallorca en 42, el Girona en 41. És una de les permanències més cares de la història. Osasuna en 42 i Llevant en 42 s'han salvat de miracle. 11 de la nit, 10 minuts, tanquem este tram del punt a punt. Ha estat un gran dia de ràdio, eh? I va ser una gran nit encara de ràdio. Hem de fer el recull de tota la jornada. Amb Salva Gomis i Carlos Urrutia. Bona nit i adeu.
1: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
2: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
3: fem banda
2: amb el millor repertori de músics valencians.
3: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
2: Desfilarem al costat dels nostres músics.
3: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
3: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
4: en Apunt Ràdio.

Salutacions, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al últim tram del Punt a Punt, dels últims 90 minuts. Temps de ràdio, ja sabeu, per a l'esport, en A Punt Ràdio, amb Manolo Palomar, el control tècnic de la nau, i amb Carlos Urruti en l'edició i producció del programa. Avui espigolant per Mestalla, ara de seguida tornarem al Estadi del València, i amb el que vos parla Salva Gomis al capdavant del programa. Com ja sabeu, des de ja fa unes setmanes, divendres i dissabtes, els farem companyia nosaltres, des de les 11, en este cas avui 11:21, i els dissabtes també, divendres i dissabtes, fins a les 12:30 de la nit. Ja sabeu que estem en totes les freqüències de A Punt Ràdio, en

0: la web, en l'aplicació, en tots llocs, que després podeu escoltar el programa en format de podcast, i que si voleu enviar la vostra opinió, pues ja sabeu també que podeu fer-ho en les nostres xarxes socials, en X, en @90minuts, 90 en xifra, en Instagram, 90minutsradio, i en TikTok, @90minutsradio, el 90 en xifra. Per àudios al WhatsApp, al 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana, avui especial perquè tanca la temporada a la primera divisió per a tots els equips valencians, en la bona notícia de que estan tots en primera divisió la pròxima temporada, i sobre la pregunta que vos fem avui en els nostres canals, que és: quina valoració fas del teu equip, en este cas del Llevant, del València, de l'Elx, de Villarreal, esta temporada? Quina és la valoració que fas del teu equip en esta temporada? Avui s'ha tancat la primera divisió, la jornada 38 ha arribat a la fi, el trajecte, no?, llarg trajecte d'esta temporada de primera divisió, en els resultats ja clarificadors, ja no n'hi ha molt en xoc. Demà jugarà el Villarreal davant l'Atleti de Madrid per a jugar-se a tercera i quarta plaça, però a la vez un Rayo Vallecano 2, Celta de Vigo 1, Sevilla 0, Espanyol 1, Real Societat 1, Getafe 1, Osasuna 0, Girona 1, Elx 1, el Elx es queda a primera divisió, Mallorca 3, Oviedo 0, els dos estan en segona divisió, Betis 2, Llevant 1, se salva el equip de Luis Castro, se salva el Llevant, Real Madrid 4, Athletic Club 2, València 3, Barça 1, però la victòria del Rayo i la victòria del Getafe impedeix la carambola de la que parlàvem ahir per a entrar a Europa. Així que el descens és per a l'Oviedo, per al Girona i per al Mallorca. Es salven el Elx i el Llevant, també l'Osasuna, en una temporada en la que s'ha patit molt en la part de baix. El València fins a la jornada 37 no la tenia assegurada. Avui tenia l'opció d'entrar de rebot, de carambola, en la Conference, però ha fet els deures, li ha guanyat al Barça, però lo demés no ha acompanyat. I ha guanyat el Getafe i ha guanyat el Rayo Vallecano. Així que el València la pròxima temporada no jugarà competició europea. Ja sabeu que els dissabtes el format és un poc diferent, que no hi ha editorial, que no hi ha fotos, i per tant anem a fer una pausa per a la publi i ens endinsem ja mateix en temps de prèvies, de cròniques, de tot el que encara queda per contar d'este cap de setmana, les rodes de premsa, tant del Llevant, de l'Elx, del València. Estem pendent de protagonistes, de tota aquesta ressaca de lo que, bueno, pues ha suposat, no?, esta última jornada de Lliga, i per suposat el temps de tertúlia ara de seguida en Jaime March i en Luco Cordés. Així que són les 11 i 24 minuts de la nit, així comença el punt a punt, els últims 90 minuts.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Libertad Educativa, Generalitat Valenciana.
8: ¿Y dices que siempre sucede?
9: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
10: Solo se me ocurre. ¡Wow!
8: Increíble, pasa siempre.
9: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
10: ¡Wow!
9: Descúbrelo en tu concesionario.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
12: Els últims 90 minuts. La tertúlia.

de la matinada, tornarà a València, a Manises, així que, bueno, pues, d'ací no res, d'ací un parell d'hores, més o menys, estarà ja el llevant de tornada

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
3: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a Fem Banda, el programa on parlem sols de música. Sabíeu que tal dia com avui, 23 de maig, va néixer fa 137 anys el compositor José Padilla, autor del Pas Doble valencià o també, per exemple, del Relicario? La seva obra va ser declarada per la UNESCO el 22 de juny de 1989 d'interès internacional. Doncs en el concert d'avui farem un xiquetet homenatge al mestre José Padilla, escoltant la seva obra més coneguda a la Comunitat Valenciana, el València, que l'any passat van celebrar el seu centenari. En el programa d'avui, com sempre, començarem escoltant el concert d'avui dissabte. Després continuarem amb la secció Músics Valencians pel Món i viatjarem cap a Bèlgica i entrevistarem a Ricardo Matarredona, clariner baix de la prestigiosa Orquestra Simfònica de la Monet, a Brussel·les. Tot seguit, entrarem en la secció Avui amb qui parlem i tindrem el gust de conversar un poquet amb el compositor i director alcoià, José María Baix Satorres. I ja després de les notícies de les 9, arribarà la secció Educació i Salut i parlarem amb el saxofonista Eladio Sellers Navarro, que ens parlarà d'un projecte, anomenat Breaking Sax. I acabarem, com no, ha de ser d'altra manera, amb l'agenda musical. Moltes gràcies per acompanyar-nos i comença Fem Banda. En el concert que anem a escoltar ara, escoltareu 7 obres. Començarem la primera fent eixe xicotet homenatge que ha dit abans al mestre José Padilla i anem a escoltar la introducció o el coro de les hilanderes i pescadores Dale que dale al martillo, te quiero porque tienes en los ojos la mirada traicionera de la seua sarsuela, la bien amada. Tot això que acaba de dir escoltareu el València de Padilla. La sarsuela La bien amada, composta per José Padilla i estrenada l'any 1924 al Teatre Tívoli de Barcelona, és una de les obres més representatives del compositor almerienc vinculat a València. Esta obra destaca pel seu caràcter costumista i per la seva ambientació mediterrània, ja que reflecteix la vida popular valenciana, especialment la dels barris mariners i les tradicions de la costa. L'argument gira al voltant de diverses històries d'amor i dels costums del poble valencià, mostrant un ambient alegre, festiu i ple de música. A través de les seues melodies, Padilla aconsegueix transmetre l'essència de València, combinant ritmes populars amb l'elegància pròpia de la sarsuela espanyola. D'aquesta obra naix el famós Pas Doble València, que amb el temps es convertirà en una peça coneguda internacionalment i considerada un autèntic símbol musical valencià. Escoltem ja el coro de les hilanderes i pescadores Dale que dale al martillo, te quiero porque tienes en los ojos la mirada traicionera, per l'Orquestra de València i el Cor de la Generalitat Valenciana, dirigits pel mestre Manuel Galdulf.

No direu que hem començat molt bé el dia escoltant este pas doble tan significatiu per a nosaltres, el València del mestre Padilla. Doncs, fet este xicotet homenatge, seguim el concert escoltant el concertino per a clarinet i orquestra de cordes de Donizetti. El concertino per a clarinet i orquestra de Gaetano Donizetti és una de les obres més destacades del repertori romàntic per a clarinet, composta al voltant de l'any 1816. Esta peça mostra la influència del bel canto italià, estil pel qual Donizetti és mundialment conegut gràcies a les seues òperes. L'obra està escrita per a clarinet solista i orquestra de corda i destaca pel seu caràcter elegant, virtuós

i molt melòdic. El compositor aprofita totes les possibilitats expressives del clarinet, alternant passatges de gran agilitat tècnica amb moments lírics i delicats que recorden les melodies vocals de l'òpera italiana. El concertino presenta una estructura breu però molt brillant, en la qual el clarinet es converteix en el protagonista absolut. L'instrument dialoga constantment amb l'orquestra, creant una atmosfera refinada i expressiva que posa en valor tant la tècnica com la sensibilitat de l'intèrpret. Escoltem ja el concertino per a clarinet i orquestra de corda de Gaetano Donizetti, interpretat per Riccardo Mattarredon al clarinet, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de la Monet.

Esta obra és molt apreciada dins del repertori clarinetístic, perquè combina virtuosisme i musicalitat i continua sent una peça habitual tant en concerts com en concursos i audicions de clarinet. Acabem d'escoltar el concertino per a clarinet i orquestra de cordes de Donizetti. I seguim el concert d'avui, però anem a canviar d'instrument, de gènere, d'estil, de tot. I anem a escoltar el grup 3+1 Saxophone Quartet, l'obra The Age of Saxophone de Bruce Holcombe. The Age of Saxophone és una obra escrita per a banda i dedicada a la família dels saxòfons. Esta peça destaca especialment per posar en valor la versatilitat i la riquesa sonora d'estos instruments, capaç d'interpretar tant melodies líriques com passatges de gran energia i virtuosisme. L'obra presenta diferents seccions contrastades que permeten escoltar els diversos registres dels saxòfons. Escoltarem un saxo soprano, el alt, el tenor i el baríton, creant una gran varietat de colors i textures musicals. Holcombe combina influències del jazz, la música contemporània i l'estil simfònic de banda, aconseguint una peça dinàmica i atractiva per al públic. A nivell interpretatiu, The Age of Saxophone exigeix coordinació, precisió rítmica i una gran capacitat expressiva per part dels músics. Els saxòfons assumeixen un paper protagonista constant, dialogant amb la resta de la banda i demostrant totes les possibilitats tècniques i sonores que té l'instrument. Escoltem ja

Espectacular esta obra, interpretada pel quartet de saxos, tres mesos, saxofon quartet, i acompanyats per la banda de la Societat Musical La Nova d'Alcoi. I seguim ara escoltant el mateix grup, tres mesos, saxofon quartet, exactament, anem a escoltar d'ells a un component, el saxofonista Eladio Sellés Navarro, que interpretarà el Tango Club de Molinelli. Tango Club pertanyeix a una obra de quatre quadros de Nova York i és una obra del compositor italià Roberto Molinelli, conegut per fusionar la música clàssica amb estils moderns com el jazz, el tango i la música cinematogràfica. Esta composició està inspirada en la ciutat de Nova York i retrata a través de quatre escenes musicals diferents ambients i emocions de la gran metròpoli nord-americana. L'obra combina l'elegància i el caràcter apassionat del tango amb ritmes contemporanis i harmonies pròximes al jazz. Molinelli crea una música vibrant i plena de contrastos en la qual es poden percebre

llibre tants moments íntims i melancòlics com passatges enèrgics i espectaculars. Anem ja a escoltar este Tango Club, interpretat per Eladio Sellés Navarro al saxo alt, acompanyat per la Societat Musical La Nova d'Alcoi.

Bravo, bravo, Eladio. Molt bona interpretació d'este Tango Club. I seguim el concert. Ja tornem a escoltar el quartet Tres Mesos Saxofon Quartet, que van interpretar la peça All Friends. All Friends és un tema que està dins del seu últim treball discogràfic anomenat Jazzejant. I és un tema dedicat als quatre components del grup. David Castelló al saxo soprà, Eladio Seyes al saxo alt, tenor Moisés Olsina al saxo tenor i Raúl Richard al saxo baríton. Doncs, escoltem ja All Friends.

Me encanta este tema del quartet Tres Mesos Saxofon Quartet. All Friends, Beix Amics. I seguim el concert, però anem a canviar d'estil, de gènere, i anem a escoltar un pas doble del compositor José María Baixa Torres, que porta per nom La Lira de Quatretonda. Este pas doble va ser compost amb motiu de la inauguració de la seu social, del musical, inaugurada el 15 de novembre de 1997. Anem a escoltar ja, per la societat musical La Lira de Quatretonda, el pas doble La Lira de Quatretonda.

Molt bon pas doble del mestre José María Baixa Torres. Acabem d'escoltar el pas doble, la lira de Quatretonda. I acabem el concert d'avui amb una marxa mora del mateix compositor, anomenada Els Judíos. Obra composta l'any 1985 i dedicada a la fila judíos o jueus d'Alcoi, i destaca pel seu caràcter solemne, elegant i majestuós, característica pròpia de les grans marxes mores del mestre Baix Sa Torres, que aconsegueix crear una atmosfera exòtica i misteriosa mitjançant melodies amples, harmonies riques i una instrumentació molt colorista. Doncs anem a escoltar la marxa mora als judíos.

0: Esta marxa mora que acabem d'escoltar combina passatges de gran força rítmica amb moments més lírics i expressius, recreant l'esplendor i la grandiositat de les desfilades mores. Acabem d'escoltar la marxa mora als judíos del compositor José María Baix Satorres. La veritat que avui hem escoltat un concert d'estils molt variats, des de música del romanticisme, passant per la sarsuela, el jazz i acabant en la música festera de moros i cristians. Doncs ara farem una xicoteta pausa i tornem de seguida. No se'n vagin, que estem així en res.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Presentador de la Safor.
3: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
2: Gemma Juan. Animal de companyia.
3: La ràdio.
4: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
5: La vesprada de Punt, on tot pot passar.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
8: De tu a tu.
9: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Tots amb el Castelló. Partit decisiu per a l'ascens a primera divisió front l'Osca. Amb Josep Lluís Gual i la llegenda albinegra Emili Sierte. A més, la final per l'ascens a la Lliga Asobal. En directe, des del Port de Sagunt, els partits de promoció d'ascens a segona federació. Llevant B, Villarreal C. I Atlético Saguntino, la Nucía. I la gran final per l'ascens a Lliga F entre el Villarreal i València. Tot en directe. Este diumenge, des de les 12 del matí, amb tot l'esport al Punt a Punt.
10: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora a Fem Banda. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Sabíeu que tal dia com avui fa 137 anys va néixer el compositor José Padilla, autor del Pas Doble València, o també, per exemple, del Relicario. La seva obra musical va ser declarada per la UNESCO el 22 de juny de 1989 d'interès internacional. En el concert d'avui hem fet un xicotet homenatge al mestre José Padilla, escoltant la seva obra més coneguda de la Comunitat Valenciana, el València, que l'any passat va celebrar el seu centenari. El podreu escoltar quan acabi el programa, el concert que acabem d'escoltar ara fa res, uns minutets. A partir d'ara continuarem amb la secció Músics Valencians pel Món i ja estem a punt d'arribar a Bèlgica, on entrevistarem a Ricardo Matarredona, clariner baix de la prestigiosa Orquestra Simfònic de la Monet a Brussel·les. Tot seguit, entrarem en la secció Avui amb qui parlem i tindrem el gust de conversar un poquet amb el compositor i director alcoià José María Baix Satorres. I ja després de les notícies de les 9, arribarà la secció Educació i Salut i parlarem amb el saxofonista Eladio Sellers Navarro, que ens parlarà d'un projecte anomenat Bricting Sangs. I acabarem, com no ha de ser d'una altra manera, amb l'agenda musical. Així que seguim així, en Fem Banda, on la música sona a final.

0: I estem arribant ja a Bèlgica i anem a parlar amb Ricardo Richard Matarredona, que és un clarinetista valencià amb una destacada trajectòria internacional. Va realitzar els seus estudis superiors al Conservatori Superior de València i posteriorment ampliar la seva formació a Suïssa i a Bèlgica amb prestigiosos professors com François Benda, Yves Oliver o Raymond Dils. Al llarg de la seva carrera ha col·laborat amb importants orquestres europees com l'Orquestra Nacional de Bèlgica, la Valse Òpera o la Offenhaus a Zurich, actuant sovint com a clarinet solista. També ha format part de diversos ensembles especialitzats en música contemporània, compaginant la seva activitat orquestral amb la música de cambra. Des de fa uns anys forma part de l'Orquestra Sinfònica de la Monet a Brussel·les i el tenim ací per a parlar amb ell. Molt bon dia, Ricardo.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Jo, molt bon dia, encantada de parlar amb tu. Perquè,
1: igualmente.
0: Sí, perquè n'hi ha tanta gent que treballa fora d'ací de la terreta, i tinguem que fer ressò de tota la gent que està treballant fora com tu. Perquè des de quan estàs ahí a Bèlgica?
1: En Bèlgica estoy desde el 2008.
0: Uf.
1: Así que ya son 18
0: años. Ya ha plogut,
1: sí.
0: Ya ha plogut.
1: Sí, te vaig a 18 una... años aquí, sí. y luego estuve 2 años antes en Suiza. O sea, ya son 20 años fuera, ¿no?
0: 20 años.
1: Que pasan rápido.
0: Tota una vida, sí, ja ho crec que sí. Mira, en el teu blog, és a dir, jo buscant coses teues, he vist que fica, el clarinet és un instrument, és l'instrument més ric, és més ric que un diccionari. El clarinet és ric, més que un diccionari?
1: El clarinet tiene tanta diversidad, tiene tanto... Brahms decía que era el instrumento que más se acercaba a la voz.
0: Sí. És veritat el que estàs dient. I també buscant coses teues, és veritat, conforme tu has dit que fa 20 anys que estàs fora, era un article que et van fer i ficava un clarinetista a l'estranger.
1: Sí.
0: ¿Tires molt de menys la terreta?
1: Sí, claro. Mucho.
0: Sí,
1: mucho.
0: Yo creo que sí.
1: Sobre todo es un poco la cultura de la gente, sí. El buen tiempo, sí. la gastronomía, ¿no? Se echa mucho de menos también.
0: Sí.
1: Pero al final terminas encontrando cosas buenas ahí en todas partes.
0: Ya creo que sí.
1: Hay puntos muy buenos. Aquí la cultura de orquesta, de ensembles, de música contemporánea. Aquí en mi ópera a veces se hacen óperas muy modernas y siempre tienes un público que está para todo, ¿no?
0: Fidel, es decir, fidel y entregat. Fidel y entregat.
1: Sí.
0: Correcte. ¿Cuántos años fa que estás en la Orquestra Sinfónica de la Monet?
1: Ya 8 años.
0: 8 años. ¿Puedes explicarme qué es eso? Porque es una institución, es la Casa de la Moneda, ¿no?
1: Sí. Era antiguamente era donde se hacía se fabricaba la moneda belga.
0: Però actualment és tota una institució, perquè crec que n'hi ha escoles de música, no sé si és en el mateix recinte, en aquesta institució, cors professionals, està l'orquestra, n'hi ha cors infantils, és a dir, ahí n'hi ha tota una institució, no?, formada.
1: Sí, aquí hi ha un coro infantil.
0: Sí.
1: Hay un coro, el coro de la Monet. Mm-hmm. Y luego tenemos también lo que es la orquesta académica, la orquesta aquí todos los años hacemos concursos para que la gente haga proyectos con nosotros.
0: Okay.
1: Y entonces reciben cursos,

0: Recordes esta gravació? Clar, la pandèmia,
1: eh? És la pandèmia, la dura pandèmia, que tot lo que inventamos hacer, ¿no?
0: Sí.
1: Este adiós lo hice con Paco Ferrer,
0: correcte,
1: solista de la orquesta de Murcia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: A distància, que nos pegamos una faena para que todo estuviera...
0: Correcte.
1: Sí,
0: mira,
1: sí.
0: I Ricardo, ja que has parlat abans de que dones classe en el conservatori, hi ha molta diferència entre la formació musical que aprenem ací, a la Comunitat Valenciana, i allí a Bèlgica? És a dir, és molt diferent?